0: mort anés més enllà. I, per exemple, la podem trobar a la màscara mortuòria d'en Tutankamon.
1: I altres pigments taronges importants?
0: Mira, també es fan pigments a l'antiguitat a partir d'un mineral conegut com sorpiment. Sorpiment era un article molt important del comerç entre l'imperi romà i també s'utilitzava a la medicina xinesa, tot i que conté arsènic i és altament tòxic. Ja ho sabem, els pigments sempre és com... i eren tòxics, no? I han de dir que aquest pigment s'utilitzava com a verí de mosques i també per enverinar fletxes, i també per el seu color groc taronjat, era un dels preferits dels alquimistes que cercaven la manera de fer or a la Xina com a Occident.
1: Ah, mira. Mare meva, una vegada més la toxicitat en els pigments antics, perquè cada vegada que mos dus un color, Maria Antònia, surt aquesta qüestió. Perquè això que has dit, que la taronja no tenia identitat pròpia, tenc entès que la paraula taronja va arribar tard en el nostre vocabulari.
0: Així és, la paraula taronja va aparèixer en el segle XIII gràcies a la presència de la cultura àrab a l'Àndalus i en el comerç del Mediterrani.

0: Aquesta paraula va néixer a la Índia amb el mot sànscrit naranga. Va passar al persa com a narang i d'allà a l'àrab clàssic com naranj. Els àrabs van introduir el cultiu de la fruita a la península ibèrica cap al segle X i amb ella va arribar aquest nom.
1: Se sap la primera vegada que se va escriure la paraula taronja?
0: Sí, mira, en castellà trobem la paraula naranja primera vegada escrita cap al 1250. I en català la trobam documentada com taronja l'any 1270. I amb la forma actual, taronja, ja cap al 1330 a la crònica de Ramon Muntaner. Com a curiositat, hem vist que el català va adoptar la variant amb l'àrab, amb aquesta T inicial, de la turunga, mentre que el castellà va mantenir la N original del sànscrit de la Índia.
1: Però i la fruita, d'acord, la de taronja, és a dir, es relaciona el color de la fruita amb la paraula?
0: Clar, aquí ve el detall més sorprenent, que durant tota l'edat mitjana, la paraula taronja servia únicament per anomenar la fruita.
1: És a dir, la fruita crea el color,
0: exacte,
1: en realitat, no?
0: Es va ser així. I no va ser fins en el segle XIV que la paraula taronja servia per utilitzar aquest color. Per tant, vos heu de quedar que primer va venir la fruita i després va venir el color. I abans d'això, quan la gent volia descriure aquest to, com hem dit, quedava simplement reduït a vermell groc, groc vermellós...
1: Fins que vam voler dir, com la taronja.
0: Com la taronja,
1: I
0: s'hi va quedar.
1: O sigui, que la fruita li va donar el nom en el color. Jo crec que si xerram de taronges i de les illes, de xerrar del teu poble, Maria Antònia.
0: De soia. Clar, jo no soc molt patriota, però crec que avui toca.

0: Els tarongers i llimoners es cultiven a soia des de fa més de 700 anys gràcies a la introducció dels regadius per part dels àrabs i un microclima especial que té aquesta zona de Serra Tramuntana. Al segle XIX, la producció de taronges de soia era tan bèstia que tota la collita no només quedava a Mallorca, sinó que s'exportava directament a França, sobretot cap a Marsella i la Provença, travessant la mà en vaixell, que era molt més fàcil que creuar tota la muntanya, no? De fet, molts de sollerits van fer fortuna amb aquest comerç de taronja.
1: I també fortuna, amors, matrimonis, famílies que neixen d'aquesta relació França-soia a través del comerç de la taronja.
0: Exacte.
1: Subsisteix encara avui en dia, i de fet avui en dia encara se celebra soia la Fira de la Taronja, quan no podria ser d'una altra manera.
0: Exacte, i el que deus, Inés, te diré que en Bernadet, aquell de la ronda de la mossa les tres taronges, no va ser l'únic, com bé has dit tu, que se va enamorar entre aquesta fruita.
2: Doncs a soia va existir un vicari, que li deien el vicari Fiquet, que quan hi va haver aquest flux de migració, sobretot cap a França, se va dedicar a juntar parelles d'aquests joves que havien anat a cercar fortuna a França, escrivien a les seves famílies demanant per casar-se, i les famílies anaven al vicari per veure si coneixia qualque lota que periòdicament anava a confessar-se, que volgués casar-se i partir a França a fer feina. I va oficiar, se diu, més de 1.500 matrimonis, per tant, és moltíssima gent.
1: Mare meva, quines històries, eh? Sentíem ara Antònia Maria Miró, historiadora de l'art, sollerica, que coneix bé tots aquests entramats històrics relacionats amb la vall
0: de soia i enamorar-se amb aquesta fruita, precisament.
1: Sí.
0: Però no només saben que és una fruita, sinó, Inés, aquest color, el taronja, també serveix com a senyal d'avís. La vida.

0: potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va. Papallones amb ales de vidre i si et dic la veritat, jo també dic...
1: Taronja, senyal d'avís, parlaràs de sa balisa?
0: No! Mira, o sigui, en aquesta secció no parlaré en cap moment de tràfic. Ja ho deix clar, perquè a més és color àmbar, que podríem argumentar si és taronja o no.
1: No parlaràs de trànsit.
0: I no parlaré de trànsit. I també us diré que no. Que no parlaré de trànsit.
1: I si no, de què?
0: Parlaré, mira, d'un fenomen que passa a la biologia que s'anomena aposematisme. Bàsicament, hi ha una papaona, que seria la papaona monarca, que és un exemple d'això que us vull explicar. Bàsicament, utilitzes color taronja intens, justament amb pas negre i es blanc, per advertir els depredadors de la seva toxicitat. I, per tant, et seu mal gust. Per tant, el taronja la vesteix i la protegeix.
1: Entenc que, com que predominen els verds i els marrons, voldria dir, alerta, no me mengis, que sóc perillós.
0: Exacte.
1: Sóc taronja, per tant...
0: Te crides atenció i...
1: És curiós que nosaltres també ho tinguem interpretat així, amb verd vermell... Àmbar, taronja...
0: Exacte, aquest color com a de perill. I mira, avui que és dia 12 d'octubre i recordam l'arribada de Colom a Amèrica, també podem recordar imaginaris de les comunitats que eren abans que hi arribés. En relació a aquesta papaona taronja, els pobles indígenes del centre de Mèxic creuen que són les papaones monarca les ànimes dels seus avantpassats i éssers estimats difunts i que tornen a l'esmort terrenal per visitar la seva família el dia dels morts.
1: I en què s'ha basada aquesta creença?
0: Edo, mira, és molt curiós perquè sabeu que la seva arribada en els boscos de Mèxic, venen del sud de Canadà i del nord i centre Estats Units, se produeix exactament a principis de novembre, coincidint amb les dates tradicionals de tots els sants i els dies dels morts. Per tant, lliguen aquests dos fenòmens i se fa mite.
1: Totalment. Aquest taronja no pensava mai ser tan místic.
0: Clar.
1: El misticisme sempre ho han relacionat amb blanc, blau, però taronja... Però si pensava en personatges i icones de la nostra cultura pop de color taronja, me ve en el cap una de quan érem petits.
2: Tienes un amigo más, se llama Naranjito. Que está intentando...
1: El recordau, no? El recordau, en Naranjito.
0: Exacte, jo crec que algú s'ha posat nostàlgic, no?
1: Segur que sí.
0: Bé, per qui no el coneixeu, era la mascota de la Copa Mundial de Futbol organitzada per Espanya l'any 1982.
1: Qui no coneix en Naranjito?
0: Jo, personalment, abans de documentar-me, no el coneixia.
1: Què dius, Maria Antònia?
0: Naranjito.
1: Això vol dir que és molt jove.
0: Exacte. I doncs, mireu, va ser elegit després de convocar un concurs obert l'any 1979 i per què era tan especial? Bé, se tracta d'una taronja antropomòrfica que vestia amb els colors de la selecció espanyola i tenia una pilota de futbol que sempre l'acompanyava i és bastant gracioset.
1: Sí.
0: Mono.
1: Era com també un símbol d'Espanya en aquell moment, perquè la taronja no només se cultiva soia, també a altres punts d'Espanya. Però
0: el
1: vera que l'haguessin pogut inventar el Naranjito, soyerics.
0: Mira, varen ser valencians, de fet, que... Així és.
1: Té sentit,
0: té
1: no?
0: Té sentit. Eren els creatius Maria Dolores Salto i en José María Martín Pacheco. Clar, se van inclinar precisament per aquesta fruita considerada també típica de València. I avui en dia Naranjito se considera un dels símbols per excel·lència de la dècada dels 80, no?
1: És que se va fer de tot amb el Naranjito. Tot tipus de merchandising i fins i tot una sèrie.
0: Exacte, aquesta sèrie s'ha de Fútbol en Acción. Era el nom d'aquesta...
1: Era la sintonia que sentíem.
0: Exacte. Va ser estrenada el 81 per Radio Televisión Española. Tenim 26 episodis i la temàtica era el futbol i ara vos ho diré. Les aventures que tenien el Mundial acompanyat de personatges com la seva nòvia Clementina.
1: La mandarina Clementina.
0: Exacte.
1: Clar, la lota de Naranjito.
0: El seu cosí que s'anomia Llimona Citroncio i és aquest que jo m'ofereix com dels anys 80 que dius que està passant, un robot que s'ha de Imarchi, que pareixia com una pera, no sí. Ho sé.
1: Bé, els oients segur que ens recorden a tots ells.
0: Exacte. I ara, Inés, canviant de tema radicalment, m'anam a ses banderes. De quin color me diries que és sa bandera dels Països Baixos?
1: Vermella, blanca i blava.
0: I si te digués que en algun moment va tenir el color taronja?
1: Clar, la casa reial dels Països Baixos se diu, s'anomenen els Orange.
0: Exacte. Ens han de situar a la guerra dels 80 anys. És un conflicte que va esclatar precisament per la rebel·lió de les províncies dels Països Baixos contra el domini del rei Felip II d'Espanya, no? A causa d'aquests motius religiosos i d'impostos elevats, que se va resoldre tot el 1648 amb el Tractat de Münster, on Espanya efectivament va reconèixer la independència de la República de les Províncies Unides, és a dir, actual Països Baixos.
1: I la bandera en la franja taronja, imagino que corresponia en el bàndol independentista, però a qui representava exactament en aquell moment?
0: Edo, ho has dit tu bé, en el noble Guillem d'Orange, el taciturn, que era el líder d'aquesta revolta, no? Va adoptar un estandard amb els seus colors familiars, que eren el taronja, blanc i blau cel. Aquesta bandera també és coneguda com la Prinsenlach, és a dir, bandera del príncep, que se converteix en això, símbol de resistència contra les tropes espanyoles.
1: I ara, actual, bé, entenc que va guanyar, perquè arribar fins a l'actualitat, però que tenia a veure en Guillem d'Orange amb els taronges o les taronges.
0: Edo, te diré que absolutament res.
1: D'acord. Això era un dubte que sempre havia tingut.
0: Edo, mira, neix d'una consciència lingüística. O sigui, en els 11 anys, ell va heretar el Principat d'Orange, en català se diria. Diuen que aquest topònim, de fet, ve de celta d'una divinitat d'aigua, no? I en occità, quan varen adaptar aquesta paraula, a Orange, és el nom oficial que després en francès va ser Orange. Per tant, com que ho varen adaptar fonèticament i va quedar que sonàs com es color. Però realment la seva etimologia ve de celta.
1: I com és que se va perdre el taronja i ara tenim roja?
0: A la franja vermell, no?
1: D'acord.
0: Clar, s'ha canviat pel vermell perquè el tint taronja d'aquella època era molt inestable, s'oxidava fàcilment.
1: Ah, mira. I clar, era una qüestió pràctica.
0: Exacte, amb el vermell de la mà s'hi tornava i clar, van dir, ja està. Però hem de dir que és vera que el taronja encara perdura, no? Per exemple, en el seu equip de futbol, evidentment, en el dia nacional que celebra en ells.
1: Exacte. I sabem que de primeres tenim dues banderes molt conegudes que també duen el taronja.
0: Exacte, sí. Tant la Índia com Irlanda tenen unes franges taronges i les dues fan referència a creences.

0: No sabia jo que el taronja era tan monàrquic.
1: Exacte.
0: O polític, o geopolític.
1: Exacte, ens hem posat una mica en aquest context, però crec que val la pena saber l'origen de les coses, no?
0: Molt bé, Maria Antònia.
1: Mireu, si m'anem a la bandera d'Irlanda, és dissenyada el 1848 i representa la pau i unió entre dues grans comunitats històriques d'aquesta illa. El taronja d'Irlanda representa la minoria protestant del país i el verd, la comunitat catòlica. I el blanc que queda enmig simbolitza aquesta pau que les uneix a les dues.
0: I ara jo t'ho demanaré. Té res a veure amb el taronja dels Països Baixos?
1: Edo sí. És el símbol dels protestants irlandesos per la figura de Guillem III d'Orange.
0: És que tot està unit.
1: Tot. És que ara això no us heu d'emboar, però en Guillem III d'Orange...
2: Jo crec que la gent s'ha emboat.
1: S'ha emboat, bàsicament. En Guillem III d'Orange era nebot i gendre de Guillem I a Taciturn. Sí. Per tant, el 1600...
0: De... Països Baixos, exacte. Però ara parlant de la bandera d'Irlanda.
1: Exacte. El 1690, Guillem III va derrotar el rei catòlic Jaume II a la batalla de Bonn, per tant, aquesta victòria va assegurar el domini protestant a Gran Bretanya i Irlanda. Per tant, des d'aleshores, els protestants irlandesos adopten el taronja com a seu color identitari que ve d'enrere.
0: I ara no me diguis que també està relacionat amb la bandera de la Índia.
1: No. Per la Índia també és per creences, però no té res a veure amb els protestants. Simplement, a l'antiga Índia, els ascetes hindús i els primers monjos budistes, aquells que renuncien a qualsevol tipus de riquesa, no tenen recursos per tenir la seva roba vella. I ho fan amb cúrcuma, escorces d'arbres, estim més barat i accessible que tenien a la zona. Per tant, amb els segles, com que només les persones sense possessions vestien així, aquesta necessitat pràctica genera la creença espiritual. Els taronges se converteixen en el símbol religiós de la puresa, del foc i, sobretot, de la renúncia dels béns materials.
0: I així ho incorporen a la bandera.
1: Exacte. Saben que la Índia s'independitza el 1947 i inclouen aquesta franja, però va dirigida als nous polítics. Els hi recorda que han de governar amb aquest mateix esperit de desinterès i sacrifici pel país.
0: Pel poble pobre, entre còmetes.
1: Exacte.
0: Molt interessant. I així com en Serrat des blau i verd... amb els ulls de les persones, quan molts vares d'ús color verd i color blau varen xerrar dels ulls, no sé si existeixen ulls taronges.
1: Bé, podríem argumentar que qualque marró que sí. Se pot ubicar més dins d'aquest espectre.
0: Però que veus sí. Que veus taronja, sí. Pel roig, exacte. Aquest sí que n'hi ha.
1: Exacte, nosaltres dèiem pel roig, però sabem que és una comoditat lingüística perquè de sa color són cabells taronges.
0: Sí,
1: dir.
0: Realment són taronges.
1: Exacte, sabem que és una mutació genètica i que només afecta entre 1 i un 2% de la població.
0: És que és una passada, sa poca gent pel roig que hi ha.
1: Exacte.
0: Pot ser aquesta raresa del cabell pel roig. No sempre ha estat ben vist, per això, perquè és tan excepcional que...
1: Exacte. De fet, durant l'edat mitjana i l'edat moderna, i l'Espanya cristiana que se trobava en aquell moment, era com sospitós, no?, si qualcú presentava característiques poc freqüents. I, de fet, la tradició iconogràfica mostra que Jesús i Iscariot sovint se'l pintava de cabells i barbes roges, com per simbolitzar això, la traïció, la falsedat... Aquesta cosa de que te genera desconfiança i també pot ser amb el dimoni, l'infern...
0: Però sí que ha canviat en la història, això.
1: Exacte. I, de fet, hi ha un moviment de la història de l'art que venera, reivindica els cabells pels rojos d'algú molt important.
3: La moda són ser aranyia, posar-se panxa en el sol.
0: Parles d'un moviment de la història de l'art que reivindiques pels rojos.
1: Exacte. Estem parlant dels prerrafaelites, un grup de joves pintors, poetes i crítics britànics que es va fundar a Londres el 1848. Ells rebutjaven l'art acadèmic de l'època victoriana i defensaven tornar a el que seria l'art medieval i un poc en el primer renaixement italià. Són pintures com molt naturalistes, molt lluminoses, temàtiques religioses, però també llegendàries. I, sobretot, una visió idealitzada de la bellesa femenina, on una de les seves muses tenia, efectivament, els cabells de color de coure.
0: Qui era una d'aquestes muses? Que nomia?
1: Aquesta dona s'anomia Elisabet Sidal. Ella és la famosa Ofèlia d'en John Evett Millais, aquella que surt dins un estany d'aigua plena de nenúfars, no? Per pintar aquest quadre. En aquesta pobra Elisabet va haver d'estar hores i hores dins una banyera d'aigua plena.
0: Wow.
1: I conten que va agafar una pulmonia de fer de musa d'aquest quadre.
0: Uh-huh. I que més en saben d'ella?
1: Mira, ella també va ser una gran artista, dibuixant i poeta, però clar, va quedar a sombra de la seva pròpia tragèdia. Sabeu que ella tenia dolorosos problemes de salut, una depressió severa i sobretot va perdre la seva filla quan va néixer. Per tant, ella se va enganxar en Slauden. Slauden és un tipus d'opiàcica en aquella època victoriana se receptava com analgèsic. Per tant, aquesta addicció a nazopiàcids la va acabar consumint a poc fins morir amb només 32 anys.
0: I d'aquí va sorgir un quadre?
1: Exacte. Quan Elisabet va morir tan jove, en Rossetti, que era la seva pare sentimental, gran artista també del moment, devastat per sa culpa, la va pintar en un famós quadre com la Beata Beatrix. És a dir, apareix ella amb un halo de llum dorada i aquesta cavallera taronja que encarna bé, precisament la Beatriu de Dante, no? Uh-huh. En aquell moment, just abans d'ascendir al cel. Hem de dir que la Beatriu original de la Divina Comèdia del segle XIV no era pel roja, però el pintor ho va voler fer així per encarnar a la seva estimada. Uh-huh. I, de fet, la llegenda diu que Rossetti, en un acte de bogeria i dolor, va enterrar el seu únic quadern de poemes amb ella. I quan la va exhumar 7 anys després per recuperar els seus escrits, deien que els seus cavalls pels rojos havien seguit cresquent fins a omplir tot el taüt.
3: Que res no tinc per dir, que no m'ho diguis tu. I així tot...
0: Saps, aquí també m'ha recordat el cavall taronja. És que cavall taronges n'hi ha molts.
1: Més icones, eh? Ara ja sé qui diràs.
0: Qui?
1: La Pipi Casalargas.
0: Sí, la Pipi.
1: Sí, personatge anarquista increïble.
0: És que la Pipi era una icona del color taronja.
1: Exacte.
0: I les seves dues tronyelles taronges.
1: I representada abans en els còmics i després en aquesta sèrie de televisió.
0: Exacte.
1: També.
0: Però avui hem après molta història, Maria Antònia.
1: Exacte, m'ho heu posat una mica intenses amb aquest taronja. No m'ha anat de bromes.
0: Està bé.
1: A veure, hem après que el taronja és la llum que pinta les nostres postes de sol, que és un color místic des de l'antic Egipte, on la coralina taronja guiaven els morts en els més enllà, com també ho fan les papones monarca que a Mèxic actuen com aquests vehicles dels avantpassats. També tenim una mateixa dimensió espiritual a la franja de la bandera d'Irlanda, com també la de la Índia, no? I tot això convivint amb la fortuna comercial de cítrics de Savall de Soia, la nostàlgia pop dels anys 80 amb en Naranjito i la Pipi Calzarlargas i la fascinació que tenia els pirrafaelites per la cavallera immortal d'en Elisabet Sidal. En definitiva, Inés, hem après que taronja és molt més que un simple to de tardor. Jo crec que és un pont entre sa vida i sa història.

0: IB3 Ràdio és història. De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Sube el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros?
5: Ya se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
3: Pues para si eres fi de la Pantoja, como de pagar 200
1: euros. Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer el vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Yo ya no trabajo con él.
3: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
0: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
0: Xiu-xiu.
3: I li deim que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Continuem entrant en bolivetes en aquest dilluns, poc dilluns, 12 d'octubre, un dia no feiner, però això som nosaltres aquí a Ivetra Ràdio, entrant en bolivetes. I ha arribat el moment del programa en el qual obrim espai per xerrar d'una història en repercussió internacional, però que també s'ha desenvolupat a Eivissa. I en té tota la informació el nostre company, Nico Ribas. Nico, com estàs?
1: Bon dia, Inés, com estàs?
0: Molt bé.
1: Mira, doncs un gust tornar a ser aquí i a parlar amb tu.
0: Que bé.
1: I a estar connectat amb els oients.
0: Que bé, que bé. Sempre mos agrada xerrar amb vosaltres des d'Eivissa. Nico, a més, tenim avui damunt la taula un cas que sembla un thriller judicial i geopolític internacional, perquè parlem d'un milionari nord-americà, una herència de 250 milions de dòlars, activisme pro-palestí, la Policia Nacional detenint-lo a Eivissa i una batalla en els tribunals de Madrid per evitar ser lliurat als Estats Units. Quin embull.
1: Sí, Inés, efectivament, sembla ficció. Com moltes coses, d'altra banda, que passen aquí a Eivissa, no? És un cas que, com tu bé deies, s'està jutjant a l'Audiència Nacional. El protagonista d'aquesta història és en James Fergie Cox Chambers, que més conegut com Fergie Chambers, uh-huh. I parlem d'un filàntrop, un activista pro-palestí que va ser detingut el passat 13 de juliol a Eivissa, arran d'una petició, com tu bé deies, d'extradició dels Estats Units.
0: Vinga, idò. Anem a veure com us amaga aquesta història. Perquè parlem d'un personatge singular, Nico. Quan pensam en un milionari nord-americà resident a Eivissa, mos ven al cap el cliché d'un magnat cercant oci i luxe. Però aquí parlem d'un perfil oposat. Quin és el rerefons d'aquest home?
1: Bé, és un milionari filàntrop d'ideologia d'esquerres. Per entendre d'on ve la fortuna familiar, ens hem d'anar a mitjan de l'any 2023. En aquell moment, en Fergie Chambers decideix trencar qualsevol vincle amb la seva família i rep una herència de 250 milions de dòlars d'un imperi industrial, el Cox Enterprises, que és un conglomerat d'Atlanta dedicat a mitjans de comunicació, automoció i telecomunicacions.
2: Mare meva, 250 milions de dòlars. O sigui, en lloc de gestionar el patrimoni familiar o d'una vida de multimilionari, ell que decideix fer amb aquest dubbes?
1: Doncs el seu entorn i la seva parella, Stella Schnabel, expliquen que va tallar els lligams amb aquesta indústria industrial de la que parlàvem per dedicar la seva fortuna a l'activisme social, la solidaritat internacional i a finançar organitzacions, activistes, mitjans de comunicació pro-palestins i projectes humanitaris directes a Gaza. Ell considerava que calia posar aquest patrimoni al servei de la gent que pateix aquesta guerra i, clar, això li ha generat alguns problemes amb el govern de Trump i amb els Estats Units, no?
0: Un canvi radical, una vida radical, volien dir, però aquests moviments de diners, de dobbers i el seu posicionament varen acabar encenent les alarmes a Washington. Com se produeix la seva detenció?
1: Sí, aquí, va ser com de... Sí, va ser aquest 13 de juliol, com dèiem, quan la notícia salta als mitjans. Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional l'arresten. Clar, aquesta operació no responia perquè és com és cap delicte a Eivissa, sinó per una nota vermella de la Interpol, que és el mecanisme internacional que hi ha perquè el país on es troba una persona reclamada decreti la seva detenció per extradició, no? I bé, els Estats Units el reclamaven oficialment i l'investiguen si des de la seva posició havia finançat també a Hamas, no?
0: Uau, mare meva. Una nota vermella de l'Interpol a Eivissa. Quins passos varen seguir les autoritats immediatament després de l'arrest? És a dir, què passa quan parlem d'aquesta operació de tal envergadura?
1: Clar, o sigui, hem de tenir en compte que si t'acusen de terrorisme, això directament passa a ser investigat per l'Audiència Nacional, no? Per tant, un cop detingut a Eivissa, la policia el trasllada a Madrid, ja va ser posat a disposició del jutge de guàrdia de l'Audiència Nacional, Antonio Piña, qui va decretar el seu ingrés a presó provisional Incondicional, i des de llavors s'ha iniciat tot el procediment legal sobre la seva extradició, que ha tingut un moment clau amb la seva compareixença judicial.
0: Justament d'aquesta declaració davant el jutge volia que xerràssim, Nico, perquè en la seva intervenció ha deixat dita una frase que ha fet la volta en els mitjans de comunicació. Què va dir exactament Fergie Chambers a l'Audiència Nacional Espanyola?
1: Sí, en el tràmit previ a la vista d'extradició, davant del jutjat central d'instrucció número 6, Chambers es va negar categòricament a ser extradit als Estats Units i quan el jutge li va preguntar pels motius de la seva residència al nostre país, l'activista va afirmar textualment que va decidir venir a Espanya perquè Espanya és el costat bo de la història, no? Probablement per el posicionament que ha tingut el govern d'Espanya en aquest cas, no? I en el cas de la guerra entre Israel i Palestina, i a més va denunciar directament davant el magistrat que pateix una persecució política impulsada pel president dels Estats Units, en Donald Trump. No?
0: Sense dubte, una declaració amb una fortíssima càrrega simbòlica. Però si vol anar a la part jurídica, Nico, perquè darrere dels titulars hi ha un debat legal molt complet. El govern espanyol ha autoritzat la continuació de la sol·licitud d'extradició dels Estats Units, i per tant xerren del suport a Hamas. Tanmateix, quan s'analitza la documentació oficial de Washington, de què l'acusen exactament? Clar, és que aquí hi ha molt de punts.
1: Clar, però durant la seva compareixença, Chambers es va acollir formalment a una qüestió que es diu principi d'especialitat, que significa que si Espanya aconsegueix l'entrega, els Estats Units només el podrien jutjar de manera estricta pels delictes especificats en la sol·licitud formal d'extradició. Aquests delictes es concreten en tres figures penals: desordres públics, conspiració per provocar disturbis i blanqueig de capitals.
2: És a dir, que els titulars es parla de finançament de terrorisme, però la reclamació judicial formal dels Estats Units se limita a desordres públics, conspiració per disturbis i blanqueig de capitals.
1: Sí, les fonts jurídiques confirmen que els Estats Units no el reclamen a Espanya per un delicte de finançament de terrorisme i, a més, l'equip d'advocats de Chambers remarca que la documentació enviada pel Departament de Justícia nord-americà és una simple denúncia i no pas un escrit d'acusació formal, que seria la via habitual per sol·licitar una extradició.
0: I quins arguments ha presentat la seva defensa per desmuntar aquestes tres acusacions?
1: Doncs mira, en primer lloc, pel delicte de desordres públics, alegant que es refereix a fets de fa 4 anys, quan se l'acusava de participar en protestes contra empreses de fabricació d'armament israelià als Estats Units, uns fets que, segons ells, no compleixen la pena mínima exigida per autoritzar una extradició. Després, en segon lloc, respecte al delicte de conspiració per provocar disturbis, els anomenats riots en anglès, no? Els advocats sostenen que aquesta figura no existeix en el Codi Penal espanyol. I a més remarquen que als Estats Units aquest delicte exigeix danys personals contra la gent, cosa que no s'ha pogut demostrar.
0: D'acord. I pel que fa a la tercera acusació, la de blanqueig de capitals, com s'explica la circulació d'aquests milions de dòlars?
1: Clar, és que aquí la defensa el que diu és que per existir un blanqueig de capitals cal un delicte precedent que hagi generat, diguem, diners il·lícits per posteriorment intentar introduir-los al circuit legal, no? I, clar, el que ells argumenten és que no hi ha cap activitat delictiva originària, que ells simplement el que ha fet és agafar aquests diners de la seva herència de Cox Enterprises, no? I, diguéssim, donar-los a determinades organitzacions, però que no és que ell tingui una fortuna il·lícita o hagi guanyat sous de forma il·lícita i els hagi intentat blanquejar. No?
2: I quin va ser el destí d'aquest dubbes, Nico? O sigui, s'han detallat els moviments econòmics davant del jutge?
1: Sí que s'han donat algunes xifres. Ell va revelar que va destinar uns 10 milions de dòlars de la seva fortuna a causes humanitàries. Concretament, part d'aquests fons van servir, segons explicava ell, per la construcció d'un forn de pa a Palestina, per abastir d'aliment a la població, així com per a finançar projectes hospitalaris, també a Gaza. I, a més, la defensa va aclarir que un altre moviment, que es parlava de 7 milions de dòlars cap a Tunísia, corresponia a una inversió legal en un equip de futbol, que el Club African. No? I, per tant, ells sostenen que els Estats Units no han pogut identificar cap acte de finançament de violència ni cap dany atribuïble a Chambers i que segons el seu punt de vista, el que està passant aquí és una criminalització per la protesta política i per els seus actes, diguéssim, de filantropia.
0: Avui en Nico mos fa una crònica de Fergie Chambers, un activista polític multimilionari que ha estat detingut a Eivissa aquests darrers dies i que en duco el seu cas.

0: protegida a causa del seu fort arrelament aquí a Eivissa, precisament. No?
1: I què hi té? Quines proves s'han aportat per demostrar aquest arrelament a Eivissa?
0: Ell, les proves que presenta és que abans de ser detingut aquest 13 de juliol del 26, ell havia sol·licitat l'obtenció del NIE, a més vivia en una casa de lloguer, s'havia comprat un cotxe, estava inscrit al gimnàs local i a més també estava en un procés de tramitació de matriculació del seu fill en una escola internacional de l'illa. Estava mirant també de comprar-se una casa i bé, tenia més o menys doncs, una vida, com dèiem, arrelada, no? A l'illa.
1: Tota una vida organitzada a Eivissa i la seva situació familiar, quina és en tot aquest conglomerat de detencions, vies judicials, la situació familiar, quina és la seva?
0: Sí, a veure, ara mateix ho estan passant per un moment difícil. La seva dona, que regeix a Madrid, està passant per un embaràs de risc i, clar, aquest era un motiu també pel qual la defensa reclamava que en Peggy Chambers com a mínim pogués sortir de la presó per estar amb la seva parella, no? En aquest moment difícil i preparar, en tot cas, també la seva defensa.
2: Clar, i quines mesures cautelars alternatives a la presó preventiva ha ofert el seu equip jurídic?
0: Sí, la seva defensa, que ell va contractar el bufet de l'exjutge conegut per tots, no? en Baltasar Garzón, no? Va proposar signar diàriament al jutjat la retirada del passaport, que d'aquesta manera ell, doncs, sent un ciutadà dels Estats Units, doncs no podria sortir del país, no? I que li col·loquessin també una pulsera electrònica perquè pogués estar en tot moment, que els seus moviments estiguin controlats, no? Mentrestant, la seva parella tornava amb aquesta retòrica que explicàvem, no? Que ella denuncia públicament que el seu marit pateix una persecució política, que és perquè està utilitzant el seu patrimoni per donar suport a organitzacions humanitàries de Palestina, per estar denunciant el genocidi, en lloc de haver pogut estar fent altres coses com lucrar-se amb altres tipus d'indústries.
1: Atenció, perquè si vos heu enganxat en aquesta història d'aquest multimilionari activista Fergie Chambers, detingut a Eivissa en procés judicial a l'Audiència Nacional, aquesta mateixa setmana han tingut novetats. Nico, en quin punt se troba ara mateix la seva situació judicial?
0: Sí, doncs, bé, la darrera hora és que la sala penal de l'Audiència Nacional ha decidit mantenir de moment a Fergie Chambers en presó provisional mentre es tramita aquesta petició d'extradició dels Estats Units. Per tant, els magistrats han confirmat la decisió del jutge instructor i consideren que continua existint aquest risc de fugida del qual parlàvem, no? La defensa havia proposat les mesures que acabem de comentar, entre elles la retirada del passaport, controlar-ne els seus moviments, acreditar aquest arrelament que té a Eivissa, però, en canvi, el tribunal considera que per aquesta capacitat econòmica que té, ell es podria traslladar a un altre país des d'on fos més difícil extradir-lo als Estats Units. A més, entén també el tribunal que aquesta retirada del seu passaport no seria suficient per impedir que sortís del territori, no? I, a més, tampoc considera el tribunal determinants aquestes proves d'arrelament que ha presentat la defensa, entre elles també l'embaràs de la seva parella o el fet que tingui un habitatge de lloguer a Eivissa o que estigui negociant la compra d'una casa. Per tant, de moment, Chambers ha de continuar a presó mentre avança aquest procés d'extradició, Inés.
1: Mare meva, no està en una posició favorable per en Chambers.
0: No.
1: Idò, estarem ben pendent d'aquest... Sí, estarem ben pendent d'aquest cas, Nico. La veritat és que
2: realment interessant.
1: La té enganxada,
2: sí.
0: Sí, sí, el seguirem de prop i quan tinguem alguna novetat, si voleu, ho comentem per aquí.
1: Sí, a lo millor el pròxim embolivetes que fasem, que serà

0: 8 de desembre, també amb motiu de dia festiu, tindrem novetats d'aquí dos mesos.
1: Esperem que sí.
0: Molt bé. Nico Ribas, moltes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: passat les 12... Ah, no, no, han passat les 12 encara. Falten 5 minuts per les 12 del migdia i si mos estau escoltant vol dir que avui no és un dia faner que estau entrant amb olivetes en aquest dia. No sé si estau entrant amb olivetes, ja fa un parell d'hores que vos heu aixecat, vos acabeu d'aixecar. En tot cas, avui, en aquest programa, mos demanem una cosa, que és la següent. Quan podeu quedar a casa vostra, recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vella que només utiliteu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu de sortir al carrer. Per Inés, estar tot el dia a casa vostra.
1: És això. Inés, tu què fas? No t'ho he demanat. Què faig? Que és lo que, quina és la teva rutina? T'he dit que tu ets molt fanera i tu un dia festiu estàs fent feina.
0: Correcte. Avui però som aquí.
1: Si t'imaginessis un dia festiu, que no sé, quin podria ser per tu, però si ho fos...
0: No, a veure, molt de diumenges aquest a que nostre sense haver de sortir al carrer. I per aquestes ocasions te diré que no me poses pijama, això segur. Però sí que crec que tir de roba d'esport, saps? Més còmode. Per si el qualque moment hagués de sortir que no me plegués en pijama.
1: Exacte.
0: Saps? Com per no tenir la sensació de que me'n vaig a dormir. No, en definitiva me vestes, que hi me poso roba d'esport, això seria la resposta.
1: És l'important. Saps que estava pensant? Que aquestes camisetes de cotó, màniga curta, que són les que celebren les festes del poble, un Sant Mateu 2006,
0: sí,
1: per exemple.
0: Aquestes s'utilitzen, no ho negaré. Tu què has dit?
1: Jo he dit que me posava un altre tipus de pijama els dies que jo
0: feia feina. Però pijama.
1: Sí, sí, feina. No, no, jo
0: però això no te fa la sensació de...
1: No, no, jo me vestes cada dia festiu. L'única és que quan tenc feina me pos pijama, perquè faig teletreball.
0: Ah, però i si has de mirar una pel·lícula?
1: No, vestida i guapa. De fet, te diria
0: vestida,
1: que...
0: Vestida? Mirant una pel·lícula?
1: Vestida. I a vegades te diré que són els dies que més experimenten sa roba, perquè sí, com que ningú m'ha de veure, dic, men, m'apropa aquesta però... combinació, men, si funciona.
0: Però no te molesten, jo que sé, si te poses un texans. No te molesten.
1: No. Mira, comparteix el que ha dit una de les nostres oients abans, que ha dit que per mi es festiu o no festiu és lentilles o ueres. Lents de contacte o ueres.
0: Molt bé, idò bé, aneu pensant quan podeu quedar a casa vostra recollits. Teniu roba a posta per estar per casa vostra, ja sigui pijama o roba bé que utilitzeu quan ningú vos veu, o per el contrari vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina. Mos podeu enviar un WhatsApp en el 646, esperau que no m'ho sé el número. No
1: el número. Nostre número estimat.
0: 646-93-45-01 646-93-45-01 o mos podeu telefonar en directe 971-13-99-00 però això sí, després del butlletí informatiu. Ara tornem.

0: a IB3 Ràdio amb Olivetes, amb Inés Mateu.
1: Ara sí, han passat les 12 del migdia i si mos estàu escoltant vol dir que avui no és un dia feiner i que estàu entrant amb Olivetes avui en nosaltres, en aquest 12 d'octubre. Per cert, Olivetes sí o no? Quin dilema?
0: Olivetes, sí o no?
1: I per això crides l'atenció de qualsevol persona a aquest programa, el nom d'aquest programa. Si t'agraden, perquè t'agraden les olivetes. Com si no, perquè voldràs saber què tramam, en definitiva. El que tramam avui és conèixer-vos a vosaltres. Per això, avui vos hem fet una pregunta durant tot el programa.
2: Quan podeu quedar a casa vostra recuits? Teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui un pijama, roba bé, que utilitzeu quan ningú vos veu? O, per lo contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina?

0: You are my home.
1: Preciosa aquesta cançó.
0: Tenim línies obertes per escoltar-vos en aquest debat intens. Quan podeu quedar que vostres recollits, teniu roba posta per estar per que vostre, o per al contrari, vos vestiu com si haguéssiu de sortir al carrer, envieu-nos un WhatsApp en el 646-93-45-01, ja sigui en nota de veu o text, o sempre mos podeu telefonar en directe per participar amb olivetes. 971-13-99-00. Mos arriben missatges.
2: Jo sempre procuro la regla de tot. A veure que el diumenge, sobretot quan he d'estar per casa, me sol posar a lo millor la roba que fa estona que tinc, que l'he duit ja a la feina, però la tinc un poc gastada, i me poso aquesta. Normalment sol que anar còmode, i ja que són de punt un poc més vellet, una camisa o un jersei que ja no m'agrada per dur la feina, i me sol posar així diumenges per estar per casa. I sobretot també, que a vegades aprofito per fer feinotes i m'he de posar molt còmode. M'agrada així. El pijama, normalment no me queden el pijama. M'agrada canviar-me quan t'he berenat i ja no dus pijama.
0: La paraula arregladeta m'encanta.
1: Arregladeta. M'agrada. I més, m'agradaria saber aquesta gent que considera que ja no és per anar a fer feina, perquè tothom té graus diferents. Vull dir, hi ha gent que du camisetes foradades a fer feina i li és igual.
0: També és vera. Exacte. Però el que m'agrada d'aquesta gent és que ella diu que no, que va arregladeta, però a la vegada amb roba que ja no utilitza.
1: Exacte.
0: Tant.
1: Exacte. Arregladeta per fer feinotes.
0: És a dir, aquesta gent té un armari de sempre arreglat.
1: Segurament.
0: Passi el que passi. Un forat... I ja
1: pas diumenge, pas diumenge.
0: No, tampoc, foratge el diumenge tampoc.
1: És vera, ni se retira.
0: Tu, Maria Antònia, has dit que...
1: Que jo m'agrada vestir-me també en diumenge, però potser un poc més experimental que de normal. I
0: però fins... ningú te veu, no té cap sentit ni un.
1: Jo me veig i veig si queda bé o no, faig proves.
0: Però si te queda bé, no fa gràcia perquè s'atuda aquell look.
1: No s'acaba d'atudar, perquè jo a vegades me passa que necessit sentir-me còmode en la roba que duc i la primera vegada me sent rara.
0: T'entenc. O sigui, tu aprofites els dies que no has de sortir al carrer per experimentar en la teva roba.
1: Exacte. I t'he de dir que jo comparteix pis amb un alot estimat i li dic, me queda bé o no? I ja tenim la xerradeta feta.
0: I sempre
1: t'ho
0: deu dir que sí.
1: No, si ja des que és una persona bastant honesta. Em diu, així més val la pena que quedis a casa, me diu.
0: Mos podeu explicar quin és el vostre cas en el 646-93-45-01 amb un WhatsApp, a una nota de veu, com per exemple aquesta que mos envia en Joan.
3: Hola, nen. Jo en pijama no vaig perquè nostre. A lo millor si vaig a dormir me poso el pijama, però una vegada que som aquí... Sí, m'estim més anar en calçon curts, posar-me un xandall, anar en roba còmoda i no anar en la roba de la feina, perquè m'agrada separar les dues coses.
0: D'acord, ara, de moment, majoria de...
1: Separar,
0: És que els pijames per dormir.
1: Ja, és que no descanses després quan te'l poses.
0: És a dir, no hi ha res especial... És a dir, no tens aquest impàs d'anar a dormir.
1: Exacte.
0: Sí, ja durs el pijama tot el dia.
1: No.
0: De
1: no
0: fet,
1: et salut.
0: Pot... Exacte, no ets saludable. Te pot fer una sensació de...
1: D'embrutiment.
0: Sí, de depressió, fins i tot. Vull dir, enteneu-me. No? Tenim aquí en Alba Tarragó. Alba, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Companya periodista que ara tot d'una mos explicarà una cosa ben interessant, però Alba, t'han de fer la pregunta tu. Quan quedes a cap teva, un dia com és d'avui, festius, que no has de sortir al carrer ni fer res, com te vesteixes per dintre teva?
4: Jo tinc tot un calaix de roba, d'aquesta que és per estar a casa meva, per pintar. Típica camiseta de quan anaves a Menorca per Sant Joan, aquesta.
1: Sí, ho han dit. Sí,
4: totes aquestes, és a dir, però no som fan de... És a dir, no mesclo. Una cosa és pijama, que és igual de ronyós, però és per dormir. O sigui, jo normalment per anar a dormir m'he de dutxar abans. És a dir,
0: te dutxes abans. Sí, sempre.
1: És d'aquestes netones.
4: Sí, ben neta. I clar, la roba no pot estar suada, saps? O sigui, no.
0: Clar. És que encara que quedis a casa teva, sues.
4: Clar.
0: Entre còmetes.
1: M'ho hem de dutxar cada dia.
0: M'ho apunt. Mare meva. La Maria Antònia és una peça. En si mateixa.
4: Mem, només és cos, jo els cabells, vull dir, avui ven com un clean look, que de clean no té res, ja ho sabeu.
1: Exacte. Però... Recordem que sí que és recuit, molt pentinat en gomina, perquè...
4: Exacte. Sí, per aquells dies.
0: Un bon recurs. Quan dus els cabells no tan nets com el primer dia de rentat.
4: Exacte, que són la majoria.
0: Molt bé. Idò, això mateix vos demanam avui. I mirau aquesta resposta tan interessant que mos ha arribat, perquè si vos dic equipacions de futbol, bueno, posaríeu per estar per cap vostre? Per alguns és un recurs.
5: Què me pot jo un dia no feiner a un dia que estic per ca meva? Però la veritat és que la roba de futbol, perquè tota la meva vida he jugat a futbol, li trec un rendiment brutal, perquè sempre m'ordenaven aquesta roba de polièster, calçons i camiseta, dues o tres per poder tenir-ne de netes, i ja sigui quan t'he dit de feina, sobretot quan t'he dit de feina, que vaig tot suat i cansat, m'agrada ficar-me a la dutxa i directament posa'm aquesta roba. En l'estiu, ni me pot ser camiseta ben ampla, els calçons d'entreno i tot el dia així. Ja és que en l'estiu no conec ni camisetes. I és això. Gràcies a el futbol i la roba que m'han donat, crec que mai he anat a comprar-me roba que digui ara necessito roba per estar tranquil·la que meva. Que va, si intent de sobre, si em voleu, ja ho sabeu. Molt d'oïs i bon enviï.
6: I a casa nostra sempre hem sentit dir que quan vas vestit de qualsevol manera és perquè vas vestit com un baldraga. Segur que molt d'altres ja l'heu sentit de qualque pic.
0: Com un baldraga.
1: Ai, ara
0: m'ho sentit?
1: Sí, m'ho ha desbloquejat. L'he sentit dir, però no l'ho tirits.
0: Baldrada. Bé, jo ho he cercat baldar en el diccionari Alcover Moll. Diu que és una malaltia, una fatiga excessiva. Deixar tolit com tolit. Baldar el poble a impostos. Els deutes baladen. Esdevenir tolit com tolit per una malaltia, una fatiga excessiva. Ses mans se li baldaven de fred. Clar, una cosa és baldar i l'altra baldrada.
1: No, però normalment se diu baldraga.
0: Baldraga.
1: Baldraga. Jo no sé si pot tenir qualque relació per allò de que vas com deixat.
0: Sí, com a
1: baldraga. Jo crec que deu estar relacionat. Baldat.
0: Bé, sí, en definitiva, qui té una... Si fa algun esport, sí que té una equipació antiga que li pot servir, i si fa feina a un lloc que li donen roba i on té de bé, també li pot anar bé. Exacte. Sabeu, la típica camiseta de l'empresa d'esteu veïnat, també exacte, pot anar bé. Vinga, més missatges que mos arriben.
7: Hola. Pues sí, jo quan soc per casa tinc una muda, o bueno, tinc diverses. Específica només estar per casa. No m'agrada anar amb la roba de carrer. Primera, perquè no és tan còmoda, i segona, pues, perquè al final si has estat anant pel món i t'has sigut per aquí i has tocat allò i al final pues, no saps a qui ho ha tocat ni què havia tocat abans ni res. I bueno, tinc roba d'anar per casa més de quan fa calor i més de quan fa fred. Tinc pijames així més gruixadets i llavors tinc coses més finetes i, bueno, preparada pel temps que faci, però sí, no hi vaig mai en roba de carrer o per casa.
8: Un dia, quan arribo a casa normal, me sol canviar i tinc una roba específica d'estar per casa tant en l'estiu com en l'hivern. Només això. I llavors, un dia no feiner, que ja directament m'aixec i pintura no tinc res a fer, me posaré un poc més d'esport per si durant el dematí he d'anar a comprar o he d'anar a fer alguna coseta, no haver-me de canviar del tot. Això són els meus outfits de dies no feiners.
0: Aquesta oient és de les meves, idò.
1: Pragmàtica, no?
0: Sí, exacte, pràctica. En definitiva, és un bon truc, aquesta. Com vestir-te, però no acabar d'arreglar-te.
1: Exacte. A vegades, jo crec que sols a la part de baix és la més conflictiva. Els vaquers, que digués texans, això és el primer que vota.
0: És que no són còmodes, els texans.
1: No ho són.
0: Bé, n'hi ha que són radicals en aquest tema.
9: Hola, bones tardes. Pues jo som de les que just arribar a casa meva se posa el pijama, tot d'una. De fet, ja quan pus per l'escala ja vaig pensar on el tenc. I quasi que me'n poso un cada dia perquè tinc dos moixos i, clar, com que se me posen damunt i tal, vull dir que vaig a pijama per dia.
0: Que bé, molt bé. I de no ho tenir molt de pijames, aquesta, oient?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: A mi he de dir que a mi me deprimeix posar-me el pijama tan ràpid, perquè és com aquesta sensació que el dia se t'ha acabat.
0: Però, precisament, jo crec que aquesta oient s'ha referit a ai, quines ganes d'arribar, sí, o quines ganes de gaudir un dia, perquè, nostre, sense haver-me de...
1: També.
0: Esforçar. Jo crec que ja està. Bé, resum, amb Olivetet sí o no?

0: Ei, de resum d'olivetes sí, olivetes no. D'avui és que n'hi ha que sempre procuren anar arregladetes, entre còmetes, perquè, clar, per molt espanyats com ens sentim, sempre va bé arreglar-nos, no?
1: Exacte.
0: És aquesta paraula, arreglats.
1: Clar, per molts es pijama només és per dormir. I d'altres hi ha rituals com els de llevar-se les lentilles o posar-se plantufes que són l'únic que necessiten quan arribem a casa nostra, no?
0: És que de vegades es pijama és l'única resposta a tenir un bon dia. Són les 12 i 17 minuts d'avui, 12 d'octubre. Estau entrant amb olivetes aquí, en aquest dia no feiner, a IB3 Ràdio. En nosaltres són les 12 i 17.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: aquí entrant amb olivetes, en Maria Antònia Milló. Maria Antònia, tot bé avui, de matí?
1: Molt bé, mare, molt aquest de matí festiu laborable per nosaltres i per tothom que mos escolti i que faci feina.
0: Exacte. I en Alba Tarragó, Alba, com estàs? Gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Perquè avui mos explicaràs una qüestió que és d'actualitat i que és mundial.
2: Sí, és un tema delicat. Però jo crec que és un bon tema per celebrar un dia com és d'avui, ja ho veureu.
0: D'acord.
1: D'acord, sí. Que interessant.
2: Sí, sí, sí.
0: A tu com aprofites aquest dia? Tens algun pla avui?
2: Mira, doncs t'anava a dir justament això, que el volia aprofitar per descansar. Spoiler, no, som aquí. I això, el que te deia, en el final, estem a que xerrarem avui, me fa ganes a celebrar. És a dir, potser després d'aquí me'n vaig a fer unes canyes, a celebrar amb el dia tan guapo que fa.
0: Fa bon dia avui,
2: baixa,
0: no?
2: Més, de, sí. Més recolliment.
1: Més de pijama.
0: Sí. A Menorca hi ha alerta per pluges. Els serveis informatius d'aquesta casa n'estan pendents, però és vera que fa un dia, certament, bé, clar.
2: Sí, jo quan venia cap aquí m'ha pegat un poc de sol i he dit...
0: Molt bé.
2: Mira, gràcies a la ràdio, perquè potser si no seria cap meva.
0: I quin tema és aquest que vull parlar.
2: És curiós perquè és un tema que havíem de tractar a xiu-xiu, havíem de xerrar de llibres, però en el final acabarem xerrant de comprar bebès. Potser
0: comprar qualcú... bebès.
2: Exacte.
0: Comprar bebès. D'acord.
2: Potser qualcú ja sap per on anem. I la cosa és que nosaltres, bueno, jo te vaig proposar eines de xerrades, llibre d'en Helena Dunham, Famesick. Helena Dunham és la creadora, directora i protagonista de la sèrie Girls, disponible a HBO. I potser ja sabeu qui és, l'ubicau també recentment, ha produït i ha fet la sèrie Too Much a Netflix. I bé, perquè l'ubicau, la magnitud no de la seva figura, va ser la primera dona en rebre el premi del sindicat de directors dels Estats Units en la categoria de millor direcció d'una sèrie de comèdia, en el 2013. És a dir...
0: Helena Dunham, que sí que és vera que està com una icona millennial, en el sentit d'aquestes joves que varen néixer en els 90, finals dels 80, que... ha protagonitzat i dirigit sèries amb les quals aquestes millennials s'han sentit identificades. Una mica
1: clar,
0: això.
1: I era molt jove. Quan va arribar a la seva fama tenia 25 anys, però pràcticament era molt jove del nivell d'èxit que va tenir, no?
2: Exacte, justament en el llibre xerra un poc, fa aquest joc de paraules que és fame sick, és a dir, fama, malaltia, perquè a ella la malaltia l'ha anat acompanyant en els mateixos temps que la fama i una cosa ha empitjorat l'altra.
0: Quina malaltia?
2: Bé, té, a part d'endometriosi, té una síndrome, que ja explicarem un poc més endavant, molt complicada. Li ha generat molt de dolor fins que, bueno, en el final, ella va haver de demanar... Tenia tant de mal que va demanar que li llevessin súter.
0: Ostres.
2: Perquè no podia més. Va tenir un periple increïble per metges, hospitals, i no hi havia manera. I això li complicava molt la vida i en el final pues, va acabar així. Però, com deies, és una dona que ha estat un referent en molts de sentits. Clar, una cosa que explica en el llibre és que volia explicar anar abans de lo que va ser Sex and the City, Sex a Nova York, és a dir, que li passava en aquestes atlotes abans d'arribar a tenir aquestes feines tan espectaculars i poder-se comprar Manolo Blahnik i estar tot el dia fent brunch per Nova York, és a dir, retratar la vintena de les atlotes a Nova York.
0: La vintena real, no?
2: Exacte. I ho va fer, i a damunt ho va fer amb temes icònics de la banda sonora com aquesta cançó de Robin.
0: Que és aquesta?

0: Ella volia ser una veu de la seva generació, ho va aconseguir a través de la sèrie Girls, protagonitzant Anna Hanna.
1: Exacte.
0: I ho ha aconseguit.
1: Exacte, això és el que ella diu en el pilot, en el capítol pilot de la sèrie, no en el primer, i ja ell ho tenia clar i ho va aconseguir també. En el llibre explica com va ser aquesta experiència d'anar allà a fer un pitch, una presentació de lo que volia fer a HBO, i jo flipava quan li varen dir que sí,
2: que
1: amb
2: fort.
1: Aquesta idea tan agosarada, que és vera que jo en el principi del llibre, quan llegia, deia, uau, és a dir, estic com sentint com se va gestar aquesta sèrie, que en el final m'ho ha marcat a totes i és superemocionant. I bé, amb aquesta petita introducció que ho he fet d'ella, vos podeu imaginar que jo som, o era, bastant fan.
2: Te veiem entusiasmada.
1: D'una Helena, clar.
0: Per tant, ja sabem qui és n'Helena Dunham. Imagina que ara dius, era fan. Bé.
1: Clar,
0: que ha passat.
1: Clar. Abans d'això, clar, jo anava superbé amb el llibre, cada vegada més emocionada. A part, explica coses, no sé si pots sonar a Greta Gerwig, la de Mujercitas, Frances Ha... Pues en el llibre explica que elles eren amigues, que la pel·li de Frances Ha se va gravar a la casa real de Helena Dunham. Bé, coses que jo deia, clar que sí. També explica com va conèixer en Nora Ephron i jo.
2: Fort.
1: Clar, totes les meves ídoles juntes i dic, és que clar, té molt de sentit tot
2: i són
1: això.
2: Són amigues.
1: Són, sí, sí, sí. Ella explica com un dia li va arribar un correu de noraefron@nosequé.com i ella va dir, ostres, això m'estan intentant timar i no. Era na Nora Ephron, que per qui no la conegui, ets directora de Cuando Harry conocía a Sally, és escriptora de llibres com Tinc un coi que fa pena, és una tia bastant xula. Era també perquè va morir. Cosa en part positiva, perquè ja no m'ho pot decebre, és a dir, ja no la pot cagar, com sí que ha fet n'Helena. Ara vos explicaré.
0: Sí. És que, clar, és molt interessant el que estàs fent, Alba, situar-nos prèviament per entendre el que ha passat.
1: Exacte, exacte, clar. Fa res, s'acaba de publicar en castellà, Famesick, a finals de setembre. Jo, com a bona fan, vaig fer els deures i el vaig comprar en anglès, en un viatge a París per juny.
0: Molt bé, Alba, tu
1: jo,
0: en totes, a la versió original...
1: Som massa grup i jo, vull dir, li he de baixar un puntet perquè... Clar, jo estava a tope i vaig dir, quina bona idea poder xerrar d'això a la ràdio.
0: A més,
1: tal.
0: Comprat a París. És que
1: sí, sí, sí.
2: T'han romantitzant sa vida,
1: no,
2: m'encanta.
1: No.
0: Tu volies ser una girl, clar. Més a sèrie.
1: Sí, no, òbviament, jo totes.
2: Sí, ets. Ets la veu de la nostra generació balear, Alba.
0: Sí.
1: Ojalà.
0: Bé, Alba té una columna setmanal a l'Ara Balears que se titula La filla única. Estic segura que l'heu llegida. I és per això que Ana Marindònia diu que és la veu de les Balears, la qual cosa estic molt d'acord.
1: Molt ambiciós, però bueno, explicant coses, que és l'important, explicant la nostra vida. I d'això, clar, jo, quan estava ja gairebé acabant el llibre, l'havia publicat a Instagram, supercontenta, pum, arriba un gir de guió, d'aquest guió, i és que surt publicat a la revista Vogue com una exclusiva dia 16 de setembre, fa un mes, un titular que diu que n'Helena Dunham acaba de tenir un fill. I clar, totes mos quedan com, quin fill, si no té úter? És a dir, com pot ser que hagi nascut una criatura d'aquesta dona, vull dir.
0: Això clar, ho sabíeu ses més fans. La resta del món, d'acord, ha tingut un fill.
1: Exacte, exacte. Mm-hmm. Però si has fet els deures, ja ho saps. I clar, ella, el que vos comentava abans, no, té endometriosi i una síndrome que es diu Ehlers-Danlos. Uh-huh. Una cosa molt complicada que, com vos deia, li va obligar que li llevessin súter. Uh-huh. Clar, això és una cosa que no mos esperàvem com a fans seves i com a feministes. Va ser una decepció molt grossa. Jo me consola no ser l'única, per exemple, també li va passar en Vallverdú de Ràdio Noia. Ella ho explicava en el primer episodi d'aquesta temporada, que, clar, va ser com... Ella diu que ha basat la seva personalitat en ser fan de Helena Dunham. I ara
0: però què ha passat? Què ha passat, Alba?
1: Què ha passat? Idò, això, que en Helena ha decidit, i el que explica també en el llibre, és que volia sa mare, i ha decidit que havia de sa mare sí o sí, i ha decidit comprar un bebè. És a dir, ha tingut un fill o filla per gestació subrogada. Una pràctica que en els Estats Units està molt normalitzada.
0: Molt al dia.
1: Exacte, clar. Jo, una de les primeres teories que vaig tenir era que, clar, havia tret aquest llibre per justificar de qualque manera, o perquè totes empatitzéssim amb ella, de dir, ostres, pobreta, volia sa mare, no pot ser, ha comprat un bebè. La realitat en els Estats Units és que no fa falta justificar-te. Ningú s'ha de justificar per comprar un bebè perquè per desgràcia, no és la primera. Uh-huh. No és el primer cas que trobam de dona feminista que fa això. Uh-huh. Per exemple, hem trobat... tenim casos recents de referents que han passat, com per exemple na Lady Gaga.
0: Correcte. Sí, sí, sí. Exacte. Na Lady Gaga és una de les celebrities, entre cometes, que s'han sumat en aquesta onada de gestació subrogada dels Estats Units. Na Lady Gaga, que és, ja les coneixeu, és ella. Que la Lady Gaga no sé si estava del tot clar que hagués estat per gestació subrogada, Alba.
1: Hi havia molt de rumors, perquè va sortir qualque foto d'ella amb un bebè i, clar, no l'havien vist embarassada. Hi havia molt de rumors fins que, finalment, se va coincidir. Clar, és una decepció que se suma a una altra. Que això no vol dir que sigui pitjor ser feminista i tenir un fill per gestació subrogada, és a dir, és igual de greu. Tinguis els ideals socials que tinguis, vull dir, perquè moltes vegades passa que és que ets vegana o ets feminista i com pot ser que no estiguis ara xerrant de el darrer tema d'actualitat, no, vull dir, és igual de greu.
2: Però potser l'impacte mediàtic és més fort perquè penses, si aquestes persones que suposadament estan posicionats d'una certa manera fan això, el que te pots aferrar com a persona de referents. Però, bueno, també són persones que tenen gran quantitat de dobbers i és una pràctica molt estesa en gent que té molt de dobbers.
1: Sí. I justament això també és una pregunta que se feia un article en El País, o una periodista que nom Maria Porcel se demanava, no? Com és possible que res d'això hagi provocat un escàndol en els Estats Units, per el que comentau, que són persones públiques i públicament feministes. I, clar, és el que comentam, en el final venim, és un país on està molt normalitzat, venim de casos molt més greus, com per exemple és de l'escriptora i activista Chimamanda Ngozi, autora de llibres com Tothom hauria de ser feminista i Manifest feminista en 15 consells, que aquest darrer és com consells per educar en el feminisme.
0: I... Clar, com, és a dir, no sé si elles senten la necessitat de justificar-se. Nalena, tu dius que ha estat a través d'aquest llibre, però aquesta guru del feminisme, Chimamanda Ngozi, s'ha justificat en qualque moment?
1: Sí, l'han interpel·lada en qualque moment i ella va comentar que no tenia cap problema. És a dir, no tenia cap problema perquè veia com que podria tenir una vessant ètica. Ella deia que llogar el ventre d'una dona no era, que era una cosa més relativa i que depenia de com es fes i que podia arribar a ser una pràctica ètica. Mm-hmm.
0: Però, clar, després, o sigui, segons la teva visió, quines, per què aquestes dones feministes no haurien de demanar llogar un ventre?
1: Clar, no és a dir, podem fer opinió, és un tema molt delicat, és vera, per fer opinió, però també s'ha d'entendre el context. És a dir, estem xerrant d'un país turbocapitalista, tant per tenir fills com per guanyar-te la vida guanyada. És a dir, això està en final responent a la necessitat de tenir fills fora d'aturar de fer feina, com per exemple pot ser el cas de Nelly Vigada, doncs
2: clar.
1: No t'exposes a tenir un període de la teva vida d'aturar, gestar, i és cercar teva i cuidar d'una persona que acaba de néixer, que és el que necessita, no? I en el mateix temps, és a dir, li dona la possibilitat a gent amb molt pocs recursos, recordem com està la sanitat pública, bueno, la sanitat, perdó, en els Estats Units, que val molt de dobbers, això genera una necessitat i s'ajunta amb gent amb poders adquisitius molt elevats, amb gent amb molta necessitat. I ja ho hem vist, que això no pot acabar bé.
0: Llavors, com pot ser que no hi hagi aquesta visió crítica incorporada o almenys diferents visions sobre el tema allà?
1: Jo, això és una pregunta que també me feia, no? I vaig trobar, com vos comentava, aquest article del País, on xerrava amb un expert, en Arthur Kaplan, que és especialista en salut pública i bioètica de la Universitat de Nova York, que hem de tenir en compte que Nova York també en els Estats Units és un poc diferent, no és el reflex general de la
0: societat. És una bimbolla, no?
2: Clar.
1: Clar. Nosaltres mos pensàvem que també en Helena, per estar a Nova York, ho era, Estava dins aquesta bimbolla, però...
0: Clar, nosaltres ens pensàvem moltes coses d'en Helena, però això també, Alba, jo ho volia dir al final, però ens demostra que per molt fans, molt... molta coneixença que tinguem sobre una persona, és no la coneixem.
1: No.
0: A nivell personal.
1: No.
2: I també pot projectar una imatge que després sigui una altra.
0: Exacte.
1: No pots idealitzar, jo això ho estic aprenent amb els temps. No coneguis en els teus ídols. És a dir,
2: exacte.
1: Supermala idea.
0: I què va dir?
1: En Kaplan, el que diu és que ell fa un pot d'autocrítica, no? I xerra fins i tot en primera persona i diu... Els estatunidencs estan més còmodes en el mercat i el capitalisme pur i dur. I també xerra, no, d'aquest component genètic. Diu que els americans van massa lluny amb el determinisme genètic perquè consideren que tot el que tenen, les seves propietats, les seves habilitats, venen marcades pels seus gens, no? I això és el que fan, al final, aquesta creença tan profunda que tenen de tant d'anys fa que coses com la gestació subrogada vagi de cada vegada a més, perquè és un negoci que creix un 6% a l'any i hem de tenir en compte que són transaccions que poden superar els 100.000 euros. És a dir, has d'estar molt convençut que allò és una cosa que va amb tu, i perquè són molt de dubtes, no?
2: Clar, i és curiós perquè justament una de les ficcions que pot ser millor retrat aquest drama és una producció precisament dels Estats Units, mateixa cadena que en Helena Dunham, HBO, que és El conte de la serventa o Handmaid's Tale, no?
1: Exacte. Sí, això és un poc la paradoxa que sempre veiem en els Estats Units. Poden estar fent una cosa i després criticar-la a la pel·lícula que més s'està veient en el cine. Vull dir, això no mos ha de sorprendre, però he de dir que aquesta sèrie ve d'un llibre de l'autora de Margaret Atwood, una dona que va ser visionària perquè va publicar aquest llibre en el 85, quan encara aquest escenari mos quedava un poc lluny. I bé, per qui no conegui de prop aquesta història, un poc en resum, és una distopia on després d'una crisi d'infertilitat global, una cosa que mos podria arribar a passar, no? Un grup de fonamentalistes religiosos arriben al poder als Estats Units i instaura una dictadura teocràtica on hi ha certes pràctiques, però destaca especialment la figura de la serventa, que és una dona que viu amb famílies poderoses i s'encarrega de gestar els fills per la dona. I normalment la dona és això, una dona casada amb un home que està dins la cúpula política.
2: Exacte. Perquè són unes poques les que poden tenir fills i és com aquesta narrativa de l'elegida, però clar, en aquestes circumstàncies no és unes poques que siguin fèrtils, sinó unes poques que ho necessitin, no?
0: Alba, quina situació tenim a Espanya al respecte?
1: Clar, això, mira, avui estem de celebració justament per aquest motiu, perquè estem bastant lluny de la situació que tenim en els Estats Units, perquè des del 2006 aquesta pràctica és il·legal, la gestació subrogada, és a dir, pagar una dona perquè gesti el teu fill amb els teus òvuls, és il·legal. I és considerada violència contra la dona des del 2022. És a dir, nosaltres ja hem fet camí de fa estona. Què passa? Que tot i això encara hi havia gent, i encara deu passar, que hi ha gent que se'n va a altres països per pagar altres dones, la qual cosa genera una major desigualtat, perquè els països on no està regulada o està permès solen tenir condicions més precàries. No sempre, però pot passar. I per tal que això sigui més complicat, que la gent no pugui en altres països a fer això, fa poc, en el 2025, se va aprovar una instrucció perquè el registre civil no inscrigui en aquests fills o filles, si se poden considerar així, en aquests infants, nascuts per gestació subrogada. És a dir, que anem fent passetes conscients de quina és aquesta realitat.
0: I, de fet, ja hi ha infants nascuts per gestació subrogada que ja són grans i tenen veu pròpia.
1: Exacte.
0: I què passa amb ells?
1: Clar, com a bones periodistes, havien d'anar a la font, no? A donar veu en aquelles persones realment implicades que són els infants nascuts per aquestes pràctiques. I als Estats Units hi ha una lota que nom Olivia Morin, que just fa un any va publicar un llibre titulat Where Are You, Mommy?, on xerrava del seu propi cas de filla nascuda per aquesta pràctica. I bé, ella ha esdevingut una veu bastant en contra, obertament en contra, un activista en contra d'aquesta pràctica, cosa que no solen trobar. I és bastant valuosa perquè mos xerra de la seva experiència, no? I fa reflexions que no vol dir que tots els fills i filles nascuts per aquesta pràctica pensin així, però ella deia coses com que creixes volent a la teva família, però sense conèixer-te a tu mateixa realment. I que quan la veritat surt a la llum és com si tot s'esboqués, perquè te dones de quina és la teva història, el teu naixement, la teva identitat, com va ser decidit, ocultat, va un poc més enllà de lo que poden sentir els fills i filles adoptats, m'imagino.
0: I ella va poder conèixer sa mare gestant.
1: Exacte. Aquí és on veiem l'exemple, no, del que hi ha darrere i repetim, sobretot a països amb tanta desigualtat com als Estats Units, no? I ella que va poder conèixer, com tu dius, Inés, a la seva mare gestant, diu que sa mare, sa gestant, li va dir que se va decidir convertir en ventre de lloguer poc després de perdre un dels seus propis fills en un accident domèstic.
0: Mare meva.
2: Que dur.
1: Que estava patint, que estava vulnerable i lluitant per mantenir els 4 fills que li quedaven. Clar, no podia trobar una feina estable, estava desesperada. I va contar que creia que Déu li havia donat una missió, donar-li un fill a una família que no podia tenir un. I clar, aquesta lota

0: Però... I em sabeu que pens que potser haurien de consumir molta més cultura local i de proximitat perquè pens que aquest mal pescap que hi ha en aquest país turbocapitalista que s'anomen Estats Units, que justament tenen el monopoli cultural, que vull dir, totes les seves sèries i pel·lícules mos els han menjat i mos estan menjant el cap en les seves narratives, crec que la resposta és anar a veure La Bola Negra en el cine.
1: També. No, més narrativa local perquè és la nostra realitat.
0: Exacte.
2: Punt. I ara que digues això, justament quan xerràvem del conte de la serventa, he pensat en el llibre de la Laura Agost, per favor.
1: És que ara l'entrevistam, la Laura Agost.
2: És que...
0: La Laura Agost no faria un mes
2: de lloguer. He fet un spoiler, m'ha sap molt de greu. Però justament ella xerra des d'un altre vessant d'aquesta mateixa realitat de problema de fertilitat. És a dir,
1: correcte.
2: Consumim històries fetes aquí, clar.
1: Exacte. La Laura Agost, que ara tot una l'entrevistarem, la telefonarem per saber com passa aquest dia no faner, l'escriptora amb el seu nou llibre El preu de néixer. Ara tot una xerrada amb ella. Gràcies, Alba.
2: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Radio es participació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic bel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: És l'hora. Ja podeu tirar l'arròs.
1: Ho heu sentit, ja podeu tirar l'arròs perquè manquen 13 minuts per la una del migdia. I això vol dir que ja venim a dinar. Vol dir que és moment de tirar l'arròs a moltes cases.
2: Exacte,
1: però alerta que no quedis tovat. L'arròs, eh?
2: És exacte, dir,
1: calculau.
2: No digueu que sortiu per la porta quan encara no us heu posat les sabates.
1: Exacte, que si
2: que
1: no...
2: mos ho coneixem.
1: Volem saber què fareu avui, com passareu aquest dia festiu i, per exemple, com passarà un dia com és d'avui, l'escriptora del moment, Laura Agost. Hola, Laura, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Ara mos explicaràs com passaràs el dia d'avui, però primer hem de dir que ets l'escriptora del moment, tot i que aquest títol se podria estendre en el temps, perquè ja fa molt de temps que vares néixer com a escriptora. En tot cas, acabes de presentar novel·la, El preu de néixer, sí. Un thriller moral en un món distòpic en el qual cap infant pot néixer si abans no mor algú en el seu lloc. No sé si tu has arribat a plantejar-te què triaries, tenir un infant o deixar morir algú, o no sé, decidir és difícil.
3: Home, jo...

0: sempre dic que mentre escrivies llibre, de fet, clar, és molt fàcil des del lloc actual, no? Des de la nostra posició, dir, home, no, mai faria una concessió d'aquest tipus, no? Però clar, quan penses en que els personatges, no, se veuen obligats a conviure en un escenari on hi ha aquestes regles que no han triat i on d'alguna manera, no, hi ha gent que mor de manera natural, però després si no també aquesta manera d'obtenir el que s'anomena un relleu, no? És a dir, algú que s'ha deixat la vida per ser el teu fill. I mentre precisament anava escrivint i anava aprofundint en aquests dilemes, me tornava una mica més prudent en la meva contundència i deia, no sé què faria jo, pot ser, si que fos el món on me tocàs viure i desenvolupar-me. O sigui, no estic segura.
1: Mm-hmm. És que, clar, ara parlàvem amb Alba Tarragó, que ha vengut a fer una secció sobre la distopia de la fertilitat del conte de la criada, no sé si l'has vista, sèrie.
0: Sí.
1: Que, clar, la qüestió de la fertilitat i de tenir fills... Vull dir, és un debat contundent, delicat, perquè també hi ha el debat de la gestació subrogada. En definitiva, que en un món distòpic dona per parlar-ne sobre la fertilitat, no? I és el que has fet tu en aquest llibre.
0: Sí, sobretot, més que la fertilitat, al capdavall aquí, tot i que hi hagi aquesta premissa que gira al voltant de la paternitat i la maternitat, el gran dilema o el gran conflicte és un molt més bàsic, molt més essencial, que és de què pesa més en el panel individual, aquest component pot ser egoista, però que pot arribar a ser un egoisme legítim, o aquesta consciència social, no? o aquesta qüestió d'escrúpols i de lleialtat a uns principis morals o ètics. No? I això aquí és veure que se vehicula a través d'aquesta premissa de si se o no se pares, però vaja, que ja dic, més que fertilitat aquí és una opció, no? Perquè sí, sí. Les persones en principi podria ser com passa aquí. De fet, també ha sortit molt d'aquesta qüestió que regulació de la natalitat no és una cosa que se mos hagi ocorregut ara en el cafè i novel·les sobre això, i de fet hi ha antecedents històrics, no? Quan la política del fill únic, que també va tenir conseqüències de fet molt, molt lamentables, tot i que damunt del paper no fos tan pervers com el que planteja el treu de néixer, sí que se limitava a un fill.
2: Mm-hmm. Clar, i...
0: Terribles.
2: Clar. I a dia d'avui encara recueixen aquestes conseqüències, no?, d'aquestes polítiques.
0: Exacte, totalment. Per això que aquí, és, a més, és un estat, jo sempre dic que és un estat totalitari, amb trets totalitaris, del preu de néixer, però una mica més cruel fins i tot, que és deixar una petita escletxa perquè ells puguin decidir. És a dir, si com el conte de la serventa, els rols estan molt assignats, i que tu no tries... Aquí tu pots triar, tu pots dir, mira, renuncia en aquest anhel de maternitat o paternitat per no haver de passar per aquests tràmits, no? I que això també, vull dir que no hi ha només uns sistemes que puguis dir, ah, per culpa del sistema jo he hagut de fer això, no? Perquè hi ha un punt que tu pots triar i això ja dic que és doblement dur.
1: Per tant, un debat intern brutal amb el preu de néixer de Laura Agost. A més, Laura, tu escrivies aquesta novel·la mentre estaves embarassada del teu fill, en Blai. Per tant, no és el primer llibre que s'esperaria d'un embaràs o d'un postpart. És a dir, una escriptora embarassada que parli d'això no respon a el cliché, entre cometes, que envolta tota la qüestió maternal.
0: Sí, jo de fet això, mira, pensava, com a mínim... Previsible no ho seré, crec. Exacte. No sé què dir. Ah, mira, un altre que escriu sobre això, tan no, evident. Que, com a imprevisible, no ho seré. Sí que és cert que vaig començar a escriure el llibre i a pensar-lo, de fet, estant embarassada, i el vaig acabar quan en Blai ja viatjarà al món, vaja. Uh-huh. I jo sempre dic que, clar, per mi aquesta... Jo m'he passat molt, molt bé escrivint aquell llibre. Vull dir, molt bé, encara que tingui component, no?, un poc fosc, aquests dilemes, però precisament per això i perquè la meva experiència en la maternitat va ser molt plàcida, molt positiva, molt extraordinària, no? Jo després gaudia molt de poder recuperar aquesta altra faceta meva una estona, quan podia, menys estones més curtes que abans, evidentment, no? I una logística un poc més complexa, però m'agradava molt endinsar-me dins això. I clar, però alhora també crec que vaig connectar d'una manera especial amb, amb la cruesa d'aquest món, no? I amb els dilemes dels personatges en relació a aquest desig de tenir un fill.
1: Uh-huh. De fet, diferent una mica la teva obra ha estat, i a tu personalment com a Laura, la diferent ha estat o la teva marca, però la distopia, la teva obra, no l'havies tractada mai, és així?
0: Exacte. Sí, sí, no l'havia tractat. És cert que aquí és una distopia que té uns elements distòpics evidents, però la societat que planteja s'assembla molt a la nostra, vull dir, no és a nivell estètic o a nivell de vaja, en general, a nivell administratiu, bàsicament és on se concentra aquest canvi de paradigma, no? Perquè és una llei que canvia, però per la resta són persones com podríem ser nosaltres ara. Uh-huh. Però sí que és necessària aquesta distopia per poder aprofundir en un dilema que clar, que si el situàs en el món d'ara no tindria sentit, perquè no hi ha aquesta necessitat de triar, no hi ha cap dicotomia. Però a mi m'ha agradat, a veure, jo som lectora també de distopia, entre altres coses, però sí que és cert que aquí el que per mi era més un repte i me feia il·lusió era jugar amb aquesta tensió narrativa un poc més de thriller, no? Una mica més de... que m'agrada molt també com a lectora. I això jo m'ha agradat molt. Vull dir, a mi m'agrada i era una cosa que me feia ganes intentar fer en qualque moment.
1: I ha tingut èxit perquè s'han comprat els drets del preu de néixer per traduir-lo, atenció, en 9 idiomes. Quina sensació és sobre això, Laura?
0: A veure, jo estic molt contenta. Ara bé, ja són 10, de fet, la setmana passada.
2: Wow.
0: I sí, a veure, per jo és molt sorprenent. Evidentment, és que mai escrius res, jo mai he escrit res pensant o prevent les conseqüències, no? O el resultat que això tindrà. Sempre l'únic que fas és, jo com a mínim escric pensant en un lector una mica imaginari que jo tinc en ment, que veu un poc del meu criteri o des d'algunes persones que jo penso, me'ls imagino llegint-ho, no? Però és com un lector prototípic, però sempre des d'aquest respecte, no? De dir, si algú inverteix temps i dobbes en llegir-te, que sigui una cosa, no? Fer-ho el millor que puguis. Però tot el que surt d'això, no hi penses. I aquí, clar, hi va haver d'aquestes 10 traduccions, 7 varen sortir abans que la novel·la se publicés en català, perquè les meves agents van anar a la Fira de Londres, van anar-hi amb sobre, que ja estava acabada, amb un parell de capítols traduïts a l'anglès, i allà va despertar com aquest interès. Però clar, jo encara no sabia quina rebuda tindria en la llengua original. I clar, ja rebre missatges d'editors donant-me el seu feedback, la seva opinió, això va ser una cosa que, per una banda, m'ha fet un punt de vertigen, perquè vas dir, ostres, ara de sobte, de no sé on, me venen com unes expectatives alienes afegides, no? Com una espècie de pressió. Però, per altra banda, home, fa molta il·lusió i m'és superagraïda.
1: Que bé, que bé.
2: Que bé.
1: I, dona, Laura Agost tracta totes aquestes qüestions, la nova novel·la El preu de néixer. Parla també de família. Què vol dir la família? Això ja és una altra qüestió. No t'ho demanarem ara, Laura, perquè volem llegir el llibre i descobrir-ho, plantejar-nos-ho per nosaltres mateixos. Però sí que te farem preguntes obligatòries en aquesta secció. Estàs preparada?
0: Sí, preparada.
1: Vinga.
2: Laura, un dia no faner, t'aixeques prest i aprofites el dia o fas el roncero dins el llit?
0: No, aprofites dia. Aprofites dia. També t'he dit que amb un nin d'un any i mig, l'opció de fer roncero ja no existeix. Però em posats a aixecar-me, ja que hi soc, aprofit.
2: Clar. I un dia no faner, quin és l'aperitiu ideal? Pots dir olivetes, si vols.
0: Sí, per jo, olives, és a dir, ma mare sempre em diu que som els monstres de les olives, m'encanten, també les gildes també m'agraden molt.
2: Ah, mira.
0: Però sí, jo, olives de tot tipus, negres, trencades, farcides, fantàstic. I a vegades, si no, també qualque croqueta bona també m'agrada molt.
2: Que bé. Edo, crec que ja sabem el que m'ho diràs, però continues el dia acabant les coses pendents o adonismo total? No sé si quan aquest infant que fas a migdiada, no sé si tu també descanses.
0: Depèn un poc del dia. En general el que faig és que pot ser de matí intensa, molt productiva, fes les 4 feines que s'han d'acabar sí o sí, per després de dinar, que és aquell moment que a mi, si puc fer una becada, m'encanta, aprofitar quan en Blai dorm, però jo també dormir o descansar, o millor ja mirar una pel·lícula, no? amb el meu home, una cosa així. Depèn un poc, però si puc, ho faig tot molt prest per després ja poder relaxar-me.
1: Molt bé, una dona previsora. Laura Gost, som prop de la una, ja pots tirar l'arròs, ets poblera, quan t'agrada l'arròs, no me diguis que no t'agrada.
0: Sí, sí, sí, que m'agrada,
1: ah,
0: sí.
1: Tant de sort.
0: Sí. A mi m'agrada... Xerram de que estigui en pla al dente, això?
1: Com vulguis, amb verdures, amb brou, amb arròs, de peix...
0: No. Mira, de fet, el arròs brut no és el meu preferit. Això potser em fa mal, la poblera. A mi m'agrada en paella... Però paella amb molta verdura, m'agrada molt. És a dir, m'agrada el dente, això sí. Per això no sóc massa de risotos, perquè la textura així massa, com aquesta cosa tan cremosa, així no me funciona tant. Però a mi paella, per exemple, paella de verdures, en carxofa i bacallà, també això me funciona, m'agrada molt. Però vaja, arròs en general és una cosa bastant bàsica. Arròs, un dia qualsevol, arròs integral amb una bolognesa casolana, amb un pot d'advocat i tonyina, qualsevol cosa me va molt bé, m'agrada.
1: No m'esperava mai acabar el dia xerrant d'arrossos amb l'escriptora Laura Gost, tot i que sí que m'ho hagués pogut imaginar perquè és poblera i en sap molt de gaudir de la vida. Laura Gost, llegirem El preu de néixer. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
1: Hem arribat a la una en punt pràcticament del migdia. Vos hem acompanyat per entrar amb olivetes en aquest 12 d'octubre. Ens sentirem aquí, a Ivetra Ràdio. Maria Antònia Miró, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Ines, i molt bon dia a tothom.
1: Que acabeu de tenir. Molt bon dia. Adéu.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no sóc, diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: TV3 Radio es memòria.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i B3.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem? Com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Avui m'ha passat una d'aquelles coses extraordinàries. He recuperat una motxilla que tenia amagada a l'armari i he trobat 50 euros.
1: Molt bé, són els meus, per cert.
0: No, no són teus.
1: Sí, un dia una motxilla teva vaig deixar 50 euros.
0: De quin color?
1: Sí. Negre.
0: No.
1: Ah, no, vermella.
0: Taronja.
1: Taronja, taronja. Evidentment no me'n recordo.
0: Me deman quan hauré jo deixat 50 euros a la Mercè. Tampoc vaig tan sobrada.
1: Home.
0: No, no.
1: Està bé.
0: He al·lucinat. Mm-hmm. Devia ser qualque viatge que devia anar jo estressadíssima per deixar-me tal quantitat.
1: Bé, què faràs amb aquest top beringos?
0: I els he posat en el meu compte d'estalvi.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: No, està molt bé.
0: Sí.
1: Està molt bé, molt bé.
0: Però després...
1: És que avui en dia també te diré que 50 euros tampoc pot comprar gaire cosa, però vaja.
0: No, perquè tot això genera interessos.
1: Ah, clar, sí.
0: Soc una criptobro.
1: Sobretot els comptes d'estalvi.
0: Soc una criptobro. Escolta, sí. Mira, però després... Després de la redacció, mos ha passat, a tu també, Xavi, una cosa encara més extraordinària. Atenció, perquè avui hem rebut un missatge d'Instagram, que em reben molts, això no és l'extraordinari, sinó el seu contingut. Diu així.
1: Diu, dia, perquè de bo no en té cap. Som una oient fidel de Xiu Xiu i m'encanta no, m'apassiona sort de tu... I em vaig sentir molt ofesa quan vàreu expressar que estàveu farts d'aquesta cançó. La gent dedica aquesta cançó amb molt d'amor a les seves persones estimades i vosaltres ho despreciau. Sol·licit que cada dia, a les 5 i mitja, que és quan surt de la feina, que feu sonar sort de tu a xiu-xiu. I si no responeu la meva petició, m'ho prendré com a una declaració de guerra. Atentament, anònim.
0: Idò, si han rebut aquest missatge, que t'apareix, secretari?
1: Terrible. Una declaració de guerra, la primera, que mos fan així o així.
0: La veritat és que sí, no mos esperava. A mi m'ha afectat. Bé, li han contestat, nosaltres li han contestat. Li han dit, estimada Tuli Anònimo, perquè l'Instagram té Tuli. Primer de tot, sentim amb tota l'ànima que t'hagis sentit ofesa. La nostra intenció és sempre ser i estar a disposició dels nostres oients, especialment els més fidels com tu, tot i que a vegades patinam, com bé hem comprovat amb el teu missatge. Mos agenollam davant aquest error. Gràcies per aquest comentari / amenaça. Escolta avui pròximament el nostre programa per saber si mereixem el teu apreci. Atentament, equip de xiu-xiu.
1: Molt bé. La pregunta és... Hem de posar la cançó de sort de tu una altra vegada? No, és broma.
0: Jo crec que sí, que complirem el seu desig.
1: Clar, no, evidentment,
0: sempre. I a les 5 i mitja en punt sonarà sort de tu a xiu-xiu.
1: En punt, en punt.
0: Ara no la posarem.
1: No, però en punt sonarà.
0: No, perquè diu, a les 5 i mitja surt de sa feina. Li donam un parell de minut de cortesia.
1: Sí, exacte,
0: que,
1: sobretot...
0: Perquè saps que la posant com ho senti, aquesta Tuli.
1: Expressam les nostres disculpes públiques davant d'aquesta Tuli. No li posen cara, no saben qui és.
0: Bé, i en realitat, disculpa't si qualque vegada feim comentaris que ho fan.
1: Sí, intentant que no.
0: Intentant que no.
1: Però...
0: Però la cosa va ser que mos vareu dedicar dos dies seguits la mateixa cançó de Oques Grasses, que et sort de tu.
1: I ja vull dir una cosa.
0: I clar, vàrem fer el comentari.
1: Ja vull dir una cosa, Inés. Que en realitat, en Jordi no la va criticar.
0: En Jordi, avui no és.
1: Clar, perquè ara t'ho va criticar. Jo no la vaig criticar en aquesta cançó.
0: Ah, vaig ser jo.
1: Sí, però no passa res. Perquè som un equip.
0: Impressionant.
1: Som un equip. Tuli, som un equip.
0: Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Començarem amb alegria, que falta molt fa, és a dir, repartint gomets verds. A més, el primer gomet verd de la setmana és ben especial. És per un nin, o un fiat, millor dit, perquè és un nin de Menorca que no coneixem, però que mos hem assabentat d'allò que ha fet. Gomet verd per en Yuha Barreno, davanter de la UDMO Infantil A.
1: Gomet verd per tenir el millor esperit competitiu que qualsevol jugador de primera divisió, en té més, eh?
0: Exacte. I ara demanarem que, si heu reconegut aquest nom, mos telefoneu en el 971-13-99-00 perquè volem conèixer en Yuha Barreno. I és que, segons ha recollit aquesta setmana el digital El Diari de Menorca, el davanter infantil de la UDMO, en Yuha Barreno, ha fet un gest que ha sorprès molt positivament.
1: Ha fermat sa sabata a un company rival i durant el derbi contra el Ciutadella Club Esportiu.
0: T'ho imagina't, un derbi, mou a Ciutadella. Xin, xin, xin, xin. I en Yuha veu que el rival té el cordón desfet.
1: Clar.
0: Ell s'acota.
1: Clar, home.
0: I li forma. És que
1: això és com ha de ser. Imagina que tots fossin com ell, com en Yuha.
0: Exacte, tant de bo. 971-13-99-00, si mos voleu posar en contacte amb ell. Mos encantaria conèixer-lo.
1: Exactament, molt bé.
0: De fet, aquesta fita està capturada per una foto en aquest mateix diari. El jugador del Mo s'acota per fermar-li la sabata en el seu company del Ciutadella, que té el peu damunt la pilota. La veritat és que és una foto preciosa, entranyable i molt bona esportivitat.
1: Efectivament, molt bé.
0: Molt bé, Yuha.
1: Molt bé, aplaudiment, ben Yuha.
0: Gomet i aplaudiment.
1: Efectivament.
0: Crec que mai havien donat un gomet verd tan ben donat.
1: Exactament. M'hi han donat molts, eh?
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
0: Això no era en Yuha, però ho hagués pogut ser. Vinga, més gomet verds que han començat molt bé. Uh-huh. Aquest gomet verd no té res a veure amb l'anterior. De fet, és un gomet verd que qualcú li sonarà. També els protagonistes són uns coneguts de tothom. I és que gomet verd en el grup La Oreja de Van Gogh.
1: Gomet per tenir una altíssima autoestima i, sobretot, visió de negoci. Solo...

0: Ara n'Andrea mos ha fet una trampa.
1: Ara mos fa seguitza, mos fa seguitza. I quina expressió? Coneixiu? Fer seguitza.
0: Sí. Com se nota que has fet feina tèntol.
1: Molt bé, Mem, què passa?
0: Aquesta cançó és la que donarà títol en el musical que està preparant el grup L'Oreja de Van Gogh basat en les seves cançons. Durà per títol aquesta cançó que se diu Puedes contar conmigo. I això és el nou propòsit de L'Oreja de Van Gogh. Ve a ser un Mamma Mia d'Ava a l'espanyola amb cançons de L'Oreja.
1: Efectivament, i de fet ja en sabem qualque detall. Llavors en farem 5 cèntims d'aquest musical, com que el dirigirà ni més ni manco que Fernández González Molina. Que és el... Què passa?
0: Que m'ha fet gràcia així com ho has dit.
1: Clar, que és el mateix director de pel·lícules com Cronos, 3 metros sobre el cielo. Oh,
0: i... Serà bo aquest musical.
1: Serà bo. El guardián invisible. Invisible.
0: Serà bo, serà bo.
1: Sí, 3 metros sobre el cielo, per cert. Les pel·lícules favorites de Nines.
0: Ai, Xavi, quan
1: no
0: dius aquestes coses, gens ho creu.
1: Però és que, escolta, és
0: que, no és vera.
1: Que no és dolent.
0: És una rubia molt il·legal.
1: És un peliculón, en Mario Casas.
0: Per favor, és dolentíssima.
1: Oh, Nines, una història d'amor com Déu mana.
0: Horrorosa.
1: Va, i què més?
0: Hi ha molt d'elements red flag avui en dia ja.
1: Això sí, això sobretot. Però bé, tu hi aniràs a veure el musical?
0: Primer que el facin.
1: Va, molt bé.
0: Després ja ho veurem. Encara tenim pendent La Bola Negra, imagina't. Vaig en retard.
1: Se t'acumulen.
0: Nosaltres els hi posam un gom a part a L'Oreja de Van Gogh, sí, per tenir molt bona autoestima, per tenir visió de negoci i, sobretot, per donar-nos contingut.
2: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí. No m'ho esperàvem, no.
0: Vinga, darrer gomet verd de la setmana per...
1: Les influencers que aprenen català.
0: Resulta que un grapat d'influencers espanyoles han iniciat la moda d'aprendre català. Sí, encara que ho facin per seguir una moda, el manco ho fan i s'interessen per la nostra llengua. Anna Gallardo, com estàs?
3: Pues jo molt bé, també he dormit molt bé, però bé, això no és la pregunta. Però
0: sí, com has dormit la nit passada?
3: No, molt bé. La setmana anterior, fatal. Jo no sé si la resta d'oients també, però aquesta nit bé, millor.
0: Molt bé. Que bé, que
3: bé. Bé.
0: Nana està molt assabentada, la nostra companya de producció i edició, i està molt assabentada de tot allò que passa a xarxes, i és ella que mos ha proposat dona aquest gomet. Per què, Anna?
3: Perquè jo estic tot el dia ja fent scrolling a TikTok, a Reels i tal, i bé, segurament si també estàu tot el dia amb el mòbil, vos sonen a Marina Barrial, a Fabiana Sevillano, a Lídia Rauet, a Celia Cácer, tota aquesta gent
0: jo,
3: de xarxes.
0: Jo, Anna, estic tot el dia amb el mòbil i no me sonen cap d'aquests noms.
1: Això me sap dir-te que tampoc me'n conec a cap. O sigui, la primera, Maria, és que tampoc, Marina Barrial.
3: Sí,
0: aquesta sí que me sona, però no els hi pos cara a cap.
3: Pues, no són catalanes, però estan aprenent i ho fan visible ara a xarxes des de fa un parell de mesos.
0: D'on són elles?
3: Na Marina Barrial és de Sevilla i na Celia Cácer, que és de les dues que xerraré avui, sobretot, de Cantàbria. Després estan a Shakira, que també ha après per en Piqué, i Narsi, que encara que és britànic, es va criar a València i ara per amor també ho està fent per n'Àngela Mármol.
0: Ah, l'Àngela Mármol, que sí que és catalana.
3: Que és de Girona.
0: Una cosa, parlant de na Shakira, també, ahir va sortir a La Resistència, que és programa que fan a la primera, i va dir que ella, a Miami, quan no volia que la gent l'entengués, xerrava català amb els seus fills. Sí, i se va posar a xerrar en català un moment amb en Broncano.
3: Sí, tenen un moment allà d'humor, que he posat un clip, no sé si donarà temps, però és molt graciós.
1: Vaig veure un poc d'atenció entre en Broncano i na Shakira, o no?
0: Sí,
1: ho
3: també
1: veus?
3: Vull dir que na Shakira d'un poc de botox i no se notava molt, si estava enfadada o no.
0: Jo no vaig veure res d'atenció.
1: No ho sé, però m'ho vaig inventar
0: jo. Crec que com que en Broncano el van treure del plató, el van treure del teatre, a lo millor no estava tan amollat com normalment.
1: Atenció romàntica.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: no?
1: Però va!
0: Sí, Broncano està amb aquella actriu preciosa, meravellosa, sí, boníssima, que ara no recordo el nom, però que m'encanta.
1: Ja no ho sabia, perdona. I
0: estan molt enamorats. Són la meva parella Goal.
1: Àlvaro?
0: Sí.
1: Són molt bons.
0: Goal.
1: Això què vol dir?
0: Objectiu.
1: Ah, molt bé.
0: Com a inspiració.
1: Ah, molt bé. Bé, i què li va passar a aquestes influencers?
3: Sí. No, pues na Marina Barrial és una creadora de contingut sevillana que té 708.000 seguidors a Instagram. Només a Instagram. A TikTok té encara més. I bé, l'escoltam.
4: Creo que jamás en mi vida yo me había interesado tanto por hablar catalán. Y tampoco entiendo la razón de por qué quiero hacerlo ahora, pero llevo tanto tiempo con Ángela y con Lidia, llevo tanto tiempo rodeada de catalanes, que si Oscar Font, que si no sé qué, que yo tengo la necesidad de hablar catalán. A día de hoy no sé qué es, 11 de agosto, no sé catalán, no sé hablar catalán, puedo entender muchas cosas, pero no sé hablar. Yo, en un año, estoy hablando catalán. Voy a hacer los típicos writing de inglés, pero en catalán, y voy a hacer mis exposiciones. Como cuando me pongo ya a hablar en francés de la cámara y digo, bonjour, je m'appelle Marina, moi je te... Vale, pues igual, pero en catalán. Y vosotros me vais a dar vuestro aprobado. Y yo te prometo que yo de aquí a un año estoy hablando catalán. Pero si hablando catalán, no, no en plan tontería, no, no, no, no. Yo voy a estar hablando catalán.
0: Molt bé,
4: plan...
0: la promo s'ha fet.
1: Un C2. Volem, eh?
0: Diferents a prova.
3: Quan ho faci d'aquí un any, ho sabrem. Exactament. I ara ja he mirat i du 52 dies a Duolingo. Mm-hmm. Pues ja, aprenent.
0: Però tu ho pots mirar, el que fa ella.
3: Sí, claro. Plan, sí, té el Duolingo obert. Està provant.
0: Però Duolingo, que t'ensenya una... A veure, de...
1: No, així mateix va bé, el Duolingo.
0: Sí, però català, castellà, per favor, no és tan diferent.
1: Aquí a Mallorca, o les Balears, Eivissa, Formentera, Menorca, pots aprendre català, serà no pas carrer.
0: Sí, clar, ja ho
1: però
0: sé.
1: Duolingo també.
0: Però vull dir que no li vull llevar mèrit, però vull dir que... No, Duolingo no és tan...
1: digue-ho.
0: És a dir, que és per llengües, potser una mica més... que no tens tanta diferència, que no tens tanta similitud. Vull dir, per exemple, si jo volgués aprendre alemany o danès, un Duolingo, i de sí, a poc a poc. Però el Duolingo té un nivell tan, tan baix...
1: Com proposes que aprengui català, aquesta influencer?
0: No, i això, que l'intenti xerrar, que els seus amics... I...
3: Com ho fan a Celia Cassel, que se canta, bra, que té 185.000 seguidors a Instagram i molt més a YouTube, perquè ella és de la generació YouTube. Ja que està al dia, no?, d'aquestes coses.
0: I ella també està aprenent
3: ella està
0: català.
3: Aprenent i ha fet un vídeo també explicant això i que ho va aprendre sobretot per Merlí i perquè li agrada molt aprendre.
0: Ah.
5: Hoy me dan los resultados de mi examen de catalán y estic molt nerviosa. Cuando le digo a la gente que estoy aprendiendo catalán, la pregunta siempre es ¿pero por qué? Y mi respuesta nunca cambia. ¿Y por qué no? Me encantan los idiomas y el catalán me llama la atención desde que soy adolescente.
6: Estoy en catalán, me he enamorado de ese idioma.
5: A mí no me gusta ver el aprendizaje solo como algo utilitarista en el ámbito profesional. Aprender idiomas es crecimiento personal, sumergirte en otra cultura, es abrir tu mente a otra forma de ver y entender el mundo. Y para mí no hay nada más sexy que hablar muchos idiomas. A la pregunta de ¿y cómo has aprendido catalán? Pues eso sí que ya no sabría respondértelo. Soy de Cantabria de toda la vida. Nunca he ido a clases, nunca he vivido en un sitio donde se hable catalán. Igual tiene que ver que escucho mucho la radio en catalán, que veo vídeos, series, que mi mejor amigo es mallorquín. Pero diría que ha sido un proceso muy intuitivo que he hecho desde mi cuarto. Y por eso siempre me ha dado vergüenza decir en alto que sé hablar algo de catalán. Porque ¿en base a qué? ¿No? Así que por eso decidí demostrármelo a mí misma y presentarme al examen oficial.
0: Que bé, i dona Celia Castel?
3: Sí.
0: Castel?
3: Castel.
0: Castel, d'acord. Mos explica això, és vera, té totes raó, estic molt d'acord amb ella. El pròxim objectiu podria ser fer aquests tipus de vídeos en català.
3: Jo crec que ho anirà fent perquè el seu millor amic és en Xim, que és d'aquí de Mallorca. Són molt aguts, jo he coincidit amb ells a un esdeveniment i són molt aguts els tres.
0: També es crea contingut aquest tal Xim.
3: Sí, tenen un podcast en castellà, ara varen fer unes noces a Madrid, però bé, i la seva cosina és d'aquí, que va ser una guanyadora o que va entrar a La Voz Kids.
1: Ah,
0: uf,
1: bé.
0: Anna, estàs molt assabentada.
1: És increïble,
0: de tot, és
3: no ho sé, tinc aquest tipus de coneixements. Molt d'escrolling, que ja m'ho surt a vegades a TikTok, això de sal a explorar, necessites salir ja de tu habitació.
0: Ah, sí? Això o sigui, el TikTok t'avisa que dus massa temps dins TikTok?
3: Sí.
0: Ostres.
3: Sí, ja no sé quant de temps toca aquí.
1: És el tipus de producció que necessitem en aquest programa.
0: La veritat és que estic aprenent molt.
1: Digitalment esclavitzada.
3: Però ja faig la meva feina durant les meves hores de treball. Jo no miro TikTok aquí, no us preocupeu. Però bé, hi ha creadors de contingut. Andrea, per favor. Hi ha creadors de contingut com Narchi, que ja he dit, que ho fa per amor, però és valencià. I ell reivindica que a València no ha après el català, encara que és una llengua autonòmica, i que també li costa molt la doble L. I bé, a Shakira, ahir ho va explicar a La Revuelta, i bé, ja li vull donar un comot per tant a aquests influencers.
0: Sí. I els hi dedicam-ho a aquesta cançó, imprescindible per aprendre català.

0: Aquesta versió d'una Shakira que va cantar Boig per tu, que també li va quedar molt bé i ja ha perdurat en la història.
1: És increïble, en Piqué no s'ho mereixia, això.
0: Sí, no. Això és un altre debat, Anna.
1: No, Shakira és massa dona.
0: Hala, vinga. Sí, és un altre debat.
1: I no, això, que en Shakira va dir això a la revuelta, que si voleu la podem escoltar.
2: Mm-hmm. Jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo
3: si tu vols.
2: Als meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català.
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també.
3: En català?
2: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña. Porque tú eres de Barcelona.
3: No.
2: No, ¿tú dónde eres?
3: Jaén, Andalucía.
2: ¿Y tú por qué hablas catalán?
3: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
2: No sé, que tuviste una novia catalana.
0: Molt bé, va molt bona conversa. I sabeu que ara s'està parlant molt d'aprendre català a xarxes i en els mitjans de comunicació, així que molt bé.
1: Està beníssim i la gent li està dient a tots aquests influencers que estan xerrant, vinga, va, sigui així, el peor català és el que no se habla.
0: Bé, o sigui, supos que els hi deuen dir en català, perquè si no no té cap tipus de sentit.
1: Bueno, li diuen en castellà i en català, les dues, i ella ja ha dit que encara que li contestin les històries en català, que ella ho farà en castellà perquè encara no està còmoda, d'acord. Perquè no vale. Val tenir accent, ella. Uh-huh. Ella val fer-ho
0: d'acord.
1: Bé.
0: Uh-huh. Molt bé, idò, bé. Li farem el seguiment en aquesta lota, per exemple, a Marina Barrial, que és aquesta.
4: Un total de 12 dies aprendiendo català. No pienso demostraros, yo no voy a demostrar a nadie el català que yo sé ahora mismo, ¿vale? Porque sé un català bàsic, eso va empezar, ¿vale? Mucha vergüenza.
0: Bueno, molt bé, idò, molt enhorabona i ànims a tots aquests influencers que estan aprenent català. I moltes gràcies a tu, Anna, que n'ha anat la nostra companya de producció, que mos ha fet aquesta crònica explicant-mos aquesta qüestió, però, Anna, també t'hem de donar una molt mala notícia.
1: Que? No m'agrada, això.
5: I doncs, així no la vida. A vegades hem d'escoltar coses que no m'ho agraden.
1: No.
0: Sí, Anna, perquè el primer gomet vermell de la setmana és per tu.
5: I és que, Anna, estimada, la cosa va anar així. Nosaltres fèiem feina, tan tranquils, estàvem a la redacció, i no sé per què, però varen començar aquest típic debat, això, la truita de patata, que és tan famós, que si crua, que si més eixuta, que si en ceba, fora ceba. I sobtadament, nana, és a dir, tu, vares dir, i doncs jo la faig amb patatilla.
1: Pues sí, com ha de ser, si no tens temps,
0: però
1: ho fas així.
0: Com és que fas la truita de patata amb patatilla?
1: Pues jo vaig en el súper i com se deixona de patatilla...
0: Sa bossa.
5: Però quines que xetos?
0: No, però no digueu marques.
1: No,
5: aquest triangle.
0: Sí, és normal.
1: És normal.
5: Què és normal?
1: Sense jamón, sense perquè, res. És normal,
5: sí, amb sal.
1: Amb sal. I després com se ceba, però sa que ja està feta. Sa que ve amb un pot de vidre. Aquesta.
5: Que és boníssim.
1: És
5: boníssim. Tot això és boníssim, sí. Però perquè té molta...
1: Pues això,
0: per favor.
1: I ho mesc, i ho faig, i ja està, i està beníssim, està
0: però
1: molt bon.
0: Però que t'acosta pelar un parell de patates.
1: No tenc temps, jo no tenia Anna. Temps, i jo ho he fet així durant tot l'any passat. Jo he pres aquesta truita molt...
0: Però surt bé, la truita de patates.
1: Surt boníssima.
5: Jo faig una proposta.
1: I després, ja, si ets nivell expert, tu compres un xup-xup de trufa,
5: sí,
1: la fas amb trufa.
5: La truita més boníssima. Artificial
0: totalment.
5: Del món. Anna, te proposo una cosa. El títol de gomet vermell són coses que se poden revocar, de qualque manera. Sí. Es podem revisar i, per tant, el poden llevar i fins i tot convertir a verd. Per tant, te propòs que la Marquia duguis una truita d'aquesta. I nosaltres la tastarem i, per ventura, aquest gomet vermell, puf, màgicament, se convertirà...
0: Però ja m'estim més que en duguis una normal.
1: Però de patata o de patatilla?
5: No, tot aquest mescloro que has dit...
1: Vale,
5: però
0: no sé si m'atreves que tastar això.
5: Sí,
1: que estarà boníssima.
5: Això és impossible que sigui dolent. En tanta
0: no ho sé. Pell que no ho vull introduir en el meu cos.
1: Jo dimarts ho duc.
5: Exacte. Un poquet de pa, no és broma.
0: Quedam així.
1: Però me canvieu el gomet.
5: Sí,
0: si ho durs, te revocam el gomet vermell. Vinga, va. Decidim, idò, si mantenim o retirem el gomet vermell en Anna, han decidit que de moment queden bastant bai. Continuem amb els gomets vermells a qui realment se'ls mereix de bon de veres, com per exemple els comerços que ja han encetat Nadal.
6: En quin temps vivim?
0: Idò, sí, ja ho heu sentit bé, segons han recollit els companys d'Ivetres Notícies, molts comerços ja tenen els productes de Nadal exposats com a decoració A Torro.
5: I falten gairebé 3 mesos. Són 77 dies, haver de passar tots sants, es pont de desembre, i en el carrer ja és Nadal.
6: Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall.
0: Ara ve Goma vermell. Per avançar-vos tant, per l'amor de Déu, esperau sí. El manco en espòndar de desembre.
5: I gomet vermell per ser guionista d'aquest gomet verd, perquè, escolta, Nadales, quan fa calor, mala estrogança. Hi ha gent que segurament...
0: Mos agrada risc en aquest
5: bé,
0: programa.
5: Bé, endavant. No sé, nostres agents.
7: Tio, tio. Xiu, xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, els humans voladors, la nova pel·lícula de Major Hollywood.
1: S'ha dins una cova de mama, aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
2: Els veïnats de la torre Lluc Major denuncien els vols freqüents de parapent a baixa altura sobre les seves cases, jardins i terrasses perquè ho consideren una amenaça per la privacitat i la seguretat.
0: Els residents alerten que la zona es troba dins l'espai aeri controlat de l'aeroport de Son Sant Joan i han denunciat els fets a l'Agència Estatal de Seguretat Aèrea, que consideren que no hi ha proves suficients com per iniciar un expedient sancionador. La ESA recomana avisar les forces de seguretat quan es detectin aquests vols per identificar-ne els pilots.
2: Recordem que la normativa prohibeix enlairar-se des de zones urbanes o amb aglomeracions de persones i estableixen també restriccions per garantir la seguretat dels vols.
1: Se dins una cova de mama aniria, per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
3: I de Tres Ràdios Esport.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, farmejar aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de l'equip, sa teenager.
8: No, jo no soc sa moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o els no tan joves?
10: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
11: Xiu, xiu.
12: Què passa, xiu-xiuers? Com estàu? Som en Joan Gabriel Bausà, en Enrique, més conegut com en Juanga. I vull aprofitar per demanar i dedicar una cançó al meu fill, en Darío, i m'encanta. Una cançó que me posa les piles, una cançó enèrgica, com és la de la Ludwig Band, Xavier, el tècnic de so.

0: Ai, que preciós aquest missatge que ha enviat en Juan Gabausàs, nostre company d'esports, en el seu fill, en Darío. Preciosa cançó que li ha volgut dedicar. Però són les 17:32 i nosaltres hem de complir una promo, el Xavi.
1: Efectivament, aquí sempre intentam, si ens equivocam, rectificar i demanar perdó.
0: Exacte, espero que m'ho estigui escoltant.
1: Tuli.
0: No, Tuli.
1: Tuli, escolta, perdó. Bé, Inés t'ha demanat perdó, que és el que va criticar i te va...
0: Tu diran ses culpes, això.
1: No, és vera.
0: Són les 17:33 de sora baixa i com que estem a disposició dels nostres oients, rebem els seus comentaris i els aduïm a terme. Vos dedicam a tot vosaltres i en especial a l'oient Tuli, que mos ha enviat un missatge demanant que rectifiquéssim la nostra broma ofensiva sobre la cançó que sonarà a continuació. Esperam que mos perdonis, Tuli, si t'has sentit ofesa, si han dit que estàvem una mica cansats d'escoltar-la. Tenim sort de tot vosaltres. Tenim sort de tu.

0: Bé, tu li enviem-nos qualque missatge, si m'ho has escoltat.
1: No deixa'm poc més, però, no?
0: No, ja està. Vinga, però, hem de continuar amb el programa.
1: Sí, Tuli, per això, per favor, enviem-nos qualque missatge, ja demanat, dic que estem perdonats, el manco, i sí, ja està.
0: Bé,
1: està
0: ja
1: tot, tot bé.
0: Sobre.
1: La declaració de guerra ja està.
0: Parau atenció, perquè el que duim a continuació també és gros, és gros.
1: Sí, efectivament, és molt gros, perquè ara tenim en nosaltres aquí, acaba d'arribar a l'estudi, acaba d'entrar, és una persona que alguns ja l'han batiat com el Romeo Santos mallorquí.
0: Eh?
1: En Julio Iglesias del segle XXI.
0: Uepa.
1: O també el Lorenzo Llamas de Palma. Uepa. Ara riu, riu. Ara xerram ni més ni manco que el jove de les mil veus, en Marcos Esteban. Company, com estàs?
0: Hola, Marcos.
2: Bones tardes.
0: Com has dormit de nit passada?
2: Uf, he dormit, vamos, superbé.
0: Sí.
2: A més, és que darrerament, com estic ara apuntat en el gimnàs, arriba a casa nostra, si he de sopar, i m'adorm i...
0: És que en Romeo Santos mallorquí, en Julio Iglesias del segle XXI, en Lorenzo Llamas de Palma, necessita anar al gimnàs.
1: Clar, no.
2: He d'anar al gimnàs, si no, què hem de fer? Home, aquest cos.
1: Exactament. Però Julio Iglesias, per presentar-te, el tenim aquí per de fons un poc de... No l'olvidé de viver, t'agrada, o no?
2: Jo m'encanta en Julio Iglesias.
3: De tanto jugar con los sentimientos.
1: Mira, vai, t'han regalat aquesta entrada per tu.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Perquè en Marcos, si no el coneixeu, és un gran showman. És molt jove, però és un gran showman. I principalment tu, Marcos, vares començar venint a aquest programa fent imitacions, no?
2: Fent imitacions.
0: T'animes a fer-te qualcuna per qui no te conegui?
2: Bueno, mem, ses típiques. Fins les típiques, un poquet.
1: Jo ara, per exemple, m'agradaria xerrar... Això és com una Pokéball. Te tria tu. I qui traiem? Rafael Nadal, rei d'Espanya. Bé, el rei emèrit, perdoneu.
0: Com que en quedem? En Rafael Nadal, el rei emèrit.
1: Per exemple...
0: No és el mateix. Són amics, però no són el mateix.
1: És a dir, també tenim aquí, mira, el Casta.
4: Cago en dera Maria Tolodidòfari, cago en dera Viriquí, que te'n menjaré.
1: Exactament.
0: El rei emèrit també el fas molt bé.
5: Gallina d'orgullo i satisfacció estar aquí en Xiu Xiu. Hacía tiempo que no venía, ¿eh?
1: I en Rafael?
6: Bueno, la verdad es que tú sabes que en IB3 siempre somos bienvenidos, ¿no? Y estamos en casa.
1: Molt bé. ¿A qui més podries fer?
6: Bueno, pues mira, darrerament estic fent-nes de... Bienvenidos a la nave del misterio, ¿verdad?
1: Sí.
6: Tantas preguntas sin responder, tantos enigmas. Iker Jiménez, de Cuarto Milenio.
1: Sí.
0: Ho fa molt bé,
1: molt
0: també.
1: Molt bé.
0: És que és l'home de les mil veus.
1: L'home, el jove de les mil veus, perquè en Xavi Canyés també sí. És l'home de les mil veus.
2: És un crac, en Xavi.
1: En Xavi és un crac. Fantàstic. Vos coneixeu?
2: Bueno, per les xarxes socials, com tot.
1: I de, per favor, així ho hem de quadrar una trobada entre tu.
2: Hombre,
1: i Xavi Canyelles.
2: Sí.
1: Que, per cert, actua avui, si no va, avui en es fes ja-ja, en Rivoli, avui, Xavi Canyelles, eh?
0: Imprescindible. Vos direm una cosa, ara l'heu escoltat, l'heu sentit fer ses veus, però és que és un artista polifacètic, perquè, Xavi, ara, avui en Marcos, molt bé presentar una cançó.
1: Efectivament.
0: Per això dèiem que eren Romeo Santos en Julio Iglesias.
1: Exactament, i aquesta és el bessó. Aquesta és el bessó, la qüestió pasqual. Avui, ell és aquí. Amem, Marcos, jo... Un dia normal va rebre un missatge. Escolta, Xavi, que he gravat una cançó. Jo, què m'està, què me dius ara?
2: Totalment.
1: A mem, com van això? Quina cançó?
0: Però tu no feies imitacions, Marcos.
1: És un showman, fa de tot.
2: Saps què passa? Que jo no dic que això no ho faig. Mai me sentiràs dir, això no ho faré. Uh-huh. Perquè, bueno, jo m'encanta el tema de sabou. A més, és el que xerran sempre. Entre imitacions i cantar, hi ha diferència, però utilitzes la mateixa... digamos. I res, pues, tot va ser començar a escriure una cançó pròpia. I anant fent feina, i al final, pues mira, vaig anar a Madrid aquest cap de setmana passat, i ho vaig gravar allà.
0: A gravar-la, com a ses estrelles, a gravar a Madrid.
2: Vaig anar a Madrid allà amb en Edu del Val, que...
1: Sona bueno, bé, no? Em fa
0: sí.
1: No sé que bona
0: sí, no sé qui és, però bona enja. Sí.
2: Bueno, en Edu del Val va estar amb en Josep Herrero, en el Chiringuito, va estar un parell de programes i... Uh-huh.
0: Però és productor musical?
2: Sí, bueno, és el productor musical de Transmedia. És un dels,
0: wow,
2: dels músics d'allà i tot això.
0: Som uns
2: sí,
0: ignorants,
2: sí.
0: Xavi.
1: Sí, sí. El del Val. Ara ja no me'n oblidarem mai. Has escrit, tenim entès una cançó d'amor.
2: Totalment.
1: Títol?
2: Com sempre. Quédate un poco más.
1: I a qui li dediques aquesta cançó?
2: Bueno, no està dedicada a ningú.
1: A un concepte.
2: En específic.
1: És un concepte.
2: És un concepte. És algo que ha sortit de jo, però...
0: És autobiogràfic.
2: Total.
0: Idò, vinga. Que soni, quédate un poco más.
2: Quédate un poco más.

0: Marcos, és fantàstic, sí, aquesta bachata.
1: Has vist?
0: I ara tomo tours amb aquesta bachata.
1: Bueno, pues perquè jo sempre he volgut... Jo m'encanta cantar, eh? Jo des de petit he començat a cantar, lo que passa és que ja després vaig anar un mes i mig o cosa així a classes de canto i perquè me mostressin més o manco com puc utilitzar la meva veu. I me va anar superbé i jo tenia aquest projecte en ment sempre de fer una cançó pròpia, o sigui que...
2: Uh-huh. És fantàstica, aquesta lletra també és molt, molt elaborada. Quant d'any tens, Marcos?
1: De nou
2: anys, molt bé. És a dir, si jugues bé les teves cartes, anirà molt bé, perquè a més ets un jove molt ben plantat, i això també sembla que ajuda a la indústria musical. Per tant, has de fer xarxes, un pot de tot, un pot de màrqueting.
1: Bueno, he de començar a tope.
0: I de més, no només cantes, vull dir, faig les imitacions, t'han sentit, i és que ja tens el teu espectacle.
1: Bueno, estem fent feina un espectacle nou... Bueno, juntant tot lo que jo faig, no? Que és cantar en la meva pròpia veu, cantar imitant, imitar, humor... O sigui, és tot en un mateix espectacle.
0: Tot gràcies a sa veu, Marcos.
1: Exactament, tot gràcies a tot això.
0: Encara no podem saber res més d'aquest espectacle, ni
1: bueno,
0: data...
1: Bueno, en aquest espectacle sabrà Mi verdadera voz.
0: Uau.
1: Que és el títol.
2: Molt bé.
0: Ah, veus? Molt bé, molt bé. Escolta, tu t'agradaria ser famós qualque dia? Si és que ja no ho ets, si és que encara no ho ets.
1: No, home, no, jo sóc un aficionat encara. No, però sí que és vera que jo m'encantaria. M'encantaria, a més, el tema de la ràdio, el tema de la tele, el tema de tot això, jo m'està encantant, o sigui que a tope.
2: Sí, però, per exemple, en Justin Bieber, és a dir, no salvant les distàncies, evidentment, però a la predina passava molta pena que quan tornàs famós convertís en un beneït.
1: No, perquè no, perquè jo estic molt ben gestionat i molt ben acompanyat a casa nostra.
2: Exactament. O sigui que... això ho tens controlat.
1: Sí, sí, sí, sempre.
2: Molt bé.
0: Marcos, t'esperarem aquí quan puguis contar-nos més coses.
1: Hombre, clar que sí.
0: D'acord?
1: Sempre.
2: Molt bé.
0: Perfecte.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Marcos.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és formació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Jo conec en Quico Rivera.
4: Sube el mambo.
1: Quin nivell, Maribel.
3: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: ¿A 200 euros? Se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
1: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha de pagar 200 euros.
3: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Yo ya no trabajo con él.
1: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
3: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
2: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
2: Xiu-xiu.
1: I li deien que te deu 200 euros.
3: Exacte, i li tornem a recordar.
2: IB3 Ràdio.

0: I deixar entrar passaport en Aina Segura, part... part de la dupla, estàndem imprescindible de elles.
1: Na Neus i Naina, d'anar fent.
0: Ei, na Neus, avui no ha vengut?
2: Na Neus no ha vengut. No, de fet, no és ni a Mallorca, o sigui que no...
0: Uau, és que aquestes d'anar fent. Aquesta no se'n perden ni una.
3: Bé, eh?
2: Nosaltres venim un dia és altre, i intentant venir les dues,
0: no, clar,
2: però clar,
0: molt bé.
2: No, hi ha dies que no...
0: Com has dormit la nit passada?
2: Bé, bé, jo en general dorm... bastant malament, de bastant malament o molt malament, més o menys, però
0: de mirar, avui bastant bé.
2: Sí, jo he pensat moltes vegades que he d'anar en el doctor del sueño, que sí, és així famós, però...
3: És una qüestió de temperatura?
2: No, no. És una qüestió de... A mi m'acosta molt dormir, quedar-me dormida i me despert també molt, moltes vegades durant el vespre. Mm. I també si és de matí, tenc algo que sé que he de fer, algo important o algo així, no puc dormir. Mm.
0: Llàstima. Creus que la nostra dona emmarcar avui dorm bé?
2: Jo crec que sí. Sí? Jo crec que dorm bastant ample. Sí, sí, sí, sí. Avui és una dona que, com a recomanació personal d'ella, de la que venim a xerrar, en lloc de començar pel principi, començarem per la meitat. Si ella ho diu, li farem cas, així que ja.

0: Per si algun dia vos fa ganes posar vos despeu com un botifarró per Sant Antoni, n'hi ha exposats en el Museu de la Ciència de Londres. I se diu que en el fons tots som iguals, i jo crec que el que ho demostra són les radiografies.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
8: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: I com cada darrer dia de la nostra setmana, xerram amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui hem convidat a una de les noves veus d'IB3 Ràdio, Naina Marc. Naina, benvinguda a xiu-xiu.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, te sentirem en directe d'aquí una horeta, això si mos escoltau en directe ara mateix, avui divendres, però si mos escoltau dilluns haureu d'esperar fins a les 8, que és quan comença Entre avui i demà en Araceli Bosch i Naina Marc, una de les noves apostes de Araceli per continuar amb Entre avui i demà. Aina, avui volem xiu-xius d'Entre avui i demà, oh?
2: Va, m'ho pareix bé, m'ho pareix bé.
0: Me ne contaràs o no? Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
0: La primera pregunta és, clar, tu ets de Pollença.
2: Sí.
0: No ens Aina Marc.
2: Sí.
0: El primer xiu-xiu és demanar-te si estàs relacionada amb qualque Marc poderós de Pollença.
2: Evidentment. Jo per mi no hi ha cap Marc que no estigui relacionat amb un Marc poderós. De fet, Marc és un cognom super, super antic. Eh? Mm-hmm. Realment ve de en el meu cas, d'en Jaume I, de quan va venir a Menorca.
3: Ah, sí?
2: A Menorca, a Mallorca.
3: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé.
2: Sí.
3: Aina, et vius a Pollença, dius.
2: Sí.
3: Surs cada dia a les 10, perquè, clar, el nostre horari abans era el vostre.
2: Sí.
3: I te'n vas a Pollença cada dia en cotxe.
2: Sí. Sí, sí, sí. Lo bo és que no agafen bus.
3: Sí.
2: No agafen bus i, a més, no tenen problemes per aparcar. I jo això ja, perquè jo m'encanta conduir, disfruir molt, m'ho pas beníssim, però jo és el meu moment d'estar tota sola, de dir,
0: sí.
2: Saps? Mm-hmm. Quan vaig sempre superliat.
3: Música o ràdio, de camí, de tornada?
2: Depèn de l'hora.
3: Sí?
2: Depèn de l'hora.
3: Què escoltes normalment?
2: Normalment escolt Crims, m'encanta. M'encanta. Una mica ràdio també, IB3, IB3, escolt.
0: Per descomptat.
2: Per estar informada. També és interessant quan conduïm, perquè si no agafam un embòs i no sabem què passa, i també així ho sabem. I després també, si estic poc animada o tinc son, música a tope.
0: Molt bé.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que funciona. El teu horari requereix estar desperta.
2: Clar,
0: molt
2: sí.
0: Bé.
2: Ara vull que és divendres quan surti...
0: Música.
2: Música. Música.
0: Però no te fa por escoltar Crims dins el cotxe, tornant a Pollença, tota sola, després aparcar.
3: Clar, clar. És preludi de Crimen en Pollença.
2: No me fa, no. I mira que som poruga, jo, amb aquestes coses, eh? Però com que vaig, surt de la ciutat i vaig cap a poble,
0: clar.
2: No me fa tanta por, de fet. És que...
0: I un xiu-xiu d'entre avui i demà que mos puguis contar. Araceli Bosch, és bona cap?
2: Araceli és superbona cap.
0: Ja ho sabíem, ja ho sabíem.
3: Home, si Araceli és superamiga d'aquest programa, és amiga nostra, i de fet, clar, tu ets la veu més jove d'aquesta ràdio, bé, el manco més recent.
2: Sí.
3: Però en escrenar Araceli, és a dir, va ser la primera veu d'IB3 Ràdio.
2: Es
3: això,
2: porta.
3: Ho sabies o no?
2: És que ho sabia,
3: home,
2: sí, sí, sí.
3: Tens una mestra categoria.
2: Sí. És que no me puc queixar de res. Estic supercontenta amb ella. Que amb bé. Ella i amb en Juny Cortés,
3: en Juny
2: que també,
3: també
2: és de l'equip.

0: I la veritat és que jo trob que mordo i bé.
1: Molt bé.
0: Hem agafat...
1: Sí, ja sabeu, ja.
2: Exacte, mordo i bé, i sobretot és una cosa que quan hi ha bona relació personal, després, en directe, això se nota moltíssim.
1: Sí.
2: Quan sou amb mi... Bé, anem portes amb mi, però dur-se bé, passar-ho bé junts, i connectar, després en directe se nota. Per exemple, aquí Xiu-Xiu, nosaltres tres, en Jordi, en jo, som amics i se mos nota.
1: Recomentes.
2: Bé, això, però jo te considero la meva amiga i t'estim moltíssim. Ai. I ai, ho he fet a pau, això, perquè li ha sabut greu. I vosaltres també vos dius, molt bé, això se nota, en Santana.
0: Sí, sí, sí, sí. I mira que res, és que duim res, mos vàrem conèixer i ja vàrem començar. A la setmana que mos coneixíem ja estàvem en directe, tampoc no...
1: I tu cada dia vas a la recerca de paraules, perquè cada dia dedicau un programa, una paraula en el programa, un programa, una paraula, millor dit. Mm-hmm. Avui quina paraula feis?
0: Avui feim mut.
1: Mut.
0: És curiós. Mm-hmm. És curiós que una ràdio passa mut. Mm-hmm. Perquè de muts
1: quedarem
0: no tenim
1: mutis.
0: Res. Però, però sí.
1: És... Tu tens una paraula preferida?
0: Ui, no ho sé, eh? Jo crec que no. Jo crec que no
1: que,
0: tinc clar, cap paraula així que diguis...
1: Deu ser dificilíssim triar entre el ventall de paraules que teniu entre avui i demà, clar.
0: Sí. S'ha de dir que quan vàrem fer crim, jo vaig disfrutar moltíssim, evidentment. Mm-hmm. Però, de moment, és que se treu molt de suc, eh? Al final tenim molt de convidats, molt d'entrevistats, i arrel d'una paraula en sortim de mil temes.
2: Molt bé, Naina Marc, que us sentim una de les noves veus d'aquesta ràdio, entre avui i demà, la seva cana Araceli Bosch, en companyia també d'en Juny Cortés, fan aquest trident que ocupa aquesta franja horària, que és de 8 a 10 del vespre, avui els sentireu d'aquí una horeta, però clar, aquí a Xiu-Xiu, benvinguda a Xiu-Xiu, m'has de contar què has fet aquest cap de setmana. Bé, què faràs aquest cap de setmana,
1: què
2: però què has fet? És a dir, perquè sabem que has tingut un pot de trull, m'ho han contat.
0: Sí, jo podríem dir que he adelantat una mica el cap de setmana, mm-hmm. perquè aquesta setmana són els darrers concerts d'Oques i Grasses.
1: Ai, no me diguis que tu també has anat.
0: Efectivament.
1: Com en Jordi nostre. Mm-hmm.
2: I amb la Maria Antònia, de fet, he anat.
0: Sí, he anat amb la Maria Antònia Esquines del dia. Les dues vàrem... Res, quan vàrem sortir les entrades, mos va costar, vàrem suar la gota gorda. Vàrem
1: fer cua virtual.
0: I tanta, i tanta. Però és que estàvem amb quatre ordenadors, un amic meu des de Barcelona, la Maria Antònia i jo des de classe. Estàvem
1: clar, perquè
0: mica...
1: vàreu anar a classe juntes.
0: Sí, sí, sí, jo ja la vaig conèixer a classe. Sí. I d'allà n'ha sortit una amistat també superguapa.
1: Molt bé. I com ha estat el concert? Us ha agradat?
0: Guapíssim. Ha estat guapíssim. Superemocionant. És d'aquests concerts que te posen un pèl de punta. Són el que valen la pena, no? Que entren en els teus sentiments i en la teva emoció. No només és... escoltar música. Mm-hmm. És viure-ho. És diferent. És viure el concert.
2: Mm-hmm. Vas plorar?
0: Se m'ha escapat.
2: Coca llenya, clar.
0: S'ha de dir que jo m'acosta a plorar en públic, perquè m'acosta connectar, mm-hmm. si no estic tota sola.
1: Molt bé.
0: Dins el cotxe conec.
1: Com ha estat el viatge? Vull dir, ha estat anar i tornar?
0: Sí. I la veritat és que he dit moltíssima sort, perquè a Barcelona hi ha hagut pluges i de tot... I nosaltres, per mi, van on ser pop vols, que va anar tot correcte, tant d'anada com de tornada. La vida va voler, que nosaltres ja som en aquell concert. El primer dia que feia sol a Barcelona, des d'un munt de temps que plovia, vull dir que va ser que va anar rodat.
1: Aquest cap de setmana és un cap de setmana llarg. Dilluns és festa, recordeu, hi haurà una programació especial a IB3 Ràdio. De 9 a 1, jo personalment vos acompanyaré amb el programa Amb Olivetes, que se fa els dies que no són feiners en aquesta casa. Però volen saber, Aina Marc, si allargaràs una mica aquest hosti que va començar l'altre dia amb el concert. Què faràs aquest cap de setmana llarg, Aina?
0: Sempre llarg l'hosti, jo. Sempre. Tot el que se pugui. Jo encara estic... que jo m'encanta l'estiu i m'encanten les rebel·les d'estiu. És una cosa que no super. Estem a novembre i jo encara penso en les rebel·les d'estiu. M'encanten. Per tant, sempre vaig a cercar la que hi hagi, perquè és quan m'ho pas millor. I després tinc activitats fixes, com per exemple muntar cavall. M'encanta, som superaficionada des de petita. Tinc un cavall i...
1: Que nom, el teu cavall?
0: Zeus. Uh-huh. No, Zeus, sí. I res, jo cada dissabte no falla.
1: De matí ho fas.
0: De matí. Uh-huh. Després de l'entreno sortim a passejar amb mon pare per de fora, amb el cavall, i per jo és un moment que és que disfrut moltíssim, però moltíssim. Ell surt a peu, I jo.
1: I tu colcant.
0: Sí, mai l'he aconseguit convèncer, no pujarà, no que vaig, bé, però bé.
1: Mentre anava a passejar, ja sí, va bé.
0: Caminar és boníssim.
1: Clar que sí. Que...
0: I
1: molt
0: això
1: bé.
0: Ho té en Fitzo. I després, si ho tens acompanya, la mà no me falla. No me falla mai, fins que la mà no refreda, que al final és una cosa que guarda molt bé la temperatura i per setembre o octubre és quan està més calenta. Si puc, me'n vaig a nedar sempre.
2: Ah, sí?
0: Sí, m'encanta, disfruto moltíssim. Mm-hmm. La mà, la piscina, m'agrada, però ja no hi vaig.
1: Justo.
0: Jo, la piscina, mm-hmm. Sí.
1: I diumenge aprofites per descansar o no?
0: Sempre ho penso, sempre dic, vaig a aprofitar diumenge per descansar, però mai acaba sent així. Clar. Mai, perquè després me sap greu, dic, ai, és que just ara, per exemple, aquest cap de setmana venen unes amigues de Barcelona. Me sap greu, saps? Diumenge és el seu darrer dia.
1: Les has de passejar.
0: Sí. Bé, aquest cap de setmana parteixen dilluns, però bé. Uh-huh. I clar,
1: clar sempre... no sé si les duràs a un lloc concret de Pollença, per exemple.
0: Bé, és que elles, o sigui, són de Barcelona, són de Pollença, però viuen a Barcelona.
1: Ah, d'acord.
0: Tenen de Barcelona, però són...
1: Ah, perfecte, clar, sí. Per aquest pont, no pont.
0: Sí.
1: Molt bé, Aina, t'atreveixes a fer el test del cap de setmana?
0: Val.
1: Vinga.
2: Molt bé, Aina, en aquesta secció sempre demanant quin creus que serà el teu moment top i el teu moment flop.
0: Val.
2: Això vol dir el millor i el pitjor moment. Però hauríem de fer... fer servir aquestes paraules modernes.
0: Moment top. Quan sigui de munt o cavall. Això segur.
1: De munt en seus.
0: De munt en seus, sí. I moment flop, en aquest cas, d'aquest cap de setmana, dilluns.
1: A vespre.
0: Dilluns a vespre, sí. Sí, jo crec que sí.
2: Bueno, molt bé. Amb quina emoticona el definiries, el cap de setmana?
0: Bomba. Una bomba.
2: Una bomba. Molt bé, mos agrada. Uf. I la foto, quina foto serà?
0: Foto. Ai, qui m'has pillat, eh?
2: Les teves amigues de Barcelona, per aventura?
0: Les meves amigues, sí.
2: Molt bé. I quantes hores calcules que dormiràs?
0: Uf. Jo diria... Que...
1: Aquesta pregunta l'hem de refer, perquè tothom
0: 14...
1: que se posa a fer càlculs. I jo mai he cap d'entendre si dormirà molt a poc.
0: Comptant dilluns o no comptant dilluns? No el comptam a dilluns, val?
2: És igual, tampoc m'ho hem de prendre tan seriosament. I va bé, digues, vull per 3, vull per 2, igual, 16 hores, va bé. Escolta, no, això
0: una
2: ho feim...
0: Una mica menys.
2: I no crec que ningú es digui sobre aquí seriosament.
0: Una ja mica
2: està,
0: manco.
2: Ja va bé. Molt bé, idò, has passat amb molta...
1: Sí.
2: Molt bé, que tens, però aquí hi ha una pregunta molt important, també.
1: Exacte, un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:50 des de matí. Que no sé si existirà aquesta redifusió, ara que ho dius, perquè és com perfecte. Bé, dilluns o dimarts de matí.
2: Sí. Una persona que comença la setmana en el cotxe, mitja dormida, sí. Per aventura un embòs, o no?
0: I de Ràdio Gent, moltíssima energia per començar aquesta setmana, per començar el dia. Segur que t'ha anat beníssim aquest cap de setmana llarg, i si no t'ho ha anat, és un moment per oblidar tot i començar de nou.
1: Energia! Ah, molt bé!
2: Endavant, ens agraeixes.
1: Aina Marc, t'escoltam cada dia entre avui i demà de 8 a 10 en Araceli Bosch. Moltes gràcies per haver vengut a Xiu Xiu Etjau una estona.
0: A vosaltres.
1: I hem arribat en el Xiu Xiu número 492.
2: Ui, mos apropam,
1: ui.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Mos tornem a sentir dimarts. Mm-hmm. A mi, personalment, dilluns, a partir de les 9, us acompanyarem en Setan Bolivetes el dia festiu. Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi.
3: Jo crec que la freixura, que com que s'ha perdut un poc, perquè és el meu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 7. És dimarts 13 d'octubre, tornada a la rutina després dels actes de la Festa Nacional, enguany molt marcada per l'ambient preelectoral i pendents avui a l'agenda de la visita dels Reis a Ceuta. Serà la primera que farà Felip VI a la ciutat autònoma, encara en plena crisi per l'entrada massiva de l'estiu. Aquí a les Illes, avui a l'informatiu matí, vos explicam que les presons de l'arxipèlag es troben tensionades, segons denuncien els funcionaris. Jesús Casado, representant del CECIF, diu que el centre penitenciari de Palma es troba un 30% per damunt de la seva capacitat.
2: Nos encontramos con muchos más puestos y muchas más funciones que cuando la prisión se abrió y cuando la plantilla se diseñó, y un número de internos muy por encima de lo que sería ideal. Ahora mismo estamos en 1.300 internos.
1: Institucions penitenciàries admet que en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15%. I a la crònica judicial, el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia. No podran votar en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
1: I de cara en aquests comicis del 29N, els partits tenen fins divendres per presentar coalicions. Atents, sobretot als moviments de l'esquerra del PSOE, on hi ha hagut dues novetats.
3: El Front Ampli ha confirmat finalment que designa l'exbatlessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Hores abans, Esquerra Republicana i Podem havien confirmat que la formació morada no es presentarà a Catalunya i que els dos partits es donaran suport mutu.
1: Hi ha hagut un accident greu aquesta matinada a Eivissa.
3: Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe a Sant Eulari del Riu. En el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu una dona de 29 anys.
1: Allà a Eivissa, amb la festa de la discoteca DC10, ahir cap vespre es posa punt final al cap de setmana de tancaments i conclou la temporada. El sector hoteler també comença ja progressivament a baixar la barrera després d'una temporada positiva per al sector. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
4: La despesa dels turistes ha pujat una mica. Per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
1: Això sí, els sindicats diuen que encara hi ha assignatures pendents. I Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes.
3: La recerca ja va començar diumenge amb un helicòpter i un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag, que això sí, sense resultats.
1: I aquest cap de setmana llarg també ens ha deixat una història curiosa a Mallorca. La Mare de Déu de Costitx ha estat localitzada a Sencelles.
3: L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap res de qui l'ha tornada ni tampoc de qui la va robar.
1: En els esports, el Mallorca ha tancat la novena jornada de Lliga en quarta posició. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. L'equip de Luis García suma 17 punts i es troba a 4 de l'ascens directe que ocupen el nou líder, l'Almeria i l'Eibar. El conjunt basc, pròxim rival del Mallorca, va caure a nit al camp de l'Oviedo per 3-1. El Mallorca visitarà l'estadi d'Ipurua dissabte a les 4:15 de l'hora baixa. I també en el món del futbol, l'extècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, torna a l'Osasuna. Arrasate serà presentat avui de matí i firma fins l'any 2029.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Ens espera una jornada una altra vegada de variabilitat. Ara començam amb el cel gairebé destapat i en temperatura suau. Han davallat poquet les temperatures en nit passada. I durant el dia d'avui tindrem una situació per començar de cel poc ennigulat, però amb el pas de les hores i sobretot a migdia tornaran a créixer nígols que durant les primeres hores del cap vespre deixaran qualque ruixat, aïllat i irregular a punts de Mallorca, així com va passar ahir. A Menorca i a Eivissa i a Formentera esperàvem un dia de cel gairebé destapat. També a punts d'Eivissa pot caure qualque ruixat, però molt poqueta cosa. Esperam vent molt fluix en conjunt a les Pitiuses, també al sud de Mallorca, i vent de nord a Menorca i també al nord de Mallorca, que es notarà una mica més. I la situació a la mar, tranquil·la. Tindrem marejol en conjunt durant tota la jornada, només en qualque redol en maró a punts del nord de les illes. Les temperatures màximes, semblants a les d'ahir, entre els 24 i 27 graus.
1: I pel que fa al trànsit, ara mateix ja hi ha algunes novetats, alguns incidents destacables. Toni Escanelles, bon dia.
7: Bon dia, és així. Ara mateix hi ha embossos importants perquè un vehicle ha bolcat a l'autopista d'Inca, concret a l'alçada de Marratxí, el polígon, un accident en sentit descendent, i el tràfic s'està aturant gairebé fins a Escaulls i també ja trànsit lent fins a Binissalem. També retencions a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca fins a Son Cladera, i a la via de cintura hi ha una petita topada a la sortida de Puigpunyent que de moment no ocasiona retencions.
1: Són les 7 i 6 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Les presons de les Balears es tensen en un moment en què la criminalitat s'ha disparat amb l'augment dels delictes penals. En només 4 anys, el nombre de reclusos ha passat de 1.458 a gairebé 1.680. Això són les darreres dades que ens ha facilitat institucions penitenciàries. Representa un increment d'un 15%. Ara per ara, la presó de Palma és la que acusa més massificació. De fet, es troba en més d'un 30% de la seva capacitat.
3: Els funcionaris avisen que la conflictivitat i les agressions van a l'alça dins les presons. Entre les causes hi ha l'enduriment de les penes, que són més llargues en determinats delictes. La fotografia fixa de la presó de Palma mostra mòduls sobreocupats, alguns superen els 130 interns. El funcionari de presons, Jesús Casado, també delegat del CESIFOLER Balears, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com succeeix en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents, alguns amb violència.
2: Hi ha altres mòduls que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos, al final, se convierten en una bomba de relojería, porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
3: L'advocada Pilar Barceló vincula la població reclusa a l'alça amb les estades més llargues a la presó arran de les reformes al Codi Penal. La també membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi de les Balears apunta, a més, a una altra circumstància: l'elevada població estrangera i les sentències condemnatòries que en fan els jutges.
8: Tendència a acordar-se provisional en un percentatge molt més elevat en els casos estrangers, argumentant que fa la manca de reglament.
3: Un altre fet que altera el dia a dia a la presó de Palma és l'augment dels interns amb trastorn mental. Avui dia hi ha dos metges que, segons la ràtio, haurien de ser 9 en plantilla. Per aquest motiu, reclamen psiquiatres propis de presons. La presó de Palma disposa d'un mòdul específic de salut mental.
2: Se han convertido en centros psiquiátricos, porque no hay centros psiquiátricos civiles, y la gente con problemas mentales pues termina muchas veces en prisión. Las prisiones no son el sitio ideal para que estas personas estén.
3: En alguns casos, els condemnats a presó han vist agreujades les penes per un comportament violent. Tomàs Quesada, portaveu del JUSCIL, que és l'associació professional Justícia per la Guàrdia Civil a les Balears, alerta que els actes agressius contra l'autoritat de cada dia sovintegen més.
9: Estos comportamientos violentos y esta falta de diálogo, pues lo único que hace es agravar la qualificació final de l'actuació.
3: I sobre el terreny, la Policia Nacional constata un augment de la criminalitat, sobretot dels robatoris, tant a habitatges com a l'interior dels vehicles. Javier Martín, inspector en cap de la Policia Nacional a les Illes, defensa que reforça la presència dels agents a les zones més conflictives, sobretot a Palma.
10: Que nos preocupa, como siempre decimos, y estamos pues, ocupados en ello, por una parte, en prevenir que este tipo de hechos sucedan, porque pues evidentemente causan una gran alarma en la ciudadanía, van, sobre todo ocurren por la noche, las personas pues nos levantamos pronto, vamos a nuestro vehículo y nos lo contamos pues o forzado o rota la luna.
1: Son las 7 y 10 minutos. I avui hi ha novetats també destacades en l'àmbit judicial perquè el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot per a les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets. No podran votar en les pròximes eleccions generals, dia 29 de novembre, perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
3: El Tribunal Suprem ha rebutjat així les peticions de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia, en la qual cosa els més de 163.000 afectats no podran acudir a les urnes. Recordem que aquesta suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats arran de la Llei de Memòria Històrica ha estat demanada pels partits Vots i Justícia Europa. El gruix de les persones que no podran votar des de l'estranger per mort d'aquesta decisió judicial són descendents d'exiliats durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
1: I més novetats relacionades amb el 29N, els partits que integren, de moment, la coalició Front Ampli, Esquerra Unida, Mas Madrid, Moviment Sumar i els Comuns, han acordat designar l'ex-batlessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern en les eleccions generals. A darrera hora d'ahir van emetre un comunicat en què asseguren que mantenen la porta oberta a Podem, però el cert és que l'escrit arribà hores després que Podem i Esquerra anunciassin una aliança electoral.
3: En un comunicat conjunt, els morats han confirmat que l'actual secretària política Irene Montero i el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, faran equip amb la campanya del 29N. Asseguren que la col·laboració entre forces de l'esquerra té l'objectiu de frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Verónica Martínez, portaveu de Sumar al Congrés, explica que encara hi ha un escenari obert per tancar el Front Ampli.
11: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián, parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa. Yo quiero además hacer un alegato a favor de los procesos de negociación.
1: Un escenari obert, deia Martínez, però recordam que es tanca dia 16, perquè aquest és el dia límit, divendres que ve, perquè es formalitzin les coalicions per aquestes eleccions del 29N. I aquí a les Illes, la política d'habitatge centrarà de nou bona part de la sessió de control al govern del ple del Parlament avui amb preguntes de l'oposició sobre l'especulació, les legalitzacions i les mesures adoptades a Eivissa i Formentera.
3: De les 19 preguntes previstes, 7 estaran directament relacionades amb l'habitatge. El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, preguntarà al conseller del RAM, José Luis Mateo, per les mesures per a frenar l'especulació, mentre que els socialistes destinen 5 preguntes a la política d'habitatge de l'executiu. Per exemple, demanaran quants habitatges legalitzats han estat per a residents de les Illes, quins models residencials estan fomentant a Eivissa i quina és la incidència de la crisi residencial sobre les dones. També plantejaran qüestions sobre aquesta matèria els diputats Llorenç Córdoba i Joana Gomila.
1: També les qüestions sanitàries tindran protagonisme en la sessió. S'inclouran més preguntes sobre la sanitat pública a Menorca, l'aplicació Espai Salut, baixes laborals i també compareixerà la consellera de Salut per informar sobre diversos compromisos de política sanitària. L'ordre del dia inclou, així mateix, una proposició no de llei relativa a la torre de control de l'aeroport de Menorca.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I avui, visita històrica dels Reis d'Espanya a Ceuta després de 2 mesos i mig de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. És la primera visita oficial de Felip VI i Letícia a la ciutat autònoma gairebé 2 dècades després de la que feren Joan Carles I i Sofia el 2007.
3: Els Reis presidiran un homenatge a les persones que varen morir en l'entrada del passat 30 i 31 de juliol i visitaran també un dels 35 centres educatius de la ciutat. Al vespre faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà del seu repadrí Alfons XIII. Demà viatjaran a Melilla. El monarca va qualificar aleshores l'entrada de Ceuta d'inacceptable violació de la frontera espanyola i europea. Amb aquesta visita, la Casa del Rei pretén normalitzar la seva presència en ambdues ciutats autònomes.
1: Aquesta, per tant, serà una novetat destacada, un fet històric, un fet que és poc habitual. Allò que, en canvi, sí que passa tot sovint cada any són les converses informals del 12 d'octubre, que enguany s'ha convertit en un acte més de precampanya. Ceuta i l'habitatge eren protagonistes clars, però finalment ha acabat també marcat per aquesta decisió que vos dèiem del Tribunal Suprem, que, com informàvem, manté suspès el vot dels nacionalitzats amb la llei de nets.
3: En una conversa informal amb periodistes sense gravadores durant la recepció oficial al Palau Reial amb motiu de la Festa Nacional, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha declarat gratament sorprès pels primers indicis interns que maneja el PSOE. El cap de l'executiu espanyol assegura que percep una mobilització del vot en progressista i especialment del PSOE, que diu no veia des de l'any 2019. Considera que aquesta mobilització és superior a la registrada el 2023, quan el Partit Popular va aconseguir 137 escons al Congrés dels Diputats davant dels 121 dels socialistes. Per part seva, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer una crida a la calma davant l'eufòria que transmeten alguns membres del seu entorn i les enquestes. Va dir que no s'ha de votar pensant en les enquestes, sinó en el canvi, i va insistir que no s'ha de proclamar cap vencedor abans d'hora. Segons el president popular, cal evitar repetir els errors del passat. El govern s'aconseguirà, diu Feijóo, a les urnes el 29 de novembre.
1: Tot plegat mentre el carrer, just abans de la desfilada, han tornat a rebre Pedro Sánchez amb xiulets i insults. L'escridassada més gran s'ha produït un cop ha baixat del vehicle oficial, ha donat la mà al bala de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Els Reis han presidit la clàssica desfilada militar a Madrid, ho han fet un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. A la tribuna d'autoritats, també 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern, Marga Proens. En una publicació a les xarxes socials, parla d'una Espanya rica en què les illes també ajuden a construir amb esforç, generositat i esperança de futur. També, però, hi ha hagut absències. No hi eren el president d'Euskadi, Imanol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva existència. Tampoc el líder de vot, Santiago Abascal, que era a Ceuta.
12: Yo no quería compartir tribuna con este gobierno traidor, como tampoco lo hice el año pasado, en el que pasé el 12 de octubre junto a la gente, junto al pueblo, y en un día como hoy solo podía estar en Ceuta. No podemos estar celebrando el Día Nacional tranquilamente en un contexto de invasión.
3: Pel besamans davant els Reis i la princesa Leonor hi van desfilar un miler de convidats, entre els quals la majoria dels ministres, els presidents del Congrés, el Senat, el Tribunal Constitucional, el Suprem i el Consell General del Poder Judicial. Entre d'altres, també hi van passar una representació d'empresaris i personalitats del món de la cultura i la ciència.
1: I mentrestant continua la tensió a la Puerta del Sol, a Madrid, on fa setmanes hi ha desenes de persones acampades per l'habitatge. Ahir un policia va resultar ferit i 5 persones van ser detingudes després que diversos grups de radicals anassin fins a aquest punt amb banderes d'Espanya i de la Falange. Vamos allá. Aquest que sentiu era el moment en què van envoltar els acampats amb crits de Ceuta no es ven i cantant el cara al sol amb salutacions feixistes. Són les 7 i 18 minuts.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
13: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
14: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Uns segons i seran les 7 i 20 minuts. Hi ha hagut un accident greu aquesta matinada a Eivissa. Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe a Santa Eulària de Riu.
3: Així és, en el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu, en aquest cas una dona de 29 anys, segons ha informat el Servei d'Emergències Sanitàries. Un dels vehicles hauria fet diverses voltes de campana fins al lloc del fet. S'hi han desplaçat una ambulància de suport vital, avançat una altra de suport bàsic i efectius de la policia. S'ha donat avís de l'accident quan faltaven 20 minuts per les 5 d'aquesta mateixa matinada. Emergències ha activat finalment el codi politrauma en el cas de l'home ferit greu. La dona ha estat evacuada a la clínica Vilàs.
2: Caterina Banya ens dona aquesta darrera hora que acabem de conèixer fa només aproximadament una hora. Em dedica també atents a la circulació, a les carreteres, perquè en aquesta hora hi ha molt d'embòs a l'autopista d'Inca en sentit Palma, perquè aproximadament a l'alçada de Marratxí hi ha hagut un accident, segons ens informàvem de la DGT. Un cotxe ha trabucat i en aquesta hora el trànsit és molt lent, hi ha importants retencions. També continuen pendents de si ha tingut més conseqüències aquest accident. I d'altra banda, a la mà, Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord dies 4 i 6 d'aquest mes. La recerca ja va començar diumenge amb un helicòpter i un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
3: Sí, perquè, segons informa a través de la xarxa social X, AlarmForm, que és una entitat de suport als migrants que intenten travessar la Mediterrània, la primera d'aquestes embarcacions va sortir ja dia 4 d'octubre de la localitat algeriana de Ceralda, rumb ja a les Balears, amb 17 persones a bord. La segona, a partir dos dies després, amb altres 6 ocupants, i des d'aleshores no es té cap notícia de les dues embarcacions i les autoritats ja haurien estat informades. Se'ls ha demanat que compleixin amb les seves obligacions de cerca i salvament. És José Ramón Crespí, cap de Salvament Marítim.
4: Ja hem cercat, sense cap novetat, no hem trobat res. Vull dir, la informació que hi ha tampoc hi ha cap posició. Se seguiran fent patrulles aèries, com se fan habitualment.
3: Segons Salvament Marítim, avions de Frontex i de la Guàrdia Civil patrullen habitualment en aquest indret de la Mediterrània per vigilar precisament a les possibles noves arribades d'embarcacions.
2: I la Policia Nacional investiga les causes de l'incendi que va destruir per complet un supermercat de Can Pastilla a Palma la matinada de diumenge. El foc també ha afectat el negoci de devora, però no hi ha hagut ferits.
3: Inicialment, els testimonis van donar avís d'alarma i ràpidament es van traslladar els bombers i la policia. Tot i que els bombers van actuar durant gairebé una hora, el foc va devastar, va destrossar tot el local de més de 70 metres quadrats. L'establiment és un supermercat que normalment està obert les 24 hores del dia, però diumenge estava tancat perquè el propietari era de vacances. Ahir la policia va tornar-hi per examinar el local, escoltam algun dels veïnats de la zona.
5: No podia dormir de sol. Feia molt olor a plàstic cremat. I vaig sentir unes sirenes que varen aturar tot d'una.
6: Quan me vaig aixecar de matí, vaig veure ja que hi havia de Maia que donaven la manguera i que feia not.
7: Ens va saber molt de greu perquè a fi i a la cap els coneixem.
2: I ara informàvem fa només uns minuts que Salvament Marítim cerca dues embarcacions amb migrants que no se les pot localitzar, s'han perdut en aquest trajecte entre Algèria i les Balears, i també ens acaba d'informar delegació de govern que aquesta matinada s'ha interceptat una altra embarcació, una pastera de 9 persones, de 9 milles al sud de l'illa de Formentera. Ha estat poc després de les 12 de la matinada. I ara, quan són les 7 i 24 minuts, vos explicam que una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma. Una pacient amb paraplègia va plantejar la possibilitat de reparar-lo, aquest exoesquelet, des de l'illa, i ara el Centre Vit de l'EO intenta reproduir una peça que el fabricant ja no produeix. Carles Marquès.
8: Tot va començar amb una idea de Flor Giomi, que havia fet cursos d'intel·ligència artificial i impressió 3D al Centre Vit de l'EO. Davant les dificultats per reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, va compartir la possibilitat de cercar una solució des de Menorca.
9: La verdad que fue increíble porque de las dos instituciones dijeron si lo consigues, genial. Y nada, envié un email contando mi situación al Centre Vit y el Centre Vit automáticamente me respondió.
8: Ara, Daniel Sintes, especialista en prototipatge i disseny 3D, treballa per reproduir la peça variada, el Fab Lab del Centre Vit. El primer pas és escanejar-la en tres dimensions per obtenir-ne un model digital i fer-ne l'enginyeria inversa. A partir d'aquí es prepararà una primera reproducció mitjançant impressió 3D. El repte és trobar el material més adequat que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat necessàries. Sentim Daniel Sintes.
10: Tures són les peces que són de plàstic, no? Sobretot a la part de baix de la cama, i ens van demanar ajuda abans si ho podien escanejar i fabricar aquestes peces aquí en el laboratori del Fab Lab de Menorca.
8: De moment, el projecte està pendent dels permisos per fabricar la peça i de determinar quin material és el més adient. Sebastià González és el director general d'Innovació i Transparència Digital del Govern de les Illes.
11: La pieza que se ha roto, volver a reproducirla, ¿no?, para que se pueda utilizar el exoesqueleto, pero no solo este, sino que los futuros exoesqueletos o las piezas que se rompan, también poder reponerlas a un precio de coste, prácticamente.
8: Una iniciativa de col·laboració tecnològica que vol donar una segona oportunitat a un equipament essencial per a la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar.
2: I aquesta setmana, Mallorca s'ha convertit en el punt de trobada internacional sobre la recerca de llagosta i grans crustacis, on experts de tot el món es reuneixen per parlar sobre la conservació i la gestió d'aquestes espècies marines.
3: El conseller Joan Simonet ha defensat l'equilibri entre la regeneració d'exemplars i també la feina dels pescadors. A més, assegura que la llagosta està estretament vinculada amb la nostra comunitat i per tot això és imprescindible, diu, conèixer-la millor.
12: En general, les pescaries de les Illes Balears estan bé. L'esforç pesquer s'ha anat reduint, els nostres pescadors estan molt conscienciats en què s'han d'autoimposar vedes, han de vigilar, perquè saben que si no hi ha peix, ells tampoc hi seran. Però a partir d'aquí tampoc hi ha d'haver polítiques que se passin de frenada.
2: Aquestes jornades varen començar ahir, però s'allargaran durant diversos dies d'aquesta setmana. Ara són les 7:27. I com cada dia en aquesta hora, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes que encaten la setmana parlant un dia més d'habitatge, Toni.
13: És així. Titulars diferents, però del mateix tema. Última hora, obren la fotografia de la presidenta Proens a la recepció amb els Reis a la Casa Reial de vora Isabel Díaz Ayuso, però el titular diu clarament que la crisi de l'habitatge dispara els pisos que guanyen habitacions. És a dir, que els propietaris divideixen l'espai per allotjar fills, familiars. Diari de Mallorca, per la seva banda, diu que es disparen les denúncies de pisos pastera per la crisi també. A baix, fotografia, en aquest cas, els propietaris d'un forn al Port de Sóller que tanca després de 5 generacions fent-hi feina per una pujada inassumible del lloguer. Titula La pastisseria perd la guerra del lloguer. Ara Balears centra el tema en el rústic, mostra gent que viu a una casa feta a partir d'un contenidor enmig del camp i que oficialment no pot dir que hi viu. Els altres digitals, en canvi, canvien de tema. Mallorca Diario, amb la llei de nets al Suprem, que la mantenen suspens i que ara veurem que és també titular a la premsa estatal. I atenció a l'Hoquei Balears, que diu que posar una denúncia per robatori s'ha de demanar cita prèvia a la Guàrdia Civil. La Benemèrit és precisament la portada del periòdico d'Eivissa, celebrant la patrona amb la gestió de les pasteres, diu, com a gran repte. Foto, això sí, de Marga Proens amb els Reis, i això de la Guàrdia Civil és també fotografia i tema de primera plana al Diari d'Eivissa, que treu en gros que la restauració no fa més caixa durant el pont d'octubre que els anys anteriors. El Menorca treu també la Benemèrit en imatges, diu que té la plantilla completa, té el suport de la gent, diu, i el titular gros diu que l'escut social reactiva un centenar de desnonaments que hi havia en tràmit.
2: I la desfilada militar que planeja sobre les portades illenques és també tema de primera plana a nivell estatal.
13: És així. Grans fotografies avui també que comparativa de la situació. El País, per exemple, posa la foto del rei Felip amb Pedro Sánchez, la família reial amb el president. El titular diu que el Suprem suspèn el dret a vot de 163.000 espanyols per la llei de nets. Deien que en parlaríem més endavant i és així. El Mundo fa un gir en aquest titular. Diu que el govern central s'aferra a Cándido Conde Pumpido per salvar la llei de nets, que és el jutge del Constitucional, i a la fotografia no treu Pedro Sánchez, només treu el rei i la princesa Leonor un de vora l'altre. El mateix fa l'ABC en un altre moment d'aquesta desfilada, però amb els mateixos dos protagonistes. Diu que els nets no podran votar, el titular, clarament. I La Vanguardia, que també opta per treure, en aquest cas, la fotografia només de la princesa Leonor i del rei Felip VI, sense Pedro Sánchez, en aquest cas, deixa això del Suprem a dalt i diu, a baix i a dalt volen dir, diu que el president del govern, tant ell com Feijó, varen dir que són optimistes en vistes a les eleccions.

0: Hem arribat a les 7:30, moment de repassar les qüestions més destacades d'aquest matí. Matí de tornada a la rutina després d'un cap de setmana llarg i que començarà una mica més complicada aquesta setmana laboral per les milers de persones que venen cap a Palma des de la part de Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca, etc., perquè a l'alçada de Marratxí s'ha produït un accident que en aquesta hora està provocant grans retencions en aquesta autopista d'Inca en sentit Palma. Per tant, molta paciència si esteu afectats per aquests embossos. També repassam, com dèiem, altres notícies d'aquest cap de setmana llarg i d'avui, que vos informem que les presons de l'arxipèlag es troben tensades, segons denuncien els funcionaris. Institucions penitenciàries admet que en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% i en aquests moments hi ha gairebé 1.680 interns.
1: El centre penitenciari de Palma és el més massificat i es troba un 30% per damunt de la seva capacitat. És Jesús Casado, representant del CESIF.
2: Nos encontramos con muchos más puestos y muchas más funciones que cuando la prisión se abrió y cuando la plantilla se diseñó, y un número de internos muy por encima de lo que sería ideal. Ahora mismo estamos en 1.300 internos.
0: El Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets.
1: No podran votar en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
0: Pendents d'aquestes eleccions del 29N, els partits tenen fins divendres per formalitzar coalicions i hem d'estar atents sobretot als moviments a l'esquerra del PSOE, on hi ha hagut dues novetats.
1: El Front Ampli ha confirmat finalment que designa l'exbalassa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Hores abans, Esquerra Republicana i Podem havien confirmat que la formació morada no es presentarà a Catalunya i que tots dos partits es donaran suport mutu.
0: Una precampanya que ha marcat els actes de la Festa Nacional. Els assistents a la desfilada militar han rebut el president espanyol Pedro Sánchez amb insults i xiulets. Tot en una jornada que ha acabat amb incidents a la Puerta del Sol, a Madrid.
1: Un policia va resultar ferit i 5 persones varen ser detingudes després que diversos grups de radicals anassin en aquest indret de la capital espanyola cantant el Cara al Sol i dient que a Ceuta no es van.
0: Precisament sobre Ceuta, avui Felip Sisa i Letícia visitaran la ciutat autònoma.
1: I ho fan encara en plena crisi per l'entrada massiva de l'estiu i gairebé dues dècades després de la que feren Joan Carles I i Sofia l'any 2007.
0: Aquesta matinada hi ha hagut un accident greu a Eivissa.
1: Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses amb ferides greus després de xocar amb un altre cotxe a Santa Eulària del Riu. En el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu una dona de 29 anys.
0: I precisament allà a Eivissa, amb la festa de la discoteca DC10, a nit passada es posa punt final al cap de setmana de tancaments i conclou la temporada. El sector hoteler eivissenc també comença a baixar la barrera després d'una temporada que el sector qualifica de positiva. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
3: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
0: I pel que fa al temps, avui, dimarts, tindrem una jornada variable. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, ara començam amb el cel gairebé destapat, però a partir del capvespre tornen a créixer núvols que a l'interior de Mallorca deixaran qualque ruixat irregular, no generalitzat, en alguns punts, així com va passar ahir, poden caure un poqueta estona una bona quantitat d'aigua, per tant, aquests ruixats poden ser localment intensos. A Eivissa també poden tenir qualque ruixat, però poqueta cosa, i a Menorca, en conjunt, el cel estarà poc ennigulat tota la jornada. Així que a partir de migdia creixerà qualque nigulet, deixarà l'ambient un poc més variable, però en conjunt, situació tranquil·la. El vent bufa de component nord, a punts del nord i del nord-est de les illes, i és variable la resta, i a la mà tenim molts de redols amb marejol. Per tant, situació tranquil·la. La temperatura torna massa semblant a la d'ahir. La màxima se situarà entre els 24 i 25 graus a Menorca, a Mallorca entre els 26 i 27, i a Eivissa, Formentera, tindran també temperatures entre 25 i 26 graus. Ara l'ambient és molt suau, tenim 21 graus a Ciutadella, 18 a Lleó, 20 graus a Palma, 16 a Manacor, 19 graus a Eivissa i 17 a Sant Francesc.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
0: El Mallorca ha tancat la novena jornada de Lliga a la quarta posició. Miqui, bon dia.
6: Bon dia, sí. L'equip de Luis García suma 17 punts a la classificació i es troba a 4 de l'ascens directe que ocupen el nou líder, l'Almeria i l'Eibar, amb 21. El conjunt basc, pròxim rival del Mallorca, va caure a nit al camp de l'Oviedo per 3-1. Una jornada a la segona divisió que es va tancar ahir dilluns, en 4 partits, el Valladolid, que va guanyar per 5-0 a l'Albacete, la victòria del Granada per 0-1 al camp del Burgos, com dèiem, també victòria de l'Oviedo per 3-1 contra l'Eibar i empat a 1 entre Tenerife i Girona. Aquesta setmana, el Mallorca visitarà l'estadi d'Ipurua per enfrontar-se a l'Eibar dissabte a les 4 i quart de l'hora baixa. I també a la categoria de plata, per cert, Las Palmas ha destituït el seu entrenador després de la derrota a l'estadi de Son Moix. Rubén de la Barrera ha deixat la banqueta del conjunt canari. I a la primera divisió, l'extècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, torna a Osasuna. Arrasate serà presentat avui de matí com a nou tècnic del conjunt navarrès i firmarà fins l'any 2029. El tècnic debutarà diumenge a El Sadar contra el Racing de Santander. I també a la primera divisió, la jornada es va tancar a nit al Ciutat de València amb un empat a 3 entre el Llevant i el Sevilla. El gol de l'empat del conjunt valencià va arribar al minut 99. I avui vespre torna la Champions amb la participació de fins a 3 equips espanyols. D'entrada, el Barça visita Istanbul per enfrontar-se al Galatasaray. L'equip de Hansi Flick vol allargar el seu gran moment i aconseguir la segona victòria en la competició continental. És el central del Barça, Pau Cubarsí.
7: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
6: I on es viurà un autèntic partidàs avui a la Champions serà el Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rebrà a les 9 del vespre el Manchester United. Els matalassers necessiten puntuar després d'encetar la Champions amb una derrota contra el Liverpool. El Cholo Simeone és el tècnic de l'Atlètic de Madrid.
8: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar, y evidentemente necesitamos puntos como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
6: I el tercer representant de la Liga que jugarà avui a la Champions serà el Villarreal. El conjunt groguer rebrà la visita del Nàpols. Tant Villarreal com els italians varen perdre a la primera jornada de la competició. És el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez.
9: Creo que no es urgente ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
6: Queden per demà els partits Roma, Real Madrid i Betis Porto. I també en futbol, la gira de la selecció espanyola pels Estats Units culminarà avui vespre amb un nou amistós contra el combinat nord-americà. Veurem si les dues mallorquines convocades, Patri Guijarro i Lucía Corrales, tornen a ser titulars com el dissabte passat. El que té claríssim la seleccionadora Sònia Bermúdez és que avui jugarà Alexia Putellas. La futbolista catalana arribarà així als 150 partits en la camiseta del combinat nacional. És la seleccionadora Sonia Bermúdez.
10: Todos sabemos quién es Alexia, es una referente tanto dentro como fuera del campo y sobre todo es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro. Así que tenemos la suerte de poder verla mañana en esos 150 partidos y ojalá sean muchos más. Seguro que hará todos los que ella considere, o sea que nos queda mucha Alexia para rato y mañana pues ojalá podamos brindar esos 150 partidos con una victoria.
6: I acabam en dos apunts. En bàsquet, el bon moment que viu l'Azul Marino, la Lliga Femenina, també té incidència en les estadístiques. Fins a tres jugadores han entrat en el millor cinc de la jornada després de la victòria a Son Moix contra el Cadí La Seu. Són Clara Holm, Kyle Alexander i Blanca Millán. I en el món del tennis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat del Masters 1000 de Xangai. El murcià va caure a la segona ronda davant sis oberts en dos sets per 7 a 5 i 7 a 6. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
5: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel,
11: tinta,
12: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
13: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
14: Jo conec en Quico Rivera.
15: Súbele el mambo.
16: Quin nivell, Maribel.
14: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
17: ¿A 200 euros?
18: Ya se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
16: Pues pasis el fi de la Pantoja, como de pagar 200 euros.
14: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
19: Yo ya no trabajo con él.
16: No.
18: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
14: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
18: Molt bé.
13: I bé amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
14: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
18: Per favor.
16: Xiu-xiu. I li dono que te deu 200 euros.
14: Exacte, i li tornem a recordar.
13: IB3 Ràdio.
5: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:42. A Santa Eulària de Riu, a Eivissa, aquest diumenge vespre, s'ha duit a terme un operatiu especial amb motiu del tancament de les discoteques. S'hi han aixecat 31 actes relacionades amb el tràfic de drogues.
20: Segons l'Ajuntament, en el dispositiu hi han participat 7 agents de la policia local i un policia de Formentera al costat del seu car detector de drogues. La majoria de les substàncies confiscades es corresponien amb cocaïna, encara que els agents també han identificat cocaïna rosa, coneguda com a tusi. En l'operatiu no s'han produït detencions.
0: Amb la festa del club DC10, ahir cap vespre es posa punt final al cap de setmana de closings a l'illa i conclou així la temporada. També el sector eivissenc comença ja progressivament el tancament, després d'una temporada positiva per al sector i que per als sindicats acaben moltes assignatures pendents. Un tancament que es va iniciar ahir, el darrer dia del Pont del Pilar, i que s'allargarà fins a final de mes. Alberto Ferrer.
21: El degoteig de tancament d'hotels s'allargarà fins a finals de mes en una campanya amb una ocupació semblant a la de l'any passat, però amb més despesa dels clients. Per l'any que ve, amb la Setmana Santa a principis de març, caldrà veure quants estaven

0: que no use tu terminal móvil particular. Si quiere comunicarse para hacerte cambios de turnos, horarios y explicarte sus condiciones o lo que quieran hacer contigo, que la empresa le dé un móvil a cada persona y entonces nos comunicamos con ellos. Y lo que aquí pido es que cada trabajador que esté metido sin su permiso, porque casi siempre es sin permiso, en esos grupos de WhatsApp que crea la empresa por departamentos, que automáticamente se salgan.
1: El sindicat rep uns 3 casos diaris d'expedients disciplinaris a tots els sectors, fet que coincideix amb la davallada de l'activitat des de finals d'agost i pensen que és per abaratir els acomiadaments.
2: Falta un quart d'hora per les 8 del matí. Un assumpte que ha estat molt comentat, que ha estat el protagonisme d'aquest cap de setmana llarg a Costitx, ha estat l'aparició de la Mare de Déu a Sencelles. La Mare de Déu de Costitx ha comparegut a Sencelles. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap res de qui l'ha tornada, però tampoc de qui l'havia robada.
3: És així, Jordi Llebrés és escolar i cronista de Sencelles, i com un fet diví i històric ha estat la seva circumstància, perquè va ser ell qui diumenge de matí va trobar la Mare de Déu de Costitx als peus del monument de Sor Francinaina. Diu que les cames li tremolaven.
4: Sí, a veure, en aquell moment vaig sentir com un privilegiat de, ja dic, estim aquesta imatge, mon pare té una cama a Costitx, no faig mai a la seva festa, i la veritat és que quan vaig dir, mira, Déu m'ha fet aquesta o no de vol de trobada, però bé, tot d'una la vaig entregar al rector perquè, ja t'he dit, ell té una responsabilitat dins la protecció d'aquesta imatge.
3: I el rector, que és el mateix, a les dues parròquies, la de Costitx i la de Sencelles, ha conduït la figura aquest dilluns fins a Costitx i l'ha lliurada al balde, Joan Munà.
5: Me va cridar i me diu Joan, tenc una bona notícia, i jo pensant, perquè veure que ara és inauguració de l'orgue, pensant en l'orgue i tot això, dic que potser qualcú ha fet una aportació extraordinària, i me diu, no, hem trobat, mos ha arribat la Mare de Déu, la figura de la Mare de Déu que teníem perduda, extraviada, que qualcú havia robat.
3: A la figura del bon Jesús li falta una mà i la corona, i el braç de la Verge s'aguanta per molt poc, però el manco l'han recuperada i la restauraran. Així, al lloc on ara hi ha una fotografia, hi haurà finalment l'escultura. Ara, però, tenen un assumpte nou a abordar, que és on posar la Verge nova que han encomanat a un artista de sa pobla.
2: I prop de 500 infants i joves han omplert Menorca de música aquest cap de setmana. Ciutadella ha acollit per primera vegada el Congrés Nacional de Pueri Cantors. 3 dies per cantar junts per la pau. Cristina Tomàs.
6: Prop de 500 veus, una mateixa melodia i un desig compartit.
7: Demanant pau a la terra i que no hi hagi guerres.
6: És el missatge que dona sentit a aquesta trobada. Infants i joves d'agrupacions d'arreu d'Espanya, amb la participació d'una escolania de Polònia, s'han reunit 3 dies al voltant de la música, la pregària i la convivència. Sentim Cristina Álvarez, directora dels Pueri Cantores de la Catedral de Menorca.
8: És molt polit cantar cançons per la pau, fer cants per la pau és preciós, però un s'ho té que creure, ho té que demanar. I quan cantes i demanes, algú succeeix en el món. Dius, hi ha esperança, hi ha esperança.
6: És el 6è Congrés Nacional de Pueri Cantores que per primera vegada s'ha celebrat a Menorca, sentint Joan Camps, conciliari dels Pueri Cantores de la Catedral de Menorca.
9: Des del 2017 que intentàvem organitzar aquest congrés, no s'havien donat les situacions. Penseu que perquè es pugui organitzar un congrés d'aquesta calada ha de confluir moltes coses, i l'any passat Anna Cristina vam dir, ara és el moment.
6: Una experiència que també deixa empremta en els més joves.
10: Estic molt emocionada perquè és el meu primer congrés amb aquesta gent que m'ho rodeja, podem fer noves amistats, i és molt polit aquesta experiència.
11: Una oportunitat única.
12: Això m'aporta molta alegria i emoció.
13: I jo m'agrada cantar per expressar el que sent.
6: 3 dies per compartir emocions, fer noves amistats i recordar que fins i tot les veus més petites poden transmetre un missatge immens.
2: Són les 7:48, mentre aquests menuts canten per la pau, han de dir que la realitat al món és ben diferent, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la treva energètica entre Rússia i Ucraïna està en vigor, però el Kremlin no confirma la seva postura. A més, diu que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, i l'ucraïnès Volodymyr Zelensky volen arribar a un acord per posar fi a la guerra.
14: Així és, perquè en declaracions ja a l'exterior de la Casa Blanca ha dit que han arribat a una entesa, perquè ell ha dit que han arribat a un acord.
15: I think they want to make a deal, but they don't know how.
14: L'escoltam, Trump afirma que s'arribarà a un acord i assenyala que

0: El darrer mes, unes 32.000 persones van morir en el camp de batalla, tot quan Rússia ha rebutjat la treva de 60 dies proposada per Zelensky com a condició per convocar eleccions i no confirma l'anunciada pel mandatari nord-americà.
1: Diu, per tant, que hi ha acord perquè ho diu ell, però ningú més li dona la raó. I mentrestant, la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i individus vinculats a la guerra.
2: L'alta representant Kaya Kallas ha advertit que no es poden celebrar eleccions enmig de la guerra. Kallas qüestiona que Rússia respecti la treva energètica anunciada per Trump i diu que el futur d'Ucraïna és a la Unió Europea.
3: There is a clear understanding that now is not the time.
2: Diu que hi ha un enteniment clar que aquest no és el moment de rebaixar la pressió sobre Moscou.
1: I una dada econòmica important, el Fons Monetari Internacional revisa les expectatives de creixement per a l'economia espanyola a l'alça per enguany i preveu que el PIB s'expandirà un 2,5%, manté en canvi l'1,8% per a l'any que ve. Això amb una taxa d'inflació del 3,7 i el 2,7% respectivament.
0: De fet, també s'ha pronunciat sobre l'economia mundial i preveu un creixement d'un 3,1% enguany i avançarà fins al 3,4% l'any 2027. A més, segons el Fons Monetari Mundial, la generació de riquesa enguany serà 4 dècimes menor que l'any passat.
1: I avui comença la campanya electoral a Israel. Són les primeres des de l'atac de l'exèrcit a la Franja de Gaza, també de l'atemptat terrorista de Hamas el 7 d'octubre del 2023, i tot això ha dividit a la societat.
2: Els candidats faran campanya en un moment en què els bombardejos continuen sobre l'enclavament palestí i enmig de les tensions també en Cisjordània i el Líban.
1: I atents a l'estat de salut del papa Lleó XIV, que ingressarà avui a l'Hospital Gemelli de Roma, on li extirparan un nòdul d'un pulmó.
0: El portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, ha dit que li van detectar el nòdul durant una revisió rutinària i que l'estada hospitalària serà de només una setmana, de manera que està previst que romangui ingressat fins al dia 20. El viatge a Llatinoamèrica, previst pel dia 6 al 17 de novembre, en principi segueix endavant.
1: I atenció, a França, dos professors han resultat ferits per arma de foc en un institut del sud-est del país. El presumpte responsable del tiroteig és un alumne de 14 anys qui els ha disparat amb una escopeta.
2: El menor hauria entrat al centre escolar amb aquesta escopeta de caça amagada dins una funda de guitarra. Les autoritats l'han arrestat i ara l'investiguen per un intent d'assassinat.
1: També a França, és difícil de creure, centenars de supermercats han quedat sense aliments frescs ni congelats perquè uns hackers han aconseguit entrar al sistema de control de la refrigeració i van posar les màquines a 50 graus.
0: I ara calculen que s'han produït pèrdues milionàries i el responsable d'una de les cadenes afectades ha assegurat a xarxa a X que el desproveïment és d'extrema gravetat.
1: I s'ha restablert la circulació ferroviària entre Madrid i Barcelona després d'estar més de 4 hores suspeses. Aquest dilluns, hora baixa, es va incendiar la locomotora d'un AVE que va patir un incendi quan passava per Ricla, a Saragossa.
2: I els passatgers ho varen viure amb molta incertesa.
4: Ha sido bastante tenso, la verdad, porque nos hemos asustado mucho porque el tren ha frenado y hemos empezado a ver humo. Ha habido un momento que se han bloqueado las puertas. Lo hemos pasado bastante mal, o sea, ha sido bastante angustioso, pero bueno.
5: Ya enseguida se ha parado el tren, y entonces han empezado a venir los del vagón 1, yo estaba en el 3, han venido los del vagón 1 diciendo, oye, vámonos, que ahí hay fuego.
4: Si yo he llegado a saltar a lo que es la fosa esta, porque como veía que se caía el cable y la gente empezaba a gritar, es una sensación un poco de no saber qué hacer.
2: L'incident ha succeït durant l'operació Tornada del Dia de la Hispanitat, que ha afectat a 13.000 passatgers. El director adjunt de Renfe, Sergio Bueno.
6: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente.
2: S'han vist afectat 33 trens, de 8 no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat detinguts durant el trajecte.
1: I ara, parlant de cultura, quan falten 6 minuts per les 8, parlam del còmic. Vinyeta és una paraula femenina. Aquest és el títol de la gran exposició del còmic Nostrum d'enguany. Una mostra exhaustiva i única, amb més de 200 elements, que exposarà l'evolució de la presència femenina en aquest món. S'inaugura dijous al Casal Solleric i la comissaria Jaume Baquer, un dels majors col·leccionistes d'originals d'Europa, Sandra Martínez.
7: I un coneixedor extraordinari de l'evolució d'aquest art que demostra una vegada més en aquesta exposició, que ens permet veure el llarg i difícil camí de les creadores de còmic a Espanya, a les quals durant molt de temps tallaren les ales.
8: En els principis estaven totalment classificades per fer còmic romàntic i còmic infantil tipus conte de fades, perquè m'entenguis, no? I d'allà pràcticament no podien sortir, no veies cap dona que estigués fent, jo no sé, còmics de guerra o westerns o històries de pirates o qualsevol altra cosa que fos inclús dins el camp de sumó, de Bruguera o coses d'aquest estil, era pràcticament impossible que trobessis qualcuna en este veo.
7: I què és el que feu canviar aquesta realitat? Idò, els canvis socials, és clar, però també l'evolució pròpia del còmic i l'aparició d'una nova manera d'explicar les coses, la novel·la gràfica.
8: Però jo crec que sobretot el que ha passat, a part de canvis de la societat, evidentment, és que la novel·la gràfica ha fet que arribi a un públic lector diferent, on hi ha molta més presència de dones. I això també ha fet que hi hagi moltes de dones que s'hagin interessat pel còmic. Igual que va passar amb el manga. El manga va ajudar moltíssim a introduir lectores de còmic que després han acabat sent autores, no?
7: Purita Campos, Carmen Barberà, Anna Miralles i també Montse Martín, Estudio Cosen o Margalida Vinyes. Més de 50 creadores seleccionades en aquesta mostra, moltes d'elles també convidades al Comic Nostrum, que ha de servir també per deixar enrere segons quins estereotips. El còmic no té gènere.
8: Tu pots veure pàgines i tu no pots saber mai. Tu pots veure dibuixos així més cookies, més monos, i les ha fet un home. I pots trobar pàgines amb un grafisme superagressiu, superfort, i l'ha fet una dona. O sigui que no, això són estereotips que no van a cap banda.
7: Vinyeta és una paraula femenina, s'inaugura dijous a les 7 de l'hora baixa i restarà exposada al Casal Solleric fins dia 7 de gener.
1: I ara, quan són les 7:56, és moment de fer-vos un grapat de propostes de caire cultural per aquesta setmana. ¿Qué puedo hacer? Sobretot pel cap de setmana, és la nostra agenda cultural, Toni.
2: És així, i mireu si comencem forts, perquè hem d'anar a dissabte directament, perquè arriben uns que són mítics, els escoltau de fons, ells són Los Planetas, i amb ells, a damunt l'escenari, L.A., Annie B. Sweet, però repetim, Los Planetas, a Son Fusteret, a partir de les 12 del migdia, perquè hi ha activitats a les totes, i després, més tard, els concerts d'aquests que arriben des de Granada. I el mateix concert, i des de Nova York arriben el Lemon Twigs, que amb un power pop que recorda molt a la música que es feia durant els anys 60 i 70, però amb molta més energia. També hi haurà en aquesta instal·lació food trucks, coffee shops, vinils, llibres, fins i tot un mercadet de segona mà i un ecomarket, tot molt alternatiu. Dissabte, idò, a Palma, però esperau que això no acaba aquí, perquè partim ara cap a Reiguer. Perquè a Inca, al quarter general Duque, hi haurà el Mallorca On Season, un festivalet que a partir de les 5 del capvespre juntarà moltíssima gent, des del madrilenys Caravana fins a Cariño, passant per aquests que ara escolten de fons, entre d'altres, són els mallorquins Negre.

I aquests altres cadents són, per exemple, Puño Dragón, Inmir o els locals Ritual Nepal, d'en locals perquè actuaran a Inca, que és el seu poble, a banda, o sigui, la seva ciutat. A banda d'una grapada de DJs que mantindran la festa fins passada la mitjanit, és la segona jornada d'aquest festival que haurà començat el divendres i també dissabte a les 5 al Port d'Andratx, els mallorquins La Granja, en Rafa Sánchez i molts altres. Serà un concert molt solidari. I encara una proposta més, en aquest cas a Muro. Perquè l'escola graduada també a les 5 de l'hora baixa, totes les activitats com veus són a les 5, totes les que vos anunciam, música a les totes amb el darrer dia de festa de l'Octofesta. Venen des de Catalunya, Don Peralbo i el Comboi. També hi haurà, per als més menuts, que es comiaden, els Cucorba. A més, juguen a casa perquè són a Muro. Però també Anís, Belle Époque, les Malditas Perras Callejeras i aquests que escoltam, els Ànimos Parrec. I encara dissabte, Héroes Tribut van tapar el Mala Movida, un concert en dues actuacions, una a les 7 i una altra a les 10 i mitja, ja que anant de tributs a Sant Llorenç, no vos perdeu els Beatles, un grup que es diuen quasi el mateix que els Beatles, i seran a l'Espai 36, també a les 7 i mitja.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dimarts, 13 d'octubre, tornem a la rutina després dels actes de la Festa Nacional, que enguany ha estat molt marcada per l'ambient preelectoral. I pendents avui també a l'agenda de la visita dels Reis a Ceuta. Serà la primera que farà Felip VI a la ciutat autònoma, encara en plena crisi per l'entrada massiva de l'estiu. Aquí a les Illes, avui a l'informatiu matí, vos explicam que les presons de l'arxipèlag es troben tensades, segons denuncien els funcionaris. Jesús Casado, representant del sindicat CC, diu que el centre penitenciari de Palma es troba en un 30% per damunt de la seva capacitat.
2: Nos encontramos con muchos más puestos y muchas más funciones que cuando la prisión se abrió y cuando la plantilla se diseñó, y un número de internos muy por encima de lo que sería ideal. Ahora mismo estamos en 1.300 internos.
1: Institucions penitenciàries admet que en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15%. A la crònica judicial, el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets. Cristina Boussà, bon dia.
3: Bon dia. No podran votar en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
1: I també, en la mirada posada el 29N, els partits tenen fins divendres per presentar coalicions, atents, per tant, sobretot als moviments a l'esquerra del PSOE, on hi ha hagut dues novetats importants.
3: El Front Ampli ha confirmat finalment que designa l'exbalassa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Hores abans, Esquerra Republicana i Podem havien confirmat que la formació morada no es presentarà a Catalunya i que tots dos partits es donaran suport mutu.
1: Per cert, que avui a les 8:30 a l'informatiu matí parlarem amb Joana Manresa, que és presidenta de la patronal del comerç AFEDECO, perquè aquesta associació, juntament amb la CAEP, han posat una campanya en marxa titulada El comerç de proximitat se mou, se mou. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres relacionades amb el comerç, com dèiem, d'aquí mitja hora. Abans, però, vos explicarem que aquesta matinada hi ha hagut un accident greu a Eivissa.
3: Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe a Santa Eulària de Riu. En el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu una dona de 29 anys.
1: I allà, a Eivissa, amb la festa de la discoteca DC10, es posa punt final al cap de setmana de tancaments a l'illa i conclou la temporada. El sector hoteler eivissenc també comença ja progressivament a baixar la barrera després d'una temporada positiva per al sector. Així ho diu Santiago García, que és gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
4: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
1: I avui, pendents de la mà, perquè Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes.
3: La recerca va començar diumenge amb un helicòpter i un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats. Això quan aquesta matinada s'ha rescatat una altra embarcació amb 9 persones a bord al sud de Formentera.
1: I la notícia curiosa d'aquest cap de setmana llarg que ens ha arribat des de Costitx, perquè aquest cap de setmana han trobat la Mare de Déu a Sencelles. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap qui l'ha tornada ni tampoc qui la va robar. I en els esports, el Mallorca tanca la novena jornada de Lliga a la quarta posició. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. L'equip de Luis García suma 17 punts i es troba 4 de l'ascens directe que ocupen el nou líder, l'Almeria, i l'Eibar amb 21. El conjunt basc, pròxim rival del Mallorca, va caure nit al camp de l'Oviedo per 3-1. El Mallorca visitarà l'estadi d'Ipurua dissabte a les 4:15 de l'hora baixa. I també en el món del futbol, l'extècnic del Mallorca, Jagob Arrasate, torna a l'Osasuna. Arrasate serà presentat avui matí i firmarà fins l'any 2029.
1: I pel que fa al temps, quina és la novetat? Ara ens ho explica Xesca Cifra, que ja ens escolta avui. Esperam una jornada variable, no és així, Xesca?
6: Sí, bon dia. Jornada variable. Ara començava amb el cel gairebé destapat i a partir de migdia, primeres hores del capvespre, tornaran a créixer núvols que poden descarregar qualque ruixat de forma irregular, punt sobretot de Mallorca, també pot fer qualque gota a Eivissa. Menorca en queda una mica al marge, però sí que em serà un poc més variable que ara durant el capvespre. Avui amb vent de component nord, que sobretot bufa a punts de l'est de les illes, més variable al sud, a Eivissa i a Formentera, la mà molt tranquil·la amb marejol. I la temperatura, de moment, es manté molt suau. La temperatura màxima a Menorca pujarà entre 24 i 25 graus, també tindran màximes entre 25 i 27 graus a Mallorca. A Eivissa i a Formentera també podem arribar en aquests 26-27. De moment, una situació, per tant, tranquil·la, de temperatures estables. Demà també una situació que ens pot deixar qualque precipitació, però sempre irregular. La temperatura ara és ben suau i ja ens situam entre els 16 i 22 graus.
1: I actualitzem la situació del trànsit. Continua complicada la situació, especialment per qui ve des de l'autopista d'Inca en sentit Palma. Caterina Bany, bon dia.
7: Així mateix, com dius ara mateix, Anselm, continua ben complicada. De mica en mica, però, se va solucionant, ho diríem així. Ara mateix, retencions importants. Encara l'autopista d'Inca en sentit Palma. A primera hora del dematí hem de parlar. S'han registrat, de fet, dos accidents diferents. Un en concret, un vehicle ha tombat, ha volcat a Marratxí a l'altura del polígon, però ara mateix ja es va desembossant aquesta via, com deien. També trànsit lent entre Santa Maria, en aquest moments, i també Consell, també retencions, ja a l'enllaç de la via de cintura, fins a Son Cladera, també a la via de cintura, però en aquesta hora una també trànsit lent en el ramal cap a l'autopista de Llevant. A més, a banda del Llevant, també trànsit lent a la variant, en aquest cas concret, per les obres de Sant Llorenç d'Escardassà.
1: I de, com sempre, precaució i paciència, especialment si vos trobeu amb aquests embossos. Ara són les 6 i 7 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ho destacàvem a la portada, les presons de les Balears es tensen en un moment en què la criminalitat es dispara amb l'augment dels delictes penals. En només 4 anys, el nombre de reclusos ha passat de prop de 1.450 a gairebé 1.680, segons les dades que facilita institucions penitenciàries. Això representa un increment del 15%. Ara per ara, la presó de Palma és la que té més massificació. De fet, es troba en més d'un 30% de la seva capacitat.
3: Els funcionaris avisen que la conflictivitat i les agressions van a l'alça dins les presons. Entre les causes hi ha l'enduriment de les penes, que són més llargues en determinats delictes. La fotografia fixa de la presó de Palma mostra mòduls sobreocupats. De fet, alguns superen els 130 interns. El funcionari de presons, Jesús Casado, que també és el delegat del CECIF a les Balears, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com succeeix en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents, alguns amb violència.
2: Que hay otros módulos que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería, porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
3: L'advocada Pilar Barceló vincula la població reclusa a l'alça amb les estades més llargues a la presó arran de reformes al Codi Penal. La també membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears apunta, a més, a una altra circumstància, a l'elevada població estrangera i a les sentències condemnatòries que en fan els jutges.
8: Tendència a acordar-se presó provisional en un percentatge molt més elevat en els casos estrangers, argumentant-se falta de manca
3: d'arrelament. Un altre fet que altera el dia a dia a la presó de Palma és l'augment dels interns amb trastorn mental. Avui dia hi ha dos metges, quan segons la ràtio haurien de ser 9 en plantilla. Per aquest motiu reclamen psiquiatres propis de presons. La presó de Palma disposa d'un mòdul específic de salut mental.
2: Se han convertido en centros psiquiátricos, porque no hay centros psiquiátricos civiles, y la gente con problemas mentales pues termina muchas veces en prisión. Las prisiones no son el sitio ideal para que estas personas estén.
3: En alguns casos, els condemnats a presó han vist agreujades les penes per un comportament violent. Tomàs Quesada, portaveu del JUCIL, de l'Associació Professional Justícia per la Guàrdia Civil a les Balears, alerta que els actes agressius contra l'autoritat de cada dia sovintegen més.
9: Estos comportamientos violentos y esta falta de diálogo, pues lo único que hace es agravar la calificación final de la actuación.
3: I sobre el terreny, la Policia Nacional constata un augment de la criminalitat, sobretot dels robatoris, tant a habitatges com a l'interior dels vehicles. Javier Martín, inspector en cap de la Policia Nacional a les Illes, defensa que reforcen la presència dels agents a les zones més conflictives, sobretot de Palma.
10: Que nos preocupa, como siempre decimos, y estamos pues ocupados en ello, por una parte, en prevenir que este tipo de hechos sucedan, porque pues evidentemente causan una gran alarma en la ciudadanía, van, sobre todo ocurren por la noche, las personas pues nos levantamos pronto, vamos a nuestro vehículo y nos lo contamos pues o forzado, o rota la luna.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 11 minuts. Avui també novetats importants pel que fa a la crònica judicial, perquè el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot per a les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets. No podran votar, per tant, a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre, perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
3: El Tribunal Suprem ha rebutjat així les peticions de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia, amb la qual cosa els més de 163.000 afectats no podran acudir a les urnes. Recordem que aquesta suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats arran de la Llei de Memòria Històrica ha estat demanada pels partits Vots i Justícia Europa. El gruix de les persones que no podran votar des de l'estranger per mort d'aquesta decisió judicial són descendents d'exiliats durant la Guerra Civil i durant la dictadura franquista.
1: Continua, per tant, el compte enrere per aquest 29N, però també per divendres, dia 16, que serà el darrer dia en què els partits poden formalitzar coalicions de cara a aquests comicis. I hem sabut aquest cap de setmana llarg, aquest dilluns, el dia de la Hispanitat, que els partits que integren la coalició Front Ampli, que són Esquerra Unida, Més Madrid, Moviment Sumar i Els Comuns, han acordat designar l'exbatlessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern en les eleccions generals. A darrera hora d'ahir van emetre un comunicat en què asseguren que mantenen la porta oberta a Podem. Això sí, Podem, unes hores abans, conjuntament amb Esquerra, van anunciar una aliança electoral a part.
3: En un comunicat conjunt, els morats han confirmat que l'actual secretària política Irene Montero i el cap de llista d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, faran equip a la campanya del 29N. Asseguren que la col·laboració entre forces de l'esquerra té l'objectiu de frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Verónica Martínez, portaveu de Sumar al Congrés, explica que encara hi ha un escenari obert per tancar el Front Ampli.
11: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa. Yo quiero además hacer un alegato a favor de los procesos de negociación.
1: Per tant, ara per ara, i continua havent dos moviments o dues coalicions diferents, aquesta d'Esquerra en Podem i d'altra banda Sumar, ja veurem si d'aquí a divendres hi ha noves aproximacions entre aquestes dues parts. Mentrestant, aquí a les Illes, avui hi ha ple del Parlament, a les 10, un ple que estarà centrat en bona part en les preguntes a l'oposició sobre l'habitatge, especulació, legalitzacions i mesures adoptades a Formentera i Eivissa.
3: De les 19 preguntes previstes, 7 estaran directament relacionades amb l'habitatge. El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, demanarà al conseller del RAM, José Luis Mateo, per les mesures per frenar l'especulació, mentre que els socialistes destinen 5 preguntes a la política d'habitatge de l'executiu. Per exemple, demanaran quants habitatges legalitzats han estat per a residents de les Illes, quins models residencials s'estan fomentant a Eivissa i quina és la incidència de la crisi residencial sobre les dones. També plantejaran qüestions sobre aquesta matèria els diputats Llorenç Córdoba i Joana Gomila.
1: A la sessió de control també hi haurà preguntes sobre la sanitat pública a Menorca, sobre l'aplicació de l'estat de l'espai salut, sobre baixes laborals i també compareix la consellera de Salut per informar sobre diversos compromisos de política sanitària. L'ordre del dia també inclou una proposició no de llei relativa a la torre de control de l'aeroport de Menorca. Ara són les 8:15. Avui hi haurà una visita històrica dels Reis d'Espanya a Ceuta després de 2 mesos i mig de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. És la primera visita oficial de Felip VI i la reina Letícia a la ciutat autònoma gairebé 2 dècades després de la que feren Joan Carles I i Sofia el 2007.
3: Els Reis presidiran un homenatge a les persones que moriren en l'entrada del passat 30 i 31 de juliol i visitaran també un dels 35 centres educatius de la ciutat. Al vespre faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà del repadrí de Felip VI, que era Alfons XIII. Demà viatjaran a Melilla. El monarca va qualificar aleshores l'entrada de Ceuta d'inacceptable violació de la frontera espanyola i europea. Amb aquesta visita, la Casa del Rei pretén normalitzar la seva presència en ambdues ciutats autònomes.
1: Aquesta visita serà el dia després del 12 d'octubre, que ahir es va convertir en un acte més de precampanya, amb Ceuta i l'habitatge que apuntaven a ser protagonistes, però que finalment l'ha marcat finalment aquesta decisió que vos dèiem del Tribunal Suprem, que manté suspès els vots dels nacionalitzats amb la llei de nets.
3: En una conversa informal amb periodistes sense gravadores durant la recepció oficial al Palau Reial amb motiu de la festa nacional, el president de l'Executiu Central, Pedro Sánchez, s'ha declarat gratament sorprès pels primers indicis interns que maneja el PSOE. El president del govern espanyol assegura que percep una mobilització del votant progressista i especialment del PSOE que no veia des de l'any 2019. Per part seva, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer una crida a la calma davant l'eufòria que transmeten alguns membres del seu entorn i les enquestes. Diu que no s'ha de votar pensant en les enquestes, sinó en el canvi. Segons el president popular, cal evitar repetir els errors del passat. El govern s'aconseguirà, diu Feijóo, a les urnes el pròxim 29 de novembre.
1: Tot plegat mentre al carrer, just abans de la desfilada, han tornat a rebre Pedro Sánchez amb xiulets i insults. L'escridassada més gran s'ha produït una vegada ha baixat del vehicle oficial, ha donat la mà al bala de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i a la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Els Reis han presidit la clàssica desfilada militar a Madrid, ho han fet una vegada més, acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. A la tribuna d'autoritats, també 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern, Marga Proens, en una publicació a les xarxes socials, parla d'una Espanya rica en què les illes també ajudaran a construir amb esforç, generositat i esperança de futur. També hi ha hagut absències, la del president del País Basc, Imanol Pradales, la de Navarra, Maria Chivita, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Tampoc hi era el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha preferit anar a Ceuta.
12: Yo no quería compartir tribuna con este gobierno traidor, como tampoco lo hice el año pasado, en el que pasé el 12 de octubre junto a la gente, junto al pueblo, y en un día como hoy solo podía estar en Ceuta. No podemos estar celebrando el Día Nacional tranquilamente en un contexto de invasión.
1: Hi va haver també incidents molt destacats a la Puerta del Sol, on fa setmanes hi ha desenes de persones acampades per l'habitatge. Ahir, un policia va resultar ferit i 5 persones van ser detingudes després que diversos grups de radicals anassin fins a aquest punt amb banderes d'Espanya i de la Falange.
13: Vamos allá.
1: Amb aquest comportament agressiu van envoltar els acampats amb crits també de Ceuta no es ven i cantant el cara al sol amb salutacions feixistes. Són les 8:19.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. per més informació podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I Vetres, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
13: Companys, començant temporada, què poden fer?
15: No sé, per exemple, farmejar aura.
13: Què?
16: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
15: No, jo no soc sa moderna és ella.
17: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
13: Però què fan exactament?
15: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
13: Però ho fan els joves o no tan joves?
17: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
16: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
18: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 20 minuts. Hi ha hagut un accident greu aquesta matinada a Eivissa. Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe a Santa Eulària de Riu.
7: I en aquest sinistre també ha resultat ferida, però de caràcter lleu, una dona de 29 anys. Segons ha informat el Servei d'Emergències Sanitàries, un dels vehicles hauria fet diverses voltes de campana fins al lloc del fet. S'hi han desplaçat una ambulància de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic i efectius de la policia. S'ha donat avís de l'accident quan faltaven 20 minuts per les 5 d'aquesta mateixa matinada i emergències ha activat el codi politrauma en el cas de l'home ferit greu. La dona ha estat evacuada a la clínica Vilàs.
1: I pendents avui també de la mà perquè Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes, del mes d'octubre. La recerca ja va començar diumenge amb un helicòpter i un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
7: Segons informa a través de la xarxa social X, Alan Form, que és una entitat de suport a migrants que intenten travessar la Mediterrània, la primera d'aquestes embarcacions va sortir ja el 4 d'octubre de la localitat algeriana de Ceralda, rumb a les Illes Balears amb 17 persones a bord. La segona, partir dos dies després, amb altres 6 ocupants. Des d'aleshores no es té notícia, no es té constància de cap de les dues embarcacions i les autoritats ja haurien estat informades. Se'ls ha demanat que compleixin amb les seves obligacions de cerca i salvament. És José Ramón Crespí, cap de Salvament Marítim.
19: Ja hem cercat, sense cap novetat, no hem trobat res. Vull dir, la informació que ja tampoc hi ha cap posició. Se seguiran fent patrulles aèries, com se fan habitualment.
7: Segons Salvament Marítim, avions de Frontex i de la Guàrdia Civil patrullen habitualment en aquesta zona de la Mediterrània per vigilar les possibles noves arribades d'embarcacions.
1: Per cert, que aquesta matinada Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han intervengut en el rescat d'una altra embarcació amb 19 persones d'origen magrebí a bord. Han estat interceptats a la mà a 19 milles al sud de Formentera. I a Palma s'ha detingut un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons la policia, estan acusats dels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i de pertinença a organització criminal. A l'home se li imputa més un delicte d'amenaces. La investigació ara continua oberta i no es descarten noves detencions.
7: La víctima de fer coneixia el presumpte captador des de que era menor d'edat, ja que era un amic de la família. Quan la jove va complir 18 anys, l'home va finançar i gestionar des d'Espanya els documents i les despeses del viatge perquè pogués traslladar-se a l'illa. Segons la policia, la jove havia de retornar els diners del viatge traslladant, treballant legalment en un restaurant de menjar japonès on li havien promès uns ingressos suficients fins que, tot i per ajudar econòmicament a la seva família. Una vegada a Espanya, l'home va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la jove per obligar-la a oferir serveis sexuals a canvi de doblers. Quan la víctima es va negar, l'home l'hauria amenaçat amb explicar a la seva família la feina que feia amb la intenció de denigrar-la.
1: I la Policia Nacional investiga les causes de l'incendi que va destruir per complet un supermercat de Can Pastilla a Palma la matinada de diumenge. El foc també ha afectat el negoci de devora, però no hi ha hagut ferits.
7: primera hora els testimonis van donar l'avís d'alarma i ràpidament es van traslladar els bombers i la policia. Tot i que els bombers van actuar durant gairebé una hora, el foc va destrossar tot el local de més de 70 metres quadrats. L'establiment és un supermercat que normalment està obert les 24 hores del dia, però diumenge estava tancat perquè el propietari era de vacances. Ahir la policia va retornar per examinar el local. Alguns veïnats diuen això.
20: No podia dormir de sol. Feia molt olor a plàstic cremat. I vaig sentir unes sirenes que varen aturar tot d'una.
21: Quan me vaig aixecar de matí, vaig veure ja que hi havia els de Maia que donaven la manguera i que feia not.
22: Ens va saber molt de greu perquè a fi i a cap els coneixem.
1: Així arribam a les 8 i 25 minuts. Ara anem amb els esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: En els esports, Miqui, el Mallorca ha tancat la novena jornada de Lliga en quarta posició.
5: Sí, l'equip de Lluís García suma 17 punts i es troba a 4 de l'ascens directe que ocupen el nou líder, l'Almeria, i l'Eibar en 21. El conjunt basc, pròxim rival del Mallorca, va caure a nit al camp de l'Oviedo per 3-1. La jornada a la segona divisió es va tancar ahir dilluns en 4 partits. Valladolid 5, Albacete 0, Burgos 0, Granada 1, la victòria de l'Oviedo per 3-1 contra l'Eibar i l'empat a 1 entre Tenerife i Girona. Aquesta setmana el Mallorca visitarà l'estadi d'Ipurua per enfrontar-se a l'Eibar dissabte a les 4 i quart de l'Eurobaixa. Per cert, també a la categoria de plata, Las Palmas ha destituït el seu entrenador després de la derrota a l'estadi de Son Moix. Rubén de la Barrera ha deixat la banqueta del conjunt canari. I a la primera divisió, l'extècnic del Mallorca, Iago Barrasate, torna a l'Osasuna. Arrasate serà presentat avui matí i firmarà fins l'any 2029. El tècnic debutarà diumenge a l'estadi del Sadar contra el Racing de Santander. I també la màxima categoria, a nit es va tancar la jornada amb el Llevant 3, Sevilla 3. El gol de l'empat del conjunt valencià va arribar al minut 99. I avui vespre torna la Champions en la participació de fins a 3 equips espanyols. D'entrada, el Barça visita Istanbul per enfrontar-se al Galatasaray. L'equip de Hansi Flick vol allargar el seu gran moment i aconseguir la segona victòria en la competició continental. És el central del Barça, Pau Cubarsí.
23: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
5: I on es viurà un autèntic partidàs avui de Champions serà el Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rebrà a les 9 del vespre la visita del Manchester United. Els matalassers necessiten puntuar després d'encetar la Champions amb una derrota contra el Liverpool. El Cholo Simeone és el tècnic de l'Atlètic de Madrid.
24: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar, y evidentemente necesitamos puntos como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
5: I el tercer representant de la Liga que avui jugarà Champions serà el Villarreal. El conjunt groguet rebrà el Nàpols. Tant Villarreal com els italians varen perdre a la primera jornada de la competició. És el tècnic del submarí groc, Íñigo Pérez.
25: Creo que no es urgente ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
5: Quedan per demà els partits a Roma, Real Madrid i Betis Porto. I també en futbol, la gira de la selecció espanyola pels Estats Units culminarà avui vespre amb un nou amistós contra el combinat nord-americà. Veurem si les dues mallorquines convocades, Patri Guijarro i Lucía Corrales, entren a l'11 titular. A més, Alexia Putell sumarà 150 partits amb el combinat nacional. És la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez.
2: Todos sabemos quién es Alexia, es una referente tanto dentro como fuera del campo y sobre todo es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro. Así que tenemos la suerte de poder verla mañana en esos 150 partidos y ojalá sean muchos más. Seguro que hará todos los que ella considere, o sea que nos queda mucha Alexia para rato y mañana pues ojalá podamos brindar esos 150 partidos con una victoria.
5: I en el món del bàsquet, el bon moment que viu l'Azul Marino, la Lliga Femenina, també té una incidència directa en les estadístiques. Fins a 3 jugadores han entrat en el millor 5 de la jornada després de la victòria contra el Cadi i la Seu al Palau de Son Moix. Són Clara Holm, Kayla Alexander i també Blanca Millán. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
18: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. Les presons de l'arxipèlag es troben tensades, segons denuncien els funcionaris. Les dades facilitades per institucions penitenciàries mostren com el nombre de reclusos ha augmentat un 15% en 4 anys.
3: En aquest moment hi ha gairebé 1.680 interns i el centre penitenciari de Palma és el més massificat. Es troba un 30% per damunt de la seva capacitat.
1: Avui el rei Felip VI i la reina Letícia visiten Ceuta.
3: La ciutat autònoma encara es troba en crisi per l'entrada massiva i és la primera visita que hi fan els monarques després de la feta per Joan Carles I i Sofia el 2007.
1: Tot això després dels actes amb motiu del 12 d'octubre, amb motiu de la Festa Nacional, i després de conèixer que el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets.
3: Si varen acollir 163.000 persones, els magistrats, però, consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot.
1: A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, aquesta matinada s'ha produït un accident greu. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Un home de 33 anys ha estat traslladat a l'Hospital Can Misses amb ferides greus després de xocar contra un altre cotxe. Ha estat a Santa Eulària de Riu. Segons acaba d'informar Salut, l'home es troba a observació d'urgències, estable dins la gravetat. En el sinistre també ha resultat ferida de caràcter lleu una dona de 29 anys.
1: I la polèmica per la compra d'aigua de Maó a altres municipis arriba avui al Parlament. Atzel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El diputat no adscrit Xisco Cardona, que també és regidor a l'Ajuntament, demanarà al conseller Lafuente si coneixia l'abastiment mitjançant camions cisterna, una actuació que ha generat polèmica pel mal estat en què es troben els aqüífers de Menorca.
1: Recordem que a partir de les 10 hi ha aquest ple del Parlament i a Mallorca la Mare de Déu de Costitx ha estat localitzada a Sencelles. Guillermo Ortego, bon dia.
8: Bon dia. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap res de qui l'ha tornada ni tampoc de qui la va robar.
1: Avui dedicam l'entrevista del dia al comerç de proximitat.
18: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Perquè la CAEP i AFEDECO han posat en marxa una campanya anomenada El comerç de proximitat se mou, se mou. Per donar visibilitat al comerç local, vol conscienciar la ciutadania de la importància de comprar als establiments. Una iniciativa que, amb el suport del Consell de Mallorca, vol reivindicar el paper econòmic i social d'aquestes botigues en un moment en què el sector afronta reptes importants com la competència de les grans plataformes, els canvis d'hàbits de consum i l'encariment de preus. En parlam, quan són les 8:33 minuts, amb Joana Manresa, presidenta d'AFEDECO. Bon dia.
9: Bon dia, què tal, com va?
1: Què es pretén aconseguir amb aquesta iniciativa i com es vol conscienciar la ciutadania de la importància de comprar el comerç local?
9: Sí, aquesta campanya, que com bé has dit, és amb CAEP, amb AFEDECO i apoyada pel que és el Consell de Mallorca, pretén apoyar i sensibilitzar sobre l'impacte econòmic i social que té comprar en els negocis de proximitat. És una campanya que durarà fins les festes de Nadal i l'objectiu principalment és aquest, que Mallorca, que Sallent Mallorquina consumesqui és producte local, i només no és una decisió de compra, sinó és apostar per la nostra economia, per la creació d'ocupació aquí i, sobretot, perquè es mantenir el nostre futur com a illa.
1: Per tant, la idea és començar ara i aguantar fins Nadal. M'imagino que sí. Nadal és una època que confieu més que la gent s'atraqui en aquestes botigues, en aquest comerç de tota la vida, però ara, tal vegada hi ha aquest mes d'octubre i bona part de novembre, en què és important recordar que hi sou i que poden comptar amb vosaltres. No sé si ara és una època una mica complicada abans d'aquestes compres de Nadal.
9: Sí, sempre hi ha èpoques a l'any que són més difícils, no? Quan ha passat Nadal, per exemple, hi ha dos mesos, el mes de febrer i el mes de març, que són els més complicats, i després, quan ha passat l'estiu, fins que ve la temporada de Nadal, també és un poc complicat, no? Amb aquesta campanya, en el final, el que volem és que demostrar que guanyem tots, perquè guanya el que és el productor, guanya el comerç de proximitat i guanya també l'ocupació, perquè crees llocs de feina. És una forma que en el final guanya tot Mallorca.
1: Parlàveu d'aquesta època d'estiu, que ja de per si, diguem-ne que és una època bona, és una època en què habitualment hi ha bastantes vendes. Com ha anat per aquest estiu del 2026? Quin balanç en feis?
9: Aquest any ha tingut hi ha un canvi de tendència molt significatiu en l'evolució del comerç de minorista. I ho podem demostrar segons les dades de Cine, que diu que l'any passat hi va haver un increment d'un 6,6%. I aquest any, és el mes d'agost, comparant amb el mes d'agost de l'any passat, el mes d'agost d'enguany, només un 2,7%. Ja des de FEDECO ja varen dir que hi havia una baixada de ventes i que se traduïa entre un 10 i un 15%, menys de ventes que l'any passat. Què és el que passa? Que sí que hi ha hagut molt de turisme, sí que hi ha hagut molt de gent caminant per tots els carrers, és a dir, poden dir que han tingut un èxit turístic, però això no sempre queda reflexat en el que se compra en el comerç de proximitat. S'hauria de fer un anàlisi molt més profund perquè, en el final, aquesta gent que ve, aquests turistes, que són un impuls molt important per les ventes de les illes, els dobbers les han gastat igual amb altres coses i no han anat directament a el que és el comerç de proximitat. Possiblement aquest gasto ha anat més a el que són l'allotjament, soci o experiències, però no hi ha hagut una traducció directa en el que s'impacta en el comerç de proximitat.
1: Clar, hem de recordar que els preus estan pujant una barbaritat. Recordem que el Fons Monetari Internacional aquesta matinada ha actualitzat les previsions macroeconòmiques i pronosticava per Espanya enguany un 3,7% d'inflació interanual, que és molt. Recordem que allò normal seria un 2%. I clar, en el vostre cas, veus augmentat les despeses i també m'imagino que heu de repercutir els preus de venda. Com vos està afectant aquesta situació d'inflació que ara sembla que s'accelera, que tornen a pujar els preus de cara en aquest final d'any?
9: Tenim una baixada de ventes, com t'he dit anteriorment, però a part, aunque tu venguis igual que l'any passat, hi ha una quantitat de costos que fan que s'encaresca, que tot sigui molt més car. Per la qual, en el final, en el comerç, el que li interessa no només és centrar-te en el que vens, sinó en la rentabilitat que pot tenir. I això és el que ens està afectant molt. D'aquí l'importància de crear aquestes campanyes que m'està comentant del comerç de proximitat se mou, perquè en el final el que necessitem són campanyes que demostrin la nostra essència, que facin que la gent d'aquí vengui a comprar el producte d'aquí, que reforcin el nostre teixit empresarial i que, a més, el consumidor cuigui aquest producte com a valor. És a dir, ens hem de centrar molt, que hem de mimar molt en la gent que viu aquí, en el client resident, perquè en el final és veure que tenim moltes entrades turístiques que ens ajuden molt a vendre, sobretot a determinades tendes o determinats llocs de silla, però en el final és que ens fa mantenir-nos durant tot l'any és el client resident, és el que ens compra 365 dies.
1: Joana Manresa, presidenta de FEDECO, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
9: A vosaltres, que vagi bés dia.
1: Ara són les 8:38. I si res no ho atura, a partir de les 9:30 d'avui començarà el desnonament d'una família amb tres menors a Sant Oliva, dos dels quals, segons la informació facilitada pels convocants, tenen un diagnòstic d'autisme o es troben en procés d'estudi. És un habitatge situat al carrer Joan Andreu Alcover, del barri de Sant Oliva de Palma, i per això la plataforma Stop Desnonaments ha convocat a les 9 els seus membres per intentar frenar-lo. En aquest punt es troba el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia. Què més en sabem d'aquest desnonament?
10: Bon dia. Ara mateix poca cosa més. El cert és que ens trobem just en aquest punt, el número 16 d'aquest carrer Jordi Andreu Alcover, que està situat a la barriada de Sant Oliva, a Palma. Ara mateix la situació és de calma absoluta. En principi encara no ha arribat ningú, tot i que val, evidentment, que es prest. Estan convocats a les 9 els membres de la plataforma i a les 9:30 està previst que comenci aquest dispositiu, aquest operatiu, per dur a terme aquest desallotjament. Els veïnats, de moment, romanen en calma i, per tant, el que queda és estar pendent. Sí que han vist algun d'aquests membres que ja han arribat de la plataforma, just en aquest precís moment ho estan fent, i fins i tot també alguns membres de la premsa, d'altres mitjans, que també venen per veure com es desenvolupa tot plegat.
1: I d'expectació en aquest punt del barri de Sant Oliva de Palma. Toni Escanelles, gràcies per aquesta informació en directe. Ara són les 8:40.
0: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Falten 19 minuts per les 9 del matí. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquesta matinada que la treva energètica entre Rússia i Ucraïna està en vigor malgrat el Kremlin no hagi confirmat la seva posició al respecte. A més, diu que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, i l'ucraïnès, Volodymyr Zelensky, volen arribar a un acord per posar fi a la guerra.
3: Fet en declaracions a l'exterior de la Casa Blanca, ha afirmat que han arribat a una entesa perquè ell ha dit que han arribat a un acord.
4: I think they want to make a deal, but they don't know how, but we're going to get them to make a deal.
3: L'escoltam, Trump afirma que s'arribarà a un acord i assenyala que en el darrer mes unes 32.000 persones van morir en el camp de batalla, tot quan Rússia ha rebutjat la treva de 60 dies proposada, recordem-ho, per Zelensky com a condició per convocar eleccions i no confirma l'anunciada pel mandatari nord-americà.
2: Per tant, diu que hi ha acord, Trump, perquè ell ho diu, i no dona cap més argument i, de moment, la resta de líders polítics no li donen la raó. També aquesta matinada, el Fons Monetari Internacional ha revisat les expectatives de creixement per a l'economia espanyola a l'alça per enguany i preveu que el PIB s'expandirà un 2,5%. Manté, en canvi, un 1,5% per l'any que ve. Això amb una taxa d'inflació, ho comentàvem fa només uns minuts, del 3,7% interanual i del 2,7% respectivament.
3: I també ha afegit dades, s'ha pronunciat sobre l'economia mundial i preveu un creixement del 3,1% enguany i avançarà fins al 3,4% ja l'any que ve. A més, segons el Fons Monetari Mundial, la generació de riquesa enguany serà 4 dècimes menor que l'any passat.
2: Pendents de l'estat de salut del pontífex, el papa Lleó XIV ingressarà avui a l'Hospital Gemelli de Roma, on li extirparan un nòdul al pulmó.
3: El portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, ha dit que li van detectar el nòdul durant una revisió rutinària i que l'estat hospitalària serà de través una setmana, de manera que està previst que romangui ingressats fins dia 20. El viatge a Llatinoamèrica, previst del 6 al 17 de novembre, en principi, continua endavant.
2: I a França, dos professors han resultat ferits per arma de foc en un institut del sud-est del país. El presumpte responsable del tiroteig ha estat un alumne de només 14 anys qui els ha disparat amb una escopeta.
3: El menor hauria entrat al centre educatiu amb una escopeta de caça amagada dins una funda de guitarra. Les autoritats l'han arrestat i l'investiguen per un intent d'assassinat.
2: També a França hi ha hagut una notícia que podria ser perfectament l'argument d'una pel·lícula, i és que centenars de supermercats han quedat sense aliments frescs ni congelats perquè uns hackers han aconseguit entrar al sistema de control de refrigeració i han posat la temperatura de les màquines a 50 graus.
3: I ara els afectats calculen que s'han produït pèrdues milionàries i el responsable d'una de les cadenes afectades ha assegurat a X que el desproveïment és d'extrema gravetat.
2: I aquí a Espanya tenim també novetats pel que fa a la circulació ferroviària entre Madrid i Barcelona, que

0: Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 46 minuts. Bon dia. La Mare de Déu de Costill està localitzada a Sencelles. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap res de qui l'ha tornada ni tampoc de qui la va robar. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment se van retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Benicelem, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura de Poligonos en Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura trobar les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de Sant Oler en sentit Andratx i a l'altura de la sortida des de la Vileta fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit Aeroport. I per acabar, afegir tràfic lent a la M30, a l'altura de la rotonda del CLH, fins a l'altura de Meca Palma, i a la carretera Vella de Sineu, a l'arribada de Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Víquer Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I vetres, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, la Mare de Déu de Costill està localitzada a Sencelles. L'havien robada fa 4 mesos a la capella que la custodiava al carrer Major del poble. No se sap res de moment de qui l'ha tornada ni tampoc de qui la va robar. Caterina Beny, bon dia.
4: Bon dia, així ho relata Jordi Llebrés, que és l'escolar i cronista de Sencelles. I com un fet diví i també històric ha estat a la seva circumstància, perquè va ser ell qui diumenge de matí trobà la Mare de Déu de Costill als peus del monument de Sor Francinaina. Diu que les cames li tremolaven.
5: Sí, a veure, en aquell moment m'he sentit com un privilegiat de, ja dic, estim aquesta imatge, mon pare té una cama a Costill, no faig mai a la seva festa, i la veritat és que quan vaig dir, mira, Déu m'ha fet aquesta o no de la trobada, però bé, tot d'una la vaig entregar al rector perquè, ja t'he dit, ell té una responsabilitat dins la protecció d'aquesta imatge.
4: I el rector, que és el mateix temps de les dues parròquies, tant de Costill com de Sencelles, ha conduït la figura aquest mateix dilluns fins a Costill i l'ha entregada finalment al batlle, Joan Munà.
6: Me va cridar i me diu, Joan, tenc una bona notícia, i jo pensant, perquè veure que ara és inauguració de l'orgue, pensant en l'orgue i tot això, dic que potser qualcú ha fet una aportació extraordinària, i me diu, no, hem trobat, mos ha arribat la Mare de Déu, la figura de la Mare de Déu que teníem perduda, extraviada, que qualcú havia robat.
4: I ara per ara al bon Jesús li falta una mà i la corona i el braç de la Verge s'aguanta per ben poc. Per al manco l'han recuperada i la restauraran. Així, en el lloc on ara hi ha una fotografia, hi haurà una escultura. Ara, però, tenen un presumpte nou a bordar, que és on posar la Mare de Déu, la Verge Nova, que han encomanat a un artista de Sa Pobla.
1: D'altra banda, ahir, 12 d'octubre, va deixar imatges de molts ciutadans passant el festiu a prop de la mà, un dia que la platja de Palma, residents i turistes van aprofitar per gaudir del bon temps, però que els comerciants i restauradors van trobar més tranquil del que esperaven.
4: Sí, perquè seure en una terrassa o anar amb bicicleta o bé fer una passejada de vora la mà. El darrer dia del pont del Pilar va lluir amb temperatures ben suaus, fins i tot amb més atractives que les de l'estiu, quan acaben de deixar enrere. Però els restauradors i també comerciants el van descriure més com un dilluns normal que un darrer dia de pont.
7: Más o menos igual que otros días, de hecho incluso menos. No sé si será porque la gente se ha marchado a visitar otras zonas, pero de momento no tenemos ese movimiento que podemos tener un fin de semana o incluso entre semana otros días.
8: Hubo más gente ayer que era domingo. Hoy está muy tranquilo, la verdad. Esperaba más gente hoy.
4: I al contrari del que és ben habitual en una de les zones turístiques de Mallorca per excel·lència, van trobar un racó amb el producte local com a protagonista. Enmig de desenes de negocis més enfocats sobretot als turistes, molts dels residents van fer una aturada al bar Bon Vent. Estefania Segura n'és la propietària.
9: El día acompaña, entonces ya desde que hemos abierto ya se nota bastante gente por la calle y la gente eso aprovecha para salir y aprovechar, y más siendo último día de puente y de sol.
4: I entre els mallorquins que van sortir a aprofitar el bon temps i el dia festiu, n'hi ha que ho van fer per menjar, per fer esport, de vora la mà per anar a la platja o bé per compartir un dia amb els més.

0: petits. El mateix temps en el cas dels turistes, tot i que alguns ahir no acabaven les seves vacances, sinó tot el contrari.
1: First day for 6 days. A little bit beach and at the evening we go to the Bierkönig.
2: Yeah, and tomorrow we want to drive with a bike to Palma, seasighing.
3: Bien, no hemos venido a pasear un rato y a desayunar. El buen día que hace, sí, y que no hay mucha gente. O sea, hay, pero no mucha.
4: Es un día bueno para pasear, entonces está bien, se está bien. Aprovechando el último día.
5: Y la idea es anar a l'aquario, pasar el día y después ya veurem. Anar a dinar, no sé, fa un día espléndid, así sí, que sí. Igual ens anem a la platja después o no sé.
6: Lo estamos aprovechando ya que los niños no van al cole y yo no trabajo, sí, damos un paseo aquí por Campastilla.
0: És un pont que, tot i que també va tenir certa pluja, molts van poder aprofitar per descansar.
7: Canviem de qüestió. En successos, la Policia Nacional ha detingut a Palma una parella per presumptament captar una jove estrangera per a un lloc de treball fals i obligar-la a prestar serveis sexuals a tercers a canvi de doblers. Tot i que de moment no hi ha més víctimes, la investigació continua oberta i no es descarta més detencions.
0: Una investigació que, de fet, va començar ja fa uns mesos quan agent de la Policia Nacional van saber que una dona de fora d'Espanya va ser presumptament enganyada per un home i una dona per venir a fer feina justament en un restaurant japonès de Mallorca. Una vegada a Palma, la víctima hauria estat obligada per la parella a prostituir-se. Segons el testimoni de la víctima, el cos policial, l'home, que coneixia des de feia anys la jove, va amenaçar-la de contar a la seva família que treballava realment, de que treballava. S'acusa el dos detingut d'un delicte de tràfic de persones i també de pertinença a una organització criminal.
7: La Policia Nacional també investiga, d'altra banda, les causes d'un incendi que deixà completament destruït l'interior d'un petit supermercat de la zona de Campastilla, Palma.
0: Es tracta d'un negoci habitualment obert a les 24 hores del dia, tot i que ara estava tancat per vacances. El foc s'ha iniciat de matinada de dissabte a diumenge. Els bombers de Palma van haver d'actuar durant una hora. Les flames també afectaren, encara que de manera més lleu, el negoci de devora. Escoltam algun veïnat.
8: No podia dormir de solo. Feia molt olor a plàstic cremat i vaig sentir unes sirenes que varen aturar tot d'una.
9: Quan me vaig aixecar de matí, vaig veure ja que hi havia de Maia que donaven la manguera i que feia not.
10: Ens va saber molt de greu perquè a fi i a la cap els coneixem.
7: Més qüestions. 10 joves de Calvià estan a punt de completar la seva formació com a peons forestals i obtenir el certificat professional després de participar durant un any en un programa que combina formació a les aules i treball remunerat. Els participants formen part d'un dels programes mixtos del Servei d'Ocupació de les Illes gestionats per l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià.
0: Un objectiu del programa que, de fet, és millorar l'ocupabilitat adquirint noves competències professionals. Per això, els ofereixen un contracte d'alternança que distribueix la jornada en la meitat, en un 50% del treball efectiu i l'altre 50% ja de formació. Cada participant compta amb un itinerari totalment individualitzat d'inserció i una vegada superat el programa, els alumnes obtindran certificat professional relacionats amb la conservació i millora de les muntanyes. Durant la formació fan tasques com desbrossament, neteja i manteniment de camins i també de zones verdes, amb especial atenció a la gestió de l'entorn natural. Un dels punts on han adquirit experiència està precisament a la finca pública d'Esgalatzó.
7: I no deixem de parlar de Calvià perquè acollirà els dies 24 i 25 de novembre el Betty Fest Magaluf, un festival que reunirà dotzenes de creadors de ficció dissenyada per visualitzar-se en telèfons mòbils. És el primer festival de la zona anomenada Sèries Verticals que té lloc a les illes i neix amb l'objectiu de consolidar-se com el principal esdeveniment de referència a Europa en aquest format.
0: De fet, les sèries verticals estan concebudes especialment pel consum en dispositius mòbils. Els seus episodis duren un màxim de 2 minuts i les temporades entre 30 i 60 capítols. És, de fet, una forma de ficció que ha revolucionat els hàbits de consum de les noves generacions i que ara arriba a tota Europa després que a tot el món s'hagi consolidat ja com una indústria multimilionària. De fet, l'any passat el mercat va assolir els 11 milions de dòlars, una xifra que espera duplicar-se l'any 2030. El festival és un projecte de l'Ajuntament de Calvià a través del fons per afavorir el turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
7: Arribem a les 8:55, la informació continua aquí a IB de Ràdio.

0: Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara parlant del món del còmic. Vinyeta és una paraula femenina, és el títol de la gran exposició del Còmic Nostrum d'enguany. Una mostra exhaustiva i única, amb més de 200 elements, que exposarà l'evolució de la presència femenina al món del còmic estatal. S'inaugura dijous al Casal Solleric i la comissaria Jaume Baquer, un dels majors col·leccionistes d'originals d'Europa. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Parlam d'un coneixedor extraordinari de l'evolució d'aquest art que demostra una vegada més en aquesta mostra que ens permet veure el llarg i difícil camí de les creadores de còmic a Espanya, les quals, durant molt de temps, tallaren les ales.
2: En els principis estaven totalment classificades per fer còmic romàntic i còmic infantil tipus conte de fades, perquè m'entenguis, no? I d'allà pràcticament no podien sortir, no veies cap dona que estigués fent, jo no sé, còmics de guerra, o westerns, o històries de pirates, o qualsevol altra cosa que fos inclús dins el camp de sumó, de Bruguera, o coses d'aquest estil, era pràcticament impossible que trobessis qualcú, ni qualcú en el TV o...
1: I què feu canviar aquesta realitat? Idò, els canvis socials, és clar, però també l'evolució pròpia del còmic i l'aparició d'una nova manera d'explicar les coses, la novel·la gràfica.
2: Però jo crec que sobretot el que ha passat, a part de canvis de la societat, evidentment, és que la novel·la gràfica ha fet que arribi a un públic lector diferent, on hi ha molta més presència de dones. I això també ha fet que hi hagi moltes de dones que s'hagin interessat pel còmic. Igual que va passar amb el manga. El manga va ajudar moltíssim a introduir lectores de còmic que després han acabat sent autores, no?
1: Purita Campos, Carmen Barberà, Anna Miralles i també Montse Martín, Estudio Cosen o Margalida Vinyes. Parlem de més de 50 creadores seleccionades en aquesta mostra, moltes d'elles convidades també al Còmic Nostre d'enguany, en una exposició que ens ha de servir també per deixar enrere segons quins estereotips. El còmic no té gènere.
2: Tu pots veure pàgines i tu no pots saber mai. Tu pots veure dibuixos així més cookies, més monos, i les ha fet un home. I pots trobar pàgines amb un grafisme superagressiu, superfort, i l'ha fet una dona. Sí, que no. Això són estereotips que no van a cap banda.
1: Vinyeta és una paraula femenina, com dèiem, s'inaugura dijous a les 7 de l'hora baixa i restarà exposada al Casal Solleric fins dia 7 de gener.

0: I així sona Entre Feldman, un projecte del Niño de Elche i Héctor Caballero que fins ara només s'havia pogut sentir en format d'avançament i que s'estrenarà de manera integral el 14 de novembre a l'Auditorium de Palma en el marc del festival MEMMX, un projecte que comptarà amb la col·laboració de 13 músics de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i també amb la presència d'Albert Pinya.
1: Tot això perquè l'any 2026, enguany, marca el centenari del naixement de Morton Feldman, l'obra del qual redefineix el concepte del temps amb música. Feldman, de fet, és conegut per les seves peces estàtiques de durada extrema, en què els sons es projecten en el que s'anomenen llenços de temps i trenquen també les estructures narratives convencionals. Partint dels seus escrits, el Niño de Elche i Héctor Caballero exploren les possibilitats que sorgeixen de la seva obra i també l'impacte del seu pensament sobre l'existència i l'art. I ressonaran veus artístiques de Rembrandt, de Caravaggio, de Pissarro, de Cézanne i també de Picasso al costat de la música de creació i del llegat de Schubert, Webern i Stravinsky. Entre Feldman va estrenar-se, com dèiem, al Festival Recis de la Corunya i després també es va poder sentir a Madrid, però només va ser una versió de 25 minuts. No serà fins a Mallorca el 14 de novembre quan soni per primera vegada la peça sencera de 50 minuts de durada.

0: Hem arribat a les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els funcionaris de presons denuncien que els centres penitenciaris de l'arxipèlag es troben tensats. De fet, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% en 4 anys, fins a arribar als gairebé 1.680 interns.
1: El centre de Palma és el més massificat, perquè vos ne faceu una idea, es troba un 30% per damunt de la seva capacitat. Jesús Casado, delegat del CESIF a les Illes, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, es registren més incidents.
2: Que hi ha altres mòduls que estan molt sobreocupats, per encima de 130 places. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
0: I a les 10 comença el ple del Parlament, avui marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per l'especulació, les legalitzacions i les mesures adoptades a Eivissa i Formentera. Tot això quan un poc abans, a les 9:30, està previst un desnonament a Palma. Connectam en directe amb Toni Escanelles, que és a la barriada de Sant Oliva. Toni, bon dia, que en sabem?
3: Bon dia. El que hi ha, sobretot, és molta expectació també de mitjans de comunicació, perquè, evidentment, és un tema que aixeca molta polseguera, i això, el que hi ha, sobretot, són mitjans. Encara no ha arribat ningú, ni de la plataforma, ni cap membre de la policia, tampoc. El que sí que hem pogut parlar amb alguns veïnats de la zona, que el que ens han explicat és que és una família que ell fa feina, però que sembla que és un procés que ja ve de llarg i que, en principi, podria venir per un impagament. Són alguns dels pocs detalls que hem pogut saber, i més pel que ens expliquen els veïnats, que no per cap via oficial. Per tant, restant pendents ara mateix, a les 9 està previst que comencin a arribar els membres de la plataforma, tot d'una que tinguem alguna novetat, demanarem pas.
0: I avui també estan pendents d'un fet que serà històric. Els reis Felip VI i Letícia visiten Ceuta, que encara està en crisi, i ho fan gairebé 2 dècades després de la que feren Joan Carles I i la reina Sofia.
1: Els monarques presidiran un homenatge a les persones migrants que varen morir en l'entrada del passat 30 i 31 de juliol i visitaran un centre educatiu al vespre, faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà d'Alfons XIII, que era repadrida Felip VI. Demà els monarques viatjaran cap a Melilla.
0: I el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a llei de nets. Consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot i, per tant, les 163.000 persones que s'hi van acollir no podran acudir a les urnes. D'altra banda, aquí a les Illes, la CAEB i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme hagi deixat de ser el client majoritari per molts establiments.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la presidenta d'Afedeco, Joana Manresa, ha explicat que les vendes han caigut entre un 10 i un 15% respecte l'any passat, malgrat l'increment de visitants. Per això llancen ara la campanya El comerç de proximitat se mou, se mou.
4: Ens hem de centrar molt, que hem de mimar molt a la gent que viu aquí, en el client resident, perquè en el final és veure que tenim moltes entrades turístiques que ens ajuden molt a vendre, sobretot a determinades tendes o determinats jocs de silla, però en el final és que ens fa mantenir-nos durant tot l'any és el client resident, és el que ens compra 365 dies.
0: Pel que fa al temps, hem començat el dia amb un cel pràcticament destapat a totes les illes, però a partir del migdia es preveu més inestabilitat i que el cel es tapi de núvols. Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia amb Joana Maroto.
1: Bon dia, què tal? Com va? Com estàu? És dimarts 13 d'octubre. Tenim ara mateix 20 graus a l'exterior de l'estudi. Començant pendent, ja ho sabeu, com sempre, del temps, amb una jornada que se presenta tranquil·la, en principi, aquí a les Balears. Predominarà el cel poc ennigulat, amb alguns intervals de núvols, això sí, temperatures màximes que poden arribar als 27 graus encara ara, i vent fluix amb brises costaneres. Per cert, si ens estàveu escoltant des del cotxe, si sou a la carretera, heu de saber que hi ha hagut un accident de trànsit a primera hora del dematí d'aquest dimarts, que ha provocat importants complicacions circulatòries a l'autopista d'Inca MA13 en direcció a Palma. Un vehicle ha quedat volcat, com podeu veure en aquestes imatges, damunt la calçada, a l'alçada o a l'altura del polígon de Marratxí, ocupant el carril esquerre i també part del carril dret i provocant retencions que han arribat gairebé als 10 quilòmetres. Ens confirmen que sembla que ja s'ha solventat i queden les retencions pròpies d'aquesta hora, hora punta, entrada a les escoles i entrada per a molta de gent a la feina. Començant, però, la setmana en clau política i, evidentment, immersos de ple en la campanya electoral dels propers comicis del proper 29 de novembre. Avui tenim tres focus per endavant. La visita dels Reis a Ceuta, per cert, de 9 anys d'ençà de la darrera vegada que el cap d'estat visita una ciutat autònoma, la suspensió del Tribunal Suprem del vot a les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets, i també la campanya electoral, que ja s'ha posat en marxa tota la maquinària a les totes, podríem dir, perquè queda en manco de 50 dies per aquest 29N. De tot això avui en parlarem a la nostra tertúlia d'actualitat, avui amb els nostres tertulians Necane Don Blas, José Luis Miró i també Edu Colom, i en plena campanya o precampanya electoral continuarem parlant de política, perquè Xisco Nadal m'ho donarà molt de què parlar, no? Bon dia, com estàs?
2: Gràcies, Joana, bon dia. Però tot i així, nosaltres avui posarem el focus en les persones que decideixen no votar. Qui són? Per què se n'abstenen de la votació? És desinterès, protesta o manca de confiança en el sistema de partits? Ho analitzarem amb el sociòleg Roberto Luciano, que ell és president del Comitè d'Investigació de Sociologia Política de la Federació Espanyola de Sociologia.
1: I també en aquest dimarts 13 parlarem d'un tema molt delicat, però òbviament també molt necessari, els abusos sexuals durant la infància.
2: Doncs el silenci, en aquest cas, és fonamental per a moltes víctimes, especialment quan l'agressor forma part de la família. La Fundació Rana presentarà a Palma un servei d'ajuda psicològica per a persones adultes que varen patir abusos durant la infància o l'adolescència. Ens ho explicarà Patricia Moliner.
1: I avui també tindrem temps per la música, pel moviment i per ballar.
2: Així és, perquè el Tandem Club organitza una jornada de portes obertes per descobrir estils com el swing, l'indie hop, el rock and roll, la salsa o la bachata. Una manera de fer exercici, aprendre i, sobretot, Joana Maria Maroto Munà, conèixer gent.
1: Conèixer gent. A tu quin és l'estil que t'agrada més o que podríem dir que te'n desfan més ballant?
2: Jo ara mateix estic molt l'indie hop.
1: Està l'indie hop?
2: Sí, estic
1: així. No, però ara de veritat saps ballar alguna disciplina
2: d'aquestes? Vaig fer ritmes llatins en el seu moment. No diré que molta traça, i vaig ser d'aquella generació que varen fer, ball de saló.
1: Ball de saló.
2: Una mica de vals, una mica de fostrot. Jo sí, molt clàssic sempre.
1: Molt clàssic. Bé, un poc
2: en
1: de volant salsa,
2: podem
1: també
2: ballar el de Nubi Blau.
1: D'acord, jo no el sé ballar. Si
2: jo,
1: el
2: tocava fins i tot en flauta. Mi, fa, fa, mi, mi, re, fa, fa, mi, re, fa, fa, mi, do.
1: Una fantasia.
2: És que és així. Així és aquest programa.
1: I sabries ballar i tocar sa flauta a la vegada?
2: Se m'adona molt bé tocar sa flauta, Joana Maroto.
1: Bé, no sé si aprendrem a ballar avui. Ho intentarem. També ens visitarà la psicòloga i sexòloga Susana Iborra, amb qui parlarem d'amistats bonsais i amistats cactus, xisco-xoques.
2: Perquè hi ha persones en aquesta vida en qui podem passar mesos sense xerrar i quan ens tornem a retrobar sembla que no hagi passat ni un sol dia, ni un minut, com si m'haguéssim vist ahir mateix. En canvi, hi ha altres amistats que són una mica més demandants. Necessiten una atenció constant, telefonades, missatges, trobades i petits gestos per mantenir viu aquest vincle. Aquestes serien les bonsai i quan te veus pot serien les cactus.
1: Després en parlarem. I tu que tens més bonsais o cactus?
2: Jo crec que
1: una mica de tot. Una mica de tot.
2: Hi ha gent en qui són bonsais i hi ha gent en qui ets cactus, perquè també hi ha una voràgina vital que no ets el mateix en els 20, que en els 30, que en els 40. També vas canviant una mica d'amistats. No te deixes de banda, sinó que canvies teu cicle vital.
1: Exacte. I tenim frase del dia avui?
2: Clar que sí. La tenim. I és de la ex-premier britànica Margaret Thatcher, la dona de ferro, que va néixer tal dia com avui, de 1925. I diu així: paga la pena conèixer l'enemic, entre d'altres coses, per la possibilitat que qualque dia es converteixi en un amic.

0: Està molt bé, Fraga, tenint en compte que avui també parlarem d'amistats, no? Una miqueta, també hem de conèixer...
1: Tot està afilat amb mà de ferro. Avui he de dir que aquesta frase l'ha triada en aquest Jaume.
0: I de moltes gràcies, aquest Jaume, per aquesta frase del dia de la Margaret Thatcher, que faria 101 anys, no? Se va néixer el 25.
1: Exactament.
0: 101 anys. Bé,
1: home,
0: i de què parla?
1: Era una dona de ferro, però també és ferro sota cita.
0: Exacte. I fins i tot se pot fondre. Però bé, de què parla avui tothom? De què parla avui tot en Xisco?
1: Gran metàfora. De l'aniversari de Pau Donés i d'una carta que va escriure a una enamorada, la model Eugenia Silva.
2: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das.
1: Aquest prop passat, diumenge 11 d'octubre, Pau Donés hauria fet 60 anys. I per recordar aquesta data tan especial, la model, Eugenia Silva, ha volgut compartir un record molt íntim del cantant, una carta que ell mateix li va escriure quan mantenien una relació sentimental. Eugenia Silva i el líder de Jarabe de Palo varen viure una història d'amor breu l'any 2010, que t'he de dir que va passar molt desapercebuda, perquè jo desconeixia aquest coverbo. Una relació discreta que va durar un parell de mesos, però de la qual, pel que sembla, varen quedar molt bons records. I ara, 16 anys després, la model ha recuperat aquella carta i l'ha publicada a Instagram, acompanyada de diverses fotografies personals que nosaltres ara hem compartit amb els nostres espectadors i que recomanem als oients de ràdio que vagin a l'Instagram d'Eugenia Silva o que recuperin aquest programa La Carta per veure-les, i una dedicatòria molt senzilla. Avui fas 60 anys, Pau. I que d'aquella carta, i d'aquella tot una reflexió, com solia fer Pau Donés, sobre la vida, la felicitat i, sobretot, la por. Pau Donés hi explicava que tot allò que sabia ho havia après de la vida i destacava valor com la generositat, la humilitat, l'honestedat i el respecte. I també reconeixia amb un punt d'humor que la paciència era la seva assignatura pendent. Però el missatge més emotiu arribava just al final, quan animava Eugenia Silva a viure sense por i a seguir les seves pròpies conviccions. Li deia que la por alimenta els dubtes, que els dubtes generen inseguretat i que aquesta ens allunya de la felicitat. I acabava aquesta missiva amb un consell, que fos generosa i humil, especialment amb ella mateixa. Unes paraules que hem de dir que avui han emocionat en els seus fans, especialment perquè Pau Donés va morir el juny de 2020, als 53 anys, a conseqüència d'un càncer de colon. I això ens du al debat del dia, que era el que volíem plantejar. Hem de compartir coses de la gent que ja no és? T'escolt.
0: Mem, jo tinc dubtes aquí, tinc molts dubtes.
1: Jo també, con Alejandro Sanz, jo tinc el corazón partido, perquè s'ha quedat una trop preciosa,
0: sí.
1: Però...
0: I és vera que no hi ha segurament dolentia, ni mala fe,
1: no?
0: Ni tal. Però clar, tu has dit mateix, jo no tenia constància d'aquest coverbo. Ara era necessari explicar que havien estat parell o que havien estat el que fos, quan seien per ventura no ho sabia, i ara aquest home no és, i per ventura ell tampoc no volia que se sabés. És que no ho sé, tenc dubtes amb
1: no,
0: això.
1: I no tant que se sàpiga o no se sàpiga que han estat parell, perquè pens que tothom té dret a parlar de la seva vida. El problema és compartir una cosa tan íntima com és una carta. És com si tu ara, per exemple, tu i jo, que han passat per diferents moments vitals, compartissis en l'audiència d'IV3 una carta a un moment d'exposició o de reconciliació o especialment bo entre nosaltres. A mi no me faria molta de gràcia que qualcú compartís una carta meva.
0: I després hi ha una altra cosa, una altra lectura. I és que perquè al final tot és per ser exposat, publicat, mostrat, compartit... Mm-hmm. Quina necessitat hi ha, no?
1: Fins a quin punt és record sincer o fam de like?
0: Sí.
1: És que som aquí...
0: La
1: línia és molt prima. Des d'aquí no pressuposant cap tipus de mala intenció per part d'Eugenia Silva.
0: No.
1: Vagi això per endavant, que no vull truir. Però és cert que quan vaig veure aquest cap de setmana la notícia i la comentarem aquí en el programa, perquè a mi m'acosta molt pensar que una cosa és que tu t'haguessis escrit cartes amb Mercè Rodoreda i d'aquí 100 anys se faci un epistolari. Però és que troc que no és ni el fòrum ni sa manera, llavors aquestes fotos que han compartit sabó que varen anar a sa neu, varen estar plegats, no ho sé. Ets lliure de compartir allò que vulguis, però supos que nosaltres, com a espectadors, com a receptors d'aquesta carta i d'aquestes fotos,
0: també tenim
1: dret a sorprendre'ns i a comentar-ho. Jo sempre a favor dels epistolaris, sempre, però dins el seu context.
0: Sempre dins del seu context. Idò, d'aquestes...
1: Això és que no comparteixin mai cap carta meva ni cap nota.
0: No, jo ho tinc claríssim.
1: Ho dic aquí bé, tres. No don permís a ningú.
0: No don permís
1: del
0: a
1: meu
0: ningú.
1: Passat per ni un missatge de WhatsApp. Les coses privades són privades.
0: Això, és que clar, és un debat que s'enllaça amb un altre. Fins a quin punt no se poden compartir missatges que sí que t'interpel·len a tu com a persona i estan dins de la teva vida. Sí, però hi ha una altra persona...
1: Si no, en el meu cas, @senyorjutge.
0: Arroba senyor jutge. Bé, de tot això i molt més, avui en parlarem aquí, en aquest programa, el dia fins a les 12 del migdia, programa que farem avui amb Víctor Hernández, el control tècnic, Cata Jaume, Àlex Fortesa, també Miquel Rosselló, a la realització tècnica, i en Yolanda Ruiz, a la producció. Començam.

0: Bon dia. Finalment s'ha suspès el desnonament que estava previst avui a Son Oliva, a Palma, d'una família amb menors a càrrec. Anem directament ja fins allà per conèixer els detalls. Què és el que ha passat, Toni Escanellas? Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, idò. Conto bé, des. Finalment no s'ha produït aquest desnonament. A les 9:30, de fet, ho esperava la gent. Hi havia membres de la plataforma i ha estat en aquell moment en què els han anunciat per telèfon que tot s'havia paralitzat, que, de fet, la família no era a la casa perquè es trobava els jutjats signant les ordres corresponents per aturar-ho tot plegat. En principi, s'han estimat el que havia portat la plataforma, els advocats de la plataforma, dient, ens ho deia també al davant d'aquest portal del carrer de Son Oliva, de Palma, Joan Segura, que és el portaveu substitut de la plataforma antidesnonaments, explicava que possiblement es podria tractar d'un gran tenidor encobert. El podem escoltar.
2: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com el contracte diu habitatge?
1: El que esperen és que ara, amb aquesta nova mesura per part dels jutjats, es pugui tenir en compte també aquest nou decret, aquest part del decret Mari Carmen, que podria prorrogar aquesta estada d'aquestes persones a la seva casa.
0: Gràcies, Toni, en directe per aquesta informació, aquest desnonament que finalment ha quedat suspès per aquests motius que ens explicava el nostre company. Aquesta hora, per ser a les 10, arranca també el ple del Parlament, que estarà precisament molt marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per especulació, per legalitzacions i també per les mesures adoptades a Formentera i a Eivissa concretament. Tot això serà de portes endins. Mentrestant, ara, al carrer, els treballadors de l'educació concertada a les Balears protesten davant el Parlament per demanar el 2% del sou pendent de 2020, quan en plena crisi per la pandèmia va ser congelat pel govern progressista. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, ja ho escolteu. Una trentena de persones protesten ara mateix per denunciar l'incompliment dels acords signats per la Conselleria d'Educació i ratificats pel Consell de Govern. El crit de mentiders, vera on estàs o traïció, els treballadors i els representants del sindicat USO demanen que es pagui allò acordat. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals de quantitats. Critiquen que s'hagi abonat el 0,9% de 2021, però no aquest 2% de 2020. Els treballadors de l'ensenyament concertat i el sector públic instrumental que han quedat a fora i que només s'hagi contemplat els funcionaris.
0: Gràcies, Laura Marcos, en directe des de les portes del Parlament. És el so que ens arriba. També un apunt més en aquest cas de la plana laboral, perquè ja coneixem el calendari per l'any que ve. El butlletí oficial de l'Estat l'ha publicat i en el cas de les Balears inclou el tradicional pont de 5 dies per Setmana Santa, acabades de Dijous Sant, que enguany cau, enguany no, l'any que ve, cau en el 25 de març, fins dilluns de Pasqua, que serà dia 29 de març. En total hi haurà 12 festius estatals, 9 seran comuns a territori espanyol, i la resta seran triats per aquí, per les Balears, que seran, en aquest cas, el 1 de març, i a més d'aquest dijous i dilluns sant, que, com dèiem, s'han afegit al calendari per part de les Illes. I així arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
4: Són les 10 i 5 minuts, encetem segona hora de programa. Com sempre, ho fem mirant cap al cel i continuem pendents de la situació meteorològica perquè encara tenim pluges a algunes zones de Mallorca. Bon dia, Joana.
5: Bon dia, Marta. I doncs sí, per exemple, a Pina se van registrar 12,4 mil·límetres d'aigua, a Petra 10,4 i a Manacor 9,9. Avui, però, hem de dir que predominarà el cel poc ennigulat amb alguns intervals de nígols alts i també nígols d'evolució durant el dia.
6: I les temperatures es mantindran... És que ara esperava que a Marta me saludàs. Veig que només te saludo a tu. No passa res. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, amb màximes que rondaran els 27 graus i mínimes que quedaran prop dels 16. Pel que fa al vent, bufarà fluix i de direcció variable amb brises costaneres, tot i que també es preveu vent moderat de tramuntana en rauxes de fins a 25 km per hora.
5: A la mà tindrem marejol amb ones que poden arribar als 80 centímetres, no quilòmetres. De moment, tot apunta que tindrem una setmana bastant tranquil·la, bastant estable, amb estones de sol. Això sí, haurem de mirar i estar pendent del cap de setmana, Xisco.
6: Haurem d'estar-ne pendents perquè alguns models meteorològics apunten la possible arribada d'una dana que podria deixar precipitacions més destacables a les Balears a partir de dissabte o diumenge.
4: Per tant, encara és pres per confirmar-ho, però convé, com explicàveu, companys, estar pendents de com evoluciona la previsió, sobretot de cara als futurs dies i el cap de setmana. Moment per obrir finestres. Ja sabeu, obrim les nostres càmeres, les beauties, que ens traslladen el temps en directe, per exemple, al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca. De moment llueix el sol i de moment també la mà continua en calma. Aquest estiu no se resisteix encara a abandonar-nos, tot i que, com dèiem, arribarà de cara al cap de setmana la inestabilitat. Una càmera més, una finestra més, companys.
5: Anem a Punta Prima, a Menorca. Hi ha encara dues persones que neden. Ja sabeu que aquí, sempre en aquesta hora, tothom és dins aigua. Encara n'hi ha dos que tenen ganes d'aigua, supos que més freda.
4: Sí, però ja no són 20,
5: Ja no són 20,
4: ja no són 20 ni 30 com fa uns mesos.
5: Però és vera que cada vegada que connectam, en aquesta hora, que es prem, vull dir que encara hi ha una mica de robada i tot, i aquí sempre hi ha gent que neda. Sabeu que hi ha gent que és conscient de que l'aigua freda també te manté.
4: Idò, aquesta és la... I tant, ho haurem de provar, però crec que no som el perfil d'anar a nedar, perquè seria una hora, seria massa pres per nosaltres, però en tot cas sí que hi ha teories que diuen que sí, que ajuda a mantenir-se en perfecte estat de salut. Deixant de banda la meteorologia per anar a altres qüestions que tenen a veure amb un tema que ens preocupa moltíssim en aquest programa i que sempre solem abordar pràcticament a diari, l'habitatge. Trobar un habitatge a un preu assequible, ja ho sabeu, és cada vegada més difícil i sobretot per illes, si ho analitzant nosaltres com a arxipèlag, a Eivissa s'endú la part pitjor. La situació és especialment preocupant. L'illa ha augmentat la població un 83% en els darrers 25 anys. Estem parlant d'atenció de 4 vegades més que la mitjana espanyola.
5: Sí, Marta, i aquest creixement demogràfic és un dels factors que assenyala el govern per explicar la pressió sobre el mercat immobiliari. Per fer-hi front, per posar-hi alguna manera de algun tipus de remei, s'han anunciat més de 1.200 habitatges assequibles per a residents i més de 400 habitatges de promoció pública planificats.
6: Però davant d'aquesta emergència, la gran pregunta és quan es convertiran aquests plans en cases reals i si permetran que els residents puguin continuar vivint a l'illa. En parlant precisament amb en Mariano Juan, ell és vicepresident del Consell d'Eivissa i conseller de Territori. Mariano, molt bon dia, com estàu?
7: Hola, molt bon dia a tots.
6: Encantats de saludar-vos. Per començar, la dada, ho dèiem, és contundent. A Eivissa ha augmentat la població un 83% en 25 anys. Fins a quin punt aquest creixement explica la situació actual de l'habitatge a la illa?
7: Pues l'explica quasi en la seva totalitat, no? Jo vull agrair al govern balear i a la Direcció General d'Habitatge precisament que hagi posat aquestes xifres damunt la taula amb el recentment creat Observatori de l'Habitatge, no? Perquè precisament el que fa és fer un diagnòstic real, un diagnòstic amb dades reals, no amb sensacions o buscant culpables que sempre solen ser culpables de fora, no? Jo crec que ha posat unes dades que són doncs molt eloqüents, no? És a dir, que en 25 anys quasi haguem duplicat la població i no s'hagi, evidentment, construït tant com per poder encabir tot aquest augment de població, doncs és la raó clara i la raó real. La demanda d'hogars, que es diu, doncs no està casada amb la oferta d'habitatge que s'ha construït.
4: I respecte a les causes, perquè, clar, s'apunta, vostè feia referència a l'Observatori de l'Habitatge, que parla sobretot del creixement demogràfic, però quin creu que és un dels principals problemes per aquesta dificultat a l'hora de trobar habitatge a Eivissa?
7: Bueno, el problema el tenim clar, està diagnosticat, és a dir, tenim un increment de població que està molt per damunt de l'oferta que es fa i del que es tracta ara és de tenir un xoc d'oferta. Hem tingut un xoc de demanda, estem tenint, perquè no deixa d'augmentar la població, un xoc de demanda i ara el que ens fa falta és un xoc d'oferta. Hi ha qui proposa que es reparteixi el poc que hi ha. Nosaltres el que proposem precisament és que s'augmenti l'oferta. Això no vol dir necessàriament construir més o només construir més. És a dir, el govern balear ha aprovat reformes legislatives que permeten que amb el sòl urbà actual, amb el sòl urbanitzable actual, es puguin fer més habitatges i sempre per residents. No per augmentar la població, sinó amb un mínim de 5 anys de residència a les Balears. Aquí s'estan pactant condicions de 10 anys d'empadronament en els municipis. És a dir, que es construeixi habitatge per la gent d'aquí. Això per un costat, augmentar l'oferta en aquest sentit per residents. Amb un altre, per un altre costat, com molt bé comentàveu, doncs hi ha 1.000 i pico d'habitatges que s'estan projectant. Alguns ja s'estan construint, alguns s'estan projectant, ja estan aprovats, i altres s'estan ja concursant l'obra que començarà d'un any que ve. No? Parlàvem de 1.000, quasi 600 en total, habitatges, siguin per residents o siguin de construcció pública, que tenen que anar adreçats a les persones que realment ho necessiten. És a dir, una cosa és l'habitatge públic, que té que anar per persones que tenen problemes socials importants, i l'altre és habitatge privat per residents a preu topat, les VPL, que deien altres, vivendes de preu limitat, que tenen que anar per aquest creixement demogràfic que hem tingut, però que ja no és creixement demogràfic, que són residents que tuen 20, 10 anys visquent a Silla d'Eivissa.
5: Creix la població, hi ha un augment molt elevat de la població a Eivissa, arreu de les Balears, però a Eivissa especialment. Falta habitatge, però no sé si penseu que els preus, el lloguer turístic, la disponibilitat del sòl també influeixen, ben que dic que encara que se construeixin i se facin aquests habitatges, no s'hauria de fer qualque cosa més, perquè en el final, mentre els preus siguin els que són, la gent no podrà accedir a un habitatge.
7: Bueno, precisament, l'Observatori de l'Habitatge aconsegueix desmuntar certs mites que hi ha, no? Ha parlat de lloguer turístic. A Eivissa, el lloguer turístic de pisos està prohibit. No ha estat permès mai. De fet, a Eivissa no existeixen pisos turístics legals, no? La lluita que portam contra l'oferta il·legal de pisos turístics, jo crec que ja ha quedat demostrat que som pioners. Ahir sortien les dates d'Exceltur, que 7.000 places turístiques que hi havia amb anuncis a l'any 2017, ara ja n'hi ha 1.200, és a dir, ha deut una davallada d'un 80% de les places turístiques que s'estan ofertant. Per tant, la lluita contra el lloguer turístic il·legal jo crec que està fora de tot dubte. I a Eivissa el que hi ha són, doncs, 2.300 vivendes turístiques en el camp. Vivendes que tenen una mitja de 300 metres quadrats de construcció, no? Per tant, no pot ser que aquest 3% amb vivendes de 300 metres quadrats estigui condicionant el preu de la vivenda. No, escolti, el que hem de fer és fer més pisos a les zones residencials, a les zones urbanes, i fer-los a preu limitat. No? Això per un costat. Per un altre costat, també, aquest any ha baixat un 30%, en l'últim any ha baixat un 30% la compra-venda d'estrangers, no? I els preus no han deixat de pujar. Per tant, la causa principal, això demostra que la causa principal no és ni el lloguer turístic de vivendes de 300 metres quadrats, ni que els estrangers comprin cada vegada més, com no passa a Eivissa, que ha davallat un 30%. El preu no ha deixat de pujar i, per tant, el que passa és que no tenim a prou habitatge per encabir a la població resident. Ja he dit, la solució no són solucions màgiques. Jo crec que hem de parlar en els ciutadans amb serietat i sent adults. Si hi tenim un problema o un repte d'augment demogràfic, el que tenim que fer és augmentar el parc de vivenda. I repeteix que això no vol dir sempre construir més, eh? Això vol dir construir millor i construir habitatges més petits on ara mateix es poden fer habitatges més grossos.
6: Som en conversa amb Mariano Juan, ell és vicepresident del Consell d'Eivissa i conseller de Territori, això és el dia, i parlam precisament del problema de l'habitatge a Eivissa, i un element, senyor Juan, és els treballadors essencials, que hi ha molta de gent que pot aconseguir plaça a Eivissa, però no hi volen anar precisament per aquest problema d'habitatge, perquè el sou no els hi dona per poder ja no comprar-se, sinó pagar un habitatge. Com a, parlàvem, personal sanitari, docents, policies... No sé si aquests habitatges que heu anunciat, aquestes promocions, podran donar resposta també en aquesta realitat, perquè l'illa no es quedi sense serveis bàsics, com, per exemple, examinadors d'escàner de conduir, que també passa, que no n'hi ha, perquè no han trobat relleu, i clar, això fa que els serveis a l'illa d'Eivissa de cada vegada se compliqui més per gent que hi viu de cap a cap d'any.
7: És que precisament això és importantíssim, és a dir, poder segmentar les diferents demandes que hi ha i que ara mateix estan competint entre elles, no? No només treballadors essencials versus residents, anem a dir-ho així, sinó també temporers. Tenim 30.000 fixos discontinus que treballen a Silla d'Eivissa, que venen a fer la temporada a Silla d'Eivissa, no? I aquesta gent està competint amb els residents per ocupar unes vivendes durant 5-6 mesos màxim i llavors aquestes vivendes queden buides perquè aquestes vivendes normalment són llogades per les pròpies empreses per encabir en els seus treballadors. No, això no pot ser, no? Per tant, tenim propostes per tots aquestos. He parlat de les propostes per als residents, propostes per a fer habitatges per a persones que portin més de 10 anys visquent a Silla d'Eivissa, però tenim, efectivament, propostes per als treballadors essencials. El Consell Insular, de fet, el propi Consell Insular, ha cedit ja un solar en el govern balear, precisament per poder-hi posar sanitaris, per poder-hi posar en els seus treballadors de l'educació, estan negociant la cessació d'un altre solar. El propi Consell Insular està finalitzant la construcció en aquest moment d'una residència per guàrdies civils. Fixi's, estem construint habitatges per guàrdia civil, quan tindria que ser l'Estat el que construís aquests habitatges perquè la Guàrdia Civil pugui tenir aquí unitats de protecció de la mà, de protecció de la Posidònia del nostre mar. Santa Eulària, el municipi de Santa Eulària, està cedint, si no ha cedit ja, un solar per un altre quartel de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Vila està cedint pisos a la Penya i a la Marina per treballadors de la Policia Nacional. I ara, amb el Pla d'Intervencions d'Àmbits Turístics, el PIAT, que aprovarem abans de les eleccions de l'any que ve, per tant, a principis de l'any que ve, doncs plantejam la possibilitat de que a les zones turístiques on hi ha solars vacants, que ja no es poden fer nous hotels perquè tenim una congelació de places turístiques, doncs els titulars d'aquests terrenys puguen construir residències temporals per als seus treballadors temporers. No? És a dir, que les empreses, no només hoteleres, sinó restaurants mitjans o altres empreses vinculades a la estacionalitat, doncs puguin tenir residència per als seus treballadors precisament per el que deia, perquè aquests treballadors no competeixin amb els habitatges que estan pensats per la gent resident, per visquer-hi tots anys, les famílies, i doncs, tinguin uns habitatges adients, un lloc digne, no com passa ara mateix, on puguin estar doncs, els 4, 5, 6 mesos que estiguin treballant. És molt important segmentar i detectar les diverses necessitats.
4: Clar, senyor Juan, és que la gran problemàtica que viu l'illa d'Eivissa és que ara mateix hi ha molts de fronts oberts respecte a l'habitatge. Aquí, a les tertúlies sempre ens feien ressò, no?, de la situació i de la impossibilitat ja d'accedir a un habitatge. I me refereixo sobretot als darrers assentaments i com a vegades quan se desallotgen el que se fa és se trasllada el problema de lloc i s'acaba creant un nou assentament. En aquests assentaments, ho hem explicat moltes vegades, viu gent fins i tot amb feina. Ara mateix, jo no sé si se pot parlar d'un número en concret, però quan d'habitatges de protecció oficial, habitatges a preus reduïts, farien falta per poder donar suport a totes aquestes persones que, ja ho he explicat, algunes d'elles fins i tot són treballadors, són gent que no pot accedir a un habitatge perquè és que ara mateix, malauradament, és impossible.
7: El fenomen dels assentaments és un fenomen que va pigar fort i està pigant fort, sobretot l'any passat. I respon precisament a aquesta estacionalitat. És a dir, hi ha un component residencial estable, que, gent que té realment problemes, quan surten del mercat no poden tornar a entrar, no troben res com el que tenien abans, però sobretot respon al període estival, quan es veuen els més assentaments és precisament de gent, efectivament, que té feina i no mals salaris, per cert, el que no tenen és lloc on està, no? Per això feim aquesta proposta per als temporers específicament, perquè puguin estar a un lloc digne, treballar a un lloc digne, fer la temporada, i quan acaben la temporada pues, tornen als seus llocs d'origen. Aquesta és una de les propostes principals que des del sector turístic, nosaltres no tenim política de vivenda, és a dir, els consells insulars no feim política, no podem fer política de vivenda, però sí des del punt de vista turístic, i aquí sí que podem ordenar, pues, donar una resposta específica per a aquest tipus de persones que pues, es venen en estiu o abans de l'estiu, busquen feina, troben feina d'una manera fàcil, inclús venen ja en feina, però el que no troben és habitatge.
5: Senyor De Juan, més enllà de construir nous habitatges, que aquesta sí que seria una de les passes que des del Consell i el Govern han convingut a bé precisament per donar resposta en aquesta emergència habitacional, quines mesures es poden prendre, per exemple, per recuperar habitatges buits o aconseguir que més propietaris posin els seus immobles en el mercat de lloguer residencial? Desconec la xifra d'habitatges que hi pugui haver en aquests moments buits a Eivissa. En el cas de Mallorca sí que és una xifra considerable. En el cas d'Eivissa no sé si també podríem parlar o estaríem parlant d'un parc que seria interessant de recuperar, de poder obrir i de que serveixi, no?, per donar resposta a tota aquesta demanda.
7: Bueno, ara mateix nosaltres tenim uns localitzats, estan fent en aquest mateix moment un estudi, precisament creuant dades de consum elèctric i consum d'aigua per ajudar el govern balear a poder dimensionar, no?, aquest parc que està buit, i aquest parc, després de tenir-lo localitzat, analitzar per què està buit, no? I hi sol haver dues raons principals per la qual el parc està buit. I és una, la inseguretat jurídica de les persones que no volen, i ho veiem actualment en el que està passant amb els decrets lleis, amb la inseguretat, es retiren ofertes del mercat on ja estaven els portals immobiliaris, ho estan dient, els agents de la propietat immobiliària ja ho estan dient, és a dir, la inseguretat de no saber realment si el que tu estàs pactant amb un contracte realment llavors tindrà que complir. Això és un factor molt important perquè la gent que no ho necessita, pues, tanqui el seu habitatge i no el posi a disposició. I llavors també un altre factor que no està molt estudiat, que són l'edat mitja de les habitatges que tenim a Eivissa, 40, 50 anys, copropietats, són herences, a voltes no es posen d'acord en posar un lloguer o no posar un lloguer, es necessita fer una inversió, reformar, rehabilitar, i per tant no es treu a lloguer. Existeixen moltes problemàtiques, però sobretot aquestes dues són les principals. Per això, solucions, pues, donar seguretat, que és tot el contrari de lo que està passant actualment amb el clima nacional. Seguretat en el propietari de que si lloga i si fa un contracte, aquest contracte serà per complir-se, punt número 1. I segon, ajudes a la rehabilitació. És molt important que des de la Direcció General d'Habitatge es faci un programa important, com s'està fent un esforç important, però s'ha de fer més per poder rehabilitar, per poder donar ajudes a la rehabilitació d'habitatges, evidentment a canvi que llavors es puguin jugar. Jo crec que aquestes són les dues principals raons per les quals a Eivissa hi ha un parc de vivendes. Tenim unes 900 vivendes en aquest moment localitzades que tenen uns consums molt baixos. Això no vol dir que estiguin buides, pot ser que estiguin buides la major part dels temps, però no estrictament buides. Però, repeteix, que hem de dimensionar les coses, i l'observatori de l'habitatge, jo crec que ha posat xifres molt clares. Falten 9.000 habitatges a Eivissa. 9.000
5: habitatges.
7: Balears, segons el govern balear, 17.000, amb aquest increment, creuant aquest increment de població, veient el que s'obre nova que s'ha fet, hi ha un dèficit de 17.000 per balears, dels quals 9.000 són a Eivissa. Ni posant totes les vivendes buides en els mercats es aconseguiria solucionar el tema. Ajudaria, sens dubte,
5: Clar que sí. Dèiem que Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa, conseller de Territori, però també du altres carteres com Ordenació Turística, Mobilitat, Infraestructures Viàries. És cert que hem centrat aquesta entrevista, senyor Juan, en l'habitatge, però aprofitam també per demanar-li per una valoració de la limitació de vehicles, no? Aquesta limitació que s'estén de dia 15 de juny a dia 15 de setembre i en què només hi poden entrar 18.918 automòbils diaris. Una reducció que, segons vostè, ha fet o ha provocat que se batin rècords d'ús d'autobús durant aquest període. Imagino que la valoració és bona, imagino que la resposta també de la ciutadania és bona, imagino que pensen que van per bon camí. En el final, també han estat pioners amb això i Mallorca i Menorca els van darrere.
7: Bueno, la valoració té que ser bona, primer perquè les dades són bones i segon perquè si les altres illes, com molt bé heu dit, Mallorca i Menorca, pues, volen fer alguna cosa pareguda, vol dir que segurament alguna cosa bé han fet, no? La limitació de vehicles ja és el segon any, la segona temporada estival que s'aplica a l'illa d'Eivissa. És de les poques illes d'Europa, d'estamany d'Eivissa, i no només parlo només d'estamany físic, sinó d'estamany econòmic, no? La població que viu a l'illa d'Eivissa, que ha aplicat algun tipus de normativa en aquest sentit, tan dura, tan explícita i ha despertat molt d'interès, està despertant molt d'interès no només a les nostres illes vesines, sinó a la pròpia Unió Europea, no? Tantes així que estan analitzant les dades des de Brussel·les. Una davallada d'un 17% de turismes que hem tingut, de vehicles que hem tingut entrant a l'illa d'Eivissa durant aquests 2 anys. A més, aquesta davallada s'ha produït més intensament en el període de juliol i agost, és a dir, quasi hem arribat a un 20% de davallada durant l'agost. Per tant, jo crec que hem aconseguit l'efecte que volíem. Una davallada d'un 70% nada menos de caravanes que entraven abans a l'illa d'Eivissa, i coneixeu el fenomen de les caravanes que hi havia, que es posaven per tot el litoral de l'illa d'Eivissa, sobretot zones protegides, no triaven mals indrets, ara tenen que venir amb una reserva de càmping i no poden aparcar amb espais rústics, no? Una davallada d'un 70% és una xifra molt important. I llavors, això té que anar acompanyat d'una altra cosa, que és la potenciació del transport públic. Des d'abril tenim un nou transport públic a l'illa d'Eivissa, som el primer consell insular, perquè a Mallorca és el govern que ho fa, però com a la resta d'illes som els consells insulars que hem tret una nova concessió de transport públic. Tenim ara mateix dades, últimes dades de setembre, tenim un increment de quasi un 28% d'usuaris de transport públic des d'abril. En agost va arribar això a un 40% més d'usuaris. Estan parlant de eliminar uns 7.000 més o menys viatges de cotxe diaris a les nostres carreteres. Per tant, jo crec que estàvem fent un cercle virtuós. Hem de seguir, ara passam a en el període d'hivern, hem de seguir potenciant el transport públic, però jo crec que els resultats s'estan notant a les nostres carreteres.
4: Ara que just Joana Maroto feia la referència, no?, al caràcter pioner que té l'illa d'Eivissa, no?, respecte a la regularització de vehicles, per exemple, no?, però també respecte a les sancions de lloguer turístic. És veritat que la xifra ha estat molt alta gràcies a tota aquesta sèrie d'inspectors, sistemes i nous mecanismes per detectar els infractors. És veritat que el balanç ha estat molt positiu. Creu que tot això podria contribuir en un futur a també regularitzar els preus?
7: Això ajuda, però com el que he dit, és una gota enmig del desert. Nosaltres hem eliminat 19.000 places turístiques de les xarxes, de les grans plataformes, bàsicament d'Airbnb, de Booking i d'Verbo. Són les tres plataformes principals que tenen més del 90% del mercat que tenien anunciat a Eivissa. Gràcies als acords, no a la confrontació artificial, sinó als acords amb les plataformes i tot el sector turístic de l'illa d'Eivissa, que es varen asseure a una mateixa taula i varen arribar a uns acords i a uns convenis que varen firmar, varen aconseguir identificar totes les persones infractores que s'estaven anunciant sense el número de registre. I puc dir que l'any passat es varen retirar aquests anuncis, més de 4.000 anuncis, unes 19.000 places turístiques. Aquest any han intentat tornar a entrar 5.000 anuncis, vol dir que fora de les plataformes fa molt de fred. Hi ha moltes persones que diuen, no, bueno, es deuen anunciar altres bandes, es deuen fer clients d'altres bandes. No és el mateix. No és el mateix estar a Airbnb que no està. Per tant, han bloquejat unes 5.000 intents de tornar a entrar, i jo puc dir que aquest any és el primer any on tota l'oferta que existeix a Booking i a Airbnb, tota és legal. Tota té seu número, el número de registre del Consell Insular, un número que no està duplicat, un número que no és fraudulent i un número que comprovam. I actualment ja estem amb un 90% de legalitat dins la plataforma Verbo. Això fa que el lloguer turístic que s'ha deixat de fer, aquestes xifres que us comentava abans, de que de 7.000 places s'han baixat a 1.000, 5.000, 200, 1.300 que ahir deia Excel Tour, torni això en el mercat residencial. Bueno, això ja no és tan automàtic. Ojalà fos tan automàtic, no? Però, bueno, hi ha gent que opta per jugar a temporers, hi ha gent que opta per, efectivament, fer lloguer normal i corrent, lloguer per famílies, hi ha gent que opta per tancar, esperant que venguin millors temps, o hi ha gent que opta per vendre i vendre segona residència, no? Ojalà tot això, aquestes, pues, mils de vivendes que hem deixat de comercialitzar de forma il·legal, pues, tornassin al mercat i, a més, tornassin a un preu raonable, no? Ojalà fos així, però no estan tan automàtic, o estan veient. Vull dir, hem aconseguit això i espero que la vivenda segueix sent un problema.
4: Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa i conseller de Territori. Ha estat un gust poder parlar amb vostè, sobretot d'una de les prioritats, no?, i de les preocupacions, podríem dir, que és l'accés a l'habitatge, poder accedir a un habitatge assequible. Un gran repte, sobretot aquí a les Balears. Som una de les comunitats autònomes que encapçala la llista del lloguer més alt, del preu de l'habitatge més car, i malauradament a Eivissa se troba al capdavant. Ha estat un gust parlar amb vostè. Moltes gràcies per atendre els oients i els espectadors del dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
4: Són les 10:28. Escoltem uns consells I després ens fem una pregunta molt interessant, perquè ara que ens trobem pràcticament de camí a les eleccions generals, és veritat que hi ha un percentatge molt alt de persones que no voten. Pràcticament estem parlant d'un 30%. Però qui són? Què és el que hi ha darrere? Per què no voten? Que seria una de les preguntes també interessants. I de tot d'una intentem aportar un poquet de llum en aquestes qüestions.

0: TV3 Ràdio és... Jocnat.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. El dia amb Marta Grau.
9: Deu i mitja, passen d'un minut. Vos ho anunciàvem just abans dels anuncis. Ara toca parlar molt d'eleccions, de política, de votacions. Ens trobem pràcticament en aquesta recta final, manquen només unes setmanes, i encara romanen moltes preguntes. Tots tenim, fixeu-vos, algun amic que decideix no votar. L'abstenció electoral és un fenomen que planteja preguntes importants, sobretot respecte a la confiança en les institucions. La representació política també influeix i sobretot també la relació entre la ciutadania i els seus representants. Però qui són els que no voten?
10: Idò, mira, el perfil pot ser ben variat perquè el percentatge d'aquesta gent que no vota és alt. A les eleccions generals espanyoles de dia 23 de juliol del 2023, un 29,6% de l'electorat se va abstenir. Parlam de més de 10,4 milions de persones que no varen anar a votar. Però què s'amaga darrere aquestes xifres? No votar és una mostra de desinterès per la política, una forma de protesta o una conseqüència de factors socials i personals.
11: O tot plegat. És un estudi publicat per la revista espanyola d'Investigaciones Sociológicas en què assenyala que l'abstenció no depèn d'un únic motiu, sinó també de factors com la satisfacció en la situació política, la capacitat de mobilització dels diferents partits, la participació associativa i també la competitivitat electoral. Per aprofundir en aquestes qüestions, conversam ara amb el president del Comitè d'Investigació de Sociologia Política de la Federació Espanyola de Sociologia. Ell és en Roberto Luciano. Roberto, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Encantat de saludar-vos. Quin perfil social tenen les persones que s'abstenen? No sé què hi pesa més, si s'edat, el nivell d'estudis, situació econòmica o el lloc de residència. No sé si com a sociòleg heu pogut trobar certs patrons que se repeteixen entre els abstencionistes.
12: Sí, claro que hay patrones. Vamos a ver, lo primero es que la participación o la abstención, más bien, no se ha estudiado mucho. Afortunadamente tenemos un artículo reciente, producto de una investigación muy solvente, y hay algunos estudios más bien antiguos al respecto. Pero sí sabemos que hay factores estructurales y factores coyunturales. Lo que no tenemos muy claro es el peso, la proporción en la decisión de no votar o en la imposibilidad de votar, porque puede suceder que uno queriendo votar no pueda por distintos motivos, ¿no? Bueno, entonces, sí es verdad que hay unos elementos estructurales. Sabemos que con carácter general, también depende del tipo de elección. No es lo mismo una elección legislativa que una elección regional, autonómica, una elección municipal. La participación disminuye en el orden que acabo de señalar. Pero con carácter general sí sabemos que, por ejemplo, el nivel económico del barrio en el que se vive explica la mayor o menor participación. Concretamente, a mayor nivel económico, mayor renta, mayor participación. También sabemos que el nivel de estudios correlaciona a mayor nivel de estudios, en principio, más participación. Sabemos también que los jóvenes tienden a participar menos que los mayores. Eso sí que son elementos estructurales que se dan en cualquier clase de participación. Pero insisto, hay elementos estructurales, coyunturales, y cada elección particular determina la mayor o menor propensión a votar.
9: Ha dit una cosa, senyor Luciano, que m'ha cridat molt l'atenció, que ha dit, s'ha estudiat poc el perfil dels qui no voten, el per què no voten. Per què s'ha estudiat poc? Si és superinteressant, si de cara als partits polítics el que necessiten els polítics és vots? Per què no estudia realment què passa? Perquè hi ha quasi un 30% de la població que no vota. Què ha passat aquí?
12: Sí, vamos a ver. Ciertamente, el que uno de cada tres, uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto no vote, pues es sorprendente, ¿no? Y sabemos que hay aproximadamente un cuarto estructural que no vota prácticamente bajo ninguna circunstancia. Y hay una parte fluctuante, que es la que puede determinar el sentido del voto, el que gane un partido o gane otro. Esa parte fluctuante se estudia más, pero en cualquier caso es sorprendente que no se estudie más detenidamente. Parece que no hay un interés cierto y sincero. Quizá porque si no hay una gran movilización electoral, cuando digo grande quiero decir que el grueso de los ciudadanos con derecho a voto voten, pues los partidos más o menos saben a qué atenerse, saben cómo diseñar sus estrategias. Es verdad que en las estrategias electorales también está el movilizar o desmovilizar a los descontentos o a los que, bueno, tienen cierto cansancio. Porque es verdad que hay una abstención coyuntural, que es un voto de castigo. No voto a mi partido porque estoy disgustado con lo que ha hecho esta legislatura, pero no estoy dispuesto a votar a la competencia, a la oposición. No estoy dispuesto a votar a otro partido. Me abstengo. También hay un voto de protesta, de castigo, protesta. Pero ese voto de castigo, protesta, sí que le interesa a los partidos y quieren saber y quieren estudiarlo. Pero el hecho es que con fondos públicos, estudios generales, amplios, altamente representativos, pues no es un objeto de estudio y es altamente llamativo. Yo lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo. Que no se preste la atención en términos de fondos.
10: Ara que deis això, no?, de que hi ha molta de gent descontenta, que d'alguna manera no vota per, entre cometes, castigant el seu partit, però no vol votar en l'oposició o en el contrincant, com li vulguem dir. Però és veritat que molta de gent també pensa que és una decisió irresponsable no anar a votar, que segur que en moltes ocasions és una decisió conscient o poc conscient, sigui com sigui, pot ser que algunes persones vulguin participar políticament o activament políticament, però que no se sentin representades per cap opció i aquesta abstenció sigui la manera de reivindicar-ho, per dir-ho d'alguna manera?
12: Sí, hay una parte de los abstencionistas que no cabe duda de que el castigo, el no votar, pues es una manifestación de disgusto, de protesta, de no se han hecho las cosas bien. Pero hay otra parte, probablemente más estructural, que es la de las personas que están desafectas con carácter general respecto a la representación política. Porque tienen un alto sentimiento de incompetencia política, de falta de utilidad. Vote lo que vote, van a hacer lo mismo. Vote lo que vote, mi vida no va a cambiar. Y aquí tenemos un grueso, muy probablemente, de población para el cual esta actitud la expresan sobre todo personas con menor nivel de estudios, aunque eso parece ser que está cambiando, con menor nivel económico, pero también hay una parte de población altamente politizada que lo que desea es una transformación del sistema político, del régimen político, del Estado incluso, etcétera, y lo manifiesta de esta manera plenamente consciente, estando muy politizados. Pero sí es verdad que pensamos que en el grueso de la participación hay una despolitización en el sentido de que hay un sentimiento de incompetencia, de inutilidad. Haga lo que haga, van a hacer lo mismo. Este es un sentimiento profundamente arraigado, probablemente en el grueso de los abstencionistas que lo hacen voluntariamente, no porque tengan un impedimento, como puede ser incluso legal ahora con lo que estamos viendo en relación a la ley de nietos.
11: I referent a això, Roberto, se pot revertir la situació? És a dir, aquest abstencionisme pot passar-se a que la gent se torni a interessar per la política? No sé si ara en xarxes socials també aquest abstencionisme està alimentat per segons quin tipus de perfils que tot el dia prediquen que no han de pagar impostos, que votar no serveix de res, que total tots els candidats són iguals. Clar, quan deien que tots són iguals, al cap i a la fi, el que veiem és que la política no serveix i venen coses pitjors que no la política, perquè la democràcia, encara que imperfecta, ja saben que és el millor dels sistemes. Des de la sociologia, teniu la pedra filosofal per fer tornar aquesta gent a confiar en su sistema democrático?
12: Sí, vamos a ver. Hay que observar que en los barrios de mayor renta, de mayor nivel educativo, no solo hay una mayor participación, claramente, muchísima más participación, sino que además esa participación suele corresponderse con partidos, el voto va dirigido a partidos que defienden, por ejemplo, menos impuestos, más desregulación, etcétera, ¿no? Más flexibilidad laboral. Quiero decir que esos electores deben de tener claro que su partido sí les representa. Quizá el problema es que los electores que tienen otra visión del mundo, otras expectativas, entienden que a la postre, en el fondo, su partido o sus partidos no les representan tan bien. Entonces, esta es una parte de la piedra filosofal, que los partidos, de acuerdo a su ideario, de acuerdo a su programa, de los cuales, el programa de los cuales se habla cada vez menos, los programas políticos, realmente traten con serenidad, con sensatez, con diálogo, llevarlos adelante, sea cual sea. Yo creo que este es un punto clave, que realmente la población que no vota tenga claro que si votara, su voto sería tenido en cuenta. Realmente, si yo voto a un partido que dice que va a defender esto, realmente lo defiende. Por otro lado, y esto es un hecho muy paradójico, sabemos que la participación suele elevarse mucho, la participación electoral, el ir a votar, que no es más que una parte muy limitada de la participación política, aunque muy decisiva, claro. Sabemos que buena parte de la participación electoral, cuando es alta, se debe a la polarización. Si uno polariza la vida, favorece discursos del odio, parece que si ganan unos van a acabar con nosotros, entonces la participación se eleva. La participación se puede elevar porque tenemos una ilusión compartida en un proyecto común, en un afán de cambio, o puede ser debida a que hay un enconamiento, una polarización extrema. Donde hay mucha polarización suele haber más participación política.
9: I d'hora mateix tenim l'escenari perfecte, perquè crispació, polarització, qui sap... en realitat, no? Si en aquestes futures eleccions del 29 de novembre, senyor Luciano, podria haver més participació o fins i tot superar aquest quasi 29%, no? Si és així, tot apunta sí. Que podria, veritat?
12: Sí, pero no lo sabemos. Habrá que ver cómo se desarrolla la campaña y qué está en juego, por una razón muy sencillita. Porque es el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. A veces la gente se acaba cansando y dice, pues no, estamos igual que siempre.
9: Ho veurem. Manquen poques setmanes, o sigui que tindrem temps per l'anàlisi. És molt interessant el que ha explicat, recordem, Roberto Luciano. Ell és president del Comitè d'Investigació de Sociologia Política de la Federació Espanyola de Sociologia. Superinteressants aquests arguments. La veritat és que ho veurem perquè manquen, com dèiem, poquetes setmanes, menys si se pot superar aquest quasi 30% de persones que, recordem, no voten. Moltíssimes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
9: Igualment per vostè. Són les 10:43. Abans d'anar a publicitat, vos contam que el papa Lleó XIV haurà de passar pel quiròfan per extirpar-se un nòdul que li han detectat a un pulmó. Ho va anunciar ell mateix el passat diumenge, per sorpresa, després de resar l'Àngelus davant dels fidels reunits a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
11: El pontífex, de 71 anys, va explicar que els metges li havien descobert aquest nòdul durant unes revisions rutinàries. Segons va assegurar, la lesió es troba en una fase molt inicial i està ben localitzada. Per aquest motiu, els especialistes li han recomanat una intervenció quirúrgica per extirpar-la.
10: El papa va comunicar la decisió amb serenitat i va agrair les mostres d'estimació dels fidels, als quals va demanar que l'acompanyessin amb les seves oracions. La intervenció es farà a l'Hospital Gemelli de Roma, un centre sanitari estretament vinculat al Vaticà i on també han estat ingressats els altres pontífecs.
11: De fet, segons ha confirmat la Santa Seu, Lleó XIV té previst ingressar-hi avui, dimarts 13 d'octubre, a darrera hora del dematí. la previsió és que hagi de passar aproximadament una setmana hospitalitzat després d'aquesta intervenció.
10: Aquest problema de salut ja ha obligat a modificar part de la seva agenda. Entre altres actes, el papa no podrà presidir la missa prevista per a demà dimecres a la plaça de Sant Pere, una celebració que ha delegat el cardenal Luis Antonio Tagle.
11: De moment, el Vaticà no ha concretat la naturalesa d'aquest nòdul, però ha destacat que s'ha detectat de manera precoç.
9: 10:44, uns consells més i continuem en ruta aquí al dia.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: La balanguera misteriosa.
2: No, fila, allà... fila.
3: No, misteriosa.
4: Misteriosa.
3: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
3: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
3: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
3: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
3: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.
0: Ja has escoltat la nova IV3 Música? Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB+ del teu sintonitzador i

0: Dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Deu i 47 minuts, continuem aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i venim a parlar just ara d'un tema molt delicat, un tema que costa moltíssim a vegades verbalitzar-ho, parlar d'un abús sexual petit durant la infància, ho sabem, no és gens fàcil, i encara ho és manco quan l'agressor forma part de la mateixa família. El silenci, per altra banda, també la por, la vergonya, poden fer que moltes víctimes s'atorbin anys a explicar el que varen viure en aquell moment.
2: Sí, Marta, és cert, i precisament per rompre aquest silenci, aquest proper 15 d'octubre, una persona molt mediàtica, Fabiola Martínez, compartirà al Caixa Fòrum de Palma la seva experiència, precisament en l'abús. Ho farà a partir del seu llibre Cuando el silencio no es una opción, lo que nunca conté.
3: Abans de la seva intervenció, la Fundació Rana presentarà un servei d'ajuda psicològica adreçat a persones adultes que varen patir abusos sexuals durant la infància o l'adolescència. I en parlant precisament amb Patricia Moliner, ella és formadora i relacions públiques de Rana. Patricia, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
3: Ara parlarem de la intervenció d'Ana Fabiola Martínez, però abans, vosaltres, parlareu del vostre servei d'ajuda psicològica per persones adultes que varen patir abusos sexuals durant la infància i l'adolescència. Un servei que ja fa anys que funciona, i volia demanar-te en què consisteix precisament aquest servei i, sobretot, a qui s'adreça. Només a la persona que va patir l'abús, també a la família, és un servei d'aquest d'espectre ampli, podríem dir, com va la cosa?
4: Bueno, aquest servei va néixer el 2011, però una mica per la necessitat, no? Nosaltres, moltes vegades, ens truquen usuaris, no? Que diem nosaltres, famílies o gent que millor té una sospita o que està justament en un procés per un tema d'un abús sexual. I ens hem donat compte que hi havia gent que l'havia passat això, no? I que justament quan el seu infant li passava o quan es quedava embarassada o quan el seu fill tenia l'edat que aquesta persona adulta l'havia passat això, sortia una mica, no?, la necessitat aquesta de buscar ajuda. O altres persones que al seu moment van demanar ajuda i no la van tindre, no? D'això et va passar de petit, oblida't, no passa res, no? Aquesta persona ja ha mort, ja oblida't de tot això, i ens vam donar compte d'aquesta necessitat. Llavors va arrencar aquest programa terapèutic, i és un programa que consisteix en teràpia individual, sessions de teràpia individual i de teràpia grupal. I és un programa que vam començar una mica, bueno, a veure què passa, i és un programa que és constant. O sigui, aquí sí que no descansem. Jo sempre dic que durant el Covid es va fer tot, no? O sigui, vam continuar fent aquesta teràpia, perquè, clar, a tota la gent no li pots dir ara parem amb un procés d'aquest tipus, no? Però és molt interessant veure el perfil de gent que ve, és molt interessant veure, perquè és a partir de 18 anys. Nosaltres, quan ens arriba un cas d'un menor d'edat, dirigim directament a menors, que són ells els que tenen el servei que fan. Però a partir dels 18 anys era... I ara què fem? Què fem amb aquesta persona? On l'enviem? O qui la tracta? Per un tema, a més, tan concret. Perquè, clar, estem parlant d'homosexual infantil, és un maltractament infantil que és el més complicat de tots, el que és més difícil de tractar, més difícil de detectar, de treballar. Llavors, bueno, és aquest programa. I la TESC és un programa que funciona molt bé, no ens podem queixar.
2: Patricia, clar, és un maltractament, dius, el més difícil de tractar, i supòs que gestionar que t'hagi abusat un familiar encara ho complica tot una mica més, perquè moltes vegades pensem que els abusos són una realitat molt llunyana, no? Però moltes vegades estan dins l'entorn familiar o fins i tot l'entorn d'amistats, no? De la nostra família i dels nostres pares, no? Quina és la realitat que vos trobeu i, sobretot, quin impacte té per la confiança que pot tenir una persona quan és adulta saber que una persona de la teva zona de confort, suposadament, t'ha abusat?
4: Bueno, aquest és una de les grans complicacions, no? L'abús, el 80 o 85% de les vegades, la persona que abusa d'un menor d'edat és algú de la família o és algú molt, molt proper, no? a la família. I és vera que quan això passa i surt, és una bomba de rellogeria, perquè, clar, és molt complicat per una persona adulta, per exemple, que et vingui el teu fill o la teva filla i et digui que el teu pare, que és el seu padrí, està abusant, no? És un xoque d'aquests important. Però, clar que pot impactar, i el que deia, és moltes vegades d'aquí que moltes vegades s'amagui, no? Perquè és la

0: mateixa família la que tapa aquesta situació, perquè aquesta situació és tan difícil de gestionar, no?, que és la pròpia família. D'aquí que nosaltres, a Fundació Organa, portem 20 anys treballant la prevenció. O sigui, nosaltres insistim moltíssim en la importància de la prevenció i d'educar amb aquest tema els nens i nines i adolescents per després no trobar-nos en això. I educar les famílies, uh-huh, perquè si surt això, que sàpiguen que això existeix, perquè la família, quan un té fills, jo soc mare, i quan un té fills, quan estan malament, te planteges tot. Que si li estan fent bullying, que és que m'estic separant, o és que li he canviat d'escola. Però ningú es planteja, potser algú està abusant sexualment d'ell.
1: I la realitat, no? Patrícia, és que això passa. Sí. I les xifres són molt altes, sí, malauradament. Abans has dit, és curiós analitzar els perfils. Mm. Per què? Perquè no hi ha un perfil, no, en realitat. Perquè això és tan freqüent, malauradament, que no podem ni tan sols establir un perfil.
0: Ojalà, ojalà. Nosaltres sempre diem, ojalà tinguéssim un perfil, no?, d'abusador. És veritat que sempre parlem en masculí, perquè la majoria de vegades són homes, però hi ha que dir que hi ha dones que abusen sexualment de nens i nines i adolescents. I crec que això també és important, perquè moltes vegades, no?, pensem que només un home, no?, pot fer això, i també hi ha dones que ho fan, directe i indirectament. Llavors, també això m'agrada dir-ho, perquè a vegades nosaltres ens arriben casos, pocs, però quan t'arriben, és veritat que crida més l'atenció. Però no tenim un perfil. Nosaltres fem una activitat amb adolescents que els fem dibuixar, fem una pissarra, i diem, com us imagineu com és un agressor sexual? I clar, que et dibuixen drogat, tatuatges, de negre, amb un passamuntanyes, amb una pistola, borratxo, bueno, calvo, que no sé per què, però sempre és calvo, no sé per... Sí, és curiós, i jo sempre els dic, si tu trobessis això pel carrer, tu és que et canviaries de costat al carrer. Jo, si davant me ve una persona tal com me l'esteu pintant, jo surto corrent. El problema és que no hi ha perfil, i la persona que abusa sexualment de tu és qualsevol persona, inclús una persona molt propera, que pots estimar molt, perquè aquesta és l'altra complicació. Com pot ser que algú que m'ha de cuidar i m'ha d'estimar m'està fent una cosa que no m'està fent mal, perquè ni... Clar, jo sempre dic que l'abús, evidentment, són moltes coses, però...
1: És que se te trenquen tots els teus ciments. Ja?
0: Però tu pots pensar que tots els papàs, quan vas a dormir, fan aquelles pessigolles. Tu pots pensar això, perquè és el teu pare. I no t'està pagant, ni t'està fent mal. Inclús et pot agradar el que t'està fent. Llavors, és molt difícil per una criatura poder treballar tot això. Llavors, la prevenció, parlar-los de parts íntimes i privades, parlar-los de com demanar ajuda, d'emocions, de el que et fa sentir còmode o incòmode. De...
2: És una conversa que no sempre s'ha mantingut en sols nins. Jo, per exemple, en la meva infantesa i la meva adolescència, ja que no mai se'n va parlar d'això. No. Jo també suposo que he tingut la sort de que no he patit cap tipus d'abús perquè no me va tocar.
0: Exacte.
2: Però clar, la prevenció de vegades també crea certa recança entre els pares perquè diuen, no, és que un nin de 3 anys, de 4, és molt petit per parlar d'aquestes coses. Clar, és que és educació sexual, no només és educació coital, és moltes més coses, pensant sempre en sexe complet, quan en realitat l'educació sexual és ensenyant els nins on no els han de tocar, per exemple.
0: Sí. Tindré que portar-te una xerrada de famílies.
2: És a base d'entrevistes i de parlar d'aquest tema, però me sorprèn com encara hi ha aquesta recança a parlar-ne en sos nins petits.
0: Jo faig la xerrada de famílies. Soc l'encarregada de fer-la. I la fem a les escoles, la fem... Venen tres famílies. Justament les tres famílies que més estan ja supertreballades, superficades al tema, i què tal. Perquè la gent no ve, li fa por, perquè pensa que si li veuen una xerrada de família sobre abús sexual infantil, pensaran que el seu fill o la seva filla està patint això, o que ells han patit això, o que encara que sembla que no pugui ser, no? Perquè, a més, el que dius tu, jo ja tinc una edat que això no es feia, però clar, jo ara tinc pares i mares que tenen 30 pocs anys, i penso, i encara estem amb aquesta por, i encara estem amb això.
3: Oh, llavors, vergonya, no?
0: Sí,
3: mica un...
0: tabú, i és una mica el que diu ell. Quan parlem d'educació sexual amb els nins i nines, no és parlar-los ni d'actos sexuals, però passa que els adults pensem en les pràctiques sexuals, en els genitals, els adults
2: no, són els que poden... aquella pràctica d'agafar un plàtan i posar-li un condó,
0: sí,
2: però
0: l'educació
2: sexual passa per moltes, per molt més estadis.
0: És que no només és això, això és una part, evidentment, però a un nen de 4 o 5 anys no li faràs aquesta educació sexual. Però sí que li pots parlar de les parts íntimes i privades.
2: Això sí. I un pic és la prevenció ha fallat? que és allò que costa més de superar a un nin abusat? El fet de que hagin abusat d'ell, o que quan t'ho conta sa família d'entrada té tendència a minimitzar, perquè parlant de que l'abusador sempre sol estar en ton familiar, poques vegades, per el que jo he pogut llegir i escoltar, poques vegades sa família diu, ai, te crec en el minut 1. Sempre és, o ho has malinterpretat, segur que ha estat així. Clar, és tan abominable, si ho pensam, que hi ha d'haver un procés per entendre-ho també com adults, que no sé si això en els nins és el que més ets afecta, també.
3: O això que deies abans, també, no? Aquesta persona ja mort, no hi pensis més, com si...
0: Com si s'ho hagués enterrat. Sí, ja està, no? S'ha acabat el problema, no? I una de les coses curioses, quan parles amb víctimes adultes, que jo no faig aquest programa, evidentment, ho fan les psicòlogues, però sí que, bueno, després de tants anys has tingut doncs moltes converses amb molta gent i gent que està molt agraïda, i després hem continuat tenint el contacte, i moltes vegades, de les coses curioses, a mi em crida l'atenció que... Lo de menys és l'acte sexual. Lo de menys és el que li van fer, o el que li va tocar, o quan li va... El que fa mal de veres és com pot ser que aquesta persona de confiança, que jo confiava, que jo per mi era una persona referent, m'ha fet i m'ha enganyat.
1: La traïció.
0: La traïció.
1: El dolor d'aquesta traïció. Sí, sí. Patricia, ens queda un minut i mig i és molt important dir una cosa. Clar, que se'n parli ajuda moltíssim. Que, per exemple, el proper dia 15 d'octubre, una personalitat pública o que el Manco molta gent coneix, com és Fabiola Martínez, pugui parlar, això és un exercici d'empatia molt important, en la que moltes persones se poden veure reflectits, verbalitzar les coses és important. Per què destacaries aquesta xerrada del dia 15 i així també animam a la gent que ens escolti a poder gaudir, perquè crec que és molt interessant.
0: Sí, jo convido a tothom que vingui. A més, és molt interessant i la Fabiola parla molt clar. A més, és una persona que parla molt clar i no amaga res. Però jo crec que és important que la gent visqui de primera persona que sent una persona quan ha sigut abusada sexualment quan era una nina o un adolescent. I quina feina i quin treball ha tingut que fer sola, moltes vegades, sola, perquè és veritat que al voltant cada vegada està millor, però costa, i moltes vegades sola sortir d'una cosa que t'ha passat, una cosa traumàtica, que si es treballa es pot solucionar sense cap tipus de problema, però que necessites d'un recolzament tant familiar, institucional i un suport que és important tindre'l. I jo convido a tothom perquè crec que és una oportunitat, no, de no llegir només una notícia o sentir una notícia, sinó de primera persona.
1: Li pot passar a qualsevol, ho explicava Patricia Moliner, formadora i relacions públiques de RAN. Anotau aquesta data al calendari, 15 d'octubre, la Fundació La Caixa. Moltíssimes gràcies per participar, un autèntic plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies, anuncis i tot una tercera i darrera hora de programa.
4: ID3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Ja hi ha data per a la celebració del debat anual de política general de la comunitat, que serà el darrer d'aquesta legislatura. Serà just d'aquí una setmana, el 20 d'octubre, segons la sol·licitud que ha registrat fa minuts la presidenta Marga Proens.
6: Tot això en un ple sense la presidenta, s'ha de dir, en el qual s'ha rebutjat guardar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, és la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va morir a l'hospital sense poder tornar a casa. El Partit Socialista, en boca del portaveu ja Iago Negueruela, ho ha demanat, però davant la manca de consens dels grups parlamentaris, el president de la cambra, Gabriel Lecent, ho ha rebutjat. Aquesta ha estat la seqüència.
7: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
8: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
9: Lo pertinent seria que demanases per en els grups, en el grup parlamentari de Més per Mallorca, que ningú mos ha demanat esperar, en qualsevol cas, donant suport.
10: Bé, soc el portaveu suplent, però segur que al senyor García no li importa que digui que estem a favor.
11: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda.
12: És evident que no hi ha unanimitat i, per tant, no se farà aquest minut de silenci.
6: No s'ha convocat de manera oficial, però el grup socialista ha aprofitat una pregunta per fer-ho.
8: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del grup socialista. Tiene la palabra.
13: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
6: Tots els diputats de l'esquerra s'han aixecat i han guardat el minut de silenci, mentre que els de les dretes, així com els consellers presents, han quedat els seus seients també en silenci.
5: I mentre estava més enllà de la plana política, un jutge ha aturat avui, in extremis, el desnonament d'una família amb menors a càrrec al barri de Son Oliva, de Palma. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina.
6: És tot desnonament Mallorca denuncia la manca de mediació també d'alternatives d'habitatge per part del govern, ja que el govern de l'Estat posa a disposició uns fons per dur-ho a terme. En tot cas, reclama que la suspensió es mantingui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat. Asseguren que és una mesura pal·liativa que valoren com a bona, però que en cap cas afirmen no canvia la dinàmica del sistema immobiliari i també judicial. Escoltam el portaveu substitut de la PA, Joan Segura.
14: El Real Decret afecta a que se puguin suspendre més desnonaments. Ara bé, el Real Decret afectarà que se puguin prorrogar molt de contractes durant un any, més dos, i diferents solucions. Però el Real Decret no suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent, que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar...
5: I més qüestions. La CAI i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme, expliquen, hagi deixat de ser el client majoritari per a molts establiments. Ho ha explicat la presidenta de Fedeco, Joana Manresa, a una entrevista a l'Informatiu Matí.
6: Les vendes als comerços de proximitat, tot i l'increment constant del nombre de visitants, han anat a la baixa. Calculen que entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat. El turisme, per tant, ha deixat de ser el salvavides per al teixit comercial de l'illa.
15: Sí que hi ha hagut molt de turisme, sí que hi ha hagut molt de gent caminant per tots els carrers, és a dir, poden dir que han tingut un èxit turístic, però això no sempre queda reflexat en el que se compra en el comerç de proximitat. Els dobbers les han gastat igual amb altres coses i no han anat directament a el que és el comerç de proximitat.
5: Precisament el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de subvencions Bons Mallorca per fer costat al comerç i el producte de proximitat és una línia d'ajudes dotada amb 800.000 euros destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils. Les 11:04, tornem amb més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda División.
0: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs
2: ho pot dir.
0: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
0: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
6: Són les 11 i 5 minuts. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i aquesta és la nostra tercera i darrera hora de programa. Què fem? Idò, parlar-vos d'una carta, la de Pau Donés, que ha publicat la model Eugenia Sílvia a través de les xarxes socials per celebrar el seu aniversari.
7: És que tu me das es mucho más de lo que pido.
8: Aquest diumenge, prop passat, 11 d'octubre, Pau Donés hauria fet 60 anys. I per recordar aquesta data tan especial, la model Eugenia Silva ha volgut compartir un record molt íntim del cantant. Una carta que ell mateix li va escriure quan mantenien una relació sentimental.
9: Potser no tothom ho recorda, tothom no ho sap, però Eugenia Silva i el líder de Jarabe de Palo varen viure una història d'amor breu l'any 2010, una relació discreta que va durar uns mesos, però de la qual, pel que sembla, es varen quedar molt bons records. I ara, 16 anys després, la model ha recuperat aquella carta i l'ha publicada a Instagram, acompanyada de diverses fotografies personals i una dedicatòria molt senzilla. Avui fas 60 anys, Pau.
8: I què deia aquella carta? Idò, per favor, música de carta. Pues bien, nunca he sido un buen ejemplo, ni soy la persona más adecuada para dar lecciones de nada ni a nadie. Lo que soy, lo que sé, lo que he aprendido de la vida, soy el resultado de una suma entre ADN y experiencia vital. Al final, de lo que se trata es de superar el miedo a vivir la vida a nuestra manera, según lo que libremente creemos i sentimos.
9: Però el missatge més emotiu arribava al final, quan animava Eugenia a viure sense por i a seguir les seves pròpies conviccions. I diu així: el miedo te jode la vida, hace a la duda permanente, la duda alimenta la inseguridad y resta a la infelicidad. Libérate del miedo a vivir, a mí me funciona, y sé generosa y humilde, especialmente contigo misma. Beso, Pau.
8: Unes paraules que avui emocionen especialment perquè Pau Donés va morir el juny de 2020, als 53 anys, a conseqüència d'un càncer de colon. I això ens du al debat del dia, que ja l'hem encetat a les 9 i que es reprenem ara a les 11. Hem de compartir coses de gent que ja no és? Vos escolt, Marta Grau, començaré per tu.
6: Ara anava a dir, he canviat d'opinió, però clar...
9: Jo... No hi eres, és que no hi eres.
6: He canviat mentalment d'opinió perquè vos he escoltat, bé, ja que aquí ho contant tot, just avui tenia que anar a fer-me una analítica, no? I per això m'he incorporat un poc més tard. Però vos he escoltat i he de dir que sí, he canviat d'opinió, perquè per una banda pensava que és com una... com una manca de respecte, a vegades, publicar un text d'una persona que evidentment no hi és, perquè te pots plantejar el debat si això... no sé, d'alguna manera atenta a la seva intimitat... Val, però és que ara, escoltant el contingut de la carta, m'ha semblat preciosa. O sigui, m'ha semblat unes paraules tan maques que per què no compartir aquesta oda a la vida amb la gent? Crec que va deixar com una classe de legat en ella, no? De viure sense por, de tirar cap endavant, malament no sempre t'acompanyi la sort, i m'ha semblat tan preciós el test que jo crec que també ho hagués publicat. Fixa't el que te dic.
9: Jo me sap greu, però sóc un poc mal pensada, me sap un munt de greu, perquè ara desmuntaré un poc la història tan guapa que diu una Marta, que jo no dic que no sigui guapa la carta, però...
4: Ets una xafa guitarres.
9: Xafa guitarres. Idò, mira, d'entrada no pens que ella tingui mala intenció, però... tenc els meus dubtes perquè, clar, al final jo d'entrada no sabia ni que havien estat plegats i tampoc. 7 anys després quan una de les parts no hi és, per ventura l'altra part no volia que això se sabés. Això ja és un dels dubtes o una de les qüestions que m'ho planteig. I la segona és tot per un like. Clar, si no es fos per Instagram...
6: Però aquesta gent ja té likes. Creus que necessita sí, però, més no? likes? Si fossin nosaltres...
8: Un moment.
6: Però...
8: Jo, com si fossin nosaltres.
9: O fa estona que no té likes i ara ha hagut de por això.
8: Molt bé, són les 11 i 9. No sé. Marta Guerau, mos acabo de qualificar no, de paparrot no. solú. No, però nosaltres... Tot i que cada dematí obrim aquesta finestra no. a Balears. El meu públic
6: que ningú
8: és,
6: se confongui.
8: És el públic de les illes.
6: Que nosaltres no som actius no a les xarxes pus. Socials perquè no mos agrada ser actius a les xarxes socials, no. me referia. No?
8: Però tots som més boia.
6: Però aquesta senyora que deu tenir likes a rompre...
9: No? Oh, no, home, a lo millor fa, li fa falta.
8: Un moment,
9: anem a
8: relaxar-nos tots una mica. No és Néstor Espósito, és Eugenia Silva, que és una gran model, va tenir el seu moment, supos que deu tenir els seus seguidors, ara no control exactament el gruix de l'audiència que té Eugenia Silva, però tampoc és que sigui, no ho sé. Però tot i així, jo compro una mica l'argument d'Anna Joana Maroto, que crec que ara tot està contaminat en sa que a xarxes socials, perquè sempre hi ha l'ombra del dubte, com en aquella pel·lícula de Hitchcock, que sempre pensarem que té una bona voluntat, però sempre hi ha aquella ombra de pensar si és per aquesta fam de like que tenim, i d'altra, jo crec que és molt recent com per compartir ses cartes d'algú. Una cosa és que tu siguis Nasiri Husvet i facis història d'un matrimoni, per exemple, i expliquis les teves vivències amb en Paul Auster, perquè és un home que també escrivia, no sé com dir-t'ho, però que Eugenia Silva, que mai l'havia vista parlant amb aquests termes, se me fa una mica complicat entendre per què va decidir compartir aquesta carta, que ben compartida està, perquè nosaltres avui l'hem comentada,
9: i ja
8: si una cosa mos agrada és una xafarderia.
9: És un...
8: Però jo crec que hi ha coses que no s'han de compartir.
9: Jo vull dir una
8: que
9: cosa.
8: També hi ha d'haver secrets o hi ha d'haver intimitat, que darrerament troc que entre intimitat i globosfera la tenim com a molt diluïda. Ara tot ha de ser que els locus sempre el tenim com a molt extern. I jo crec que hauríem de tornar un altre pic a tenir coses per nosaltres, que tampoc passa
6: res. I totes les persones que igual, Joana, ho han llegit i han dit, sí, és vera, visca, jo que sí. sé, que ens ha arribat al cor per aportar una part més optimista.
8: Però també, si hagués compartit dos fragments de l'art de la guerra d'en Sun Tzu, la gent també s'hagués inspirat. Igual,
9: bé,
8: no sé com
9: dir-t'ho.
6: O no sé, avui tenia el dia.
8: No, avui està, perquè... està romàntica.
6: No, perdona, que això, te dic una cosa, això és igual que amb les pel·lícules. Tu a vegades tens el mood d'una pel·lícula o a vegades no. I no saps per què t'ha agradat una i la veus un altre dia i no t'agrada o no tens
9: totalment
6: les mateixes sensacions.
9: Però jo vull dir una cosa, perquè en Xisco Nadal a les 9 ha dit jo, Xisco Nadal a les 9 i tant minuts no don permís a ningú per publicar una carta meva.
8: Evidentment,
6: però,
8: si no, si no arroba senyor jutge.
6: Però i tu que més t'es, si no,
9: no
6: hi ets?
9: Pues precisament. Jo tampoc don permís i afegiré una cosa. No seré... i això ja és una crítica, però que la faré velada i me posaré jo com a focus perquè la gent no s'enfadin jo. Per favor, quan jo me mori, que ningú posi, quan faig anys, molt d'anys allà on siguis. Avui faria 60 anys.
6: Però per què?
9: No, per favor, no ho passeu.
6: Un moment, però
9: no,
6: per què?
9: Jo no dono permís.
6: Si total,
9: jo no dono permís.
6: Allà on serem, que més moses...
9: jo no dono
6: no
9: permís.
6: Entenc.
9: I d'allò no vull un
6: like
9: d'aquestes
6: que se publiqui el que sigui, que parlin del que digui, que es llancin set cendres on vulguin,
8: dir,
6: com
8: jo,
6: si és un esclavagram.
8: Aquí estem mesclant com a molt de temes.
9: Sí, ja ho sé, ho
8: i
9: sé.
8: Estem, i mos està quedant una mica frívol, quan en realitat, si una cosa tenim nosaltres, és la profunditat de Schopenhauer. Per tant, anem a reconduir-ho. Jo estic en tu, a mi, moltes vegades, quan qualcú comparteix imatges de gent que ja no és, sobretot si l'has coneguda, també aquella com aquella pessigada en el coc, que dius, ara mateix, però hi ha molt de dols no resolts, i que hi ha gent que utilitza aquest tipus d'eines per mirar de solventar-ho. I jo aquí me sento incapaç de jutjar. Però tornaré a allò que he dit a les 9 de matí, perquè jo no som Namaro Groucho. Jo a les 9 penso el mateix que a les 11.
9: Pues jo també.
6: No he estat jo que he canviat d'opinió.
8: Però hi ha dies que
6: a les 9
8: tinc un principi, si no t'agraden, a les 11 en tinc uns altres.
6: Però i per què no canviar de principis a vegades?
8: Amem, s'ha de canviar d'opinió sempre.
6: No de principis, un matís.
8: De principis i d'opinió, perquè potser tu de jove...
6: Home, principis i ètica sols ser la mateixa.
8: Hi ha principis i hi ha dogmes. Hi ha coses fundacionals que no canvies, però d'altres pots anar com a variant. Però aquest no era el tema. Però és cert que jo ho he dit a les 9, jo tenc Scott separat amb aquesta notícia. D'una banda, entenc que se comparteixi, però per una altra, entenc que de tot n'han fet un espectacle. I a mi això és el que realment me crea aquest dilema moral, que suposo que també és interessant que el comentem amb els nostres oients.
6: I doncs mira, com que jo avui tenia el dia especialment sensible, Bernat, mos pots recuperar l'Ove Story? Mira si és guapa sa carta.
8: M'ha agradat. Com que jo avui tenc el dia sensible i som sa directora, Bernat Nadal, recuperem l'Ove Story.
6: És que mira el que diu la carta, si és que és preciós. Diu, el miedo te jode la vida hacia la duda permanente. La duda alimenta la inseguridad i resta a la infelicitat. No, infidelitat no, no mesclar, que ja anem bons avui. Libérate del miedo a vivir. A mi me funciona y sé generosa y humilde, especialmente contigo misma. Beso, Pau, si no és preciós això.
8: Però és que ningú està negant que sigui preciós. És que molt manipuladora, Marta Garau, ara me n'he temut, que me n'estàs tirant a la gent a sobre. Jo he dit que aquestes coses pot ser molt bé, gràcies, Bernat, que aquestes coses no potser no s'han de compartir.
6: Però sabeu que...
8: Jo tindria els meus dubtes.
6: Sabeu que la nostra psicòloga i sexòloga, Susana Iborra, que mos du escoltant una estona, me dona la raó. Susana Iborra, bon dia.
8: Molt bé.
6: Bon si això dia. No és manipulació...
8: Si t'hagués dit, si t'hagués dit, no, no vas bé, Susana Iborra,
6: no,
8: fins dijous que ve. No?
6: Titulars, Iborra.
2: Pues totalmente de acuerdo contigo, Marta. Creo que tiene un interés esta carta y no sé si habéis visto La bola negra.
6: Sí, jo és l'única d'aquí, ells la tenen pendent de moment.
8: I anant dijous. Sí. Bueno, jo i anant
2: dijous. Un pequeño, no és spoiler, però és un pequeño matiz. El personatge de Glenn Close, precisament en la pel·lícula, dice que los españoles son muy pudorosos con el material biográfico de ciertos personajes que bueno, se apresuran a quemar cartas, a quemar, ¿no?, esos testimonios que te ayudarían a conocer mejor a la persona. Y que esto no ocurre en otros lugares y que se han perdido grandes historias de amor por culpa de este pudor español. Entonces, yo rescato este comentario de Glenn Close para decir...
9: Este comentario por también favor. Está manipulado. Susana Iborra, me sap greu.
8: Ja.
9: Que venguis colpresa. La bola negra...
8: I també t'ho dic, Turan ja amb aquest hype de La bola negra, que dijous anar-la a veure, és que per molt que vulgui, cap pel·lícula pot ser tan bona com la que jo tinc dins el meu capet. És que jo sé que aquesta pel·lícula no m'agradarà
9: per
8: tot allò que se n'ha parlat.
9: Vos he dit abans que una de les persones que ha vengut a fer tertúlia m'ha dit, és que no me'n recordo la paraula que ha dit, i vos he dit, tal persona ha dit que ha anat a veure aquesta pel·lícula i que l'ha trobada Escarna Montsur.
8: Pretensiosa.
6: Ah, sí, pretensiosa, és veritat.
9: Que jo tampoc l'he vist, però clar, sí? Després, en tantes coses que arriben... Pues...
6: Bé, això és el cinema com l'art, o t'agrada o no t'agrada, a mi sí que me va agradar. Susana Iborra, tu?
2: L'he visto dos veces.
6: Imagina.
8: Ja me diràs.
6: O sigui que jo crec que vos agradarà, però a partir de dijous ho sabreu, si voleu conèixer l'opinió de Joana Maroto i de Xisco Nadal, i de partir de dijous que veurem la pel·li. Però no parlem de pel·lícules, tot i que algunes amistats sí que poden semblar de pel·lícula. Diuen que els amics són la família que triam, però no totes les amistats funcionen de la mateixa manera. Hi ha persones amb qui poden passar mesos sense xerrar i tot està igual i quan ens retrobam sembla que no ha passat ni un sol dia, veritat. Hi ha persones d'aquestes característiques.
9: Sí, en canvi, hi ha d'altres amistats, Marta Grau, que necessiten una atenció constant. Telefonades, missatges, trobades i petits gestos per mantenir viu el seu vincle.

0: muntanya contrada.
1: I d'aquí sorgeix una classificació ben curiosa que s'ha popularitzat darrerament, les amistats cactus i les amistats bonsais. M'encanta com a concepte. Les primeres són aquelles que poden passar molt de temps sense gaire contacte, mentre que les segones necessiten d'una dedicació continuada.

0: Però què diu aquesta metàfora dels cactus i dels bonsais sobre la nostra manera de relacionar-nos? És millor tenir pocs amics i molt propers o una xarxa d'amistats molt més àmplia? Ara m'he quedat de mossegar. I què passa quan sentim que sempre són nosaltres aquells que han d'anar darrere dels altres i telefonar? Avui volem reflexionar sobre tot això a la nostra psicòloga i sexòloga de capçalera, Susana Iborra. Susana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amistats cactus i amistats bonsai. Per fixar una mica els conceptes, què significa cadascun d'aquests noms i què pot explicar de nosaltres les maneres que tenim de relacionar-nos? Poden ser bonsai i cactus, poden ser kasai. Nosaltres mateixos, en segon qui bonsai i en segon qui cactus, o sempre ets d'una manera o d'una altra?
1: No, las amistades más íntimas, más nucleares, a lo mejor tienes más contacto en el día a día, quizá. Creo que también hay momentos de la vida en los que no te puedes permitir pues hacer un seguimiento continuo de tus amistades o no puedes estar tan presente. Hay momentos donde una amiga tuya que siempre ha sido un cactus, de repente es un bonsai porque le han fallado otros pilares importantes en su vida y entonces depende mucho más de ti, de tus cuidados. Es decir, creo que también un poco fluye en función del momento vital, de otras cosas que nos suceden.
2: No sé si se pot aplicar la metàfora aquí, però els cactus duren per tota la vida, en realitat.
1: A mi se m'han muerto cactus, ¿eh? Debo decir.
2: És veritat?
1: Sí. Sí, sí, sí. És possible que se mueran els cactus.
3: És una metàfora molt bona, sí. Perquè per no cuidar-te de les amistats, perquè a vegades també hi ha gent que si no ets tu que te criden, tu no crides a ningú, no? I aquest vincle se pot arribar a trencar. Sí. Els cactus poden estar molt temps sense regar, però per ventura, si els tens abandonats, acaben morint.
1: Eso es.
2: I si els regues massa, també, eh? En el tema de los cactus.
1: Claro, lo que pasa es que la metáfora es maravillosa y nos sirve para ubicarnos, ¿sí?, así un poco, pero claro, una planta es algo que solo se cuida unilateralmente. En cambio, las amistades son algo de ida y vuelta. Entonces, colocarte tú en posición, yo soy un bonsai, aquí me cuiden, pero luego yo no atiendo a tu necesidad, que a lo mejor es la de tener un poquito más de espacio, esto tampoco sería, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que necesita la otra persona y hay que encontrar puntos intermedios, ¿no?
0: Claro. Ja, perquè també hi ha situacions com, per exemple, molts oients i molts espectadors se sentiran identificats, aquella amistat en què sempre som nosaltres qui hem de telefonar, proposar en quedar o enviar el primer missatge. Com poden saber si només és que tenim maneres diferents de tenir cura d'aquesta relació o si és que en realitat mantenim una amistat que només interessa a una de les dues parts, que te dona la sensació que estàs demanant com a llimosna perquè, o perquè tenen una agenda tan ocupada. I sempre he pensat que qui vol té temps i qui no té excuses. I en les amistats, en la família i en l'amor, passa una mica el mateix.
1: Sí. Y a veces lo que tienen, además de excusas, son situaciones vitales que le impiden, a lo mejor, estar presente como uno querría. O sea, también hay que hablar, quizá, comunicar, oye, noto que solo te estoy diciendo yo de hacer planes, que no me dices nada, es porque estás muy liada, porque no te apetece, porque estás... Bueno, yo he tenido esta conversación con una amiga hace muchísimos años. Digo, noto que solo estoy tirando yo. ¿Es posible que estés enfriando la relación de amistad porque me quieres colocar en otro punto? ¿O es que simplemente estás ocupada o tienes otras prioridades o tal? Lo hablamos y la cosa se resolvió.
3: Que a vegades xerrant s'entenen,
1: sí,
3: no? Clar, a vegades, quan un amic, ara, per exemple, des d'això, no contesta o passen uns dies i no té senyal de vida, començam a pensar, no sé, ara tu des d'això que t'havia passat amb l'amiga, però, no sé, pots pensar, s'ha enfadat, està molest, me vol col·locar a una altra posició. Jo passaria pena, perquè sempre me penso que a qualcú li ha passat qualque cosa greu que per això no pot contestar. Tendim a interpretar malament el silenci com una forma de rebuig, com que crea inseguretat. És dolent que mos facin aquest buit, aquest ghosting?
1: Bueno, creo que cada uno interpreta los silencios en función de cómo, bueno, de sus heridas, de sus traumas, de sus historias personales. Hay gente que el silencio lo atribuye enseguida a «he hecho algo mal», y otras personas, es que le debe haber pasado algo, otras personas, es que me está rechazando. O sea, cada uno lo coloca en función de cómo es y no tanto de cómo es la otra persona. Si tú conoces a tu amiga, a tu amigo, sabes cómo es, quizá puedes atribuir sus intenciones o sus silencios de una manera distinta a si yo tuviera ese silencio, yo estuviera poniendo este espacio, ¿no? Uh-huh. Lo interpretamos todo desde el yo. Y cuando no sabemos interpretar esa intención o ese motivo de la otra persona, lo mejor es hablarlo. Que la otra persona te contestará la verdad o no, depende de si es, si quiere afrontar o no quiere afrontar, o simplemente quería discretamente enfriar la relación y cortar la relación, pero tú ahora de repente le estás poniendo el espejo delante y le estás obligando de alguna forma a que afronte y te diga, pues mira, es que la verdad ya no tengo nada en común contigo y preferiría que no siguiéramos con esta amistad. Pero incluso eso es preferible a elucubrar y pensar y hacerte daño pensando que la otra persona te está rechazando cuando a lo mejor es que tiene un problema o tiene una situación que está atendiendo y no puede estar atendiéndote a ti.
2: Convé arreglar les coses amb els amics perquè se parla molt de fer teràpia en parella, de parlar de les assignatures pendents en parella, però s'ha d'arreglar una situació d'amistat, un dol per un amic, ho hem comentat en aquest programa més d'una vegada, fa moltíssim de mal. Però clar, què passa quan no te trobes en la mateixa situació? Quan tu ets bonsai però el teu amic és cactus o està a mitges. Clar, això costa molt el manco situar-se en el mateix perfil.
1: Cuesta mucho, pero si hay buenos sentimientos, uh-huh, y hay ganas de arreglar las cosas o de hacer que funcionen, es como tener una pareja que es muy cariñosa y tú no serlo. Claro. Es encontrar un punto en el que no vas a ser tan cariñoso como no. La otra persona o como la otra persona desearía, pero vas a ser un poco menos frío, menos, ¿no?, menos retraído que lo que te sale de manera natural. No tenemos por qué ser naturales y lo que nos salga en nuestros vínculos. Tenemos que encontrar el punto entre quiénes somos y quién es la otra persona.
0: Sí, però també de vegades passa que amistats que en tu són cactus, però tu a certes reunions notes que són molt bonsai amb altra gent.
2: Ai.
0: I això sí que és difícil de gestionar, perquè no és que aquella persona sigui un cactus, sinó que ha decidit ser un cactus en tu.
2: Ai.
1: A lo mejor sí que es un cactus, pero he entendido que la otra persona es bonsai y entonces se acerca más.
2: Has de anar i dir-li, perdona, que jo també soc bonsai.
0: No, perquè no entenen que tu ets bonsai, que a mi això també em fa com molta de gràcia.
1: Porque hay personas que son bonsai pero aparentan ser un cactus y necesitan comunicarse mejor.
0: Pot ser que això passi també com a sa feina. L'altre dia m'ha sortit un reel que me va fer pensar molt i que va dir, en els treballadors bons mai ets promocionen perquè són tan necessaris en el seu redol que promocionen els que se queixen, en els que són una mica més valia balaga, en aquells que no saps què fer amb ells, els acabes promocionant per llevar-te'ls del mig. En canvi, si tu tens un treballador eficient, el tens allà perquè saps que te treu sa feina. Traslladat a ses amistats, això també pot passar. Si tu tens aquestes amistats que mai te queixes, mai reclames, sempre estàs allà per allò que necessiten, hi ha gent que és especialista en demanar, que per aquí ha fet sa boca un frare, i, evidentment, tu te pots convertir en bonsai per aquella persona perquè tu com a amic no ets tant de queixar-te i també te descuren una mica. Això tampoc és just.
1: No, i també passa en pareja.
0: Crec que sa gent en parella també passa, però bé, avui parlàvem d'amistats, però sí. Podem ampliar your en section, todos. Your rules.
1: En todos los ámbitos. Ocurre que quien más protesta, igual que cuando adquieres un servicio o vas a algún restaurante que se queja...
0: Això també passa molt entre germans.
1: També.
0: Quan sou un parell... Sempre n'hi ha un que se queixa de tot i tothom fa de tot perquè no protesti. En canvi, els fills dòcils i bones lots, com jo mateix, sempre hem hagut de dur aquesta creu.
1: Ahí hay dos puntos. Uno, que el que no se queja nunca y se adapta a esa posición y no comunica nunca su necesidad o su preferencia, pues tiene las de perder, claro, porque... Eso se queda ahí dentro, pero por otro lado también es otro, el otro punto es que ese trabajador o ese amigo o esa pareja o ese lo que sea que no se ha quejado no significa que esté ahí perpetuamente adaptado a esa situación, significa que en algún momento cambiará de trabajo, cambiará de amigos o cambiará de pareja porque no se ha sentido atendido. Pero si tú no te has comunicado nunca, también es muy difícil que entiendan lo que tú quieres.
0: Hi ha converses que fan peresa, a vegades ho xerrem de maroto.
1: Sí.
0: Hi ha converses que fan peresa.
3: Sí, a vegades...
2: T'has d'enfrontar.
3: Per no enfrontar-te en aquella conversa, val més...
1: I tenir que tomar decisions després de esa resposta.
3: En tot cas, quin seria, Susana, el truc que mai falla o que no hauria de fallar mai per mantenir el nostre jardinet d'amistats esporanos.
1: Siempre falla. O sea, no hay una fórmula en la que no falle, porque tú puedes expresar tu necesidad y que al principio te hagan un poquito de caso y luego la cosa vuelva otra vez a acomodarse. Puede ser que te pases toda la vida, igual que en una relación de pareja, también pasa, que te pases toda la vida comunicando lo que necesitas, la otra persona, vale, tomo nota, se pone las pilas, vuelve otra vez a aflojar y otra vez tira y afloja, porque cuando convivimos con personas que son diferentes y tienen necesidades diferentes, es muy difícil que el equilibrio se mantenga estable siempre y hay que ir buscando
0: ese equilibrio. A mi tant en parella com amb amistats m'ha passat que quan t'has d'esforçar tant, quan després te donen l'atenció que mereixes, és quan el teu cap fa un clac, i dius, escolta, tot aquest esforç que he fet, per a aquest resultat, ni com a parent, ni com a amic, ni eres tan guai, ni m'aportaves tant, ni sumaves tant a la meva vida, i és quan decideixes, en pare és molt més senzill, taes, i amb una amistat, quan tu dius, la refredes. Però jo tinc una, la meva darrera teoria d'avui, jo crec que hi ha amistats que només en cert casos et pot posar amb excel·lència, que jo me passen les meves 50 millors amigues que han estat mares. Que clar, sa mare és un dalt a baix tan gran que has de tenir aquest plus d'empatia. I jo dono com una pròrroga de 10 anys. Tens 10 anys
2: així per... mateix?
0: Clar, tens 10 anys per surar. Durant aquests 10 anys mos hem hagut de veure aniversaris, mos hem hagut de veure en certa fluïdesa per mantenir el contacte, però jo crec que tens 10 anys de goret per poder tirar cap endavant el seu projecte de vida, perquè uns fills, una cosa fan, és absorbir-te a les totes. Això passa, que hi ha gent que després, quan comences niu 8, els nins ja van a extraescolars, ja són adolescents, ja els diuen, mama, per favor, és que no necessito que m'acompanyis per tot, és quan recuperen una mica el que és la seva individualitat, perquè a vegades sacrificam a la persona per ser pares.
1: Sí, ahí no solo recuperas, como bien has dicho, ¿no? No solo recuperas amistades, sino que te recuperas a ti mismo. Es que si tú te has descuidado, ¿cómo vas a atender a otras personas o esas necesidades? Sino que estás en modo supervivencia y ahí poca cosa puede florecer.
2: Y sort que tenen una mica espera de wines, també te dic, perquè hi ha gent que dona manco marge, ¿eh?
0: Però jo l'únic cas és amigues que han tingut nins, ¿eh?
2: Aquí posaries l'excepció.
0: Clarament, no totes les circumstàncies fan que... Perquè ton repetir el mateix, qui vol té temps i qui no té excuses, perquè mitja hora per fer un cafetet.
2: Totalment.
0: O 10 minuts per una conversa de telèfon, o 20 minuts per una videotelefonada, te poses al dia i fas una taronjada a través de la pantalla, sempre ja tens, si vols. El problema és que de vegades no vola.
2: I si hem d'enfrontar...
0: I també ho hem d'acceptar com a indiborra.
2: Sí. Sí. Però, clar, tot això ha d'anar amb una conversa prèvia, no? Que és, hem de parlar, que sembla com molt interioritzat a la parella, també s'ha de fer amb les amistats i posar-les a ratxa i al dia i actualitzar-les i revisar què és el que falla i què és el que no i, sobretot, si se pot solucionar. Susana Iborra, moltíssimes gràcies. 11:30 en punt, uns consells més.

0: al día. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
4: Són les 11:32. Continuem aquí al dia amb una proposta. En aquest cas, és vera, hi ha moltes maneres de fer exercici, però tenim una que combina música, moviment i, sobretot, conèixer gent. Estem parlant de ballar.

0: De Tandem Club, els alumnes poden aprendre estils tan diferents com, per exemple, el swing, l'indie hop, el claqué, el rock and roll, la salsa o la bachata, però l'escola vol anar una mica més enllà d'aquestes classes i crear també una comunitat que es troba també a festes, a trobades socials, a tallers i a festivals.
1: Per donar a conèixer aquesta filosofia, aquest club organitza una nova jornada de portes obertes en què es podran provar diferents estils de ball i conèixer els professors i també les instal·lacions. En parlant precisament amb en Basilio González, director de Tandem Club. Basilio, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, encantat.
1: T'he de dir que jo en guany he fet la promesa, no com l'any passat, de dir-te que no m'apuntaré claqué. Ja tenc clar que no m'apuntaré perquè en Marta i jo varen dir no te preocupis que d'aquí dos mesos...
3: Era una assignatura pendent,
1: en és vera. Club fent claqué i mira-nos, ha passat un any, per tant jo avui... Ja t'ho dic, a mi m'agrada molt, però no he trobat el moment. Però clar, ara, la gent que sí que tingui més animositat que no pas jo, heu organitzat aquesta nova jornada de portes obertes perquè la gent pugui descobrir l'escola i també provar diferents estils de ball, perquè jo, per exemple, és l'indie hop, ben bé, no sé què, m'agrada molt el nom, però no l'he ballat mai. Què trobarà una persona que vengui a la vostra escola per primera vegada?
2: Bueno, pues un munt de balls, com has dit, diferents balls, sobretot de l'època del swing, un ambient, la veritat és que molt bo, molt divertit, els professors són molt... coneixen bé el que fan, però també són molt, molt animats, estem molt per ajudar la gent, i ja està, i començar des dels primers passos a veure el que és el bouncing, el moviment, com es fan les primeres passes, i a partir d'allà, doncs, ballar, passar-s'ho bé, conèixer gent i ser feliç. És que...
3: I és fàcil aprendre, perquè sempre hi ha les teories de jo no tenc ritme, jo no he ballat mai, m'acosta moltíssim... Creus que és fàcil o depèn un poc també de com venguis de fàbrica?
2: A veure, si vens ben fet de fàbrica, ajuda. Però realment, a veure, depèn molt de l'assignatura. El claqué és més complicat, l'indie hop és més fàcil. I és la porta d'entrada de molta gent. Entra amb l'indie hop sempre ho diem. Després de 3 mesos, venint una hora a la setmana, ja vas a festes, ja estàs ballant.
3: O sigui, l'indie hop, ret, així mateix.
2: Sí.
3: Sí, ret, hop, sí. És que, clar, vàrem començar per el més complicat, per això era una assignatura pendent.
2: És complicat.
0: Basilio, lo de ritme és una cosa. Sí. Hi ha gent que veu que s'hi esforça molt i molt de ritme no té, però bé, ho intenta i si passa gust ja va bé. Però una altra cosa és el tema de separar, perquè no és igual ballar tot sol que acompanyar, no? I el tema de parer no sempre funciona. Molta de gent, per exemple, separar de la persona en qüestió, no vol anar a aprendre. En aquest cas, què poden fer les persones? O són prejudicis, no ho sé, o se pot començar absolutament de zero tot sol i trobar, conèixer gent, que això és una, però si tens parer a casa... tenir per a musical o de ball, només? Com se fa això?
2: A veure, ho tenim tot pensat. I està tot solucionat.
0: Perfecte.
2: A veure, si tens parella a casa i no vol venir, perquè és veritat que sobretot els homes tenim el prejudici aquest de no, això és per dones, això està tal, no és per mi...
0: O no m'agrada,
2: però no m'agrada que no l'han provat mai. Aleshores, jo el que dic sempre és passegeu així com qui no vol la cosa un dels clandestins que fem a Ciutat Jardí, perquè veuen l'ambient. I quan veiem l'ambient, és com, és molt divertit...
3: Jo he vist un d'aquests actes a Ciutat Jardí i he de dir que és espectacular, perquè vas passejant i de sobte te trobes amb aquest ambient de festivitat, la música que acompanya moltíssim gent de totes les edats, perquè no hi ha perfils.
2: No.
3: Això és boníssim.
2: Ja des de gent 18 anys, fins i tot menys, hi ha gent que tenim 70, 80 i pico, en tenim de gent que està ballant. Tots a la mateixa classe, tots no. Cadascú a la seva classe, però que està molt, molt mesclat. Aleshores, si passeges allà com qui no vol la cosa, veus l'ambient, veus que la gent s'equivoca i riu i no passa res, i després canviar de parella i ballar amb un altre, i et treuen a ballar, i és com, ah, mira, i fins i tot em treuen a ballar, i anima molt. Aleshores, veure l'ambient ja ajuda. Després, si ja no vol venir, apuntat sola, dic sola perquè normalment és la dona que...
0: I després aquí entra en funcionament el sistema aquest que teniu de taxis, clar, followers, no?
2: Exacte. Una mica... És a dir, hi ha noies que poden fer de líders, amb la qual ja es compensa una miqueta més la cosa, però després tenim el tema de taxis. Taxis és líders d'altres grups que venen a classe gratuïta a ajudar a portar una follower que no té parella.
3: Està tot pensat aquí, eh?
2: Clar. Però això fa molts anys que funciona... a tot el... No hem inventat res, simplement ho posem en marxa, però està funcionant així des de fa molts anys.
3: Fas exercici, perquè això és importantíssim, però la quantitat de serotonina que generes, quan t'has tingut un mal dia i vas, per exemple, a ballar, no? M'imagino que moltes persones t'ho diuen, és que desconec, és que ja no m'oblid de tots els problemes, havia tingut un dia dolent i ja és com si tot tornés a començar. És així, realment?
2: És així. Per això he començat dient que donem felicitat, és a dir, la gent és feliç quan ve, i ens ho diuen, és que em canvieu la vida, és que venia un clandestí el diumenge i tal, ja començo el dilluns diferent, venia a classe, m'ho passo molt bé, he conegut molta gent.
1: Home, és que sí, ja vas una cosa clandestina,
3: ja
1: vas mola. Amb una altra, ja vas amb una altra il·lusió. Això que te demanin contrasenya a la porta per entrar, ho trobo meravellós, i també que eliminam les pantalles a una societat hiperconnectada, però en els índexs de solitud més alts que se recorden en la història de la humanitat, anar a un lloc que si no coneixes ningú, tot un líder te pot ajudar a entrar dins el grup. Aprendre una altra vegada a relacionar-nos, que jo crec que aquest és el gran problema que tenim ara com a segle XXI, que tothom és capaç d'enviar-te missatges per Instagram, però ningú és capaç de saludar-te quan te troben al supermercat. Uh-huh. Clar, llençó avall, aquestes barreres, un pic que ja has fet quatre giragonses, aquesta confiança és...
2: I el contacte físic. És que no ens oblidem que no ens toquem ja el dia a dia. Aleshores, el tema d'haver-te d'agafar una persona, entrar en contacte, ja també tot això ajuda molt a relacionar-te, a entrar en contacte una altra vegada amb una altra vida que tens al costat.
3: Estic compartint aquestes imatges que fèiem referència de llocs com Ciutat Jardín i uns altres on feis aquest tipus de trobades que són meravelloses. Joana, volies apuntar que t'he interromput.
0: Sí, no, en el final és veure que aquesta part social, tu deus, ara no mos tocam, o podem anar a conèixer gent, i no és una conèixer gent a lo millor per trobar parella, a lo millor és per fer xarxa, per tenir un ambient d'amistat, no sé, fins i tot de viatjar. Ja, ara pensem gent que per aventura no té amb qui viatjar i a lo millor a través d'aquests grups que feis un viatge o feis una trobada, no? Un part social també és important en aquest sentit.
2: Sí, en l'Indie Hop és... De fet, jo crec que per això funciona tan bé. És perquè junta, aglutina molta gent, interessos, fas exercici, que no estàs en una sala tancada amb màquines, el tipus de música també ajuda, que no sigui música doncs, tan dura com pots trobar en un gimnàs. I aleshores això, és trobes gent amb la que vas dos, tres dies a la setmana, comences a... Després de la classe doncs, te'n vas a fer una cervesa i ja fes també una mica més de vida social... Tot el que hi ha al voltant, festivals, quan vas a festivals i vas en grup, vas a un festival o un altre que et mous i viatges només per ballar.
1: Hi ha com una correlació de balls, ho dic perquè el sector de ritmes llatins, que evidentment és bachata, salsa, merengue, no sé si és balboa, també és llatí.
2: És de swing.
1: És que amb aquest nom, dic, deu ser llatí, no ho és, però clar, una cosa són ritmes llatins i s'altra vendrien a ser com aquesta inspiració dels anys 40-50, uh-huh. Que seria un altre rotllo. Pot ser dels dos clubs o qui fa ritmes llatins no acaba fent l'indie hop.
2: Són famílies diferents. Diguéssim, tot és ball...
3: Hauries de ser molt eclèctic per fer les dues. Que pot ser,
2: Que no vol dir... Hi ha gent que balla llatins i balla swing. Però són famílies diferents, l'ambient és diferent, la forma d'encarar una festa és diferent, el tema social també és molt diferent. És diferent.
1: Ja està, no, m'ha quedat clar. Va, sí. Que si una cosa és que és diferent. I sobretot si qualcú ara s'engrescàs, que està escoltant aquesta entrevista,
3: exacte,
1: o està mirant la tele en aquest moment, què ha de fer? Només ha de venir aquesta jornada de portes obertes i deixar-se seduir. Però no sé si hi ha... com en certs llibres, que dius, millor, si te vols engrescar en la lectura, jo què sé, millor començar amb en Gabriel Gené Manila i no anar directament a Nusias Marc. En el cas d'esball, n'hi ha qualcun, el Lindy Hop seria la porta d'entrada en aquest univers.
2: La porta d'entrada és Lindy Hop. És el més popular, és en parella... I és com el més fàcil, que en 3 mesos ja estàs ballant.
1: apunto tot, tres mesos.
3: És que això m'ha agradat moltíssim, eh? No, tres... Una vegada a la setmana en tres mesos ja no domines, però sí que...
1: De grau, falten dos minuts perquè acabi fent una promesa que no complirà.
3: No, no me diguis això, perquè és vera que és una assignatura pendent. M'agradaria moltíssim, perquè a més és una manera de fer exercici molt més entretinguda que anar al gimnàs. Així que, si voleu, com jo, aprofitar aquesta jornada de portes obertes, ens recordes la data, Basilio?
2: De fet, va ser dissabte, fa dos dissabtes, ja l'hem feta, però és igual, qualsevol persona pot venir en qualsevol moment a provar una classe.
3: Sempre teniu, diguem, les portes obertes per qualcú que vulgui anar d'espectador, no? Veure com se desenvolupa i després apuntar-se.
2: O a provar, sobretot quan
0: són... I sobretot això que ha dit, de la nostra pare, com a d'amagat, acostar-lo per allà per la zona,
3: que miri...
0: A veure si em poden convèncer, no?
3: Però que si no, també se pot anar fora per allà.
2: Sí, sí, sí. El que diem és, vine a provar una classe, si t'agrada t'apuntes i te la cobrem normal, si no t'agrada no te la cobrem.
3: No hi ha excuses. Basilio González és director de Tandem Club. Moltíssimes gràcies per animar-nos a ballar. Gràcies, Basilio.
2: A vosaltres.
3: Uns consells més.

0: I ara és moment d'escoltar la nostra companya Clara i Mamí des del Dia Menorca, que ens proposa una iniciativa per, atenció, jardineria sostenible per hotelers de l'illa de Menorca. Clara, t'escoltam, en què consisteix això?
1: Molt bon dia, i de Marta per hotelers i per tothom. Prenem bona nota perquè els consells que vos donarem a continuació serveixen per a totes aquelles persones que tinguem un jardí petit, gros, perquè es Viver Plantes de Menorca del GOP organitza diferents cursos de jardineria sostenible i resilient amb l'objectiu de potenciar una jardineria que sigui més amiga del medi ambient, de fàcil manteniment i, sobretot, per donar resposta en el context actual que vivim de sequera i de canvi climàtic. Així que aquesta proposta que va pels hotelers de Menorca, però també per tothom que tingui un jardí, és bona. Ens acompanya en Sergi Marí, coordinador del GOP Menorca. Com estàs, Sergi? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Des del Es Viver Plantes de Menorca del GOP organitzeu aquests cursos que ja heu començat i que teniu diferents perfils, no?, de persones que hi participen.
2: Sí, no, aquest curs, aquest any acadèmic, aquest curs tenim en marxa un primer curs per hoteleria, efectivament, d'acord amb l'Associació Hotelera de Menorca. Estem fent aquests dies uns mòduls de jardineria sostenible per hotels, però també hem començat un dissabte matí de cada mes, durant 8 mesos, uns cursos de

0: ser el vasí que més aigua consumeix, no? Destros de cases. I això és una frase literal que m'han dit de vegades en el centre nostre, en el Viver, i ens demanen què podem fer, perquè tenim un jardí ple de gespa, no? La gespa és el principal problema si xerram d'aigua, que és que consumeix moltíssima aigua, a part també de química i tots els problemes que tenen les plantes exòtiques que duim a les illes, que això també és un altre problema molt, molt greu, no? Però hi ha moltes maneres de tenir un jardí sense aquesta gespa que consumeix tanta aigua, moltes. Fins i tot algunes amb coberta verda, perquè, clar, els jardins japonesos, per exemple, que tot aquestes imatges, no?, de pedretes de colors són els més austers possibles, no? I nosaltres fem dissenys de jardins i proposem diverses solucions. I concretament, com tu deies, fa anys que nosaltres a Menorca, al GOB, tenim un centre, tenim un Viver, que hem experimentat molt amb plantes autòctones de Menorca, però també amb planta mediterrània, i hem anat aprenent a la pràctica i quines són les plantes que millor s'adapten en el nostre entorn i que poden fer cobertes verdes substitutives de la gespa amb un consum d'aigua dràsticament inferior, però molt, eh?
1: Justament fa uns dies conversàvem i ara que està la planta hotelera tancant, acabant temporada turística, és moment de que els hotelers i les empreses de Menorca facin feina per cara a la nova temporada, i en aquesta feina és el participar en aquests tallers per tal d'anar repensant tots els jardins. Clar, en un hotel pensam que hi ha un consum molt més elevat d'aigua, ja de per si per la seva activitat, però si més a més hi posam hotels amb esplanades de gespa o jardins, clar, encara hi ha moltíssim més consum, i aquests jardins no adaptats al medi consumeixen grans quantitats d'aigua i, a més, generen impactes ambientals preocupants. I el sector hoteler i Menorca cada vegada estem més conscients d'això.
0: Sí, no? El sector hoteler de Menorca i nosaltres hem arribat a un acord per aquest cursos que dèiem, però aquests consells serveixen per totes les illes, eh? Perquè,
1: correcte,
0: clar, els problemes d'aigua són molt greus a tot arreu, per totes les illes, i la jardineria, aquesta jardineria comercial de plantes tropicals o atlàntiques que no tenen sentit en el nostre clima i que fins i tot ens canvien la mirada estètica, perquè perdem identitat, no?, amb jardins que no són adaptats, són un problema per tot. Pensa que les plantes que nosaltres recomanem per substituir la gespa, com per exemple la franquènia, que és una planta raptadora perfectament adaptada, que fa una coberta verda preciosa i que fins i tot una època de l'any treu floreta blanca,
1: que encara és més polida
0: aquesta campiona. En l'hivern no l'has de regar, i en l'estiu la pots regar 3 vegades i aguanta perfectament tot l'estiu. Llavors en tenim altres, tal vegada no tan campiones, no?, com la lípia o la zoysia, que les hem provades, que tenen un altre aspecte, i que en lloc de regar-les 2 vegades en el dia perquè tingui aquell color la gespa comercial, no?, en l'estiu, a l'època de més calor, la regues 1 vegada per setmana. Llavors, això fa una diferència que un particular hauria de fer-ho per consciència, però els hotelers fan nombres també, perquè el consum d'aigua té un cost.
1: Clar, davalla fins a factura de l'aigua.
0: Però pensa que els ajuntaments, quan han mirat a les zones de cases amb jardins, es consumeixen ben bé 1.200 litres per persona i dia. Quan en el nucli urbà, el promig a Menorca està entre 180 i 200 litres dia. És a dir, que les zones de cases en jardins estan consumint 5 vegades més aigua que els altres mortals, diguéssim, del municipi.
1: Així que per la gespa, ens has dit, el manco 3 alternatives de cobertes, alternatives que siguin,
0: sí,
1: que no siguin la gespa tradicional, que hi ha gent que li encanta tenir aquells jardins amb la gespa, hi ha alternatives que consumeixen molta
0: manco. Clar, el que agrada és aquest color
1: verd. Mediterrànies, no?, també.
0: Sí,
1: perquè llavors hem d'anar alerta,
0: bueno,
1: a vegades substituint que no siguin plantes invasores. Aquesta també suposo que és una altra de les premisses importants.
0: Clar, aquestes plantes les demanem en el Viver del GOB, i són mediterrànies o amigues, en el sentit que duim anys, el Viver nostre té 27 anys, duim anys fent proves i descartant-se que tinguin un potencial invasor, i aquestes no ho són perfectament adaptades en el nostre clima i molt recomanables. Per qui vulgui mantenir aquesta estètica de la coberta verda, que pot ser una part de jardí ben interessant, no?
1: Si no, també hi ha alternatives. Si no vols mantenir, tens altres plantes. Quines recomanacions feis?
0: Jo crec que els jardins mediterranis, si volguéssim anar a lo que és estètic,

0: que original, no haurien de tenir aquesta necessitat d'una coberta verda durant l'estiu, perquè el nostre clima no ho és. Les Illes Balears, en hivern, són verdes, però en estiu tenen tots aquells colors ocres, grocs, grisos, es marró de la terra, i aquesta estètica és molt interessant, i amb pastaretes de pedres en camins es poden fer jardins preciosos que no s'hagin de regar. Però si hi volen posar coberta verda en tot o una part del jardí, hi ha aquestes alternatives avui en dia, que nosaltres venem a Menorca, però que en el resto de Balears hi ha jardiners, que estic segur que amb un tutorial d'internet podrien també aprendre a extendre.
1: Ja, important el bon assessorament, no? Sempre en aquestes qüestions, saber quines són les que consumeixen poca aigua, quines són les que s'adapten millor al clima mediterrani, les que no són invasores, aquest coneixement pràctic i teòric que és el que donaven aquests tallers, no?
0: Exactament. I estem disposats a donar informació a tothom qui ens vulgui contactar.
1: Això, evidentment, totes les illes haurien de començar a caminar, hauríem de començar tots, no?, de ratllar amb que són els hotelers, però també som tots els que tenim un jardí.
0: Jo crec, com t'he dit, que ara hi ha una allau, es veu que...
1: Us telefonen molt, ara?
0: Molta gent s'està donant compte de...
1: Això és bona notícia.
0: Sí, sí. Aquesta és una notícia que nosaltres intentem acompanyar perquè tothom pugui contribuir de la seva pròpia manera.
1: Bueno, que tingueu ara des d'Esviver Plantes de Menorca del GOP aquesta allau de sol·licituds, d'informació per tal de canviar aquests jardins a més sostenibles és perquè la feina de conscienciació de fa anys arriba finalment.
0: Exactament.
1: Sembla.
0: Crec que sí. Esperem. A veure, tothom podem fer cosa amb el problema de l'aigua, eh? Tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Sí.
0: Però també uns més que altres, eh? Aquí no és només una qüestió de voluntat, fan falta, i això el GOP, crec que ho deim moltes vegades, fa falta també assumir el repte polític de posar unes regulacions més clares, eh? L'aquífer l'ha malmès durant els darrers 25 anys i no el recuperarem fàcilment amb unes pluges d'hivern, eh?
1: Fan falta mesures... Fan falta polítiques més valentes.
0: Totalment. No parant, no aturam de dir-ho, eh?
1: Ega, Sergi, moltíssimes gràcies per aturar la feina d'Esviver i estar una estoneta avui aquí al dia amb els oients i espectadors d'Ivetra Ràdio i Televisió.
0: Encantat.
1: I que siguin un èxit aquests tallers. Ja ens atracarem un dia a veure totes aquestes propostes que teniu per Esviver.
0: Quan vulgueu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aquestes són les propostes. Marta, ja ho veus, hotelers, i tots i totes podem fer molt en qüestió d'aigua i de jardins sostenibles.
2: Tata esportiva, tenim Toni Fuster aquí amb nosaltres. Toni, bon dia.
3: Com anem? Bon dia.
2: Idò, per on començam? Després d'un cap de setmana llarg, després de moltíssima intensitat, fent repàs a les notícies més destacades. T'escolt.
3: Doncs el Real Mallorca tanca la novena jornada, la quarta posició de la classificació, de 7 punts, després de la victòria contra la Unió Deportiva Las Palmas per 3-1, una jornada propícia pels interessos del mallorquinista després de les derrotes de l'Eibar, Burgos i Castelló, per acostar-se una mica més a la posició en capdavanteres, on l'Almeria, amb 21 punts, n'és el líder. Avui l'equip descansa, demà tornen a la feina i a preparar el partit de dissabte contra l'Eibar, que és el co-líder ara mateix de la classificació. Anem a veure ben què passa i si els mallorquinistes són capaços de puntuar, aniria bé una victòria, no?, per acostar-se encara més, com dic, en aquesta posició en capdavanteres d'aquesta segona divisió. I el que continua també amb estat de gràcies a Adrián Fuentes, el màxim de el Real Mallorca en suma 5 ja al seu compte particular i es converteix en el segon màxim realitzador de segona divisió. I després, pel que fa referència a la Champions, avui torna la millor competició del continent, a les 9 del vespre Galatasaray, Futbol Club Barcelona, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal, Nàpols. Tres partits ben interessants. Demà disputaran la resta també dels equips espanyols, però tres partits ben interessants pel que fa referència, com dic, en aquesta Lliga de Campions.
2: Moltíssimes gràcies, company. Després vos escoltam. També escoltam el contingut del programa del dia, començant per Eivissa i Nieves García. Bon dia. Ara recuperam a Nives García per conèixer el contingut del programa que just està a punt de començar. Si no, podem recuperar de nou la connexió a la nostra companya Clara Aymamí. Companys, provam, més si podem resoldre aquests problemes tècnics. I doncs comuniquen que tenim alguns problemes tècnics que tot d'una solucionarem. Per cert, abans, deixeu-me que vos digui que Balears tindrà pont de 5 dies per Setmana Santa. Just escoltàvem els nostres companys dels serveis informatius abans, dient que quan explicant no, el contingut d'aquests dies festius, en aquest cas un calendari laboral que recull un total de 9 festius que se celebraran de manera conjunta a tot Espanya, el mateix número que enguany, segons com explicaven una resolució de la, Direcció General de Treball publicada aquest dimarts al Boletí Oficial de l'Estat. Serà un any amb diversos caps de setmana llargs, eh? O sigui que podem al manco dir o anunciar aquesta bona notícia. Però sí, tenim Joana Maroto amb el contingut del programa El Dia a Mallorca, que també està just a punt de començar. Bon dia, Joana,
4: bon dia,
2: de nou.
4: Bon dia de nou, Marta. Doncs mira, avui parlarem d'un parell de coses. D'entrada, d'empatia i de com petits gestos mira. Poden fer molt. Pot ser no canviar el món, però sí millorar-lo. Parlarem també de moda sostenible i respectuosa amb missatge. Ensenyarem a llegir bé les etiquetes d'allò que menjam i tancarem la paradeta parlant de com lligar amb una aplicació molt curiosa que ens proposa qualque joc per trobar qualcú en qui sap, trobar la moda de la nostra vida.
2: Mira, avui molt metafísic
4: sí,
2: tot, eh?
4: Tot.
2: Empatia, trobar la moda de la vida, i és possible?
4: Jo crec que sí, que tot és possible. Qui sap, ara ho descobrirem d'aquí uns minuts del Dia a Mallorca.
2: I de nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos i que passeu, o que acabeu de passar, un bon dimarts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Els aeroports de les Balears superen els 40 milions de passatgers fins al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les 3 terminals de la comunitat han superat aquest llindar després de registrar un 2,8% més d'usuaris, és a dir, pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de 2025. Són les dades que acaba de publicar Aena en la seva estadística mensual.
2: I per Illes Palma va superar els 28 milions de viatgers de gener a setembre i Eivissa els 8 milions, mentre que Menorca es queda en 3,7. En tots els casos són increments entre un 2 i un 3% en un any. Tot això pel que fa a la dada global de tot el que duim d'aquest 2026, però si ens centram en el mes de setembre, també ha augmentat el trànsit amb increments de passatgers similars. Per Son Sant Joan a Palma varen passar 4,2 milions de viatgers al setembre, a Escodolà varen ser 1,2 i a Menorca prop de 600.000. Els augments de passatgers que s'han registrat aquí a les Illes són la meitat de la mitjana de l'Estat, al voltant d'un 4%.
1: I la crisi de l'habitatge torna a enfrontar el govern a l'oposició al ple del Parlament. La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic no ha estat positiva, diu, pels residents de les Illes. Segons assegura, la mesura només ha beneficiat aquelles persones que tenen una segona residència a l'arxipèlag.
2: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat avui que la mesura ha servit per donar, diu, seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven, assegura també, en un llimp, i ha criticat la política del Partit Socialista. Escoltant la diputada Garrido, després el conseller Mateo.
3: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
4: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la sede del PSOE que ustedes vendieron a un ciudadano alemán?
2: El PSIC també ha criticat que el govern de Marga Provenç fomenti, diuen, la construcció dels habitatges de luxe a l'illa d'Eivissa sense prendre mesures a la crisi residencial.
1: Bé, tot això en una sessió en la qual no hi ha hagut consens per celebrar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de Madrid i que va morir a l'hospital abans de poder tornar a casa. Els socialistes, però, han aprofitat una pregunta per fer-ho.
5: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
6: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
7: Gracias, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
1: I tots els diputats d'Esquerra han guardat aquest minut de silenci dempeus, els de dretes, també els consellers presents han quedat seguts als seus escons. Per cert, un apunt més d'aquesta crònica parlamentària avui intensa, perquè Marga Provenç ha proposat celebrar el debat de política general de la comunitat, que serà el darrer de la legislatura d'aquí just una setmana, el dia 20 d'octubre, el dimarts 20 d'octubre, segons la petició que ha registrat avui. I un apunt més per actualitzar l'arribada d'embarcacions amb persones migrants aquí a les Balears, perquè des de la mitjanit s'ha rescatat 64 persones en 4 barques diferents.
2: Dues d'elles a Formentera, una a la mà, al sud de l'illa, amb de 9 persones, i una altra amb altres 13 persones que han estat interceptades a terra a la zona del Pilar de la Mola. També s'han interceptat aquesta matinada, aquesta nit, altres 13 persones al port de Marina Botafoc a Eivissa, i una quarta embarcació ha estat localitzada a 2 milles del sud de Cabrera, amb altres de 9 persones. Totes rescatades són d'origen magrebí.
1: Les 12 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies quan sigui la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: Sieu benvinguts, sieu benvingudes en aquest programa d'avui. El titular del programa, Jaume Noguera, ja ho sabeu, és de vacances aquesta setmana, però com sempre...
2: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.

Nens i fetes de Mallorca que passen avui per parlar d'empatia i de com petits gestors poden fer molt. Pot ser no canviar el món, però sí millorar-lo. Parlarem també de moda sostenible i respectuosa amb missatge. Vos ensenyarem a llegir bé les etiquetes d'allò que menjam i tancarem la paradeta parlant de com lligar amb una aplicació ben curiosa que mos proposa qualque joc per trobar a una persona amb qui pot ser tenir una història d'amor. Tot això des d'ara i fins la una, amb Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Ciència que et fa riure, ciència que et fa pensar. Aquest 24 d'octubre torna la gran festa de la ciència en Aucas. Xerrades, experiments, humor, música i circ. Dissabte 24 d'octubre al Palau de Congressos de Palma, de les 10 del matí fins les 8 de l'hora baixa. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Aucas, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Revella i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. El proper dissabte 24 no et perdis Aucas. Ciència que et fa riure, ciència que et fa pensar.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: tinta,
4: mur, cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Dia Mallorca, amb Joana Marató.

0: Seguim amb més coses, perquè avui també volem parlar de moda, però d'una moda que va molt més enllà de la roba. Perquè si hi ha una paraula que ens acompanya tota la vida, aquesta és precisament família, que vol dir compartir, jugar, crear, aprendre i també, per què no, vestir-nos amb personalitat. I aquesta és precisament la idea que hi ha darrere la nova col·lecció Tardor-Hivern de Moraduix Kids, que es diu Família, i que s'ha presentat aquest dissabte a Inca amb una jornada que ha combinat una mica de tot. Moda, artesania, activitats per a petits i a grans, i també hi ha hagut fashion film, s'ha fet teixit en directe, contes, jocs i fins i tot un sorteig. Volen conèixer una mica millor aquesta col·lecció, però també volen saber què hi ha darrere d'una marca de moda infantil de Mallorca que aposta per la creativitat i per fer coses plegats, i en volen parlar amb la seva responsable. Angie Ballori, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: De dilluns, un dimarts de dilluns, no? Una mica així, no?
1: un poquet estrany, però sí. Bé, estem bé.
0: Però mos ha anat bé aquest pontet. Bé, vosaltres no, perquè com dèiem, heu tingut trull, però comencem pel principi. Per què heu triat precisament Family com a nom i com a fil conductor d'aquesta nova col·lecció?
1: Mira, perquè tots els elements que surten a la nostra col·lecció són animalets, menys un, que són les pastanagues. I bé, una mica també per obrir un nou concepte de família, que no és tradicional, sinó també segur que nosaltres tenim pels animals, que les consideram a vegades com si fossin part de la nostra família.
0: Membres, no?, de la nostra família. I és vera que la societat també evoluciona, canvia, i també coneixem nous models de família. Què trobarem en aquesta nova col·lecció? Mos deies animalets, mos deies pastanagues, però no sé, qualque teixit en concret, estampats, peces concretes, perquè vosaltres, si teniu una cosa, és que feis peces que poden anar creixent, així com creix l'infant.
1: Exactament, quasi totes són peces evolutives, tret de qualcuna així com a de molt nadó, que no acaba de ser evolutiva del tot, que creixen i s'adapten al ritme evolutiu de creixement de l'infant. I pots trobar des de les somaretes d'esporles que van per dins dels torrents, com estampats, ànecs, conills, pastanagues, i bé, hi va dins una gamma cromàtica de verdosos, cels, qualque groguet. Més o menys seria això.
0: I Angie, parlant d'aquestes peces evolutives, és vera que són molt guapes, perquè un qui els veu diu, ai, quina cosa més mona, però també es roba còmoda, pràctica per al dia a dia dels infants, i sobretot que cerquin, per ventura, fins i tot, no va de comprar tanta de roba, no? Aquesta consciència de no va de tudar, no? És una mica també el que vosaltres promoveu, roba conscient.
1: Efectivament, sí. Nosaltres tenim com un sistema de patronatge, que és això, que permet que la roba s'allargui a mesura que creix l'infant, a més que és cotó orgànic i que, bé, que de tota la part mediambiental també hi ha una part de salut. I ja pensam que si invertim en una peça d'aquestes característiques, ja que hi som, que duri molt de temps, i feim com un favor a la salut i un favor al medi ambient.
0: En el planeta.
1: Exacte.
0: I darrere una col·lecció, és vera que, a veure, me puc imaginar, no és que ho sàpiga, hi ha moltíssimes hores de feina. Com és aquest procés creatiu per tu, Angie? Des de que tens l'idea, des de que comences a fer la peça, a tear el patró, i fins a que arribes a la teva botiga?
1: Mira, nosaltres normalment necessitem un any, des del moment en què pensem l'idea fins que la presentam. És a dir, vàrem presentar aquest cap de setmana i igual feia una miqueta més d'un any que vàrem començar a tenir l'idea. I el procés és, primer, treus el concepte, què és el que tu vols transmetre amb aquesta col·lecció, després dibuixes l'estampat, i aquest és el procés com a més llarg, no? La confecció d'estelar. Has de triar ben bé la composició, estelar mos ho fan a Barcelona, després l'estampam, i això més o menys dura 4 o 5 mesos, fins que arriba a Mallorca, tots estelats sencers, i aquí patronam, les team i les confeccionam. I una mica d'aquest és el procés.
0: Un procés superartesà, li donau bastanta importància a l'artesania. Un any de feina, mos deus, i clar, jo me pensava que eren mesos, i no, mos dius que un any sense de feina, moltes hores de dedicació. Clar, que aporta també aquest component artesanal a una col·lecció de moda infantil, precisament?
1: El component artesanal és sobretot l'acabat de la peça. És un acabat que és fi i és un acabat que és resistent. És a dir, si nosaltres volem promoure una peça que duri molt de temps, si la peça no està ben confeccionada, no té aquest acabat artesà resistent, no durarà aquest temps que nosaltres pensam que pot arribar a durar.
0: Clar, i la roba d'infant també, en el final, no només cercau que sigui guapa, que sigui còmoda i pràctica, sinó que també duri, no? Perquè en el final és roba que s'ha d'utilitzar i que s'ha voleu que s'allargui la seva vida.
1: Exacte, que a més cada és molt funcional i també li dona aquest punt artesà, li dona aquesta funcionalitat que no millor, pues, més industrial no la podríem arribar a aconseguir.
0: Angie, parlaven d'aquesta presentació, aquest dissabte, d'aquesta jornada que va anar més enllà de presentar sa roba, sa col·lecció de família. Deien que hi havia hagut fashion film, demostració de teixit, conte, jocs. En el final, també allò que creau, més enllà de sa vostra col·lecció, és una petita família vostres, no? En els vostres clients, una xarxa de gent que s'apropa a sa botiga, que s'asseu en terra a escoltar un conte, que ve i vos conto una miqueta com ha anat evolucionant aquella peça de roba que varen comprar fa 3 anys i que ha anat creixent en s'infant. També és una mica això, no? La família que vosaltres heu creat al voltant de Moraduix.
1: Exacte, i és el que volem seguir creant i que tothom hi sigui benvingut en aquesta família, i és una miqueta també el valor que té tot el producte local i tot el comerç local, que al final creem xarxa i en certa manera el client ens ajuda a nosaltres i nosaltres ajudem el client, que és un poquet el quid de la qüestió, no? Del comerç local i de proximitat.
0: Sou a Inca, el cor de la ciutat d'Inca, precisament en el centre, però segurament per aventurar qualcú mos escolta i diu, ostres, no sé, no conec aquesta marca. Per a pares i mares que encara no vos coneixen, no coneixen Moraduix Kids, què diries que diferencia la vostra manera d'entendre la moda infantil?
1: Jo crec que nosaltres tenim un component pedagògic important dins les nostres peces. I crec que és una mica el plantejament que molt feim a l'hora de dissenyar aquestes col·leccions, que és el que podem aportar a nivell de desenvolupament de l'infant dissenyant. I és un poc la diferència que tenim amb altres marques, que podria ser el millor similar a nivell de teixits o fins i tot d'estampació, però aquest component pedagògic generalment no el tenen.
0: Artesà, component pedagògic, conscient, responsable, comoditat, clar, en el final ho teniu una mica tot, no? Angie, supos que ja fas feina o ja penses en la nova col·lecció, o no sé si ja fa temps que fas feina en la col·lecció que després començarà a arribar de cara a la primavera-estiu, no? Ens pots avançar qualque cosa ja que hi som?
1: Mira, dissabte, per exemple, rodam el fashion film i la col·lecció ja està feta. L'únic que ens falta és quatre cosetes de nivell d'acabats i a nivell de fornitures i ja la tenim. I serà una col·lecció molt fresca, molt inspirada en els estius aquí a Mallorca i també una miqueta va dins tota la línia de colònies, d'escoltisme. Jo crec que ja t'he donat molta pista, no?
0: Sí, ja m'ha donat qualque pista, Nangi.
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies, idò, per aquest avançament, per aquest petit spoiler de la nova col·lecció. Que vagi molt bé. I sobretot això, que s'acosti molta de gent a Inca a conèixer-vos, a conèixer aquesta petita gran família que heu creat, a Moraduix Kids, i que s'enduguin aquestes peces de roba tan, tan precioses amb aquestes someretes, aquestes pastanagues i aquests animalets. Gràcies, Angie, i bona feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.

0: IB3 Radio As, información.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
10: Misteriosa.
11: No, fila.
10: No, misteriosa.
11: Misteriosa.
10: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
11: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
10: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
10: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
11: Què és una triatló?
10: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí... Viu la gran vida.
10: Però per nedar no hi ha manera.
11: No.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
12: A les 12:37 minuts, continuem aquí en directe al Dia Mallorca, recta final gairebé ja d'aquest programa d'aquest dimarts, dia 13, havia hagut de pensar. Ara vos volem parlar d'altres qüestions, perquè anant al supermercat i triar entre un producte o un altre no sempre és tan fàcil com pareix. Els envasos ens parlen de productes naturals, sense sucres, rics en fibra, però saben realment què estem comprant?

0: I doncs sí, vinga, avui volem posar una mica d'ordre en aquest petit laberint que són les etiquetes dels aliments. Què hem de mirar primer? Els ingredients, els sucres, els greixos, la sal... I què vol dir exactament aquella llista de noms que moltes vegades molt sembla escrita en un altre idioma? I sobretot, hem de tenir por dels famosos additius amb una E davant i un número després? I els aliments ultraprocessats, els podem identificar simplement mirant l'etiqueta? I d'avui en volen parlar Anna Maria Antònia Puiggròs, que és nutricionista, i amb qui segurament poden començar a tenir les coses una miqueta més clares. Maria Antònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres.
0: Tu repasses totes les etiquetes quan vas a comprar?
1: Intent repassar. Sí. Sí que és vera que encara fa pocs dies que vaig anar a comprar amb unes condicions que no hauria de fer ningú.
0: Correnços.
1: Frissant, amb poc temps. Justament els productes que jo havia de comprar no hi eren. Vaig comprar un d'homòleg i aquí la vaig liar. Me vaig equivocar.
0: Clar, aquesta xerrada, no? Que per ventura mos pensàvem una cosa similar i no. Vinga, quan agafam un producte en el supermercat, què és el primer que hauríem de mirar d'una etiqueta?
1: El primer de tot i més senzill és mirar el llistat d'ingredients. Anar directament a la lletra petita. Mai mirar la cara grossa de l'envàs, perquè això és pur màrqueting, és un sistema de venda.
0: Clar, que a vegades m'ho diuen amb fibra, o natural, o light, i tot això per ventura no té
1: clar,
0: res
1: a veure. Clar, això és un sistema de venda i no mos hem de fixar mai amb aquest eslògan que hi ha en gros. Sempre hem de girar el paquet, hem d'anar a la part de darrere, que és on hi ha dos tipus d'informacions molt vàlides. Una més senzilla d'entendre, que és el llistat d'ingredients, que el llistat d'ingredients sempre està ordenat de major a menor. És a dir, l'ingredient que apareix en primer lloc és el que hi ha en major quantitat. Per tant, si compram, per exemple, un flan per reconstituir a casa en pols, i quan jo vaig en el llistat d'ingredients, el primer ingredient que apareix és el sucre, no seria una molt bona opció.
0: No. Sobretot si el sucre està davant de tot. Això segur que no ha de ser bo. Primer
1: canvi,
0: tot, mirar
1: si
0: els ingredients.
1: Té... Exacte. Hem d'anar a situar un poc els cinc primers ingredients. Què són els cinc primers? Perquè són els que té aquell producte amb major quantitat i ja me puc fer una idea de si allò que estic comprant és més o manco saludable.
0: I anaves a dir, perdona que t'he interromput, en canvi, si en lloc de sucre hi ha, per exemple, què seria un ingredient bo si fos en primer lloc?
1: Per exemple, en aquest cas que hem dit, que hem posat l'exemple d'un flan que tu has de reconstituir, el primer ingredient ha de ser un midó. Un midó de blat de moro, d'arròs, una fècula... Aquest ha de ser, és esperable que sigui el seu primer ingredient.
0: D'acord. Ara ja hem mirat els ingredients. Què més mos hem de... Què més mos hem de fixar? No sé si, per exemple, en si posa això de ser E i un número darrere, si té additius o no, si és un ultraprocessat... És fàcil identificar tot això?
1: Sí. Mira, un ultraprocessat és molt senzill d'identificar i són aquells aliments que tenen més de 5 ingredients en el seu llistat de, en el seu llistat d'ingredients. És a dir, si tenen una llista molt llarga d'ingredients, automàticament això serà un ultraprocessat, per tant, no és tan convenient que ho posen dins la cistella de la compra. I en quant als additius, hi ha molts additius que s'utilitzen i que estan totalment aprovats i que són sans. És a dir, que no passa res si els consumim, com puguin ser, per exemple, vitamines, minerals o antioxidants, que tenen aquesta nomenclatura a nivell industrial de S. Per exemple, la vitamina C, per no anar més enlloc, vendria a ser la E300. Hi ha licopens, per exemple, que són antioxidants. Per tant, tots aquest tipus d'additius entrarien dins una llista de additius aptes i, per tant, saludables i no els han de demonitzar perquè formen part de la conservació del producte.
0: Clar. Vos parlaves, no?, de màrqueting, de fórmules o maneres de que fer que la gent compri. Clar, no sé si mos podem acabar de fiar de reclams com que posi natural, sense sucre o ric en fibra. Són tres qüestions que moltes vegades poses en les etiquetes davant i, clar, no sé si mos podem fiar.
1: Per començar, mira, un producte que te posa com a natural i que ve envasat, ja de natural, té molt poca cosa.
0: Posa'm-vos un exemple. Natural... A què te refereixes quan dius envasat i te posa natural? Per exemple, una bossa de lletuga?
1: Bueno, en aquest cas no, però normalment una bossa de lletuga no sol posar natural. Per exemple, una salsa de tomàtiga, val? Que això sí que ho sol posar bastant sovint. Una salsa de tomàtiga, per exemple, natural, artesanal... clar, una salsa de tomàtiga és la que fem a casa.
0: Empotada, no?
1: Empotada, clar. Per saber si m'enganen o no, jo he d'anar al llistat d'ingredients i he de veure si aquesta salsa de tomàtiga que m'intenten vendre única i exclusivament té tomàtica triturada natural i, per exemple, E300, que és vitamina C, que en aquest cas actua com un antioxidant de la mateixa salsa, en aquest cas seria una salsa totalment vàlida.
0: D'acord. Quina no seria vàlida?
1: Per exemple, si començam a tenir pues, salsa de tomàtica, olis refinats, sucres, algun tipus d'edulcorants per augmentar aquest punt de dolçó, tot això ja no seria una salsa de tomàtica natural. Això ja és un ultraprocessat.
0: I parlant de sucres, Maria Antònia, també crec que hi ha molta confusió, no? Com poden diferenciar els sucres que formen part de manera natural del producte d'un aliment en què s'hi han afegit sucres?
1: Per exemple, posa'm un exemple on t'interessaria que ho miréssim.
0: Ara no me ven escap, però qualsevol cosa que
1: per
0: tu
1: exemple,
0: digues...
1: Per exemple, mira, que és un dubte bastant típic a la consulta. Hi ha molta gent que cerca iogurts,
0: sí,
1: i te diuen, és que clar, no hi ha cap iogurt que no tingui sucre, perquè els iogurts naturals també es tenen sucre. No, en aquest cas no seria així, perquè quan tu agafes un iogurt natural... sense addició de cap sucre, és a dir, és natural de tota sa vida, i tu te'n vas a hidrats de carboni i només, després te posa hidrat de carboni dels quals sucres te posarà un 4. Aquest 4 és sa pròpia lactosa, perquè també és un sucre de sa llet. Això no vol dir que siguin sucres afegits. A partir d'aquest número 4, en funció del número que t'aparegui, això seran sucres afegits. Per exemple, ara imagina't un iogurt que on te diu hidrats de carboni dels quals sucres i mos posi 16. Sí? Si en aquest 16 li descomptam els 4 de la lactosa que toca tenir un iogurt, sí? Aquest 12 grans restants et sucre afegit, et sucre d'addició.
0: 12 d'afegit. Val.
1: I després també hi ha xarops. Els xarops també, quan en un llistat d'ingredients ens posen xarop de... Per exemple, tot això és sucre.
0: D'acord. Tu ara deies que molt important saber distingir quin és el sucre afegit, quin és el natural. Però clar, jo, per exemple, sí que veure que procur mirar que tinga manco de 5 de sucre. No sé si és una bona tàctica o una bona tècnica. Un producte
1: dependrà
0: que...
1: del producte.
0: Ja, però a més o manco
1: dependrà,
0: un producte,
1: sí.
0: No sé, una llet de... Anava a dir de soja o de cibada, una llet vegetal, per exemple. Quant de sucre hauria de dur per ser bona?
1: Per exemple, una llet de soja, la soja és un llegum, val? La llegum com a tal sí que és veritat que té una part d'hidrats de carboni, val? Però teòricament aquesta llet, per ser totalment vàlida, la quantitat de sucre que ha de tenir... és la pròpia de sa llegum. No toca tenir més sucre.
0: D'acord. I aquestes aplicacions que tu, per exemple, vas i escaneges el codi de barres i te diuen si un aliment és bo o dolent, també mos hi poden fiar o estan sobrevalorades? Què en penses?
1: Depèn del tipus d'aplicació. Hi ha algunes aplicacions que te valoren, per exemple, te valoren l'aliment en funció de si és un aliment real.

0: d'anar a fer la compra, què mos recomanaries que fos aquest canvi d'hàbit?
1: Intentar comprar els menys envasats possibles.
0: I doncs mira, mos quedem
1: Això
0: amb
1: per
0: això.
1: començar.
0: Si està
1: I
0: envasat, ja
1: l'altre
0: no és tan
1: seria
0: natural com
1: higiene.
0: pareix.
1: No, exacte.
0: I l'altre, perdona, que anaves a
1: I
0: dir?
1: l'altre, com a mínim, fer una ullada ràpida en el llistat d'ingredients. Això sí que és fonamental.
0: I de no anar, com la Maria Antònia l'altre dia, amb presses en el
1: Exacte.
0: supermercat. Això important, també, eh? Moltíssimes
1: Important.
0: gràcies, Maria Antònia. Fins una altra. Que
1: A
0: vagi molt bé.
1: vosaltres.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: I doncs sí, tancam avui el programa parlant de lligar, de noves maneres de lligar i conèixer gent. Ja sabeu que això de lligar ha canviat i molt.
1: Me gusta que no te guste gustarme tanto. Que tu ego se alimente sin querer.
0: Abans coneixíem gent a la feina, a la universitat, sortint de festa, i ara moltes històries d'amor comencen amb un match i un missatge. Però també hi ha qui pensa que entre tants perfils, algoritmes i aplicacions globals, potser mos fa falta una mica de proximitat. I d'aquí neix una proposta ben curiosa, Lliga.cat, una plataforma de cites exclusivament en català que ara arriba a les Balears. Té filtres per comarques i també per illes, un test de llengua i fins i tot un jo mai mai integrat dins el xat per rompre gel, que està molt bé. I darrere aquesta idea hi ha dos creadors molt joves, en Teo García, estudiant de matemàtiques de només 18 anys, i el programador Martí Vila, de 20. En poques setmanes asseguren que ja han superat els 3.500 usuaris registrats i les 40.000 visites diàries. Avui volen saber si en ple món de les aplicacions de cites també hi ha lloc per lligar més a prop de casa nostra i, a més, fer-ho en català. En parlam amb un dels seus creadors, en Teo García. Bon dia, Teo, com estàs?
2: Bon dia.
0: Bé, començant pel principi, com se vos va acudir que feia falta una plataforma per lligar en català?
2: Bé, en el nostre entorn ja feia bastant temps que veiem que la gent utilitzava les apps més mainstream, que podríem dir, no sé, Tinder, Hinge... I clar, aquestes són aplicacions que estan fetes en altres països del món i imposen el mateix model a tot arreu. O sigui, tens la mateixa experiència tu, a Mallorca, que no pas una altra a Austràlia. I vam pensar que, clar, que això es pot millorar, o sigui, es pot fer més personalitzat.
0: Clar, Teo, jo deia que sou molt joves, teniu 18 i 20 anys. No sé si és una mica atrevit plantar cara a les grans aplicacions internacionals de cites, però, clar, que sigueu tan joves, per aventura també vos obre el camí o teniu més clar cap on va ara mateix el tema de lligar, no? Què trobàveu a faltar a les aplicacions que ja existien?
2: Clar, el que havíem vist és que moltes vegades parlaves amb algú, per exemple, i al final no acabaves compartint res. És a dir, li interessaven coses completament diferents, per exemple, no coneixia les sèries que tu coneixies, la música que tu coneixies, i llavors vam pensar que, en canvi, si tu, per exemple, vas de viatge i et trobes algú que parla català, sempre t'hi pararàs a parlar i sempre acabaràs tenint com una conversa i estaràs a gust amb ells. De manera que vam pensar, doncs, aquí ja ho hem trobat. O sigui, fem que la gent es conegui parlant en català i d'aquí ja la resta ja ve donada.
0: Clar, és una mica allò de pensar que és més fàcil connectar amb algú que comparteix cultura, llengua o referències, que és ben cert.
2: Clar.
0: O incorporar filtres per comarques i per illes. Per exemple, un usuari de Mallorca pot cercar gent de Mallorca i supos que també al revés, no? Cercar gent d'altres illes per, si no vol, tancar-se portes.
2: Exacte, clar. O sigui, per exemple, jo puc decidir que a mi m'agrada l'accent de Lleida i llavors vull conèixer una noia d'allà perquè m'agrada això. O, per exemple,

0: puc dir que m'agrada visitar Mallorca i que vull trobar una noia d'allà. I algú d'allà doncs, pot fer el mateix, pot decidir, no sé, que té uns tiets a Menorca i sempre ho visita, doncs que vol trobar un noi d'allà.
1: Hi ha una cosa, Teo, que
0: I hem pensat que és molt pràctic.
1: deia que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és aquest test de llengua. No sé si és un requisit per entrar o què hi demanau exactament. No sé si és com un examen.
0: A veure, sí que és com un examen, però és més que res com una declaració de principis. És a dir, són tres preguntes extremadament fàcils. Posa que és un B2, però jo crec que un nen de 6 o 7 anys ja les sabria provar.
1: Quines
0: Vull dir,
1: són, men, si les
0: i a més,
1: podem contestar.
0: si no l'encertes, pots tornar-ho a provar fins que ho facis. És més que res perquè volem que la gent estiguin prou interessats en l'idioma com per dedicar-li 30 segons que els triga a fer l'examen.
1: D'acord, d'acord. També heu posat és jo mai mai dins el xat. Com funciona
0: Exactament.
1: i per què penseu que pot ajudar a rompre el gel? No sé si, clar, fent aquest joc una mica per riure, i per riure també vas dient una mica per on vas, no?
0: Sí, home, hem pensat que de vegades, no sé, començar amb un hola, és una
1: Molt
0: mica
1: fred, és
0: fred i
1: molt
0: no saps
1: fred,
0: de
1: és
0: què parlar.
1: superfred, clar.
0: Llavors, també, clar, si t'escriuen tres persones i tots et diuen hola, no saps a qui contestar. I vam pensar, doncs mira, el jo mai mai, que és una cosa ben nostra, ben d'aquí, el podríem integrar i clar, posa jo mai mai ja com una plantilla i tu afegeixes el què? Jo mai mai, no ho sé,
1: Men, digue-mos qualque
0: he vomitat
1: pregunta o
0: en una
1: qualque...
0: discoteca.
1: Exacte, qualque pregunta d'aquesta o qualque declaració d'aquestes interessants. He sentit, jo mai he vomitat a una discoteca, has dit això?
0: M'ho he inventat ara mateix, però sí.
1: Mira, és una bona manera de rompre el gel. Què més diu la gent?
0: No ho sé, per exemple, jo mai mai he fet un petó en algú que anava amb mi a l'escola, per exemple, qualsevol
1: D'acord.
0: cosa d'aquest estil.
1: I supos que
0: Que pot
1: també
0: anar bé per...
1: hi dova declaracions d'intenció, per exemple, jo mai mai he posat unes banyes a qualcú, o no? Per saber on
0: Clar.
1: però van els tirs, imagino.
0: Clar, clar, és que és una eina potent per ràpidament, amb tres o quatre preguntes, saps una mica per on va l'altra persona.
1: Això sí que diuen la veritat, però bé, hem de pensar que sí, que la gent és
0: Exacte.
1: sincera. Bé, deien que la plataforma acaba d'arribar a les Balears. Què espereu trobar aquí? No sé si hi ha diferències entre la manera de lligar Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, altres territoris. També, no, que en poques setmanes ja heu parlat de 3.500 usuaris, 40.000, perdó, visites diàries. Veurà sorpresa aquesta resposta?
0: Home, els usuaris, mira, de fet ara ja són 4.100. O sigui, és que entre que vam escriure a la ràdio ja hem trucat.
1: O
0: Vull
1: sigui, de
0: dir, ja
1: 3.500
0: van pujant.
1: han pujat a 4.100 usuaris, està molt bé.
0: Sí, estem molt contents amb la rebuda que està tenint i, home, ja ho vam fer pensant que li interessaria a la gent, però ens fa molt feliços també veure que s'utilitza i que funciona, que coneixem gent que ja els hi ha funcionat, han conegut tampoc són parella perquè fa 5 setmanes que ha començat això,
1: Bé,
0: però
1: però ha començat
0: ja han
1: qualque
0: conegut gent
1: cosa.
0: a través de l'aplicació.
1: Exacte. Teo, i tu i en Martí, ara ja és una pregunta obligada, vosaltres dos, que heu creat aquesta aplicació per ajudar els altres a lligar, l'heu provada? Heu pogut lligar vosaltres a través de lliga.cat?
0: A veure, clar, ens l'hem hagut de fer perquè si no ens la fem nosaltres, com hem de convèncer l'altra gent que s'ho facin? I ho anem fent servir, però la realitat és que estem molt, molt enfeinats. Tenim una feina, vull dir, amb això tenim molta feina. Estem a punt de publicar les aplicacions, que ha estat una marató de diverses setmanes, i ara estan ja en període de prova, que ja no depèn de nosaltres.
1: Per iOS i Android, si no vaig malament, no? Què canviarà quan arribin les aplicacions?
0: Clar, ara mateix és web i pots afegir el web a la pantalla d'inici del mòbil, però hi ha gent que no ho sap fer o bueno, és molt més còmode poder-se-la baixar des del Play Store o l'App Store, no? I tenir-la sempre allà al mòbil, que t'enviï les notificacions, és on tothom ho troba més fàcil.
1: I en un món en què tenim cada vegada més opcions per conèixer gent, creus que continuem cercant realment, o que creus que continuem cercant realment quan intentant lligar?
0: Home, això ja a cadascú. Per això hem afegit també com tres grans grups. Per si vols, per exemple, conèixer algú, diguem, per una nit, per si vols conèixer algú i després ja veuràs...
1: Per una nit, també, que quedi clar que hi ha possibilitats.
0: Sí, i després també com per trobar una relació, de manera que tu pots filtrar que només vols trobar gent, per exemple, que vulguin una relació. I llavors ja no veuràs algú que el dia següent ja et deixarà o ja estarà amb un altre, en teoria.
1: I d'hotel, haurem de provar-ho, veurem si l'aplicació ajuda molt mallorquins, mallorquines a trobar parella. I res, moltes gràcies, vols seguir en la pista a veure com segueix aquesta lliga.cat. Una ferrada des de Mallorca, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. I a tots vosaltres, demà hi tornarem a ser a la mateixa hora, al mateix punt del dial, aquí al Dia Mallorca, a IB3 Ràdio. Vos hi esperam. Gràcies, com sempre, i fins demà. Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La crisi per l'habitatge torna a enfrontar el govern amb l'oposició al ple del Parlament. La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic, l'amnistia, no ha estat positiva per als residents de les Illes. I és que, segons considera, és una mesura que només ha beneficiat aquelles persones que tenien una segona residència a l'arxipèlag.
2: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que la mesura ha servit per donar seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven en uns llimbs i ha criticat la política del Partit Socialista. Són la diputada Garrido i el conseller Mateo.
3: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
4: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la sede del PSOE que ustedes vendieron a un ciudadano alemán?
2: Els socialistes també han criticat que el govern de Marga Proens fomenti la construcció dels habitatges de luxe a Eivissa sense prendre mesures enfront de la crisi residencial.
1: I per cert, també de la crònica parlamentària, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat el debat de política general per d'aquí just una setmana, el proper dimarts 20 d'octubre. És una data que, segons ha denunciat els partits de l'oposició, no havia estat consensuada, no havia estat ni tan sols comentada abans que sortís, en aquest cas, el diari al registre d'entrada del Parlament, i per això han criticat una falta de cortesia parlamentària. I més qüestions. Avui arrenca la campanya d'atenció als treballadors fixos descontinus de les Illes després de la temporada turística. Com a novetat, enguany es podrà consultar en temps real la disponibilitat de cites del SOIB. L'objectiu és facilitar l'accés al servei i agilitzar-ne els tràmits als ciutadans.
2: La data límit per demanar cites el 31 de gener de l'any que ve. El SOIP ha reforçat la plantilla amb 56 treballadors addicionals per fer front al volum de feina durant la campanya. La directora de l'entitat, Maria Luján Olivera, ha explicat que el nou sistema consta de 4 passes.
5: En primer lugar, los ciudadanos deben introducir su código postal. A continuación, eligen un trámite y un subtrámite que deseen realizar, lo que permite que la gestión sea mucho más personalizada. Una vez introducidos estos dos parámetros, el usuario va a elegir una fecha y una hora para la cita, que puede ser presencial o telefónica. Y por último, recibirá una confirmación de la cita por teléfono o por email.
1: I sense deixar la crònica laboral, els sindicats majoritaris reclamen que el salari mínim interprofessional s'incrementi l'any que ve un 7% fins a situar-lo per damunt dels 1.500 euros a 12 pagues. És la petició que UGT i Comissions Obreres traslladaran ara al govern espanyol per revalorar el salari més baix de tots els que es preveuen legalment a l'Estat. Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
6: Creemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
1: I un darrer punt, perquè els aeroports de les Balears han superat els 40 milions de passatgers al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les 3 terminals principals de la comunitat, una per illa, han superat aquest llindar després de registrar un 2,4% més d'usuaris. Són pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de l'any 2025, segons les dades que ha publicat AENA. I amb aquest apunt arribem a la 1:04. Actualitzem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts. Bon dia. El Mallorca ja és quart, a només 4 punts de l'ascens directe. Amb Víctor Hernández, el control tècnic, començam les postres d'avui amb l'alegria que arrossegui el mallorquinisme per la victòria de l'equip diumenge. Som moix per 3-1 a Las Palmas. Las Palmas, que per cert ja ha destituït el tècnic de la Barrera. Un molt bon Mallorca que suma la cinquena victòria en 9 jornades, la quarta victòria a casa, la quarta victòria a Som moix.
1: Viatge l'àrbitre i final, s'acaba el partit de Som moix. Victòria del Real Mallorca, aplaudant l'afició. Mallorca 3, Pablo Torre, Alex Sala i Adrián Fuentes, Las Palmas, Iván Jaime, 1.
0: Amb aquests 3 punts, el Mallorca ja en suma de 7 i és quart a la classificació de segona. El Castelló té 20 punts i és tercer, i l'Eibar i l'Almeria en tenen 21. L'Almeria nou líder amb la victòria contra el Leganés, l'Eibar et segon, que va perdre amb l'Oviedo i que és el pròxim rival del Mallorca. Avui els de Luis García descansen i demà tornaran als entrenaments. L'Eibar Mallorca és dissabte a les 4:15. Avui tenim tertúlia amb Toni Fuster, amb en David Guilla, amb en Pau Sandrós. Tot d'una parlarem del Mallorca i d'aquesta segona divisió, però abans repassam altres titulars. A primera divisió, l'extècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, torna a l'Osasuna. Arrasate, que serà presentat avui, que firma fins l'any 2029 i que debutarà diumenge contra el Racing de Santander. A la Champions, el Barça juga avui vespre a Istanbul amb el Galatasaray. L'equip de Hansi Flick vol allargar el seu gran moment i aconseguir la segona victòria en la competició europea. És el central del Barça, Pau Cubarsí.
2: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que han d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Avui també hi ha bon partit de Champions al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que rebrà a les 9 del vespre el Manchester United. Els matalassers necessiten puntuar després d'encetar aquesta competició amb una derrota contra el Liverpool. Sentim l'entrenador Cholo Simeone.
3: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar, y evidentemente necesitamos puntos, como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
0: I el tercer representant de la Liga que juga avui a la Champions és el Villarreal. Els groguets reben el Nàpols. Tant el Villarreal com els italians varen perdre la primera jornada de la Champions. És el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez.
4: Creo que no es urgente ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
0: I queden per demà dos partits, Roma-Real Madrid i Betis-Porto. La selecció espanyola tanca avui vespre la seva gira pels Estats Units amb un nou amistós contra el combinat nord-americà, amb les mallorquines Patri i Jarro i Lucía Corrales, recordant la baixa per molèsties de Catacoll i per lesió de Mariona Keldentei. I avui protagonisme per Alessia Putellas, que jugarà el partit número 150 amb la selecció. En bàsquet, l'Azul Marino ja suma 3 victòries en els primers 3 partits de Lliga femenina. Dissabte va tornar a guanyar, ho va fer al Palau d'Esports de Som moix per 72-50 el que di la seu. Les jugadores d'Alberto Antuña ja comencen també a destacar a nivell d'estadístiques. 3 d'elles formen part del 5 de la jornada: Clara Holm, Kyle Alexander i Blanca Millán. Avui en parlarem amb una de les seves companyes, Belén Arrojo. I en tenis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat del Masters 1000 de Xangai. El murcià va caure a segona ronda davant Isoberks en 2 sets, 7-5 i 7-6. 1 i 9 minuts.

0: Va, que començar amb tertúlia i ho fem saludant els nostres tertulians. Toni Fuster, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: David Gui, bon dia.
2: Bon dia.
0: I en Pau Cendrós, que avui és el substitut, podríem dir, d'en Tomàs Gibert, que té baixa, té permís per vacances, i en Pau Cendrós, que tot d'una s'incorporarà també en aquesta taula. I deixeu-me saludar, perquè avui tenim públic, tenim la Lucía i la Julieta, que ens acompanyen aquí en els estudis d'IV3 i sa mare, i ens fa molta il·lusió i els enviem una abraçada molt forta i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa d'avui dimarts, que és un dimarts estrany, perquè com que hi va ser festiu fèiem tertúlia com si fos dilluns. Toni, David, i a més una tertúlia que la volíem fer sí o sí, perquè el Mallorca ha guanyat i ha guanyat bé, Toni. 3-1 a Las Palmas.
1: Retrobament a la victòria, que és el més important, no? Aquest 3-1, 3 gols a favor, 1 en contra, coses a millorar, naturalment que sí. El gol que mos varen marcar, per exemple, no? I capacitat golejadora, sobretot a l'estadi de Somoix, recordant que el Mallorca ja va marcar 2 en el Valladolid, 3 gols al Ceuta, 3 ara també a la Unió Deportiva Las Palmas. En definitiva, lo important, fer-se fort a Somoix, i jo crec que un poc de l'assignatura pendent encara és millorar, sobretot fora de casa. Tindrà un compromís aquest dissabte contra l'Eibar duríssim. L'Eibar, malgrat la derrota i 3-1, que per jo va ser un tant injusta, vaig veure el partit, eh? És a dir, el Mallorca em passarà, me fa l'efecte que em passarà un fumer a Ipurua. Però el partit s'ha de jugar, no anticipem aconteixements, no veurem què passa, lo important, setmana tranquil·la i setmana per preparar un bon partit, ben segur que viurem dissabte.
0: David.
2: Avui acabarem prest. Tot va anar...
0: Han d'anar fins a les dues, eh?
2: Ja, però és que hi possessió... ocasions, equip feble, Las Palmas, amb baixes, però han de ser just també, eh?
0: David, te va agradar tot del Mallorca?
2: Me va agradar la intensitat en la que se va jugar. Perquè, evidentment, els dos gols, primer i el tercer, són dos regals que, de fet, crec que han costat la destitució de l'entrenador. Hem de recordar que el Ceuta també hi va haver dos o tres regals. Seguim sense jugar, però és vera que el resultat és prou contundent com per estar contents. Hi ha un problema. Ens va anar bé que la part de dalt realment no traguessin els punts, tant Castelló com a Eibar. És vera que ara l'Almeria, que per jo és el que pitjor juga, està primer, però viu Oviedo, Sporting, s'han sumat equips que en principi no havien d'estar per allà.
1: Sí, fins a 9 o 10, 11 està
2: correcte,
1: igualada.
2: A partir de...
1: Amb aquests 14 punts,
2: exacte,
1: no? Que han sumat a 2, a 3 del Mallorca,
2: exacte,
1: ara mateix, a un partit. 3 punts d'un partit,
2: exacte,
1: del Mallorca. Però sí que va ser una jornada, com diuen David, propícia, no?, per les derrotes d'Eibar, Burgos i Castelló, que eren el rival que teníem
2: correcte
1: més a prop.
2: Però és vera que ha propiciat que també t'espillin de darrere, no? Que sa victòria encara se fa més important, fiques més gent en el grup. Però bueno, és vera que el joc a mi segueix sense... Per jo hi ha un jugador que és Àlex Salas, i que té algo més diferencial, no? Juntament amb Pablo Torre, que és molt intermitent. Té partits...
1: Sembla que hi ha jugadors que s'estan porant en forma. Vull dir que ha de passar un temps... Ha de passar un temps i s'estan porant en forma, com en Pablo Torre, per exemple... Nales Sala, en l'ISO, m'ha agradat també la primera part.
2: També és ubicació, Toni, perquè jo crec que fins que no troben el puesto, fins que no hi ha la ubicació natural en el camp on tenen aquella continuïtat, se parla que han fet 13 fitxatges, no? O 13... 10 sessions i 3 fitxatges, no sé. Però bueno, 13
0: incorporacions
2: de qualsevol de les maneres. I després jo crec que estem... que la clau és que estem ben defensa. És vera que el gol... Hi ha una petita...
1: Varen deixar...
2: Trabalada, per dir-ho d'alguna manera, per no dir-ho d'una altra manera. Però jo crec que en general se pot estar content. Ara, veurem l'Eibar, que sí que és un equip. Jo estic amb Antoni, el vaig veure també. I no és el que millor juga, aparentment.
1: No, però juga d'una forma i d'una manera...
2: Però té...
1: Que crec que en el Mallorca
2: sí,
1: no li anirà gaire bé, eh? Però... Veurem com sortim ahir, ara.
0: Deixeu-me saludar, que s'incorpora també en aquesta tertúlia en Pau Sandrós. Pau, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, i tu?
3: Beníssim. Correguent, però bé.
0: No, moltes gràcies per venir.
3: No, que va, vosaltres.
0: Per sumar-te a parlar del Mallorca. Avui, a més, que parlant d'una victòria i d'un partit que varen sortir quasi totes les coses bé.
3: Sí, no, al final jo crec que és el partit més rodó que ha fet el Mallorca, no? Jo crec que és el partit on han vist els jugadors a una versió que és el que esperaven d'ells. Al final és això, no? Que és el que esperam. Fins ara jo crec que Mallorca ha sumat molt de punts, però cap jugador havia estat en el seu nivell, quasi, no? Perquè en Chetau ja sí que havia estat en el seu nivell, malament el que havíem vist, i el porter també. Però tots els altres jugadors que tenen nom no havien estat en el seu nivell. I jo crec que l'altre dia és un dels partits on se demostra que Mallorca sí té qualitat. Que ja té una barea que tenc amb en Miquel Verger cada dia es porta en joc, que diu que no té qualitat al Mallorca. Jo crec que sí que té qualitat i l'altre dia el va mostrar. Quan ells estan bé i se poden a jugar, jo crec que se nota, i en el final és un equip on la mitja de jugadors és més bona que l'altre. Això ho hem de tenir clar. El Mallorca ha fet 13, han dit 13 incorporacions, no? I ha fet el que ha volgut. Seran millors o pitjors? Jo també me falten jugadors. Però veure que el Mallorca, el que ha fitxat, són jugadors que altres equips els voldrien. No?
2: És cert. Però jo penso que... És a dir, si tu analises la plantilla, estic d'acord. O sigui, aparentment, són incorporacions que sumaran molt, però no han perdudes també de bones. Han perdut a Morlanes, perquè hi ha una peça fonamental en la lesió de llarga duració que
3: pugui tenir. Crec que m'ho anirà bé. Jo crec que m'ho anirà bé, la pèrdua de Morlanes, perquè no teníem aquest pivot defensiu que no en tenim cap a la plantilla, ara ho pot fer en Chetau ja, però ha entrat en Antonio Sánchez i no ho ha fet, però li dona un altre caire d'energia a l'equip.
2: Però Pau, és que l'Antonio era un altre descarte. Una altra vegada, una temporada més.
3: Però, és a dir, però que... quan tu tota la vida sent així aquí, no?
2: Sí, però que després te surt bé. Però això forma part... i que se mantenguis a paraula d'una casualitat. Perquè, evidentment, no era ni titular. I eres tercer
3: no, està clar. Però és que no tenies cap d'aquest perfil.
2: No, però és que probablement... És a dir, jo, per exemple, a mi m'agradava més jugant amb Morlanes tot sol que amb Vanderder. És a dir, crec que recuperava més, tenia més intensitat, tenia més, no? Ojo, que a mi Morlanes com a recuperador no m'apareix idoni, però trobava que estava bastant enxufat els primers partits, no? Quan jugava després amb en Darder, perdia aquella intensitat, a vegades perquè t'acomodes, perquè penses que en tens un de vora, però és veritat que en formació de plantilla, molt bé, però jo crec que l'entrenador encara no treu tot el que
3: tenim.
2: Hem de pensar que
3: totalment.
2: En bandes hi ha 6 jugadors, o 7, i macho, per fer un centro...
1: Ja tornant lo bombo, ara.
2: I per fer un centro que pugui rematar el nostre davanter, molt bé, i me'n feines, eh?
3: Sí, no, totalment. Però això és una cosa que també hem dit, no? I amb el canvi de sistema que ha hagut antes, no? Però a veure, que tenguent els estrens que tenim... A veure, però no tots els estrens. Salvo en Adrià, en Fuentes, quan han jugat en el nostre camp tancats, no havíem vist cap jugador fins l'altre dia un Àlex Sala, un retret del dia de Sabadell, però no havíem vist cap jugador que estigués... bé,
2: sí,
3: o sigui, que estigui ben enxufat. L'altre dia veus en Cerdà per la banda, el veu diferent, veus en Sala que fica gol, però el veu ja havia tirat 3 o 4 vegades, ja el veu diferent, en Pablo Torre, que se va fent ben mig del camp. O sigui, ja veus en sumes
1: que a poc a poc...
3: que se posen en el seu nivell, que en el final han de dir la veritat. Les Palmes
1: temps,
3: és un equip que no és un equip dolent.
2: No.
3: No és un equip que ve en plena forma, però no és un equip dolent.
1: No, jo crec que duia moltes baixes, també.
3: Moltes baixes.
1: Jugadors importants que no van jugar.
3: Però que no és un equip dolent. I el Mallorca dona una versió que el problema és que no l'han vist fins ara amb una assiduïtat, que és el que esperàvem. Nosaltres esperàvem que fèiem una pretemporada bona, com el Mallorca no havia perdut, i veure el Mallorca en superioritat. Que el que l'altre dia se va veure, que els jugadors nostres, o sigui, els jugadors del Mallorca, estan... una passeta per damunt dels altres. Que és el que se m'haurà venut, o el que estem veient tots, o el que hem vist tots, perquè al final és el que xerram. Ve aquí el Ceuta, o ve el Sabadell, i tu no ho notes en això.
2: Jo crec que va canviar una cosa, i ja segur que jo no som dels entrenadors, però crec que va inculcar i va ser important, que va ser una pressió alta, una pressió...
0: Ho van dir en el postpartit, a més, que els mateixos jugadors i el míster destacava que ells ja veien que en la pressió alta... Era el que havien treballat entre setmana perquè veien que era el que els hi podia fer més mal a les Palmes.
2: Dificultar aquesta sortida en pilota, de fet, els primers i els tercers gols són...
0: I van robar moltes pilotes.
2: Sí, són aquesta... Però, clar, també requereix aquesta pressió alta que l'equip estigui enxufat. Perquè si tu fas una pressió alta i cadascú mira a la dreta i a l'esquerra, te la desmunten en 0 coma i creen ocasió de perill.
3: I a Girona també se va fer una pressió alta. Hi va moments que en John Donald va robar pilotes a tres quarts de camp. Però amb el sistema, només tanquent tres de darrere, si botava un ja en quedaven dos. I ja el sistema com estava més...
2: Descompensat.
3: Això mateix.
2: Però jo te podria dir una cosa... Si ara, com a excusa, te diria, clar, però és que jugàvem a fora, no? A Montilivi, a casa se mos dona millor. És una excusa.
3: Sí, però és excusa que poden...
2: No, a que nostre ho poden fer, però a fora no. Jo crec que en els camps que t'afavoreix a jugar d'aquesta manera, ho has de fer sempre. Ho has de fer sempre. No només quan el camp és ampli, perquè després mos trobarem puestos amb més dificultat, com varen trobar o varen trobar Elda, no? Vull dir que... O com trobarem a Ceuta, vull dir, en aquests
1: a
2: camps...
1: O Eibar
2: bueno,
1: mateix.
2: Ara Eibar, exacte. Vull dir, hem d'aprofitar quan la cosa ve a favor per treure aquest... Després hem d'anar incorporant la qualitat que deia en Pau dels jugadors. Perquè és l'única manera de pujar a primera divisió.
1: Totalment. Dues coses que parlava ara en Pau, i és que per una banda, Antonio Sánchez, més recuperador pentura que organitzador, ocupa allò de Darder. No? Darder no està bé, no surt d'inici, i juga al mig del camp Antonio Abetzala, Pablo Torre, per davant.
3: Bueno, sí. No? Abetzala també se despenjava molt, o sea, se quedava molt en Antonio com a més... No feia la feina que feia Nomar, perquè no és Nomar Mascarell tan posicional, però és una feina de que ell dona l'energia que mos donava, per exemple, Samu Costa l'any passat, o que te pot donar en Nomar Mascarell en aquell moment, que no te donen cap dels tres que tenies antes.
1: Més recuperador. Segona titularitat d'Antonio Sánchez, perquè ha passat de jugar molt poquet a ser dos partits titular, però alerta, en el lloc d'en Sergi Darder. Això vol dir que quan en Darder torni a recuperar sa forma, veurem què passarà amb Antonio Sánchez. Ara, si ho volem parlar, i segona, hem parlat l'altre jugador que comentàvem, en John Chetau i a Donald. John Chetau va jugar de lateral dret, no?
3: Sí.
1: La posició de lateral.
3: Sí.
1: Va sorprendre una mica, positivament, perquè en teoria de lateral dret tenien Calatall i en Puigmal,
2: jo...
1: que són els dos que varen fitxar per ser lateral dret. Tenia, i resulta que cap dels dos entren dins 11 i fiques un central o un pivot, en teoria, el fa jugar de lateral dret.
2: Però és que jo duc molt de temps defensant que en Donald no jugarà mai de pivot defensiu. És que a mi la gent no sé per què mor, i és una cosa que...
1: Per tant, estem davant tres laterals.
2: Jo és que... Jo, si fos entrenador i avui tenc aquest dibuix, a mi en Donald me fa de central o me jugo en defensa. Entre altres coses, perquè tenc dos defenses, que se'n Rayo i en Valgent, que, ojo, que quan no en tenc un l'he de posar. I tu no pots estar canviant de posicionament en el jugador cada dos per tres. No, ara te posaré aquí, i ara te posaré allà, no, i ara te necessito en banda. No, no. És a dir, això ho pot fer amb en Camavinga i se torna loco. És a dir, jo crec que ha vengut per anar rotant els centrals, i crec que ho va demostrar a la segona o tercera jornada, quan ja va fer la substitució, no sé si era de Rayo o Valgent, crec que era Raillo, per donar-li un poc de descans i posar-lo, perquè ja comencessin a jugar un poc en aquesta posició. Jo no el veig com a pivot defensiu, no perquè no, el jugador no tingui capacitat de fer-ho, sinó perquè crec que l'esquema està ja ben definit. I després dir-ho d'en Antonio Sánchez. Jo crec que en Antonio Sánchez se pot guanyar la titularitat, Toni. Ojo!
0: Li ha passat les darreres temporades, eh? Que els entrenadors... I Luis García deia en roda de premsa que era un premi a la feina que s'ha fet aquest jugador.
2: Un premi, però t'ho ha de fer bé, eh?
0: Clar, t'ho ha de fer bé. No,
2: i si s'equip
0: no,
2: te perd 1-3...
0: No, però per això havia fet bé contra el Girona. I
1: de una posició de molta responsabilitat.
2: Clar, i de guanyes.
3: I que hem de dir la veritat, el Girona va estar del tot acertat. Però el Vera, que jo ho he dit aquí, i l'he defensat aquí, jo crec que és un jugador, en Antonio, que aquesta és la seva categoria. O sigui, pot jugar a la primera divisió, pot estar en un equip de primera divisió, pot fer bé, però on ell és vera que se sent, o jo el veig, un jugador amb més nivell que pot fer alguna cosa millor, és la segona divisió. Jo crec que la segona divisió és la seva divisió. I no l'envia fins ara perquè teníem fitxos en aquest 3, que havien de jugar aquest 3, i en el final, arribant a Antonio, un partit on tu tal, el poses, i tot, a veure, que tots, no només ell, però tot funciona millor. Tot funciona millor. En el final, també és replantejar-se les coses. L'entrenador, no, jo no vull pivot defensius. Està bé que no vulguis pivot defensius. Però si arriba un moment i tu poses un tio amb més energia que uns altres i de davant comencen a jugar un poc més sueltos, pues és el millor, perquè això és el problema que jo veia que passava. Al final, en Darder ha de fer feina, perquè en Mornaré tot sol no pot. Què fa? En Darder ha d'anar enrere, ha de fer feina. En Pablo Torre també ha d'ajudar, perquè són dels tres pivots, han d'ajudar tots tres. Claro, entre tots tres, el desgaste que fan quan no hi ha un tio que se dedica només a això és superior. I quan han de tenir la pilota, és quan ja no ho tenen tan clar. Però si estan sueltos, mira, en Alex Salas l'altre dia agafa 3 o 4 balons a 3 quarts de camp, només per encarar i xutar.
2: També és vera, Pau, que el plantejament que te faig contrari te condicionarà. És a dir, si ja comencen a veure que en Alex Salas és, diguéssim, es gorrió, que volta per allà i no hi ha ningú que agafi, els equipos també m'ho miren i diuen, bueno, pues, no m'ho veurem què feim, no?
3: Però és que el Mallorca, malament, això, és que té altres jugadors que també han de tapar, perquè si l'agafen Pablo Torre...
2: Sí, sí.
3: És que això és tema, que el Mallorca té jugadors de tres quarts de cap cap endavant que són... que marquen diferències, o han de marcar, o els han vist marcar moltes diferències de molt de partits. I això és el que necessitem.
2: El problema que jo veig és que hi ha massa lloc interior per tant de jugadors en banda que no tenim cap producció. Vull dir, que en cap plantejament tampoc extraordinari per tancar bandes, sinó simplement amb un 4-4 senzill, amb un marcatge normal, te trobes amb moltíssimes dificultats perquè qualsevol dels teus extrems pugui arribar a fer una centrada certament en perill.
3: Jo crec que també és el que dona el joc, no? Jo crec que, a veure, que aquests jugadors suposo que entrenaran a jugar per de dins, però és que jo crec que el gestet de Mallorca, si ho tinguessin, jugassin oberts, perquè no juguen oberts. Al final, el Lubumbo començava a sa banda...
1: Liso, Cerdà, Lubumbo.
3: Però Liso, ja l'altre dia va jugar més a sa banda. I en Cerdà també, 3 o 4 pilotes que va agafar, ja més a sa banda. És que si el Lubumbo, 3 o 4 partits que va jugar al principi, se ficava cap endadins i deixaven encalat ajut. Si tu estàs de fora i agafes el banda de fora, no perds un tros de camp. I el Lubumbo, jo me sap greu, però en Lubumbo d'esquenes és com si sopen en Toni Fuster.
2: Allò, ja.
3: Però a veure, que el jugador de banda, si l'agafen en la seva posició, si són estrens, és un jugador que tu has de crear una situació perquè hagi un 1-1.
2: Sí, i ho hem xerrat aquí. També demanàvem... per això dic que varen guanyant tot, però jo crec que el joc no és...
0: Clar, en David és molt crític, és a dir, diu que el Mallorca no jugui res, que no hi ha una proposta de joc de Luis García que sàpigues identificar o que te convenci, no, David?
2: Bueno, o jo tenc una idea de joc amb gent... clar, si tu ara dius, és que clar, Esporte està molt bé, defensa molt bé, anem a crear. A mi me costa veure passades a l'espai, quan tens jugadors que saps que te la poden donar. Som previsibles a l'hora de cercar les bandes. És que el davanter tenim sort encara que se fabrica qualque gol i tal. Però en quant a joc, clar, xerres en qualcuscle i dius, clar, és que mos hem encara d'adaptar en el joc, no? Jo no ho sé, no estic en el dia a dia, però a mi no, se me fa difícil identificar quin és el nostre pla de joc. Hem de recordar que les primeres jornades mos salvava la pilota aturada. Ara resulta que no rematàvem ni els arcoiris.
1: Jo crec que m'ho hem fet molt fort, molt darrere. Sobretot han guanyat amb en Alberto Moreno de lateral esquerre. Jo crec que ja ve per quedar-se. Vull dir, jo crec que ja serà titular per davant Antoni Lato i per Norejuela.
0: Clar, Mallorca,
1: que ja deballa tenir bé, sí. I sa banda dreta poden guanyar en John Donald, però alerta, perquè ha acabat Ayut i Puigmal, que no crec que li faci gent de gràcia, en aquests dos jugadors que varen que era titular i va començar, després era en Puigmal, que varen fitxar de l'Almeria per ser un jugador important, interessant, i resulta que cap dels dos i ara fiquen en John Donald. No veurem com acaba tan bé això.
3: Això és com tot. Ha hagut oportunitat per tots dos,
0: I la competència per posició a un equip com el Mallorca hauria de ser positiva.
3: Hauria de ser positiva. El problema que té el Mallorca és que en té moltes de competències, perquè sí. té 30 jugadors.
0: És que la plantilla és llarguíssima.
3: És que això és... Això
0: per un entrenador,
3: per,
0: no?
3: Per entrenar ha de ser un cacaolat. Ha de tenir un cacao cada dia per entrenar, però només per fer una possessió.
0: Deixa'm afegir, sí. David, que parlant de que s'ha fet fort en defensa, clar, és que el Mallorca només ha encaixat 4 gols, és a dir, seguim menys golejat de sa categoria. I, en canvi, de gols, és perquè no n'ha marcat tant, però té en Adrián Fuentes, que du 5 gols en 9 jornades. Només hi ha en Enric Gallego, que en dugui un
3: però tu
0: un
3: veus els gols...
1: I dos gols contra el Granada, a la segona jornada.
3: Tu veus els gols d'en Adrián i són gols. No és un gol que tu diguis, no és un endavanter gran que l'ha tocada de cara, t'ha ja i s'ha anat a l'espai. Els dos gols d'en Adrián són perquè ell és de Sabadell, que és perquè l'agafa i comença a córrer, que és quan ell és bo, perquè ell és bo quan agafa fa dues passades, i el tio comença a córrer, i és una vista en altures, és un tren, i l'altre de Zubieta, igual, que també li donen mig espai i se fica entre dos, que un poc més i el tira de fora del camp. Que són gols que tu tens un davanter que lo millor en el teu estil de joc no seria el davanter... Sí, en les millors condicions, sí. Però és vera que te dona un altre estil per sortir amb el Mallorca. I és vera que l'altre sí que ho fa. En el gol d'en Àlex Sala, sí que rep d'esquenes i la deixa de cara, que la deixa un poc botant així, però és vera que la deixa de cara i és el gol.
0: A la 1:30 han sentit els senyals horaris, fem una pausa i seguim parlant en aquesta tertúlia.
4: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar. Reial Mallorca.
5: D'Antoni.
6: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
7: Xutaré Sala. Oh! El pilota d'Ontra,
8: Miracle! Quina aturada.
6: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
9: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
4: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguilas, Uda Eivissa.
7: Però això!
4: Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
10: I de tres ràdios, humor. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79 € kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 € kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 € kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 € la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Sant Joan, el 36 o 7 està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
10: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Una i 33 minuts en directe a IB3 Ràdio, això és Espostres. Avui feim tertúlia amb en Toni Fuster, amb en David Guilla, amb en Pau Cendrós. Hem analitzat aquí a Mallorca tras les Palmes 1. La primera gran victòria, podríem dir, aquesta temporada contundent del Mallorca, que ja en suma 5, en 9 jornades, 4 a Sant Moix. Toni, clar, és que a Sant Moix els resultats avalen, en Luis García. Ara serà a domicili, el repte.
1: Sí, sí, a domicili. És a dir, ara el pròxim repte serà guanyar a Ipurua, guanyar a Ibar, a un camp complicat, i reduir distàncies en l'equip armer, perquè ara mateix Morgà fa 4 punts.
0: Seria... Hi ha un canvi de líder, perquè tenen els mateixos punts. Hi ha l'Almeria, que ha tornat a guanyar aquest cap de setmana, que s'ha posat líder en 21 punts. L'Eibar també té 21, però no ha guanyat, va perdre 3-1 amb l'Oviedo. Per tant, arriba un poquet tocat, si ho poden dir així, en el partit del Mallorca. I també va perdre el Castelló, que se manté amb 20 punts. Aquestes darreres dues jornades, i sobretot aquesta darrera, que el Mallorca ha guanyat, ha estat una bona retallada de cara en el de dalt.
1: Però en un partit que t'ha de marcar una mica. Perquè...
0: El de l'Eibar.
1: Sí, però no vol mateix. Perds Eibar, se'n tornen a 7 punts d'Eibar. És a dir, 7, t'ha guanyat, arribar al directe del Mallorca, és que pega un cot dins Eibar, guanyat, te fiquen només un punt, vull dir, i demostres que ets un equip candidat.
2: Correcte. Jo crec que ja dius...
1: Que vent de primera.
2: Estic recuperant, estic bé, deixes el meu segell aquí, perquè... Si perds,
1: el manco no perdre. És a dir, el manco no perdre.
0: Sí. Dir,
1: un empat tampoc seria dolent, però no perdis.
0: Ahir va anar a veure l'Eibar, Toni, i avui mordes que el Mallorca ha de fer
1: jugar,
0: molta feina.
1: Té un futbol rocós i té un parell de jugadors bons, en Guruceta que és...
0: Ha entrat així per la porta avui de matí, quasi, Toni, amb en Guruceta dins el cap.
3: En el final l'Eibar té un estil de joc basc tota la vida, el típic joc anglès basc, de cercar segona jugada, de fer-se forts en el seu camp, de tot el que sigui futbol directe i segona jugada és el seu futbol. I en el final és com tot, aquí tot és legal i lícit, i si els jugadors estan convençuts de fer-ho, pot ser el millor sistema que pugui fer l'Eibar. O sigui, pot fer el millor que sigui l'Eibar, que siguin... Si els jugadors estan convençuts de fer això, surten els resultats, i dues 7 partits, crec que dues 7 partits sense perdre. O sigui, que en el final
1: poca
3: és...
1: Poca cosa serà.
3: Això mateix, que en el final se nota, no?
2: Fixa't el primer, l'Almeria, que juga l'Almeria.
0: L'Almeria és el rival que menys li ha agradat
2: és que
0: en el David.
2: No, és que va morir cabres.
3: És que no va fer res.
2: I està primer.
3: Sí.
2: Sí, el que ha dit moltes vegades, per la civil o el criminal s'ha de pujar, no?
3: Però és que molt d'aquests partits, que pensarà el Sabadell quan, si veu el Mallorca per damunt?
2: No, i tant. Perquè sí, ben dit a la gràcia.
3: Això partit que va fer aquí. És que això, pa, hi ha molts, la segona divisió és així. Hi ha molt de partit que és així.
2: És tan llarga, Pau, que clar, tenir el teu equip sempre en el nivell que pretens per competir cada partit és molt complicat. I mira l'Andorra, per així que està desahuciat, ostres, fa un bon partit, en fa un altre, se torna a enxufar.
3: Però és que va guanyar el primer partit i pareixia que s'havia de menjar.
2: Va creixir un equiparro.
3: El segon partit ja se va enfonsar. El segon partit, ja pareixia que s'havia enfonsat. Sí. Un parell de jornades i ara torna...
2: A més, que després veus aquests equips que minen un 90 gol i guanyen 3 punts. I dius, conya, és que ara han enganxat hasta sa sort, o el moment, per arribar i 3 punts. I per dir que no, però 3 punts a Eibar, sense l'Oviedo. L'Oviedo també tothom començava l'Oviedo.
0: Està un partit.
2: Claro. És que perds a Ibar i guanya l'Oviedo i ja els atens a de fora. I ja t'estan competint.
1: Tenen un parell de jugadors important, no? I claus. L'Ibar, per exemple, te comentava d'en Guruceta, però va entrar a la segona part en Pejiño també, i vulguis o no, també va demostrar... Ivan Gil va fer un bon gol. És a dir, futbolistes... Té un equip... Que ho demostra la classificació?
3: Jo crec que, en el final, més que futbolistes... El Mallorca sí que pot ser que qualque partit tu diguis l'ha guanyat un futbolista o l'han guanyat tres futbolistes. Però hi ha equips, com per exemple l'Eibar, que no el guanya en Guruceta. El guanyarà en Guruceta perquè farà un gol amb Ivan Gil, però el guanya l'equip. O sigui, hi ha equips a segona divisió, i sobretot a segona divisió, que els guanya l'equip. A segona divisió és un altre... Pareix el mateix, futbol, juguen 11 contra 11, hi ha un balon, però no és el mateix. Ni arrimes el mateix... que és en el Mallorca el que li falta molt, el ritme de balon, que l'altre dia sí que n'hi havia, i els altres partits encara tenien ritme d'aquest troton de la primera divisió de jugar-la i esperar,
1: Un partit ha perdut, l'Eibar a casa. Un. Sí. Primer, amb el Tenerife. Vull dir, amb el Tenerife, 1-3.
3: Per això t'ho dic, que al final...
2: Torna a estar també per avall, vull dir...
3: Però que també va començar, que pareixia que s'havia de menjar...
0: Fa 4 jornades que no guanya el Tenerife.
2: Jo vaig dir, en ser incorporacions, vaig dir aquí... si el Mallorca aconsegueix ser un equip i no una individualitat d'aquestes 6, 7, 8 sessions, que normal, volen sí, sí. demostrar i volen ser, serà un equip difícil de vèncer perquè després li afegeixes pues, la qualitat que tingui cada un i marques la diferència. És vera que potser tu fas una idea ja des d'un inici i dius, bueno, joder, quina plantilla, tenim moltes opcions, és profunda, molta tal, i després penses, bueno, jo m'agradaria que jugués així. Després no passa. Després dius, uf, i m'acosta. I veus altres equips que van traguent, no? Però sí que és vera que hi pot haver una... És a dir, nosaltres no estem valorant el Mallorca des del punt de vista de dir, bueno, si feim play-off molt bé, no, no. Estem valorant que han d'estar entre el primer i el segon. Entonces, sempre estem mirant sempre el primer i el segon, el primer i el segon. I això fa que li tinguis una exigència alta, que a lo millor, pues, no t'ho vull dir que l'Andorra no tingui, no? Perquè en el final mantenir una categoria per l'Andorra pues, ja és bona senyal. No? I això és el que encara mos fa ser un poquet més exigents.
0: Sí, per això l'exigència del mallorquinisme, de l'anàlisi del Mallorca se fa des d'aquest punt de vista. Ascendir o ascendir, no? I si se't sents directes, a dir, quedar primer, ets l'objectiu real del Mallorca, no pot ser un altre.
3: Aquest és el tema, que és l'objectiu del Mallorca i que s'han fet les coses... o s'ha fet una inversió, o tens una plantilla, que s'ha fet per això. I que si no ho fas, seria un fracàs.
2: I que qualcú s'ha jugat puesto de feina.
0: Està clar. I quan mira el tècnic de Las Palmas, no?
2: I no només el tècnic sinó ja me'n vaig un poc més a dalt.
0: Sí. Les persones que han viscut un descens,
2: això, no?
0: I, claro. que hauran de mantenir el tipus. Me referia perquè en el Luis García li demanaven la setmana passada en roda de premsa, divendres crec que era, per la pressió, no?, que ha de tenir un tècnic quan les coses no van bé. I de... crec que sap molt bé on ha vengut i com li pot sortir bé o malament, no? Però si agafa aquest Mallorca segona és per pujar sí o sí, si no l'objectiu no està complit.
3: Però és que jo crec que ho tenen clar ells i els jugadors, eh? Jo crec que maldament ho... I no ho he sentit tampoc, eh? Però maldament no. Ells surtin i diguin, no, l'objectiu, partit o partit, tot això, jo crec que ells tenen clar que l'objectiu del Mallorca és pujar. I jo és que m'agrada més anar a Neutena quan va arribar. Que va dir, clar, aquí he venit a subir a primera divisió i això és el que hi ha. No hi ha ni més ni menys. Per això el que diu també en David, no? Que nosaltres, si fóssim un altre equip, i el Mallorca guanya contra... Si fóssim el Ceuta, el Mallorca guanya contra el Sabadell i guanya com guanya, puta mare, per nosaltres seria el millor del món, perquè va guanyar. Però, clar, li estic donant l'exigència de lo que hem vist i del que és el Mallorca.
2: Uh-huh. Sobretot, Pau, perquè en el final depens algo més de la sort, depens algo més de dos jugadors, de tenir el Pichichi. O sigui, no sempre puges que tens Pichichi, no sempre puges que juga millor. Necessites molt de factors per estar entre el primer i el segon.
1: Entonces, i clar, de vegades quan... te balles amb el Pichichi.
2: Efectivament. De primera a segona, correcte. Però que clar... Has de fer una valoració molt global, perquè són 42 jornades, se poden convertir en un infern si no puges directament, sí, sí. I com ja ho hem viscut, clar, què fas? És que mires tot amb lupa. El club pot dir missa, el club pot estar tranquil, no? Sí, però, vamos, impossible. Perquè la cançoneta de que ara què mos traurà d'aquí, no, ara jugarem, aquest no estan fins avui, guanyarem el partit, això no mos ha servit. Inclús ho tenim molt recent. La gent, si tu ara fas una enquesta a Son Bibiloni, que pensa tothom? Que encara estem a primera. Jo crec que hi ha moltíssims aficionats que no ho hem assumit. Perquè és que no cabia dins el nostre cap que en tantes jornades per davant, amb equips tan fluixos per darrere, acabéssim seguint nosaltres els que baixàvem.
0: Deixeu-me acabar, perquè ens queden res 3 minuts de tertúlia. Iago Barrasate torna a l'Osasuna. Contents per míster, supòs?
3: Sí, molt content, molt content, perquè jo, bueno, ja he tingut tracte amb ell, perquè duia els lots a la Unió i jo també els he dut a la Unió, i ja tenia tracte de tantes amb ell, i és un bon tipus, jo crec que salvo l'experiència que va tenir aquí com a entrenador, pues, que no li va anar del top B de números, jo crec que ell és un bon tipus i se mereix. Això jo crec que va un puesto on ell està còmode, on ell sap que hi ha altres coses que no són només futbol i pilota, que pot controlar un poc millor, o pot deixar que la controlin altres persones, i això per ell jo crec que és molt millor.
0: David?
2: Jo l'esperava en el Rayo. Ja tenia tot fet en el Rayo. Ja saben com és el Rayo, una casa de... sense llum.
0: Déu meu, lo del Rayo, aquí cap de setmana.
2: Sí, sí, no, jo més que
0: jo... No sé quan se jugarà el partit.
2: Jo, vamos, 99,9% ja tenia tot empaquetat.
3: Sí, sí.
2: I sé com és el Rayo, perquè Netien fins fa dos dies estar allà dins i bueno, fitxat, no? L'esperava ja. A mi també m'apareix un... Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, m'apareix un tipus interessant, humil. Llàstima que... Però jo crec que hagués encaixat bé aquí per als futbols, això. Mai se sap, eh? Miren Aguirre, eh? El nostre Aguirre.
0: 2-2 he mirat, eh?
2: Dos,
0: el València amb el Racing.
2: Però ojo,
0: va posar l'autobús o no? Perquè no vaig veure el partit.
2: No, perquè guanyava 1-0. Va ser com molt ofensiu, se va creure, se va venir dalt. Se va venir dalt i no li va anar massa bé, eh?
0: A veure, la pròxima jornada.
2: La pròxima jornada serà l'autobús, el contrari és seu.
1: Esperen que no es compleixi allò de segundes partes nunca fueron buenas, eh? De Iago Barrasate. Esperen que li vagi bé sigui una bona plaça per ell. Darrers entrenadors del Mallorca, tots a primera. De Michelis, Luis García Plaza, Sevilla, Aguirre y Amor, València, Iago Barrasate, Osasuna.
0: Només falta que el Mallorca també hi torni a estar. Acabem tertúlia i mira, donant-se gràcies. Mira, que són de l'Osasuna, no? Tenim a Julieta i a Lucía, que just són de l'Osasuna, i que espero que estiguin contentes amb en Iago Barrasate de nou entrenador. Crec que fan que sí. Moltes gràcies, Pau Sandrós, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Si tornes a venir qualque dia.
3: Quan m'ho convideu.
0: Te convidarem a mi. Dani Fuster, gràcies.
1: Fins demà.
0: David Gui, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins dilluns que ve.
2: Adéu.
0: 1:45, tanquem tertúlia, feim públic, tot d'una parlant de bàsquet.
4: IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Una i pràcticament 58 minuts, déu-n'hi-do, aquest inici de Lliga de l'Azul Marino, Toni. Tres victòries en tres partits. Immillorable.
1: Quines cracs, eh?
0: Immillorable, quines cracs, sí.
1: Ara juguen dissabte a Sant Sebastià.
0: Sí, sí, ara en parlàvem amb l'Euskotren. Per cert, l'Euskotren si allà jugant a Maria Espanya.
1: El desplaçament a Eibar.
0: Ells parteixen divendres, crec.
1: No, tot divendres.
0: Valtres divendres, i doi, menys si coincidiu. En farem prèvia també d'aquest partit durant la setmana. I deixem-ho per tancar, han fet tertúlia del Mallorca 3, Las Palmas 1, però deixem-ho repassar altres resultats d'aquest cap de setmana. A Primera Federació Masculina, l'Eudé Eivissa va empatar 1-1 a Can Mises contra el Madrid Castella. A la Segona Federació Femenina, el Balears va perdre 2-3 contra el Sant Adrià, i a la Segona Federació Masculina, l'Atlètic Balears 2, Mallorca B 2 i Poblense 2, Castelló B 1, i va guanyar la Penya Esportiva 3-1 a l'Oriola. Per tant, victòries de la Penya Esportiva i del Poblense, i empat en aquest derbi a l'Estadi Balear entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B.
1: Derbi emocionant, on l'Atlètic Balear duia un avantatge de 2-0 i el Mallorca va ser capaç de empatar i fins i tot en el darrer instant d'esportiva tenia una oportunitat per marcar una rematada de cap a 2-3. Jo el que em va estranyar és la poca gent que hi havia a l'Estadi Balear. Jo
0: he viscut
1: altres derbis on l'Estadi Balear estava ple, o pràcticament ple, no? És a dir, no entenc què passa, sobretot en els aficionats de l'Atlètic Balear, no? Que és que juga a casa seva i ha d'ajudar, no? Ha de pitjar també. Ja sé que el president també va demanar ajuda en el seu moment, no? A tothom, ajuda, perquè aquest home, mig any que fa que està portant tot bé, que ho està intentant, que ho està provant, i l'aficionat de l'Atlètic Balear també ha de fer un esforç important.
0: N'haurem de parlar i donar-los i veus també per veure, després de segurament tantes decepcions i temporades complicades, que han de fer per tornar a l'estadi. Toni, fins aquí. Moltes gràcies.
1: Vinga, fins demà.
0: I de tornar demà a la una. Ara vos deixam en l'informatiu migdia. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Suspès in extremis, un altre desnonament d'una família vulnerable a Palma amb tres menors a càrrec, mentre el Parlament els llançaments, que sí s'han produït els darrers anys, han estat al centre de la discussió política i els retrets entre el govern i l'oposició. Ha estat en un ple marcat per aquesta crisi i que ja començava amb polèmica al principi del matí pel veto de Vox a fer un minut de silenci per Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid després d'esdevenir tot un símbol en la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, la cambra, de manera improvisada, ha guardat aquest minut de silenci en un gest que ha secundat només l'esquerra. En uns minuts ampliem aquesta crònica política que marca l'actualitat un dia més. Avui és dimarts 13 d'octubre. Avançam altres titulars del dia amb Olivia Navarro i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: El debat de política general serà la setmana que ve.
2: Marga Proens ha convocat pel dimarts pròxim la primera jornada d'aquesta cita política anual, la darrera de la legislatura, que arrencarà amb el discurs de la presidenta. Se va aprovar divendres en Consell de Govern, però la petició del debat s'ha fet avui matí al Parlament. Dimecres 21 serà el torn dels grups parlamentaris.
1: Presons saturades.
4: En 4 anys el nombre de reclusos a les Balears ha augmentat un 15%. La presó de Palma és la més massificada, amb un 30% més de la seva capacitat. Hi ha més interns i, per tant, més conflictivitat, avisen els funcionaris, a més de més trastorns mentals.
1: Un 7%.
2: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen els sindicats majoritaris per l'any que ve. Així, se situaria en els 1.307 euros en 14 pagues. Treball ha encarregat a la comissió assessora de l'SMI que presenti la seva proposta a principi del mes que ve.
1: Els Reis ja són a Ceuta.
4: Bany de masses de Felip VI i Letícia, la ciutat autònoma, que rep la visita d'uns monarques per primera vegada en democràcia, 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc.
1: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia a Eivissa. Els transportistes lamenten que des del març han hagut d'incrementar els preus de venda als clients un 20%. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Els transportistes lamenten també una nova pujada en el preu del transport als vaixells, que des del març acumula un 20% a l'increment del cost. També una situació de màxima incertesa per al sector. A la pujada de preus, expliquen, s'afegeix que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa.
1: Ciutadella va rebutjar subministrar aigua desalinitzada a Maó aquest estiu. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Davant la manca d'aigua potable que pateix el municipi, l'Ajuntament de Maó va sol·licitar aquest agost disposar del sobrant d'aigua tractada a la planta de Ponent. La petició era d'entre 200 i 300 metres cúbics diaris. En la seva resposta, Ciutadella, però, sosté que no disposa d'excedent d'aigua desalinitzada per subministrar d'altres municipis.
1: A Mallorca, l'Ajuntament de Sa Pobla limita a 20 bosses anuals el rebuig que cada veí podrà dur al punt verd. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. També cobrarà 2 euros per cada bossa extra. És una de les noves mesures que s'implementaran a partir del mes que ve a la deixalleria municipal, on també es limitaran els enderrocs que s'hauran d'entregar dins saques autoritzades per l'Ajuntament, que valdran entre 1,50 euros i 5.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca descansa avui i serà demà quan començarà a preparar la pròxima jornada.
8: Els vermells, que han tancat la novena jornada de Lliga a la quarta posició amb 17 punts després de la victòria contra Las Palmas, encetaran demà la preparació del partit contra l'Eibar, que es jugarà a Ipurua dissabte. L'equip de Luis García es troba ara a 4 punts de l'ascens directe, que ocupen precisament l'Eibar i el nou líder, l'Almeria, tot dos, amb 21 punts. Recordant que el Mallorca visitarà el conjunt basc dissabte a les 4:15, partit que començarà a preparar, com dèiem, demà. I també en futbol, l'extècnic del Mallorca, Yago Barrasate, ha estat presentat avui com a nou tècnic de l'Osasuna, on torna i firma fins a l'any 2029.
1: I tancam la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
9: Bon dia, continuem amb aquest ambient variable en general, un temps estable, això sí, creixen els núvols a les hores centrals del dia i sobretot en el cas de Mallorca, aquestes pròximes hores, com ja va passar ahir, hi pot tornar qualque brusqueta. fenòmens febles i localitzats. Principalment s'adonarien cap a punts de l'oest, sud-oest de l'illa de Mallorca. La resta molt difícilment arribarà aquesta brusca i continuarem parlant de moltes estones de sol per aquestes pròximes hores, amb vent que segueix bufant de manera molt feble. Per tant, a la mà tenim molta tranquil·litat. Sí que hi ha qualque redal de maró, sobretot cap en el nord de Mallorca i de Menorca. I temperatura que no canvia avui tampoc, amb aquestes màximes entre 26 i 27 graus, puntualment superiors, cap en el centre-sud de Mallorca i interior d'Eivissa, 28, i lleugerament inferiors a punts de Menorca. Per demà, repetim situació, amb bastant de sol, tornen a créixer els núvols al migdia, i com avui hi pot haver qualque brusca feble i local. No canvia tampoc la temperatura amb el vent, que continuarà bufant feble.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Ho dèiem en portada. El cas Mari Carmen ha arribat al Parlament i, com en altres institucions de Madrid, ha generat polèmica per la manca d'acord dels grups per retre-li un homenatge institucional. Així tot, s'ha guardat un minut de silenci improvisat, podríem dir. Què ha passat? Carme Moreno, bon dia.
3: Bon dia. El president del Parlament, Gabriel Lecena, ha rebutjat fer un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, que va morir a l'hospital sense poder tornar a casa seva. L'Escena ha assenyalat que aquest és un punt controvertit, ja que no tots els partits polítics hi estan d'acord. D'aquesta manera, l'Escena ha tombat la petició del portaveu socialista Iago Negreira, que ha fet a l'inici del ple. Aquesta era la seqüència.
10: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
11: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
12: Lo pertinent seria demanar esperar en el grup parlamentari de Més per Mallorca, que ningú mos ha demanat esperar, en qualsevol cas, donant suport.
13: Bé, jo soc el portaveu suplent, però segur que al senyor García no li importa que digui que estem a favor.
14: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda.
15: És evident que no hi ha unanimitat i, per tant, no se farà aquest minut de silenci.
3: Pocs minuts després, la diputada socialista Carol Marquès ha aprofitat el seu torn de paraula per improvisar un minut de silenci que no s'ha convocat de manera oficial. Aquest era el moment.
11: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marquès, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
16: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
3: Tots els diputats de l'esquerra s'han aixecat i han guardat el minut de silenci, mentre que els de les dretes, així com els consellers presents, han quedat els seus seients també en silenci.
1: De fet, Carme, la crisi per l'habitatge ha marcat la sessió de control al govern, on tant el PSIP com Més per Mallorca han retret al Partit Popular les polítiques per fer front a aquesta crisi habitacional.
3: Sí, 9 de les 17 preguntes de control al govern de Marga Proens han estat relacionades amb l'habitatge. El Partit Popular i el Partit Socialista han escenificat una picabaralla política per aquest assumpte i s'han retret mútuament els desnonaments que hi va haver a les Illes durant els 8 anys del govern d'Esquerres i els que hi ha hagut aquesta legislatura. Els socialistes també han criticat la manca d'habitatge assequible a Eivissa. A més, la diputada del PSIC, Mercedes Garrido, ha criticat la legalització d'habitatges en sòl rústic.
17: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
3: El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha reclamat al govern de Marga Proens que posi un topall al lloguers per acabar amb l'especulació.
18: Perquè els mallorquins estem farts de no arribar a final de mes, i això passa perquè Marga Proens no vol que arribem a final de mes. Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer, i això passa perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer. Els mallorquins estem farts d'haver de partir del nostre pis, del nostre barri, del nostre poble, perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer.
3: Unes queixes a les quals ha contestat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, que ha qualificat de fracàs la gestió en matèria d'habitatge durant el govern del pacte i ha defensat el pla de xoc de l'actual executiu amb mesures com aquestes.
19: Ha sido este gobierno quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas. Además, destinada a domicilio habitual. Evitamos también la especulación con las ayudas de 10.000 euros a la primera compra de la primera vivienda, que también tiene como requisito que sea para vivienda habitual. Y otra casuística que evita la especulación, el programa Lloguer Segur.
3: La vaga general convocada pel pròxim 11 de novembre també ha arribat al ple del Parlament. Ha estat en relació a una pregunta del diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que ha fet a la consellera de Treball, Catalina Cabré. Rodríguez ha aprofitat el seu torn de paraula per criticar els sindicats que han convocat l'aturada.
20: Y ahora tienen la cara dura de convocar una huelga general contra la oposición, intentando alterar la alternancia democrática. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho la UGT por la vivienda? Tenían su antigua sede en Chueca, ahora deshabitada, porque tiene una torre ahí en la Avenida América que lo flipas, gracias a los impuestos de todos los ciudadanos.
3: Per part seva, la consellera Cabré ha dit que la vaga està convocada per protestar contra l'elevat preu de l'habitatge i ha defensat que el govern de Proens ha pres mesures per solucionar la crisi de l'habitatge i ha destacat, a més, que les Balears va ser una de les comunitats, vull dir, va ser la primera on més varen pujar els salaris l'any passat.
21: Un 5,6% de subida salarial en frente del 3,5% del govern d'Espanya. Por otra parte, somos una comunidad donde los salarios han subido por encima de la inflación. Es decir, en Baleares el salario ha subido más que el coste de la vida.
3: El ple continua amb el debat i la votació d'una moció del grup parlamentari Mixt sobre la torre de control de l'aeroport de Menorca. Avui també hem sabut aquí al Parlament que la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat pel pròxim dimarts el debat de política general, el darrer d'aquesta legislatura. Avui l'executiu ha registrat la sol·licitud de la presidenta per celebrar aquest debat. En la sessió del pròxim dia 20, Proens farà balanç de la seva gestió i el pròxim dimecres, això ja serà dia 21, es debatrà amb els portavous les diferents iniciatives en la resta de portavous parlamentaris. Els socialistes han de dir, però, que no els han agradat les formes d'aquesta convocatòria del debat de política general, ja que habitualment, abans de registrar aquesta petició, ha dit el seu portavou, Iago Negueruela, s'informa a la resta de grups parlamentaris.
1: Gràcies, Carme Moreno, en directe des del Parlament. I mentre tot això passava a la cambra, un jutge ha aturat in extremis del desnonament d'una família amb dos fills al barri de Son Oliva de Palma. La família compta amb tres menors a càrrec, un dels quals amb un diagnòstic d'autisme. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors va perdre la feina.
4: L'ordre de desnonament hauria estat sol·licitada per una empresa vinculada a un empresari amb altres societats i nombroses propietats, segons el mateix comunicat. Joan Segura és el portaveu substitut de l'associació Stop Desnonaments.
22: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
4: En tot cas, el jutge ha estimat el recurs de l'associació que explicava totes aquestes circumstàncies i per això s'ha aturat el procés. Ara, els activistes esperen que la suspensió es mantengui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat.
1: El cert és que la plataforma denuncia la manca de mediació i d'alternatives d'habitatge per part del govern, ja que, segons asseguren, l'executiu estatal ja ha portat fons específics, però no s'estan duent a terme. Lamenta que, malgrat els decrets aprovats, no canviarà la dinàmica del sistema immobiliari i judicial. És Joan Segura.
22: El Real Decret afecta que se puguin suspendre més desnonaments. Ara bé, el Real Decret afectarà que se puguin prorrogar molt de contractes durant un any, més dos, i diferents solucions. Però el Real Decret no suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar.
1: En paral·lel a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada va ser desnonat, Axel.
2: José Carmelo, de 67 anys, ha començat avui una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que diu ha rebut per part dels serveis socials del municipi. El passat dia 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovessin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure.
5: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
2: Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució. Assegura que ara mateix l'únic que li queda és lluitar.
5: Alternativa a la que tengo es luchar. Luchar y dar a conocer todo lo que me ha pasado. ¿Y por qué? Porque son negligencias de los demás. ¿Por qué esta gente no tiene, no sé, la decencia de decirme, pues por lo menos mira, dúchate aquí, ve al polideportivo, pégate una ducha? No, llevo desde el día 6 sin lavarme.
2: L'Ajuntament, per la seva banda, afirma que l'home no complia els requisits per ser considerat un perfil vulnerable.
1: Els desnonaments són la situació més extrema d'aquesta crisi que afecta molts col·lectius i que ara ha provocat un augment en el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot abandonar les illes per aquesta crisi residencial. Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat avui Comissions Obreres.
4: Segons l'estudi, per a un jubilat amb una pensió mitjana de 1.442 euros, un lloguer és pràcticament impossible, amb preus mitjans per un pis de 65 metres quadrats de 1.308 euros al mes. Per això, de cada vegada hi ha més persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge no amb els seus familiars, sinó amb altres persones majors que estan en la mateixa situació. I és que la diferència entre la situació d'aquest col·lectiu a les Balears i el de la resta de l'Estat és molt diferent. Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de l'Estat. L'escolta.
6: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera en la que están más de 11.000 personas se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
4: A banda de compartir habitatge, també n'hi ha que venen la seva propietat i amb els doblers se'n van a una altra comunitat autònoma amb preus immobiliaris més baixos, fins i tot deixant els seus fills aquí. Una tendència que, segons aquest informe, ha augmentat en els darrers 3 a 4 anys.
1: I davant el paper que el lloguer turístic té en aquesta crisi, el Consell d'Eivissa assegura que actualment tota l'oferta d'allotjaments turístics que s'anuncia als principals portals d'internet és legal. Ens ho conta Alberto Ferrer.
23: Només enguany s'ha impedit que uns 5.000 allotjaments il·legals es tornessin a comercialitzar a llocs com Airbnb. El vicepresident del Consell destaca que en un parell d'anys s'ha passat de més de 7.000 anuncis als 1.200 que hi ha ara. Gairebé tots són cases al camp perquè, com ha recordat Mariano Juan, avui al dia d'IB3 Ràdio, el lloguer turístic de pisos és il·legal a l'illa d'Eivissa.
24: L'any passat es varen retirar aquests anuncis, més de 4.000 anuncis, unes 19.000 places turístiques. Aquest any han intentat tornar a entrar 5.000 anuncis, vol dir que fora de les plataformes fa molt de fred. I jo puc dir que aquest any és el primer any on tota l'oferta que existeix a Booking i a Airbnb, tota és legal. I a Eivissa el que hi ha són 2.300 vivendes turístiques en escamp. Vivendes que tenen una mitja de 300 metres quadrats.
23: Tot i els èxits contra l'intrusisme i que també han baixat un 30% les operacions immobiliàries d'estrangers a Eivissa, Juan veu que encara manca oferta de pisos.
24: El que ens fa falta és un xoc d'oferta. Hi ha qui proposa que es reparteixi el poc que hi ha. Nosaltres el que proposem precisament és que s'augmenti l'oferta. Això no vol dir necessàriament construir més.
23: I és que la població s'ha duplicat en 25 anys, però la construcció no li ha seguit el ritme, amb un dèficit d'uns 9.000 habitatges a dia d'avui.
1: Són les 2 i pràcticament 19 minuts. Fem una petita pausa i en tornar abordarem altres qüestions com la situació de les presons a les Balears.
25: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Les presons de les Balears es tensen en un moment en què la criminalitat s'ha disparat amb l'augment dels delictes penals. Segons ha sabut IB3 Ràdio, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15%, sent la presó de Palma la que acusa més massificació. De fet, supera un 30% la seva capacitat.
4: Els funcionaris avisen que la conflictivitat i les agressions van a l'alça dins les presons. Entre les causes hi ha l'enduriment de les penes, que són més llargues en determinats delictes. La fotografia fixa de la presó de Palma mostra mòduls sobreocupats. Alguns superen els 130 interns. El funcionari de presons, Jesús Casado, també delegat del CESIF de les Illes, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com succeeix en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents, alguns amb violència.
7: Hi ha altres mòduls que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos, al final, se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
4: L'advocada Pilar Barceló vincula a la població reclusa a l'alça amb les estades més llargues a la presó arran de reformes al Codi Penal. La també membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears apunta, a més, a una altra circumstància, l'elevada població estrangera i les sentències condemnatòries que en fan els jutges.
8: Tendència a acordar-se provisional en un percentatge molt més elevat en els casos estrangers, argumentant-se la manca de reglament.
4: Un altre fet que altera el dia a dia a la presó de Palma és l'augment dels interns amb trastorn mental. Avui dia hi ha 2 metges, quan segons la ràtio haurien de ser 9 en plantilla. Per aquest motiu reclamen psiquiatres propis de presons. El centre penitenciari de Palma disposa d'un mòdul específic de salut mental.
7: Se han convertido en centros psiquiátricos, porque no hay centros psiquiátricos civiles y la gente con problemas mentales, pues termina muchas veces en prisión. Las prisiones no son el sitio ideal para que estas personas estén.
4: En alguns casos, els condemnats a la presó han vist agreujades les penes per un comportament violent. Tomàs Quesada, portaveu de l'Associació Professional de Justícia per la Guàrdia Civil, a les Balears alerta que els actes agressius contra l'autoritat de cada dia sovintegen més.
9: Estos comportamientos violentos y esta falta de diálogo, pues lo único que hace es agravar la calificación final de la actuación.
4: I sobre el terreny, la Policia Nacional constata un augment de la criminalitat, sobretot dels robatoris, tant a habitatges com a l'interior dels vehicles.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Una trentena de docents, ja ho sentiu, de l'ensenyament concertat s'ha concentrat aquest matí davant del Parlament per exigir la devolució salarial del 2% corresponent a l'any 2020.
4: El lema és com no som docents de segona, som aquí per més de 3.500 companys. Els mestres i professors han reclamat al govern que compleixi els acords pactats per equiparar els docents de la concertada amb els de la pública. I ha acusat la consellera de Treball de fer-ne una interpretació restrictiva que deixa fora de la compensació més de 8.500 treballadors. Parlen d'entre 800 i 1.000 euros per docent. És el responsable d'ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo.
10: De hecho, hace 10 días interpusimos un tamiz, no hubo acuerdo, por lo tanto ya tenemos el primer paso para interponer el conflicto colectivo. Y el conflicto colectivo pues llevará a la administración a los tribunales, ya que no se dignan a buscar una solución, además de algo que ya se había pactado, se había respaldado dentro del Consejo de Gobierno y que se había incluso calendarizado.
1: D'altra banda, arrenca la campanya d'atenció als treballadors fixos discontinus de les Illes després de la temporada turística. Com a novetat, ara es podrà consultar en temps real la disponibilitat de cites del SOIP. L'objectiu és facilitar l'accés al servei i agilitar el tràmit als ciutadans. Durant la campanya anterior es varen fer unes 90.000 sol·licituds, xifra similar a la que s'espera enguany.
4: L'edat de límit per demanar cites el 31 de gener de l'any que ve. El SOIP ha reforçat la plantilla amb 56 treballadors addicionals per fer front al volum de feina durant aquesta campanya. La directora de l'entitat, Maria Luján Olivera, ha explicat que el nou sistema consta de 4 passos.
11: En primer lugar, los ciudadanos deben introducir su código postal. A continuación, eligen un trámite y un subtrámite que deseen realizar, lo que permite que la gestión sea mucho más personalizada. Una vez introducidos estos dos parámetros, el usuario va a elegir una fecha y una hora para la cita, que puede ser presencial o telefónica. Y por último, recibirá una confirmación de la cita por teléfono o por email.
4: La cita es pot reservar a través del web oficial, l'aplicació mòbil o bé el telèfon de servei.
1: I ho dèiem en titulars, els sindicats majoritaris reclamen que el salari mínim interprofessional s'incrementi un 7% l'any que ve fins a situar-lo per damunt dels 1.500 euros a 12 pagues.
4: És la petició que UGT i Comissions Obreres traslladaran al govern espanyol. Actualment el salari mínim està en els 1.424 euros mensuals a 12 mesos, que són de vers de 7.000 euros bruts anuals. Ara els sindicats volen pujar-lo fins a fregar els de 8.300 euros a l'any. Pepe Álvarez és el secretari general d'UGT.
12: Creemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% per l'any 27.
1: I encara un apunt en clau econòmica. Els pagesos rebran ajudes pel sobrecost dels pinsos a les explotacions ramaderes.
4: El govern, a través del Fogai, va obre una convocatòria de 3,5 milions d'euros destinats a minvar l'increment dels preus d'alimentació del bestiar derivats de la guerra de l'Orient Mitjà. Demà dimecres 14 comença el termini per presentar-ne les sol·licituds fins al 30 d'octubre.
25: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Visita històrica dels reis Felip VI i Letícia a Ceuta. És el primer viatge a la ciutat autònoma que fa un cap d'estat espanyol des de l'any 2007. Així han estat rebuts el rei i la reina per part dels ciutadans que no s'han volgut perdre un viatge institucional històric que arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants procedents del Marroc.
4: Feia gairebé 20 anys que un monarca espanyol no visitava Ceuta i serà la primera vegada que hi pernocti. Felip VI i la reina Letícia tenen previst dormir al parador de Ceuta, un fet sense precedents en la història democràtica de la ciutat. L'objectiu del viatge ha estat mostrar suport i solidaritat cap als ceutins després de la crisi migratòria i fronterera i reivindicar que tant Ceuta com Melilla, que també visitaran demà, són ciutats espanyoles. Al carrer la gent està molt contenta amb la visita, tot i que n'hi ha que retreu que arriba massa tard.
13: És un hecho histórico.
14: La verdad que sí.
13: Pero los reyes estábamos deseando que llegaran, que vinieran a Ceuta. Un poquito tarde, pero bueno.
14: Aquí estamos para recibirlo, da igual. Lo importante es que vienen y que es un reconocimiento de que Ceuta es española.
15: Y muy ilusionados porque lleguen ya a las 12:30 y podamos verle. Es la primera vez que lo vamos a ver.
16: Es orgullo también que vengan, que lo llevamos esperando mucho tiempo también y nada, con muchas ganas, la verdad.
4: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, els ha agraït públicament la visita en un acte institucional a la seu de l'Ajuntament.
26: Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza. Confianza para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que desde hace 2 meses y medio nos encontramos. Muchas gracias por la visita y bienvenidos a su casa.
1: Tot això en un context de precampanya electoral en què els partits d'Esquerra continuen negociant a contrarrellotge acords preelectorals que evitin la dispersió del vot de cara al 29N. Avui, Podem, que aquest cap de setmana anuncia que no es presentarà a Catalunya per integrar-se a les llistes d'Esquerra Republicana, ha reconegut contactes amb el Front Comú, on hi ha Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida. Ara bé, de moment, no hi troben la fórmula.
4: Podem avui ha defensat l'acord assolit a Catalunya i anima la resta de l'esquerra a sumar-s'hi, tot i l'oposició dels comuns, que va ser la segona força a les generals de 2023, només superada pel PSC. La portaveu al Congrés, Ione Belarra, no descarta assumir acords a la resta de forces d'esquerra, però demana que s'assumin al seu projecte i no a l'inrevés.
27: Necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda que dé esa pelea. Y yo creo que las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero, insisto. Pero, por supuesto, todos los esfuerzos bienvenidos, toda la gente que se quiera sumar bienvenida.
1: El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla d'Acció de la Joventut amb prop de 60.000 milions d'euros, un document consensuat amb una setantena d'entitats que representen aquest col·lectiu i amb una bateria de 300 mesures de diferents àrees com salut, educació, inserció laboral i habitatge.
4: També inclou beques, programes de treball juvenil, el Bo Cultural Jove i mesures de mobilitat i participació. En aquest sentit, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat que aquest instrument estarà en vigor fins al 2028 amb mesures i finançament per donar resposta a les reivindicacions del sector.
1: Així arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Sa Pobla limita 20 bosses anuals al rebuig de cada veí. Podrà dur el punt verd i cobrarà 2 euros per cada bossa extra. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. És una de les noves mesures que s'implantaran a partir del mes que ve a la deixalleria municipal, on també es limitaran els enderrocs.
1: El Consell destinarà 800.000 euros per donar suport al comerç i al producte de proximitat mitjançant la campanya Bons Mallorca.
2: La línia d'ajuts està destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà i el termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils.
1: Dissabte sortirà la colcada del carro triomfal de Santa Catalina Tomàs. Emma Martínez, de 8 anys, representarà la Beata.
2: Gegants, xeremiers i bandes de música acompanyaran la colcada d'enguany pels carrers de Palma. Seran 900 persones que pertanyen a 30 associacions de 18 municipis de Mallorca.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la serva de Sa Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera Vallemosa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Amb Bernat Nadal, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Sa Pobla limita a 20 bosses anuals el rebuig que cada veí podrà dur al punt verd i cobrarà 2 euros per cada bossa extra. És una de les noves mesures que s'implantaran a partir del mes que ve a la deixalleria municipal, on també es limitaran els enderrocs.
2: A partir del mes que ve, Condom es controlarà quant de rebuig llancen els veïnats a la deixalleria municipal de Sa Pobla i podran dur un màxim de 20 bosses anuals i, superat aquest límit, hauran de pagar 2 euros per cadascuna. Toni Simó és el regidor de Medi Ambient del municipi.
5: L'objectiu que cerca aquesta mesura és precisament limitar el rebuig a la deixalleria, on veiem que hi ha més abús de mescla, i precisament limitar el rebuig implica guanyar-hi tots.
2: També canvia la recollida d'enderrocs. A partir d'ara s'hauran d'entregar dins saques autoritzades per l'Ajuntament, que valdran entre 1,50 € i 5 euros. Laura Galindo és informadora ambiental.
6: Se feia un abús per part, sobretot, més de cara a empreses i de més, no tantes particulars.
2: Durant tot el mes, els informadors ambientals seran el punt verd per donar a conèixer els canvis.
7: Me parece buena medida, en concreto, y que se controle un poco más el abuso de la generación de escombros y de cosas que se tienen que reciclar.
8: Me parece perfecto, siempre que seguir mejorar.
9: Y lo que se paga ya cada X temps ya es bastante caro. Y ahora, pagar más. Olé.
2: El sistema de recollida porta a porta continuarà com fins ara. En 2 anys, el volum de reciclatge a Sa Pobla ha augmentat del 12% al 68%.
1: Mentrestant, al port de Pollença avui també comença el nou servei de recollida de matèria orgànica amb el contenidor marró.
2: Els lots gratuïts que inclouen un poal de 10 litres, les bosses compostables i els clauers per obrir els nous dipòsits es poden recollir a les oficines d'atenció al ciutadà del Moll fins dissabte a les 10, de les 10 del matí a les 8 del vespre i dimecres de la setmana que ve.
1: Canviem de qüestió. El Consell Insular ha aprovat la convocatòria de subvencions per donar suport al comerç i al producte de proximitat mitjançant la campanya Bons Mallorca. La línia d'ajust, dotada amb 800.000 euros, està destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà i el termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils.
2: La convocatòria està adreçada a entitats i a persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases i siguin titulars de botigues o punts de venda presencials autoritzats a l'illa. Cada bo de descompte té un valor nominal de 20 euros i cada persona pot disposar d'un màxim de 5 bons. Per aplicar-lo, l'import mínim serà de 40 euros. Les sol·licituds es poden fer a través del Consell i el termini serà a partir de demà i durant 15 dies hàbils. Pilar Amate és la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
10: Demà, 14 d'octubre, obrim el termini d'adhesió a Bons Mallorca per comerços i productors que complesquin els requisits. La convocatòria està dotada amb 800.000 euros i inclou productes de Mallorca en denominació d'origen, productes locals etiquetats, ecològics certificats i articles artesans acreditats. Els bons seran de 20 euros per compres mínimes de 40 i ara s'obre el període d'adhesió per als establiments, no l'adquisició de bons per part de la ciutadania, que serà més endavant, a meitat del mes de novembre.
1: D'altra banda, dissabte a les 6 de l'hora baixa començarà la colcada del carro triomfal de Santa Catalina Tomàs. Emma Martínez, de 8 anys, és l'infant que representarà la Beata.
2: Gegants, xeremiers i bandes de música acompanyaran la colcada d'enguany pels carrers de Palma. Seran 900 persones que pertanyen a 30 associacions de 18 municipis de l'illa. Una processó declarada bé immaterial cultural. Llorenç Galmés és el president del Consell.
11: Que és la colcada d'Esquerra Triomfal de Palma, la colcada més antiga de Mallorca. I és la segona festa civil més antiga de la nostra illa. Datada en 1792, que és un dels moments en els quals se van dur moltes de celebracions amb motiu de la beatificació de la religiosa de Valldemossa.
2: La novetat principal d'enguany és la renovació integral del carro triomfal i també la voluntat d'endomassar els balcons del recorregut. Biel Carrió és el coordinador de la festa.
12: Aquestes balconeres, que és aquesta efígie de la santa, que és important fer-ho així perquè és l'únic element realment idèntic en totes les tres festes, la Ciutadana, la de Valldemossa i la Santa Margalida. És l'element visual que és el mateix per tots.
2: La colcada clourà el recorregut a l'església de Santa Magdalena, on es farà la tradicional ofrena floral i es venerarà la figuera de l'única santa mallorquina.
1: 2:37, més qüestions. Ja estan obertes les inscripcions per a la segona edició de la Ruta Jacobea, que permetrà a joves d'entre 18 i 30 anys recórrer una part del camí Sant Jaume i gaudir d'una experiència de convivència, naturalesa i superació personal.
2: Després de la primera edició, celebrada el 2025, l'activitat es tornarà a fer enguany en 4 sortides previstes durant el novembre. En total, s'oferiran 132 places distribuïdes en 4 torns de 33 participants cadascun, que podran gaudir d'un viatge de 7 dies i 6 nits per fer aproximadament 114 quilòmetres del camí francès fins a Santiago de Compostela.
1: Les prescripcions estaran obertes fins al 19 d'octubre i es podran fer a través de la seu electrònica del Consell.
2: Les places s'adjudicaran mitjançant un sorteig públic entre els joves que compleixin els requisits establerts i la institució finançarà el 70%, de manera que el preu serà de 202,50 euros per participant. Toni Fuster és el conseller de Presidència.
13: Un programa que se va posar en marxa l'any passat i que enguany hem ampliat. Hem passat d'un torn a 4 torns, el que serà un total de 130 joves, que el Consell de Mallorca finançarà fins a un 70% a cada jove, amb una finalitat que puguin compartir una experiència d'amistat, de superació, de també conèixer el patrimoni cultural que hi ha a Santiago, i estem convençuts que aquest programa serà tot un èxit.
2: La segona edició de la Ruta Jacobea comptarà en 4 torns, de l'1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21 i del 22 al 28 de novembre. Cada grup realitzarà 5 etapes del camí francès, des de Sarrià fins a Santiago de Compostela, passant per Portomarín, Palas de Rei, Arzúa o Pedrouzo.
1: I parlem ara del Centre Esportiu Aigua Dolça de Palma, que obrirà dijous les portes i s'incorporarà a la xarxa d'instal·lacions esportives gestionades per l'Institut Municipal de l'Esport.
2: La piscina estarà disponible de dilluns a divendres, de 4:30 a 9:30 del vespre, mentre que els programes esportius i socials s'incorporaran de manera progressiva. A la segona fase, el centre ampliarà l'horari de funcionament i també incorporarà els cursos de natació dirigits a persones majors de 15 anys, així com el programa d'activitats dirigides. La tercera fase es completarà en l'obertura de les dues sales de gimnàs destinades als abonats, El centre disposarà de 2 piscines, 5 sales esportives i 10 vestidors. Ha tingut un cost de més de 10 milions d'euros.
1: I tot això, l'Ajuntament d'Estellencs ha publicat un ban municipal per la retirada de les barques que hi ha mal estat a la cala. El termini per fer-ho de manera voluntària és de 15 dies.
2: L'objectiu d'aquesta mesura és garantir l'adequada ordenació, neteja, seguretat i conservació de l'espai públic, així com evitar l'acumulació d'elements que puguin dificultar l'ús comú de la cala o afectar-ne l'entorn. Transcorregut aquest termini, sense que les embarcacions hagin estat retirades per les persones responsables, el consistori podrà procedir a la retirada subsidiària.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.

0: 2:40 parlam de Literal, una comèdia sobre el poder, les xarxes socials i el narcisisme, és l'obra que divendres donarà el sus a una nova edició del Festival de la Paraula.
1: Es podrà veure del 16 al 25 d'octubre al Teatre del Mar i per Tots Sants al Teatre de Manacor. Dirigit per Sergio Baos, que és també un dels protagonistes, el text de Xavier Uriz vol fer reflexionar sobre la realitat que es viu a les aules a través de la comèdia i de la història d'un professor que es passa de frenada.
2: Discursos antifeministes, directament feixistes i de tot tipus, no? I, bueno, per sorpresa de tots, un professor de filosofia pues, comença a empatitzar més del compte amb tots aquests discursos, no? I això el condueix pues, a una sèrie d'aventures pues, les més divertides.
1: Entre la desena de títols que ens proposa el cicle de produccions de Ferro destaca Res no en verba, de David Mataró, un text al voltant de les investigacions periodístiques sobre la pederàstia i l'Església Catòlica Espanyola i que ja ha rebut reconeixement destacats.
3: El projecte ha començat amb molt bon peu perquè vam aconseguir una copro amb el Teatre Principal de Palma i aquesta setmana ens han dit que hem guanyat el Quim Masó, que és un premi que ajuda molt a la producció i sobretot ens dona portes al Grec i a la temporada alta, que és pues, una empenta, o sigui, és la millor manera de començar un projecte així, no? amb aquest suport.
1: A banda del Teatre del Mar i el de Manacor, el Festival de la Paraula durà espectacles i propostes relacionades amb el món teatral, a l'Espai El Tub, al Maruja Alfaro i al Maldà de Barcelona, tot des d'ara i fins al mes de maig de l'any que ve.
0: I parlem ara de l'exposició La sabata dibuixada, que s'inaugurarà demà, hora baixa, al Museu del Calçat d'Inca, on podreu veure l'experiment que han fet 10 empreses del calçat del municipi i 10 artistes.
1: 10 empreses de calçat del Raiguer, 10 dibuixants i una idea comuna, fer un còmic damunt una sabata. Jorge Isaurralde Tatum és el comissari del clúster de còmic.
4: Incidí especialment en que no quería un zapato decorado, quería un còmic, quería una història.
1: I aquest és un dels resultats pensat per a la marca Lotus, és el dibuixant, Àlex Fito.
5: Simbolitza el festeig dels nostres avis quan eren pagesos i l'altra sabata és la mateixa història, però és un festeig actual. Llavors les dues sabates semblen la mateixa quan ho veus així un poc de lluny, però quan veus de prop veus que la vestimenta i l'entorn ha canviat.
1: El projecte no ha estat fàcil i s'ha hagut de dibuixar damunt un patró. Escolta'm ara el dibuixant Bartolomé Seguí.
6: No és una pàgina sola, sinó que són molt de retals i molt de trossets de peces de sabata que has de decorar i pensant que després n'hi han construïts d'una determinada manera.
1: A l'hora d'imprimir, també han sorgit dificultats amb pells i tintes. Esperança Bestart és l'administradora de Calçats Bestart.
7: No teníem cap experiència en timbrar la nostra pell, i suposo que cap fabricant de calçat la tenia, i troc que ha quedat molt bé.
1: L'exposició s'inaugura demà hora baixa i donarà el sus oficial al Festival Còmic Nostrum a Inca.

0: I parlem ara d'una altra proposta, en aquest cas serà el claustre de Som Bonaventura, que acollirà dijous la tercera edició de Lírica Solidària en el marc del 6è Festival Líric de Llucmajor.
1: El tenor llucmajorer Joan Lainez, acompanyat al piano per Maria Victòria Cortés, oferirà un recital que proposa un recorregut per la cançó, l'òpera i la sarsuela amb obres de diferents estils i èpoques. El concert serà benèfic i la recaptació es destinarà a ADA Llucmajor, entitat local dedicada a la protecció i el benestar animal. La cita, dijous a les 8 del vespre.

0: El 17 d'octubre, a les 19:30 hores, el trio Ars Combinatòria du el 47è encontre de compositors a la Fundació Aca de Buja, l'Abans i el Després. Chelsea, Viven i Gubaidulina en diàleg amb dues estrenes absolutes. Taima, de Juan José López Rodríguez, i Breboris, d'Alfonso Casanova.
1: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En 14 minuts seran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: I arrenquem amb el Mallorca, que descansa avui i serà demà quan començarà a preparar la pròxima jornada.
3: Després de la victòria contra Las Palmas, els vermells tornaran demà a la feina per enfocar-se en el partit de dissabte contra l'Eibar a Ipurua. Toni Fuster té la darrera hora del conjunt mallorquinista. Bon dia, Toni.
4: Bon dia, Marta. El Real Mallorca tanca la novena jornada, la quarta posició de la classificació de 7 punts després de la victòria contra la Unió Deportiva Las Palmas. Una jornada propícia pels interessos dels mallorquinistes després de les derrotes de l'Eibar, Burgos i Castelló per acostar-se una mica més a les posicions capdavanteres on l'Almeria amb 21 punts n'és el líder. Per això, durant la setmana haurem d'estar atents a l'estat físic del central Abuba Sumajoro, que no va jugar ni un minut en el partit de diumenge contra la Unió Deportiva Las Palmas, també l'evolució física del migcampista Sergi Darder i a les possibles novetats que puguin aparèixer d'aquí a dissabte abans del partit a Ipurua contra el co-líder, l'Eibar. Adrián Fuentes segueix en estat de gràcia marcant gols, en suma 5 al seu compte particular i es converteix en el segon màxim realitzador de la segona divisió per darrere el davanter del Tenerife, Enric Gallego. El davanter és un fitxo en les alineacions de l'entrenador mallorquinista i si continua amb aquesta capacitat golejadora podria superar a final de temporada els 14 gols que va marcar amb el seu ex-equip al Córdoba.
3: Gràcies, Toni. I, per cert, Las Palmas ha destituït el seu entrenador, Rubén de la Barrera, després de la derrota a Somos contra el Mallorca. I la novena jornada de segona divisió es va tancar ahir amb aquests altres resultats. Derrota del pròxim rival del Mallorca, l'Eibar, que va perdre per 3-1 al camp de l'Oviedo. El Valladolid, que va golejar 5-0 l'Albacete, Burgos 0, Granada 1 i l'empat a 1 entre Tenerife i Girona. I pel que fa a la desena jornada, que s'encetarà divendres, el Mallorca visitarà l'estadi d'Ipurua, com dèiem, per enfrontar-se a l'Eibar. Serà dissabte a les 4:15 i, com sempre, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio i aquesta jornada també a IB3 Televisió.
5: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
6: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
5: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre.

0: natural. Cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se iba a dar de forma natural. Recibo una llamada de Cata el domingo, creo que desde el aeropuerto, nos juntamos a la noche y por eso estoy aquí, porque creo en Osasuna, creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y a veces hay que ser valiente también. Y bueno, juntando las dos cosas, pues aquí estoy.
1: La jornada a la màxima categoria es va tancar a nit amb el Llevant 3, Sevilla 3. El gol de l'empat del conjunt valencià va arribar al minut 99. I un altre dels noms del dia, la primera divisió, és el de Dani Carvajal, que és nou jugador del Getafe. El lateral de 34 anys s'incorpora a l'equip de José Bordalás fins a final de temporada. L'exinternacional amb Espanya es trobava sense equip. I a Primera Federació, l'UD Eivissa intensifica la feina per confirmar les bones sensacions en les dues darreres jornades. Però el focus també està posat en la infermeria. Víctor Sancho, bon dia.
2: Bon dia. El creixement de l'equip de Raúl Jona va en paral·lel a l'increment de membres de la plantilla en la infermeria. Si l'equip va començar el curs gairebé amb l'única baixa llarga d'Ivan de l'Olmo, que encara està lesionat, ara són més. I a més, els jugadors importants que no arribarien per jugar dissabte contra l'Àguiles, el primer dels dos rivals consecutius fora de casa. La darrera baixa, la de Javi Eslava, el davanter català, va fer-se mal contra el Castella i avui no s'ha entrenat. Tot apunta que no arribarà al següent partit. Genaro, lesionat als isquis, tampoc està. També l'extrem francès Georges Masella continua fora de servei i altra de les darreres baixes és Iker Varela, altre home de banda, en aquest cas amb problemes a l'abductor, en qui no pot comptar tampoc el tècnic de la Rioja. Clarament, l'equip ha d'afrontar dos partits complicats sense gaire alternatives en atac, com per exemple només un punta, Manu Justo, que a més és un dels jugadors cridats a ser importants però que encara no ha agafat el ritme a la competició. Només ha fet un gol. L'Eivissa millora en el joc, està a dos punts del play-off, però té una clara preocupació a la infermeria.
1: Més futbol. La selecció espanyola jugarà aquesta matinada a la una hora espanyola. El segon partit serà el segon partit amistós contra els Estats Units, corresponent a la preparació per al Mundial del Brasil 2027. Amb les mallorquines Patri Jarro Lucía Corrales, el combinat nacional tractarà de repetir victòria, això després de guanyar a les estatunidenques el passat dissabte. El partit d'avui, a més, serà especial per a la catalana Alexia Putellas, que es convertirà en la primera jugadora a arribar a les 150 internacionalitats amb Espanya. Sentim la jugadora Oyana Hernández i també la seleccionadora Sonia Bermúdez.
3: Al final creo que el equipo hizo muy buen partido el otro día, pero sí que es verdad que las estadounidenses pues han tenido ahora más trabajo para conocernos, para ver de lo que somos capaces, entonces creo que van a venir a por todas y intentando ganar este partido.
4: Sabemos que va a ser completamente diferente al que jugamos, así que nada, creo que son partidos muy importantes. Todavía nos queda otra ventana de amistosos en que veremos otros rivales diferentes y a partir de ahí pues ya pensaremos en Nation.
1: I tancant plana futbolística amb la Champions, que torna avui vespre amb la participació de fins a 3 equips espanyols. D'una banda, quan siguin les 9 del vespre, el Barça visitarà el Galatasaray. L'equip de Hansi Flick vol allargar el seu gran moment i aconseguir la segona victòria en la competició continental. Sentim el central del Barça, Pau Cubarsí.
5: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A la mateixa hora, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, rebrà el Manchester United. Els matalassers necessiten puntuar després d'encetar la Champions amb una derrota contra el Liverpool. Sentim el Cholo Simeone.
6: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar. Y evidentemente necesitamos puntos, como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
1: I també avui a les 9 el Villarreal rebrà el Nàpols a la Ceràmica. Tant el conjunt groguet com els italians varen perdre la primera jornada de la competició. Demà ja serà el torn del Real Madrid, que visitarà la Roma, i el Betis rebrà el Porto. I en bàsquet, l'Azul Marino és tercer a la classificació de la Lliga Femenina, empatades a punts en primeres i segones, això després del ple de victòries enregistrat en les tres primeres jornades de Lliga. La darrera victòria, diumenge, Sant Moix contra el Cadí La Seu per 72-50. Sentim la jugadora de l'Azul Marino, Belén Arrojo.
7: Somos muy conscientes, ¿no?, de lo importante que son estas tres

0: Primeras victorias, pero también te digo que por lo que conozco el equipo está con los pies muy en el suelo. En esta liga puede pasar cualquier cosa en cada jornada. Entonces, bueno, con la ambición que creo que cada una de nosotras tiene y con ese deseo de seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando, por supuesto, pero siendo muy conscientes de que hay que dar el 100%.
1: El pròxim partit de l'Azul Marino serà dissabte a la pista de l'Euskotren, que tampoc no ha perdut cap partit.
2: Gràcies, Marta. Els darrers minuts de l'informatiu, com sempre, per Cultura.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Vinyeta és una paraula femenina. Aquest és el títol de la gran exposició del Comic Nostrum d'enguany, una mostra exhaustiva i única, amb més de 200 elements, que exposarà l'evolució de la presència femenina al món del còmic estatal. S'inaugura dijous al Casal Solleric i la comissaria Jaume Baquer, un dels majors col·leccionistes d'originals d'Europa. Sandra Martínez, molt bon dia.
4: Bon dia, i també és un coneixedor extraordinari de l'evolució de l'art que demostra una vegada més en aquesta mostra, que ens permet veure el llarg i difícil camí de les creadores de còmic a Espanya, a les quals durant molt de temps els tallaren les ales.
5: En els principis estaven totalment classificades per fer còmic romàntic i còmic infantil tipus conte de fades, perquè m'entenguis, no? I d'allà pràcticament no podien sortir, no veies cap dona que estigués fent, jo què sé, còmics de guerra o westerns o històries de pirates o qualsevol altra cosa que fos inclús dins el camp de fumó de Bruguera o coses d'aquest estil, era pràcticament impossible que trobessis qualcuna en este veo.
4: I què feu canviar aquesta realitat? I dels canvis socials, esclar, però també l'evolució pròpia del còmic i l'aparició d'una nova manera d'explicar les coses, la novel·la gràfica.
5: Però jo crec que sobretot el que ha passat, a part de canvis de la societat, evidentment, és que la novel·la gràfica ha fet que arribi a un públic lector diferent, on hi ha molta més presència de dones. I això també ha fet que hi hagi moltes dones que s'hagin interessat pel còmic. Igual que va passar amb el manga va ajudar moltíssim a introduir lectores de còmic que després han acabat sent bastants autores, no?
4: Purita Campos, Carmen Barberà, Anna Miralles i també Montse Martín, Estudio Cosen o Margalida Vinyes, tots són en aquesta vinyeta, és una paraula femenina que s'inaugura dijous a les 7 de l'hora baixa i que restarà exposada al Casal Solleric fins dia 7 de gener.
2: Torna al Major Docs, el festival que trenca tots els estereotips de les mostres. No creix ni vol fer-ho, no presenta estrenes, no llueix catifa vermella, perquè no vol perdre l'essència que cada any, i ja en són 8, el transforma en una cita imprescindible per als amants dels documentals d'autor. Enguany la cita serà del 9 al 14 de novembre, amb aturada, això sí, dia 11, el Major Docs s'afegeix a la convocatòria de la vaga general.
4: I podríem dir que això és un exemple més d'aquesta implicació de la mostra en el món que l'envolta i que recullen les obres que s'hi podran veure, des de la història d'una artista afganesa que intenta fugir de l'Iran a la d'un nin miner de Bolívia o la dels darrers 70 anys d'història del Líban. El món és gran i és petit alhora perquè els sentiments són arreu els mateixos i encara més davant d'un món en flames, que és el lema d'aquesta edició i que ens interpel·la en tots els sentits. El cineasta Miquel Erc és el director d'aquest festival.
6: D'alguna manera representa o una tot el que està passant en aquest món, no? Crisis, guerres, migracions forçades, a nivell climatològic doncs, també és un món que sembla que es desfà. I justament davant d'això volem reivindicar la festa com una resposta a aquest moment tan convuls, no per evadir-nos, sinó justament perquè pensant que plegats podem crear alguna cosa molt més interessant i a nivell de futur.
4: Enguany, el cineasta francès Jean-Gabriel Periot serà el convidat d'honor i la menorquina Natàlia Castro-Picón, la pensadora convidada. El cinema balear, amb l'estrena absoluta d'11 curtmetratges, també serà ben present en aquesta edició on les jornades professionals posaran el focus en la distribució. S'obriran també les portes de nou a tota classe de públic gràcies als programes pioners Educa i Comunitats.

0: Són les 3, moment per actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts 13 d'octubre, una jornada marcada de nou per la problemàtica de l'habitatge, perquè avui una altra vegada s'ha suspès un altre llançament d'una família vulnerable a Palma. Mentrestant, al Parlament, els desnonaments han estat al centre de la discussió política. Oliver Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Ha estat en un ple marcat pels retrets per aquesta crisi i que, de fet, ja començava a primera hora en polèmica pel veto de Vox a fer un minut de silenci per Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid després d'esdevenir un símbol en la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, la cambra, de manera, això sí, improvisada, ha aconseguit guardar un minut de silenci en un gest que ha secundat només l'esquerra.
2: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
3: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
4: Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
5: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
0: Tot això quan hem sabut que el debat de política general serà la setmana que ve.
1: Sí, perquè Margà Provenç ha convocat per dimarts la primera jornada d'aquesta cita política anual, que serà la darrera de la legislatura i que arrencarà amb el discurs de la presidenta. Es va aprovar divendres en Consell de Govern, però la petició de debat s'ha registrat avui matí al Parlament. Dimecres 21 serà ja el torn dels diferents grups parlamentaris.
0: I avui a B3 Ràdio hem parlat de presons saturades.
1: En 4 anys el nombre de reclusos a les Balears ha augmentat un 15%. La presó de Palma és la més massificada, amb un 30% més de la seva capacitat. Hi ha més interns i, per tant, més conflictivitat, segons avisen els funcionaris. També més trastorns mentals. Jesús Casado, delegat del CESIF a les Balears.
6: Hi ha altres mòduls que estan molt sobreocupats, per encima de 130 places. Esos mòduls, al final, se convierten en una bomba de relojería, porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
0: Els sindicats proposen augmentar el salari mínim un 7% l'any que ve.
1: Així se situaria en 1.307 euros a 14 pagues. Són 86 euros mensuals més cara. Treball, en tot cas, ja encarregat a la comissió assessora de l'SMI que presenti la seva proposta a principi del mes que ve.
0: Els transportistes eivissencs incrementen els preus de venda un 20% des del mes de març.
1: Un encariment, diuen, inevitable pel sector a causa de la pujada dels costos, especialment de combustibles. Asseguren que la situació és de màxima incertesa per al sector. A la pujada de preus també s'afegeix que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa. José Ralla és president de l'Associació de Transportistes de la PIMEF.
7: Te digo que cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas. I esto es la puntilla que te faltava.
0: I els Reis ja són a Ceuta.
1: Bany de masses de Felip VI i de Letícia a la ciutat autònoma, que rep la visita d'uns monarques per primera vegada en 20 anys. I ho fan 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc, un fet que han retret alguns dels assistents.
8: Es un hecho histórico.
9: La verdad que sí.
8: Pero los Reyes estábamos deseando que llegaran, que vinieran a Ceuta. Un poquito tarde, pero bueno.
9: Aquí estamos para recibirlo, da igual. Lo importante es que vienen y que es un reconocimiento de que Ceuta es española.
0: I el Papa Lleó XIV ingressa a l'hospital on serà operat avui capvespre.
1: És l'Hospital Universitari Agostino Gemelli de Roma, on avui serà intervengut per tractar el nòdul pulmonar que se li va detectar durant una revisió. És una patologia que ell mateix va anunciar diumenge després de la tradicional pregària de l'Àngelus. Per aquest motiu, el pontífex ha cancel·lat totes les seves audiències fins al pròxim 20 d'octubre, coincidint amb la seva hospitalització.
0: Idò, així arribem a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara B3 Ràdio comença Tèntol.
10: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia. Ahir va ser el Dia de la Hispanitat, la Festa Nacional d'Espanya, una diada que commemora el descobriment d'Amèrica per part de Cristòfol Colom. També hem de dir que, si fem un pot d'història, Espanya, la festa ahir també va ser coneguda com el Dia de la Raza des de l'any 1908, per decret d'Alfons XIII i també Antoni Maura. I fins al 1958, que es va canviar la seva denominació oficial per Dia de la Hispanitat. La qüestió, però, és que a banda de la Hispanitat, ahir també hem de recordar que varen fer festa les Pilars, un nom ben conegut, Pilar. Pilar és un nom que, com sabreu, prové de la Mare de Déu del Pilar, que és la patrona de Saragossa i també de l'Aragó. Pilar és un nom propi femení d'origen castellà que ve d'un pilar, sí, és a dir, d'una columna. Ve d'una columna petita damunt la qual hi ha col·locada una imatge d'una Mare de Déu, a Saragossa. Com que aquella figura és damunt d'un pilar, la santa és coneguda com la Mare de Déu del Pilar. I de pilars, aquí a les Illes en troben moltes, sense anar més enfora i vetres tenint a Pilar Seguí o també la periodista Pilar Rubí. Fins i tot, antigament n'hi havia més. De fet, una de les pilars més conegudes és Pilar Juncosa, la que fou la dona de Joan Miró, que era mallorquina i que se va casar amb en Joan Miró justament ahir va fer 97 anys i va ser a l'Església de Sant Nicolau de Palma, on ella era parroquiana d'aquesta església de Sant Nicolau. I llavors Miró i Juncosa varen anar de viatge de noces a Pollença. Però bé, Joan Miró i Pilar Juncosa se varen casar el Dia del Pilar. Comencem.

0: com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres vos acompanya de 3 a 5 del capvespre a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui no vull fer mala estrogança, però som dimarts 13 d'octubre, tenim totes les lletres i qui avui les saben totes també són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Bon dia més de taula, Maria Pons, com estàs? Ben tornada?
1: Com que dimarts 13, no m'agrada tornar amb aquest dia, no m'ambiento mucho,
0: no,
1: això.
0: No, me sap greu, és una evidència.
2: Clar, anant que és dilluns i no és dilluns,
0: no,
2: dimarts,
0: és dimarts.
2: I és 13.
0: I és 13,
1: justament.
0: Sí. Què hi farem?
2: Bé, sa vida. Som aquí, però.
0: Sí,
1: encara. Aquí som.
0: De moment sí. Estan bé.
2: Sí.
0: No m'ha de passar res,
3: no,
0: si
3: per ara no.
0: Va bé. No. Tocarem fusta o ferro, o allò que faci falta. Benvinguts a tots un dia més. Celestí, tenim un bon grapat de continguts avui. Molta gent que avui vendrà a concursar, que ja són aquí, a IB3, però també altres coses.
2: Això mateix. Idò, i avui parlarem d'una exposició que es diu Vinyetes, una paraula femenina, que està marcada en el festival Comin Nostrum, que s'ha inaugurat i que recorre 7 dècades, des dels anys 50 fins avui, la presència i l'evolució de les dones dins el sector del còmic i que es podrà veure a partir d'aquest dijous en el Casal Solleric.

0: doncs sí, entre els molts festivals que aquest dia és el Còmic Nostrum, aquest festival de còmic que ja està superconsolidat, moltíssim. I ens venen amb aquesta proposta avui al Casal Solleric, Celestí, que té molt bona pinta.
1: Amb moltes activitats, i nosaltres des d'aquí, des de Tentol, hem volgut destacar aquesta exposició. Vinyeta és una paraula femenina perquè va sobre l'evolució de les autores en el sector del còmic.
0: Fantàstic. Doncs després en parlarem, però, Maria, avui és dimarts i tenim més temes.
2: Sí, mos toca conèixer un moment Tentol, com cada dimarts, dels oients del nostre programa. Avui mos proposen contemplar demà.

0: Encara hi ha gent que ha nedat aquest cap de setmana.
1: És que no ha fet fred, tampoc.
2: No.
1: Ha
2: fet bo.
0: Sí, ha fet bon temps. La veritat que sí.
3: Vol dir que encara hi podem anar.
0: Jo conec gent que ha nedat, jo som friolera. No tinc coratge, però sí, sabeu que hi ha gent que encara ha nedat i que ha fet molt bons dies per nedar, tot i que ara crec que s'embruta un poc els temps, encara hi ha gent que aprofita per fer els darrers capficos i avui vos proposarem un nou moment tèntol, però també tenim un tema del dia avui dedicat a la música, Miquel.
1: Sí, el dedicarem al concert que ha fet aquest cap de setmana Maria del Bar Bonet al Teatre Olímpia de París, més de 50 anys després de la seva primera actuació a la capital francesa, i en parlarem amb el nostre cronista, en Jaume Bernat Adrobé, que ha fet de turista de Morrofí, que cap de setmana hi ha anat fins a l'Olímpia, i també amb el músic Benjamí Salom.

0: de què cantar l'Àguila Noir, l'Àguila Negra, en Abril Mabonet, aquest dissabte?
1: No ho sé.
0: Diumenge va ser.
1: Diumenge va ser. No sé si la va tocar. L'únic que sé és que va fer cançons mítiques, antigues, i cançons del nou disc. Així que va ser un concert diferent en aquell de fa 51 anys.
0: Clar, han passat 51 anys, imagineu-vos.
2: Ja, on et tens a fer cançons noves, clar. Sí.
3: Però aquesta és mítica, jo hi vaig néixer amb aquesta.
0: Sí, sí. I com que és una versió... Esclar,
2: sí, mai fallen.
0: És una versió, però...
3: Sí.
0: D'aquest quasi d'una bàrbara francès. I la Maria del Mar Bonet té aquesta versió que realment és fantàstica. I després també en parlarem, com dèiem, amb en Benjamí Salom. En Benjamí és un dels músics violinista que va actuar a l'Olímpia amb Maria del Mar Bonet aquest cap de setmana i volen conèixer com va ser aquesta experiència. Però bé, avui també hem de parlar d'història. Vendrà en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera, i avui dedica la seva secció a una peça de roba interior.
4: Avui, 13 d'octubre, celebra el Dia Sense Sostenidors, una iniciativa plena de conscienciació que ens serveix com a excusa per repassar la llarga història d'aquesta peça de roba interior. Amb una...

0: I d'avui sí, també amb una sorpresa, és el dia de nodos sostenidors, amb una cosa així, ja dir mundial per tot, ja ho sabeu, doncs aquest també, i parlarem de la història d'aquesta peça de roba interior, perquè, com sempre, tot té la seva història. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en tot en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolib3, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
5: O sorpresa!
3: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: I d'ací tot a punt ja ho tenim per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel, Maria. Fins d'aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so... Qui tenim avui? Presenta'l tu, Celestí, va.
4: Clar. Oh, sorpresa. Ha tornat. En Lluís Fortesa.
3: O Fortesa.
4: Clar, ha estat en fora, eh? En Lluís Fortesa.
0: Ah, sí?
4: Ben,
0: no sabem si ho poden dir. O Fortesa. Ha estat a Itàlia?
4: Sí.
0: Què
4: I ha fet una bona passejada per Itàlia.
0: Que bé.
4: S'ha passejat de punta a punta i ha tornat a una altra punta i... Sí, sí.
0: Que bé, quina sort.
4: Sí.
0: Molt bé, ben tornat, Lluís. Gràcies. Les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui, que també parlarem d'Itàlia. Bé, d'italià, més bé.
2: La rabiosa actualitat.

0: Però si avui la rabiosa actualitat té a veure amb els idiomes, l'italià serà un d'aquests, però molt més, perquè arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I d'ahir sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una efemèride, perquè aquesta mateixa setmana l'Escola Oficial d'Idiomes fa 40 anys. Són

0: et surt de casa amb intenció de no tornar, en saps que n'he carregada de desitjos per demà. En saps que n'he carregada de desitjos per demà. Matura França, dues hores he tornat.
1: Així és, avui volen dir que el concurs d'atendre els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. 40 anys al capdavant del multilingüisme, perquè aleu ahir, apuntau, agafau llibreta, si podeu, i si no, se memori, perquè s'hi poden aprendre aquests idiomes. Alemany, anglès, àrab, català, francès, espanyol, italià, japonès, rus i xinès.
2: Genial.
1: Que trobeu tot això, i més encara, però els altres són com a més intensius, diguéssim, com a més especials, però tots aquests idiomes podeu aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes. De fet, tenen un lema, passió pels idiomes, i aquest és molt més que un eslògan, perquè presideix la façana de l'Escola Oficial a Palma, al carrer d'Aragó, i és una declaració d'intencions de la filosofia del centre i també del seu equip, partint de la convicció que una llengua no s'aprèn només amb les regles gramaticals, sinó que l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma celebra 40 anys d'història més enllà també de tots els diccionaris. Per fer-ho, han organitzat un festival obert a tothom, obert al barri, allà on són, a l'alumnat de totes les promocions que han passat per l'escola i a tota la ciutadania per posar en valor la cultura, les particularitats de cada idioma i allò que els fa especials. Aquesta diada començarà aquest dijous, dia 15 d'octubre, a les 10 del matí, comptarà en la presència d'autoritats, així com també una extensa programació de moltes activitats que s'allargaran fins a les vespre.
3: Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma.
1: I de si Leo hi fa 40 anys, de fet es va posar en funcionament l'octubre de 1986, per tant, efectivament fa 40 anys, un centre públic que depèn de la Conselleria d'Educació, Universitats i Recerca del Govern de les Illes Balears, i la seva finalitat és l'ensenyament de llengües modernes. I aquest dijous, com vos dèiem, faran aquesta festa d'aniversari, una festa gratuïta, que hi haurà cultura, gastronomia, música, esports i també benestar en aquesta seu del carrer d'Aragó de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma. Aquesta fita d'enguany, Leo I la celebra també amb la publicació d'un primer exemplar d'una revista gratuïta que tenen, que l'acaben de llançar i que es diu Mosaic, i on hi tenen cabuda idiomes que s'imparteixen i també totes aquelles activitats culturals que se fan durant el curs i també els eixos vertebradors de l'escola pel que fa a coeducació, però també tenen biblioteca, foment de lectura, intercanvis culturals i programes de formació. Fan moltes coses, avui les voldran conèixer i també, per què no, fer aquesta festa.
2: Exacte, i doncs, per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes.
1: Són les 3:21.
4: Tèntol.

I avui que parlam d'idiomes, volem demanar per una expressió relacionada amb un idioma. Bé, amb un idioma o amb una manera de ser d'un país. Perquè avui parlant de suecs, suec no n'ensenyen de moment a l'escola oficial, crec, però tot pot arribar. I segur que heu sentit a dir qualque vegada l'expressió fet-se et suec. Fet-se et suec és una expressió que no té res a veure en Suècia, tot i que mos hi faci pensar, perquè aquest suec vendria del llatí i de la forma masculina de soca. Per tant, no tindria res a veure en Suècia. Però tot i així, la majoria de gent empra aquesta expressió que hem agafat des castellà a fer-se el sueco pensant que fa referència als habitants de Suècia. Per tant, ho farem ben i bé per incloure-la a la pregunta d'avui i precisament vos volem demanar què significa fer-se el suec. Allez.

0: I en viva Suècia tenim tres opcions de resposta. Què significa fer-se et suec, Celestí?
1: Era fer-se l'interessant. És una
0: opció. S'ha fet et suec.
1: Sí. Et ser molt puntual, també.
0: Suec,
1: puntual,
0: fets et suec.
1: De rellotge suec.
0: Sí.
1: A fer-se es desentès.
0: Aquest s'ha fet et suec. Es desentès. Aquesta és la pregunta d'avui i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o bé telefonar-nos al 971-13-99-00 i així vos sentim. 971-13-99-00.
0: Avui demanant per aquesta expressió, què significa fer-se et suec? Ara tornem.

0: Letras Radio As, diversión.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: El 15 de noviembre tienes una cita con la solidaridad. Participa en la segunda carrera solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares, con pruebas de 10 y 4 kilómetros, carreras infantiles gratuitas y una caminata popular de 4 kilómetros a beneficio del Teléfono de la Esperanza. Redescubre el puerto de Palma y súmate a esta iniciativa solidaria. Inscríbete ya en elitechip.net.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic bel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3 i 26 minuts, som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui vos demanem per una expressió que si ho fes et suec. Tu t'has fet mai et suec?
1: Ui, sí. Sí.
0: Qual que pica.
1: A vegades,
0: jo crec que tothom,
1: sí,
0: qui més qui manco.
1: Sí.
0: De fet, els nostres joients ho tenen molt clar, vull dir, la resposta del dia, de la pregunta del dia, recorda'm, fer-se et suec, què significa tenir 3 opcions?
1: I d'això significa fer-se l'interessant?
0: 0%.
1: 0%?
0: 0.
1: Crec que van bé, eh?
0: Sí.
1: Significa ser molt puntual.
0: Desconec la puntualitat dels suecs, però tampoc.
1: Quin percentatge hi ha? Tampoc? Zero?
0: No.
1: 0%?
0: 0%.
1: I és fer-se el desentès, per a ser.
0: Aquesta sí, eh?
1: Sí.
0: Aquesta sí, 100%, avui dels nostres oients. Tothom ha endevinat la resposta. Efectivament, fer-se el suec és fer-se dissimulat, eh? Com si sentís ploure, vaja. També ho poden dir de moltes maneres, eh? Perquè el verb és una expressió que mos arriba des castellà i molt de filòlegs diuen que no és massa correcte, que se pot dir fer sorni, fer espagès, fer distret, o fer com si sentís ploure, fer sort, també. Són maneres de...
1: Pobre pagès, però, per què?
0: No ho sé.
1: Fes pagès?
0: Això ja no ho sé. Mm. Són frases populars. Però, en tot cas, avui, que parlant d'idiomes ens ha servit per recordar aquesta expressió que veig que tots teniu prou clara i que qualque vegada qui més qui manco s'ha fet el suec. Però bé, en aquest programa no se podran fer suec ni les sueques, perquè haurem de contestar les nostres preguntes.
1: Això sí.
0: Coneixem els nostres convidats.
1: Vinga.
0: Endavant.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, convidades, que aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Elisa.
0: Qui més hi ha aquí?
7: Marta. Isabel.
8: Nacho.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: No, visc a Sauva.
0: A Sauva. I no Marta?
7: Un poc més a prop, però a Lloseta.
0: A Lloseta.
7: Jo a Palma, molt a prop. A Palma, molt a prop.
0: A Palma, sí. I
8: també a 20 minuts.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Sorpresa. Escola Oficial d'Idiomes de Palma. Passa palabra. Això també, però... O en el despatx de directora.
8: I jo, a la meva segona casa, que és COI de Palma.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Pregunta difícil, perquè a part de donar classe també estic a la biblioteca, per tant, depèn del moment.
0: Però si tens alumnes?
7: Alumnes, sobretot.
0: Gent interessada.
7: Tant per la biblioteca com per les classes.
10: I llibres, també.
7: I llibres.
0: Marta, tu què necessites?
7: Jo, Elisa i jo som la mateixa persona, sempre ho deim, perquè duim les dues, B2, CU i la biblioteca i la sala multimèdia, i si necessitem alumnes, llibres, i sobretot moltes ganes també, tant del professorat, del claustre, com dels alumnes.
0: I ensenyau anglès?
7: Anglès les dues,
0: totes dues, sí.
7: Doncs jo necessito... jo necessito moltes coses. A veure, primer, l'alumnat, evidentment, no? Que vingui, i també, sobretot, el meu equip de direcció, que fa molta feina i és important, i també el professorat, que és clar, implicat i genial, i també el PAS, el personal administratiu i de servei, que sense ells seria impossible.
0: I tant. Nacho?
8: Jo necessito una pissarra blanca per escriure els traços, perquè som profe de xinès i de coreà. Per tant, podeu imaginar-vos com acab d'escriure, me surten, arriba a casa i me diuen que estàs xerrant, no t'entenc, perquè encara no he canviat el xip.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: No mos poden queixar.
10: Gràcies, directora.
7: No ho decides ella, però... No, sí. Se pot fer una crida a conselleria aquí des d'educació que millorin les situacions de tot el personal docent.
12: I l'administració.
7: Correcte.
8: Mai en tenc prou, o sigui que benvingut sigui.
13: No sobretot... m'hauria pensat mai que t'ho sentiria dir.
14: No dic res, m'està venint una impressió mental.
15: Veig Alemanya. Hi ha estat Alemanya?
7: Sí, diverses ocasions. També.
0: Sí, alemany també s'ensenya, no?
7: Alemany s'ensenya molt fortament. Ein bisschen. Molt poc.
10: Ja ens veu més que nosaltres xinats, o coreà.
12: Sí, moltes vegades a Alemanya. Sí. M'agrada moltíssim, sí. Schlibadisch, bueno... Xus. Poca cosa més.
7: Aquí tirant de clixés, profes, ostres.
8: Jo vaig arribar fins a B1, però perquè cercava el lot, i ja està. Ja no.
0: I perquè és una parella alemanya, sí? Molt bé.
2: Sap algun acudit?
0: Va, que n'hi ha molts acudits d'idiomes, o de... Era un francès, un anglès, un alemany...
7: Francès.
0: Francès,
7: mem. Isabel.
0: Rire jaune.
7: Ah,
0: sí?
7: Què significa, rire jaune?
0: No ho sé.
10: No ho sabem.
7: No?
10: No.
7: A veure.
0: Ai, que un examen.
8: Groc,
7: groc, sí.
8: Groc i...
7: reir?
8: Riure de manera groga.
7: No.
8: No.
7: Sí, seria la traducció.
8: Groviure, groviure.
7: No. Rir jaune és riure amb incomoditat, que no estàs bé del tot, no? És rir jaune.
10: Per compromís, vol dir?
7: No. Sí, també, però...
0: Més ja m'ho pres una paraula.
10: Sí.
16: Què penseu fer aquesta nit?
17: Jo avui he de feina de matí, així que sobre baixa seré a casa, amb la família.
18: Jo seré a casa amb la família, però acabant també d'ultimar quatre coses que mos queden per aquest avui fest, que ara en parlarem, supòs.
0: I tant.
7: Jo estaré preparant el meu discurs, també, per el dia... dia 15.
8: Jo acabaré classe a les 7, i després hauré de fer feina perquè estic en un curs de formació del professorat per plataformes Moodle. O sigui que, bé, sempre som professors, però també no deixem de ser alumnes mai.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari la Troi i la Mar de Bé. Ja podem saludar, per una banda, Elisa Bibilani, coordinadora de Biblioteca, suport de coeducació i professora d'anglès, tot això. Benvinguda.
17: Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu també. Marta Terrassa, professora d'anglès, coordinadora de Biblioteca i forma part de la Comissió de Dinamització.
18: Hola.
0: Organització. Companya, també periodista. Mil coses.
18: Un poc bipolar en aquest punt, ja.
0: Com estàs?
18: Bé, bé.
0: Benvinguda.
18: Gràcies.
0: Ja t'has encarregat d'organitzar la festa, també?
18: Sí, he intentat ajudar, sí, sí.
0: Ara mos l'explicareu, però hem de saludar també na Isabella Amor, has de dir com se pronuncia.
7: Entor. Molt fàcil.
0: Isabel, benvinguda.
7: Gràcies.
0: Ets la directora
7: sí.
0: De fa molt d'anys.
7: Bueno, fa 6 anys que sóc de directora, però fa 28 anys que a l'escola i l'equip directiu 27.
10: Uau, wow. Genial.
0: Sí. Tens experiència.
7: Una mica, sí.
10: T'agrada?
7: Sí, sí, sí. Sí, m'agrada. És una aventura humana, també. Més que també gestió, però també una aventura humana i compartir idees i ajudar, també, i tenir un contacte amb la conselleria, que tenim sort, que tenim un bon contacte. I això també és un privilegi poder fer feina amb ells, també, i explicar el que fa falta. I bé, així que estic contenta, sí, estic bé.
0: Professora de francès.
7: També. Sí,
0: les hores que poques, però també
7: poques, sí, sí, molt important per mi, és la meva vocació.
0: Sí. I també l'heu escoltat en Nacho Pérez, professor de xinès i de coreà. Nacho.
8: Exactament.
0: Uau. Com vas aprendre xinès i coreà?
8: Fa molt de temps, jo vaig començar amb 14 anys. I, per exemple, jo, evidentment, se'm nota que som de Barcelona, i anava, per exemple, al coreà el vaig aprendre, anava a una escola tots els dissabtes, que era només una escola de coreans. I me posaven en el grup i vinga, i aprendré qualque cosa. I tot això me va dur primer amb el xinès, després... Primer vaig començar amb el japonès, després el xinès, i vas dir, bé, coreà, com està aquí de vora, vinga, sí. No? Uns a l'altre, i vas fer el triplete. I la veritat és que molt bé, estic molt content. He pogut ensenyar
0: si
8: tots...
0: fàcil, eh?
8: Sí, he pogut ensenyar tots tres escoles d'idiomes i estic molt content.
0: Els tres idiomes?
8: Sí. Bastants.
0: De què tens més alumnes? De xinès o de japonès, ara mateix?
8: Japonès ja no, perquè ja no me da. Ja, la vida no me da. Saps? Però ara estic en xinès i coreà i tots dos grups... Bé, són quatre grups que tinc i molt content.
0: Sí, hi ha molta gent. Quins són els estudis?
10: El mateix alumnat.
8: N'hi ha alguns que són de xinès i saben que jo estic fent classes de coreà i, curiosament, s'apunten. I viceversa. És com que... I un després t'adua un altre. Ah, mira, d'anglès tal, i de francès, i d'alemany, i de rus. I jo crec que és molt... Fa com molta cohesió i molt, també molta comunitat. I uns xerren. És que és una meravella tenir un grup d'alumnes tan heterogènic, perquè tots xerren, tots es coneixen, i al final t'aconsellen i te recomanen anar a un idioma, a un altre, el que sigui.
0: Clar, sobretot els estudis d'anglès són els que tenen més alumnes?
17: Som el departament amb més alumnat.
0: Des de sempre, no?
17: Diria que des de sempre, sí.
10: I quins són els idiomes que han pujat més?
12: Doncs el japonès i ell, l'espanyol per estrangers, també ha pujat molt. Fa uns anys que puja. I ara, recentment, puja una altra vegada el xinès i el francès i l'italià. Torna a pujar.
0: També francès i italià.
12: Torna a pujar, sí.
0: Clar, va per modes un poc, o per sistemes econòmics, no ho sé.
12: Sí, també les dues coses,
8: Un poc, està sempre relacionat. Jo crec que, a part, diguem, de menjar, xarxes socials han fet moltíssim un efecte molt positiu, perquè coneixem ara què és el kimchi, coneixem ara què és el sushi, coneixem ara què és la...
10: És a dir, que el menjar va relacionat amb l'idioma. Sempre. Vol aprendre un idioma.
8: Sempre. Sí. Això és un viatge. Tenir gana és un sentit internacional. No importa quin idioma xerris.
0: Sí, tot i que el menjar anglès tampoc no té molt.
18: Això per nosaltres no funciona. Bueno, però en tots els polis que vam fer tenen una gastronomia que no és pròpia com a tal, però és perquè toca de tots els pals.
8: Jo aquí he de corregir un poc, perquè jo tinc família política anglesa i cuinen molt bé, i fan unes coses, però us puc dir...
18: No hi ha res seu propi més enllà dels vins.
10: Si és bo, és bo, però has d'encertar. De vegades és difícil encertar.
8: És que també anau a llocs que dius, bueno, saps? Anau per la part més tradicional, que ja veureu.
12: Però és veritat que la gastronomia està associada a l'italià i al francès, ho sento molt, però és així.
18: Has guanyat, Isabel, el barallà, ja està, no t'ho discutim.
0: No t'ho discutirem.
10: I japonès i xinès també van
12: darrere.
18: Demana'ls que fan a classe, demana'ls. Poca gramàtica i molt dolor de cuinar.
10: Ah, sí?
8: Bueno, cuinem molt, sí.
10: Sí?
8: Sí, clar.
0: Els dos també. Vosaltres també, francès?
12: És que fem tallers mensual de cuina. A l'EUI mateix tenim una cuina portàtil. Wow. I fem recepta sense... Un menú sencer.
10: Que bé, fascinant,
12: sí, sí, sí.
8: Que no pensin que només el xinès és per Temu o Xin. És a dir, que també reconeguin que hi ha altres coses i que després ells ho puguin utilitzar, per exemple, quan van a un restaurant i puguin demanar coses, o a un supermercat asiàtic i puguin demanar coses en xinès.
0: Hi ha idiomes més fàcils i més difícils d'aprendre? O això és un prejudici?
8: Això és un prejudici lingüístic. Ho dic perquè vaig fer traducció i interpretació com a carrera i allà m'ho van dir, no diguis això mai més. Però sí que és cert que des d'un punt de vista lingüístic, si ets una persona que és, diguem, hispanoparlant o de llengües romàniques, t'acosta molt manco entrar a idiomes com italià, francès, anglès, fins i tot alemany, encara que sigui germànic, igual que l'anglès. Però tot és possible. Tot és possible proposar-s'ho. I jo sempre he dit que si més de 1.400 milions de xines usen xerra xines, per què tu no? Apuntat.
10: Clar, però queda més en fora. Un professor, per exemple, de japonès i xines o coreà, cada dia n'aprèn. Clar, sempre n'aprens d'un idioma, no?
8: A més, amb el llenguatge, diguem, que hi ha a les xarxes socials, això és una cosa que creix tant. Cada dia hi ha paraules noves, hi ha memes nous. És imparable. Jo cada dia he d'estar consumint per poder posar-me al dia, perquè si no, xerraré com si fos la dinastia Qin.
0: Però això sí que passa en tots els idiomes, no?
18: Sí. Realment és el mateix. Tu estudies, és a dir, ja no només estudies coses de preparar-te bé, sobretot segons quin nivell a nivell de gramàtica, sinó, un exemple, C1, C2, tot el que se demana a examen no entra en el llibre de text, per tant, s'entén que s'han de poder parlar de temes poc familiars, poc comuns, per tant, si tu no saps el que és woke, no? Ara que s'emplea molt a la campanya de les primàries als Estats Units, consciències de classe, una sèrie de paraules, o el que sigui, llavors, si tu no estàs oferint... primer de tot, assumint tu tota aquesta informació i passant-la als teus alumnes, ells no assumiran el nivell que se'ls demana per esboip o per es decret i pel que sigui. Per tant, estàs sempre reciclant-te i estan com a pendent, a part dels memes i tot això, per poder saber que és ghosting i breadcrumbing i orbiting i benching i tot això, també.
10: Clar, i vos heu d'anar reciclant, no? No notàveu en qualque moment que perdeu vocabulari?
18: Sí, perquè si en Nacho serà de la dinastia Qin, nosaltres serem els Bridgerton, si no, per tant...
10: Allò que un nostre professor hi diu, no, ja he perdut vocabulari en aquell idioma que més o manco sabia.
8: Un idioma, clar, jo crec que saps quan comences i mai quan acabes.
18: Crec que no acabes mai, això és gràcia.
8: Això.
0: Exacte. I quin perfil d'estudiant teniu? Persones joves?
12: De tot, depèn dels idiomes, però de tot, de 14 anys fins a 85, 80.
0: I que estimula una persona a aprendre un idioma? Depèn, no?, també de cada cas.
12: Depèn. francés es el viatge, la cultura, las películas, la gastronomía, la actualidad también, porque es un país que es muy, muy. Mm-hmm. Y hay muchas reivindicaciones y su agrada también, y la manifestación, y por qué, y por qué, y por qué todo eso. Y claro, se interesan, y, pero en francés es eso, ¿no? Pero bueno, en inglés
16: es diferente.
12: Sí, en inglés yo diría que
16: sí, que es más per certificar moltes vegades perquè necessiten el títol, punts. Sí que tenim un perfil d'alumnat, que també n'hi ha molts que venen perquè volen aprendre i ja està, però sí que tenim un perfil un poc una mica més de venir per una cosa en concret que sols això certificar.
8: I molta gent també està interessada en fer comerç i fins i tot negocis, tant amb empreses que siguin estrangeres aquí o fins i tot empreses nacionals que vagin allà, que vagin a qualsevol altre país. I ara que cada vegada el comerç exterior està més desenvolupat i tot funciona molt més ràpid, és indispensable i aprendre idiomes. No te serveix un traductor automàtic. Necessites viure l'idioma, necessites viure la comunitat on te trobes i, no sé, com diuen en xinès, ruxan shui chu, que significa donde fueres, haz lo que vieres.
18: Quantes coses aprendreu avui, eh? Us ordeu on s'ha cobrat a classe.
10: No us ho podem apuntar.
18: Perquè això li fa falta la pissarra blanca, us ho ha dit.
0: Te cerquen, Nacho, empreses perquè fais...
8: Sí, i també serveis de seguretat.
0: També?
8: Esclar, la policia, o hi ha moments que també necessiten necessiten que hi hagi gent que pugui donar no sé, resposta a aquesta demanda d'idiomes. I ja, per això faig una crida, per favor, apunteu-vos a idiomes. Per què? Perquè servirà també per donar el vostre granet d'arena a la societat, perquè cerquen molta gent, a més que obre moltes possibilitats de feina i també de gaudir de cultures i passar-ho bé i d'anar-te'n de viatge. Fer feina, que sí, però tu ja tens això. I compartir coses que potser no has vist mai en la teva vida.
0: Exacte. I doncs que, amb en Nacho, aquí tenim un eslògan supersiosa. Marta, què tindrem en aquesta festa? Dijous, és, eh?
18: Dijous, dia 15, la data que han triat per celebrar aquests 40 anys, perquè no se diuen ràpid, però 40 han passat. Ara estàvem repassant fora de micro una mica ses fites, no?, de quan nosaltres érem petites, de quan Isabel ja hi era, quan nosaltres... Jo vaig néixer en el 86, precisament.
0: Ah, mira.
18: Faig 10 anys en l'escola. I en realitat era com una celebració que... Una petita mostra, perquè és impossible, tu ho has dit també, dins el micro són 11 idiomes. És una cosa per la qual sentir-se bastant orgullós. No tothom pot celebrar ni els 40, ni tampoc tenir aquest desplegament d'idiomes. I sobretot, la filosofia darrere tot això és molt clara. El que ha dit en Nacho, se tracta d'això, d'un idioma, no és sobretot les regles gramaticals, perquè en el final, qualsevol, i més avui en dia, en intel·ligència artificial, pots aventurar-te i fer-te entendre. Però viure un idioma és viure'l com a tal, és a dir, és entendre els problemes geopolítics que ha apuntat abans Isabel, és celebrar, es poden anar a un restaurant, es poden viatjar, es poden escoltar, mira, és que se'n posa fer de gallina.
8: Es poden estimar. Les cançons,
18: es poden estimar, somiar. Quan somies, el dia que primer somies en l'idioma que estàs aprenent, o el dia que... Jo en recordo la primera broma que vaig fer amb anglès, que era absurda, superdolenta, però la gent al meu voltant va riure, va ser com... Ja està, saps? Ja estic aquí, ja sóc igual o una mica més jo com ho puc ser en català. I llavors és tot això, ho hem volgut traslladar, condensar-ho en unes quantes hores perquè no se poden fer festes cada dia. Encara no, espera, tot arribarà. I llavors es començàvem a les 10 de matí amb una mica de parlaments oficials, a part de conselleries, la nostra directora en Isabel també, i després ja arrencam super en força. Per exemple, en Elisa, com que ha viscut molt de temps als Estats Units, mos farà el taller de les autèntiques cookies americanes.
0: Ah, sí? Fareu cookies?
18: Sí. Si vos portau, vos en guardant qualcuna. Bueno, això ha de parlar d'Analisa.
0: Que bé, que bé.
18: Sí. Va, segur que vendran a cobrir, a més els hi poden convidar, perquè és així l'hora de berenar. I ja arrencam, és a dir, hi ha pilates energitzant en anglès. Després tenim els tallers gastronòmics francòfons i degustació de productes sicilians a Itàlia. Aquí estem desplegant el cartell. És que això sembla Primavera Sound, perdoneu, que hi ha solapes.
10: Festival, això, eh? Sí, sí,
18: sí, sí. Tenim també taller de lletra, per exemple, t'enduràs a que teves el teu propi punt de llibre, perquè no oblidem que també ensenyam català. Després, danses àrabs, no? Després anem a descansar un poquet a casa, tornem a sora baixa, danses àrabs, una part teòrica i sobretot la part pràctica, que aquí se'n volen veure la gent.
8: Per mover l'esqueleto.
18: No? Com la Shakira, hips don't lie, o que se noti. Els d'italià i els de L han muntat dos museus, és a dir, farem una visita guiada diverses vegades a la Capella Sixtina, perquè els nostres professors han tingut vides anteriors a estar a l'EOI, per tant, fent feina al Vaticà. O sigui, tens una persona que ha estat durant anys fent guis allà que t'adorà amb un paraigua dins una aula convertida a la Capella Sixtina. Després, ses atlotes de la Cata Departament de Castellà, amb el seu departament, això, munten un museu hispà, sobretot centrat en artistes que no siguin espanyols i que siguin dones. També aquí tots l'element reivindicatiu de coeducació, també, que són els valors que estan molt intrínsecament lligats en l'escola. Aprendrem amb l'Institut d'Amigos del Japón de Madrid a embolicar regals sense emprar paper, sinó fent-ho amb unes teles, aposta que, a part de que queda superbonic, és mega sostenible, per tant, és un win-win. Després, amb Alemany, ballarem l'Indie Hop, que serà a les 5 i mitja, en el hall. Hi ha un té d'espais, hi ha... Jo vos convido, això està penjat a les nostres xarxes socials, a la nostra pàgina web. Els russos...
8: Sí,
18: bueno, ara venc a la vostra part. Els russos, que... No tots els russos són Putin, per tant, també tenim una cultura superplena en teatre com Chekhov, amb cerimònies del te super desconegudes, amb unes teteres que són les samovars, unes teteres gegantines que valen... bueno, sí que valen una més un dineral, i tindrem la sort de poder degustar el te xinès també amb tota la cerimònia de tassons, tassetes, protocol...
8: Venen també de Xinglish a fer cerimònia del te... I també què més tenim?
18: Tu faràs banchan, tu faràs kimchi...
8: Banchan són uns plats que s'acompanyen als menjars coreans i hi ha de molts tipus i els tenen sempre a la gelera per dir, no sé què cuinar, arròs blanc i tira pa allà, saps? I te pots posar aquests platets tant amb un àpat normal i corrent, tens moltíssims, molt fàcils de fer i superbons. I, bueno, i flipa. Tothom flipa perquè són gustos nous, textures noves i molt fàcils de fer.
0: I és coreà, clar, és molt diferent del japonès.
8: Sí.
0: Perquè jo vaig anar al Japó una vegada de viatge i vaig saber que unes persones eren coreanes perquè parlaven en anglès. Jo vaig dir, per què aquestes dues persones parlen en anglès?
8: Sí, és com si tu me comparessis...

0: caràcters xinesos en xinès, kanji en japonès, hanja en coreans, perquè també a Corea s'escrivien 1000 fins a 1800, però ara ja no s'utilitza, s'utilitza l'alfabet Hangul, mm-hmm. I ja està.
1: I si voleu saber més, matrícula oberta encara de darreres places. Sí.
2: Fins el dia 15, fins el dia 15, a les 23:59.
0: Està sí. Per tu.
2: No hi ha places.
1: Bueno, si
2: coreano hi ha places.
1: Si ve, no, de coreano, però que s'apuntin i venguin.
3: Perquè mos entenguem, però quin és més fàcil?
0: Uau, és que m'ha
1: quina pregunta, se l'estima
0: lletja. Tots comences a xerrar, però sí que és cert que, per exemple, hi ha idiomes, com per exemple el japonès i el coreà, que tenen subjecte, objecte i verb, has de saber pensar. Per exemple, si tu vols dir, crec que aquella camisa verda és massa cara, has de reestructurar tot i has de dir, jo, aquella verda camisa... cara, massa, és, crec.
3: D'acord.
0: En canvi, xinès ho dius directament. Jo crec aquella verda camisa, massa cara. Hasta luego, ja està.
1: És que Nacho té un cerebre increïble.
4: Sí. Doncs ja ho sabeu, si voleu aprendre tots aquests idiomes, però no només idiomes, aquesta gent s'ho passa molt bé.
1: Jo crec que és una bona excusa venir dia 15, hi hagi places o no, per conèixer molt.
3: Som més que un professorat complet.
1: Home, som, vull dir, veuràs els professors fent galletes, fent pilates, un farà un monòleg sobre 40 anys d'història, uns altres fan teatre, es cor de l'EO i també, perquè clar, canta. És una altra manera d'aprendre idiomes, és a dir, cantam amb 4 idiomes, que
2: sis,
1: són 6 idiomes,
2: sis
1: ja han pujat.
2: Sí. Han pujat, sí. 6 i 7, a vegades 7. Sí.
4: Això és que no és Rosalía, no?
1: Igual, d'aquí sortirem a Saturday Night Live, d'aquí un moment és altre.
2: També tenim una exposició de fotografia, també,
1: del 40 aniversari.
2: Quasi mil fotos. Jo, aquí cap de setmana he fet una selecció de 600, així que tu
1: sort.
4: Doncs avui, 40 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes, que celebram amb aquests 4 professors també tan motivats.
5: Tens una intuïció. Però ja juraria que el gató, que nosaltres tenim gató mallorquí, això, gato, és francès de totes, totes. Me fa...
6: És francès. Ménage à trois.
7: En francès, bueno, sé de préstecs des francès, no? Com pot ser xofer, per exemple, o bistec, o xalet.
6: La padrina de la meva dona, que és la que conegut de Nervea, deia xofer.
8: El sinfonier.
5: No, i el croissant.
9: Francès, sent tot el croissant, deu ser la més estesa.
10: Des francès hi ha erx, per exemple, que és una arada de diverses res.
11: Crec que capó en ve, gormand.
10: O un sacardiu. M'ha agafat un sacardiu, que m'ha agafat un atac. M'he posat molt nerviós, que ve de sacre i non de dieu.
12: Però el que sabem d'aquesta paraula és que ve d'un un capellà a Sant Lluís, perquè Sant Lluís va ser una colònia anglesa, la van fundar per dos francesos, i allà hi havia un capellà francès que quan s'enfadava molt deia sacre dieu, que vol dir Déu sagrat. I clar, quan algú passava a tenir aquell comportament així que perdia els nervis, deia, ui, aquest li ha agafat un sacardiu.
10: En italià, per exemple, hi ha un santibelli, que és una estatueta petita, una cosa per adornar.
7: Sí, tot lo relacionat amb la música lírica, soprano, per exemple, tenor, baríton, i fins i tot moviments musicals, no? O sigui, allegro, allegretto, staccato, tot això. Aquí és una illa molt musical i segurament aquestes paraules molta gent les coneix. Pento.
13: Pensar i contestar, tot és començar.
4: I doncs, sí, ja ho sentiu, a més, que totes aquestes paraules comunes que tenim en diferents idiomes, que és fantàstic i que ens ajuden a conèixer la nostra història, com han sentit amb aquestes persones, amb el francès i l'italià, per exemple. Però bé, tenim una prova per a vosaltres i ara tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Començarem per Isabel i en Nacho.
3: Vinga, sí, tindreu 30 segons per dir idiomes que al llarg d'aquests 40 anys s'han estudiat o s'estudien a l'Escola Oficial d'Idiomes.
4: Sí? Sí, en
3: 30 segons.
4: Ja està, fàcil.
2: Alemany, anglès,
0: àrab,
2: italià, francès...
0: Espanyol per estrangers.
2: Coreà.
0: Català.
2: Rus.
0: Què més, que més? Japonès.
2: Xinès.
0: Xinès. Crec que ja està. Tot.
2: L.
0: Sí, ja ho hem dit.
2: Espanyol per estrangers.
4: Ah, d'acord.
1: L.
0: Bastant, bueno, és a dir, alemany, àrab, anglès.
2: Francès, italià.
0: Francès, italià.
2: Xinès.

0: xinès, japonès,
1: espanyol-francès,
0: coreà...
2: S'han posat de sa pell, de concursants. Sí, sí.
3: A més, Marta, Elisa, que vos tocarà a vosaltres.
2: I haureu de dir maneres de dir gràcies en els idiomes que s'estudien a l'Escola Oficial d'Idiomes.
3: Bueno.
2: Tots els idiomes,
4: Gràcies. Gràcies.
5: Thank you.
4: Danke.
5: Merci.
4: Grazie. Spasiba.
0: Xie, xie.
4: Spasiba.
5: Xen, xen.
3: Això és xinès?
0: Xen,
5: xen. Xen, xen.
3: Japones?
4: En japones. Xucram, xucram, mare.
0: Mare,
5: vinga, Elisa.
4: En japones.
0: En japones.
4: Arigato.
5: Arigato, arigato.
0: I en coreà, kamsahamnida.
4: Aquesta la podem aprendre tots plegats. Si voleu, Nacho, la repeteixes?
0: Kamsahamnida, kamsahamnida.
5: Kamsahamnida.
0: Kamsahamnida. Amb aquesta, amb aquesta. Sí?
3: I de gràcies. Ho fem molt bé. Ho suat un poc.
4: Fa calor, ara, que de cop.
3: Següent prova.
6: Guanya qui la sap més llarga.
3: Vale, vos hem preparat unes preguntes. Començam, Isabel, Nacho, per vosaltres. Ja sabeu que França i Espanya han tingut molta relació. De fet, hi ha una frase que diu haver-hi França i Espanya, que vol dir que hi ha moments tensos, violents, a vegades desagradables. També, però, poden partir a la francesa. I què significa enamorar-nos a la francesa?
2: Significa anar-se'n molt tard, és a dir, ser el darrer de la festa.
3: És a dir, això seria una mar de Terrassa.
4: Quina fama.
2: O significa anar-se'n sense dir res, sense dir adéu.
4: Això és, això és. La segona, la segona.
3: Efectivament, Isabel, per què se diu...
2: Sí, ho sabem.
3: Els francesos se'n van sense dir adéu?
7: No, no sé per què.
4: Ara
7: ho entenc.
4: Sentireu els micròfons que s'atura i Isabel ja no és.
2: A França no se diu. A França no se diu.
7: No, no es diu això. No, no, no.
2: No sé tampoc anar-se'n a l'Espanyola.
7: No.
3: No? No. Bé, doncs, hi ha aquesta fama. Deixarem així. Marta, Elisa, la pregunta per vosaltres, també en Itàlia tenim moltes expressions. Per exemple, hi ha aquella que diu tots els que m'induen a Roma. Sentida. O demanant, arriben a Roma. També podem dir anar a Aliorna. De fet, encara més. Aliorna, qui hi va, no torna. Però la pregunta és, quina comunitat hi ha a Aliorna?
2: Pertany a Itàlia o a Portugal?
3: Aquesta és fàcil.
2: Itàlia o Portugal?
4: Itàlia, però no. No sé, si no, perquè ho demanen, digues Portugal. Itàlia.
3: Clar que sí.
2: És Itàlia, clar que sí. Aliorna.
4: És que per què m'ho volen embullar d'aquesta manera?
3: Aliorna.
4: Hauràs de sabinar, ara m'ho renyaràs, però fet italià.
3: Livorno, si us cercau en el mapa. Aliorna és Livorno, i per això, com que teníem relació comercial amb allà, vas a Aliorna i no torna. També altres moments històrics i per això aquesta expressió. Bé, no mos queda més temps, però ho fem molt bé. Podríem parlar de moltes coses més. Marta, que venguin dia 15 i que, si no, que entrin a la pàgina.
4: Que mos segueixin a qualsevol de les nostres xarxes socials @eoipalma, per Instagram, @biblioteca_eoipalma, que la nostra web està superactualitzada al dia. Sobretot, estem en el carrer Aragó, número 59, estem supercèntrics, passen autobusos, passeu de qualsevol manera bicicletes, per tant, veniu, hi ha aparcament, hi haurà tots aquests professors multiplicat per 80, wow. 1.000 activitats, veniu coneixent-nos si no ens coneixeu, i sobretot veniu a viure els idiomes, que d'això se tracta, més que aprendre's els viure'ls.
0: I poden venir amb nins, també?
4: Correcte, sí, nosaltres durem el nostre menús.
3: Nacho, Isabel, Elisa, Marta, molta gràcies.
2: Per molts anys.
3: Per molts anys més.
4: Gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies. Adéu. Ara torna.
4: Adéu.
6: I D3 Ràdio. Les notícies de les 4.
8: Bon dia. Ha quedat en llibertat amb càrrecs un home de 28 anys detingut com a presumpte violador d'una dona de 43 a un descampat de Sant Llorenç des Cardassà.
9: L'home va recollir en cotxe la víctima que estava sota els efectes de l'alcohol per després agredir-la sexualment prop del castell de Canamé. L'acusat hauria acompanyat posteriorment la víctima a la policia local de Son Cervera. L'endemà va ser citat per la Guàrdia Civil que el va detenir. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al presumpte agressor.
8: I ja ha rebut l'alta hospitalària l'home de 33 anys que ha quedat ferit greu en un accident de trànsit a Eivissa.
9: El sinistre que ha tingut lloc aquesta matinada l'han protagonitzat dos cotxes que han fet diverses voltes de campana. Un home ja ha rebut l'alta i l'altra ferida, una dona de 28 anys, ha estat traslladada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario amb ferides però de caràcter lleu.
8: Un jutge ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb tres fills, un amb diagnòstic d'autisme, al barri de Son Oliva, a Palma. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina.
9: L'ordre de desnonament hauria estat sol·licitada per una empresa vinculada a un empresari amb altes societats i nombroses propietats, segons el mateix comunicat. Joan Segura és el portaveu substitut de l'associació Stop Desnonaments.
10: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
8: Mentrestant, a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
9: José Carmelo, de 67 anys, ha començat una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi. El passat 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovassin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure. Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució.
11: No me puedo duchar, no me alimento bien. No me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
8: Encara a Menorca, el Parlament acorda per unanimitat reclamar una nova torre de control per a l'illa.
9: El ple del Parlament reclamarà al govern central la construcció d'una torre de control en l'aeroport de Menorca gràcies a una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unides Podem, José María García. Durant la seva intervenció, el diputat ha remarcat els danys que pateix la instal·lació i la necessitat de modernitzar-la.
12: Volvemos de nuevo a reivindicar una nueva torre de control para el aeropuerto de Menorca. Hoy tenemos, en cuanto a esta reivindicación ya casi histórica en Menorca, una serie de novedades. La primera novedad es la existencia del documento DORA 3, que se ha aprobado por el Gobierno de España. Este documento no recoge que entre los 170 millones de inversión en el aeropuerto de Menorca se vayan a invertir ni un céntimo de euro para la construcción de una nueva torre de control. Lo que sí prevé el DORA es ampliar el aeropuerto para dar cabida a más de 40.000 aviones, 4 millones de pasajeros, 3.000 vuelos y 200.000 usuarios más que ahora.
8: I més temes, rescatades 84 persones migrants en 6 embarcacions a Formentera, Eivissa i Cabrera.
9: Han arribat durant el dia d'avui. La darrera ha estat interceptada aquest migdia a la platja de l'hotel Riu de la Mola de Formentera amb 8 persones d'origen magrebí a bord. Aquest any han arribat a l'arxipèlag més de 6.600 persones migrants.
8: Amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que 51 anys després, Maria Elma Bonet ha tornat a actuar a l'Olímpia de París.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment de començar aquesta segona hora del programa, segona hora de Tenta, tenim totes les lletres. Ara també hem après un bon grapat d'idiomes, de paraules, de molt de llocs diferents. I ara mos toca saludar en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara, com dèiem, hem jugat amb aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, ara mos toca saber quina és la notícia del dia. Coneixer la notícia del dia, saludam a l'equip del programa. Maria Pons, com estàs?
1: Som aquí, com diria Celestí.
0: Benvinguda. No has estat a París, però has estat a prop. Bé, a prop.
1: No, Europa. Sé, però sí, per allà.
2: Queda bé això d'Europa, eh?
0: Sí, Europa. Sí. Europa.
1: No estava un illa, no estava un continent.
0: Celestí, com som estàs?
2: Som aquí,
0: sí. Hauries anat a París aquest cap de setmana?
2: Sí, per tot seria.
0: Miquel, com anem?
3: Aquí som.
0: Ara ho contarem. I també tenim en Tomeu Canyelles.
4: Som aquí i no som allà.
0: No. T'hauria agradat anar a aquest concert de Marilma Bonet?
4: Mem, jo crec que... Qui hagués dit que no, mem? Anna Maria... Vull dir, no, per l'amor de Déu, no. M'hagués agradat, clar que
0: doncs,
4: sí.
0: Doncs, sí, ara ho comentarem, perquè era un concert especial. Feia més de 50 anys, clar, era una efemèrica com per celebrar, en aquest teatre que ens han dit que és espectacular, perquè nosaltres, òbviament, teníem els nostres cronistes, gairebé sense valor-ho, en aquest concert, perquè la veritat que han estat moltes les persones de Mallorca que han anat a posta a París a escoltar aquest concert de Marilma Bonet.

0: Així va sonar la cançó Abril durant l'actuació de Maria del Mar Bonet el 27 d'abril de l'any 1975 a l'Olímpia de París, un concert matinal compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, un esdeveniment que va ser ben important, ja que l'estat espanyol encara hi havia dictadura i actuar a l'Olímpia de París era un fet ben especial, era una consagració artística per als cantautors d'aquell temps.
1: És a dir, que el concert el va fer amb en Toti Soler i en Ovidi Montllor.
0: Sí, no? Era un concert compartit entre tots tres.
1: En Ovidi Montllor, que fa molt d'anys que va morir, però en Toti Soler no. Encara es viu, però ara ha duit uns altres músics.
0: Ara ha duit uns altres músics.
1: Ara ho explicarà.
2: Diu, menjar... Llàstima també, perquè en Toti segueix actiu i un autèntic mestre a la guitarra, que ha estat també com una bona oportunitat per fer un poc de reunió d'aquests dos...
0: Sí, però bé, potser també volia dur
2: la
0: seva actuació actual, que ja du més rodada darrerament. Diumenge passat, Anna Maria del Mar Bonet va voler rememorar aquests 51 anys d'aquest mític concert a l'Olímpia de París, i totes les cròniques coincideixen en que va ser ben emocionant. Nosaltres li hem demanat en el nostre viatger de Morrofi, en Jaume Bernat de Drobé.
3: No podien tenir un enviat especial millor.
0: Un enviat
3: millor,
0: especial perfecte, que hi va ser...
1: Sí, també no mos ho volia dir perquè estàvem pagaïts.
0: Sí, estàvem pagaïts, però jo tot un li vaig dir...
3: Sabia que l'enganxaríem.
0: És que m'agrada de fer la crònica.
1: Sí,
0: i ell ben contenta que està de fer la crònica, també.
3: Tanta sort.
0: I d'això, m'ho ha fet una petita crònica d'aquesta actuació i el primer que m'ho ha contat és el seu viatge per fer-nos una idea de com és aquesta Olímpia de París.
4: Hola, amic de Tentol, com estàu? Avui no vinc a xerrar de viatgers i viatgeres, sinó que vinc a fer-vos una espipallada de lo que va ser el concert d'en Maria Mar Bonet a l'Olímpia de París. Va ser un espectacle digne de recordança. Després de superar tots els obstacles, els amics ens que venien en jo i jo mateix, després de superar coses d'aeroport i retrasos, vàrem arribar a París, vàrem aconseguir arribar d'hora en el concert, i ja quan mos apropàvem a l'Olímpia, ja record que ja vèiem les lletres vermelles d'en fora, que recordàvem fins i tot un poc en els molèguls, i ja quan eren davant ja hi havia coses, ja hi havia gent esperant, gent que se feia fotos davant el lletrero que posava Maria del Mar Bonet, Olímpia. Després vàrem entrar, vàrem fer les coses, vàrem veure l'entrada, que hal, com a tan gros, vermell, llargué, hi havia la típica botiqueta on podies comprar vinils i productes. Mos vàrem seure, així com vàrem poder, perquè hi havia molta de gent.

0: llanta el vals.
1: Potser fa l'últim fet. Sona aquesta versió d'Homenatge a Teresa, una cançó d'Ovidi Montllor, interpretada per Na Maria del Mar Bonet i en Borja Penalba, perquè qui va obrir aquesta vetllada va ser precisament en Borja Penalba, aquest cantautor valencià que ha acompanyat durant tants i tants d'anys l'artista mallorquín en directe. I en Jaume Bernat m'ho ha explicat també com va ser aquest començament de vespre.
2: Se va obrir l'estaló i va sortir en Borja Penalba. Hi havia una il·luminació increïble. La veritat és que la composició de músics, de l'escenari, la il·luminació, com estava compost tot, era espectacular, perquè a més l'escenari era molt, molt, molt gros. Jo, sincerament, no m'imaginava que fos tan gros, l'Olímpia. I va començar amb Borja, amb algunes cançons seves, algunes d'on Ovidi Montllor, i la veritat que jo... És un cantautor que m'agrada molt, però que té una veu molt greu, que ell tot sol omple l'escenari. Sí que era veritat que hi va haver alguna petita intervenció amb algun actor, també. Hi va haver amb la seva filla, que era ballarina, que va sortir i va ballar una de les cançons.
3: Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar.
1: Però després d'aquest inici d'en Borja Penalba va arribar el moment que tothom esperava.
2: Va sortir la gran dama mallorquina, la gran veu de Mallorca, Na Maria del Mar Bonet. Estava radiant, la veritat, amb un vestit negre com ondulat, que recorden aquests vestits una mica com a grecs que duen de l'antiga Grècia. I va contar cançons del nou disc, de l'Aigua no cansa, va cantar alguns dels grans hits seus de gimnes de tota la seva discografia. La gent, quan va acabar, la va ovacionar, va tornar a sortir, li van donar una banda flors... Bé, en definitiva, va ser un espectacle molt emotiu i després hi va haver un petit punt de trobada on hi va haver gent que hi va anar i li va donar sonora bona. I ella, la veritat, se la va veure encantada, molt, molt, molt contenta, molt en plena forma, perquè recordem que té quasi 80 anys i una persona de 80 anys damunt d'un escenari amb la força que té ella no se veu cada dia.

0: Anna Maria del Mar Bonet va ser acompanyada durant tot el concert per la seva banda habitual, de darrerament, dirigida per Antoni Pastor, i hem volgut també parlar amb un dels músics que varen ser en aquesta Olímpia de París perquè mos expliqui un poc la seva experiència. Hem xerrat amb el violinista Benjamí Salom.
1: Idò, i aquest concert, i en gairebé tot el cap de setmana, poden dir que ha estat d'aquests moments que se consideren inolvidables, no? Tot el que acompanyava el concert i el seu significat, París, en el Teatre de l'Olímpia, on tant de músics i artistes hi han cantat les seves cançons, i acompanyar Anna Maria de Mabona després de 51 anys allà amb aquesta banda, amb músics tan bons, realment és d'aquestes coses que són difícils d'oblidar, no? I acompanyats també d'un públic entregadíssim, des del primer moment, que va respondre molt bé a tot el que significava aquest concert, i de família i d'amics que poden dir que han ajudat a fer-ho encara molt, molt millor. I res, realment, com a resum, jo crec que és això, no? És considerat com a un moment únic, especial, i realment molt, molt gratificant i molt content d'haver-hi pogut estar.
2: De totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'està.
3: I doncs sí, en Benjamí, que mos explicava com va ser aquesta experiència i tocar violí amb aquesta banda d'Anna Maria del Mar Bonet, i a més se'n va anar amb tota la seva família, son pare, sa mare, seu germà, sa dona del germà, van anar tots d'excursió també a París i varen viure. Perquè al final tot això també és com un moment històric, no? I poder-ho viure i poder anar amb la teva família i que te vagin tocar ton pare i ta mare a l'Olímpia de París no passa cada dia.
0: No, és una cosa ben única. Uh-huh. Poder tocar ja, sí, sí.
3: I que també m'ha agradat molt en Jaume Bernat, la descripció que ha fet, en tot detall, de com va ser aquest concert. Un teatre que no pareix molt gros, però si mateix hi caben més de 2.000 persones. Per tant,
0: genial.
3: El més gros que l'auditorium.
4: I se sap si s'ha enregistrat per la posteritat?
0: En principi, crec que sí.
5: Jo dono perfecte que sí, ja ho vaig apuntar l'altre dia. Clar, una efemèride com aquesta, 50 anys després que hi torni per repetir aquest concert,
0: o per fer aquesta efemèride. I a més que ha fet cançons noves, i això també pot donar per fer un altre disc així en directe.
5: No sé si arribarà a sortir aquest enregistrament. Per ara, no ho sé, però segurament.
3: I que també és un teatre que jo no sabia, però que el va fundar un català a París, en aquest teatre, fa molt d'anys, en 1893, Josep Oller, i era un empresari de Terrassa que estava instal·lat a París i va fundar l'Olímpia, també el Moulin Rouge, i després se va fer molt famós perquè també va ser com un teatre de varietés i d'espectacles, així com a més de can-can, de ballarines, té aquesta... vermelles, aquestes lletres, aquest cartell vermell com a d'en fora, que se val molt, i han actuat molta gent, sobretot també aquella nova cançó francesa, també Edith Piaf, en Jacques Brel, tota aquella època que va ser com el seu moment àlgid, però moltíssima gent més, però també ha actuat Deep Purple, o no sé, Tina Turner, o en James Brown.
4: I tot l'esperit de París concentrat en un únic teatre, això és meravellós.
3: Sí, també és això que també li dona aquest encant encara més. En aquell lloc, en aquesta actuació, 50 anys després, que va fer Maria del Mar Bonet, i que moltes persones de Mallorca van anar a posta, van aprofitar també aquest pont per anar a París, que sempre és bo. Si no, anar a París sempre és agraït.
6: Sempre. Sempre és un bon pla, clar que sí.
3: I vas amb aquesta excusa de veure un concert i escoltar. Doncs aquesta ha estat la crònica que us hem fet. Fem una petita pausa i escoltam el Consell de la Universitat i tornem tot d'una.
7: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Com poden prevenir els accidents domèstics? Molts accidents domèstics es poden evitar amb una bona prevenció. Per això, convé recordar que és molt important tenir a mà una farmaciola ben equipada. Han dit farmaciola i no botiquí. Dins d'aquesta farmaciola hi ha d'haver medicaments i material de cura per atendre petites ferides o situacions d'urgència. En cas d'incendi, és recomanable disposar d'un extintor o d'una manta ignífuga, que està feta d'un material que no s'encén fàcilment i que serveix per sufocar les flames o per cobrir una persona o un objecte que s'hagi encès. Fixeu-vos, ignífug, acabat amb G, i ignífuga. També és molt útil tenir un detector de fum, que és un dispositiu que detecta la presència de fum i activa una alarma per avisar-nos d'un possible incendi. I no ens podem oblidar d'un LOT, amb piles de recanvi, per si falla el subministrament elèctric. I, és clar, és molt important revisar periòdicament les instal·lacions de gas i d'electricitat. Tot això són mesures d'autoprotecció que contribueixen a fer que nostra més segura. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimarts i supos que tu també un momentento, tu també, Tomeu?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin seria el teu?
1: Ara, per exemple, és un momentento.
2: Ah, gràcies, que pilota,
1: no Tomeu. No voldria quedar bé, però...
3: Això és cert.
1: Sí, no pas tots els dies sempre d'una banda a passar l'altra amb aquestes sabates, vull dir, escapat.
4: Ara pots seure 20 minuts.
1: Aquí, aquí,
3: què vol dir amb aquestes sabates? T'acompanyen sempre.
1: Fris, me veus aquí, saps?
2: Una cadira còmoda, ben clar. Acondicionat, clar.
1: Sí. Bona il·luminació, una bona cadira... Mm-hmm. Què més puc demanar?
0: Clar, un editor també demanar-li, si ser un moment entre les llegir, tampoc no sé jo si... Perquè, clar,
1: depèn de lo que
0: llegeix. O de llegir tant per feina.
1: Depèn, sí, sí. Que... Així m'està quedant sa vista.
0: Però bé, Maria, coneguem avui un altre momentento.
2: Sí, un moment de relats, de desconnexió, com dèiem. No és com aquest que comenta en Tomeu, però crec que és un molt comú escoltar el momentento de no Mercè.
5: El meu momentento sempre és contemplant la mà o saigo. És igual a on estigui passejant, estigui davant una carretera, a una terrassa, a un restaurant, sigui on sigui, mentre es pugui mirar la mà i contemplar-la, aquest moment de matur i no pens en res, és sempre mirant la mà.
2: Idò, com ja havíem comentat amb altres momententol, contemplar la mà porta aquests beneficis per la salut mental i física avalats per la ciència i la neurociència, com la reducció de l'estrès i l'ansietat, l'aturada de la rumiació, la millora de l'estat d'ànim, l'estimulació de la creativitat, la connexió amb el present, etc.
0: Tot això, aquestes coses, mirar la mà va bé per tot això.
2: Això diuen els estudis.
0: Idò. Ara sé que ho fessin més, eh?
3: Ho tenim a prop, eh?
0: Nosaltres ara
2: ja,
0: sí.
2: És que sí, bé, una cosa tan bona
0: en general,
2: de fer.
0: Ho tenim tot més a manco tots a prop.
3: Mos en revolta.
2: Mira, de fet, el biòleg Wallace J. Nichols va encunyar el terme Blue Mind, és a dir, ment blava, per descriure l'estat de calma, pau i benestar general que experimenta el cervell humà quan som prop de l'aigua. I aquesta resposta és universal perquè, segons la ciència, som aigua, el cos humà conté un 60% d'aigua i el cervell un 73%. Per tant, biològicament, l'aigua és sinònim de vida i supervivència, per la qual cosa el nostre cervell evolutiu se relaxa quan som a prop de l'aigua o de la mà, en aquest cas. I el so del batet de les ones té una freqüència acústica que el cervell processa com una manca de perill, a no ser que, clar, estiguis un vaixell pirata, però això ja no ho entens. I recordant...
3: I encara, sí, bé...
4: Sí,
3: sí, bé.
4: Ni d'ova.
2: Sí, no, no són, que pic.
4: No són els mateixos no, que mos imaginem.
3: Però...
2: Bé, no és l'Odisseu, no? És a dir,
4: no.
2: Ara 2026. I recordant això de manera inconscient, l'etapa uterina, això ha llegit, que mos recorda aquesta freqüència de la mà, l'etapa uterina, quan érem un fetus i estàvem dintre el ventre de la nostra mare, i se podria definir com una espècie d'estímul ancestral.

0: Ara bé, per aquests illens, com nosaltres tenim aquesta connexió tan profunda amb la mà? I de podríem dir que respon a una mescla de biologia evolutiva, neurociència, com havíem dit abans, i una identitat cultural arrelada en el territori. Per una banda tenim el factor de límit i seguretat, perquè l'horitzó marí marca el final del territori físic, però alhora també actua com una frontera protectora. És a dir, en aquest sentit, els illens solen tenir una dependència visual de la mà, que necessiten saber on és el blau per ubicar-nos geogràficament.
1: Es va això, jo una vegada vaig entrevistar Antoni Gomili i m'ha dit quin és el teu moment en li diu veure la ratxa de la mà, perquè hi ha molta gent que li diu la ratxa perquè moltes vegades la nostra vista topen coses i no veu l'horitzó, i és molt important a també eixamplar la vista també per la gent que llegeix molt, també ho apunta tot.
2: Costa de més.
0: Els oculistes ho recomanen.
2: Molt
0: no
2: punt.
0: Sé.
2: Sí, sí, sí.
1: Punt de top, per ser un cas.
2: De moment, per és barat. No? Sí. Però és barat, per tant, no hi perds res.
0: Clar, això per provar que no quedi. Això sempre. I, històricament, per les illes, la mà ha estat la via de comunicació, de comerç, de subsistència, si la gent pescava, i d'arribada de noves cultures. Per tant, és el camí cap a fora i el camí de tornar a casa. I, evidentment, la mà també condiciona el clima, el vent i el caràcter, un altre factor que modela una psicologia més connectada amb els cicles de la natura, i per això el ritme de vida illenc és diferent a la resta, o tenim aquest caràcter, no sé, mediterrani o més, com li vulgueu dir. Perquè, clar, quin illenc no ha enyorat mai la mà? Heu tingut aquesta claustrofòbia terrestre qualque vegada vosaltres?
3: Claustrofòbia.
0: De dir, ai, fa molt de temps que no vull la mà, jo ara no sé on el nord i el sud.
4: No, però veig que molta gent ho diu, eh?
3: Sí.
4: Jo no m'ha passat mai, això d'enyorar la mà.
3: Claustrofòbia no. Enyorar, pot ser sí.
4: També és perquè no he passat tot un estiu fora de Mallorca.
0: Però en Sivan també fa ganes veure la mà. Jo si fa molt de temps ho parlo malament.
4: Jo si fos estiu, no poder trepitjar la mà en tot l'estiu, o sigui que ho passaria malament.
0: Clar, perquè però això ja és per motius de temperatura.
4: Sí, sí.
0: No?
4: I de voler nedar un poquet.
0: Sí. Clar.
3: No, la m'enyorada quan he viscut a fora, això sí.
0: Sí.
3: Tot i que, clar, el moment que vaig viure més temps a fora va ser a Barcelona i té la mà.
0: Sí.
4: Clar.
3: Però, clar, és una ciutat més gran. Pot ser que no veus tant la mà constantment. Bé, aquí tampoc, perquè si ets dins ciutat tampoc no arribes a veure la mà, no sé que vagis davant la seu, o arribis fins aquí.
1: Sí, no gaire, sí. Tampoc no sé.
3: No, tampoc. D'enfora.
0: Si puges en espuig,
3: si ets en espuig de rang.
1: Allà sí. Però sí, sempre està bé mirar la mà i veure l'horitzó, que tothom ho recomana per la nostra salut, eh? No sempre tenir un obstacle davant la vista. Tu també ho vius a prop de la mà?
5: Ara mateix no massa. Però jo diré una cosa que diu molt de mi i no precisament bo. No? Jo vaig viure molt a prop de la mà fa uns 10 anys,
1: sí?
5: I no vaig anar cap dia a la platja. No he baixat per res.
1: Però la mirava.
3: Bé, però segurament la necessitaves, la miraves, o no?
0: Per la finestra.
5: Sí, la mirava mentre aparcava, a més si m'entens. I ja m'abastava.
1: Sí, és a dir, te donava tranquil·litat.
5: I mira que m'agrada la mà, però no vaig tenir l'impuls de dir, mira, ara aparcaré el cotxe i me vaig a pegar un cafè. Mai.
1: No?
5: No, durant 2 anys mai va haver aquest moment. Tento'l.
1: Aquí tu confirmes la teva rata de biblioteca.
0: Sí. Ets un home de secar, no?
5: Depèn. Depèn de la
1: temporada. I de que no t'ha vagit sol.
5: Sí, sí, el puc evitar, la veritat. No? Jo no m'ho duim massa bé amb el sol.
1: Molt bé, doncs aquest ha estat el moment d'entre la vida de la Mercè. Nosaltres ara també en farem un i tornem tot d'un moment meu.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
3: Tomeu Canyelles, avui mos ha sorprès a tots, no mos esperàvem
4: sí?
3: Per res del món parlar d'aquest tema.
4: Sempre,
3: no sé què t'ha passat.
4: Sempre... No és que m'hagi passat a mi, és que ha vengut aquest dia.
3: T'ha vengut a tu.
4: M'ha vengut, sí.
3: Avui
4: sí,
3: és dimarts 13, no sabia si parlaries de supersticions.
4: Hauria estat bé, però, és que ja ho havia fet, qualcuna vegada, aquesta superstició, pot ser. Però sí, m'ha agafat per... M'ha creat massa preguntes, aquesta efemèride, i han dit, per què no? Reflexionar un poquet sobre
3: Parlem-ne. Avui és el dia sense sostenidors.
4: Sí, correcte. Ah, sí?
5: M'encanta aquesta efemèride, o sigui, jo crec que...
4: N'he duit de tot color i pot ser que aquesta siguis més, sí. No ho sé, sorprenent.
6: Sí, ja m'ha sorprès aquesta.
3: Jo crec que sí, però deu tenir la seva història, com tot.
4: Per descomptat.
3: Ai, ara la coneixerem.
4: Per descomptat.
5: Mira, un altre momentent de les dones, quan arribàvem a casa nostra i mos llevàvem els sostenidors. Això és meravellós.
7: És un momentent.
5: Sí.
4: Ningú ho ha dit, però, no?
5: No, ho he dit jo.
6: No.
4: Ara ho he dit, de totes aquestes entrevistes i tots aquests àudios... No hi ha ningú que ho ha dit, mira, però, no?
3: Jo crec que hi ha un punt de vergonya, sí, sí, encara.
5: Ho diuen els Simpson? Bé, no sé si puc dir aquesta frase. Segur quina frase dic?
4: Sí.
5: Libre los domingos y las...
6: Sí.
5: I d'això. Sí. Bé, ja està, Tomeu, continua, vinga.
3: Deixarem aquí.
4: És començar altíssim, aquesta
3: com
4: decepció.
3: Com era,
4: sí? Uau. Ja me retir per avui.
3: Com era la vida de les dones, esclar, direm així, abans de l'arribada dels sostens moderns?
4: I també poden dir...
3: Ho diuen de les dones perquè majoritàriament eren dones.
4: Sí, per descomptat.
3: Si és que duen aquesta peça.
4: Pot ser que hi hagués altres casos, però sí, evidentment, parlam d'una història de dones, principalment. Però també podien dir que amb independència de l'època, la que xerrem, les dones van fer servir elements que complien la mateixa funció, és a dir, la de comprimir o lavar els pits. No? Se feia mitjançant bandes de tela o cotilles, que en castellà seria corset. També ho hem de dir, una mica rudimentaris. No? Tornem a posar de relleu l'antiga Grècia, perquè aleshores s'utilitzaven els anomenats mastodesmos, unes tires de llana o de lli que cobrien els pits i es fermaven a l'esquena. No? Crida l'atenció que era un element que, en funció de la moda, tant podia servir com per aplanar-los com per relaçar-los, no? Per tant, ja hi havia un poc aquesta visió estètica d'espit de la dona, no? A Roma s'emprava també un recurs similar que era el mamillare, no? Es col·locava davall de la túnica que també podia fabricar-se amb altres materials com podia ser el cuiro, no? I això també explica per què el mamillare també es podia ser emprat per la pràctica esportiva, no? Sempre s'ha pensat que els sostenidors són els productes resultants de les cotilles o corsers propis de l'edat mitjana, però hi ha troballes que podrien desmentir aquesta afirmació. Per exemple, en el castell de Lengberg, a Àustria, s'hi van trobar peces de roba en copes i tiranys del segle XV que ens recorden sospitosament en els sostenidors tal i com els coneixem a dia d'avui. Això no deixa de ser una raresa, perquè a Occident, entre els segles XIV i XIX, l'element predominant eren les cotilles fetes amb materials rígids, com el cartó, la fusta o, en alguns casos concrets, metall.
3: Sí,
4: no és que fossin, evidentment, la quintessència la comoditat, perquè anar amb aquell metall, especialment si fos estiu, allà havia
3: ser... No havia que no podien respirar, ni va evacuar, ni arribar a morir.
4: O deformacions de la columna vertebral.
5: Sí, sí, sí. Quin horror.
4: Coses tremendes.
3: Però allò tan estret, i a vegades quan vas a museus, que veus aquells corsers, aquelles cotilles...
4: Heu vist Titanic, quan estan allà en aquest Winslet, fermant allà el corser, que pareix que l'han de rebentar, saps que no, pobre Lota. Això és el que
5: havien... Però és una tortura, sí.
4: Sí, devien experimentar moltíssimes atletes en el seu dia a dia.
6: I més enllà d'aquests precedents històrics, Tomeu, a qui correspon sona d'haver inventat els sostenidors tal i com els coneixem avui en dia?
4: I d'obviant la curiosa troballa del castell de Lengberg, que tanmateix no es pot atribuir-se a cap persona, els sostenidors moderns són inventats, entre cometes, les primeres dècades del segle XX. La seva primera prescriptora, de fet, va ser una editora de Nova York anomenada Cares Crosby. Aquesta dona, ben, segur que estava una mica frustrada perquè tenia una cotilla que li sortia a través d'un vestit de festa, un vestit de nit, i un poc escotat, se diu, no? Per tant, què és el que va fer? Va estirar d'enginy, no? Va agafar dos mocadors, els va unir a través d'una cinta, i clar, estem parlant més o manco l'any 1914, no? Aquesta ocurrència, de fet, va crear l'atenció de les seves amigues, i en Crosby i els hi va confeccionar els seus primers sostenidors, que de fet els hi va vendre per un dòlar, no? Vull dir, els hi va vendre les seves pròpies amigues, no? Clar, tot això va ser abans de patentar aquest invent, que va ser l'any 1914, i fundar una primera companyia a Boston, l'anomenada Fashion Form Brasier Company. La veritat és que el negoci li va costar arrencar, i quan de cares Crosby ja portava més o menys com mig miler de sostenidors venuts, el seu marit la va convèncer per tancar l'empresa, no? No sabem exactament les raons, però en Carés, bé, els ho podem imaginar, no? Carinyo, passes poc temps a casa...
3: Sí, tens molt bé.
4: Vull dir, la cosa devia anar per aquí, evidentment, no? Li havia posat... Aquell home devia arribar a casa seva, no trobaves
3: el
4: sopar, s'havia posat fet una fúria, clar, en Carés, a dins d'aquestes circumstàncies de l'època, va haver de vendre la patent a la Warner Brothers Corset Company per $1.500, ignorant que aquesta empresa en menys de 30 anys facturaria prop de 15 milions amb el disseny que ella mateixa havia creat durant una nit de 1914. La història de Crosby, tràgica, segons la Miram, té contrarrelats, perquè, per exemple, els francesos treuen pit dient que els sostenidors són obra d'un inventor francès anomenat Hermini Cadoll. Però, clar, és que també parlem d'una època d'autèntica febre i explosió per les patents, no? De fet, existeixen un bon grapat de patents de sostenidors, més o manco d'aquella època, i, curiosament, la meitat d'elles varen ser creades per dones.
5: Clar, perquè nosaltres sabem, no?, el que patim i el que hem de mestir.
4: Per descomptat. Però,
5: mem, de quina manera aquest invent passa a estendre't arreu del món, Tomeu?
4: Mem, jo crec que la seva extensió s'explica per dos motius. D'una banda, la transformació de la indústria global, que passada la Segona Guerra Mundial va incorporant nous teixits elàstics i sintètics a unes fàbriques, podien dir, tecnològicament més ben preparades, no? D'altra banda, també haurien de posar damunt la taula les transformacions dels ideals de belles de descòs i la moda femenina, no? Perquè certament, a partir de la segona meitat del segle XX, la influència cultural del cinema, la televisió, fins i tot de les marques de roba, van contribuir a repensar la relació de les dones amb sostenidors, no? És en aquest context quan s'introdueixen millores significatives amb els prototips del primer terç del segle XX, no? A partir de figures fonamentals com, per exemple, Naida Rosendahl, que va ser la fundadora de la companyia Maidenform i responsable del perfeccionament del sistema de talles de copa i també, ojo, inventora d'estirany ajustable l'any 1942. No?
5: Això sí que és una gran treballa.
4: Un altre nom a reivindicar és de Naida Rosendahl, no? I tot això, al final, va fer que els sostenidors fossin adaptables a la major diversitat de cossos i, per tant, una peça de roba d'un altíssim potencial comercial gràcies a publicitat que es van convertir en definitiva, no? En un producte d'un gran reclam, no? Un altre exemple és també anomenat Wonderbra, no? Creat l'any 1964 per la dissenyadora canadenca Louise Poirier i rellançat durant la dècada dels anys 90 amb una fastuosa campanya publicitària que pot ser que algun de vosaltres encara recordeu.
3: Sí?
5: Wonderbra.
4: Wonderbra. Era l'època d'aquelles top models dels anys 90, i va haver com una...
3: Ahir les vaig veure algunes d'elles en el concert de Shakira. Saps el moment aquest despassadís que han anat tantes famoses vestides amb una capa així com de metalitzada i unes ueres... I hi havia algunes d'aquestes top models dels anys 90 que van ser tan, tan, tan famoses.
4: Sí,
3: me va agradar veure-les.
4: Ara és curiós, perquè ja no se'n parla tant d'elles.
3: Sí.
4: En aquella època era com una figura omnipresent. Sí, sí. Naomi Campbell, per exemple, sortia tot el dia a la premsa. Mm-hmm. I ja aquesta dona du com a 20 anys fora
3: del focus. I el Wonder Bra va ser una revolució, per bé i per mal, crec. Però bé, aquest és un altre tema.
4: Un altre tema que ja ho reflexionarem un altre dia, que tingui els sostenidors.
7: El dia del Wonder Bra.
4: Sí, el dia del Wonder Bra.
7: També ets d'aire, però també que els sostens han tingut èpoques en les quals han estat una mica impopulars, no?
4: Sí, correcte, perquè durant els anys 60 i 70, és a dir, en l'auge de moviments contraculturals com el hipisme o també la segona onada del feminisme, hi va haver un rebuig en els sostenidors que fos sensible a les faixes, els tacons o fins i tot productes cosmètics. I la raó darrere fons era rebuig contra un determinat model social de la dona, no? El propi característic també de les societats de consum. En el cas concret dels sostenidors, se'ls considera com uns instruments d'estètica imposada en tant que modelaven el cos de les dones segons el desig masculí, no? També no oblidem que en aquell període es van popularitzar els concursos de bellesa i també aquell erotisme, no?, de cinema o de la literatura, les revistes guanyava cada vegada més visibilitat, no? L'activista feminista Germaine Greer assegurava aleshores que era un invent ridícul i que fomentava la repressió, no? De fet, la crema de sostens en actes públics, principalment als Estats Units i a França, després de maig de 68, no deixa de ser una acció simbòlica i també il·lustra el desig d'alliberament, però també una declaració d'autonomia corporal a partir de la comoditat, clar que sí. D'aquests moments tento, que deia.
3: Sí. Doncs sí, però que el maig del 68 va ser un moment que moltes dones varen fer aquest reclam...
4: Aquesta ruptura de tots, no?
3: Com a això, alliberació i reivindicació. Avui, però, és dia 13 d'octubre i, com dèiem, se celebra el dia sense sostenidors. Per tant, d'on surt exactament aquesta iniciativa, Tomeu?
4: I de poden resumir-ho com una campanya anual sense incidència institucional que s'emmarca dins el dia o dins el mes internacional de la conscienciació sobre el càncer de mama. No? La iniciativa parteix de l'any 2011 i, de fet, durant els seus primers anys es celebrava en el mes de juliol. Però també és vera que més tard, aproximadament l'any 2015, es va desplaçar cap als 13 d'octubre. Lluny de semblar com una frivolitat, no? Els objectius d'aquesta jornada passen per promoure la prevenció mèdica, recordar la importància de l'autoexploració mamària o difondre els símptomes del càncer de mama, en definitiva. No? També és important destacar que aquest moviment solidari ha fet que durant un dia com aquest es recaptin fons per donar suport a la investigació i també a les supervivents de càncer en situació de vulnerabilitat econòmica. Per altra banda, també hem de dir que aquest dia sense sostenidors ha servit per reivindicar l'autonomia de cada dona per triar si en vol emprar o no.
3: També perquè ara darrerament també hi ha com un... no sé si dir-li moda o com una tendència a que moltes dones han decidit no dur-ne, no dur aquesta peça de roba interior perquè estan més alliberades o perquè estan més còmodes o per allò que sigui, però sí que de cada vegada dones més joves trien aquesta elecció.
4: Per descomptat. Si ara tinguéssim aquí en Blai Bonet, aprofitant que és el seu any, diria si hi ha qui vulgueu ser. Per tant, si heu triat no emplear-ne, no empleu.
3: Això que cadascú que decideixi, però bé, curiós aquest dia mundial. Ara lamentes un poc més.
4: Sí, no?
3: Meu.
4: Però així que anàvem aquí fent una frivolitat. No, jo m'havia preparat molt en sèrio aquesta secció.
5: Com sempre. Gràcies.
3: Esclar que sí. I de sí, també moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: T'esperam aviat, com aquí sempre.
4: Serem.
3: Gràcies.
8: Tres radios, humo.
9: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
9: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a les 5...
12: Jo conec en Quico Rivera.
13: Sube el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
8: tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
12: ¿A 200 euros?
13: Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
5: Pues si eres fi de la Pantoja, como ha de pagar 200 euros.
8: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer el vídeo, lo van a empullar, tal. Y después, a la hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día següent, això va ser el dia següent.
14: Jo ja no treballo con ell.
5: No!
13: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de més per aquesta exclusiva?
8: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
13: Molt bé.
15: I bé amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
13: Per favor.
5: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
8: Exacte, i li tornem a recordar.
15: IB3 Ràdio.
16: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
17: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
15: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i IB3 Ràdio.
18: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
19: En lloc de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
20: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
15: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

Queda un poc minut de programa i ara vos hem de contar que inaugurat el festival Comin Nostrum, aquest dijous s'estrena al Casal Sallarit de Palma l'exposició Vinyeta és una paraula femenina, que és un recorregut per les 7 dècades del còmic espanyol a través de 50 autores.

0: I va ser just aquest dijous, el casal Solleric de Palma s'inaugura aquesta exposició. Vinyeta és una paraula femenina i és a través de l'obra de 50 autores del còmic que expliquen aquestes 7 dècades de còmic espanyol en el casal Solleric des dels anys 50 fins avui. Aquesta exposició traça la presència i l'evolució de les dones dins aquest sector del còmic des dels quadernets a època franquista fins a l'actualitat, que són moltes i de cada vegada més dones, per sort, que es dediquen al còmic, que il·lustren, que fan llibres i que ara mateix doncs viuen un moment bo per a la professió, i la podreu veure, com dèiem, al casal Solleric de Palma, comissariada per Jaume Baquer. Això serà aquest dijous a partir de les 7 del capvespre i l'exposició hi serà fins dia 7 de gener de l'any que ve, és a dir que tindrem dies per visitar-la. Nosaltres en volem parlar amb una d'aquestes comicaires. Ella és na Marta Massana, que també forma part d'aquesta exposició. Marta, com estàs?
1: Hola, què tal, com està?
0: Benvinguda, moltes gràcies. Ja has pogut veure qualque cosa de l'exposició?
1: Encara no. Serà sorpresa per jo també i me fa moltíssimes ganes.
0: Sí, eh? Com va ser que te varen dir, Marta, vas participar tu d'aquesta mostra?
1: Pues va ser fa un parell de mesos i la veritat és que en el principi vaig dir que no, perquè me feia molta por i molta vergonya, perquè hi ha, bueno, autores super top.
2: Clar, són 7 dècades.
1: Sí, exacte. I era com, no sé, en comparació a elles, no sabia ni què posar. Però bueno, en el final en Jaume me va ajudar a triar un parell de coses que havia publicat el jueves, que pareix que en el context històric jo crec que queden bastant bé. I en el final, mira, estic molt contenta de poder participar.
0: Que bé, que Marta, tu deus ser una de les més joves dones que participen, no?
1: Jo, mira, sé que per lo menos un lot és més jove que jo, que és na Loreta Aroca, que encara és més jove que jo i és super, super bona dibuixant.
0: Que bé. I clar, tens referents dins aquest món?
1: Sí, claro, és que, bueno, tu pensa que és super, super o no per jo estar a una exposició així, perquè persones tipo na Carla Berrocal, per exemple, na Natacha Augustos, no, es estudio Cosen, o sigui, són autores que jo seguint, bueno, des de que era, vamos, super jove, i ara està en una exposició amb totes elles, és com que fort, no?
0: Que bé.
2: I què s'hi pot veure de tu, Marta? Què hi podrem veure en aquesta exposició, de la teva obra?
1: Pues jo publicaré, s'exposarà unes coses que vaig publicar el jueves, ja fa bastant de temps, no sé quin any va ser exactament, i són còmics d'actualitat d'aquell moment, que jo en aquell moment no sabia que si els veus ara té molt de sentit amb el moment actual que estem vivint. Mm-hmm. Coses sobre turistificació, la crisi de la vivenda, que fa un parell d'anys encara no estaven tan arrelats, però bueno, ja s'ha començat a veure i és sorprenent veure-ho ara en perspectiva.
0: Mm-hmm. Aquesta és una de les obres de na Marta Massana en qui parlant que podrem veure en aquesta exposició, però com dèiem, n'hi ha moltes dones que van obrir camí. Marta, jo no sé si el còmic era un món més d'homos o no, o sempre ha estat...
1: Sempre ha estat un món d'homos fins fa relativament poc. Mm-hmm. Bueno, ja, que lo tonto ja fa temps, però com, jo crec que amb les xarxes socials se va començar a obrir molt més.
0: Sí.
1: A tots els gèneres i a tots de tots els estils, no? Però sí, sobretot, bueno, en el Comic Nostrum d'aquest any xerrarem amb la Marika Vila, per exemple, que és una de les superpioneres del còmic, que mos contarà com va ser el començament per una dona estar ficada a un món que era ja sigui 100% d'homes. Mm. Mm-hmm.
2: I tu, Marta, com a lectora i també com a autora, quan diries que la presència femenina en el sector del còmic comença a ser rellevant i també quan les autores comencen a reivindicar el paper de la dona en el còmic, el feminisme?
1: Jo crec que per la meva generació, per almenys, va haver un canvi molt gran quan va començar a arribar el producte japonès amb el manga. Mm. Va ser un antes i un després, almenys que jo recordi, la meva època, el còmic europeu o americà era un poc com a més clarament masculí, i en canvi amb el manga van començar a arribar, per exemple, el Shoujo, que està especialitzat en balotes, no?, a Japó, i nosaltres de petites ja anàvem a les tendes Norma Comics, a les tendes de còmic, per comprar-me mangas perquè apel·làvem més als nostres interessos.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I en una ocasió vaig... he tingut oportunitat d'entrevistar moltes dones que fan còmic i realment és molt interessant veure com és la seva trajectòria. I una de les darreres que vaig entrevistar, Marta, va ser Anna Oncina, no sé si la coneixes.
1: Sí, la conec.
0: I me va impressionar molt que ella també tenia com una part molt d'emprenedora, perquè a banda dels encàrrecs que pugui tenir o dels llibres que anar fent, que són bastants ja, també tenia com a...

0: el teu propi negoci i com fa Nana, per exemple, no? Que té un Patreon ella que va enviant les seves obres per correu als seus subscriptors. O jo, per exemple, en el meu cas, que també ho combin amb la docència, donant classes de dibuix, no? Pots anar fent híbrids en el final, perquè te doni temps a fer les dues coses, saps?
1: Clar, perquè tu, Marta, vas estudiar il·lustració a l'Escola de Disseny de les Balears, però també vas estudiar Història de l'Art, un poc també, a l'UIP.
0: Sí, i també, i per cert, ara l'he retomat, perquè jo fa 10 anys que estava per tercer de carrera i ho vaig deixar per dedicar-me 100% en el còmic. I ara he tornat a Història de l'Art per anar-ho combinant.
1: Ah, sí, perquè vaig a estudis? Molt bé.
0: Sí, sí.
1: I com és això? 10 anys després. Com t'has
0: trobat? 10 anys després. Pues
1: universitat.
0: Com molt rara, no? Tornar a estudiar de repente, però bueno, te fa il·lusió i tot, no? Avui en dia que llegim tan poc i que amb la intel·ligència artificial i tal ja quasi que no pensam, pues està bé també entrenar al cap.
2: Clar, tu, Marta, fa més de 10 anys que te dediques professionalment en els còmics, si no anem errats.
0: Sí, exacte, fa 11 anys, just.
2: Clar, des del 2015. Fins, sí. Diries que fins a la consolidació de la novel·la gràfica que a Espanya, per exemple, s'ha consolidat amb major presència de creadores, de dones, amb major reconeixement i també en diversos premis nacionals, fins i tot.
0: Sí, sí, sí, jo sí, totalment.
2: Clar,
0: s'ha anat consolidant molt i cada vegada se va expandint més i és algo superpositiu, jo crec.
2: Creu que ha estat gràcies a la novel·la gràfica? En quins...
0: Ha ajudat que la novel·la gràfica tingui més prestigi, no?, i que hi hagi molt de premis enfocat en la novel·la gràfica i tal. Crec que ha ajudat, però jo crec que les xarxes socials també han fet molt. Sobretot també perquè, vulguis que no, és un format que s'adona molt per llegir, per exemple, per Instagram, no? Com és molt fàcil contar algo ajudat amb imatge i text en xarxes socials, i això fomenta que vulguis explorar el format del còmic.
2: Clar, són mig centenar d'obres, bé, d'autores, en aquest cas, d'un recorregut de 7 dècades de còmic espanyol que se pot veure en aquesta exposició que s'inaugura dijous. Vinyeta és una paraula femenina, però, clar, estan xerrant de mig centenar d'autores, però, clar, a nivell social, tu creus que són prou conegudes 7 dècades després?
0: Ho haurien de ser molt més, molt més, evidentment. Haurien de fer moltes més exposicions d'aquest tipus i també exposicions a posta d'una d'aquestes autores, per exemple, o d'una dècada concreta, perquè clar, és que 70 anys són molts.
1: I d'enhorabona per aquesta exposició. Supos que dijous anirà a la inauguració, no?
0: Sí, claro que sí. Quina il·lusió.
1: Clar que sí, Marta Massana, moltes gràcies. I com dèiem, enhorabona per formar part d'aquesta col·lectiva que podrem veure al Casal Sallarit de Palma. Una ferrada.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, gràcies. Doncs hem de continuar. Farem una petita pausa i els darrers minuts els dedicam a un tema que tenim aquí sorpresa. Thank you.

0: I de tres, ràdio és humor. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: I per acabar el programa, avui hem de resoldre la pregunta del dia. I avui teníem una pregunta, com que hem celebrat els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, relacionada amb un idioma, vaja, amb una expressió ben divertida, que és fer et sueca. Aquesta expressió, fer et suec, no té res a veure en Suècia, tot i que pugui semblar que sí, perquè suec vendria del llatí i és la forma masculina de soca. Per això, fet-se et suec, hi ha una soca i, clar, fer un... Bé, ara ho entendreu per què. Tot això, la majoria de gent empra aquesta expressió que hem agafat des castellà pensant que fa referència als habitants de Suècia. Per tant, ho feim venir bé avui per demanar-vos què vol dir fer-se et suec. I teníem tres opcions de resposta.
1: I és fer-se l'interessant, és ser molt puntual, o és fer el desentès, fer-se el desentès.
0: I avui no hi ha hagut dubte perquè 100% dels nostres oients s'han declinat per la mateixa opció, i ara entendreu això de la soca, perquè, efectivament, és fer-se el desentès.
1: Clar, com una soca.
0: Com
1: no?
0: Una soca. Mm. I, a més, m'agrada perquè...
1: No immutar-se, no?
0: Sí, tot i que és vera que fer-se suec se diu molt, i l'hem agafat des castellà, també hi ha moltes maneres aquí de dir-ho d'altres maneres. Per exemple, tu te pots fer et sort, se més sort que una massa, o altres maneres també fer l'ordi, o no sé, que hi havia diferents opcions que són el mateix significat que vull fer-se et suec. L'opció correcta era fer-se el desentès i avui, com dèiem, ho ha endevinat tothom. Aquesta era la pregunta del dia que ara hem pogut resoldre entre els nostres oients. Així que ho deixam aquí.
1: Res, ho deixam aquí, sí.
0: Aquest ha estat el programa d'avui. Demà tornem, demà, a més, tornarem a tenir una altra celebració. Demà també celebrarem els 40 anys, si vull celebrar els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Demà celebrem els 40 anys de la Fundació de Xalles, l'any 1986. Sembla que va ser un any molt productiu, perquè moltes institucions enguany fan 40 anys. També va ser que cap de setmana parlàvem del 40 anys de la Llei de Normalització Lingüística, per tant, 40 anys de moltes coses, i també en parlarem demà, com també parlarem de cinema i també d'unes jornades d'intel·ligència artificial que se van fer a través dels mitjans de proximitat, unes jornades molt interessants, i demà podrem saber quins han estat els resultats d'aquestes jornades, com afecta la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació local. Així que gràcies. Qui ha fet possible aquest programa és en Toni Cardell, el control tècnic, en Maria Pons, en Miquel Junc i en Celestia Liré.
1: I fins demà.
0: Tornem demà. Una abraçada. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat.
2: És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. L'accident va passar a la Serra de Tramuntana, en el tram entre Lluc i Pollença, a l'altura de Mortitx. El pilot va morir, mentre que la copilot continua ingressada amb fractures vertebrals.
1: I la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
2: El projecte preveu, a més, 3 locals a la planta baixa, 297 places d'aparcament i 132 trasters distribuïts a les plantes subterrànies.
1: I el consistori inicia els treballs per eliminar el carril bici del carrer de Blanquerna. Es preveu que deixi d'estar operatiu a principis de desembre.
2: S'habilitarà un carril alternatiu provisional pel carrer 31 de desembre mentre es tramita l'execució del traçat definitiu. Està previst que el nou carril bici provisional entri en funcionament a principis de desembre, moment en què es procedirà a eliminar el de Blanquerna. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat i donar resposta a les demandes dels veïnats i comerciants que demanaven eliminar el carril bici per problemes al seu pas pel carrer dels vianants.
1: Els transportistes d'Eivissa lamenten una pujada nova en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa pel sector. A la pujada de preus s'afegeix, expliquen, que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix l'illa.
2: El president de l'Associació de Transportistes, PIMEF, José Raya, explica que les navilleres ja han començat a aplicar una pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors. Des del març ja sumen un increment total del 20%.
3: Te digo que cuando... Cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas y esto es la puntilla que te faltaba.
1: I en la plana nacional, el Congrés dels Diputats reprova però no sanciona la diputada que va mostrar un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
2: La mesa de la Diputació Permanent ha reprovat amb els vots de PSOE i Sumar la conducta de la diputada popular Ana Belén Vázquez. Tot i això, no la suspendran perquè, com que estan dissoltes les Corts, no hi ha ple per aprovar la sanció.
1: I continuen les reaccions per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la suspensió del vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Són d'haver 160.000 persones, descendents d'exiliats espanyols que no s'inclouran al cens fins que no demostrin els registres consulars que tenen dret a acollir-se a la normativa. El PP, que acusa el govern progressista de voler alterar el cens a favor seu, s'ha mostrat satisfet amb la nova decisió judicial. La portaveu del govern de l'Estat, Elma Saïd, per la seva banda, n'ha lamentat la suspensió.
4: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
1: I els Reis continuen a aquesta hora la visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI. Serà la primera vegada també que els monarques passin la nit a la ciutat autònoma. Demà la visita continuarà a Melilla.
2: L'agenda d'aquesta hora baixa ha començat amb una visita a una escola d'infantil i primària. Continuarà a les 6 d'aquí una hora amb un acte en record a les més de 80 persones que van morir a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, quan tractaven d'arribar des del Marroc.
1: Continuarem ben pendents, doncs, d'aquesta visita. Així arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: és important, supòs, pels que venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el dia que sigui mort, de jo, les meves cendres, vull que em facin suportatoris.
1: Xiu-xiu, amb Xavi Oliver.

0: I ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez.
1: Què tal, com anem?
0: Molt bé, i tu, com estàs?
1: Bé, descansat, tranquil.
0: Sí.
1: Home.
0: Home, després d'aquest cap de setmana.
1: Un pont, fantàstic.
0: Quant de dies?
1: Home, jo 4, la majoria 3.
0: I què has fet?
1: Moltes coses, eh?
0: Bones.
1: Boníssimes. La primera, en els concerts d'oques, que crec que ja no en xerrarem més, perquè no en xerrarem massa.
0: M'han dit que te vas emocionar.
1: Sí, sí. Clar, és que sort de tu en el final... Que m'ha arribat que vos varen amenaçar divendres, si m'apareix.
0: Com és això? Me sona. Sí, sí, tens raó. Me'l van declarar la guerra. Sí, sí, la de guerra, perquè varen criticar la cançó Sort de tu en directe.
1: Sí, sí, cosa vaig escoltar, clar, és que vosaltres també...
0: Ja, perdona, però ja, no, ja, ja han fet ses paus, eh, amb aquest oient.
1: Ja està tot arreglat.
0: Sí, m'han declarat sa pau, l'han convidat aquí a xiu-xiu, i bueno, endavant.
1: Estic content, idò.
0: Això. Però bueno, no me n'esbassó, en el xiu-xiu, perquè ara sí, un altre oient, han de posar un àudio que mos ha arribat, que és aquest, escoltau.
2: Hola, xiu-xiuers. Bé. Ja sabeu que vos estim, però el divendres vau donar un gomet vermell a Nana per fer una truita amb patatilla. Això ho va proposar en Ferran Adrià a un grapat d'anys a un programa de la tele. I encara que jo no tinc suficient coneixement culinaris com per jutjar el que fa aquest cuiner, el manco hauria de donar un pot de confiança a la seva proposta. Vos he de dir que jo sí que he fet una truita d'aquestes. I m'he amb. No és que sigui com per substituir la tradicional, però sí que té la seva gràcia. I, sobretot, és un bon tema de conversa mentre dines. Idò, jo li dono un gomet verd a Nana a fer coses divertides.
0: Idò, escolta, gomet verd, Anna Gallardo, bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Què en penses d'això? Si mos han de retractar.
3: Jo estic feliç. Perquè, és vera, està molt bona la truita amb patatilla, està boníssima. No ho enteneu, i és fàcil, és ràpid, i per joves com jo, pot ser per tu no, però per joves com jo,
0: Anna, és dir, que molt fàcil. Fa 7 minuts que hem començat el programa, bé, manco 3, i m'estàs dient que som vell.
3: No, jo estic dient que jo sóc més jove.
0: Això sí, és una edat objectiva.
3: Clar, tens menys temps lliure, i necessito coses fàcils, ràpids i bones.
0: Bé, és que, mem, aquesta...
1: Jo som igual de jove, i jo té una patata, tampoc és que sigui una cosa que m'adugui sa vida.
3: Vull dir, defensa'm.
1: No, bé, massa greu. No
0: és veritat que mos van passar. Mos van passar poc, amb tu. Te van posar un gomet vermell i, bueno, si no ho hagués dit en Ferran Adrià, el gomet vermell hagués continuat, eh?
4: Esto es imprescindible para hacer la tortilla.
5: ¿Esto es en serio?
4: ¿Vale? Las patatas ya las tienes fritas. Esto es una...
5: ¿Esto a la tortilla de patata, la patatilla frita?
4: Sí.
5: Eso, pero eso se vale.
4: Esto es raro, ¿no?
5: ¿Se vale?
4: Digo que es raro.
5: Es raro.
4: Y, hombre, tú cuando haces una tortilla de queso...
3: Sí,
4: te haces...
0: Idò, això mateix. Exactament. Què en penses?
3: Pues jo estic supercontenta, perquè, clar, aquesta truita és molt fàcil de fer. És ràpida, és bona i li pots ficar altres coses. Jo que sé, un poquet de substància, de cosa, el que tu vulguis.
0: Molt bé.
3: I jo estic molt contenta de que
1: et soies. Me sorprèn molt que ho hagi recomanat en Ferran Adrià.
0: Sí, jo també.
1: Que hagi dit de fer-ho, no sé. Sí. Serà una patatilla bona, també.
3: No ho sabeu.
0: Però escolta'm. Bé, té raó, ja està, francament, ja està. Gràcies als nostres oients per posar un pot de seny, tornar el gomet verd a Nana.
3: Moltes gràcies, estimat oient.
0: Ara l'has de mantenir, ja ho veurem. Però bé, sí, moltes gràcies a tots els oients que mos envieu qüestions, mos posau un poc al lloc. I ja està, Anna, he recuperat el gomet vermell.
3: Beníssim, ja estic molt contenta.
0: És verd.
3: Ah, vale.
0: Bé, ja ho veurem. Molt bé, avui tenim a Marga Cifra en el control tècnic.

0: Molt bé, doncs sí, efectivament, avui han passat moltes coses aquesta setmana, tots aquests tres dies que, en què hem estat fora xiu-xiu, però ara ha arribat el moment en què volem d'explicar una història. Jordi, a tu, que t'agraden molt ser històries, és una història que va començar amb un robatori seriós que va tenir lloc a Mallorca. N'has sentit parlar aquests dies?
1: No, he estat un poc distret.
0: Bueno, però... ha estat un robatori seriós, misteriós. 15 de juny, comença l'estiu, la calor estrany, i de bon, aquell dia, Costitx, se va despertar amb una notícia que va sorprendre a tot el poble.
1: Ui.
0: Era poc abans de les 6 des de matí i un veïnat alertaven que qualcú havia romput el vidre de la porta de la petita capella situada a l'entrada del municipi. Això és a la carretera de Sencelles, d'acord, cap a Costitx. I de dins n'havia desaparegut la Mare de Déu.
1: Però era la Mare de Déu la bona. Vull dir, era original.
0: No. La bona se conserva a l'església. Era una rèplica feta en pedra de Santanyí de l'any 1913, una imatge que, bueno, amb més de 100 anys d'història i molt estimada pels costitxers, especialment perquè cada diumenge de l'Àngel protagonitza la tradicional trobada amb la Mare de Déu de l'Iglesia.
1: I clar, 15 de juny ja en fa 4 mesos d'això, o sigui, degueren tornar locos quan va desaparèixer.
0: Sí, mem, la devoció per aquesta figura ve de molt enrere. I al segle XIII, uns joves van trobar la Mare de Déu, precisament a l'indret on avui s'alça aquesta capella. Bueno, és una història que, fins i tot, va provocar antigament disputes entre Costitx i Sencelles.
1: Però a veure, torna'm en el robatori. Què va passar?
0: Amem. En policia local, Guàrdia Civil, van iniciar una investigació, van demanar col·laboració ciutadana per intentar localitzar aquesta imatge, i van passar els dies, les setmanes, els mesos...
1: I res de res.
0: I res fins que, després ahir diumenge, davant l'Ajuntament de Sencelles, al costat del monument dedicat a Sor Francinaina Siré, efectivament, allà la van trobar. Varen trobar, efectivament, va ser el cronista del poble, Jordi Llebrés, de Sencelles. Benvingut. Bon dia.
2: Bon dia, companyeros.
0: Com anam?
2: Molt bé, heu fet una excel·lent crònica, molt aproximada de lo que ha passat.
0: Ah, molt bé. Jo se volia precisament demanar això, Jordi, si hi havia qualque detall, qualque matís que volgueres fer.
2: Bueno, no, només dit-vos que la vaig trobar a l'escalonada de l'Iglesi. No era davant l'Ajuntament, sinó a l'escalonada de l'Iglesi a les 8:30 de matí, quan me n'anava a obrir l'Iglesi. Això va ser el moment que la vaig trobar i el lloc precís on la vaig trobar, just davant el monument de la Beata Francinaina. No?
0: Clar, mem, ha estat una fita que, a més, el cronista de Sencelles troba aquesta figura. Ha estat una coincidència que l'has trobada precisament tu.
2: Sí, ha estat una coincidència. A veure, em dono moltes gràcies a Déu que m'hagi fet aquest regal, que fos jo. Vos he de dir que va ser un moment molt emotiu, molt emotiu, que les cames se van posar a tremolar, perquè, clar, havia seguit molt de prop tot aquest assumpte. Quan dia 15 de juny va desaparèixer, es mal em va telefonar per dir-me, perquè precisament a una de les jornades d'estudi local de Sencelles havia fet la història d'aquesta capelleta. Bueno, amb una paraula, havia estat molt a prop... I no sé, i me sabia molt de greu tot el que havia passat, i quan la vaig trobar, que me'n vaig donar compte que era ella, en un segon ho vaig veure que era ella, va ser un moment molt emocionant.
1: I com estava col·locada? És a dir, pareixia que qualcú l'havia deixat allà expressament perquè tu la trobassis.
2: No, perquè jo la trobar, no, perquè qualcú la trobàs. Però no crec que es que la deixassin, pensassin que jo la trobàs. No ho sé, el diumenge de matins, en aquestes hores, no és fàcil que la gent passi per allà, val? I jo vaig passar perquè anava a obrir l'iglesi, si no hauria passat. Ella estava damunt dels escalons de l'escalonada, o davant una plataforma que hi ha al monument de la Beata, i estava suant, es pobreta, tota soleta, i esperant que qualcú la ves, i mira, vaig a ser jo el primer que la va veure.
0: Sortadament, sí. Jordi, però clar, això és un misteri, el misteri continua, 4 mesos de silenci absolut d'aquesta Mare de Déu robada, no en saben res, de moment, no?
2: No, de moment no en saben res, no sabem què ha passat. Si va ser qualcú que la va llevar per fer una gamberrada, una broma, el que sigui, és de molt mal gust, de molt mal gust, perquè en els sentiments religiosos no podem jugar, val? I aquí han entrat en joc els sentiments de la gent de Costitx, de la bona gent de Costitx. Els van tocar el més principal que tenen ells, val? I bueno, sí que és veritat que hi ha tota una tradició de diferències entre els dos municipis, que contents érem un municipi comú, érem tot un municipi, ara són pobles germans. És veritat que hi ha hagut totes aquestes coses que mos han diferenciat de vegades, però això són coses ja de l'època medieval i que ara avui en dia no tenen raó de ser. No tenen raó de ser. I jo suposo que aquestes persones que la se'n van endur i que la van retornar, suposo que són conscients de que hi ha una investigació oberta, que hi ha una denúncia, que s'està mirant a veure hem d'aclarir què va passar de dissabte a diumenge a vespre a la plaça, en l'ajuda de càmeres i tot el que siga, i si encara la troben, suposo que ells són conscients que s'hauran de trobar en la justícia, perquè ja vos dic, hi ha una investigació oberta i una denúncia, perquè estan parlant, de com molt bé heu introduït vosaltres, d'un element patrimonial molt estimat per la gent de Costitx.
0: Clar, i tot apunta que per ventura és més un acte vandàlic que no pas una qüestió econòmica, perquè té més valor valor emocional i religiós que no pas d'econòmic, és així.
2: Jo crec que això se tracta d'una gamberrada que els va fugir de ses mans, crec. I, a més, la Mare de Déu s'ha fet un pot de mal bé, s'haurà de restaurar i bueno, sí. Però, mira, per damunt de totes aquestes coses, jo dic una cosa, i n'hem parlat amb la gent de Costitx, en sa balla, en sa rector, tot això, l'alegria i l'emoció d'haver-la trobada, i en aquest moment és el que preval. Jo quan la vaig trobar, el primer tot que vaig fer va ser agafar-la, dur-la a la rectoria de Sencelles, clar, no podia quedar-me de la plaça, i el rector quan la va veure, que és el mateix, el rector, compartim el rector, el pare Malaki, que en aquest moment també m'apareix que li fan una entrevista per IB3 Televisió, i bueno, ell va tenir una emoció, m'ha dit, Jordi, esto es un milagro. Ell és natural de Nigèria, i m'ha dit, Jordi, això és un miracle. Dic, sí, és un miracle, que després de 4 mesos l'haguem pogut trobar, i sí, que no s'haga venut a un mercat d'antiquari, perquè també havia estat una de les possibilitats que s'havia posat damunt la taula al moment que l'havien robada. Sí.
0: Aquí especulàvem entre nosaltres, a mi mig en broma, que clar, el que s'havia fet s'havia robat, després s'havia demanat un rescat, el rescat s'havia pagat i l'havien tornat com a punt de trobada allà a la plaça. Però bueno, això ho descartàvem, no, Jordi?
2: Jo crec que sí, crec que no hi ha hagut cap rescat ni res, oh? No. El que hi ha hagut és que la Mare de Déu ha tornat a compareixer, ara la restauraran, supòs, i després l'Ajuntament valorarà si la torna a plaça capella de la trobada, aquesta capella que molt bé heu recordat vosaltres, que commemora allò com va ser trobada la Mare de Déu, i on cada any s'hi fa una processó diumenge de l'Àngel a l'hora baixa, que és preciosa, és emotiva, jo. No hi faig cap any. I jo supòs que la tornaran per allà, però això ja va a compte de les autoritats i del poble de Costitx, i deixar constància d'aquest fet i que no se torni a repetir.
0: Exactament.
2: Perdona,
0: Jordi, com a cronista de Sencelles, com explicaràs aquesta feta? Aquest succés.
2: Bueno, jo no sé si me correspon, jo explicaré, crec que els correspon més en els costitxers. Jo, a les meves notes personals, clar, va ser un fet que a nivell personal el vaig viure amb molta d'emoció, m'entens? Per això que t'he dit, que des del primer moment que l'havien presa, he intentat estar a prop de seguir i estar a prop i he intentat ajudar en lo que he pogut i en lo que se m'ha demanat, val? I clar, i trobo-la jo, que estava, diguem, ha ficat un poc dins aquesta postura d'acompanyament, no? Perquè no és altra cosa més que una postura d'acompanyament, doncs, haver viscut amb molta emoció, jo sí que n'he deixat constància de les meves dates personals, el meu dietari, però no sé si escriuré qualque cosa més oficial o no, perquè hauríem de fer un article de desgreuja. No ho sé, no ho sé. Encara no ho tinc en ment. També hem de veure com parteix la cosa, veurem amb l'Ajuntament de Costitx. Jo crec que la voluntat de restaurar-la i de veure on la col·loca, si la col·loca en el seu lloc originari, que això seria el que els recomanaria. Seria el que els recomanaria. L'opinió que els he fet arribar aquest dia, que no la m'havien demanada, però com que ja veus que són xerrador, m'he permet la llibertat de donar-la. Sí.
1: Clar, però a 4 mesos entenc que l'Ajuntament ja pensava que no ho trobaria mai, i de fet ja havien comanat una nova Mare de Déu, no és així?
2: Efectivament. Una excel·lent escultora, na Georgina Gamundí, ella és natural de Pollença, té el seu taller a la Pobla, no és que li faci propaganda, però és que és una persona, és excel·lent, l'escultora que, per exemple, ara ha fet aquesta imatge de bronze que hi ha d'en Josep Maria i un part en el carrer de Zons, tan coneguda, eh? I un dia parlant amb Sobal li vaig dir, mira, jo crec que aquesta persona vos faria una imatge, una reproducció molt bona. I un dia vàrem anar a veure-la amb en Toni Sales, en aquell moment Balda de Costitx, ells s'entengueren i posaren en marxa la cosa. No sé en aquest moment com està el tema d'aquesta reproducció, no sé si està feta, no està feta, però bueno, si està feta, i dos costitxers tindran dues, i una la podran posar a la capelleta i l'altra li podran destinar un altre espai, que se cert que això farà molt feliç en els costitxers de tenir la presència de la Mare de Déu. Eh?
1: Home, sí.
2: Hem de dir que aquesta Mare de Déu és una reproducció de l'original, vosaltres m'apareix que també ho heu dit,
0: sí,
2: que és del segle XIII, que està dins l'Iglesia, eh? Que és la titular de la parròquia.
1: Home, si ja està feta, tal vegada te la podrien donar tu, com a recompensa,
2: escolta,
1: no?
2: Me faria molt content, però no sé si seria massa.
0: No, jo trobo que sí.
2: Massa.
0: Bé, no,
2: que un senseller guardat la Mare de Costitx, no sé si seria un excés, m'apareix que seria un excés.
0: En qualsevol cas, sí. Jordi Llebrés, cronista de Sencelles, que ha fet la troballa després de 4 mesos aquesta Mare de Déu, bueno, li podem dir que lladres empenedits o que un miracle Sencelles, també ho poden dir, i tot depèn de titular i depèn de cada persona. Què t'agradaria més, que fos un miracle o lladres empenedits?
2: El rector, el pare Malachi, va dir ha estat un miracle. Bueno, sí, jo crec que ha estat un miracle que val la trobada i val la trobada sencera i tot això. També vull pensar que és que el varen agafar pues, un moment donat, se degueren penedir i degueren dir, mira, la tornarem i ja està. I no han donat la cara i ja està, i de paciència.
0: Exacte, paciència, no hi faran res.
2: La qüestió és que no l'han tirada dins cap cisterna, ni dins cap torrent, ni res, sinó que la varen deixar a un lloc molt adequat perquè la trobàssim.
0: Exactament, tant degut la sensibilitat. Sí. Jordi Llebrés, molt amable, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre. És un gust, és un gust.
0: Sí,
2: és un gust. Retroba'm amb vosaltres.
0: Molt sentim, però és que vagi bé, Jordi. Gràcies.
2: Vinga, igualment. Adéu.
3: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: La situació. Nosaltres te mostrarem el camí. Flipper.
1: Al final, amb enemics passa ràpid, això.
2: Aquest dilluns festius, i aprofitant el bon dia que ha fet a les Illes, els banyistes de Cala Tirant, a Fornells, eren molts, però se'n van endur una bona sorpresa. Un dofí desorientat nedava molt a prop de la vorera de la mà.
0: Es tractava d'un dofí desorientat que nedava de manera erràtica, cercant tornar a mar oberta. Els socorristes de la platja van intentar apropar-se a ell amb taules de surf i redirigir-lo.
2: Mentrestant, els banyistes, sorpresos per la situació, no varen dubtar a capturar la fita amb els mòbils. Ja sabeu que no és la primera vegada que un dofí s'apropa a la vorera de les platges de les Illes. Els motius poden ser diversos. Comportament natural, malaltia de l'animal, influència per la contaminació humana o també fugir d'un perill. Yeah.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
8: Hola a tots. Vull dedicar la cançó I Was Born to Love You de Freddie Mercury a la meva madrina Elena Sant Pol, que hi va fer 10 anys. Una abraçada, bon dia.

0: Molt bé, de molt d'anys, ja ho sabeu, que podeu enviar les vostres dedicatòries en el WhatsApp d'IV3 Ràdio en el 646 93 4501, 646 93 4501, si voleu enviar qualsevol felicitació o qualsevol carta de guerra o de pau.
1: Sí? Lo que vulgueu, és que vulgueu. Teniu llibertat absoluta.
0: Sí, exactament. Com esteu, Anna, què tal?
2: Jo molt bé, molt estressada ja, producció, no es control, tot
0: sí,
2: beníssim.
0: Perquè l'Anna Gallardo la sentim de vegades, està a l'altra banda, a la peixera, ella s'ha dedicat a fer la producció, les telefonades, tema de les xarxes...
2: Sí, si crideu, jo vos contestaré, sóc molt simpàtica, crideu mos.
0: Exactament. Bueno, crideu mos, me pou telefonar, fins i tot podríeu enviar-nos també una carta.
2: Sí, una carta, lo que sigui.
0: Bueno, una fanya número 7, perquè vosaltres no enviem mai de cartes?
2: Jo sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè mon pare viu a fora, viu a Andalusia, i clar, fèiem cartes i mos deien coses. I també el meu Arlot, que viu a Alemanya, a vegades mos enviem cosetes per carta.
0: Ah, que bo.
2: Així, molt romàntic.
0: Ah, molt bé. I què se't torben a arribar? A Alemanya, per exemple.
2: Una setmana, més o manco.
1: Bé, ja és. No. Jo, la veritat, és que només ho he fet com a típica activitat d'escola, que te diuen, envia una carta en els teus padrins.
0: I els Reis no el tiraves a bústia?
1: Sí, però això no els enviar. No
0: bé, sí, els enviam, els arriben als Reis, Reis d'Orient.
1: Sí, però no sé si... No xerraven d'això, no sé si compta, però bé.
0: Entesos, molt bé.
1: Jo, el més antic que he arribat és el correu electrònic.
2: Això no...
1: m'he quedat aquí.
0: Molt bé, bueno, som molt joves aquí, això és vera, però per aquells oients que sí que enviàveu, o enviau cartes, vos direm més. Heu fet mai, heu fet arribar mai una carta mitjançant Colom missatger? És una altra pregunta, perquè a vegades ja l'han per fet que no.
2: No,
1: no, no ho han fet, però si no ho fem mai, ara teniu l'oportunitat de fer-ho.
0: Ah, sí? Què vol dir?
1: Bé, no exactament enviar un Colom missatger, però se pot arribar la gent atracant aquesta experiència.
0: No ho entenc, Jordi. Bé, has d'aconseguir Colom missatger, dic jo, per començar.
1: Ara ja no.
0: Ah, no?
1: Ara ja no
0: són robots, són drons.
1: I d'això segur que és el futur, però no. Però també xerrant d'una aplicació ben futurista i ben curiosa que ha sortit enguany, que se diu Carrier Pitch, és a dir, Colom missatger, i la idea és atracar-te a l'experiència d'enviar un Colom.
0: És a dir, enviar un Colom.
1: Exacte.
0: Envies un Colom missatger. Però jo no me queda clar.
2: Però
0: si no hi ha Colom, com pots enviar Coloms?
2: No sé, no...
1: I de mirau, és una aplicació de missatgeria que funciona a partir de colons virtuals. Aquí està la cosa. És a dir, tu envies un missatge a la persona que vulguis i aquesta aplicació envia un Colom virtual. I segons la distància on sigui aquesta persona, aquest missatge tardarà més o manco en arribar-li, talment com un Colom missatger.
2: No ho entenc.
1: No, no pot semblar bé?
2: No ho entenc molt bé. No té això, no té la materialitat necessària.
1: No, bé, és un Colom virtual. Tu tot... veus allà volar. Sí. Veus un dibuixet.
0: Ah, veus un dibuixet a l'aplicació?
1: Clar.
0: Ah, entesos. Ara, és conceptual.
2: Això
0: perquè
2: és
0: útil... bueno, més enllà de l'utilitat que puguis tenir per tenir necessitat de tenir viure l'experiència, però com a concepte està molt, molt ben aconseguit.
2: Això ho canvia tot, que tingui un Colom allà virtual. Jo me faria il·lusió veure-lo allà passejant a la meva pantalla.
1: Exacte, o sigui, tu tens el mapa, no?, el mapa del món, i tu veus aquest Colom a temps real com se va movent.
0: M'agrada, m'agrada.
1: Però és virtual, no?
0: Exacte, no, no hi ha res físic.
1: No hi ha res físic, és una cosa virtual, i, però, per fer-ho encara més realista, hi ha la possibilitat de que no arribin al destí. És a dir, que se te pot perdre, se te pot morir abans d'arribar... Talment un Colom.
2: No té gràcia, això.
1: Com, bé, és com un Colom. Quan viaves, podia no arribar, aquest Colom.
0: És a dir, té tot lo dolent de si missatgeria mitjançant Coloms i lo bo...
1: I que és lo bo.
0: Bé, que pot fer un seguiment.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Bueno, però un correus també pots fer un seguiment si pagues la taxa.
0: Sí, si t'arriba un paquet també el pots seguir.
2: Era això.
0: Però el correu és instantani.
2: Però aquesta aplicació costa duros, o no?
1: No, diria que no.
2: Vale, perquè ja només faltaria això.
1: Bé, jo, si ve, reduir un poc aquesta ansietat de contestar a tot immediatament i surt aquesta idea, no?, per evitar aquesta vida digital accelerada.
0: És que, però, té raó, com a concepte està molt bé.
2: No m'acaba de... Jo preferisc una carta, algo material, que tu ho hagis posat, ho hagis escrit, ho hagis pensat, ho hagis enviat en la teva il·lusió, ferrat una ferratina ja, no? Això ha de fer-ho.
0: No m'acaba de convèncer, però bueno, menys, Jordi, tornem al tema dels Coloms, perquè aquí sempre mos han demanat també com funciona això. És a dir, com sabien, com sap un Colom on ha d'anar a parar?
1: I doncs jo m'he demanat el mateix, quan feia això, dic, val, l'aplicació virtual entenem tots que el Colom virtual sap on ha d'anar. Però un Colom de veres, com ho fa? I jo el que he fet és demanar-li a en Miquel Àngel Beny president del club, Colum Bòfil de Porreres, que mos conti a veure com ho feien.
3: Molta gent se demana com s'utilitza un colom missatger. Per mi, el colom el que fa és tornar a casa seva. Això és el seu instint, és tornar a casa seva des d'on el mollis. El que fan, per exemple, els soldats, o en el cas, si volien enviar missatges d'un lloc a un altre, és que són un colom del lloc on volies enviar el missatge, el t'endús. I quan vol comunicar alguna cosa, ho comuniques en aquest lloc. Per exemple, soldats és sempre més clar, no? Desembar de Normandia, soldats que varen tirar en pare que hi hagués darrere les línies enemigues duen coloms dins la roba, en uns arnesos, en espit. Aquests coloms, pues, quan havien de comunicar un missatge, posaven els missatges a camp dins un anell que hi havia posta i el mollaven i el colom tornaven al colom a Inglaterra i allà comunicava el missatge. Val? Això és un pot ser mecànica. Tu vols comunicar-te amb jo, pues, tens coloms meus, quan vol comunicar-me alguna cosa, molles i el colom torna al meu colom, allò rep el colom, mira el missatge i rep aquest missatge. Si jo t'he de contestar tu, he de tenir coloms teus del teu colom en el meu, i els de moll, i aquest colom torna a casa seva i te comunica el missatge que jo t'ho vull enviar. Bàsicament aquesta és la mecànica amb què s'utilitzaven els colons en el passat, tant en, com dit, en les guerres com en comunicacions ordinàries entre dos punts, no? El colom havia nascut i vivia un punt i era traslladat a l'altre i quan se volia comunicar un missatge se mollava i tornava en el primer punt, en el seu punt d'origen.
0: Bueno, idò, molt interessant.
1: Molt interessant, això.
0: És a dir, que saben, el que saben fer és colons és tornar.
1: És tornar a casa. Però bé, el sorprenent també és que això no se sap com ho fan, però tenen molt bona intuïció en aquest sentit i saben tornar a casa sempre.
0: Saps qui té molt bona intuïció i sempre torna a casa seva?
1: Qui?
0: No, ja, ja. Cansat, no van bé. Bon dia, bon dia.
4: Bon dia. Sí, sí, fins i tot bon dia. Jo sé sortir de nostra. Sí. Tornem a costa, cal que pic, que he de reconèixer. Som el contrari que els coloms. Som, bueno, pel més viatger.
0: Molt bé, exactament. Però bueno, aquesta aplicació que la veus bé...
4: Jo crec que hem d'intentar assumir les passes que fa la tecnologia i no voler tornar enrere constantment, perquè acabarem un poc aquí locos. Bé, volem que parlem un poc d'això després, eh?
0: Sí, eh?
4: Sí, està relacionat.
0: És a dir, quedeu-vos perquè en Simons en parlarà de... Bé, qüestió de fer-se gran.
4: Sí, exacte.
0: Després en xerram.
1: Bé, doncs sí, no? Jo ara deia que, clar, 2026 mos creiem que som increïbles
0: clar.
1: I ja estava tot inventat un temps, vull
4: clar,
1: dir que aquí.
4: Clar.
1: Però, de fet, no ets l'única aplicació d'aquest estil. He investigat un poc i n'hi ha més d'aquest tipus. Per exemple, Slowly, que és un sistema de cartes, o sigui, de correu postal digital, també. És que t'envies cartes, depèn de la distància, tarda més o manco. Vull dir que és una cosa que s'estila. O fins i tot n'hi ha una que és Bottled, que recrea el fet de tirar una botella a la mà.
0: Ja.
1: O sigui, tu...
4: Eco-friendly, però.
0: Sí, de plàstic.
1: Tu tires un missatge amb una botella de mà, fora botella i fora missatge. Però tu el llances... està molt bé. Tu llances aquesta botella virtual i a un altre usuari d'un altre país li arriba aleatòriament. No saps a qui envies la botella.
2: Però
0: això està bé.
2: Escrius a l'aplicació un missatge per l'altra persona.
1: Clar, i tu el tires a la mà.
0: Està molt bé.
1: A la mà virtual.
0: És un sentit figurat. Està
1: però bé,
0: la
1: cosa és que tarda un temps en arribar i li arriba un desconegut. Que
0: està molt bé.
1: Sí.
4: Semblant el que feien els radioaficionats en un principi de la ràdio, no? Que intentaven contactar amb gent estranya. I d'ahir una mica el mateix. Sí, molt bé.
0: Per tant, però, Jordi, clar, què proposes, mem?
1: Idò, mira, maneres d'enviar missatges i de comunicar-se, n'hi ha hagut moltes, tota aquesta història. Per tant, jo avui volia fer un rànquing de formes de comunicació.
0: Has deixat un rànquing o el que popularment se coneix ara com una...
1: Una tire list.
0: Clar, perquè en anglès on se té fans... No?
1: Bé, seguim, posar un punt i seguit.
0: Opa,
1: molt bé.
0: Opa, sí, me'n vaig,
4: i final, si pot ser.
1: Tenim los tire lists, perquè això confon la gent. Tenim diferents categories. S és la millor.
4: D'acord.
1: No sabem per què, però S és la millor.
0: De Suprem.
4: De Suprem.
0: De Suprem. Sí,
1: I després anem baixant amb ordre alfabètic A, B, C i D. I nosaltres hem de col·locar el tipus de missatge a una categoria. S, A, B, C o D.
2: Això és molt complicat, eh? Això és molt complicat.
1: M'he returat un poc en sobre.
2: No pots amb el sistema d'aquí. Ha de ser ja.
4: Ho fem en números.
2: Sí, no?
1: No, S, A, B, C, D.
0: S de... Suprem.
2: Jo no soc tan modern, no?
0: A de...
4: Acceptable.
0: Espectacular.
4: Espectacular. Apostoflant.
0: Apostoflant.
1: B de B.
0: B de B. Exacte, un 6.
4: C de correcte.
1: C de correcte. I D de deficient.
4: Deficient.
1: Au, començam, idò. missatge instantani.
0: Això què vol dir? WhatsApp?
1: WhatsApps, totes aquestes coses.
2: Una A.
1: Són gratuïts, són còmodes.
0: Bé, però el criteri de puntuació quin és? Utilitat.
2: No, el que tu vulguis.
4: La vibració que te doni.
1: És el que tu sentis, que són missatges instantanis.
4: Tu te sent ple quan t'envies un WhatsApp? És a dir, te'n vas millor dormir aquest dia?
0: No, jo posaria una B.
1: Una B.
0: És que fins i tot una B, mos ha tornat
2: a poeta. Jo crec que una B,
0: un 6.
2: Jo un 6.
4: Vinga, estic d'acord.
1: Un 6, vinga. Després tenim un missatge dins una botella.
2: Això una D. Contamina i no arriba ningú.
4: No.
1: Bé, però té aquest punt misteriós. És vera?
4: Perseguir gent pel carrer també i no és que sigui una activitat recomanable, eh? O sigui que l'or misteriós...
1: No sé si poden comparar, però bé, és igual. D. Vinga, una D, la pitjor categoria.
4: Vinga,
1: correu postal.
2: Una
1: de
2: tota
1: C, la vida.
2: De Suprem.
1: Una
2: S.
0: Tan fàcil no era.
2: Es cap de setmana.
1: Una S, bé. Està molt bé.
2: Està beníssim.
4: Té un element nostàlgic, lo veiem sacant dels Reis.
2: Jo ho faig, a dia d'avui, encara. Jo envio cartes, està molt bé.
0: Pagues impostos mitjançant segells, que és una cosa molt medieval.
2: I està de moda enviar cartes, ara.
0: Ah, torna, ho veus, tot torna.
2: Torna, està de moda.
4: Tant de paquets i una carta tant en quant. També fa alegria. A més, si no ets hisenda ni res d'això.
2: Està de moda.
0: És que, clar, tot depèn de qui t'envia les cartes. Sí, sí.
1: Bé, i d'on... Molt bé, no?
0: Molt bé,
1: va. Vinga, és un SMS. Això és... Jo crec que això
2: una
1: és...
2: Una A.
1: Però has de pagar cada dia.
2: Espera.
0: Un SMS, el 90% dels pagats que t'arriben són estafes.
4: Sí.
1: Una D. Tant,
4: jo sé o D, exacte, sí.
1: Vinga. SMS. Notes, aquesta és bona. Notes passades en paper, com fèiem a l'escola. Que li passaves una noteta i et feies arribar. Aquesta és bona.
2: Jo així me varen demanar sortir un pic.
0: Ah, sí?
1: Va funcionar.
4: Sí,
0: definitivament. Molt bé,
1: però que vares escriure tu?
2: Jo vaig dir no.
0: Neutre.
4: Baixem a sa.
1: Vinga, Colón missatger.
0: Home.
4: Colón missatger.
2: Jo crec que li posaria una B, perquè m'agrada així el joc Juego de Tronos, no? Joc de Trons.
0: Sí. Jo li posaria una B. Sí.
2: Un
1: poc a més, ara també que està...
4: Ja m'he hagut d'aprendre, com digueu. Sí,
1: ara que està tan de moda la privacitat i tot això, més privat que un colom teu.
0: Sí, a mi, una altra cosa...
2: Se li pot caure.
0: És que li facin la pell de camí i es pot ser caí de privacitat.
4: I acabi un error brut, eh? Acabi un error brut,
0: escolta. Per tant, li posaria una A, per ventura.
1: Una A, vinga.
2: No.
0: És igual.
1: Sí, és molt romàntic.
2: Jo no li poso
0: això. Què vols, Anna? Què li vols posar?
2: Jo n'és que no, una D.
1: I d'una D. Au. I acabàvem amb un correu electrònic.
4: Mira, estic totalment en contra dels correus electrònics.
2: Jo estic farta. Sí. O sigui, no sé, si ja no sap contestar un correu electrònic, no ho entenc.
4: És un niu d'espam, tot és spam, propaganda, i a més, és molt més ràpid un missatge de WhatsApp o de l'aplicació que utilitzis. Sí. És completament anacrònic, el correu. Ah, sí? Jo trobo que el correu electrònic és pitjor que una carta, ja.
0: És pitjor que una carta.
4: L'estructura aquesta encorsetada de... Benvolgut, espero que te trobi bé. Tot això, això m'ho han de carregar. Ja.
1: A més, mai contesten.
4: Sí. Vull dir,
1: moltes empreses o comunicació, els envies un correu, és que mai te contesten, no és impossible.
0: Au. Bueno, està bé, i de res, ja està, fet. Content amb els
2: resultats. Beníssim. Una B en el correu electrònic.
0: Sí.
2: Una B, sí.
4: Suprem ha quedat, crec que...
1: El correu postal.
2: La carta.
1: Definit que el correu postal és la millor forma de comunicació.
4: Tot torna.
0: Som molt exigents. Sí, molt sentim ara.
4: Vinga.

0: El minut de glòria d'avui és per l'usuari Cucoreano Instagram, que en un vídeo recorda com fa un parell d'anys, per aquesta època de l'any, va sortir a coi bolets amb sa mare. Sa mare, diu, té més energia que ella mateixa, si ho escoltau.
1: Què fas? Mira, per mi ja n'han duit tots els altres, eh? Ah,
2: els altres, que són.
1: Mo mare, me pon que n'ha duit a bastament. Ala, venga. Ah. Ala, venga. M'he de seure en terra. Vestit de llom, ara.
3: Ah, oh, és verdad, me faré fer més viatges.
1: Ala, venga. Què hem de fer? Hem de baixar o vol pujar més? Vol pujar més?
3: Oh, que
1: ah, la festa vorera. Jo t'esperaré aquí.

0: IB3 Radio es participació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be.
0: Xiu, xiu.

0: Més en bon dir, en bon dir mas, teniu qualque dubte existencial, tranquils, que ja és aquí l'encentit ara, el nostre filòsof de capçalera.
1: Sí o nades.
0: Molt bé, Sion, t'han sentit abans, però bueno, t'ho tornem a demanar.
2: No, i agafaré una mica el fil del que comentàvem, d'aquestes coses que potser la nostra generació no entén de les passades, com enviar cartes o bòtils a la mà, també passa a l'inversa. Llavors vaig anunciar una mica que la setmana passada que venia a parlar-vos de, molt de temps aquí, envellir, de tornar vell, d'acord? Tornar gran, no de tornar guapo. I és que fa unes setmanes vaig presenciar una escena que em va quedar una mica gravada. I és que un homonet d'uns 70 anys, a la terrassa d'un bar, amb el diari doblegat de Valles Bras, va mirar com un grup de joves executava en precisió un ball de TikTok. Es van gravar unes quantes vegades. Què m'interessa d'aquí? Que ell no els mirava ni en menyspreu ni tampoc amb enveja. I això és molt important. Els mirava amb una curiositat neta, no? Amb un ull científic, com un entomòleg descobrint un nou insecte. I és que mirava aquesta espècie, no com la seva, però reconeixia que aquesta espècie existeix, aquests joves que fan TikTok, i que té les seves raons per fer-ho. No els hi va dir res ni bo ni dolent, simplement se va acabar el cafè, va desplegar el diari, va llegir els titulars així una mica en diagonal, va fer un rot d'això de ple, que també sempre dona molta daura, va tornar a doblegar el diari i se'n va anar. I jo, mirant-ho, vaig pensar, aquest home sap una cosa que a molta gent li costa, i és que sap tornar vell. Tornar vell crec que no és només un procés fisiològic, és també una actitud, d'acord? I no és tan evident com sembla, perquè envellir bé no vol dir rendir-se, no vol dir tancar-se dins el seu búnquer de nostàlgia i queixar-se que tot passat fou millor. Aquesta és opció fàcil. Això és una de les maneres, crec jo, d'envellir malament. Potser no ser pitjor, però sí que crec que és la més freqüent.
0: Sí. Aquella gent que diu és que els joves d'avui en dia, i fa ganes de dir-li que si has estat jove,
2: evidentment,
0: també segurament haguessis fet el
2: mateix. I la seva generació segurament també tenia pecats, no? Ningú se'n salva. I també hi havia moltes coses que hem de ser conscients, hi ha moltes coses que han millorat amb els temps. Per tant, envellir bé és una destresa, és quasi un art, és el que intentam entendre avui en aquesta secció, i implica una tècnica. Així que vaig rumiar una mica sobre tot això, en què consisteix saber tornar vell en societat, i crec que la clau està en saber entendre, i molt important aquesta paraula, entendre en els altres, especialment en els més joves. Perquè el bessó de tota aquesta problemàtica considera, com a bon filòsof, que se pot solucionar amb un estudi etimològic, no? En la diferència entre entendre i comprendre un fenomen. Posem una cançoneta i vos la conto.

0: Molt bé, amb aquesta cançó que del grup Rata, de Yo de Mayor Quiero Ser Yo.
1: Yo de Mayor Quiero Ser Yo.
0: Me diu molta...
1: El tanto. Hem de ser nosaltres mateixos, però amb matisos. Mm-hmm. I vos explicava ara, fa un momentet, que el bessó de la problemàtica sobre Sebre tornar vell és un problema etimològic, d'acord? De llenguatge. I és la diferència entre entendre i comprendre. Vos ho explico, ara me'n poso una mica tècnic, i és que entendre ve del llatí intendere, que és una paraula que està composta per in, cap endedins, d'acord? I tendere, estirar, tendir, estendre. Literalment, entendre és tendir cap una cosa, posar s'orella, orientar l'atenció cap a alguna cosa. És a dir, seguir-ho de prop, però en el mateix temps amb una certa distància. Quan dèiem, no entenc aquesta cançó, no entenc aquest TikTok, en el fons el que estan dient és una cosa molt concreta. No arribo a estirar-me fins allà. No me puc mantenir tendit cap allò, la corda se m'arromp, d'acord? No entenc les paraules, o potser no entenc els codis d'allò. Comprendre, en canvi, ve d'una real distinta, que és comprendere, que conjuga com, que significa juntament o del tot, i prendere, que significa agafar o capturar. Per tant, comprendre no és seguir alguna cosa de prop, sinó que és agafar-la, d'acord? Abraçar-la sencera, fer-la encabir dins nosaltres. Per tant, establir inclús un vincle emocional amb allò. La diferència és clara, no? Entendre és un moviment, tendeixes cap allò, orientes l'atenció cap allò, comprendre és un gest més possessiu, connota aquesta possessió, és tenir-ho de dins...
2: Te fas més teu.
1: Encabir-ho, sí, formar part de tot allò, no? I aquí és on, per mi, hi ha la diferència entre envellir bé i envellir malament. Perquè envellir malament és voler comprendre-ho tot. Val? És tenir-ho tot acabat, tot agafat, i això significa acabar exhaust i moltes vegades en ridícul. Envellir bé, per contra, és passar de l'obligació de comprendre a la llibertat d'entendre. És a dir, no necessit tenir-ho totalment controlat, formar-ne part d'aquesta nova moda, d'aquest nou trend. Simplement, pars atenció i intent captar cap on va tot allò. És a dir, el que vull és girar-hi l'atenció i saber què existeix, quina necessitat satisfà i quina gent el fa servir i per què. Entens les modes sense haver de pujar en aquell tren, no? Ni tampoc tens la voluntat de descarrilar-lo, que això és molt important. No passa res si no tot estem xerrant de tu, que és el que jo vaig entendre quan aquell senyor va veure en aquells al·lots gravant els TikToks i no va fer la típica crítica boomer de... Mira, los chavales... Bé, sí. No sé per què fet en castellà, però em sols així, no? Mira aquests al·lots, sí. Perdent els temps...
0: No saben què fan...
1: Vagos puten, ni guapa
0: feina... Sí, no fan feina, exacte.
1: Exacte, no? Tirar cap aquí. Clar, la filosofia mos dona moltes eines per entendre tot això, i ja Ciceró, en el seu llibre de Senectute, sobre la bellesa, va escriure, quan ell mateix ja estava una mica doblegant la servilleta, amb una lucidesa aclaparadora, que la bellesa només és miserable per a qui no ha après a viure-hi bé. I que cada edat té la seva vida, té les seves pròpies forces i els seus propis plaers. I que voler tenir 60 anys en la força d'un lot de 20 no és noblesa, és desconeixement de la pròpia naturalesa. Ciceró posa un exemple del vell atleta, d'acord? Recordeu que la Grècia clàssica, les Olimpiades, tot aquest món de l'atletisme, era una part troncal de la cultura d'aquell lloc. I la idea que el vell atleta ja no pot córrer com abans, però en canvi ha guanyat una altra cosa. La capacitat de jutjar la cursa des de fora, de veure-la sencera, de saber qui correrà bé, qui correrà malament, qui se cansarà a mitjan camí. I això és exactament entendre en lloc de comprendre. Veure la cursa sencera, en lloc de ficar-s'hi de dins i sense l'he cridar constantment que tu també vols córrer. Et sabre trobar el teu lloc a dins d'aquella activitat. Un altre pensador, que també parla sobre tot això i que mos dona claus per poder entendre una mica millor quina és la diferència entre envellir bé i envellir malament, és Ortega Gasset, que va desenvolupar tota una teoria de les generacions. Ell mos deia que cada generació té el seu propi repertori de vigències. Ell utilitzava aquest concepte, vigències. És a dir, hi ha coses que estan en vigor, que són vives per aquella generació, que li pertoquen. I una part de viure bé és acceptar que hi ha coses que pertanyen a la vigència d'una altra generació. Ja no pertanyen a la teva. I no són ni millors ni pitjors. Tornem una mica en el principi. I això tampoc és una derrota. La idea, que una condició estructural de viure dins d'un temps és entendre quina és la vigència de la teva generació. Volem veir les vigències de joves, i aquí ara vull que me doneu pot la vostra opinió, a vegades no només... queda raro, sinó que implica cert intrusisme innecessari. I jo, quan pensava tot això i escrivia, deia, a part de raó, en què no sempre, i que sempre... crec que dona una mica una imatge de senyor desubicat, es voler formar part de tot el que està de moda en aquell moment. Però no deixa de ser un argument edatista vetar a les persones per una qüestió d'edat en segon quines, no sé, modes, en segon quines activitats. No sé què en penseu vosaltres, si hi ha un moment en què has de fer una passa al costat.
0: Home, és que jo crec que de manera natural, quan una persona du a terme una activitat o fa qualque cosa que no és pròpia a la seva generació, de manera natural, la resta li genera com un cert rebuig. Ens genera rebuig, i per ventura són nosaltres, entenem que directament

Vull constantment tot clar. El que no pertany en aquells temps daurats en què tu eres jove. Perquè no enyores les coses de quan eres jove. Enyores quan tu eres clar. Jove en aquell moment, exactament. Jo tinc un exemple molt clar en el meu cap, i és el meu padrí referent amb el mòbil. Ell no comprenia molt això dels smartphones, d'acord? No en va tenir mai. I, però no va tenir mai aquesta actitud de estàs aquí perdent els temps, què feis aquí, tal. Ell entenia que era una nova forma de comunicació, no la practicava, però donava aquell espai i sobretot, a vegades ens passa el que deia en el principi, que mos pensant que tot el temps tot parla de nosaltres. I no sempre és així. Clar. I crec que acceptar que no se parla de nosaltres i que també està bé, és saber tornar vell amb una mica de dignitat. Vull posar una altra cançó i vos poso més exemples.

0: I d'ahir, ara hem parlat una mica del marc teòric de tota aquesta proposta que vos duc avui, i m'agradaria ara entrar una mica en el terreny concret.
1: Molt bé.
0: He estat pensant, exemples de coses que a mi m'agrinyolen o que considero que és no sabre tornar vell. N'hi ha un en concret, que és que a vegades passa que els artistes, especialment cantants, poetes també, mira que és un gremi que jo he freqüentat, ho he notat i me generen molt de rebuig, que és que arribat a una certa edat insisteixen en mantenir cançons, metàfores, repertori, que crec que ja no els hi pertany, no és de la seva vigència. Què vull dir? Artistes que ja passats, podrem una edat X, més igual quina, segueixen cantant en la mateixa explicitesa sexual quan parlen de l'amor i de la seva vigorositat a l'hora de practicar l'acte sexual. Crec que quan un senyorot, saps?
1: Clar.
0: Canta. Això passa molt en el hip-hop, que és un gènere que a mi m'afascina bastant. Hi ha tota aquesta moguda de Sego Trip, que és tirar-se floretes a un mateix, que forma inclús un gènere en si mateix, i me passa que aquells rapers que jo escoltava de jove, quan, segons quina certa edat, segueixen amb el tema de qui té el membre més gros i que jo som millor que tu, i aquest li va fer això i això altre, me generen com un rebuig increïble. Passa que estem vivint una generació que no vull ser la persona que rebutja el gènere musical, però, per exemple, el reggaeton basa molt de les seves lletres amb aquest tipus de lletra explícita, no?
2: Sí.
0: Clar, jo vull veure com envelleix tot això, perquè un senyor de 60 anys seguint amb els tipus de rimes facilotes d'explícites sexualment, no sé si generarien una mica de rebuig.
1: Sí,
0: no,
1: però de tota manera no té res a veure el reggaeton que se fa ara amb el reggaeton per aventura del 2008.
0: Sí.
1: Pot ser que hagi evolucionat, hagi envellit una mica millor.
0: Sí, jo crec que amb això també se n'han donat compte de que no sempre... A mi me passa molt que hi ha el debat històric de un grup s'ha venut o no s'ha venut. S'ha venut a ell mateix perquè no fa les mateixes cançons que feia quan té 20 anys. Jo crec que precisament un artista no pot cantar o no pot crear el mateix tipus d'artefactes artístics quan tenia 20 anys, quan en té 60. És que és una incoherència. La teva experiència vital ha canviat. I m'agrada, per exemple, escoltar, veus madures del flamenc com s'apropen en el desig i a l'amor i en el sexe, que també és un tema que s'ha d'abordar de totes les edats, però fan amb un altre to. No ho fan amb aquest to jovial, juvenil, violent, inclús, no? Ho fan des d'un altre punt que a mi me genera un nus a la gola, me segueix, diguéssim, interpel·lant. Però crec que han de fugir de voler ser la mateixa persona que eren quan tenien 20 anys, perquè el cartó, saps, grau, això.
1: Has canviat la fórmula.
2: Sí, però tal vegada aquests seguidors que tenien 20 anys, que els han seguit aquesta carrera, a mi algú ho deixen, també, no? 30 anys després segueixen sent el mateix públic, no?
0: Sí.
2: També hi hauria aquesta part, tal vegada.
0: Sí.
2: A lo millor aquests que ara tenen 60 anys i ho traten d'una manera més romàntica, quan tenien 20-30 ho feien de la mateixa manera.
0: Sí, i la crítica per excel·lència és el millor disco sempre és el primer, no? I quan eres irreverent, i quan ningú t'escoltava, i quan només t'escoltava jo, no? I quan eres underground. Hi ha un poc aquesta... Però sí que entenc que s'utilitzin aquestes cançons, que se segueixin cantant, forma part de la teva trajectòria artística, però crec que les que crees noves no poden seguir, perquè les teves vivències no són les mateixes. Per tant, estàs impostant una realitat que no ets la teva i sempre sona artificial, sempre
1: guinyola. I el públic amb què connectava segurament també ha canviat.
0: Evidentment.
1: I també s'ha tornat gran, i per ventura ja no connectes amb ningú i has quedat orfe de públic.
0: Exactament.
1: Que també pot passar.
0: Sí, i crec que és molt necessari reinventar-se, tant a nivell

0: lletrístic com a nivell musical, i a mi, per posar un exemple com a paradigmàtic, que ACDC faia les mateixes acords, les mateixes cançons, 40 anys, a mi no m'assembla un mèrit. Yeah. M'assembla, de fet, una crítica cap a ells. O sigui, anem a canviar una mica, no toquis sempre el mateix. Passa també que la indústria cultural és tot una moguda i el que ven és el que ven, i moltes vegades t'has d'adaptar en allò que el públic vol escoltar de tu i no en allò que tu tens que oferir o tens per oferir de nou en aquell públic. Per tant, per resumir-ho i acabar, crec que la diferència principal entre envellir, tornar vell bé o tornar vell malament és intentar seguir entenguent, mostrar o desplegar l'enteniment constantment, entendre tot el que passa, no posar orelles sordes a la realitat, perquè això també és una errada, és entendre tot el que passa, però no voler comprendre en el detall tot allò, perquè moltes vegades se'ns escapa i no passa res. I a mi, en 34 anys, hi ha moltes coses que se m'escapen moltíssim. De les noves generacions. Imagina d'aquí 20 o
1: 30. És tan fàcil, per exemple, és a dir, anirem un extrem, però criticar Sterian, te'n recordes? Que tu vas fer una reflexió que era molt, molt assenyada i era que deies que... era, no me'n record gaire bé que vas dir, però me'n record que la vaig apreciar, era simplement que era una cosa transitòria i que simplement esdevenia una moda i tota aquella gent que pensava que Sterian, que havíem arribat per quedar-se, se'n van entendre que efectivament van durar una setmana i poc.
0: I Sterian és un bon exemple, i un altre molt millor és el de les batalles d'aura. Les batalles d'aura, en totes les diferències que hi ha, no deixen de ser unes batalles de gais que ningú tenia quan lo millor la gent els va fer en el pati de l'institut quan jo anava a ESO, i els veien els grans de fora i deien aquests que diuen insultant-se una a l'altra i no entenen res. I que moltes vegades les batalles d'aura, els propis joves els fan de forma irònica. I som els grans els que intentem intel·lectualitzar, racionalitzar això perquè no estem comprenguent
1: res. I això és el punt, que ells mos superen en el moment que, és, que tenen un humor de l'absurd que al cap i a la fi acaba sent tan elaborat, mos entenem. És a dir, acaba sent prou elaborat com que nosaltres, els més grans, els entenguem.
0: I els hi feien entrevistes i ells s'estaven xapant el cul. Aquesta gent s'està creient tot això. Vol comprendre una cosa que no és així.
2: Al final ha estat una altra moda que ja no s'enxerra.
0: No,
2: clar. Exactament. Fa un mes que ja...
0: Són mostres de rebeldia i són mostres pues, que tots els joves necessiten i totes les generacions necessiten, però bueno, aquí hi ha.
1: Exacte, molt hem d'esbrevar.
0: Molt hem d'esbrevar i ja sabeu que si voleu respostes, el 7 a missa, però que aquí oferim altres coses.
1: Exactament, Sion Catxana, moltíssimes gràcies. I res, nosaltres ara fem una aturada per servir informatius i tot d'una tornem amb més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot a abandonar les illes per la crisi residencial.
2: Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors, que ha presentat Comissions Obreres. Segons l'estudi, les pensions no són suficients per assolir el cost d'un pis de lloguer. A més, Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a l'Estat, explica que la situació d'aquest col·lectiu a les Balears i el de la resta de l'Estat és molt diferent.
3: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera, en la que están más de 11.000 personas, se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
1: Més turistes a Formentera, però estades més curtes. És una de les conclusions d'una memòria elaborada pel Consell Econòmic i Social, que també mostra que a l'estiu hi ha el doble de treballadors respecte a l'hivern i que el preu de l'habitatge és un dels motius de la pèrdua de qualitat de vida.
2: L'informe assenyala que l'any 2025 el nombre de turistes a les Pitiüs es va créixer un 1,2%. La durada mitjana de les estades, però, va caure un 7%. Pel que fa al mercat laboral, la memòria mostra que Formentera té l'índex d'estacionalitat més alt de totes les illes.
1: A Menorca, més del 73% de les empreses han mantingut o augmentat la facturació aquest setembre respecte de l'any passat, segons l'enquesta de Pime.
2: El lloguer de vehicles lidera els bons resultats amb un 68% d'empreses que facturen més, seguit dels habitatges turístics. També es recupera el comerç, mentre que la restauració continua amb un balanç desfavorable. Lluís Gual és president de l'Associació d'Empreses de Lloguer de Cotxes.
4: Sí que és cert que he llogat més. És per què? Pues, a lo millor he deixat d'anar menys a restaurants, podria dir, i he gastat més a lo millor en cotxes de lloguer, pues, per anar a platja o per visitar més silla, més postos de silla.
1: El Fons Monetari Internacional eleva a un 2,5% el creixement per a Espanya, situa el país per tercer any consecutiu com l'economia avançada que més creix al món per davant dels Estats Units.
2: El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ho ha celebrat amb un missatge a les xarxes socials. Amb aquesta darrera millora del pronòstic, l'FMI s'acosta a la previsió del govern espanyol, que a finals de juny va situar en un 2,6% l'estimació per aquest any.
1: I el papa Lleó XIV és operat a aquesta hora baixa per un nòdul al pulmó a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma.
2: El pontífex va anunciar diumenge davant dels fidels congregats a la plaça Sant Pere del Vaticà que el nòdul està en una fase molt inicial i ben localitzat. Aquest migdia ha quedat ingressat a l'hospital, que disposa d'un apartament papal. Ha cancel·lat totes les audiències previstes fins al 20 d'octubre.
1: I en cultura, dissabte hora baixa començarà la colcada del carro triomfal de Santa Catalina Tomàs. Emma Martínez, de 8 anys, és l'infant que representarà la Beata.
2: Gegants, xeremiers i bandes de música acompanyaran la colcada d'enguany pels carrers de Palma. Seran 900 persones que pertanyen a 30 associacions de 18 municipis de Mallorca. La novetat principal d'aquest any és la renovació integral del carro triomfal. El coordinador de la festa, Biel Carrió, també destaca la voluntat d'endomassar els balcons del recorregut.
5: Aquestes balconeres, que és aquesta efígie de la Santa, que és important fer-ho així perquè és l'únic element realment idèntic en totes les tres festes, la Ciutadana, la de Valldemossa i la Santa Margalida. És l'element visual que és el mateix per tots.
1: Arribem així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, ara amb Toni Cardella, del control tècnic. Jordi, com ho dus?
1: Bé, bé.
0: Content,
1: bé.
0: Eh?
1: Sempre.
0: Molt bé. Maria Antoni Miró, i tu?
2: Molt bé, beníssim.
0: Sí?
2: Us anava a demanar, menys si teníeu ressaca d'aquest dia de hispanitat que vam viure ahir. No sé si vau fer molta festa.
0: No, no gaire, molt tranquil·lets. Molta bonda. Però tu sí, tu, Maria Antònia, tu, evidentment. I com és natural, te vas engrescar, vas fer qualque cosa.
2: No, no, jo vaig fer feina. Estava en el programa amb olivetes d'IV3 Ràdio mateix. Així que jo festa poc em vaig fer.
0: Tens raó, tens raó.
2: Tot celebrar, que li diuen.
0: Vas dormir bé?
1: Nosaltres també érem ben tranquils escoltant amb olivetes.
0: Així, exacte, exacte, Jordi. Ah,
2: això és el que havíeu de dir. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Has dormit bé, a nit?
2: Venís. Bueno, no, de fet he tingut una miqueta de paràlisi del son. Sabeu el que li diuen?
0: Sí.
2: En això de que...
0: Ara m'ho esperava, això.
2: No, no, me passa molt sovint quan estic una mica estressada, que el meu cot s'adorm abans que el meu cap. Ah. I llavors me penso que m'estic morint perquè no me puc remenar i me pega molt de nervis.
0: Bé.
2: Però bé, ja ho tinc identificat.
0: Bé, però bé, no?
2: Bé, sí, sí. He de dir molt bé, he de dir molt bé.
0: Bé, Maria Antònia, bé, què mos dus avui? Perquè jo ja me començo a fer por.
2: Exacte, exacte. A veure, avui xerrem d'un objecte també molt quotidià, que gràcies a aquest objecte també podem observar el que seria l'evolució del nostre hàbit. Mm-hmm. Perquè avui xerrarem de raspall de dents. Plats.

0: L'història del raspall de dents.
1: Exacte.
0: Interessantíssim.
1: Sempre abans de començar... Sí, perquè, clar, la pregunta que us faig en els principis, qualque cosa vostra, no? La pregunta que us faig és, borrentau ser dents? Quantes vegades en el dia? Cap. És això massa íntim?
0: No, no.
2: Tres
0: no.
2: per setmana.
0: Amen, dos, tres en el dia, el que sí. recomanen els dentistes.
1: Clar. Exacte. Me demana això als oients, els interessa saber.
0: Ja, si jo crec que... Estic convençut que no. I tu quantes vegades, Maria Antònia?
1: Jo, tres. El que diuen els experts.
0: Exacte,
1: els experts diuen
0: pública,
1: després
0: sí.
1: de cada menjada principal.
0: Uh-huh.
1: Sí. Però el que vull vinc a explicar avui és que això no sempre, això de rentar-se les dents, no sempre ha estat tan important.
0: I exacte, rentar-se les dents, ara, clar, ara sembla impensable. Clar, mai. Hi havia gent que no s'arrentava les dents mai. Aquí vas, Maria Antònia?
1: Exacte. Podem començar per l'antic Egipte. Que, clar, aquesta gent tenia un problema greu que he estat cercant, i és que sabeu que l'arena del desert se mesclava amb el que seria la farina dels moltes blat i que, bàsicament, inundava tot el que serien moltes menjades. Per tant, aquesta població tenia l'esmalt molt desgastat. I una cosa que fan per rentar-se les dents era com un tipus de bastó per mastegar, que era una branqueta que l'anaven rogant i servia un poc com a de raspall primitiu.
2: O sigui, talment el que li dones en el ca, no? Perquè roba aquí una estona.
1: Exacte, rogar com aquesta branca i fer-se les dents netes, eh? Clar, també trobem tota aquesta informació a un papir que se diu el papir d'Evers, que és un dels tractats de medicina més antics que hi ha, des del 3500, i hi trobem la primera recepta de pasta de dents. Atenció, pols feta de sal de roca, flots seques, menta i pebre. Sabeu que això me recorda? En aquestes pastes de dents hippies, jo en tenia una com d'herbes, me fa gust de prou de caragols.
0: Recomanat per 0 de cada 10 dentistes.
1: Exacte. Quin gust us agrada de la pasta de dents a vosaltres?
2: Home, una herba sana, no?
0: Sí,
2: una cosa
0: per exemple.
2: Així. Tampoc molt forta.
0: No.
1: No, desfruixats, eh?
0: Sí.
1: Clar, no sé, jo penso que les coses més dures de fer-se gran és haver de canviar de pasta de dents i passar-se de sa, o sigui, venir de sa fraula i haver-se de passar sa menta.
0: És vera, també. Exactament, no. Ha d'anar també més en el dentista, que ja anaven els dentistes egipcis.
1: Doncs mira, només els reis, evidentment, però sí, els egipcis eren tan avançats que hi trobem el primer dentista registrat de la història, s'ha de Hesi-Ra, cap al 2600 abans de Crist. I en la seva tomba hi tenia títols com Caps del metge de les dents o Gran dels talladors d'ivori, entre altres títols que tenia la seva tomba. Per tant, podem dir que és el primer dentista.
2: O sigui, un pioner de lo seu. Però, i, per exemple, els romans, que és veritat que ja eren un poc més refinadets.
1: Mirau, a Roma la cosa se torna bastant més desagradable per als nostres estàndards d'avui dia.
0: Ja hi tornem a ser, me tornes ara a fer passar pena, Maria Antònia, perquè si dius que romans feien coses desagradables, jo imagino qualsevol cosa.
1: No, i mirau, ho diré directament. Glopejaven pixo.
2: Ai, per favor. Quin ai. Déu
1: meu. En sèrio?
0: Què dius, men, com era això?
1: Utilitzaven orina humana recollida precisament en aquests contenidors públics i, bàsicament, ho sotmetien a una fermentació i això era el glopejador que utilitzaven. I no un pixo de gent qualsevol.
0: No sé si pensar que no era d'animals és millor o pitjor. No ho sé, això t'ho deixa tu, que m'ho expliquis.
1: Clar, hem de pensar, és millor o pitjor que sigui de persones o animals esgrupejar el pixo. El que jo sabem del cert és que el pixo més cotitzat era importat d'Hispània, perquè s'ha de que era molt més concentrada. I, de fet, aquesta pràctica era tan valuosa, és a dir, el fet de recol·lectar el pixo de les ciutats, que l'emperador Vespasià hi va aplicar un impost que s'hi de vectical urinae. És a dir, que tu, per recollir pixos a les ciutats, havies de pagar impostos.
2: Això no tindrà a veure amb això de quan te pica un gromer. Que diuen, pixa i damunt, que cura.
1: Ja, no hi he trobat relació. Supos que, clar, això de que te pixin quan t'ha picat un gromer és un mite, no serveix de res, però potser sí que té a veure amb això de que s'urea, en fermentar-se, se converteix en amoníac. Per tant, el pixo sí que té com una funció com desinfectant i, evidentment, blanquejador natural.
0: Mai m'ho hagués pensat que les de 8 i 11 minuts a Vidre Ràdio xerrarien de glopejar pixum, però, bueno, així que feien servir el pixum per glopejar com a raspall de dents, sí. Què feien servir?
1: Mira, s'han trobat com a escuradents, que és el que utilitzaven les classes altes, per fer-se un poc netes les dents. N'hi havia que tenien, que estaven fetes d'or, d'argent... També utilitzaven plomes d'ocells i fins i tot, ja us he dit, trobam que fabricaven ponts dentals d'ivori i que ho subjectaven tot amb so. A dia d'avui encara s'utilitza so en les dents. Tot, bé, a dia d'avui, sí, no fa tant.
0: Això t'anava a dir, perquè els romans són fins a mitges. Perquè, clar, com és això d'escuradents d'or, orina per glopejar...
1: Exacte, estaven en aquest punt mig, encara no s'havien acabat de civilitzar, ho intentaven. Però bé, ja per acabar en l'antiguitat, vos explicaré com ho fan en el món àrab d'aquell moment, perquè per ells rentar-se les dents formava part de les seves pregàries.

0: coge un trozo.
1: Amb aquesta relíquia de Rosalía mos explicarà Anna Maria Antònia com s'arrentaven ses dents. Exactament. En el món àrab.
2: En el món àrab, exacte. En aquella època va haver un element que va revolucionar el que seria l'higiene vocal, que és el miswak, que és bàsicament una branqueta d'arbre que seria la salvadora persica. A dia d'avui encara se comercialitza, i ho he cercat a Google i em pots comprar per utilitzar-ho per aquesta mateixa funció. Però bàsicament és una fusta que se desfila a mesura que la robegues, un poc el mateix que els egipcis, i la ciència moderna ha demostrat que aquesta fusta precisament conté fluorur natural, vitamina C, astringents i agents antibacterians. Per tant, podem dir que mossegar aquesta branca és una mescla entre raspall i pasta de dents tot integrat.
3: Home, això li aniria bé a aquella gent que se'n va de viatge i sempre s'endú raspall i després te diuen, me deixes la pasta que me l'he deixada. Així ja ho tenim tot.
2: Sí? Jo soc aquesta gent.
1: Jo he de confessar que, sí. que també ho som. Però allò que has dit d'incorporar-ho a la oració, com és?
2: Clar, amb l'arribada de l'islam en el segle VII, el seu ús s'institucionalitza de tal manera que recomanaven utilitzar el miswak abans de cada oració. Per tant, fan que l'higiene vocal se convertís part d'aquest ritual integrat que fan diverses vegades en el dia. Per tant, té com un sentit.
1: Mm-hmm, totalment. I del món àrab, on li pegam? Perquè imagino que a l'edat mitjana, a Europa, l'higiene vocal, de qualque manera, no ho sé, va patir un retrocés per aventura.
2: Sí, ho sabem, perquè la mitjana sempre és terrorífica, no? Superstició, religió i remeis un poc més rudimentaris, no? En aquella època se creu un poc l'idea d'escucte dins les dents. Clar, encara no sabien el que eren els bacteris i se pensaven que quan una persona tenia dolor o càries era perquè hi havia un cuc que hi vivia de dins, no? Per aquesta sensació de malestar. I tenim aquí les figures d'aquests barbets cirurgians que hi havia en aquella època, que bàsicament el que recomanaven i el que feien era arrencar-te el queixal de fred sense anestèsia ni res, amb unes bones estenades. Mm. Imagineu-vos.
3: O sigui que anaves en el barber, teia-te els cabells i t'acabaven traient un queixal. Així, au.
1: Imagina't, no seria gaire agradable. Però a poc, això va avançar. Què va passar en el Renaixement?
2: Mira, que amb l'arribada del sucre de les Amèriques, a Europa, les classes més altes varen començar a patir una epidèmia de càries massiva.

0: Aina Maria Antoni Miró, aquella col·laboradora que te pot mantenir enguinxat una història de raspall de dent, per exemple.
1: Bé,
0: entre altres objectes que has duit. Però, mem, això que des de secària és massiva, com és?
1: Jo penso que és com justícia poètica, perquè, clar, arriba el sucre de les Amèriques i tot aquest procés d'industrialització i de consumir-lo a diari, i, per exemple, persones com la mateixa reina Elisabet I d'Inglaterra compten que tenia les dents completament negres de tant de sucre que era addicte. I com se les fa anat aquesta dona? Diuen que s'afregaven draps de cotó o de lli i utilitzaven pols de cendra, maó triturat, carbó o vinagre. Bàsicament, novament, destrossant les mal de les dents.
2: Home, és tan millor no fer res, i ja està, iau. I quan arriba, finalment, el raspall de dents?
1: He d'atenció, perquè tenim el primer raspall de dents modern, entre cometes, que s'ha inventat a la Xina l'any 1498, és el primer documentat. I estava, bàsicament, o un tros de pal d'os o de bambú i trobaven pèls de porc senglar d'aquest clima tan fred que
2: tenen. Meu, però...
0: Espectacular.
2: No em feien ni una de bona.
0: Bueno, escolta, millor això que clopetjar pixum, jo insistes.
1: A veure, molt bé. Millor pèl de porc.
0: Per tant, el primer raspall modern de la història es va inventar a la Xina l'any 1498, però quan va arribar a Europa?
1: Europa no va arribar fins al 1780, i no és que arribàs, és que el va inventar un anglès anomenat William Addis, que estava a la presó. Sabeu que era per organitzar qualque tipus de revolta. En aquell moment eren com molt repressius i enviaven a tothom a la presó. En tot cas, ho va fer agafant un os ben avançopat i compten que va subordar un guarda perquè li dugués un grapat de pèls de porc o de cabrit. No està documentat. Bàsicament, eren com que era una presó no de molta, com se diu, exigència penitenciària, i ell mateix ho va confilar, i just quan va sortir alliberat de la presó, va muntar una empresa de raspalls que fins no fa tant encara estava en funcionament.
2: Ah, sí? Home, no aptes per vegetarians, per exemple.
1: No, exacte. Només utilitzen la branca, els vegetarians.
0: Exactament, mem. Però, mem, Marienta, un segon. Perquè s'ha evolucionat, imagina que va evolucionar tot això, fins en els materials d'avui, per on ha transitat, per on ha passat.
1: Clar, en el segle XVIII tenim el metge francès Pierre Fauchard, que és considerat el pare de la odontologia moderna, que bàsicament va desmuntar el que seria aquest mite dels cuques ardents que us he dit, i va inventar els primers empastats. Alguns els hi dirien gràcies, altres no tantes gràcies. I el 1892 tenim una idea molt bona d'un senyor que es diu Washington Sheffield, que bàsicament va decidir posar la pasta de dents amb el mateix sistema que les pintures a l'oli. Per tant, gràcies a ell, tenim els tubs de pasta de dents.
2: Ah, o sigui, avui fins i tot tenim inventor d'estub de pasta.
1: Exacte, avui us dono tots els inventors. Però bé, ja mos podem anar al segle XX i arribam a la revolució que necessitàveu per dir adéu en el pèl d'animals.

0: reclama.
1: També te diré, sortadament, que vàrem acabar amb espel d'animal en raspalls de dents. Com va ser això?
2: Clar, l'any 1938, l'empresa DuPont va inventar el nylon, o sigui, el que han dit, adéu en espol d'animal. Clar, aquestes serres de nylon eren suaus, higièniques i barates. També podem dir que durant la Segona Guerra Mundial, l'higiene bucal va fer obligatòria per als soldats nord-americans, i això podem dir que també ho va estendre molt a l'hàbit de totes les famílies d'aquell moment, no? I després, en els anys 50, se va afegir el fluor a les pastes. I també en els anys 50 passa una cosa meravellosa, i és que s'inventen els primers raspalls de dents elèctrics.
1: Ah, aquí vaig, elèctrics. Això ja mos queda més a prop. Bé, com va començar a comercialitzar-se de manera massiva?
2: Mireu, el primer model de raspall de dents va ser creat a Suïssa, tirat ja en els anys 59-60, i serà Broxodent. Què passava amb aquest primer invent? Que se connectava directament a l'endoll de la paret, i en aquell moment la gent tenia por d'electrocutar-se si ho utilitzaven els tendes bany. Per tant, no va ser fins al 61 que la gent elèctric va tirar el primer raspall de dents elèctric, però que no tenia fil i era recargable. I atenció! Només se movia de dalt a baix, com que s'exagerava el raspall com de dalt cap a baix, perquè els dentistes deien que si ho fos de dreta a esquerra fa mal a les genives, i tampoc no hi havia perfeccionament tècnic, no?
3: Home, en el seu moment devia ser una cosa espectacular, una modernitat absoluta, però ara ha evolucionat encara més. Com són ara?
2: Clar, ara nosaltres el que teníem, el model més comú és aquest capçal rotatori que gira. Us he de dir que un any els Reis, en el cas meus predins, m'han donat un raspall de dents elèctric. Va ser el meu regal de Reis.
1: Però... bueno, està molt bé, escolta.
2: No sé si mai m'han regalat un d'allò que dius. Bé, no sé, era com un regal comú, no? O que?
3: Sí, no ho sé, jo crec que era més una colònia, uns calcetins.
1: Sí, no ho sé, sí, pot ser, Maria Antònia.
2: Raspall de dents.
1: Pot demanar bé.
2: Me va anar bé, m'ha fet molta il·lusió, era lila, i girava. Bé, és igual.
1: Una virgueria, que dèiem.
2: Exacte. Bé. Aquest raspall de dents que utilitzem a dia d'avui, el primer model que va ser el 91, precisament de la marca Oral-B, no volem fer promoció, però mira, aquí estem. I tenia això, aquest capçal rodó que girava, i és bàsicament el disseny i sistema que utilitzem a dia d'avui. Per tant, des del 90... morrentant sardens amb aquest sistema.
1: I la Maria Antònia Miró, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos un dia més amb aquesta secció. Avui vespre hi pensarem quan morrentem sardens, eh?
2: Exacte. I jo només vull deixar dir que, per favor, que ningú glupeixi pixo, que això que ho facin els romans no està com promocionant aquí, està com a curiositat històrica.
1: Exactament. Això no ho faceu, sobretot des de la ràdio pública de les Illes Balears. No el tronderis a nostre, ara bé, cadascú, és cadascual, i s'ho considera...
3: Si vos deixeu la pasta i el raspall, demaneu la pasta a qualcú i ens ho dit.
1: Exacte, això un altre.
2: Ens ho dit. No n'hem parlat, del ritot. Bé... podeu agafar una branca i menys si vos l'utilitzeu com fa en un temps.
1: Aneu a l'orquet senzill, raspall, pasta i endavant ens les atxes. I quant de minuts són? Exacte. 2:30, 3, eh?
2: Efectivament.
1: Exactament, que vagi bé, Maria Antònia Miró, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
4: Xiu, xiu.
5: Plana Internacional.

0: Als Estats Units, l'actriu Selma Blair, coneguda per pel·lícules com Una rosa molt legal, que per cert és preferida a Inés Mateu, ha estat detinguda després de protagonitzar un incident dins un avió que viatjava de Los Angeles a Nova York.
1: Segons les informacions publicades, l'actriu hauria intentat obrir una porta de l'avió en ple vol i, quan la tripulació va intervenir, presumptament va pegar a un auxiliar i en va mossegar un altre.
0: La policia esperava quan l'avió va aterrar a Nova York i va ser traslladada a un hospital. Els seus representants asseguren que tot es va deure a una emergència mèdica i que l'actriu ara mateix es troba estable. L'FBI investiga els fets.
1: D'això se'n diu un Melendi a l'americana.
2: Vamos a sacar sí. Amarilla y roja, ¿vale?
3: Vale.
0: A França, uns pirates informàtics han aconseguit entrar als sistemes de refrigeració de diversos supermercats i han provocat pèrdues de milions i milions d'euros.
1: Els atacants varen activar a distància un programa de descongelació ràpida i varen fer pujar la temperatura de les cambres frigorífiques fins als 50 graus. I això va provocar que es fessin malbé grans quantitats de productes frescos i congelats.
0: L'atac ha afectat supermercats de Bèlgica i els Països Baixos, on s'ha hagut de desconnectar alguns sistemes informàtics i suspendre els serveis de repartiment a domicili. El govern francès ja ha obert una investigació per aclarir què ha passat.
1: Home, amb perspectiva de negoci, podrien haver venut després els bollits i no congelats.
4: Jo crec que la freixura, que la coma que s'ha perdut un poc, crec que és el meu.
0: Més notícies. A Tailàndia, un youtuber indi que recorre el país sense gastar ni un dot bé s'ha fet viral després d'intentar passar la nit de franc dins un temple budista.
1: El jove, conegut a les xarxes com Banshee, volia dormir dins el recinte, però els responsables del temple li varen explicar que no estava permès. Fins i tot va intervenir la policia, que li va oferir ajuda per trobar un hotel d'uns 400 bets per nit.
0: I què va passar? El youtuber va rebutjar l'alternativa perquè volia mantenir el seu repte de viatjar sense gastar un dot bé. Finalment va decidir anar-se'n a una benzinera i el vídeo ha provocat moltes crítiques a les xarxes.
1: A les Balears, els turistes no van a temples budistes, directament acampen a les platges.
5: Les sales de cinema, que són de bones per ficar-se mà.
0: Als Estats Units, la Casa Blanca ha estrenat una pàgina web dedicada a Cristòfol Colom, a qui presenta com un heroi nord-americà per excel·lència.
1: La iniciativa inclou una cronologia de la seva vida i dels quatre viatges que va fer al continent americà entre 1492 i el 1502. El portal també incorpora missatges, vídeos creats amb intel·ligència artificial.
0: El president ha reivindicat la figura de Colom i ha recuperat una estàtua en honor seu que havia estat enderrocada durant unes protestes a Baltimore l'any 2020.
1: Ja ho diu la cançó.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Els dimarts, així, així, sempre mos agrada fer una mirada al passat.
1: Que ballet quan era jove.
0: I avui... nostàlgica tenim, Jordi.
2: Avui tenim... tumorenito23@hotmail.com.
3: Hola, xiu-xiuers. La meva primera direcció de correu electrònic va ser socalpol, una xifra que no vull dir perquè no m'envieu correus, @hotmail.com. Vinga, xiu-xiuers, un petó, mos veiem.

0: Bueno, és un tema, aquest dels correus electrònics, que Ducoa. Ducoa, perquè fa temps que en parlàvem, el volíem parlar en directe qualque dia, i avui, per ventura, ha arribat el dia. Per tant, gent de les Balears, que tingui un correu electrònic, no diran ridícul, perquè ja no poden dir ridícul, però el manco ha sonat. Per què rius tant, Anna?
1: No sé, perquè tu morenito 23...
0: Què passa?
1: No sé.
0: Està bé.
1: No sé.
2: Típic.
1: Hangouts, no?
0: Què vol
1: no,
0: dir
1: com
0: això?
1: Com es deia això? Com era aquesta aplicació, aquest joc raro, que era un hotel?
0: Backrooms.
2: Es Jabo.
1: No. Això és Jabo. La gent se passava d'aquestes coses tan rares.
0: Sí.
2: Bé. Era sa moda.
0: Bueno, per favor, volen sentir? No ho sé tu. 13-99-00 971 13-99-00 mos telefoneu, mos deis el vostre correu, entreu en directe, o si no també mos podeu fer arribar el vostre correu a xiu-xiu arroba ib3 com és?
1: xiu-xiu.ib3
0: Efectivament, i d'aquest, bueno, vos volen sentir els vostres, quin era? Els vostres?
2: Mem. Clar, jo m'han dit, tu poses teu nom i una cosa que t'agradi. Jo m'he posat Jordi Suárez, punt bàsquet.
0: Ah,
2: ja està. I vaig dir, fins aquí. I era arroba terra.es. Perquè era un correu de terra.
1: Ah?
2: Ningú se'n recorda
0: d'això. Ah, sí, va tancar, en parlarem.
1: Què és terra?
2: Bé. Era un Gmail,
0: exacte. Ara escoltarem una gent que mos n'ha parlat, però i van de saber esteu també. Xerrem precisament d'això, perquè el correu electrònic era per a molts una porta d'entrada a internet. A finals dels anys 90 i principis dels 2000, fer-se un compte implicava tenir una adreça pròpia en aquell nou món. Consultaves una safata d'entrada a l'ordinador de casa. Des on anàveu també a consultar-la? Per exemple, entrar a l'ordinador.
1: Jo tenia un ordinador de ma mare i estava allà jugant al Club Penguin.
2: És l'habitació, no? L'oficina.
0: Quins altres llocs hi havia? La biblioteca, per exemple.
2: La biblioteca, clar.
0: El locutori.
2: Bé, nosaltres, l'escola, que donàvem els ordinadors aquests petitons, ja.
0: Bueno, perquè tenia aquell punt d'emoció, que pot ser que algú mos havia escrit. I ara deies tu, Jordi, Esterra, no?
2: Esterra.
0: I escolta.
3: Hola, som la Lluïsa de Magaluf i ara m'ho he fet pensar en la primera adreça de correu electrònic que vaig tenir. Jo li vaig posar el meu nom, Lluïsa Viver, i record que era de terra, que no sé si això existeix ja. L'emprava per xerrar amb una amiga que s'havia anat a estudiar anglès a Anglaterra uns mesos per comunicar-nos com si fos una carta, però era per correu electrònic, sense segell, de l'any 99, una cosa així.
0: Bé, està passant una cosa aquí, és que la peixera de ràdio... un parell de treballadors que m'ho estan dient els seus correus electrònics, els noms, però no ho volen dir aquí.
2: No ho volen dir.
1: No ho volen dir, normal. Jo tampoc ho voldria dir.
0: Però ho has de dir.
1: Però ho diré.
2: Bé, és una etapa. M'ha costat molt d'any reconèixer que el meu correu era Jordi Suárez punt bàsquet.
0: Però bàsquet no és res dolent. És
2: tampoc,
0: dir,
2: bueno, però tampoc
0: no és tan ridícul.
1: No està tan malament. No està tan malament. És sentit de molt pitjor.
2: Sí. Jo trobo que està bastant malament. Però bé. No passa res.
0: Jo per què? Però si és bàsquet, està bé, és bàsquet.
1: A primer d'universitat...
2: No.
1: A primer d'universitat, jo me'n record com us varen dir a tots, heu de canviar la vostra adreça de correu electrònic i jo sé de molta gent que la va canviar aquell mateix dia.
0: Bé, tu quin eres teu?
1: Jo era Anna 12-10-20. Per què? Perquè jo era el número 10 de la llista i el lot que jo m'agradava era el 20 i si juntàvem eren 12.
2: I el 10?
1: Jo eres número 10 de la llista quan anava a primari, i ell eres 20, i si juntàvem eres 12.
0: Clar, la mitjana, no?
1: No, 10 i 20.
2: Quina és la mitjana?
1: 2 i 2.
2: Bé, és que aquí matemàtica número no...
0: No, però mem, tu què has dit? En Jordi ha dit mare meva. I clar, en Jordi pensa que era bàsquet.
2: Bé, perquè jo en el pati jugava a bàsquet.
0: Que sí, està beníssim. És a dir, no ho sé tu, 13-99-00, vos volen sentir, si no vos envieu a Instagram el vostre correu, quin eres... i arroba insta...
1: Sí, xiu.tv3.
0: Molt bé. Clar, a l'arribada de serveis gratuïts, com per exemple Hotmail, penseu que se va estrenar dia 4 de juliol de l'any 1996. Va facilitar que moltes persones tinguessin correu. I escollir-ne el nom, ho dèiem ara, era tot un exercici de creativitat. Combinacions com, per exemple, va, quines que vos sonen, vos revenen.
1: Tupollito Piu Piu.
0: Per exemple?
2: Tupollito Piu Piu. Lunàtica 99. Això s'ho diu molt, Lunàtica.
0: Princesa 87.
1: Sí, Kitty 420.
0: Exacte. Això és verídic.
2: Sí, però a més era el 99. Lunàtica 99. Era perquè Lunàtica ja estava agafant 98 vegades.
0: Clar, no, era perquè havia aparegut el 99, per aventura, no?
2: Ah, pot ser, també. Però bé, també com dir aquest de... Si te parlaves teu nom, t'ho deies teu nom, i 1.200...
0: Sí.
2: Però ja estic agafat, clar.
0: Exacte. Bé, va ser molt bé. En qualsevol cas, era una mescla de malnoms, d'aficions... Era com el primer malnom digital.
1: Però és increïble, és increïble. Aquesta com a... huella digital, m'encanta.
0: Molt bé. Bé, ara escolteu... Escolteu aquest oient, el que mos ha enviat, perquè aquest nom, francament, és molt bo.
4: Bon dia, que deixiu xiu, com va? Jo sóc en Carlos Bernat Oliver i, mare meva, quin veia en el temps, amb això dels Messenger. Jo anava per la vida com... r/carlitos/morenico69@gmail.com. Ara no me'n record molt bé. Imagineu-vos els panorames. Només de pensar-ho a favor. Bueno. I bé, el Messenger era bàsicament com el nostre centre d'operacions. Utilitzàvem per xerrar amb la colla, però sobretot per intentar lligar. I quan no mos contestaven ni els col·legues ni els lotes, començàvem a enviar zumbidos a tope fins que vam escoltar la ventalla, no? Quasi, quasi. I posar-me aquells nics inintel·ligibles de colors, mesclant majúscules, minúscules, posant acs finals a qualsevol paraula que va d'un vocal i mil emoticones. Mare meva, quins records. Quin xou de generació. Vos deix i vaig a veure si encara me recordes la meva contrasenya. Vinga, una abraçada a tots. Perquè la velocitat de la llum
0: no canvia dins l'espai en moviment i és l'equació... Bon, en recordaríeu de la vostra primera contrasenya?
1: Claro.
2: Que va.
0: No la direm.
2: No la diguis, que encara no l'haurà canviada.
1: No la direm, però sí, claro.
2: Sí. Però no sé quina tendència hi havia, no? Això, a principis del 2000, de canviar les Cs per cas.
0: Sí.
2: És que era una cosa que no...
0: Sí, o... Sí.
1: Ja m'encanta, m'apareix tant de Ratchet. És increïble.
0: Què és això, de Ratchet?
1: Pues això, com aquesta tendència moderna, més cani, més rockera, això es diu Ratchet.
0: Ah, sí?
1: He de venir jo aquí a ensenyar-vos aquest tema.
0: Sí, sí, però bueno, escolta...
1: Pues sí, sí.
0: Bé, aquest nom és Carlicos Morenito.
1: M'encanta, m'encanta, està en 2000 €.
0: Clar, i diu, quin xou de generació. Bueno, aquestes bústies s'omplien de missatges d'amics, clar, acudits, era molt diferent del món digital d'abans ara.
1: És increïble, perquè a més tenies Hangouts, o per lo menos a la meva època... No, Hangouts,
0: és una altra
1: que era des Gmail, que era el missatge directe des Gmail. I jo xerrava per allà amb les meves amigues i organitzàvem els cumples i els regalos.
0: Bueno, és que clar, després arribes punt en cas d'anar a demanar feina i ja t'has de canviar el correu electrònic. Arriba un punt clar, que ja no pots anar com el Morenico.
2: Home, anar allà, sí.
0: Però tu, Jordi, encara el tens del bàsquet, o no?
2: Jo, sí. Sí, sí.
1: Això és com plies.
0: No.
2: Oh, clarament que no, me'l vaig haver de canviar. Sí. Bé, però jo en tinc un que no diré l'adreça, secundari, per aquesta escola, i també té un nom bastant ridícul.
0: Sí, per què no és ridícul?
2: Per fer comptes.
1: Jordi, tio, no diré, però diu, per què no?
2: No, perquè Balears encara m'enviarà missatges.
1: No, però aquest dels bàsquet està molt bé. Si després vols ser una estrella d'aquest esport...
2: Clar, si hagués acabat a CNBA no hagués canviat d'adreça, però no va ser cas.
0: Sí, bé, en qualsevol cas, continuem escoltant els oients.
5: Pues mirau, el primer mail que jo m'ho vaig fer, si no malament devia tenir 13 o 14 anys, era Hotmail, que jo soy de la vieja escuela, i era, se deia Extreme 7. Extreme, perquè era un motivat, bàsicament, i, bueno, només ho sap perquè bastant comú, no ho sé, sempre m'ha agradat, així que el vaig afegir allà. I, bueno, l'empleava perquè m'havia donat l'alta compte de Messenger. No sé si a dia d'avui se segueix empleant o no, però, bueno, Messenger i l'empleava bàsicament per xerrar amb els companys de classe, amics, amigues... I, bueno, això sempre era després d'escola, perquè nosaltres sí que havíem d'esperar arribar a casa per poder desconnectar.
0: Clar, després hi havia també Extreme. Després hi havia una
2: Extreme,
0: època...
2: No?
0: Molts dels meus amics se posaven SK8.
1: Per què?
0: De skate.
1: Skate. Va,
0: això era molt guai.
1: Jo crec que aquests Gmail són de manifestació.
0: Què vols
1: dir? Jo vull ser extrem, jo vull ser skater, no? Jo és manifestar.
0: Són aspiracionals,
2: Això d'Extreme seduïa, com wild, no? També,
0: Extreme, sí, no ho sé.
2: No ho sé.
1: Com a wild.
2: Wild, no? També se posa.
0: Wild, també.
2: Sí, mira, en Jordi Wild, el youtuber.
0: Ah, ve d'aquí.
2: No se li ha passat l'època.
0: Espectacular.
2: Fins ara.
0: Molt bé. Bueno, és que n'hi havia de tot tipus, però va una època també, de forma en què s'escrivia. en cas, mal escrits...
1: Encara se fa un poc, eh? Ja m'ho dono un poc de... No sé, no m'agrada
0: molt.
1: No t'agrada.
0: Sí, molt bé. Bé, després d'aquests primers correus, hi va plataformes, no sé si vareu tenir com Fotolog, no. 20, no. Facebook... No, perquè llavors no. Quedava molt... Bueno, van transformar-se en manera de relacionar-nos a internet. Fotolog, per exemple, convidava a compartir fotografies, a rebre comentaris... 20 se va convertir, aquest sí que ho teníem, en un espai de trobada, que ho van esborrar pràcticament tot, i Facebook es veu que va facilitar la trobada amb vells coneguts. Però, bueno, han dit, ha noms com, per exemple, els Stream, el Carlitos Morenito, Jordi Bàsquet, o els teu, que també és 12...
1: Sí.
0: I després n'hi havia altra gent que venia a ser... Que hauria de ser la gent normal, però que al final... No ho era de normal.
6: Hola, molt bones. Pues mira, jo la meva primera direcció d'e-mail va ser paujern@hotmail.com. I me'l vaig obrir primer per Messenger i Fotolog i després tenia Fotolog i també llavors vaig obrir seguidament crec que va ser 20. Després crec que va ser per utilitzar Facebook. Això pues, estan parlant de fa 15 o 20 anys perfectament.
0: Molt bé, i d'ací, efectivament, tenen els primers malnoms, els malnoms digitals, com hi havia amb els noms reals. I després les fotos, etiquetes, comentaris, prenien protagonisme... Ja no es tractava només d'escriure, sinó de com te mostraves el món digital. Aquests que esdevendria, que vendria, però al final s'ha avorrit tot una mica. Ara som en Jordi Suárez, Xavi Oliver, Anna Gallardo...
1: Bé, ha que intentar cercar com la cosa xula d'això, no? Jo, per exemple, sí que jugo un poc amb els meus... Sí, amb els meus cognoms, sol jugar, i després surten coses guais, no?
0: Ah, sí?
1: No experimenteu vosaltres molt, eh? No, jo m'ho anim a fer-ho, sí. Des d'aquí.
2: Vos han quedat avorrits, eh?
0: Sí, jo m'ho veuré ara a bàsquet. No. Xavi Bàsquet.
2: Xavi Bàsquet.
0: Ho et sembla bé?
2: Jo m'ho sembla beníssim.
0: Molt bé.
2: Li pots llevar. És un encert.
0: És un encert. Molt bé, i de fer-me una aturada i tornar-me més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: I ja ho sabeu, que cada dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi UDB3 Ràdio per anar-nos de viatge en col camí, com a amiga del programa.
1: Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat.
0: I demà, avui mos anem de viatge amb Joan Ramon Xemena, ell és el director de la Filarmònica de Porreres. Com anam?
2: Hola, bones tardes.
0: Com estàu, mem? Aquest viatge que t'ha marcat, quin és?
2: Ui, un viatge que vaig fer l'any 2000, entre un poquet d'Espanya i una gira que vàrem fer entre Espanya i un poc d'Europa. Mm-hmm.
1: I com és una gira internacional? No sé com se viu des de dins.
2: Se viu no massa bé, la veritat, perquè l'únic que fa és anar cap aquí, cap allà, i no tenir massa temps per fer turisme. Però mos vàrem, com que eren jovenets, mos vàrem muntar per poder veure cosetes, perquè anàvem a ciutats importants.
1: Són molt exigents, aquestes gires. No sé si hi ha un desgast físic i mental, també, molt, molt gros.
2: Sí, evidentment, un cansament d'això, d'anar de concert, d'estar preparat, de poder descansar, intentar descansar, per poder estar preparat l'endemà, per poder anar a tocar a un altre lloc. És que...
0: Clar, això és la cosa. 20 anys, amb la Filarmònica. Expliqueu-vos, perquè no tot devia ser fer feina. També teníeu moments per un pot de desbarjo.
2: Sí, evidentment, jo recordo que va coincidir que vam anar a Hannover, que és l'expo de Hannover, i va poder tenir un dia poder fer un poc de turisme per dins l'expo i poder veure tot el que hi havia en aquella expo. Després, el dia abans, vam estar a Amsterdam. Aquest dia sí que ens vam aixecar a les 6 o les 7 del matí per poder fer una visita turística, però va estar bé. I després, l'endemà, érem a Berlín, perquè veieu-me quan anava la cosa, i també van tenir un poquet de temps per anar a veure quatre cosetes. Però bé, era un poquet aquest ritme.
1: Clar, també, en una orquestra hi ha molta gent. Jo no sé com és la relació interna, viatjar amb tanta gent a tant de llocs. O sigui, la relació és bona o s'acaba desgastant?
2: No, la veritat que nosaltres, amb aquesta orquestra jove, que érem gent de tot Espanya, cap de fi, hi havia molt bona relació. La veritat que teníem molt bon ambient. Evidentment, te coneixis més amb el teu grup, jo, per exemple, en el meu cas, amb les trompes i metalls, que fan més feina conjuntament. Però bé, sempre després hi havia un que coneixies l'altre perquè era de la seva comunitat autònoma, o mos feien més, i mos d'un bé. Després mos juntàvem a vegades, mira, mallorquins, catalans, valencians, per el tema de llengua també mos juntàvem més. Mos era més fàcil d'entendre'ns.
0: Clar, recordem, Jove Orquestra Nacional d'Espanya, men. Mos ho explica això, Joan Ramon. Com transportau tots els instruments? I com ho feis? Efectes logístics. Quanta gent, bé, primer, quanta gent éreu a la Jove Orquestra, i després com feu efectes logístics tots els temes de transport?
2: Nosaltres, Jove Orquestra, en aquell moment, perquè també depèn del programa que dues, però jo crec recordar que en aquell programa fèiem Mahler, vull dir, per tant, Mahler, mena manco de 120 músics, i després de gent de l'estaf duen pintura unes 10 persones que ens ajudaven en tot el tema de transport d'instruments, col·locació de tot el tema de l'escenari, atrils, papers, etc. Vull dir, viatjàvem quan era l'avió, però ho havíem de ficar tot dins el que era l'avió, vull dir, nosaltres no ens encarregàvem de res. Tot, els instruments més petits els duen nosaltres i els més grossos sí que tenien unes catxes així grosses, ho duen. I després... quan ja érem en el lloc, després se movien en camions. Vull dir que nosaltres mos queixàvem, però a mi no ho veus els tècnics, que els de l'estaf, que havien d'estar 3 o 4 hores abans de l'escenari, desmuntaven durant 2 o 3 hores i ells anaven directament a l'altre escenari, que va de muntar, per l'endemà. Ells sí que no feien de turisme, segur.
1: Home, si són 120 músics i 10 tècnics, sí, els surt bastant d'instruments per cap.
2: Sí.
1: Jo també te volia demanar qualque sala o teatre que t'impactés en aquesta gira, per també per mirar si algú hi vol anar, mirar d'anar-hi.
2: Evidentment, clar, aquest viatge va ser un poc impactant per la dimensió de la gira, perquè ja venim des de Madrid, de tocar l'Auditori Nacional i del Liceu de Barcelona, i anàvem a llocs importants. Vull dir, per exemple, a Amsterdam vam poder tocar la mítica sala de la Concert Gebouw, que clar, per un jove de 20 anys poder tocar una sala d'aquestes, com, jo què sé, un futbolista que se'n va jugar a Wembley, a Manco. I després a Berlín van poder tocar la Musikverein, que també és una de les sales més importants que avui en dia a nivell europeu. Per tant, ho record molt per això, per tenir aquesta oportunitat de poder tocar sales molt importants amb molt poc temps. Que després, jo, per exemple, el Concert Gebouw no he tornat a tenir mai més l'oportunitat de tocar, m'explico, de qualque manera. I clar, per joves com nosaltres, en aquell moment era com molt impactant i molt important. I clar, va ser molt seguit aquella setmana.
0: Home, i viure tot això en només 20 anys, d'haver estat tota una experiència, i per tant jo entenc perfectament que sigui un dels viatges que t'hagin marcat a tu. Però ara, sí. Joan Ramon Xemena, te faran les preguntes obligatòries d'aquesta secció. La primera és, Jordi...
1: Si tornaries en el lloc d'aquest viatge. Bé, en aquest cas són molts llocs, però bé, a lo millor quina ciutat t'agradaria de tornar-hi, de ses que vas visitar?
2: La veritat que a vegades ho he comentat amb la família, i ja ho he dit qualque vegada, i Amsterdam seria una d'aquestes ciutats que m'agradaria tornar-hi, perquè no vaig tenir massa temps de veure-la, i poder anar a veure un concert a la Concert Gebau seria una bona opció, també.
0: Molt bé, i una cançó que te recordi a l'experiència aquesta que mos acabes d'explicar?
2: Mira, una cançó que sempre escoltàvem durant aquesta època en la orquestra era... No, sé, no és molt bona, la veritat, però nosaltres m'ho passàvem en pipa quan l'escoltàvem i era Que dolor, de Rafaela Carrà. Era una festa. Uh-huh. És que era una festa. I ara pots dir que ja és que només penses les liades que fèiem. I és que era massa. La veritat que no sé, se va convertir com un himne per nosaltres en aquell moment.
0: Clar, i de vegades la relació que tenim amb aquestes cançons que mos recorden, mos transporten, te deixam sentir, te donem aquest plaer. Amem, una, això ho has dit literalment, una liada que t'hagi revengut, Joan Ramon, que se pugui explicar a la ràdio pública.
2: Bé, sí, fer qualque festeta, qualque habitació, de l'hotel, allà on estàvem, perquè clar, eren joves, és que de fi.
0: Exacte, bones
2: sí,
0: sempre, sí. Però molt bé,
2: sí,
0: molt bé.
2: Sí, bones.
0: Molt bé, i de Joan Ramon Xemena ha estat un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres i amb els nostres oients la seva experiència de viatge.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Ja ho sabeu, vosaltres, oients, si voleu contar el vostre viatge, un viatge que vos hagi marcat en directe aquí a Xiu Xiu, ja ho sabeu que ho podeu fer, us podeu enviar un missatge en 646-93-4501 i producció vos agafarà el telèfon i també mos ho podreu contar. Que vagi molt bé. Nosaltres ara tornem amb més Xiu Xiu.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Xavi Oliver i Jordi Suárez. Yeah.

0: Va, Jordi, Jordi, Jordi.
1: Va, va. No, no, ja, ja m'ho he retreure jo intentant imitar, però bé. Cançó preferida d'aquest programa, sona molt.
0: És que en Jordi té una especialitat, és que és capaç de imitar en Quevedo cantant.
1: No, ja, ja...
0: No, no farem.
1: Deixeu de jugar amb això.
0: Va, no t'agrada, aquest joc.
1: Oh?
0: No t'agrada.
1: Avui no. Bé, ja veurem més en mans, si recuperam.
0: Evidentment. Bueno, què costa que escoltau? És
2: en Quevedo.
0: Efectivament, en Quevedo. I així ho tenim un joc que du per nom Quevedo versus Quevedo.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies per la vostra validació radiofònica. Anem, Jordi.
1: Vinga, l'explicam. La idea és que jo vos dono una frase i m'heu d'endevinar si és del poeta o del cantant de reggaeton.
2: Vale.
1: No ho reduirem simplement a Quevedo, sinó que pot ser qualsevol poeta o artista que jo vos aniré donant.
0: M'agrada molt. Podem obrir línies telefòniques per si gent vol participar?
1: Clar, home.
0: 971-1399-00, 971-1399-00. Si encerta, em podran guanyar...
1: Una visita guiada per els estudis d'IV3 Ràdio a càrrec de Nana Gallardo.
0: Exactament.
2: Ah, vale, perfecte, cridau.
0: Molt bé, 971-1399-00. Començant, Jordi?
1: Vinga, començant amb el primer, que seria d'en Relsby... o d'en Miquel Bauçà. I diu així: fora no existeix l'amor, aquí dins no existeix dolor. Evidentment, si fos d'en Relsby, està traduïda en català.
2: Jo crec que això és d'en Relsby.
0: Fora no existe l'amor, aquí dentro no existe el dolor.
1: Gràcies per traduir-la, jo no ho anava a fer.
0: Ja, però almenys si sonava...
1: Però, bé...
0: No ho sé, Anna.
2: Jo, darrerament, en Relsby està així com molt tranquil·lon, tal, no sé què.
0: Molt què?
2: Tranquil, així, molt... No sé, estic fent moviments com de...
1: Sí, no ho veuen, no ho veuen.
2: No, però sí, jo crec que són Relsby.
0: Sí,
1: i demà. Sí, comprovam.
0: Jo també dic que són Relsby.
1: Vinga.
3: Fuera no existe el amor, aquí dentro no existe el dolor.
2: És nou disco.
0: Ah, molt bé. Ho té controlat, eh?
1: No ho sé.
0: Bé, Jordi, estàs conduint tu aquesta prova final.
1: Bueno, però jo he cercat frases Relsby, cançons. M'han sortit, no sé.

0: Ser. Podria ser, però no li pega tant, és vera. Més.
1: Sí. Va, va.
0: Venga, tenim On Mora o N'Antonio Machado.
2: Temazo.
1: En Mora no sé qui és.
2: Com que no sé qui és? No, Mora.
0: És que en Morat amb D...
2: I Mora.
0: Morat amb T i Mora.
1: No sé qui és.
0: I això és en Mora.
2: Sí.
0: Bé, no ho sé, jo tampoc.
2: En Mora és... Cani... Hip-hop, tal. En Morat és així més... Pijillo, més... Sí.
1: Sí. Pijo en Morat.
2: No,
1: aquest
2: no és en
1: Morat.
2: No
1: és en
2: Morat.
1: Patinada històrica.
2: Morat en T.
0: Patinada històrica.
1: És en Willy Bárcenas, el cantant de Taburete.
2: Ah, verdad.
1: En Morat és aquell que és de l'Hospitalet, de Llobregat.
0: Exacte.
2: No, que és Morat en D.
0: No, Morat en D són... que no, son, no sé de quin país són, que són és de...
2: Ah, jo me confon. Com
0: te atreves a volver?
2: Veus?
1: Oh, aquest és en Morat.
0: Això és Morat.
1: Clar. Bé, per favor.
2: Com ara una cançó amb Naitana.
0: Mora o Antonio Machado.
1: Tot el que diguin nana no vos ho creu. Perquè això de Naitana, això no ho sé ser.
0: Desinformació.
1: Però, bé.
0: Mora o Antonio Machado.
1: Va, digue't, Jordi. Sí,
0: posau no. Atenció, un cos solitari no és un co.
1: Uf. Un cos solitari no és un co.
0: Exacte, que seria pone atención, un corazón solitario no és un corazón.
1: Uf, jo li diré sí. Machado, també,
2: Jo diré Mora, per tot el contrari.
0: I de terro en Xavi Oliver, i efectivament és en Machado. Anem amb un altre.
2: És broma.
1: Perquè normalment Nines i jo mos picam, clar. I avui no és.
0: Avui no és, però bé, te pots lluir tot el que vulguis.
1: Va, exacte, més.
0: Vinga, un altre. Daddy Yankee o Miquel Costa i Llobera.
2: Donari.
0: I és, llueix tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
1: Uf.
2: En Daddy Yankee, sense cap tipus de dubte.
1: Llueix tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
0: Escolta, és una cosa preciosa.
1: Això m'agrada molt. Miquel Costa i Llobera.
2: En Daddy Yankee.
0: I d'escoltar... A veure...
1: Espectacular. No, espera, pujo, que no li poden llevar aquest moment, nana.
3: Quan escucha reggaeton en la cocina.
1: Bé, ja està,
0: s'ha acabat. Sí, ja
1: pot. Quan escucha reggaeton en la cocina. Pues francament està molt bé,
0: Escolta, gasolina, molt pensàvem que no sí. Deia, no? Però té cosetes també.
1: Escolta. Exactament, bé, pujo.
0: Un poeta, en Daddy Yankee.
1: What you say? Veus, és bilingüe. Molt bé, amem. Per tant, qui guanya?
0: Qui guanya de
1: vosaltres? Ah, alguna competició,
2: jo?
1: Això?
0: No ho sé.
2: Òbviament, jo.
0: Tenim una darrera,
1: Encara n'hi ha més?
0: Una darrera.
1: Va, endavant.
0: Que és, per acabar de bona manera, volia acabar joies. Quevedo, cantant, o Francisco de Quevedo. I diu, fes-me el favor que, si hi ha una cosa que jo no sé donar, és donar amor.
2: Molt intens, això.
1: Sí, francament, és com a trist i tot. Si una cosa que jo no sé donar és donar amor...
0: Fes-me el favor, que si hi ha una cosa que jo no sé donar, es dona... Home.
1: Jo crec que això és en Quevedo cantant, però no ho sé.
2: Ni idea, Jo diria Quevedo cantant, també.
0: També, Quevedo cantant, mos quedem així.
2: Sí, vinga, va.
0: Vinga.
1: Espectacular.
0: Sí, hem de dir que aquesta en català sona un poc més romàntica. Que de veres com sona la realitat, però està molt bé.
1: Està beníssim.
0: Està molt bé. Escolta, això mos servirà per llevar prejudicis de reggaetoneros. Com us pensàvem, aquí gasolina molt enrere, però mira, jo és tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
1: És que és molt bo. Exacte, després te fica un what you say.
0: A veure, finalment... Bé, pot de tot, no pots ser tot tan poètic, tampoc.
1: No, tot ha tenir un... Et pots espipallar, un pot d'aquí, si ets un Daddy Yankee, pots espipallar...
2: Súper romàntic.
1: És molt romàntic.
2: Deixa't de fueguitos en les històries... I compon una cançó, és el lato que t'agrada.
1: Espectacular. Molt bé, i de res, ja ho tenim. Jordi, tu què t'agrada més, en Quevedo o en Daddy Yankee?
0: he de triar.
1: Has de triar perquè les imitaràs perquè vas programa.
0: No, però m'agrada en Quevedo, supos que en Quevedo, jo és que en Daddy Yankee... Saps què passa? Que jo entre tots no els sé distingir. O sigui, jo no sé quan una cançó és d'en Daddy Yankee, de Maluma, de... no sé ni què nom, no me'n sé més. O sigui, no sé distingir molt bé. En Mora, en sona una i a mi totes me sonen un poc igual. Sé que és un poc prejudici i un poc de... Però bé, no passa res.
1: Molt bé, heu estat bé avui sense Nines?
2: Beníssim.
1: Molt bé, demà torna.
2: No, és broma.
1: Demà torna, Nines. Hem arribat en el xixiu número 494, Ana Gallardo, moltíssimes gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres.
1: Avui a la locució i la producció, a Jordi Suárez, moltes gràcies.
0: Avui només a la locució.
1: Només a la locució i també a la producció d'aquest programa. I Toni Cardell, contra el tècnic, moltíssimes gràcies i res, ens sentim demà a partir de les 5, com sempre, aquí a IB3 Ràdio.
4: No, és important, supos, per qui venen darrere jo, que jo passi la història.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. L'habitatge ha tornat a enfrontar el govern i l'oposició en un ple del Parlament marcat per un minut de silenci polèmic. En recorda Mari Carmen Abascal. La majoria de la cambra, formada per PP i Vots, han desestimat la petició del socialista Iago Negueruela d'homenatjar la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid i que ha esdevingut un símbol en la lluita per l'habitatge assequible.
2: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
3: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
1: Tot i això, de manera improvisada, finalment s'ha aprofitat una intervenció de la socialista Carol Marqués per fer el minut de silenci que només ha secundat l'esquerra. L'executiu i el PSOE s'han culpat mútuament durant la sessió de control al govern dels desnonaments dels darrers 11 anys, just el dia en què un jutge ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb tres fills menors, un d'ells amb autisme, al barri de Son Oliva, a Palma, i quan s'ha fet públic un demolidor informe de Comissions Obreres que afecta Vitòria Morell, la gent gran. Bon vespre.
4: Bon vespre. El nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot abandonar les illes per la crisi residencial, augmenta per l'elevat cost de l'habitatge i les baixes pensions. Ho explica el secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions, Mateu Bosch.
5: Gent que sí que s'ho planteja i diu, pues jo me'n vaig, i jo me'n vaig segon, pues un posto és igual, però allà al Manco tindré una vida molt més holgada que aquí.
1: I ja hi ha data pel debat de política general, serà dimarts que ve.
4: Així és, la presidenta ha registrat avui la sol·licitud a la cambra per sorpresa, ja que la resta de partits que han de preparar la rèplica ho desconeixien. Però ens farà balanç de la legislatura dimarts i dimecres serà el torn de la resta de partits. Es preveu que l'habitatge i la migració centrin el debat.
1: I precisament parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Palma ha autoritzat la construcció de 196 pisos a l'antiga caserna de Sant Simonet.
4: El projecte preveu, a més, tres locals a la planta baixa i unes 300 places d'aparcament. L'autorització arriba 30 dies després que l'exèrcit deixés d'utilitzar aquest espai situat a la carretera de Vall de Mosa.
1: L'excés de velocitat és la principal hipòtesi, segons la Guàrdia Civil, de l'accident mortal al ral·li de divendres passat.
4: La copilot, que continua engraçada amb fractures vertebrals, ha publicat a les xarxes socials que té mobilitat als braços i les cames. L'accident en el qual va morir el pilot del vehicle va tenir lloc a la carretera de la Serra entre Lluc i Pollença, a l'altura de Mortitx.
1: I els Reis continuen a aquesta hora la visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI.
4: Els monarques han assistit avui a Rebaixa a un acte en record dels 95 migrants morts el dia 30 i 31 de juliol, quan tractaven d'arribar des del Marroc, 82 d'ells dins la mà. Al matí s'han reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, qui ha advertit que la ciutat autònoma passa pel moment més difícil de la seva història recent.
6: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
4: El rei Felip i la reina Letícia dormiran a Ceuta i demà visitaran Melilla.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports, dia de descans avui per al Mallorca, que s'ha vist beneficiat pel resultat de la jornada. Gavi Fortes, a bon vespre.
7: Bon vespre. La victòria davant les Palmes i les derrotes de l'Eibar, el Castelló i el Burgos deixen el Mallorca quart classificat a 4 punts del líder, l'Almeria, i de l'Eibar, pròxim rival dels vermells dissabte que ve. I en futbol internacional, avui comença la segona jornada de la Champions, amb presència espanyola a les 9 del vespre, amb els partits Atlètic de Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barça i Villarreal, Nàpols.
1: I pel que fa al temps, sapiguen si aquests intervals de núvols continuaran la resta de setmana. Pedro Roger, bon vespre.
8: Bon vespre. Doncs avui hem tingut una jornada, com ja has dit, amb un cel variable, amb molt de sol al matí, però ja a partir del cap vespre, sobretot a Mallorca, cel ben tapat i fins i tot qualque gota puntual. Mentre que la resta de les illes han continuat amb un cel molt més net. I en principi, demà, la situació serà bastant semblant. Tendran sol al llarg del matí i creixement de núvols al llarg del cap vespre, sobretot sobretot cap a l'interior de Mallorca i també a punts d'Eivissa, no descartant també que es pugui donar qualque brusca puntual. El vent guanyarà un poc de força a Menorca, bufarà moderat de tramuntana i, per tant, l'onatge serà més intens al nord de l'illa. A recer del vent, en canvi, sí que tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I tot això acompanyat per una temperatura sense canvis. La mínima girarà de nou entre els 15 i els 19 graus aproximadament i la màxima entre els 25 i els 28.
1: Gràcies, Pedro. I en temps de cultura parlarem del Major Docs, que enguany projectarà 8 documentals internacionals. Serà minuts abans d'arribar a les 8 del vespre en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El cas de Mari Carmen Abascal ha arribat avui al Parlament de les Illes i ha causat un enfrontament entre els grups polítics. El Partit Popular i Vox s'han oposat a retre un homenatge institucional a la dona de 87 anys que va morir després de ser desnonada a Madrid. El partit d'Abascal ha qualificat la iniciativa de teatre polític, mentre que els populars han al·legat la manca d'unanimitat. Tot i això, l'esquerra ha improvisat un minut de silenci.
4: El president del Parlament, Gabriel Lecén, ha desestimat la petició del portaveu socialista Iago Negueruela de guardar un minut de silenci a l'inici del ple. Lecén ha argumentat que es tractava d'una qüestió controvertida i que no hi havia consens per modificar l'ordre del dia.
2: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
3: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
4: Tot i això, la diputada socialista Carol Marqués ha improvisat un minut de silenci durant la seva intervenció que els partits d'esquerres han secundat drets, mentre que els diputats del Partit Popular i el d'extrema dreta han continuat asseguts als seus escons.
3: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
9: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
1: Com sentíem, finalment sí que s'ha fet aquest minut de silenci. La crisi de l'habitatge ha centrat bona part a la sessió de control al govern amb 9 de les 17 preguntes dedicades a aquesta qüestió.
4: El PSIP i Més per Mallorca han criticat les polítiques de l'executiu de Marga Proens, mentre que populars i socialistes s'han retret mútuament els desnonaments registrats durant els seus governs. Els socialistes també han denunciat la manca d'habitatge assequible a Eivissa i la legalització d'habitatges en sòl rústic.
10: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
4: El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rossa, ha reclamat al govern de Marga Proens que posi un topall als lloguers per posar fi a l'especulació.
11: Perquè els mallorquins estem farts de no arribar a final de mes. I això passa perquè Marga Proens no vol que arribem a final de mes. Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer. Els mallorquins estem farts d'haver de partir del nostre pis, del nostre barri o del nostre poble perquè Marga Proens se nega a topar els preus del lloguer.
4: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha qualificat de fracàs la gestió en matèria d'habitatge durant el govern del pacte i ha defensat el pla de xoc de l'actual executiu amb mesures com aquestes.
12: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas. Además, destinada a domicilio habitual. Evitamos también la especulación con las ayudas de 10.000 euros a la primera compra de la primera vivienda, que también tiene como requisito que sea para vivienda habitual. I otra casuística que evita la especulación, el programa Lloguer Segur.
1: I una altra qüestió que també ha arribat al ple del Parlament ha estat la vaga general convocada per dia 11 de novembre.
4: Ha estat en relació amb una pregunta que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha fet a la consellera de Treball, Catalina Cabré. Rodríguez ha aprofitat el seu torn de paraula per criticar els sindicats que han convocat l'aturada.
13: Y ahora tienen la cara dura de convocar una huelga general contra la oposición, intentando alterar la alternancia democrática. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho la UGT por la vivienda? Tenían su antigua sede en Chueca, ahora deshabitada, porque tienen una torre ahí en la Avenida América que lo flipas, gracias a los impuestos de todos los ciudadanos.
4: La consellera Cabré ha dit que la vaga està convocada per protestar contra l'elevat preu de l'habitatge i ha defensat que el govern de Proens ha pres mesures per solucionar la crisi de l'habitatge. També ha destacat que les Balears va ser la comunitat on més pujaren els salaris l'any passat.
14: Un 5,6% de subida salarial en frente del 3,5% del gobierno de España. Por otra parte, somos una comunidad donde los salarios han subido por encima de la inflación. Es decir, en Baleares el salario ha subido más que el coste de la vida.
1: Durant el ple del Parlament s'ha sabut que el debat de política general al darrer d'aquesta legislatura serà just d'aquí una setmana, dimarts que ve. La sol·licitud s'ha registrat avui a la Cambra Autonòmica per sorpresa, ja que la resta de partits que hauran de preparar-se la rèplica al balanç que faci Marga Proens d'aquests 4 anys no n'estaven assabentats. De fet, la notícia s'ha anunciat sense la presència de la presidenta a la Cambra, ja que Proens és de viatge a Brussel·les, on demà es reunirà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per la transició neta. A Brussel·les hi ha l'enviada especial d'IB3, Maria Eugènia Egles. Bon vespre.
15: Bon vespre.
1: Serà precisament a Brussel·les on la presidenta donarà les primeres explicacions del motiu perquè s'ha triat aquesta data per fer el darrer debat de política general de la legislatura.
15: Sí, avui la presidenta arriba aquí a la seu de la majoria d'institucions europees, però no té agenda pública fins demà, moment en el qual els mitjans podran demanar el per què s'ha triat el dimarts que ve. Tot i que amb una precampanya electoral ja activa pels comicis generals quedava poc marge per poder celebrar aquest debat que hauria de ser de termòmetre per saber quin és l'estat de la comunitat i no es vegi la temperatura més alterada de compte per les eleccions al Congrés i al Senat, que al cap i a la fi han de triar qui ha de ser el llogater de la Moncloa els propers 4 anys. En tot cas, però, si miram quan es va celebrar els altres 2 anys, el 1 d'octubre i el 8 d'aquest mateix mes, no hi havia altra data possible de la setmana que ve, ja que aquesta primera quinzena d'octubre hi havia moltes coses agendades per la presidenta.
1: De fet, Maria Eugènia, demà la presidenta té agenda formal i informal.
15: Sí, per ventura, ara mateix, perquè a Brussel·les tot pot canviar en 5 minuts. El més rellevant és la reunió que té a les 10:30 amb la vicepresidenta de la Comissió per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, l'espanyola Teresa Rivera. Dins la carpeta de peticions balears n'hi ha una ja històrica, que la Comissió Europea flexibilitzi la regla de mínimis per als territoris insulars com les Balears, que no són ultraperifèriques, com les Canàries, per exemple, perquè les empreses balears puguin competir amb igual de condicions que les continentals. Europa és massa rígida, troba el govern balear, amb aquestes regles que fan que els costos insulars acabin ofegant de qualque manera les possibilitats de jugar al gran mercat europeu per les empreses de les Illes Balears. Si hi hagués un avanç en aquest sentit, Proens ho utilitzaria, supòs, en el debat de dimarts i dimecres que ve. A més, la presidenta del govern participarà en el debat del Pacte per a la Mediterrània i el de la resiliència hídrica. Dues qüestions capdals per a la directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, que és responsable de tota la política exterior de l'executiu.
16: Aquests dos àmbits són fonamentals per les nostres illes, per el nostre territori, tant per la nostra situació geogràfica dins el Mediterrani com pels reptes vinculats a la disponibilitat d'aigua, emergències climàtiques, ara que està ja aquest canvi climàtic ja és efectiu, veiem que de cada any el canvi climàtic és més fort, més calors i més tormentes, també en la sostenibilitat i en la cooperació mediterrània.
1: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des de Brussel·les.
15: Gràcies a vosaltres.
1: A Augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge i fins i tot abandonar les illes per mor de la crisi residencial. Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat Comissions Obreres.
4: Segons l'estudi, per a un jubilat amb una pensió mitjana de 1.442 euros, un lloguer és pràcticament impossible, amb preus mitjans per un pis de 65 metres quadrats de 1.308 euros al mes. Per això, cada vegada hi ha més persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, no amb els seus familiars, sinó amb altres persones grans que estan en la mateixa situació. I és que la diferència entre la situació d'aquest col·lectiu a les Balears i el de la resta de l'Estat és molt diferent. Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de tot l'Estat.
17: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera en la que están más de 11.000 personas se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
4: A banda de compartir habitatge, cada vegada hi ha més persones grans que ven en casa seva i es traslladen a altres comunitats autònomes on els preus són més assequibles, fins i tot deixant el fills a les Balears. Segons l'informe, aquesta tendència ha augmentat els darrers 3 i 4 anys. Mateu Bosch, secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a les Illes, explica que afecta especialment les persones grans que han de viure de lloguer i no poden assumir-ne el cost.
5: Parteixes d'aquí, vens i te'n vas, te quedes uns dobbers en els quals viuràs bastant millor, sobretot si has d'anar de lloguer. Si has d'anar de lloguer, moltes vegades, pues, en els preus que estan els lloguers aquí, amb una pensió mitjana de 1.600 euros, pues, a lo millor te queden 100-200 euros per les despeses diàries, després d'haver pagat. I tot això ha creat per la crisi de la vivenda que vivim en aquesta comunitat.
1: I a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
4: És José Carmelo, de 67 anys, que ha començat aquesta vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi. El passat 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovessin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure. Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució.
18: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
1: Mentrestant, a Palma, un jutge ha aturat in extremis el desnonament d'una família amb tres fills al barri de Sant Oliva, a Palma. La família té tres menors a càrrec seu i un d'ells està diagnosticat d'autisme, mentre que un altre es troba en valoracions. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina. Francesc Mas, bon vespre.
19: Bon vespre. L'ordre de desnonament hauria estat sol·licitada per una empresa vinculada a un empresari amb altres societats i nombroses propietats, segons el mateix comunicat. Joan Segura és el portaveu substitut de l'associació Stop Desnonaments.
20: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de la propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
19: En tot cas, el jutge ha estimat el recurs de l'associació que explicava totes aquestes circumstàncies i per això ha saturat el procés. Ara els activistes esperen que la suspensió es mantingui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat.
1: I en aquest context d'emergència habitacional, la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha autoritzat la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
19: El projecte preveu fer-hi habitatges d'entre 80 i 120 metres i prop de 300 places d'aparcament. També trasters distribuïts a les plantes subterrànies i tres locals a la planta baixa. L'autorització arriba 30 anys després que l'exèrcit deixés d'usar aquest espai situat a la carretera de Valldemossa. La façana haurà de ser conservada.
1: I el consistori ha iniciat els treballs per eliminar el carril bici del carrer Blanquerna. Es preveu que deixi d'estar operatiu a principi de desembre.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: 7:19, un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat.
4: És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. L'accident va passar a la Serra de Tramuntana, al tram entre Lluc i Pollença. A l'alçada de Mortitxa, el pilot va morir, mentre que la copilot continua ingressada amb fractures vertebrals. Ha assegurat, a través de xarxes socials, que conserva la mobilitat de cames i braços.
1: Ja ha rebut l'alta el jove ferit greu en un accident de trànsit a la carretera que uneix Eivissa i Santa Eulària.
19: El sinistre ha tingut lloc aquesta matinada i l'han protagonitzat dos cotxes que han fet diverses voltes de campana. Hi ha hagut dos ferits, un de greu de 33 anys, que després d'ingressar a Can Misses amb diversos traumatismes, ha rebut l'alta. L'altra ferida, una jove de 28 anys, ha estat traslladada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario amb ferides però de caràcter lleu.
1: I les discoteques d'Eivissa tanquen la temporada amb 90 actes pertinença de drogues a Sant Antoni de Portmany, de les quals 86 corresponen a persones estrangeres i la cocaïna rosa és la substància més destacada. A Santa Eulària, 31 actes han estat per presumpta tinença de drogues i a Sant Josep s'han registrat un total de 152 incidències en 4 jornades.
4: Entre les incidències comptabilitzades a Sant Josep durant el cap de setmana hi ha 10 accidents de trànsit, avisos per sorolls i actuacions per baralles i conflictes. També s'han interposat 88 denúncies per estacionaments indeguts als afores de l'aeroport de Santa Eulàlia, un dispositiu especial amb 7 agents locals i un cas detector de substàncies estupefaents, ha aixecat 31 actes per indicis de possessió de drogues, sobretot cocaïna.
1: Ja ha quedat en llibertat en càrrecs un home de 28 anys detingut com a presumpte violador d'una dona de 43 a un descampat a Sant Llorenç d'Escardassà.
19: L'home va recollir en cotxe la víctima que estava sota els efectes de l'alcohol per després d'agredir-la sexualment prop del castell de Cànamé. L'acusat hauria acompanyat posteriorment la víctima a la policia local de Son Servera. L'endemà va ser citat per la Guàrdia Civil que el va detenir. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al presumpte agressor.
1: El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. La plantilla judicial i fiscal de les Balears s'ampliarà amb 13 noves places de jutges i 4 de fiscals a partir de l'any que ve.
4: El govern espanyol impulsa en la tramitació urgent de 2 decrets llei la creació d'un total de 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot l'Estat. En el cas de les Illes, la plantilla judicial creixerà un 8% respecte a l'actual. De les 13 noves places, 10 són per tribunals d'instància a localitats com Palma, Eivissa o Mo. Les altres dues seran per l'Audiència Provincial de Palma i una altra, d'adscripció territorial. Pel que fa a les places del Ministeri Fiscal, la plantilla creix un 5,1% a les Illes, passant de 78 a 82 membres. En els darrers 2 anys, per cert, s'han creat 29 places judicials a les Illes, un fet que suposa un increment de prop d'un 20%.
1: I les presons de les Balears s'estensen en un moment en què la criminalitat s'ha disparat en l'augment dels delictes penals. Segons ha sabut IB3 Ràdio, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% i la presó de Palma és la que acusa més massificació. De fet, supera una trentena per cent la seva capacitat.
19: Els funcionaris avisen que la conflictivitat i les agressions estan en alça dins les presons. Entre les causes hi ha l'enduriment de les penes, que són més llargues, en determinats delictes. La fotografia fixa de la presó de Palma mostra mòduls sobreocupats, alguns dels quals superen els 130 interns. El funcionari de presons, Jesús Casado, també delegat de CESIF a les Balears, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com succeeix en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents, alguns amb violència.
6: Que hay otros módulos que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
19: La Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears explica que el motiu de l'augment de la població reclusa es deu a les reformes del Codi Penal i la tendència dels jutges a acordar presó preventiva a la població estrangera.
1: 6 minuts per arribar a les 7:30.
0: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: A partir de demà, els pagesos podran sol·licitar les ajudes per compensar el sobrecost dels pinsos a les explotacions ramaderes.
4: El govern, a través de Fogaiba, obre una convocatòria de 3,5 milions d'euros destinats a minvar l'increment dels preus d'alimentació del bestiar derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. El termini per presentar les sol·licituds comença demà i es podran demanar fins al 30 d'octubre.
1: I els transportistes d'Eivissa lamenten una nova pujada en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa per al sector. La pujada de preus, que ja han repercutit en un 15%, s'afegeix, expliquen que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa. Informa Carmen Cires.
7: Explica el president de l'Associació de Transportistes de Pimef, José Raya, que les navilieres ja han començat a aplicar una nova pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors i des del març ja sumen un increment total del 20%.
21: Te digo que cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy, muy, muy colgadas muchas. I esto es la puntilla que te faltaba.
7: Això a banda de la pujada dels preus del combustible, que des del març ha pujat d'1,40 als 2 euros, i dels problemes de manca de personal a Eivissa que els obliguen a rebutjar bones feines. És José Raya de nou.
21: El otro día, por ejemplo, nos pidieron para traer 45 camiones para una obra grande. No tenemos gente para poder hacer esto. 45 camiones pueden ser alrededor de 60 millones de facturación, pero esto te hablo de un pedido. Pero claro, tú sabes el montón de pedidos que decimos que no porque no tienes gente. Es que no lo quiero ni cuantificar, de verdad.
7: Diuen que les ajudes institucionals han pal·liat la situació, però que el sector del transport a Eivissa lamenta una situació especialment difícil d'incertesa en què els empresaris es veuen obligats a repercutir les pujades de preus. De moment ja han fet en un 15% o tancar les empreses.
1: I una trentena de docents de l'ensenyament concertat s'han concentrat davant del Parlament per exigir la devolució salarial del 2% de corresponent a l'any 2020. Amb lemes com "no som docent de segona" o "som aquí per més de 3.500 companys", els mestres i professors han reclamat al govern que compleixi els acords pactats per equiparar els docents de la concertada als de la pública.
4: Acusen la consellera de Treball de fer-ne una interpretació restrictiva que deixa fora de la compensació més de 8.500 treballadors. Parlen d'entre 800 i 1.000 euros per docents. És el responsable d'ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo.
22: De hecho, hace 10 días interpusimos un tamiz, no hubo acuerdo, por lo tanto ya tenemos el primer paso para interponer el conflicto colectivo. Y el conflicto colectivo pues llevará a la administración a los tribunales, ya que no se dignan a buscar una solución, además de algo que ya se había pactado, se había respaldado dentro del Consejo de Gobierno y que se había incluso calendarizado.
4: El sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals i impulsarà la demanda corresponent de conflicte col·lectiu.
1: I UGT i Comissions Obreres reclamen una pujada del 7% del salari mínim interprofessional per l'any que ve, fins a superar els 1.500 euros mensuals en 12 pagues. Aquesta és la proposta que els dos sindicats majoritaris traslladaran al govern espanyol durant les negociacions per actualitzar el salari mínim.
4: Actualment el salari mínim se situa en 1.424 euros mensuals en 12 pagues, prop de 17.000 euros bruts anual. Els sindicats proposen elevar-lo fins al 18.300 aproximadament. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa aquest increment.
23: Tenemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
4: Més enllà de la qüestió salarial, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha aprofitat per reclamar mesures urgents davant la crisi de l'habitatge. Entre les propostes, construir 100.000 pisos assequibles, limitar els preus dels lloguers i reforçar la protecció contra els desnonaments. Sordo també ha defensat la vaga general de l'11 de novembre, que considera plenament justificada.
24: Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social que es ofensiva, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales, pretende aglutinar toda esa expresión en una demanda de políticas públicas mucho más valientes en una cuestión tan importante como la de la vivienda.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, arrencam amb una notícia que acaben de saber. El delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, dimiteix. El socialista deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià al maig de l'any que ve.
2: Així ho ha anunciat en un vídeo publicat a les seves xarxes socials en què assegura que encet aquesta etapa amb molta il·lusió.
3: En julio assumí mi candidatura a l'alcaldia de Calvià. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: I l'habitatge ha tornat avui a enfrontar el govern i l'oposició en un ple del Parlament marcat per un minut de silenci polèmic, en record de Mari Carmen.
2: La majoria de la cambra, formada pel Partit Popular i Vox, han desestimat la petició del socialista Iago Negueruela d'homenatjar la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid i que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, de manera improvisada, finalment s'ha aprofitat una intervenció de la socialista Carol Márquez per fer el minut de silenci que només ha secundat l'esquerra.
1: Durant el ple, el conseller d'Habitatge José Luis Mateo ha descartat restringir l'adquisició de segones residències en resposta a la petició del diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, que els acusava de l'especulació.
4: Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marga Proença nega a topar els preus del lloguer.
5: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas.
1: Precisament la crisi de l'habitatge expulsa persones grans de les Balears i les obliga a traslladar-les a altres comunitats autònomes on els preus són més assequibles.
2: Comissions Obreres alerta que cada vegada més pensionistes han de compartir pis o abandonar les illes perquè no poden assumir el cost del lloguer, ho explica el secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions, Mateu Bosch.
6: Gent que sí que s'ho planteja i diu, pues jo me'n vaig, jo me'n vaig segon, pues un posto és igual, però allà al Manco tindré una vida molt més holgada que aquí.
1: I l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
2: El projecte preveu a més 3 locals a la planta baixa i unes 300 places d'aparcament. L'autorització arriba 30 anys després que l'exèrcit deixés de fer servir aquest espai situat a la carretera de Valldemossa.
1: I ja hi ha data pel debat de política general, serà dimarts que ve.
2: La presidenta ha registrat avui la sol·licitud a la cambra per sorpresa, ja que la resta de partits que han de preparar la rèplica ho desconeixien. Però farà balanç de la legislatura dimarts i dimecres serà el torn de la resta de partits. Es preveu que l'habitatge i la migració centrin el debat.
1: I l'excés de velocitat és la principal hipòtesi, segons la Guàrdia Civil, de l'accident mortal al ral·li de divendres passat.
2: La copilot, que continua ingressada en fractures vertebrals, ha publicat a les xarxes socials que té mobilitat als braços i les cames. L'accident, en el qual va morir el pilot del vehicle, va tenir lloc a la carretera de la Serra, entre Lluc i Pollença, a l'alçada de Mortitx.
1: I les Balears tindran 13 jutges i 4 fiscals més l'any que ve.
2: El govern espanyol impulsa amb la tramitació urgent de 2 decrets llei la creació d'un total de 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot l'Estat. En el cas de les Illes, la plantilla judicial creixerà un 8% respecte a l'actual.
1: Els Reis continuen la seva visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI.
2: Els monarques han assistit avui a hora baixa a un art en record dels 95 migrants morts el dia 30 i 31 de juliol quan tractaven d'arribar des del Marroc. 82 d'ells d'Illama. Al matí s'han reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ha advertit que la ciutat autònoma passa pel moment més difícil de la història recent.
7: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
1: A la següent mitja hora de l'informatiu escoltarem les paraules del monarca Felip VI, que en aquests moments intervé a Ceuta. Demà els Reis seran a Melilla. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: La jornada que va acabar ahir a segona divisió ha estat, Gavi, positiva per al Mallorca.
8: Així és, les derrotes de l'Eibar, el Castelló i el Burgos han aclarit el panorama classificatori del Mallorca, que amb la victòria davant les Palmes es quarta només 4 punts del líder Almeria. L'equip de Luis García ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte a Eibar. Pel que fa a la primera divisió, dos exentrenadors del Mallorca són notícia a les darreres hores. D'una banda, avui està presentat Iago Barrasate com a nou entrenador de l'Osasuna, equip del que va arribar al Mallorca, i el que torna en substitució de Ramis. Avui ha parlat Arrasate a la seva presentació.
9: Han pasado 2 años y pico, he estado bastantes meses ahora para formarme, para cargarme de energía, y siempre lo he dicho de forma natural, cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se iba a dar de forma natural. Recibo una llamada de Cata el domingo, creo que desde el aeropuerto, nos juntamos a la noche y por eso estoy aquí, porque creo en Osasuna, creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y a veces hay que ser valiente también. Y bueno, juntando las dos cosas, pues aquí estoy.
8: I d'altra banda, qui ja ha debutat en el seu nou equip és Javier Aguirre, que amb el València va aconseguir un empat a Santander.
10: Lo que me gustó durante los 90 minutos fue la actitud de mis jugadores. Eso sí que me gustó. Cómo corrieron, cómo lucharon, cómo metieron 3 acalambrados y el equipo seguía dando la cara ante la adversidad. Te digo, el 2-1 cae muy pronto y dices, uff, ¿y ahora qué? Entonces sí, yo creo que hubo eso de la actitud, me gustó mucho.
8: A Primera Federació, l'AU d'Eivissa acumula problemes de lesions. Ens ho conta el nostre company Víctor Sancho.
11: El creixement de l'equip de Raúl Jona va en paral·lel a l'increment de membres de la plantilla en la infermeria. Si l'equip va començar el curs gairebé amb l'única baixa llarga d'Ivan de l'Olmo, que encara està lesionat, ara són més. I a més, els jugadors importants que no arribarien per jugar dissabte contra l'Àguiles, el primer dels dos rivals consecutius fora de casa. La darrera baixa, la de Javi Eslava, el davanter català, va fer-se mal contra el Castella i avui no s'ha entrenat. Tot apunta que no arribarà al següent partit. Genaro, lesionat als isquis, tampoc està. També l'extrem francès Georges Masella continua fora de servei i altra de les darreres baixes és Iker Varela. Altre home de banda, en aquest cas, amb problemes a l'abductor, en qui no pot comptar tampoc el tècnic de la Rioja. Clarament, l'equip ha d'afrontar dos partits complicats sense gaire alternatives en atac, com per exemple només un punta, Manu Justo, que a més és un dels jugadors cridats a ser importants però que encara no ha agafat el ritme a la competició. Només ha fet un gol. L'Eivissa millora en el joc, està a 2 punts del play-off, però té una clara preocupació a la infermeria.
8: Seguim en futbol. Avui tenim jornada de Champions amb 3 equips espanyols en joc. Des de les 9 del vespre, el Barça visitarà el Galatasaray i l'Atlètic de Madrid i el Villarreal reben a casa el Manchester United i el Nàpols. Del Galatasaray-Barça sentim el central blaugrana Pau Cubarsí.
12: Que aniran a per totes perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
8: De l'Atlètic de Madrid, Manchester United, parla Diego Pablo Simeone, entrenador de l'equip madrileny.
13: Bueno, sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local, sea de visitante, el primero, el último partido, intentar sumar, y evidentemente necesitamos puntos, como lo necesitan todos los equipos que quieren continuar en esta competición.
8: Y por parte del Villarreal también podemos escuchar al seu técnico Íñigo Pérez.
14: Creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición, por ganar a un equipo como el Nápoles. Creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada 1, en ambos casos.
8: Demà serà el torn de Real Madrid i Betis, que jugaran contra Roma i Porto. I la selecció espanyola jugarà a la una de la pròxima matinada el segon partit amistós contra els Estats Units, a qui ja varen guanyar fa uns dies per 0-2. Amb les mallorquines, Patrick Guijarro i Lucía Corrales, recordem que no hi són per lesió, Mariona Caldentey i Kiota Coll. El partit serà especial per a la capitana, Alexia Putellas, perquè signarà els 150 partits internacionals amb la selecció. D'aquesta dada parla la seleccionadora Núria Bermúdez.
15: Todos sabemos quién es Alexia, es una referente tanto dentro como fuera del campo y sobre todo es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro. Así que tenemos la suerte de poder verla mañana en esos 150 partidos y ojalá sean muchos más.
8: En bàsquet, la sensació de la temporada està sent l'Azul Marino, recent ascendit a la Lliga Endesa i que de moment compta els seus partits per victòries, 3-3, i lideratge compartit amb Casademont Saragossa i Mirai Escotrem. Serà el pròxim rival. Avui ha passat pel programa d'Esports 3 d'IB3 Ràdio la jugadora Belén Arrojo, que se mostra prudent.
16: Somos muy conscientes, ¿no?, de lo importante que son estas tres primeras victorias, pero también te digo que, por lo que conozco el equipo está con los pies muy en el suelo. En esta liga puede pasar cualquier cosa en cada jornada. Entonces, bueno, con la ambición que creo que cada una de nosotras tiene y con ese deseo de seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando, por supuesto, pero siendo muy conscientes de que hay que dar el 100%.
8: I anem acabant amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha començat una temporada més el Tour by Blanc i Blanc, visitant al llarg de l'any diferents indrets al voltant de l'illa. A la presentació, el president del club, José Tirado, ha parlat de com ha començat l'equip la temporada, amb 5 victòries en 5 partits.
17: Evidentemente feliz, muy contento. Estamos viendo un equipo que al día de hoy para mí está manteniendo un nivel de ambición y de hambre que yo siempre he pensado que es lo que te marca la diferencia. Pero bueno, yo creo que el Palma ha dejado claro que en este torneo de apertura quiere ir a por todas. Nos quedan 10 partidos, 10 finales. Evidentemente va a ser difícil ganar 15 partidos, pero vamos a intentar ganar los máximos posibles y a ver si nos llega para poder ganar el trofeo de apertura que tanta ilusión nos haría a todos, ¿no?
8: El Tour Blanc i Blanc visitarà aquesta temporada els municipis de Muro, Esporles, Artà, Inca i Felanitx. Aturada la Lliga, amb finestra internacional de seleccions i amb Lucao i Fabinho amb la selecció brasilera, l'equip entrena aquesta setmana i no tornarà a jugar fins dia 25 a la pista del Manzanares.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
18: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Més turistes a Formentera, però estades més curtes, el doble de treballadors en l'estiu en comparació al mes d'hivern i el preu de l'habitatge com un dels motius de la pèrdua de qualitat de vida són algunes de les dades que recull en la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears de 2025 elaborada pel Consell Econòmic i Social.
1: L'informe assenyala que l'any 2025 el nombre de turistes a les Pitiuses va créixer un 1,2%, la durada mitjana de les estades, però, va caure un 7%. Pel que fa al mercat laboral, la memòria mostra que Formentera té l'índex d'estacionalitat més alt de totes les illes, prop d'un 150% de variació entre juliol amb 7.628 treballadors i desembre amb poc més de 3.000. Aquest estudi assenyala més la problemàtica en matèria d'habitatge com una de les causes principals en la pèrdua de la qualitat de vida dels residents, ja que l'esforç per comprar un habitatge a les Balears és de més de 61 anys de renda. Escoltam el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i tot seguit el president del CES, Francesc Fiol.
2: Destaquen dos fets importants. Un és l'habitatge. Sabem que l'habitatge a les Illes Balears és car i que Formentera ho és més. I, per una altra banda, el cost de la vida que s'està disparant.
3: I suposam que una persona dediqui el 30% de la seva renta disponible a invertir-ho en l'adquisició d'una vivienda, necessita 60 anys de la seva vida. En canvi, la mitja espanyola són 30 anys.
0: I el Consell d'Eivissa assegura que actualment tota l'oferta d'allotjament turístic que s'anuncia als principals portals d'internet és legal. Alberto Ferrer.
4: Només enguany s'ha impedit que uns 5.000 allotjaments il·legals es tornessin a comercialitzar a llocs com Airbnb. El vicepresident del Consell destaca que en un parell d'anys s'ha passat de més de 7.000 anuncis als 1.200 que hi ha ara. Gairebé tots són cases al camp perquè, com ha recordat Mariano Juan, avui al dia d'IB3 Ràdio, el lloguer turístic de pisos és il·legal a l'illa d'Eivissa.
5: Que l'any passat es varen retirar aquests anuncis, més de 4.000 anuncis, unes 19.000 places turístiques. Aquest any han intentat tornar a entrar 5.000 anuncis, vol dir que fora de les plataformes fa molt de fred. I jo puc dir que aquest any és el primer any on tota l'oferta que existeix a Booking i a Airbnb, tota és legal. I a Eivissa el que hi ha són 2.300 vivendes turístiques en escamp. Vivendes que tenen una mitja de 300 metres quadrats.
4: Tot i els èxits contra l'intrusisme i que també han baixat un 30% les operacions immobiliàries d'estrangers a Eivissa, Juan veu que encara manca oferta de pisos.
5: El que ens fa falta és un xoc d'oferta. Hi ha qui proposa que es reparteixi el poc que hi ha. Nosaltres el que proposem precisament és que s'augmenti l'oferta. Això no vol dir necessàriament construir més.
4: I és que la població s'ha duplicat en 25 anys, però la construcció no li ha seguit el ritme, amb un dèficit d'uns 9.000 habitatges a dia d'avui.
0: I negativa de Ciutadella a subministrar aigua desalinitzada a Mahó, el consistori Mahones va fer una petició per aprofitar-ne els excedents, però Ciutadella alega que no en té i que, per tant, no pot subministrar altres municipis.
1: Davant la manca d'aigua potable a Mahó, l'Ajuntament va sol·licitar aquest agost, mitjançant la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua, disposar del sobrant d'aigua tractada a la planta del Ponent. La petició era d'entre 200 i 300 metres cúbics diaris. Per fer-ho, era necessari disposar d'un dispensador a la desalinitzadora que no existeix i que ara es tramita. L'alternativa, doncs, implica carregar aigua de la xarxa directament sota autorització prèvia de l'Ajuntament de Ciutadella. En la seva resposta, sosté que no disposa d'excedent d'aigua desalinitzada per subministrar altres municipis. Ho ha avançat avui al Parlament el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
6: Sacado el proyecto, pero el dispensador para poder suministrar directamente agua potable no lo teníamos en marcha, que ahora lo tenemos en fase de adjudicación, pero el ayuntamiento y la única forma de poder suministrar agua de la desaladora era a través de la red de agua potable del Ayuntamiento de Ciutadella. El Ayuntamiento de Ciutadella no quiso y entonces esa posibilidad no se pudo tirar adelante.
1: Davant la negativa, Mo va optar per abastir-se d'Esmercadal, una decisió polèmica i que, com s'ha sabut avui, tampoc no tenia l'autorització de la conselleria, segons ha confirmat el conseller Lafuente. El diputat no adscrit, Xisco Cardona, més recorda que Esmercadal pateix restriccions d'aigua.
7: Porque tengo que recordar que el municipio de Mercadal también vive restricciones de agua y que se vaya a sustraer sin permiso ni autorización ninguna agua de un pozo como el de Sarroca con camiones cisterna, la verdad es que llama poderosamente la atención.
1: Mahó fa dos anys que no disposa d'aigua potable pel mal funcionament de la planta desnitrificadora de Malpúger.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Els partits d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge aliances electorals per evitar la dispersió del vot del 29 de novembre, després d'anunciar aquest cap de setmana que Catalunya s'integrarà a les llistes d'Esquerra Republicana. Podem ha reconegut avui que també manté contactes amb el Front Comú, integrat per Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida. De moment, però, les negociacions no han fructificat i encara no hi ha una fórmula d'acord.
1: Podem avui ha defensat l'acord assolit a Catalunya i anima la resta de l'esquerra a sumar-s'hi, tot i l'oposició dels comuns, que va ser la segona força a les generals del 2023, només superades pel Partit Socialista Català. La portaveu al Congrés, Ione Belarra, no descarta assumir acords en la resta de forces d'esquerra, però demanen que s'assumin al seu projecte i no a l'inrevés.
9: Necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda que dé esa pelea. Y yo creo que las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero, insisto. Pero, por supuesto, todos los esfuerzos bienvenidos, toda la gente que se quiera sumar bienvenida.
1: Els comuns, mentrestant, no llencen la tovallola i seguiran negociant per tancar llistes úniques de l'esquerra, segons el seu portaveu parlamentari, Gerardo Pisarello.
10: No vamos a dejar de hablar con Esquerra Republicana, no vamos a dejar de hablar con Podemos, no vamos a dejar de hablar con el resto de fuerzas políticas, porque me parece que hay una parte importante de la ciudadanía que está preocupada, muy preocupada por la situación que estamos viviendo y que lo que nos está pidiendo es que nos centremos en un programa común que existe. Aquí no hay grandes diferencias programáticas en este momento.
1: Mentrestant, a l'altra banda de l'espectre ideològic, el que sí que han arribat a un principi d'acord per concórrer plegats a Navarra són el Partit Popular i la Unió del Poble Navarrès. Els dos partits varen presentar-se per separat a les darreres eleccions i varen assolir un diputat cadascun en aquesta circunscripció.
0: I en les eleccions del 29N, com a rerefons, continuen les reaccions a la decisió del Suprem de mantenir suspès de manera cautelar el dret a vot de d'haver 160.000 ciutadans espanyols. Són descendents d'exiliats que varen obtenir la nacionalitat gràcies a l'anomenada Llei de Nets. Alguns ja havien votat a les eleccions de l'any 2023, però ara hauran de demostrar davant els consolats que compleixen els requisits legals que poden tornar a votar.
1: El PP ha celebrat la resolució després d'haver acusat el govern espanyol d'intentar alterar el cens electoral en benefici propi. La vicesecretària de Regeneració Institucional, Cuca Gamarra, ha valorat positivament la decisió. En canvi, l'executiu i la fiscalia havien demanat aixecar la suspensió davant la impossibilitat de revisar tots els expedients abans dels comicis.
11: Un procés electoral limpio y transparente empieza por un censo electoral que sin incidencias. Y, por tanto, bienvenida esa ratificación por parte del Tribunal Supremo a proteger el censo electoral para que estas elecciones puedan transcurrir con absoluta normalidad.
1: Una decisió que va proposar el partit d'extrema dreta Vox. La portaveu del govern de l'Estat, Elma Saiz, per la seva banda, ha lamentat la suspensió del dret a vots dels descendents d'exiliats per la guerra civil o el franquisme i l'ha qualificat d'extrema gravetat.
12: Es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
8: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El rei Felip VI afirma que Ceuta i Melilla són part irrenunciable de la realitat nacional espanyola. Ho ha fet fa uns minuts durant la visita històrica que han fet els reis a Ceuta després de 19 anys de la darrera visita d'un cap d'estat espanyol a la ciutat autònoma. Una estada que arriba dos mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants des del Marroc.
1: Feia des de l'any 2007 que un monarca espanyol no visitava Ceuta i serà la primera vegada que hi pernocti. Felip VI i la reina Letizia tenen previst dormir al Parador de Ceuta, un fet sense precedents en la història democràtica de la ciutat. Els reis han assegurat el compromís de tot el país amb el futur dels ciutadans de Ceuta.
13: Es tiempo para la unidad institucional, para la colaboración eficaz.

0: Cita ya descrita así la situación de la ciudad.
1: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
0: Els monarques mantenen en aquesta hora una trobada amb representants de la societat civil a la ciutat autònoma amb l'objectiu de conèixer de primera mà la seva situació.
2: Felip VI i Letícia també han visitat una escola avui a Hora Baixa i han assistit a un homenatge a les 82 persones migrants que varen morir al mar dia 30 i 31 de juliol. Novetats en el cas Leire Díez. El jutjat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigat dia 28 d'octubre l'exmagistrat Luis Sáenz de Tejada per un presumpte assetjament a la jutgessa Beatriz Viedma, que va investigar David Sánchez, el germà del president del govern espanyol.
0: La Guàrdia Civil vincula l'exmagistrat a la presumpta trama que intentava obstaculitzar causes judicials relacionades amb el PSOE. L'investiguen per possibles delictes d'organització criminal, calúmnies i contra la integritat moral. Sáenz de Tejada nega les acusacions i assegura que no va contactar mai amb les persones que l'incriminen.
2: El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla d'Acció de la Joventut, que mobilitzarà prop de 60.000 milions d'euros.
0: Un document consensuat amb una setantena d'entitats que representen aquest col·lectiu i amb una bateria de 300 mesures de diferents àrees com salut, educació, inserció laboral i habitatge.
2: I pendents de l'operació del Papa Lleó XIV, que ha de ser operat avui a Hora Baixa a l'Hospital Gemelli de Roma per tractar un nòdul pulmonar.
0: El Pontífex va anunciar diumenge aquesta patologia després de la pregària de l'Àngelus arran de la intervenció i de l'hospitalització. Ha cancel·lat totes les audiències previstes fins dia 20 d'octubre.
2: I milers d'estudiants han tornat a sortir avui als carrers de París en la cinquena jornada de protestes contra la manca de recursos a l'educació pública francesa.
0: Els manifestants també denuncien les actuacions policials durant les mobilitzacions anteriors. La marxa ha començat davant l'Ajuntament de París i pretén recuperar la força d'un moviment que ha perdut intensitat els darrers dies. Els estudiants acusen el govern d'Emmanuel Macron de no atendre les seves reivindicacions.
2: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
3: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Torna als Majordocs, el festival que romp tots els estereotips de les mostres, no creix ni vol fer-ho, no presenta estrenes, no llueix catifa vermella, perquè no vol perdre l'essència que cada any, i ja en són 8, el transforma en una cita imprescindible per als amants dels documentals d'autor. Enguany la cita serà del 9 al 14 de novembre, amb una aturada, això sí, dia 11. El Majordoc s'afegeix a la convocatòria de la vaga general. Sandra Martínez.
1: Com un exemple més de la implicació d'aquesta mostra en el món que l'envolta i que recullen les obres que s'hi podran veure. La història d'una artista afganesa que intenta fugir de l'Iran, la d'un nin miner de Bolívia, la dels darrers 70 anys d'història del Líban. El món és gran i és petit alhora, perquè els sentiments són arreu els mateixos i encara més davant d'un món en flames, aquest és el lema d'aquesta edició, que ens interpel·la en tots els sentits. El cineasta Miquel Ech és el director d'aquest festival.
2: D'alguna manera representa o una tot el que està passant en aquest món, no? Crisis, guerres, migracions forçades, a nivell climatològic doncs, també és un món que sembla que es desfà. I justament davant d'això volem reivindicar la festa com una resposta a aquest moment tan convuls, no per evadir-nos, sinó justament perquè pensant que plegats podem crear alguna cosa molt més interessant a nivell de futur.
1: I aquesta festa, una festa conscient que mira cap al futur, és pràcticament, podríem dir, l'essència d'aquesta mostra, que enguany tindrà com a convidat d'honor el cineasta francès Jean-Gabriel Périot i a la menorquina Natàlia Castropicón com a pensadora convidada. El Majordoc és cinema, però és molt més.
2: Quan programes poc, tens temps perquè com a públic els cineastes puguin interactuar entre ells, però també amb el públic que és per aquí, perquè no tenim catifes vermelles que separen els uns dels altres, sinó que ens trobem tots en aquests bars i aquests espais que faciliten aquest accés, no?, i aquest diàleg. El cinema documental

0: permet això perquè els cineastes que són darrere són gent molt avançada a aquest contacte amb el públic i necessita realment aprendre del públic, entendre la pel·lícula que ha fet en aquests diàlegs, no?
1: El cinema balear, amb l'estrena absoluta d'11 curtmetratges, també serà ben present en aquesta edició, on les jornades professionals posaran el focus en la distribució. S'obriran de nou les portes també a tota classe de públic gràcies als programes pioners Educa i Comunitats.

0: Així sona entre Feldman, un projecte de Niño Delche i Héctor Caballero, que fins ara només s'havia pogut sentir en format d'avançament i que s'estrenarà de manera integral dia 14 de novembre.
1: El projecte comptarà amb la col·laboració de 13 músics de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 13 d'octubre, en què el delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, ha anunciat que abandona el càrrec per centrar-se en la candidatura a la batllia de Calvià en les municipals a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials en què assegura que les dues responsabilitats requereixen dedicació plena i exclusiva. Rodríguez diu que enceta aquesta etapa amb molta il·lusió.
2: En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calviá. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
0: I nou xoc al Parlament per l'habitatge. El pla rebutjà fer un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va morir la setmana passada a Madrid.
1: La majoria de la cambra, formada per PP i Vox, ha desestimat la petició dels socialistes d'homenatjar la dona que ha esdevingut un símbol en la lluita per l'habitatge accessible. Així tot, de manera improvisada, el PSIF ha aprofitat un torn d'intervenció per fer-lo i que només ha secundat l'esquerra. D'altra banda, durant el ple, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha descartat restringir l'adquisició de segones residències en resposta a la petició del diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, de frenar l'especulació.
3: Els mallorquins estan farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marga Proença nega a topar els preus del lloguer.
4: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas.
0: I la crisi de l'habitatge expulsa persones grans de les Balears i les obliga a traslladar-les a altres comunitats autònomes on els preus són més assequibles.
1: Comissions Obreres alerta que cada vegada més pensionistes han de compartir pis o abandonar les illes perquè no poden assumir el cost del lloguer. Ho explica el secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions, Mateu Bosch.
5: Gent que sí que s'ho planteja i diu, pues jo me'n vaig, jo me'n vaig segons, pues un puesto és igual, però allà al Maco tindré una vida molt més holgada que aquí.
0: I Palma tindrà 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
1: L'Ajuntament ha autoritzat la llicència d'un projecte que preveu, a més, 3 locals a la planta baixa i unes 300 places d'aparcament. L'autorització arriba 30 dies després que l'exèrcit deixés de fer servir aquest espai situat a la carretera de Valldemossa.
0: Ja hi ha data pel debat de política general, serà dimarts que ve.
1: La presidenta de les Illes Balears, Marga Proença, ha registrat avui la sol·licitud a la cambra per sorpresa, ja que la resta de partits han de preparar la rep i que desconeixien. Proença farà balanç de la legislatura dimarts i dimecres serà el torn de la resta de partits. Es preveu que l'habitatge i la migració centrin el debat.
0: I les Balears tindran 13 jutges i 4 fiscals més l'any que ve.
1: El govern espanyol impulsa amb la tramitació urgent de 2 decrets llei la creació d'un total de 500 places de jutges i 200 de fiscals a tot l'Estat. En el cas de les Illes, la plantilla judicial creixerà un 8% respecte a l'actual.
0: I el rei Felip VI ha afirmat que Ceuta i Melilla són una part irrenunciable d'Espanya.
6: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España.
0: Ho ha dit durant la visita històrica dels monarques a la ciutat autònoma que arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants. De fet, el rei Felip VI ha dit que qui hagi entrat de manera irregular a la ciutat autònoma haurà de retornar al seu lloc d'origen. Demà els monarques seran a Melilla. I ja ha estat operat amb èxit el papa Lleó XIV d'un nòdul pulmonar. Ja recupera l'habitació de l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex va anunciar diumenge que patia aquesta patologia. Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius. Ara comença el programa. Entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, diu el refrany que en dimarts i 13 ni t'acasis ni t'embarquis. Però nosaltres, que no som supersticiosos, hem preparat un programa d'alta volada que inclou una xerrada amb el comandant més conegut dels vols interilles, la visita setmanal del psicòleg Toni Riera López del Amo, que ens parlarà precisament de les supersticions. Recordarem una obra fonamental per conèixer els ocells de les Illes Balears i farem volar la falda en una ballada tradicional a Eivissa. Que això, entre altres moltes coses, així que deixeu volar la imaginació, la voluntat és vostra.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una

0: Con altura, Aina Marc, avui has tret en el carrer sa paraula vol. Com estàs?
1: Estic molt bé. Començant la setmana bé, amb energia.
0: Molt bé. A més, amb un dia manco de feina, això vol dir que ja estàs més a prop de divendres.
1: Exacte.
0: Tranquil·la, exacte. Relaxada. Relaxa. Ja falta manco. A veure, tu que te venes cap si te dic vol?
1: Idò, jo crec que la majoria mos ven un cap, ho vol d'un avió, ho vol d'un ocell... Però saps en què me fa pensar, jo?
0: En què?
1: En el vol d'un mosquert. Quan estàs massa a prop. Que molesta, saps?
0: Val, no serà en el que hi ha per la redacció, no? Uns altres.
1: Pot ser, clar. Però bé, anem a escoltar què mos diu la gent sobre vol. Cultura. Vivo
2: rápido y no tengo cura. Cultura. Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Has agafat molt de vols.
3: Més o manco, sí. Sí, he agafat un par de vols.
1: I creus, avui és martes 13, ni te cases ni t'embarques. Creus en aquestes supersticions?
3: No crec molt en les supersticions, però crec que és un dia que pots volar més barat. Si pape.
1: Cultura. I caminant, han trobat a molta gent que li toca agafar vols ben sovint.
4: Yo sí, vamos, sí, porque nosotros vivimos también en la península. Y te puedo decir que cada mes, dos veces por lo menos, nos vamos y venimos.
5: Como 300 vegades he creuat, se diu, l'Atlàntic, como 7 vegades. I he anat a la Xina, a Europa, Asia Central, al Pacífic... Bueno, me agrada molt viatjar.
1: Però també hem aturat en un lot que no ha volat mai.
6: No he volat mai, m'agradaria. Tenc un destí fixat, que és Califòrnia.
1: Ah,
6: veus? Per un joc que, que se va fer ja.
1: Avui han trobat un pot de tot, tant que tenen ganes de saber què és volar per primera vegada, com que agafen vols cada mes.
0: Molt bé, Juny Cortes, t'acabam de, com diuen, pillar. Què estàs mirant?
7: Jo m'he de confessar que ara ja en aquestes hores comença a haver-hi gana i m'heu agafat mirant idees de sopar. Mirau, és n'Ernest, un al·lot mallorquí que diu que ell no és xef, però que cuina molt bé.
8: Un plat extraordinari. Heu de fer aquest floquet. Avui farem floquet amb preves, un plat típic de Campos i que podríem descriure com una espècie de frit de vedella.
9: El floquet admet dos tipus de coccions, breus i llargues. Com que nosaltres el fregirem poc temps, li llevarem el nervi central perquè no quedi dur i el tirarem a bocins de mossegada. L'adobam amb sal, preva bo.
7: Estic pensant de proposar-li a Ernest que faci més receptes vegetarianes, perquè sona molt bé, però jo no puc menjar massa el que vaig en el seu perfil.
0: Ja mos estranyaven, Anna i jo, que te posessis a cuinar un poc de floquet, que és aquesta carn, a més tan bona i, efectivament, molt típica de Campos, però bé... Demana-li tu mateix, Ernest Llofriu, com estàs? Benvingut.
10: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per venir.
7: Sí, no sé, has pensat en incorporar més receptes verdures i vegetals en el teu perfil?
10: Sí, de fet, una de les receptes que més m'agrada cuinar, sobretot ara que comença la temporada, són sopes mallorquines. Sí que és veritat que nosaltres a casa les solen fer de matança, o sigui, li posem costella, botifarró, però sí que és veritat que també existeix l'opció de fer-les sense cap tipus de carn.
0: I quan decideixes que cuinaràs per publicar?
10: Realment ho intento pensar al llarg de la setmana, no? És a dir, en el final és veritat que jo intento gravar les receptes cap de setmana, que és el moment del dia o el moment de la setmana que més temps tinc, i en el final és això, és pensar... Al final també és veritat que tinc una llista i vaig apuntant receptes a llista i al final s'està anant tatxant, no? Al final pensar, ostres... Quan és temporada d'estiu, però intentes fer plats que són de temporada, no? Com feien les nostres pradines, no? Al final, jo crec que l'ideal és utilitzar producte de temporada sempre que sigui possible i al final això, tenir diferents llistes i anar escollint a veure que encaixa més.
0: I ara ve la tardor, bolets, carbassa, tot això ja pots anar pensant, no? Ja ho tens apuntat?
10: Sí, tinc diverses receptes apuntades, sí. Sí.
0: Aubergines farcides, floquet, que ara te sentíem, macarrons, coca de trampó... Què fa bona una recepta? Una recepta que és habitual, no? A les cuines d'aquestes illes. El producte, la tècnica, la paciència... Tu què creus que fa bona una recepta?
10: Jo crec que al final és conjunt de totes les coses, no? És a dir, està clar que si tu utilitzes... O sigui, una recepta no de molts ingredients, és important que aquests siguin de qualitat, no? I, a més, sobretot si són de proximitat. És a dir, al final nosaltres aquí, per sort, tenim una horta molt bona, tenim tomàtics que són excel·lents, tenim cebes, tenim patates, i al final jo crec que se tracta un pot d'utilitzar producte de proximitat i sobretot que sigui de temporada. Uh-huh. I, a part, també, cuidar la cocció i treballar bé les receptes. Moltes vegades, crec que per fer una bona recepta no necessites anar-te amb les branques i moltes vegades basta això, utilitzar productes senzills i fer coccions molt, molt senzilles. O sigui, sí. No fa falta complicar-se la vida.
1: Uh-huh. I per qui cuines normalment?
10: A casa, bueno, cuino per meu germà i per mo mare i per jo.
1: I d'on teneix aquesta passió de començar a cuinar?
10: Jo realment diria que la meva passió, si jo de petit ja a casa cuinava, ajudava a mo mare a cuinar, sobretot a la època de les festes de Pasco i de Nadal, però sí que és veritat que fa uns anys, bueno, fa ja bastant de temps, si mateix, vaig començar a mirar programes de cuina amb mon pare i clar, mos va néixer aquestes ganes d'experimentar la cuina, no? I tots dos mos enteníem molt bé, va ser arrel d'aquí, sobretot de mirar programes de cuina, mirar vídeos a YouTube, que en el final vas provant diferents tècniques, vas provant diferents ingredients, i al final això, vas... I m'he donat compte que realment se m'adonava i m'agradava cuinar.
0: Uh-huh. I així vas posar en marxa, no?, aquest perfil d'Instagram. No sé si és un poc un homenatge a ton pare, també, aquest perfil.
10: Exactament, sí. Sí, o sigui, jo, que fa anys volia posar en marxa un canal de YouTube amb mon pare, perquè, bueno, lo que us comentava, no?, que mos agradava molt cuinar junts i mos enteníem molt bé la cuina, i no vaig tenir, en el final, per circumstàncies de la vida, no vaig tenir aquesta oportunitat, no? Mm. I és veritat que des de fa un any i mig, me feia ganes posar el projecte en marxa, però vaig pensar, ja que som més actiu a Instagram, per què no intentar-ho en aquesta xarxa social? Mm-hmm. I en el final, a partir de principis d'enguany, vaig començar a gravar contingut, i vaig decidir posar-ho en marxa, perquè al final anava passant els temps i no arribava el moment de dir, vaig dir, mira, m'he llençat a la piscina perquè si no sortirem endavant.
0: I què te diu la gent? Vas tenint això, comentaris, feedbacks de la gent que te segueix?
10: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo m'ha sorprès sobretot, va ser el vídeo la coca de trampó, és que m'és més impactat tenir, jo no m'ho esperava per res, i vaig rebre molt de comentaris. I és veritat que hi havia molta gent que s'ha de sorprendre del fet que jo posés ou i sucre a la pasta de la coca. Clar, hi havia molta gent que em deia que no duia, que la coca de trampó no du ni au ni sucre. Jo vaig dir, a veure, que receptes realment n'hi ha milers. O sigui, al final és com la pasta de les panades, que cada família té una recepta, no? Mm. Però sí que és veritat que en general la majoria de comentaris són positius, és gent que li agrada i que li fa ganes, sempre que li fa ganes fer les receptes que públic.
0: Que bo. I tu tens una llibreta, però, de receptes familiars?
10: Sí, sí, de fet entenc tant de receptes familiars per part de mare com per part de pare.
0: Que
10: sí,
0: bo.
10: Sí.
0: Molt bé. Ah. Tots dos de Mallorca, receptes
10: sí,
0: habituals.
10: Sí, sí, exactament, sí. Mm.
0: Mm. I tu vas fent la teva pròpia llibreta?
10: Sí, ho intenten. Al final, sobretot en el mòbil o l'ordinador, sí que vas anotant i després també vaig comprar una llibreta per... Clar, moltes vegades, quan fas una recepta per primera vegada, no saps com te sortirà, no? I apuntes doncs, la quantitat d'ingredients que has utilitzat per veure realment si després, quan la proves, dius, ostres, està bé, o faria aquest canvi, aquest altre, i al final se tracta això moltes vegades d'experimentar. Uh-huh. A vegades la primera vegada surt fantàstic i a vegades necessites 4, 5, 10 vegades per perfeccionar una recepta.
0: M'imagino que ja la penges a internet o en el canal d'Instagram quan ja surt bona, encara que no l'he tastat.
10: Exactament. Sí, sí, sí, sí, sí. Així és.
0: Molt bé.
7: I has tingut alguna recepta que se t'hagi resistit una mica més d'aquestes que dius en duc 10 vegades fent-la i encara no me surten bé les proporcions?
10: No, o sigui, sí que és vera que... Sí que és vera que hi ha una recepta que l'he fet dues o tres vegades i encara no l'aconsegues... O sigui, entendre el tot, no. Sempre me passa que se me passa la verdura que quan faig la sopa mallorquina. O sigui, quan faig sopa mallorquina sempre me passa que o la verdura me queda massa crua o me queda passada i encara estic aprenent un poc els temps de cocció de cada ingredient. Mm. Però diguem que és l'única que, per sort, de moment se me resisteix un poc.
0: És que això que deies en començar dels temps de cocció, realment això és un dels bons secrets, no? Que no se te
10: sí,
0: passi ni quedar-te curt.
10: Exactament. Jo crec que per totes les receptes és important, sí.
7: Sí, que a més és difícil trobar-ho a receptari perquè, sobretot, la cuina que és molt tradicional, clar, les persones que la fan són molt d'instint de... No, pues fins que faci xup-xup, fins que tu vegis.
10: Exactament. I jo me'n dono compte que sóc el primer que moltes vegades a les receptes, clar, dic, fins que sigui cuit, però clar, tu realment no saps clar, quan es cuit o quan no es cuit, o la tomàtica, dius, ostres, la vull reduir, però que t'agrada més espessa, més líquida, en el final són coses que... Però jo crec que això t'ho dona el temps de la cuina. O sigui, a mesura que vas cuinant, vas aprenent aquest tipus de coses.
0: Te relaxa cuinar?
10: Sí, molt.
0: Perquè tu no te dediques a això?
10: No, jo diria que, de fet, la cuina al final és com el meu espai de... El meu espai, no? I moltes vegades, això, quan estàs estressat o has tingut un mal dia, jo me fico a la cuina i és com abatir-se tots els problemes que tens el dia a dia, no? Sí. I m'agrada molt, és la veritat, sí.
0: I tot sol en companyia? Com se cuina millor?
10: Jo, personalment, m'agrada més cuinar tot sol. Mm. Però és vera que sí que a vegades, tenint un bon pinxe, sempre t'ajuda, no? Sobretot a l'hora de preparar els ingredients i tenir-ho tot llest, sí que és vera que tenir una mà extra sempre és benvinguda.
0: I te poses davantal?
10: Sí, sí. Sí, sí, sempre. Perquè sóc el rei de s'estàquer, o sigui que...
0: I de sempre endavantal, aquesta secció se diu sopa d'avui està per de demà, Ernest, així que nosaltres t'hem de fer les preguntes habituals.

0: A tu no te deu fer mandra, no? Fes sopar, no te fa per
1: no, no, cap ni una.
0: Cap ni una. I has d'animar massa gent que en aquests moments, això, té una mandra que no pot i arriba a casa seva i ha de fer sopar. Què proposam?
1: Clar, jo la primera recepta que proposo, una que faig moltes vegades i que de fet era un de sopar habitual del meu predí, que és una truita d'all tendres i sobrassada. I és molt senzill de fer, o sigui, en el final se tracta de... T'has all tendres si és temporal, si no podeu posar sofrits o greix, T'has ben petitons, i la posar amb una pella, si és antiderem millor, perquè no se ferri sou, i simplement saltejar-los a foc mitjà amb un pot d'oli. Quan estan pràcticament cuits, es posarà un bocines de sobrassada fins que s'afongui, i després bat uns ous, incorporar això a la mescla dels ous, jo després li poso també un pot de sobrassada fora passar per la pella, i després com si fes una truita francesa, o sigui, tornar a passar per la pella fins que sigui cuit, i això ho pots servir al final amb patata bollida, amb una amanida, o com jo més m'agrada realment és amb una llesca de pa moreno amb tomàt i oli i sal, i damunt la truita ja tenen un sopar que és de 10, per allò.
0: És de 10 i és senzill, ràpid i nutritiu, però de vegades m'apareix a mi que sols menjar coses amb poc més de xitxa, no?
1: Sí, perquè jo realment, clar, entren molts dies, 6 dies a la setmana, i clar, jo surto a córrer de matins ben prest. I al final jo not que si no tenc un sopar amb una càrrega important de carbohidrats, al final el cos li costa, no?, s'arrencar el dia següent. I el que fem moltes vegades és pues, un plat de pasta ràpid que és ben senzill de fer, també. Se tracta d'agafar boles, que ara més estem en temporada, si no sempre la podeu fer boles d'aquests de cultiu, I simplement testear-los a bocins no molt... Bueno, primer de tots el fas net per llevar l'excés de terra, amb cura de no passar massa aigua, perquè al final si no són esponges i absorbeixen tota l'aigua no tenen gust a res. I una vegada estan nets, és posar una pella, un parell d'alls laminats, quan comencen a fer bona olor, incorporar el bolet, el salteja 3-4 minuts. Després jo sempre m'agrada porar-li, perquè per això és com, diguem, sabe crem mallorquí, que és un bocinet de sobrassada. I quan és fos, li pos dues altres tomàtiques de remellet ratllades i tot d'una sa pasta. O sigui, sa pasta, mentre l'estàs bollint, mentre fas això, la poses a sa pella, 1 o 2 minuts abans de que d'estem de cocció que indica el fabricant, amb un pot d'aigua a cocció i l'acabes de cuinar ja. I ja ho tens fet.
2: Juny, això quasi, si li llevam aquesta becrem crem mallorquí, sí, com sí, us ha dit.
3: Ja ho dic, jo els bolets m'encanten i ara que hi ha temporada, és que sí que aquesta tardor és la meva temporada culinària preferida.
0: I abans de sortir corres de matí, berenes? O fas un cafè i surts? No, com ho fas?
1: Normalment el que faig és me menjo un plàtan i surt a córrer. Sí, perquè al final surt a córrer molt prest, hora intempestiva, i no t'entens a pair el berenar.
0: Hora intempestiva que encara no han posat els carrers?
1: Bàsicament.
0: Per exemple, a quina hora?
1: A les 5:30.
0: I d'on poc intempestiva, sí. Per aquest equip que se fa dormir tard, bastant. I escolta, i un tàper per el dia següent? Imagina't això, que ara hem de preparar el tàper que m'on adorem a l'oficina. Què podríem preparar?
1: Una altra recepta que a mi m'agrada molt per dur de tàper és, diguem, un arròs fregit estil xinès, no?, que també és ben senzill de fer. L'únic requeriment, diguem, que té és tenir arròs bollit, sobretot, especialment si és arròs llarg, ja sigui, jo sobretot utilitzo arròs hazmin, però també puc utilitzar basmati o arròs llarg normal i corrent, tenir-ho cuit des dia anterior. I la recepta és ben senzilla, o sigui, al final és... Sí que és important tenir tots els ingredients preparats perquè en el wok se cuina molt ràpida i no te pots permetre el temps d'anar preparant mentre cuines, i en el final es posarà, jo li poso pastanaga, que el que faig és tallar-la a quadrats petits, un parell de greix, també tallats petitons, pollastre, que jo normalment utilitzo darrere de pollastre, però podeu utilitzar pitera si ho preferiu, perquè al final té menys greix, ous i ai també, no? I en el final se tracta de posa la pella en marxa, amb un pot d'oli... Jo sol utilitzar oli de girassol perquè al final és més neutre i no porta tant de sabó, que al final volen que el plat tingui gust en els ingredients que utilitzes. I es sofregir el pollastre fins que està pràcticament cuit, incorporar-li sal, quan fa bona olor ho retires de la pella i poses 2 ous batuts, com si anessis a fer una truita. Quan comencen a quallar-se, poses l'arròs ja bollit, ho mescles tot bé, reincorpores el pollastre... Li poses sofrit també de petitó, sa salsa, que jo li sol posar una mescla que és salsa soja clara, salsa d'ostre i salsa soja oscura, però realment podeu obviar aquesta salsa i posar simplement salsa soja normal, i mesclar fins que estan els ingredients i després simplement o el sopa en el moment o te faràs temper per el dia següent.
0: Molt bé, molt bé. I de tot això que ho conta avui també aquí a IB3 Ràdio, també ho conta en el seu canal d'Instagram, Ernest Llofriu, Ernest Chef, o Chef Ernest.
1: Chef Ernest.
0: Chef Ernest, exacte. I d'ara t'hauràs de sotmetre les preguntes de Naina Marc i d'en Juny, però són fàcils, fàcils, fàcils.
2: Bé, Ernest, no passis pena, que són preguntes fàcils i ràpides. Les intentant relacionar sempre amb la paraula del dia, que ja saben que avui es vol. Per tant, la primera pregunta és òbvia. Sols volar amb avió?
1: Sí, sí. No molt sovint, bueno, depèn dels anys, però sí, sí, sols volar amb avió, sí.
2: I quan voles, menges dins l'avió?
1: Normalment no, perquè és veritat que sol agafar vols a hores... O ben prestes de matí o més tirant en el vespre, no?
2: Hora d'anar a córrer, també, no?
1: Exactament, exactament. Sí.
3: I quan ets un buffet, un hotel, tu ets des que se sol omplir amb el plat amb tot el que vols ja directament o sols anar en diferents viatges?
1: Sol fer diferents viatges, normalment, sí. Sí, sí, perquè al final sé que de vegades, clar, menges pels ulls i si menges de cop, al final... A mi me sap greu, sóc la primera persona que li sap greu deixar menjar en el plat. I de vegades passa això, que si te passa després no t'acaba el que hi ha i...
2: I després sap greu.
1: Exactament, és malbaratament, sí.
2: I a què no renuncies mai a un bufet lliure? Que saps que allò sí o sí que haurà.
1: Clar, jo moltes vegades mires què ha de postre, perquè és vera que sóc una persona golafra, però sí que és vera que de vegades també va ser la secció de menjar que fan en el moment calent, que també moltes vegades es diu, ostres... ja siguin pitera o siguin ous, però també m'agraden moltes ous, i sobretot això, o postre o la part d'elaboracions calentes.
3: I amb el teu perfil d'Instagram, Chef Ernest, què t'agradaria aconseguir, què voldries aconseguir?
1: Bé, realment, el meu objectiu a l'hora de crear els perfils és donar a conèixer la meva passió per la cuina, no? O sigui, jo no aspir a tenir moltíssims seguidors ni a guanyar-me la vida amb això, perquè realment no m'hi veig, no? Però sí que és vera que en el final m'agrada això, o sigui, jo m'agrada cuinar per la meva família, per meure els estimats i m'agrada el fet de cuinar i realment el que pretenc és donar a conèixer la meva passió per la cuina i les meves receptes.
2: Vols enviar qualque salutació, ja que ets aquí per la ràdio pública?
1: Sí, volia enviar una salutació a les meves amigues de Vivint la Vida, que ja sabran qui són, i a la meva família, que solament m'estan escoltant a casa.
0: Que bé. Idò, Ernest Llofriu, Chef Ernest, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i te seguirem. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Radio es cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Amor.

0: mentre Oques Grasses està cantant aquests Saramocells, Aina Mar, t'hauries de passar pel Prisma a la paraula del dia, que es vol.
1: Efectivament. I és que vol dir que explicarem una mica les diferents definicions que té aquesta paraula. I bé, ara acabant de tornar d'un cap de setmana llarg, segur que més d'un ha hagut d'agafar un vol per tornar de les vacances a la feina, un cop de realitat que ningú vol acceptar. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent. Una de les definicions que mos diu UDIEX sobre un mot és l'acció de volar, és a dir, de sostenir-se i desplaçar-se per l'espai mitjançant ales o altres mitjans. Un avió vola, un ocell vola, una mosca vola. I si qualcú ha fet molta via per arribar d'un lloc a un altre, ha volat. I si han tret un pot de menjar per picar i ha sortit tan bo que quasi ni ho han pogut provar, vol dir que també ha volat. La incertesa em fa seguir, potser no saber en el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu. Però ho vol també mesura l'espai i ho tens. És la distància que un ocell o un avió pot recórrer sense aturar-se, com quan deien que un nau és a mig vol o a dues hores de vol d'aquí. I si miram cap amunt, a la natura, un vol és un grup d'ocells que viatgen junts, com un vol de perdius o un vol de coloms.

0: I a la indumentària, la paraula canvia de sentit per descriure allò que sobresurt i penja lliurement, ho vol d'una falda o d'una capa, és l'amplària suelta de tela a la part baixa que balla i s'ondula amb un moviment de qui du la roba o per vent. I per si no n'hi hagués abastament, vol no només sonar les motors i trajectes, també és la voluntat i el desig de fer una cosa. Però alerta, perquè si vos diuen, bé, fes el que vulguis, pot ser trampa. La persona que diu aquesta frase sol indicar que està cansada de discutir o d'insistir i és una manera de dir suaument que hi haurà conseqüències si realment fas el que vols. Fusells carregats, uniformes feixistes, sense... I amb aquestes definicions per explicar la paraula d'avui, aquesta secció mos ha passat volant.
1: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: No estàvem sentint la postal sonora d'en Xema González. Això serà a les 9:04, tot d'una després del butlletí de notícies. Però això que sentim és l'ambient d'un bosc mediterrani, segons els companys de documentació. No sé si en Joan Mayó, l'autor del llibre Els ocells de les Balears, en distingeix algun. Joan, bon vespre, com estàs?
3: Hola, bon vespre. Té molt mal oïda. No som... No som capaç de distingir-ho en aquest moment.
2: Però... Ja, no, era un poc una broma, perquè m'imagino que és complicat. Escolta, quantes edicions s'han arribat a fer d'aquell llibre, que jo crec que és tot un referent, que es va publicar per primera vegada l'any 78?
3: Sí, efectivament, des del 78. Jo crec que entre edicions i reedicions ja passant de les 10. N'estic molt satisfet, perquè era un llibre que no va néixer més que en la vocació d'omplir un buit que hi havia en aquell moment en la informació ornitològica a Mallorca, però ara s'ha convertit en un referent i, a més, hi ha hagut un esforç de la pròpia editorial i de col·laboradors a anar posant-lo al dia d'una manera molt, molt dràstica, no? I en el darrer, per exemple, hem incorporat QRs amb escans de la major part d'ocells que surten en el llibre, de manera que tothom amb el mòbil pot immediatament escoltar el so de cada espècie.
2: Joan, en quin moment te connectes amb les aus, amb els ocells, amb els vols d'aquests animals?
3: No ho puc recordar. ja de molt petit, afortunadament. Tot i que som ciutadà, sempre vaig tenir una connexió rural. Els meus pares eren pagesos, mon pare era caçador i jo l'acompanyava moltes vegades en el camp. I, per tant, la visió... La primera vegada que vaig veure un ocell no la puc recordar. Ja. Sí que record, a veure, es vol de les falsies des d'una finestra de casa nostra, quan jo devia tenir 4 o 5 anys, i que vivia a prop de la plaça Redona, i llavors davant casa nostra hi havia teulades, i veia les falsies que entraven i sortien de les teulades, i això me tenia molt admirat. Això és un record infantil que el tenc gravat. Sí.
2: És vera que eren molt hipnòtics, són molt hipnòtics, aquests ocells. I, sí, per tant, si a tu t'he dit vol, clarament no penses en els avions, de tot d'una penses en els ocells, no?
3: Efectivament.
2: Podem dir que n'hi ha de representatius a les illes. La recopilació és molt gran i n'hi ha que són d'aquí, n'hi ha que van i venen, però podríem dir que n'hi ha això, 3, 4, 5 que siguin representatius de les Illes Balears?
3: Sí, naturalment. Mira, hi ha una espècie que és el virot petit. Actualment se'l considera subespècie. Això és una distinció molt d'acadèmica entre espècies i subespècies, i la frontera és molt difícil d'establir, no? Però el virot petit és un ocell que només cria a les Illes Balears. Hi ha virots similars a Còrsega i Sardenya, a les de la Mediterrània i altres bandes del món, però aquí tenim una forma distinta de les altres, que és perfectament distinguible en el camp. També és distint el busquer de cua llarga, que se coneix com a Sílvia Baleàrica, justament per aquesta diferència, no? I d'altres, també n'hi ha de migratoris, que tenen diferenciacions. Es menja mosques, que és un dels ocells més freqüents i visibles per tot arreu en l'estiu. Ara ja han fuit cap a Àfrica, però també tenen una forma pràcticament exclusiva de les Illes Balears. No? Uh-huh. Molt similar a la continental i sobretot a la de Còrsega i Sardenya, però distinguible. Ja. No? Amb això sí que tenim peculiaritats.
2: Sí. Eh? Sí, tant. I quan tu parlàvem del vol dels ocells, parlaves d'aquest QR, d'aquestes darreres edicions del llibre dels ocells de les Illes Balears. Quan s'observen a les aus, és tan important escoltar-les que mirar-les?
3: Per segon quines és molt més important escoltar-les que mirar-les, no? Sí, és molt més fàcil i agradable sentir rossinyols que veure-los, per exemple, no? I això és una font de plaer extraordinari, no? Jo recomano moltíssim a la primavera visitar el parc de la Bufera, on hi ha una concentració de rossinyols molt gran en els boscos dels malacons del parc, i és realment una delícia escoltar el concert d'aquestes aus.
2: S'ha de tenir paciència, no?, per observar les aus, tu que fa tant d'anys que les observes i que n'has escrit tant sobre elles.
3: Sí, però tampoc tanta. O sigui, el que s'ha de tenir és voluntat, però no és tan difícil com pugui semblar. I a més, aprendre a identificar és una cosa... Jo inclús, fins i tot te diria que secundària. Yeah. L'important és disfrutar de la seva presència. No? I realment mos ho posen fàcil, perquè una passejada per Vorera de Mar, per Esmolinar o Ciutat Jardí ja dona possibilitats de veure espècies molt, molt interessants i molt maques. No?
2: Uh-huh. Ens ho posen fàcil, potser nosaltres no els hi posem tan fàcil, no? Ara amb aquest canvi climàtic, amb aquestes temperatures tan altes, no sé fins a quin punt les afecta les aus, sobretot les migratòries, imagino.
3: Sí, les migratòries és que tenen un efecte més clar, perquè el que se veuen forçades és a canviar de calendari. Mm. O sigui, ara, en aquesta època, ja hauríem de veure tors a rompre, sí. i en veiem molt pocs. Mm. Si és que jo encara no n'he dit cap enguany, no? Sí. Els ropits també han retardat molt la seva arribada a Mallorca. Mm. També és vera que hi ha hagut un canvi... Jo diria que més important que és climàtic que ha estat el canvi social en relació a les aus, i ha estat un canvi positiu, perquè fa 40-50 anys la pressió directa de captures de tot tipus d'espècies eren enormes. No? Mm. O sigui, jo visc a la Vileta i recordo un veïnat que, quan arribava aquesta època, posava garbellets per la partió del carrer perquè fa ropits i tors per menjar. Mm. I actualment ningú fa aquestes pràctiques. Afortunadament s'han oblidat.
2: Sí, sí. De fet, ara estem en temporada de caça de tors, no? Crec que començava
3: ara.
2: Sí, sí, però és vera que hi ha hagut aquest canvi social. Aquest llibre, Les aus de les... o Els ocells de les Illes Balears, és un llibre viu encara, Joan?
3: Sí. El fet que se vagi reeditant periòdicament vol dir que manté l'interès dels lectors, no? I jo estic molt content d'haver vist amics meus que me diuen sí, jo tenia la primera edició però he comprat la darrera, però això descans, i li faig escoltar el meu net i s'entusiasma. I per jo no hi pot haver res més satisfactori que veure que el que abans se podria fer passejant pel camp, ara se fa amb un llibre, no és tan directe, però és una manera d'acostar-se a la natura, també.
2: I tant, i és una manera d'estimar-la i de respectar-la. I d'avui la paraula vol mos ha dut fins en Joan Mallol, que és moltes coses, entre d'altres, autor d'aquest llibre editat per primera vegada l'any 1978, Els ocells de les Illes Balears, de les Balears. Joan, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i bona nit.
2: Bona nit.

IB3 Radio es diversión. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Les emocions també són polisèmiques a Entre avui i demà, a IB3 Ràdio.
1: Va fugir, recomençar, des d'aquí s'ha fet impossible. Tornar la mà i retrobar els amics d'abans, que l'estiu duri tota la vida. I que...
2: I quan altres xerrant d'emocions, saludem en Toni Riera López de l'Amo. Com estàs?
3: Hola, pues molt bé, per aquí, un altre dimarts.
2: Què passen de reviat les setmanes, eh?
3: Sí, és impressionant, és impressionant. Ja estem a punt d'acabar l'any.
2: Bé, espera, sí, tan bon tant, no vaig tan ràpid.
4: Vos en recordeu d'aquestes paraules. Sí, passen volant, se podria dir.
2: Passa volant, els dies passen volant i això, qui dia passa any empeny, diuen. Paraula vol, que sé que hem triat, per bon mos pot dur, psicològicament parlant.
3: Pues mos pot dur a puestos molt interessants, no? És una paraula meravellosa per parlar psicologia i especialment un dia com avui, dimarts 13. Ens pot dur a parlar de perspectiva, de records i vinculada amb aquest dia, de por i de les coses que feien per sentir que tenim una miqueta de control.
2: Vinga, i de per on començam?
3: Pues comencem per una de les millors coses que té volar, i són les vistes, la perspectiva que ens dona, no? Quan ens enlairam, allò que veiem tan a prop normalment passa a formar part d'un paisatge molt més ampli. Podem fer servir aquesta imatge per pensar en la nostra vida. Amb els anys, de vegades, entenem les coses que hem viscut d'una manera diferent, canviar la manera de percebre les situacions que abans no acabaven d'entendre. I aquí tenim un filòsof, fins i tot, en Kierkegaard. No sé si se diu Soren o se pronuncia d'una manera diferent. Si qualcú sap, per favor, que m'ho digui.
4: No sabria dir-te, la veritat.
3: Pues t'ho hagués agraït. O ho deixarem així.
2: Sí, perquè ha mirat en juny, que deu ser llest de tots tres.
3: El nostre amic en Kierkegaard deia que la vida s'ha d'entendre mirant cap enrere, però s'ha de viure només mirant cap endavant. Això no és una invitació per quedar dins del passat, sinó per mirar-ho sense perdre de vista que la vida continua. I per això és un reclam important de no te perdis amb el passat. Torna, i mira,
2: no?
3: Cap endavant.
2: Mira cap, sí, endavant. I hi ha algun esdeveniment de la teva vida en el qual que te dugui la paraula vol, que te dugui a qualque banda?
3: Pues sí. A nivell personal, te diré que ho pensava just ara. Vol, me recorda moltíssim els primers vols que fèiem a Menorca, en sa família, que teníem moltíssima relació. De fet, encara tenim molta gent molt estimada que Pontura ens escolta i tot. I a nivell professional, els meus primers records també és molt especial, perquè els meus inicis fent teràpia estaven molt lligats en el tractament de la por de volar per uns estudis de la UIP, que feien molta recerca amb aquest sentit. D'això ja fa uns 17 anys, vull dir, ja ha plogut una miqueta, darrerament no massa, o sí, diran que algú, no? I, bueno, ja m'agradaria que aquestes persones que Pandura se'n recordin de que varen fer un estudi a la UIP sàpiguen que encara me'n record molt bé d'aquestes històries, perquè... Sí. Perquè darrere de poder volar hi ha persones i vides molt diferents.
2: De fet, és molt habitual tenir por a volar. M'imagino que el problema és quan se converteix en una fòbia, no?
3: Exacte. Tenir una certa incomoditat, un cert grau de por, d'ansietat, és molt freqüent. Les xifres canvien moltíssim i no és fàcil valorar-ho adequadament. Però entre aquest ventall de tens una miqueta d'incomoditat, te poses nerviós o quan voles, i que sigui una fòbia, hi ha una diferència. Els estudis de la UIP justament mos deien que entre un 10 i un 40% de la població té por a volar en diferents graus, i les xifres baixen una miqueta més en la fòbia. En general, en les fòbies hi ha una xifra interessant que és entorn al 20% de la població de qualque tipus de fòbia específica. Si vols fixar, o sigui, gent que té ulls blaus pel carrer, també som un 20% de la població.
2: Ara en tenim dos aquí, tres. No.
4: Bueno, més
2: tu
4: verds.
2: Més verds.
3: Pues no, podeu anar a fer càbales, com que les fòbies no se veuen a la cara, però sí. Els ulls sí. Sí, segur més o menys quin percentatge de població té fòbia. No dic de volar, dic en general.
2: Val. I escolta, deien que xerrant de fòbia, quan se posa intensa, és desproporcionada... I aquí a les illes, viure envoltats de mar, tenir por a agafar un avió, també pot tenir conseqüències, clar.
3: Té grans conseqüències, no te queda més remei que agafar un barco o quedar a dins illa, perquè aquest meravelloso puente que ens han de fer no existeix encara, no? Com deia aquella
2: sí,
3: cançó.
2: Sí, igual, no donis idees.
3: No, que encara...
2: que no hi cabré.
3: Bueno, quan tinguem inversors xinesos, segurament s'ho pensin. En les illes pot tenir moltes implicacions pràctiques, no? Però això no podem afirmar que aquí hi hagi més fòbies. Sí que és veritat que l'afectació pues, és de manera particular. Uh-huh. Un de Madrid no en tindrà tanta.
2: Ja. Sí. I bé, parlaves d'aquest estudi de la Universitat de les Illes Balears. I, per cert, que d'aquí una estona vendrà un pilot, eh? Així que,
3: ah, sí?
2: Si vols quedar,
3: que interessant.
2: Pots quedar.

0: Yo creo que no, porque a veces yo elegir volar con días son menos favorables. Por ejemplo, hay mucho menos gente volando, pero entonces es un poquito más barato, ¿no? Entonces, para hacer un vuelo largo desde, por ejemplo, desde Barcelona o Madrid hasta Nueva York o Boston, es un buen día, porque los otros días son bastante caros.
1: Escolta'm, aquesta dona que avui hem entrevistat per un carrer, que li han demanat: a tu te fa por volar un dia com avui, un dimarts 13? I m'ha dit tot el contrari, que ho prefereix perquè així ho vols són més baratos i a més hi ha menys gent. Vull dir que...
2: Però clar, en relació amb això i parlant de supersticions i de fòbies i de pors, com pot ser que arribem a pensar que duim una pulsera, que fer un gest, que passar per davall una escala, que una data poden dur bona sort o mala sort?
3: Perquè mos ajuden a controlar Tot aquest tipus de conductes, quan les tenim vinculades a aspectes dels quals no tenim control, perquè clar, quan mos pujam a dins l'avió, és a la cabina que tenen el control total. La gent que mos hi pujam com a passatgers no tenim control de cap tipus. I atribuïm una sort, una característica de protecció a determinades conductes que feim. Clar, això té dos nivells. Per una banda tenim el nivell de la gent que té una fòbia i que això... Hi ha dues conseqüències de tenir fòbia, o bé no volar, deixar de volar totalment, o començar a volar amb problemes. Escoltant en aquesta dona que mos diu: pues avui és un bon dia per volar perquè hi ha menys gent. Possiblement, no ho sé, això és una afirmació totalment que tenim, que ja veuríem, però possiblement perquè hi ha gent que tal dia com avui no li fa gràcia volar.
1: Exacte.
3: No? O no li fa gràcia volar de dia, no li fa gràcia volar en determinades companyies. Hi ha gent que vola, sí, però tenen aquestes característiques, aquestes conductes que els tenen de seguretat, que mantenen, en molts de casos, mantenen la por. Per exemple, si jo faig un bon vol, educo una pulsera aquell dia i puc fer l'atribució del final de... avui ha anat bé, jo tenia molta por, però ha anat bé perquè duia aquesta pulsera que me va regalar ma mare, sa predina, qui sigui. La pròxima, si la duc, com que tindria aquest senyal de seguretat i puc continuar fent aquest tipus de creences.
2: Mm-hmm. Tot això s'ha anat experimentant?
3: Tot això s'ha anat experimentant i tot això se fa tractament. Sabem que el millor tractament que tenim, el millor disponible, és l'exposició. És a dir, anar i volar, però no de qualsevol manera, fent-ho controlant, que no existeixin aquest tipus de comportaments amb aquesta mena de protecció. Se pot anar a volar directament. S'ha fet sistemes també per anar poquet a poquet, d'una manera com si pujàssim unes escales cada vegada que anem pujant més situacions més difícils, doncs en realitat virtual, en tractaments, com feia aquí a WIP, que només era exposició a imatges i es renou, i ja funcionava, era espectacular aquí funcionament. Pues sí, tot això mos ajuda moltíssim.
2: Val, i la psicologia mos diu alguna cosa de la mala sort de dimarts 13?
3: La psicologia mos diu alguna cosa de dimarts 13 mala sort? Pues és curiós, no? Tenim aquesta creença de dimarts 13 en aquesta part del món. El món anglosaxó és el divendres 13, que ha donat per una saga de pel·lícules bastant interessants. Uh-huh. I no ho sabia jo, però els italians ho tenen el divendres de 7. Oh. Sí, no sé...
2: No fa molta por una pel·li de viernes 17.
3: Bueno, no, que no sigui que has fet tard per presentar el trimestre per Hisenda, aquí sí que Pontura fa una miqueta més de por, però sí, no, sí. No sé què seria. Aquí tenim, per una banda, que hi ha un paper de la cultura que mos informa de quines coses... quin tipus de situacions han d'evitar o quines conductes poden fer per intentar tenir control davant una vida que és incerta, perquè no sabem què passarà demà. Realment no ho sabem. Però si començam a protegir-nos, això de tocar fusta o fer conductes de superstició, doncs pot ser que mos ajudin, no? Aquesta creença popular. Sí que fa temps, ja fa molt d'anys, l'any 1948, Skinner, que és un dels pares del conductisme científic, estudiava el comportament principalment d'en coloms. I perquè vos fasseu una idea, els tenia dins una gavi, on tenien una palanca que si tocaven els donava menjar. I d'això se feien moltes configuracions, que si li donava cada pic que tocava, que si cada un parell de vegades. Bueno, doncs va trobar un estudi que allò que feia és que la màquina, sense importar si l'animal pitjava o no la palanca, cada cert temps li donava menjar. Era, doncs, el reforçador aquest del menjar no tenia res a veure en el seu comportament. I què se va trobar? però se va trobar que hi havia coloms que feien coses com moure's cap a un costat, voltar damunt d'ells mateixos, i va començar a hipotetitzar i se va fixar i dir, fixa't que aquests coloms, justament quan ho feien, era quan rebien el reforçador. I va bastar amb un parell de vegades que varen associar un comportament que no tenia res a veure amb allò que passava en el món, això que deien reforçadors, bueno, pues que no depenen del nostre comportament, com ara tenir sort, trobar-nos amb una persona pel carrer que no volen trobar, dir, quina mala sort, ja sap per què ha estat, perquè avui no ha fet la meva superstició de torn. O tenir pues, cura de la nostra salut. Vivim bé darrerament, no? Darrerament vivim en una societat de benestar on més o manco la majoria de malalties mos curam. Per tant, podem fer segons quines coses per intentar tenir control de la nostra salut que realment no tindran una influència real. I molta gent torna a tenir creences de tipus supersticiós per tal de sentir que té control quan realment no influeix.
4: Però antes, hay muchas personas que sí que lo son. Los toreros, cuando iban a torear, si veían un gato negro, no toreaban, porque era un día malo para ellos. Un gato negro le daba mala suerte. Hay muchas cosas que dan mala suerte, ¿sabes?
2: Aquí era un exemple, això també era un testimoni que ha recollit Naina.
3: Un exemple boníssim. Tu t'imagines anar al torero, a posar-te davant del

0: a la seva cita.
1: Avui. Dimarts 13.
0: Sí, això seria com per
1: pensar, a veure si me donaran una mala notícia. Exacte. A veure si sortirà pitjor.
0: No, no, això per ara jo t'ho dic, és una informació de... S'hauria de fer un estudi aquí, clar, que no tindrà conseqüències per la teva salut, aquest comportament. Vaig, si tindrà.
1: Sí, sí. No hem xerrat d'altres frases fetes, o com allò de... el saps vol, o volar molt alt, o no sé, deixar volar la imaginació, o somiar en volar. Que no vol. Sé si t'atreveixes a fer qualque comentari sobre la gent que somia que vola.
0: No tinc ni idea. No. M'encanta, quan m'ha passat m'encanta, però normalment jo no somia que puc volar. Somia que puc pegar bots molt, molt potents. Ara. Sí, com que arriba molt enfora. Que curiosament, el Superman de la primera edició dels còmics, antic, no volava, pegava bots. Però jo com el Superman.

0: Toni Riera López del Amo, aquí el tenim cada dimarts en aquesta hora parlant d'emocions, i avui la paraula vol també genera moltes emocions. Quina idea podem dur cap a casa nostra després d'aquest vol que hem fet per la psicologia?
1: Vinga, tornem en el començament. Tornem a la idea de perspectiva. Podem mirar què és allò que ens fa por i quines coses feim per sentir-nos segurs. Tenim present que de vegades allò que ens ajeura la por també pot contribuir a mantenir-la més enllà. I si la por mos limita molt la vida, hi ha tractaments psicològics que funcionen, l'exposició és central per tractar les fòbies, i és una d'aquestes coses que, Ventura, per nosaltres mateixos no faríem. Necessitem perspectiva per tenir coneixement i saber que funciona, d'acord? Tema molt important per cuidar la nostra salut, alerta en les supersticions, alerta amb elles. No és una qüestió de riure el mort de la gent que la té, perquè en el final, com tots, volem tenir control d'allò que no controlam. Com a imatge final, entenguem que prendre perspectiva no és deixar la vida en suspens fins que tinguem certeses absolutes, sinó poder continuar el nostre vol encara que no ho controlem tot.
0: I de bons consells. Ja t'han avançat, per cert, la paraula de la setmana que ve?
1: No, mem.
0: Encara no, que crec que és...
1: Quin és el nostre destí?
0: Test. Com vines?
1: Test. Podrem dir...
0: És bona aquesta...
1: Se pot dir pixar?
0: Sí.
1: Podrem dir pixar fora de test?
0: Sí.
2: Joder,
0: ara m'estaves fent pensar que no s'havien de
1: fer una anàlisi. Pixant fora de test.
0: No sabia si mos havien de fer una anàlisi abans d'entrar.
1: Test. Vinga.
0: Vinga, psicòlegs, feix passar molt de test, o sigui, sí, està antiquat.
1: Sí, no
0: està antiquat.
1: També els passam, sí.
0: Sí, sí. Vinga. I de Toni Riera, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: I a vosaltres, moltes gràcies.
0: Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El rei Felip VI defensa des de Ceuta la indiscutible integritat territorial d'Espanya i el retorn dels immigrants irregulars que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Ho ha dit en una visita històrica a Ceuta 19 anys després de la darrera feta per un cap d'estat espanyol.
2: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad y con todas las garantías previstas en nuestras leyes. Pero también se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes.
1: El rei Felip VI i la reina Letícia tanquen així l'agenda a Ceuta i visitaran demà Melilla. I més temes, l'exconseller i eurodiputat de Junts, Toni Comín, tornarà a Catalunya dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili a Brussel·les. Ho farà creuant la frontera a peu. En una carta ha explicat que creuarà un dels ports que connecta la Catalunya Nord amb la Sud cap a les 12 del migdia i convida el seu entorn a acompanyar-lo. L'anunci arriba després que s'hagi conegut que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra els exiliats entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent. Ada Colau fa una crida a Esquerra Republicana i a Podem a integrar-se a la coalició del Front Ampli que l'exalcaldessa de Barcelona encapçalarà. Això després que les formacions hagin anunciat que Gabriel Rufián i Irene Montero faran campanya junts. En un vídeo publicat a Instagram, Colau ha dit que encara hi ha marge de negociació i que és necessària una coalició d'esquerres per aturar, diu, el feixisme en les pròximes eleccions.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
1: I tornant a les illes, han estat identificats els dos motoristes que varen fugir després d'un accident en què va resultar ferit un menor durant la pujada al Puigmajor. Són dos joves de 21 i 24 anys investigats per conducció temerària. Un d'ells feia acrobàcies amb una moto de gran cilindrada quan va xocar amb una altra motocicleta que va acabar impactant contra el menor. Els dos implicats van partir sense auxiliar la víctima. A més, un dels investigats conduïa amb el carnet retirat per haver perdut tots els punts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, per centrar-se, diu, en la candidatura a la batllia de Calvià en les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials en què assegura que les dues responsabilitats requereixen dedicació plena i exclusiva.
4: En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calvià y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: En la plana internacional, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat identificar i dur davant la justícia els 24 militars que han participat de manera anònima en el documental NASA. La producció recull testimonis de soldats israelians que denuncien el funcionament de l'operació militar a Gaza i les matances de civils. Netanyahu ha mobilitzat l'exèrcit i els serveis d'intel·ligència per descobrir la identitat dels testimonis que apareixen amb el rostre ocult. Amb aquest apunt hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula vol. Vol és una paraula polièdrica, polisèmica, aprofitant per donar-li un sentit metafòric. També per compartir una composició que vam fer a l'agost d'enguany amb la meva estimada Mar Aguiló, una peça dedicada a l'Assumpció, a l'Assumpta, a la Mare de Déu d'agost, a l'església de Sant Joan Baptista de Muro. Allà vam crear una peça ritualística de dansa contemporània anomenada el vol màgic. El vol màgic fa al·lusió al llibre del mateix nom, del mateix títol, de Mircea Eliade. Allà estudia la idea del vol màgic com a metàfora dels rituals d'iniciació de diferents cultures, el vol xamànic, el vol ritual.

0: Volar, volar, volar, la paraula que hem triat per el programa d'avui. Toni Riera López del Amo, tu hauries d'haver partit i has decidit quedar-te.
1: És que m'he emocionat sempre que aquí, ara veurem, escoltarem un pilot que fa això que ens dèiem que havien de fer en acabar el tractament, que era volar davant de veres.
0: Volar, volar.
1: I vull escoltar-ho tot.
0: I de... queda't, queda't. Toni Pericasomà, com estàs? Benvingut.
2: No, també, com vols. Però, no,
0: gràcies per haver vingut. No, no, comandant d'Air Nostrum, eh? 30 anys de professió, dimarts 13, és avui. Com anan de supersticions en el món de l'aviació?
2: No en tinc cap ni una. No toca sabia com el tradueix, no.
0: No, no, és que això
2: no
0: ho deia...
2: No vull encercar amb la dreta, com he sentit per aquí fa una estoneta.
0: Això ho deia a mi el micro tancat. Aina Marc, confessa.
2: Només tinc una cosa que faig que veig entre un avió. Dia Ave Maria Puríssima, és l'únic. Si gent me mira la conca i dius, se fa tres noves, que no sap molt bé què ho estic dient, dic ara que vull fer mort Déu. De fet, ningú me contesta, però això és una petita cosa que faig que dic quan dins
0: l'avió. Això se veia antigament i potser encara se fa quan entraves a casa d'un altre, no?
2: Ho faig sempre que puig dins l'avió.
0: Aina Marc, confessa quina és la superstició.
3: Jo confés. Jo, cada vegada que entro dins un avió, toc la part de fora. Quan estic a punt d'entrar, toc la part de fora. Li dono sort en la mà, saps?
2: Estic ben trabucat. Estic ben trabucat.
0: Saps com us ha dit una senyora que ha xerrat amb Aina? Que dimarts 13 els vols van més barats, es veu això?
2: No en tenia ni idea.
0: Veus? És que avui aprendràs coses, Toni.
2: No en tenia ni idea.
0: Nosaltres segur que encara més.
2: El que sí que sé és que la fila número 13 no existeix.
3: No hi veus, això, no? Perquè no saben, no?
2: Això és vera.
0: Aquí tenim, idò, una superstició. Nosaltres sabem d'Antoni Pericasomà per amics, que solen fer habitualment la ruta Mallorca, Menorca... Ah, Mallorca, diuen. Hi ha un pilot tan divertit, tan simpàtic, i tothom va començar a xerrar. Sí, és vera, jo també l'he sentit. Que no, Toni Pericas, que ets capaç... Sé que són les 9 i 10 des vespre 11, de fer aquí una simulació com si anéssim a enlairar-nos a l'aeroport de Sant Joan cap a l'aeroport de Mogó. Vinga, s'han tancat les portes.
2: Farem Eivissa-Palma.
0: Vinga, Eivissa-Palma.
2: Que és una que fem els vespres a darrera hora i jo rico un poc en els passatges perquè normalment el que fem és de revolt volem arribar un poc abans a casa. Jo els faig embarcar un pic d'abans, a veure si aconseguim sortir una miqueta prestat. I sempre els dic que la meva dona m'ha cridat i que m'ha dit que els nens no són a casa nostra. I que m'han arribat un poc d'hora a casa nostra, que moltes gràcies per embarcar aviat perquè tenia ganes d'arribar. Que no sé molt bé què significa, que els nens no hi són, però jo vull arribar. I la qüestió és que jo no tinc infants. Vull dir que no tinc... Bueno, anava a dir, no entenc. I la meva dona segurament no m'està esperant perquè de València, pobreta. Però si li fa un petit gràcia i li lleves una miqueta aquest esferro de que fa un avió, de que estan cansats, de que...
0: És a dir, tu fas un poquet aposta per animar la gent.
2: Sí, la gent té por a volar.
0: Ja.
2: Té molta por a volar. No ho diu moltes vegades, però té por a volar. I no és... Com bé sou, perquè ho hem comentat abans, faig aquests cursos de la por a volar amb unes companyes meves a Madrid i m'ho donaran compte i senté una porada. I, bueno, sents una miqueta més d'empatia i quan pugen a l'avió ja els veus encara de marxa enrere. Moltes vegades volvíem embarcar i veus que la gent, sobretot quan veuen aquests avions petits amb hèlices, diuen que aquí m'estic pujant a la mort, segur, no? I bé, intentes digue-li, llevar-li un pot de ferro a l'assumpte.
0: Val. I de, mira, una d'aquestes persones que sol fer el trajecte, sobretot Mallorca-Menorca, sabia que avui venies i mos envies aquest àudio per tu.
4: Primer de tot, li voldria donar les gràcies per les vegades que me toca agafar l'avió amb ell i un privilegi pues, que siguis comentant. Sobretot perquè és d'aquestes persones que tinguis el dia que tinguis, sempre te'l fan millor. Si és un bon dia, te'l fan extraordinari i si és un dia xunguit, pues, te'l fan menys xerec. La veritat és que és d'aquestes persones que de millors dies sempre sigui com sigui. I la pregunta seria, primer, com és que li va donar l'impuls de fer aquest tipus de speech quan fa els seus vols, això sempre és inspirador, i després, quan ell té un mal dia, com tenim tots, com gestiona ell un mal dia i com actua respecte als passatgers que duu. Pues lo dicho, un gustazo, sempre anar amb ell, i ojalà m'ho toques més vegades. Una abraçada i gràcies per fer la vida dels altres sempre un poc millor.
0: A veure, Toni Pericas, oh,
2: bé,
0: no?
2: Que bé, vamos, una mica emocionant. com sorgeix una miqueta d'aquest, de fer aquests cursos, no? De, saps que si en té por i després lo del micro, jo no me fa massa por lo del micro, per motius diversos l'he hagut d'utilitzar qualque vegada i bé, al final és que no puc, anava a dir faig de rec mac qualque any això, entenc, no puc dir perquè allà soc i me toca xerrar davant l'inglès i bé, sí, estic un poc avançat a fer i agafo un micro i me vengo un poc arriba, que diuen, no? Saps? I no me costa gaire, és vera. I un poc per aquesta empatia. I la segona pregunta de com ho es diu que no tenim bons, que segurament ja dius que no sí, ho tenim bons, sí. Pues, també vos ho faria volta? Com sortiu a la ràdio un dia a xerrar un dia que teniu un mal dia a casa? Teniu? Pues un poc el mateix, supos que la professió l'ho dus per dins, és el que... I te guanyes la professió i el que te dediques per damunt de les teves emocions, sí, sí, sentiments. Sí. Al final... fas un poc el teu personatge, no és vera? Mm-hmm.
0: Però no sé si és conscient de que pots afectar, influir en la gent que s'embarca, així com ara escoltàvem aquestes paraules.
2: Sonarà malament, però sóc conscient. I perquè és vera que hi ha molt de feedback, molta gent te dona les gràcies després de desembarcar. N'hi ha inclús quan passen per davant la cabina que te donen sordits. Oh. Very good, very good. No, saps? Molta gràcies, molta gràcies. Sí, sí. I ja imagines que aquesta gent que te'l fas perquè té una miqueta de poble, en general. Perquè no... Realment no els hi dic res. Salta i contava que no els hi diré res en anglès perquè de Menorca, perquè te supugen molt de menorquins, cas rojos, i després no saps si són britànics o són menorquins. I els hi dic tonteries d'aquestes i la gent pues, se'n riu un poquet. Bueno, no ho sé.
0: No, està bé. Fa molts anys ja que fas això, però...
2: Sí, sí. Fa molts anys. Fa 8-9 anys que sóc comandant Air Nostrum, per tant, 9 anys aquí, i després vaig ser comandant, però faré una comandant d'una companyia que duia caixes, i per molt que hi xerrar les caixes, no. No me feien ni cap, jo ho intentava, però no.
0: Toni Riera, saps que si pots, vols fer-li una pregunta, és tot teu, eh?
1: Sí,
2: mos hem de dur bé, eh?
1: Pues mira, més que fer-te preguntes, és que tens moltíssima raó, perquè ets un model, quan ets dins avió, bé, com tot és personal, que hi ha dins avió, perquè molta gent se fixa també quines cares estan fent, com se moven, els not tranquil·litat. Quan ja els estàs donant, quan dones aquesta tranquil·litat i aquest sentit de l'humor, crec que és un tresor. També és vera que abans xerraven dels amuletos i aquestes coses que siguin dur. De vegades aquest tipus de senyals de seguretat també podrien mantenir el problema, però què vol que te digui? Jo m'estim molt més tenir un vol que m'ho presentin bé i que vagi segur en el que ha de dur l'avió que no sentir res, també és vera.
2: Clar. Mira, m'agrada veure la gent que quan embarca per saber qui dus, no? I segon, depèn de qui duguis, pues ja els molles una cosa a l'altra. En el final, qui ha volat un joc un període de vegades, sempre dic els mateixos dos. Vull dir, després, és vera que si hi ha una meteorologia un poc més adversa, els expliques un poc més, o sigui, igual que peculiaritat, però els expliques una miqueta més. Però, bueno, n'hi ha qualcú sap de ser, de fet, l'altre dia... vaig d'un passatger de Menorca a Palma i de Palma a Eivissa, vull dir, duies dos vols i vaig motar, havia plegut vaig dir que les meves lavandes a casa nostra estan encantades però no els hi don d'aigua i avui estan totes contentes i amb el passatger que és comandant Litxarri i les lavandes que té a casa seva vull dir, saps? I li va comentar a la part i diu, escolta, digui-li qui canvi d'història que ja ha begut a la vol anterior, ja m'ha contat el mater de les lavandes
1: que si li ofegaran les lavandes
2: no t'has de regar, bueno, pues sí, a vegades tampoc tinc aquest discurs tan ampli, no?
0: Però... Bé. Sí, sí. Vos poso un altre àudio d'una altra persona que en aquest cas planteja una situació que va passar i que això li està generant com a por. Potser entre tots dos li podeu contestar.
5: M'encanta viatjar. Mai havia tingut por de volar, però fa 3 anys vaig viure una mala experiència anant, intentant aterrar a Londres. I de llavors s'ha volar, vamos, jo t'estic fent la pregunta i ja me suen les mans. Digue'm, per què no he de tenir por de volar? Per què no he de tenir por quan hi ha turbulències? Gràcies.
0: A veure, jo crec que primer pot ser la física, no sé, Toni Pericàs, per què no ha de tenir por quan hi ha turbulències?
2: Perquè les turbulències no li fan res a l'avió. Les turbulències, el més semblant que jo vos pugui dir és com quan trobem una carretera amb clots. Vull dir, bàsicament és el mateix. En la diferència que si tu una carretera en clots l'agafes molt aviat amb un cotxe, però te pegues una trompada, i amb un avió no, una turbulència no tira un avió en terra. És incòmode, sí. No pots menjar espagueti bolognese aquell dia mentre voles, no, perquè tu que m'hi he fet un desastre, com els dic qualque vegada. però no passa res més, no fa res de turbulència. Jo vos faig una simulació, és a dir, si tu vas en un riu, me recordo que vaig anar a Brasil, m'han tirat dins un riu i anaves a una velocitat extraordinària, el riu fa molta via, però era la mà plana, per això una bassa d'oli, però tu feies molta via, i això és com un s'aire moviment. Quan se movia això? Quan trobava una pedra o un pont, darrere aquesta pedra se munta aquest núvol blanc, aquesta aigua un poc en moviment, això és s'aire turbulent. Quan hi ha qualque cosa que mou aquest aire, pels motius que sigui, quines curses que fem, els explicant quins són els diferents motius, no pots saber on se mourà. Per què? Perquè sabem, va 1000 km/h. I clar, si tu veus un aire que se mou un poc ràpid, pot se crear una turbulència. Però no tira un avió, ni cau 1000 metres, com diuen, ni... No, has d'anar un poc fermat, jo sóc el primer que vaig fermat, no com ell. Qui se fa mal? Les safates, els safatos, que a vegades estan drets i se peguen un cop.
0: Ja, ja.
2: Però record l'any 2000, no sé quin any va ser, l'any 2019, 2018, als Estats Units va fer un estudi de la quantitat de ferits, jo sóc que hi havia hagut per turbulències. Uh-huh. Morts cap ni un, perquè una turbulència no mai tira un avió. Sí, hi havia hagut més 200 i pico ferits, però 150 eren safatos, les safates.
0: Ja, ja, ja.
2: Que són les que van dret, o la gent que no se vol fermar.
0: I ara sentíem lo de... Ho estic dient i me suen les mans.
2: Sí, però això ja entra dins el pànic. Vull dir, ja són fòbies. Sí.
1: Això és una reacció, la part fisiològica de l'emoció que li
2: però
1: comença a sortir.
2: Jo li diria a aquesta persona que si ho té, i així en Toni me pot confirmar, és perquè està molt ben... Anava a dir parida, però no ho puc dir. Està molt ben feta, aquesta dona. Vull dir, sí, perquè l'han parida. Bàsicament és que té un cos perfecte. Vull dir, com que ella no coneix allò que li envolta, no coneix, el seu cos se posa a la defensiva, però és perquè està molt ben fet el seu cos. No sé si és amic de la que envia si pot tal amb una informació, radia adrenalina tot el cos...
0: És a dir, que reacciona.
2: Se posa defensiva. I a més, segurament ella hi sent més de lo que sent jo i veu, perquè totes les seves extremitats, tots els seus sentits se posa a la defensiva perquè és un animal perfecte. Per això les persones que tenen pànic o fòbia a volar senten i veuen i reaccionen molt més ràpid i molt més que una persona que no en té perquè no té estim, vull dir, no té el cos reaccionar per això. Jo el que li diria és que és un poc irracional perquè no, jo me moriré, anava a dir, quin doi anava a dir. Me retiraré amb 25.000 hores de vol, 30.000 hores de vol i no me moriré dins un avió.
0: Ja.
2: Per tant, ella molt probablement tampoc hi quedi. Per tant, és irracional aquesta por.
0: Tani Riera, vols afegir res?
1: Molt bona explicació, aquesta. És una reacció totalment normal, la part fisiològica de la reacció. I ella estava fent referència a com li va començar. No tothom li comença perquè hagi tingut una mala experiència, de vegades també és perquè o han vist pel·lícules o ja han vist altres persones, per això deia la importància del model de seguretat, perquè els ha pogut arribar, i que sàpiga aquesta persona que també se pot superar. Ara, el record, el mal record no li lleva a ningú, però un mal record no te lleva la possibilitat de poder viatjar sense por i que te talli les possibilitats que tens.
2: Clar, clar, clar.
0: Molt bé. I l'èxit de la gent que s'apunta en els cursos a volar és alta, no?
2: És altíssima. Mira, només mos falla que a vegades, no sé si hauria de dir això, però que a vegades, com que són dues parts del curs, hi ha una part teòrica que se fa divendres, són 4 hores, i després el dia següent ja es vol. Hi ha qualcú que a vegades no se mos presenta en el vol. Un de cada 30 o 40 persones se presenten. Per la resta, triomfaré. A més, fan un vol Madrid-Barcelona-Madrid. De fet, jo he intentat, o ho mou qualque vegada, poder fer això a Mallorca i muntar amb un vol a Interilles i... Bueno, elles són de Madrid, és un poc complexa. Seria trobar un lloc, seria jo trobar temps, perquè tampoc en tens gaire. Però sí, funciona. Sí, perquè realment no t'expliquen el que tens. Yeah. Que és el que jo m'agrada d'excuses, sobretot la part de psicòleg, per part teva vostra, Toni, és que els expliquen, són matemàtiques, els expliquen per què te passa el que tens.
1: Exacte.
2: Això és com... Xar moltíssim, jo, no?
0: No, pot seguir, jo te té dret.
2: Ja. Tu ho fem així per dir, ets com una estirora. Això és com quan vas al metge tens un mal de ventre. Tu vas amb un mal de ventre terrible al metge i entres al metge i te diu, tens un mal de ventre perquè hi ha un virus que ha passat aquesta setmana i tu molt té. I surt el metge i dius, ai, ja no m'ho fa tant de mal de ventre. I això és exactament el mateix. Vull dir, te diuen el que tens, com se cura i ja surt una miqueta més arreglats.
0: Val, molt bé. I d'èxit...
1: Res, si ho adonis a Mallorca, aquí tens un psicòleg, eh?
2: Sí.
1: Poden xerrar.
0: Encara sortirà una bona amistat. Per cert, i no vull cridar el temps xerrant de superstició, ja fet així.
1: Les banyes d'un setaule.
0: Les banyes d'un setaule.
1: Això és fusta? No sé si és fusta, això.
0: No, no és fusta, verdament. Si ho fos. De vegades passen coses, i ara, mirant l'actualitat, fa poc va haver aquest vol que un terrorista va agafar, que era un pilot, a més, no?
2: Sí.
0: I l'altre dia ho contàvem a un grup d'amics i m'han dit... Però clar, qui va aterrar l'avion? Jo vaig dir un passatger, crec, però clar, que l'han condecorat, però no sé molt bé. Jo, si apretes un botó, un
2: si
0: avió
2: vols dir la veritat,
0: i aterres?
2: És que no, jo crec que devien nosaltres moltes vegades anant posicionats, que mos diuen, anant de passatgers dins molt de vols. Sí. I a vegades, quasi sempre dins un vol hi ha altres pilots. O perquè mos duen, perquè jo he de començar a fer feina a Madrid, ara demà m'he d'anar a Madrid, per fer un no, passat demà. I vaig posicionat, vull dir, si passàs qualsevol cosa, que no passarà.
0: No pues
2: el primer que diuen és igual que diu el primer, i sempre hi ha un metge, quan
0: exacte.
2: Hi ha una... Sempre, i sempre surt un metge.
0: Un pilot.
2: Pues aquí passa el mateix, un pilot, i sempre surt. I a més ells ho saben, perquè nosaltres estem en el manifest de càrrega. Que no per tant, això, jo crec que és el que ha passat. Però bon riure, quan hi ha notícies d'aquestes, no els ho mira.
0: Ja.
2: No, perquè tenim... I ara vos atacaré un poquet.
0: I la
2: mitjana de comunicació tenim tendència... Jo entenc que això ven molt i un tenir, igual que si gent veu aquests programes de... com se diu? Catàstrofes aèries.
0: Vos han de matar.
2: És que vos han de matar.
1: Això és morbo.
2: El que fa és que ho magnifiquen i realment no te conten la història completa i no te conten el que hi ha darrere. I l'únic que volen vendre és un programa de televisió que ven molt.
0: Aquí la curiositat era sobre si... que imagino que sí, sempre se necessita un pilot per aterrar un avió.
2: Sempre.
0: Un humà.
2: Ah, no, sí. No ho fa un botonet.
0: Això era la curiositat.
1: No ho sentim per internet.
0: Sempre hi ha un humà.
2: Això és pel·lícules que te diuen... No.
1: Això de masculinitat fràgil d'avui en dia. Tu series capaç d'aterrar un avió que demanen per internet? No ho has vist mai. Gent que diu, jo crec que sabria. Jo li va dir a la meva germana, sí, jo sabria. Perquè he jugat en el Microsoft Flight Simulator.
2: No, probablement
1: no.
2: Probablement no ho hauria. Però bueno, no per res, vull dir, al final és per repetició. Tu també n'aprendríeu a base de fer-ho, però una vegada, no.
0: Val. I ara ja li hem posat cara en Antoni Pericaso, aquesta llegenda de comandant. Ara ja t'hem posat cara. Moltíssimes gràcies per haver vengut avui.
2: A vosaltres, un plaer disfrutar molt.
0: Dimarts 13, i Toni Riera, gràcies per quedar-te.
1: Moltíssimes gràcies per deixar-me.
2: Res, en volar.
6: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol!
8: Tentol!
9: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Vols d'avions mouen a milers i a milers de persones cada dia, però el que també mou és la persuasió d'un advocat. Na Patricia Fernández és una advocada col·laborativa i mos explica l'importància de la persuasió dins el seu ofici, de fer que els resultats de les seves feines surtin com ella vol.
1: La nostra feina és convèncer a algú, a l'altra part, dels nostres arguments, no? I, per tant, doncs és important saber-los transmetre i saber persuadir d'una manera que no sigui imposar o que no sigui exigir, perquè això ja serien altres qüestions que, diguem que venen més donades de sèrie, no? La gran majoria saben dir, vull això, o me dones això o no faig res, però persuadir és un plus, jo crec.
0: És a dir, persuadir no vol dir manipular ni obligar. Vol dir que estan convencent a qualcú de que els nostres arguments tenen un suficient pes com perquè siguin recolzats i validats. Que quan la persona cedeix aquesta persuasió, ho ha fet per voluntat pròpia. Fernández mos explica que ella aplica aquesta tècnica en tres actors diferents. Un d'ells és amb el tribunal.
1: Hem de convèncer el jutge que els nostres arguments, que han de ser jurídics i legals, com és lògic, són més vàlids i tenen més valor i que tenim més raó, per dir-ho de qualque forma, que és el nostre adversari. Per tant, és una lluita d'arguments.
0: Per una altra banda, l'abogada ha d'adaptar les seves eines de persuasió. Si en vez d'estar xerrant amb un jutge, estàs xerrant amb un abogat, l'abogat de la banda contrària.
1: I has de convèncer el company de que els teus arguments tenen més pes que els seus, no? Seria un poc el del jutge, però el jutge és un tercer imparcial i amb un company tu saps que ell, li diguis el que li diguis, defensarà els interessos del seu client. Per tant, és una persuasió distinta.
0: I finalment, cal convèncer també en els propis clients.
1: Que a vegades venen i volen sentir el que ells tenen dins el cap que volen sentir. I els has de convèncer i persuadir de que tal vegada aquesta que ell té dins el seu cap no és la millor solució. I no és la via que li donarà més satisfacció als seus interessos, sinó una altra.
0: I així és com l'abogada Patricia Fernández intenta que les coses surtin de la millor manera possible i com ella vol. I de vol com a voluntat, tornar mare en un vol com a mitjà de transport. Aquesta vegada en Jordi Aracil, director d'operacions i cap de vols de les Illes Balears, Baluning.

0: Posa una excusa per venir, posa una excusa.
1: No sé jo si vosaltres ho voleu mai en globus, Aina, Juny, vos atreviríeu, vos fa il·lusió... Naina, obri els ulls quan dic jo sí, jo sí.
2: Sí, jo me faria molta il·lusió, de veritat.
1: Jo sí que m'hi pujaria, Aida. Jordi Aracil, com estàs? Benvingut a IB3 Ràdio.
3: Hola, bon vespre, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Com deia ara Naina, director d'operacions i cap de vols de l'Illes Balears, Valúning. Quantes hores de vol dus tu, s'escana, avui, que hem triat aquesta paraula, vol?
3: Uf, pues unes quantes ja fa molts anys que van començar aquí a finals dels 80. El 90 tenia ja la llicència de pilot, pues damunt 4.000 hores.
1: 4.000 hores de vol, que no són poques, i en quin moment passa per cap? I si anem en globus per Mallorca i si muntem una empresa per dur la gent a volar en globus per damunt Silla, en quin moment passa això per cap?
3: Bueno, això són fa molt de temps, cercant algo que fos diferent. No hi havia encara globus en aquella època, i vàrem veure que podia ser una sortida, se va provar i mira, al final ha anat bé perquè fins a dia d'avui, o sigui, sí. Que això vol dir que és una cosa que segura, que funciona bé i que, bueno, és una opció més per veure Mallorca des de l'aire.
1: I tant, que se veu molt bé, no? Com se veu Mallorca? Com se veu una illa des de l'aire?
3: Espectacular, espectacular. Ja volen globus a qualsevol part del món, és guapo, és igual, ja el vol en si és molt guapo, però poder fer-ho una illa i que tan guapa com Mallorca, pues, bueno, ara mira, comencen a més les pluges, que sempre fan net,
1: sí.
3: I tenim una visibilitat espectacular, i bueno, se veu tot. Nosaltres tenim uns límits d'altura, de 300, 400, 500, depenent de la zona de l'illa que volem, però veiem tot a la serra, de la badia d'Alcúdia, molt de pics, veiem Cabrera i Menorca, des del centre de Mallorca, o sigui que la visibilitat és molt bona ara, i durant tot l'hivern, també.
1: Sí,
3: que que sempre, el que fa mal temps, a la vegada, quan surts a volar, és més guapo quasi que a l'estiu, que fa aquestes calors i ja la possibilitat empitjora un poc.
1: Ja, ja. M'imagino que el fenomen meteorològic que més mirau és el vent, no? Sempre.
3: Correcte. El vent, a pesar que fa un dia molt guapo, la gent diu, és que fa bon dia. Bueno, espera, però quina velocitat de vent. Si bufa molt fort, estem limitats. Pensa que el globus, al final, i anem a dins una senalla i has de despegar i aterrar i necessitem practicar que estigui o calmat o que els vents siguin molt fluixos en superfície. Després, durant el vol, sempre mos desplaçam, no? Però sí, el vent és el principal inconvenient i després, si surt un dia plujós o de tormentes, pues, evidentment, tampoc se pot volar.
1: Ja, ja, ja. Quanta gent hi cap dins aquesta cistella d'un globus?
3: Bueno, hi ha diferents models. Nosaltres en tenim 6 diferents i bueno, pues des de dues persones amb una cistella petita fins a 10, que ja és una cistella més gran. Okay. I, evidentment, també el volumen de les lones del globus en si és depenent del número de persones que duguis, pues és més gran o més petita.
1: I el desplaçament com se fa? Com si fos un timó, com si estiguessis manejant, no sé, una vela d'un llaüt, no?
3: Anem a l'aventura total. Això és la part, jo, de fet, trobo que és la part més guapa del vol en si, que no tenim opció de dirigir-ho.
1: Ah.
3: Això te dona una feina prèvia, que nosaltres la fem, que és bàsica per poder fer un vol en globus, que és tenir unes bones informacions meteorològiques, cartes de vents, que te diguin un poc el que hi ha en superfície, en altura, i tu puguis planificar un vol. Nosaltres avui teníem vent de nord i, bueno, nosaltres fem molt la zona de llevant, a partir de Manacor, cap a la costa, fins a Capdepera, que la millor horta. I avui teníem vent de nord i hem despegat d'Artà. Hem fet una horeta de vol per veure la posta de sol i hem aterrat pues, passat Sant Llorenç, Son Carrió, un poc. Per què? Perquè el vent venia de nord. I nosaltres podem dominar, calcular i dirigir l'altura del globus, despegar-lo, aterrar-lo, però el vent mos marca el camí. Que el vent ve de ponent, doncs anem un poc més cap a Manacor, Sant Llorenç, per volar aquesta zona que ve de llevant, doncs el contrari, sortint de Calamillor i anant cap a l'interior.
1: És a dir, no aneu i torneu en el mateix lloc.
3: No, depenguem totalment dels vents.
1: Val.
3: La part romàntica, la part màgica, de pujar-te una cosa que no saps on acabarà, aquí és on t'has de fiar del pilot. Però bueno, ho fem bastant bé, eh?
1: Ja m'ho imagino, Volem confiar avui que, justament parlant de vol, avui que és dimarts 13, i ara estàvem xerrant també d'avions i parlaves de la part romàntica. Imagino que moltes coses hauran passat, no? La cistella d'un avió, d'un globus, més d'una declaració amorosa, no?
3: Sí, és, bueno, és un lloc ideal, eh? Sempre funciona. Ja t'he dit jo que no ha hagut cap negativa i en tenim 4 o 5 cada any de propostes, eh?
1: Vale.
3: Vull dir, sí, és un lloc molt romàntic i, a més, no te pots escapar. Has de dir que sí perquè diu ara
1: Això
3: mateix no
1: t'anava a
3: me'n
1: dir,
3: puc deixar,
1: qualsevol diu que
3: no
1: no.
3: me'n puc anar. No, però és que és tan romàntic que no falla mai.
1: Molt bé, i escolta, ja anem acabant, però quin és el moment més, no sé, impressionant o del qual no te canses? El moment en què vos alegrau, el moment en què s'infla la tela dels globus, quan baixau, quin és el teu moment preferit?
3: Bueno, per la gent que ve a disfrutar del viatge, normalment ja ha sortit 2 o 3 a la vegada, bueno, depèn un poc el moment de la temporada, diguem, i clar, només l'inflat, però jo crec que per al passatger és el moment més visual, no? Que ho veu tot, els colors, a tots els globus a la vegada, però jo personalment, pues sí, que el moment de despegar i després el moment de l'aterratge, perquè és precisament quan més perícia has de tenir, perquè, pues, el que dèiem, no el poden dirigir, tu vas baixant, mos posam a damunt 10, 20, 30 metres damunt del terra i vas deixant veure, vas anant, mirant un poc com va la direcció, i ja sento que comença a calcular, bueno, mira, ara ve un camp que té 4 arbres, però no va bé. Després ve un descampat i vas baixant aquí i el moment aquest d'apuntar i d'afinar l'aterratge, a mi personalment és el que més m'agrada i bueno, i sempre arribem a bon port, que se diu.
1: Sí. I d'avui hem conegut un poc més d'aquest vol en Globus, amb en Jordi Aracil, que és director d'operacions i cap de vols d'Illes Balears Ballúning. Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: A vosaltres per pensar en nosaltres i per la trucada. Vinga.
1: Adéu, bona nit.
3: Bon vespre. Adéu.
1: Són les 9:38, ens escoltau en directe, Juny Cortés, avui és dimarts, i això vol dir que mos toca visitar Jardí Botànic de Sóller.
4: Sí, efectivament, toca seguir descobrint les nostres plantes endèmiques. Amb Magdalena Vicenç, conservadora del jardí. I la secció d'avui és molt especial per diversos motius. La planta en si ho és molt, és un clavell que en tot el món només creix als penya-segats de la península de Formentor. Però també és especial perquè aquesta serà la nostra darrera visita al jardí de moment. I això vol dir que l'hem de gaudir ben bé. Anem a escoltar-ho. Això és impossible d'exterminar. Som aquí, al Jardí Botànic de Sóller. Anna Magdalena Vicenç, la seva conservadora, com estàs?
5: Hola, bon dia, com va?
4: Magdalena, què és això que està mirant?
5: Aquest és l'únic clavell que tenim a Balears.
4: L'únic clavell? L'únic clavell endèmic, supòs.
5: Endèmic. Endèmic de... A més, d'una zona molt concreta, de la península de Formentor. Només està allà, en tot el món, només està a Formentor.
4: En tot el món? I per què? Quines característiques té Formentor perquè hi creixi només així, només allà?
5: Bé, el clavell ha evolucionat dins el Mediterrani, aquesta espècie és una espècie rupícola, ha evolucionat en illes i a Formentor se va aïllar una forma, que és aquesta, de fues més crasses... I ha quedat allà aïllat en aquest ambient rocós, de penya-segats, resistint la saladina marina, resistint l'aire de la mar, resistint l'impacte solar.
4: Clar, per això les flors són més petites de lo que solem acostumar quan pensem en un clavell, no?
5: Bueno, quan pensem en un clavell d'aquests ornamentals, que és típic clavell quasi símbol d'Espanya, el clavell vermell aquest de Sevilla, diríem, no? Sí. Dels patis... No és la mateixa espècie. Aquest és el Dianthus rupícola, el clavell aquest, l'altre ornamental, del qual hi ha moltes varietats, és una altra espècie de Dianthus, que té molt més pètals. El nostre és de pètals simples, com veus, color rosa, sempre és color rosa, no hi ha colors diferents. Les fues nostres són més crasses.
4: Sí, també són com afinetes i... Se poden tocar?
5: Sí, claro, són més gruixades...
4: Sí, és que onava diu pareixen com a gruixadetes.
5: Més resistents a el que han de resistir, que és la calor, poc sol, perquè pensa que estan ficades dins un penya-segat que tenen molt poca superfície de sol, i el vent marí que els hi pega. És una espècie molt adaptada en el nostre clima, evidentment.
4: Molt adaptada i molt resistent. Escolta, abans has dit lo de rupícola. Això què vol dir?
5: Rupícola vol dir que està... Enfilat a ses roques, sí.
4: Ah, enfilat a ses roques. I clar, per això també ha d'arrelar bastant profund, no?, per trobar...
5: Ha de tenir unes rels que se fiquin per una fissura. Primera, ha de tenir una dispersió de llavors brutal. Cada flor d'aquesta pot fer 100 i 200 llavors. Se dispersen per vent, en fa moltíssimes. Per què? Perquè no totes arribaran a trobar un ambient on puguin arrelar. Arventa els de dispersa i s'esquicaven dins una fissura, com ara aquí han caigut a dins el marge, s'esquicaven dins una fissura, potser s'esqui trobaran un lloc on arrelar. Després han de trobar seves rels, tenen unes rels bastant profundes que són capaços d'allargar-se per dins la roca i trobar aigua i aliment.

0: diguem que aquesta flor Florinton flora, precisament, clar, no deu trobar molt de polinizadors, no? Sobretot es vent.
1: Bueno, el vent és el dispersor. Els polinizadors, sí, troba els polinizadors, segurament en aquestes zones hi ha insectes que van a visitar aquestes flors, sí, sí. Mira, aquí hi ha bes, i, bueno, és evident que està en el jardí, però també deu tenir els seus polinizadors en el seu ambient natural, sí, sí.
0: Sí que és vera que estant a finals d'agost, principis de setembre, no està molt florida. Aquesta planta flora primavera com la resta? O?
1: Aquesta planta comença a florir més de juny, però tenim flors fins finals de setembre i fructifica, ara ja ha començat a fructificar, però fins al desembre tira llavot. Fa moltíssima llavot. La seva estratègia per viure, no? Si tu
0: clar, tens sí, sí.
1: Poques possibilitats de reproduir-te degut a l'ambient, la teva arma és produir moltes llavors. Si és una espècie, si fos una espècie que tingués clarament un ambient fàcil de reproduir-se, Pentura faria dues o tres llavors a l'any. No és el cas. Fa milers i milers de llavors perquè una part molt important se perdran. La Dianthus ve del grec i vol dir la flor de Zeus, di ve de Déu, en aquell temps era Zeus, i Anthus vol dir flor. És a dir, seria la flor de Zeus o la flor dels déus.
0: Clar, una flor molt mediterrània.
1: Una emblemàtica molt mediterrània, molt mediterrània. Aquesta espècie, concretament, d'illes mediterrànies, perquè té cosines a la zona d'Itàlia, a la zona de Túnez, té cosines de la nostra. No? Que fins ara, fins fa uns anys, se consideraven la mateixa, i després com s'investiga genèticament, pues, se consideren que són diferents.
0: Moltes gràcies, Magdalena.
1: Gràcies a vosaltres.

si us heu quedat amb ganes de veure aquestes plantes i són el Jardí Botànic de Sóller, juntament amb moltíssimes altres. Nosaltres, amb aquest clavell tan propi i tan especial, ens acomiadam d'Anna Magdalena Vicens, conservadora del jardí, i li donem les gràcies per aquesta petita finestra que ens ha obert cap a la flora endèmica de les nostres illes.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: I amb Naina Marc, que és encarregada de contar què passarà demà. Demà que, Naina Marc?
2: Demà és dimecres i tenim un repertori ben variat sobre els plans que té la gent per demà.
3: A les 11:30 tinc una classe de gimnàstica. Després, a les 5, a les 5, tinc una reunió de propietaris de l'edifici. I res plus.
2: Ja va bé, un dimecres. Aquesta dona és una d'aquestes persones que els és igual el dia, és igual el dia que sigui, que quan la trobam sempre té coses a fer. I ara que duc ja un temps sortint en el carrer, he après que el dimecres molta gent que sol fer feina el cap de setmanes és el dia que té lliure.
4: Demà, pues no faré res, però bueno, sí, ajudaré a ma mare en el seu pis, amb unes coses de casa, i després, pues, el millor és segur jugar a la consola.
2: I ja està.
4: Sí.
2: Toca lliure demà.
4: Sí, demà sí.
2: I escoltau aquesta dona que mos ha vengut perfecta per la paraula d'avui, perquè demà li toca agafar un vol.
5: Hola, mañana me voy a Barcelona en avión en un vuelo de Vueling por mediodía. Pero yo no sé elegir la hora, era muy difícil para decir cuándo puede ir porque tiene cosas para hacer aquí, también tengo cosas para hacer aquí y también tengo cosas para hacer ahí. También quiero comer y cosas. Entonces era muy difícil porque hay bastante vuelos, yo creo, ¿no? Para ir a Barcelona.
2: Però a vegades també està bé no tenir res planejat i esperar a veure com avança el dia. Què faràs demà?
6: Mañana no lo sé. Pero bueno, algo... Sabremos cuando me levante donde voy.
2: Ja se veurà.
6: Sí.
2: Idò, fins aquí per avui i demà ja se veurà.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
1: I ho feim amb Laura Miguelet Riera, que és balladora de la colla de Balanzat a Sant Miquel. Laura, benvinguda, com estàs?
7: Hola, què tal? Com va? Molt bé.
1: Gràcies per ser nosaltres avui, que han triat la paraula vol, com a eix d'aquest programa. Si a na Laura Miguelet Riera li dic vol, que li ven es cap primer de tot.
7: Vestit de ball pagès, ballar,
1: que necessitem també aquests balls tan hermosos, i és molt visual el vol de sa falda en un ball pagès.
7: Sí, la veritat que quan una balladora fa una volta es ensenya tots els rifacos i és preciós.
1: Preciós. Tu quan comences a ballar a Vall Pagès?
7: Ui, fa molts anys. Mm. De petita no hi havia molta afició en el Vall Pagès, però un grupet d'amigues mos van dir que si mos feia ganes ballar i mos vàrem anar animant i encara seguim. Tenia uns 12 anys, més o menys.
1: I ara en tens quants?
7: 49.
1: 49, o sigui que han passat anys ja...
7: Són molts d'anys de fer moltes rodades i molts de vols i moltes ballades.
1: I tant, sí. Ets una balladora amb moltes hores
7: veterana,
1: de vol.
7: Ja veterana, jo crec.
1: Amb hores de vol, mira, avui que parlàvem sí. amb un pilot pilot d'avió i també de globus. Parlaven de hores de vol. Aquesta falda també en té d'hores de vol. Sí, i escolta, i s'ha vestit de ses dones, de ses Vall Pagès, per tradició, se sol fer a casa, se sol comprar, se sol heredar i adaptar, com, o en el teu cas, com ho feis?
7: Sí, a veure, jo particularment tinc vestits nous, perquè, bueno, ara ja no són tan nous, però sí que la meva mare pues, va procurar que fer-me vestits i cada volta veia que m'agradava més i ella encara me'n feia més. Sí que en tinc algun d'antic, perquè llavors hi ha gent que m'ha donat i una amiga de la meva mare me va donar que era de la seva mare. Sí que hi ha gent que sí que l'hereda, gent que el fa de nou i bé, un poc cada un el que té. Cada un el que té.
1: Sí, i esteu habitual com és? De quin color? Ara sí, ens el podries descriure per imaginar-te.
7: A veure, és que justament jo els tinc tots.
1: Tu les tens tots.
7: I els utilitzo, sí. I justament els utilitzo bastant. Bueno, depèn de... Un poc s'encarregada del meu grup. Me diu, avui ves de Gonelles, la Gonella... La gonella negra és un vestit de llana amb joies de corall i de plata.
1: Sí.
7: Després, a vegades, me diu vine de blanc, que és un poc, representa a vegades un poc la novia. I va de blanc, se deia que duien tots els faldellins. Els faldellins són rifacos. I du ses joies d'or.
1: Sí.
7: I a vegades també me diu vine de color, que se diu gonella de color, que sol ser o blava, o verda, o marró, més o menys aquests colors, i també ses joies d'or.
1: Val, és a dir, segons el vestit que dus ses joies a damunt, no?, en funció del vestit.
7: Exacte, també ses joies depèn. I a vegades ses joies pues, també depèn de sa família, gent que els heredava, gent que no en du i ho pots ballar igual... I hi ha gent pues, que primer comença a comprar un collaret, després una creu, després un cordoncillo, a poc a poc la vas augmentant. No? En el meu cas jo no tenia res, a la meva abuela li varen robar en aquells temps, jo no vaig... Sí, i la meva mare, pues, poquet a poquet va anar fent. Sí.
1: Que és molt interessant això que dius, potser no ho coneixem tant, que és que hi ha diferents tipus de vestits, ara mos ho deies, és blanc, és vestit de color, segonella, que és el més antic de tots, totes aquestes variants, el vestit de treball, i quan te diuen Laura du aquest vestit o s'altre, és en funció de ses músiques, dels tipus de ball, de sa celebració, de què depèn?
7: A veure, es de Gonella representa el més antic i sempre se fa sa curta, que és qui ensata sa ballada, ses persones de més edat del grup, per tradició. I després els altres balls són més tipus llargues. Però que també amb una gonella pots fer una llarga.
1: Ja.
7: El que no és habitual, si dus un vestit de gonella negra, me refereix, si dus una gonella blanca o una gonella de color, no és habitual fer sa curta. No és habitual, que pot ser que hi hagi alguna colla que ho faci, però no és tan habitual. És com que sa gonella negra es passa curta.
1: Val. Molt bé, molt interessant. I tu ets de sa colla de Balançat, que ja feis... Bueno, heu complit més de 100 anys, a sa colla.
7: No tants.
1: No, ara pensava que sí.
7: 61.
1: Ara no sé per què pensava que eren més de 100.
7: No. Val. No, allà sa colla més antiga és sa de Sant Josep.
1: Sí.
7: Que mos guanya per uns mesos i després anar amb naltros. Que sa colla Balançat, que en compli 61.
1: Val. Sí. 61, però bé, camí cap a 100, que aquí hi ha molta tradició.
7: No sé si ho veuré jo ja, no ho sé.
1: Escolta, i hi ha molta gent jove que hi participa cada vegada més, està o és molt intergeneracional.
7: Sí. A veure, jo... La veritat que quan jo vaig començar es vaig pagès... No tenia tanta afició, però a partir d'allí va haver-hi un boom i aquest boom segueix. La veritat que hi ha molta afició, hi ha nens petits que els hi agrada. Hi ha èpoques també, si tenen amiguets o si tenen amiguetes, doncs això anima molt. I o tenen cosins o família que balla, això fa que les colles, doncs, cada volta n'hi hagi més.
1: Ja.
7: Però ara mateix...

0: d'Espai Pagès,
1: Sí.
0: de tots, perquè la colla ha balançat en els moments que no hi havia tanta afició, ell sempre buscava balladors i balladores de fora poble.
1: Sí.
0: I jo penso que Espai Pagès s'ha nutrit de tota aquesta gent de tots els pobles.
1: Sí. Sí, sí.
0: I, bueno, mos va, sa salut és així.
1: Ja.
0: I, bueno, ara li faran un reconeixement. L'Ajuntament, cap a novembre, crec que és dia 13, no sé exactament les dates. Penso que és més o menys... Sí, li donaran la medalla d'or a títol pòstum. I, bueno, farem una balladeta en el seu honor.
1: Sí, no?
0: I guai, molt orgullosos de fer-ho.
1: Que bé. Toni Demplanes, que ja deia que és així com se'l coneixia, però és en Toni Planells, que efectivament va morir aquest estiu. I hi han estat moltes, moltes les mostres d'amistat cap a ell i de reconeixement cap a ell. I ara, mira, jo ara tornava a no mirar el rellotge, a vegades me passen aquestes coses, però és hora de quasi partir. Laura, que fa una dona, una balladora com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
0: Llegir, a vegades mirar tele,
1: sí,
0: a vegades mirar mòbil, no hi ha que dir la veritat. Ara, mirar coses de Vall Pagès, que a vegades surten coses molt interessants d'altres colles, o surten fotos antigues, que això m'agrada molt.
1: Sí.
0: I bé, un poc això.
1: Molt bé. I de Laura, necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Me ne proposes alguna?
0: Sí. Sona viola sona, de Ressonadors.
1: Que bé. I de Laura Miguelet Riera, balladora, a la colla Balançat a Sant Miquel, per moltes hores de vol més, també, per la teva falda. Moltíssimes
0: gràcies.
1: Bona nit.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon vespre. El rei Felip VI i la reina Letícia visitaran demà Melilla. Continuen així la visita històrica a les ciutats autònomes després del seu pas avui per Ceuta. El monarca ha insistit en la integritat territorial d'Espanya i en la urgència de retornar totes les persones migrants arribades a finals de juliol.
3: Quienes entraron

0: irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
1: El papa Lleó XIV ha estat operat amb èxit d'un nòdul pulmonar a l'Hospital Gemelli de Roma. L'oficina de premsa del Vaticà ha informat que la intervenció ha anat com s'esperava i que el pontífex ja descansa a la seva habitació papal dins el centre hospitalari. El pontífex va anunciar diumenge aquesta patologia després de la pregària de l'Àngelus. Arran de la intervenció i de l'hospitalització, ha cancel·lat totes les audiències previstes fins al 20 d'octubre. L'operació arriba a menys d'un mes del viatge que té previst a l'Uruguai, Argentina i Perú al novembre. I ha mort als 107 anys l'activista contra la pena de mort, Maria Asunción Milà de Salinas. La també tieta dels periodistes Mercedes i Lorenzo Milà ha mort mentre dormia a casa seva a Sevilla, on residia des de finals de la dècada de 1930. L'activista va ser presidenta d'Amnistia Internacional a Espanya als anys 80 i va protagonitzar la lluita contra la pena de mort iniciada per l'execució de Salvador Puig Antich durant el règim franquista. A les Illes, les agències immobiliàries avisen de la retirada d'anuncis de lloguer i una frenada en els contractes que estaven en marxa després de l'aprovació dels nous decrets d'habitatge. El 88% de les agències de les Balears han confirmat incidències en el mercat de lloguer habitual, ho explica Andreu Villalonga, agent de la propietat immobiliària.
2: Hi ha gent que ho retira del mercat de lloguer però que ho posarà a la venda. Per altra banda, gent que potser ho manté el seu habitatge en el mercat de lloguer, pues, lo que fa és pues, canviar les condicions i endurir aquestes condicions.
1: A partir de demà, els pagesos podran sol·licitar les ajudes per compensar el sobrecost dels pinsos a les explotacions ramaderes. El govern, a través del Fogaiba, obre una convocatòria de 3,5 milions d'euros destinats a minvar l'increment dels preus d'alimentació del bestiar derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. El termini per presentar les sol·licituds comença demà i es podrà demanar fins al 30 d'octubre. Més temes. Les presons de les Balears es tensen en un moment en què la criminalitat s'ha disparat amb l'augment dels delictes penals. Segons ha sabut IB3 Ràdio, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% i la presó de Palma és la que acusa més massificació. De fet, supera un 30% la seva capacitat. El funcionari de presons, Jesús Casado, també delegat del CESIF a les Balears, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, tal com passa en molts casos, s'altera la convivència i es registren més incidents.
3: Que hay otros módulos que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
1: I un darrer apunt en l'àmbit internacional, Albània continua fent passes per a l'adhesió a la Unió Europea. Han tancat un nou capítol de les negociacions d'adhesió referent a la política empresarial i industrial. D'aquesta manera, Tirana ha completat 4 capítols dels 33 que necessita per integrar-se al bloc comunitari, un procés que el govern albanès aspira a concloure abans de finals de 2027. La Unió Europea també ha obert a negociació amb Ucraïna i Moldàvia per a la seva adhesió. Així arribem a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està un festival de música indie que serà una de les sensacions d'aquesta tardor, un dels documentals que arriba a la 8a edició i la mirada literària dels dimarts. És el menú de l'Aviador d'avui. Comencem.

0: Dissabte arriba la gran data del festival The Most Beautiful Days, que comptarà amb Los Planetas i amb Belea, entre d'altres, i que tindrà lloc a Son Fusteretes, la culminació d'un festival que ja ha anat oferint concerts al llarg dels darrers mesos. Després, Maria Cuenet ens proposa lectures apassionants, com cada dimarts, a la secció literària Galerada. Avui, centrada en l'autor irlandès Colm Toibin. I per acabar, Miguel Eck ens explicarà els detalls de la 8a edició del Festival de Documentals de Mallorca, el Majordocs.
1: I tot plegat amb en Lluís Fortesa, el control de la tècnica.

0: La por inconfusible d'en Jota, Mònica, que se sentirà aquest dissabte a un fusteret en aquest festival organitzat per Lluís Albert Segura i companyia, que tenim moltes ganes que arribi, la veritat.
1: Exacte, és un festival que ja ha anat oferint concerts d'aquests d'ara, que s'estiren al llarg del temps, però que culmina, en certa manera, aquest dissabte amb aquest concert Son Fusteret, amb diferents artistes, a part de L.A. i de Los Planetas. També tindrem des de Nova York, de Lemon Twix, també Annie B. Sweet, que també ha col·laborat en el darrer disc de Psiconautes, i Germán Salto, que és també un dels artistes que participarà. Per parlar-ne, ens acompanya en Lluís Albert Segura, que a part de coordinar una miqueta tota la part artística del festival, també actuarà amb el seu projecte. Com estàs, Lluís Albert?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Molt bé.
2: Qué buena presentación, qué buena presentación.
0: Estem encantats de tenir-te i un poquet ansiosos que arribes ja al festi, perquè ens agrada molt el cartell.
2: Oh, pues ara penso allò, imagina't.
0: Que guai,
2: després de tots aquests mesos de donar voltes i... Clar, això és una col·laboració meva amb Rubio Producciones.
0: Clar, efectivament, sí, sí.
2: És un, bueno, com un joint venture, que se diu, que és que unimos fuerzas y ideas y demás, i amb què surt, ja t'he dit, és una primera edició, hi ha molta il·lusió, moltes ganes, grups que són amics i que molts coneguts d'aquí, i altres com de Lemon Twix, que no han vengut mai, però que crec que encantaran. O sigui que, bueno, vamos a ver què passa.
1: Exactament, un bon cartell, aquestes cinc propostes que heu inclòs, variades, un poc per atreure també diferents públics, i evidentment amb vosaltres i també amb Los Planetas com a grans caps de cartell. Tu hi eres, Lluís, quan van tocar la primera vegada a Mallorca, a la Sonotone, l'any, crec que era el 2000 o una cosa així. Ja eres pel món?
2: Sí. Era pel món, el que no vaig... No estic en el concert. Jo he entrat en els planetes molt, molt més tard. O sigui, com jo estic ficat dins un altre estil musical, els planetes... Allò era com... Hòstia, no els entenia. Era, pues, per jo era com Sonic Youth, no? Que era com... Clar, jo m'encanta la música americana, m'havien d'agradar Sonic Youth perquè era com, hòstia, no te gusta Sonic Youth? De què mundo vives,
1: sí, no?
2: Però Planetas era com l'opció espanyola de renou, de guitarres fregides, i era com, hòstia, que no els entenc, no? Però després amb el temps sí que veus el que són, qui són, són molt més que un grup de música, vull dir, és pues, una cosa generacional, és un... Les cançons ja sobrepassen totalment lo que és un grup d'indie a l'uso, no? O sigui, ja és molt més... És com... potser sona una mica bèstia, no? Però és un poc com Oasis o com aquests grups que són ese grupo, no? I
0: sí,
2: per
0: sí.
2: Molta gent, Los Planetas són ese grupo. Així que, bueno, els veurem, mos veurem ses cares dissabte.
1: A veure que, bé, això és una percepció personal, Lluís, però pens que Granada i també ses illes, en aquest cas Mallorca, tenen un punt de connexió, no? A Granada també hi ha grups boníssims, se troben un poc en aquest extraradi de ses grans ciutats, com nosaltres.
0: A Granada aixeques una pedra i te surten quatre bandes d'indi.
1: Però són molt bones, vull
0: I
1: dir que...
0: I són molt bones, sí.
1: No són sí. Com les altres, no?
2: No, tal vegada, pues sí, són aquests punts geogràfics, tal vegada, no? O sigui, jo què sé, és que a Palma igual, a Palma... jo que he tingut la sort de girar i d'anar pel món i d'anar per tocar per tot Espanya, i la gent quan te xerra de Mallorca és com, ostres, Mallorca, sí, sí, oh, Sexy Shady, Frankenboot, i te citen grups de les Valendas, Sunflowers, vull dir, són aquests punts geogràfics pues que mira, pues algo passa que fa que hi hagi bona música. Seattle, Liverpool, Palma de Mallorca, vull dir...
0: Ahí estamos.
1: Clar, Los Planetas també tenen en Eric, molt destacat, i bé, i en Jota, que continua mantenint aquesta actitud un poc en contra de tots,
0: de tothom, d'ell mateix, de vegades. Jo.
1: Sí, no?
0: Tenc amics comuns i diuen, no, és que en Jota està en contra d'ell mateix, també. Vull
2: dir. Sí.
1: Me'n record
0: Florent, que... Florent, també, que va venir fa un parell d'anys a posar música, ja la mutant.
1: aquella vegada després del concert també varen anar a un clandestino, un bar que s'adreixia a Palma i, sí, sí. I bueno, sí, sí, sí. Va crear la seva
2: aquí
1: història.
0: Efectivament, aquí se van tancar les portes.
1: Però realment, bé, ara que va venir també a tocar a Inca, no? que va fer això de sa banda sonora,
0: també, sí.
1: En Jota va tocar d'esquenes, no? Tot
2: exacte,
1: estens
2: sí.
1: També com a, jo què sé, Miles Davis, no?
2: Un lurrit, un prenyat.
1: Sí, sí.
2: Bueno, però és part de ser, jo crec clar. Que és part de ser imatge i encara que el tio estigui content, pues s'ha de girar, ja l'està emprenyat i és com, bueno, tio, hoy estava bien, però mira, me giro perquè la gent vol veure quan li pego una cosa en el monitor, saps?
1: Perquè però, part bueno. De tu i no me xerris. Però sí, bé, sí, sí. A part de Los Planetas, clar, hi haurà totes aquestes altres bandes, també els concerts previs. Un poc quina és la filosofia que has volgut marcar en aquesta Most Beautiful Days? Quins són aquests days en què anàvem a un concert i passant molt, molt de gust?
2: Bueno, mira, la veritat és que jo, com tu has dit i com tu saps bé, després de molts anys d'estar per Mallorca, d'anar a concerts, tu i jo ens hem trobat un caramull de concerts diferents des de fa un grapat d'anys, coses com, jo què sé, com Waiting for Waits, Sonotone, Fona... Hi ha hagut com una... Sempre hem tingut com una línia d'artistes que han vengut a Silla, que és com, ostres, que bien, no? Venen, jo què sé, Monkey Ranch o Joan Vic també organitzant coses. Uh-huh. Que hem tingut com una línia sempre d'aturada a les illes, o a Mallorca en aquest cas, de grups internacionals que venien perquè feien gira espanyola i feien un day off in Palma. I és una cosa que, encara que segueixi, sí que ha hagut com un... Bueno, com una fluixada de volum, ja sigui perquè no tenim recintes més petits com podria ser Sonotone, o perquè les lleis canvien, o perquè la gent ja s'ha cansat de gastar d'obbes i dur artistes que al final pues, som 50 persones volant-lo, no? Sí. Però jo volia retomar una mica aquesta filosofia de... Pues, van endur Red Cross fa un parell de mesos, que són artistes... Pues, qui està allà i qui va anar a veure-los sabia qui eren, no? I era com, ostres, estan Red Cross aquí, no? Uh-huh. Tens aquí gent que ha tocat en Beck, que ha tocat en Nirvana, mites, vius, tocant aquí en el Grammy. Pues era un poc aquesta part d'il·lusió desmesurada de, ostres, que a la fi puc fer aquestes coses jo amb el suport de Rubio Produccions de darrere, amb un dobbes, pues... intentar fer que aquest dobbes no sigui puesto en balde, i sí que estem donant passes molt petites, perquè en el final sí que t'ho dones compte de que som una minoria, de que potser som 150 persones que anem en aquests eventos, i que fer un festival és molt arriscat, perquè, clar, aquí sumes caché de Planeta, més caché de Nid Suite, més un caché internacional, vols per 10 persones, hotels, Mallorca, que no és barato... I al final te dones compte de que, bueno, és un risc, però és un risc que o ho feia ara, perquè m'ho van donar aquesta opció, o jo no sé si ho hagués pogut fer més endavant, ni sé si farà una segona edició,
1: esperem
2: ni
1: que
2: sé
1: sí.
2: Si, ho farem més per pobles, no sé, com molts de plans, no? Però la idea era aquesta, fer coses petites, fer coses guais, grups internacionals que normalment no venen... Això és un poc la filosofia resumida molt ràpid.
0: I de grups internacionals que normalment no venen, com a Lemon Twigs.

0: Idòs, música dels Lemon Twix, que és aquesta banda internacional, arriba de Nova York, preparen ara també una gira per Japó, i la veritat és que, clar, no pot faltar, Lluís, a un festival, una banda internacional, en aquest cas, també amb aquest carisma, amb aquest extra que duen també els Lemon Twix.
1: Lemon Twix són increïbles. Són increïbles. Són una banda... De fet, de tot el que estem preparant, de proves de so, de lo que demana cada grup i tot el rotllo, Lemon Twist són el grup internacional que, en teoria, hauria de ser un poc més... Bueno,
2: los divos.
1: Les narices.
2: Sí, sí, los divos.
1: Pues aquesta gent demanen dos amplis, un kit de bateria bàsico, un ampli de bajo, i prova de sonido la fan en 20 minuts. Vull dir...
3: I una botella bourbon, gent... ni això.
1: És que res, tio. Aquesta gent són...
2: Ja duen el bourbon de casa.
1: I són, sí, ho duen ficat a dins. No, no, de fet, és curiós, perquè varen demanar el rider inicial de l'Hospitality, varen demanar tequila.
2: Sí.
1: Jo crec que el millor, perquè a Espanya, no sé, varen fer un mix ahir de tal, i fa dos dies varen rebre un mail que posava mira, canviamos el tequila por una botella de Ribera del Duero.
3: Ah, molt bé. Pensa. Bueno, és que digui-li, tu que xerraràs amb ells, que tenim també vins de les illes molt bons.
1: Sí,
3: eh?
1: No, està clar.
0: S'han ubicat un poc.
1: Sí, li ficarem un vi d'aquí, claro.
2: Ah, que bé, que
1: bé. Sí, sí. I unes herbes, per supuesto.
0: Uah. Home, idò. Sí. Bé, tot començarà a partir de les 6:30 amb Bunny B Sweet, a les 8:30 actuaran de Lemon Twix, a les 10:15 estan previst Los Planetes, i bé, això un escenari, llavors hi ha un altre escenari que també s'aniran alternant les actuacions de Germán Salto i de L.A. de Voltros. Lluís, què fareu Voltros?
1: Pues passar-ho molt bé. Jo aniré bastant de bòlit, perquè...
3: Sí, això t'anava a dir. Tendràs temps de pujar-te a l'escenari.
1: Sí, sí, sí, jo pujaré com pugui i tocaré una horeta. I seguiré con lo mío. Vull dir, està director del festival i un pont de producció i a més, pues ja vaig de cul, serà malament ara, avui, a 4 dies, imagina't, el dissabte, si no plou, que no, espero que no plogui, així que...
0: Què passaria si plogués?
1: Paraguas i catius.
0: Ah, molt bé, l'escenari està tapat.
1: És cobert, l'escenari, sí. Però bueno, que espero que no sigui un diluvi universal, si plou, i si no...
3: Més èpic, si no? No? Jo he estat a un concert de Prodigy, el darrer que feien abans que Morrison Flint a les Illes, està claríssim, i des de res de l'estat espanyol, i plovia a març, i va ser increïble. Allà, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Valor añadido.
3: Valor añadido. O sea, és una experiència, vendemos experiència.
1: Un plus en el ticket, sí, sí.
0: Lluís, hi haurà DJ abans o després? Vols donar alguna informació pràctica, ara que molt de pares van amb els fills? Ho recomanes?
1: Jo recomano, pues, a les 5:30 comença Germán Salto. Crec que a les 5 obrin portes. I jo recomano estar des del principi. Germán Salto és increïble, ha fet un disc increïble.
3: A quina hora obriu portes, Lluís?
1: A les 5.
3: A les 5, crec, molt
1: sí.
3: Bé.
1: Val, sí, 5:30 comença en Germán Salto, després en Suí, després jo.
0: Un poc d'en Germán Salto, que tal vegada ets artista manco conegut de tots.
1: Germán Salto és un tio, és increïble, sí, és increïble. Jo estic totalment enamorat del seu disco nou, que es diu Ojo de Bife, que recomano 100%. Unes melodies, unes textures, la composició, les guitarres, les melodies seves, les harmonies... A qui li agrada la bona música... Bueno, bona música, vull dir... Qui tingui aquest gust de música una mica més vintage, un poc més Crevices and Nash, harmonies ben fetes, composicions clàssiques i més, ho fliparà. Vull dir, per jo, no sé si és concert del festival, però és que me fa més ganes veure. No l'he vist mai en directe encara, soy superfan del disco, tengo el disco rebentat en el cotxe, però 100% recomanable.
3: I de 5
1: i... Annie Sweet treu discos d'abans.
3: Això t'anava a dir, hem escoltat-la una mica. 6:30 aproximadament, Annie Sweet.

0: Aquesta versió que va fer Annie B. Sweet, que la va fer tan coneguda i popular com d'ells, presentarà el seu propi treball i fa molt poc va estar també a Mallorca participant en la gravació juntament amb en Santiago Cerón en el disc de Psiconautes. Va-ho coincidir, Luis, amb ella, per casualitat?
1: No, jo no hi era així, però sí, sé que va estar, sé que va fer lo de Santiago, així que sí, ella és meravellosa, el disco nou és increïble, o sigui, és també molt recomendable. Surt, crec que surt el 16, just el dia abans, o sigui, el divendres surt el disco, i 100% recomendable. A part que està com presentant-se gira nova, formació nova, d'un Cristo de teclats i de coses, o sigui, ella és així, vull dir, ella se complica com més pot la vida en directe, fica teclats i són set, crec que són set músics i val la pena només per tot el que dus, les cançons noves i tot el rotllo. També 100% recomanable.
2: Que bé, idò, escoltarem alguns dels seus temes icònics i aquest disc nou, que diuen Lluís Alberto que treu justament el dia abans, o sigui que jornada completa.
0: Superbé, i amb tota sa banda. Com va sa banda anticipada, Lluís? Perquè, a veure, ses entrades estan a 45 euros, que és un preu simpàtic per un festival, però bé, estan amb bé sa banda anticipada? Hi ha algun tipus d'oferta o de no ho sé, de bonus per famílies o alguna cosa?
1: En principi no. Vam fer un preu... És que, clar, tot el festival té un historial. Vull dir, s'havia de fer a Saúl, però en principi teníem un recinte especial preparat, teníem com dos, tres preus diferents, persones... Bé, era tot una història que van tenir un problema en Saúl perquè no el van entendre bé i al final ho hem hagut de passar a Son Fusteret és el recinte, vull dir,
0: ja,
1: està tot preparat, té un espai ja preparat, lo de fer dos preus diferents i tal no tenia molt de sentit i al final ho van deixar a precio único, 45 euros, són 5 grups, o sigui que... Pens que és un bon preu per passar, pues eso, un cap vespre, fins a les 12 del vespre, veiem bona música.
2: Fins a les 12? Ostres, jo esperava que allargàs una mica, ja que me pongo...
0: Hi haurà DJs abans i després, o música?
2: Ja, a les 12 tanco.
1: Hi haurà música i DJs entre i entre. Però després ja t'he dit que acaben els planetes i Son Fusteret s'ha de tancar.
2: Haurem d'anar al clandestí actual, que jo no sé on és, Mònica Borràs.
0: Tu segur que en sap molt de clandestí.
2: No, en el mapa de clandestinos ja se m'han esborrat.
1: S'accepten opcions de...
0: Jo des clandestina d'en Pedro de tota la vida,
2: sí,
0: que encara anaves al banyo a casa seva.
2: Home, clar, els dels telèfons penjant.
0: Era un autèntic clandestí.
2: Que grandes noches, anava a dir noches, però no dir
0: matinades. I Lluís, per acabar, transport públic o algunes facilitats... Bé, hi ha molt d'aparcament, però sabeu si hi haurà viatges especials en bus per recollir la gent en acabar o alguna cosa?
1: En principi, no. No sé si se posa una línia extra. No sé si se va aprovar la de la línia extra.
0: En
1: principi, teníem tot aprovat per la de Saúl, que era molt guai, perquè teníem un servei des de la plaça d'Espanya fins a Saúl, tant de metro com d'autobús. Quan vam fer el canvi, presenta tota la proposta nova, era un poc... Al final era un Cristo. I com hi ha una aturada de bus just davant del recinte...
0: Ja, el que passa és que passa un bus cada hora, ja t'ho dic.
2: Bueno, no disuadeixis.
0: No, el que vull és convèncer perquè reforcin la línia.
2: Efectivament.
0: Ben igual que amb el Mallorca o això, que primer només hi havia un bus i llavors quan té a partir reforcen i hi ha més busos i se promou el transport públic i d'aquesta manera vull que també se fomenti cap a Son Fusteret.
2: Lluís Alberto, moltes gràcies per organitzar aquest festival Arro, gràcies per estar avui a l'Aviador. Volem acabar amb L.A. Storms te va bé, que és allò que volem evitar dissabte, però bé.
1: Sí, justament,
2: Justament.
1: Bueno, menys mal que no has posat el meu disco Amenaza Tormenta. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Lluís, una ferrada forta.
2: Molt bé, dissabte.
1: Gràcies. Adéu, estimat. Adéu.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
5: I avui la galerada té accent irlandès, la dedicam a Colt Toibin.

0: Bon dia, bon Lluís Fortesa, Maria Cuenet, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ara estàvem esperant les gaites irlandeses en aquesta soleà que s'ha marcat el mestre Espada.
1: Sí,
0: no. Has de fer el link.
1: Faig el link. Mira, se diu Despedia i crec que en les novel·les de les que xerrarem avui, d'en Colto i Min, hi ha moltes despedies.
0: Has vist, Lluís, que no confiava. Com no donaves un duro per aquesta vinculació entre Colto i Min i el mestre Espada.
1: Me l'heu fet treure ara de la butxaca, però queda bé. Així,
0: home, és un gran Colto i Min. És vera que ahir no sona pels Oscars? Diu, pels Oscars.
1: No, pels Nobel.
0: Pel Nobel. No és dels noms aquests que... No és el Murakami de Thor. Mm-hmm. Mira, en Carson sí que sonava i l'he guanyat.
1: Sí, i estàs content, això. Jo t'ho volia demanar.
0: Jo és que, a no ser que sigui coses molt concretes, me'n vaig alegrar d'en Cotzi perquè coneixia bastant, me'n vaig alegrar molt de John Foss perquè és del gremi, és dramaturg, i ja està bé, no?, que li doni... ara me sortia d'en Pinter, també vaig alegrar molt. Mm-hmm. Per lo mateix, però no... És un poquet igual qui guanya el Nobel.
1: Bueno,
0: tinc aquesta cosa que quan li donen un que el tens en el prestatge, dius, ah, mira...
1: És això, te fa sentir un poc més satisfactori.
0: Sí, no? Quan li donen a algú que no coneixes de res, que també m'ha passat, pues dius, vinga, pues el descobrirem.
1: A mi gairebé sempre me passa que no els he conegut de res.
0: Ah, sí?
1: I que te l'he dit, ah, bueno, mira, sé qui és.
0: Pues mira, un pretext per descobrir-ho.
1: Sí.
0: Però Colto i Min és molt conegut, molt llegit, també molt venut, o sigui,
1: sí,
0: ben molt d'exemplars, i a més és bo.
1: Exacte, crec que és un d'aquests exemples de que lo mainstream també pot tenir molta qualitat, o que la qualitat també pot ser mainstream, no? No dic que sigui mainstream, però sí que això és un autor que ven molt, que fa històries molt properes, no? I avui realment, més que de la seva persona i obra en general, perquè és bastant extensa i té varis temes amb els quals dedicar-los diferents programes. Volia xerrar des Díptic, que conformen la novel·la Brooklyn i Long Island, que Brooklyn la va escriure el 2009 i Long Island el 2024. Que, és a dir, hi ha bastant d'anys, no? 15 anys de diferència.
0: Sí.
1: I, de fet, ell no tenia pensat escriure una continuació de Brooklyn, però diu que quan s'ha estrenat la pel·lícula, perquè s'ha adaptat al cine...
0: Sí, sí, sí. És que la pel·li l'he vista, però no he llegit Brooklyn. En canvi, Long Island... L'he llegit, sí.
1: I d'això, quan s'ha estrenat la pel·lícula el 2015, que la dirigeix en John Crowley, la participació, que, clar, el van convidar a anar a bastantes projeccions i col·loquis, i diu que participant en els col·loquis li va tornar a venir com... va tornar a aflorar aquesta energia que l'havia duit amb la història de Brooklyn, la història de Nailis, que ara explicarem, i a partir d'aquí és quan li va venir la idea d'escriure Long Island.
0: Efectivament, agafa el personatge d'Ailis Lacey i...
1: Exacte.
0: I li dona com una altra vida, no? Una altra...
1: Sí, la descobrim 20 anys més tard, però per això començarem amb Brooklyn, no? Que Brooklyn Clean és història de Nailis Lacey, una jove irlandesa d'Enniscorthy, que Enniscorthy és el poble natal d'en... Bé, la vila natal d'en Colto i Min. I sense haver-ho decidit gaire, se troba migrant a Brooklyn, perquè sa mare i sa germana li han muntat tot, i allà comença fent feina una botiga i estudiant un curs de comptable. Mentre està allà, ja passa una desgràcia que no desvalorem gaire, i que la fa tornar un estiu a Irlanda. I aquest retorn a Irlanda li trasbalsa un poc sa vida que duia fent a Estats Units durant 2 anys, no? I ha de prendre una decisió. I acabam amb això, sabent quina decisió ha pres, però no les conseqüències d'aquesta decisió. I en canvi a Long Island la trobam 20 anys més tard, quan ara ja veient les conseqüències d'aquesta decisió. Ha estat 20 anys als Estats Units sense tornar a Irlanda i també, per un altre esdeveniment, torna a Irlanda i torna a reenganxar una mica amb aquell estiu que havia deixat mig obert, no? És a dir, són dues novel·les que se centren molt en l'experiència de migrar, no? I si me permets llegir un fragment,
0: i
1: perquè
0: tant,
1: crec que és un fragment que crec que tothom que ha tingut l'experiència deixant enrere la vida com coneix, els amics, la família i tota aquesta...
0: En aquest cas de Long Island, no?
1: No, és de Brooklyn.
0: De Brooklyn.
1: És de quan Nailis està a Brooklyn i se sent bastant perduda tota sola, diu així. Diu, aquí ella no era ningú. No era només que no tingués família ni amics. Era més aviat que se sentia com una mena de fantasma en aquella habitació. Als carrers per on passava de camí de la feina, a la botiga on treballava. Res no tenia cap significat. Les habitacions de la casa de Friary Street, que això és a Irlanda, li pertanyien, va pensar. Quan s'hi passejava, realment era allí. Al poble, si anava cap a la botiga o l'escola d'oficis, l'aire, la llum, el terra, tot era sòlid. tot formava part d'ella mateixa, encara que no hi trobés cap conegut. Aquí no hi ha res que formés part d'ella. Tot era fals, buit, va pensar. A mi aquest fragment m'ha colpit bastant perquè m'ha recordat molt pues, els meus inicis a Barcelona i després quan vaig fer l'experiència a Itàlia, de que hi ha un moment donat que dius es que jo som jo i estic aquí, però sense que tot això tingui una memòria a la meva vida, sense que estigui connectat a les persones que estim, és totalment buit, no? I aquest moment de crisi inicial en general, supos que tothom l'ha passada, si no, pues, ben aurat. I després ja hi ha...
0: Però en teu cas eren exilis més o manco consentits i cercats i desitjats. Imagina quan no ho són.
1: Imagina quan no ho són. Això va ser el meu pensament quan vaig estar d'Erasmus a Itàlia. Pensava jo que més o manco això ho he volgut, t'ho dic, també ho vaig fer bastant per inèrcia. Com ho deu viure la gent que no se'n vol anar i que se n'ha d'anar? No?
0: Perquè després hagi...
1: Perquè després damunt els arrabin d'aquesta manera, no? Així que sí. I la traducció és de Ferran Ràfols, que m'encantaria entrevistar-lo un dia, Rafael, aquí
0: I
1: també. Ho provarem, eh?
0: Perquè... són ordres. Basta que contactem amb ell i que mos digui que sí.
1: Sí, perquè ha traduït moltes coses que llegesc. I està publicat per Amsterdam. No hi ha molta cosa en català de Conto i Vin, tot i que n'hi ha bastant, però no tot. Tot i que ell xerra català, ho saps? Que en Conto i Vin xerra català.
0: Sí, ara que ho dius, sí. Ho sé per la meva amiga Carlota, que és una de mos està escoltant i que és molt fan de Conto i Vin, i crec que m'ho va dir ella qualque dia.
1: Ell va viure, just després d'acabar d'estudis a Irlanda, va viure entre el 75 i el 78 a Barcelona, i li va dedicar un llibre que se diu Homenatge a Barcelona.
0: Efectivament,
1: que, òbviament, mos fa pensar en Homenatge a Catalunya de Norwell, però és diferent. I també la seva primera novel·la, The South, està inspirada en aquesta estada a Barcelona. Xerra català amb fluïdesa i té una segona residència a Pallars.
0: Que bé, que complet, no? El Boden Toibing.
1: Sí, sí,
0: vamos bé. I que li donin ja el Nobel d'una vegada.
1: Clar, que li donin el Nobel a una persona que xerra català. Jo crec, no
0: I,
1: sé
0: a més,
1: si...
0: comença a tenir ja una edat gairebé provecta, o sigui que és el moment. Sí, jo t'he de dir que Brooklyn no l'he llegit, ja t'ho he dit abans, però Loca Isla me va generar... Hi ha una paraula molt que jo m'agrada molt en castellà i no trob mai en català el seu... el seu part, no? La seva... que és desassossego. Me va produir molt de...
1: A mi també.
0: Bueno, desassossec deu existir, perquè si existeix sossec, deu existir desassossec, però...
1: Mira, jo són dues novel·les que m'ho he passat molt bé i ho he passat molt malament llegint-les a la vegada.
0: Sí.
1: Perquè hi ha tota aquesta cosa de... Ai, per què no? Jo penso... Ell fa el contrari que na Jane Austen, no? Na Jane Austen va tenir sabeu que un amor que no va poder acabar bé o que no va poder ser, i per tant va decidir que les seves novel·les... acabarien, tindrien un final feliç per revertir la realitat, no? Ei, bé, no sé com és la vida íntima d'en Conto i Vin, però ostres, és que te queden totes les ganes de veure un final feliç, no?
0: Una sí. Mica.
1: Per mi és que, esclar, són novel·les on el silenci és superimportant. Tot allò que no mos hem atrevit a dir que hagués pogut canviar la nostra vida i com que no mos hem atrevit a dir, no ha arribat, no ho han tingut. Si travessa molt les conseqüències de no xerrar, de no expressar el desig, aquests amors, això, que són quasi possibles, però al final se frustren, i se frustren principalment tant per lo que no t'atreveixes a dir, com, bueno, que si no t'atreveixes a dir per les convencions que hi ha i per les conseqüències socials que podria ser.
0: Totalment.
1: Dir-ho.
0: I saps que m'atrapa molt els personatges que no estan a baix el focus, a primera línia de l'argument, no?
1: Per exemple...
0: Que estan passant amb aquests Frank i Rosella, que està passant amb aquests personatges que circunden a Nailis, aliens, allò que és el bessó de la història.
1: Sí.
0: No?
1: I
0: és com un... Bueno, com si fos una pel·li, no? Te vas imaginant allà la doble trama, els ramals distints que al final poden confluir o no, però és bastant interessant això per allò. A la literatura, a l'escriptura d'en Toibin.
1: En Conto i Vin. Sí, sí. Sí, tots els personatges tant si tenen més foc o com si no són bastant complets psicològicament. I no hi són per fer bulto, no? Com que tenen... mostren una part del món diferent. Tant a Brooklyn com a Long Island, tota la família italiana, no?, d'Antoni, de la parella de Nailis. Sí, t'obre tot un altre...
0: Un altre món,
1: exacte. Després també a Brooklyn, quan ella viu a una casa d'hostes, no?, amb altres dones, també, que cada una ve d'un lloc o altre, i també els univers que se crea en aquesta casa, bastant hostil, realment, però... En poc te deixa clar tot l'univers.
0: I què més?
1: No, res, que també pues, mos deixa molt... a través de les novel·les pues, podem veure bastant bé la societat irlandesa, no? Que, òbviament, és una societat particular, però com totes les societats que, per lo que sigui, estan una mica més tancades, passa el mateix que per tothom, que viure fora de la convenció és massa...
0: És molt massa catòlica, clar. Exacte. El pes de la religió. Mm.
1: I que té molt de pes es que diran i es tenir un bon lloc, no? I que xerrin bé de tu dins el teu poble, la teva vila, etc.
0: Estava cercant si Long Island és la darrera que ha publicat en Toyin. Jo diria que sí.
1: Jo diria que sí, perquè és del 2024.
0: Per això, jo crec que no ha tret res més.
1: No. Va treure un assaig no fa molt. O, bueno, se va traduir, perdona, que no és el mateix. Mm-hmm. No és el mateix ritme.
0: Mm. Bé, pues, esperam a la pròxima, no?
1: En tot cas, sé que quan va voler escriure Long Island, també ho va voler fer com un exercici de poder escriure una novel·la amb una bona trama, perquè estava com una mica detectant que les trames bones i on una acció d'una conseqüència, etc., s'estaven quedant per les novel·les de misteri policíaques. I va voler com
0: recuperar-les. És una bona reflexió, aquesta. Sí. Sí, és veritat que hi ha molt de llibres cada vegada més que no hi ha, diguem, una trama.
1: Exacte.
0: Hi ha reflexions, hi ha un viatge, moltes vegades psicològic, dels personatges, però no hi ha allò de...
1: Una trama, ha passat això i després això.
0: Sí, de vegades se troba a faltar, no? Molt bé, Maria.
1: Res.
0: Mira, quina secció més guapa ens ha quedat, no?
1: Sí.
0: Bueno, t'ha quedat.
1: No, ens ha quedat.
0: Estic aquí d'apuntador, pràcticament.
1: Ens ha quedat. Ho recoman molt.
0: Tornem a posar la despedida, no? Que l'hem sentit només un poquet. Vinga, fins dimarts que ve.
1: Fins dimarts que ve.
0: Canviant d'horari, comences tu el programa, no?
1: Començo
0: el programa. A les 10, Maria Cuenet, amb els llibres.

0: IB3 Ràdio és memòria. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres, a les 10 del vespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i Mònica Borràs.
1: Agafam el número 8 com una mena de talismà perquè són 8 produccions a la secció oficial per omplir una 8a edició del festival Arrelat a l'actualitat, els temes que marquen el ritme d'una actualitat evidentment convulsa. El Majordox, el Festival de Cinema Documental de Mallorca, tindrà lloc entre el 9 i el 14 de novembre, a Palma concretament, i té un lema, El món en flames. Avui n'avançam els detalls.
2: امروز 17 سالم شد.
3: میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم و تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم. ولی اون ازم خیلی دوره. اون اتریشه.

0: Així sona Fox Under Pink Moon, que és precisament un dels documentals que està en la secció oficial. Saludam ja el director del festival, Miguel Ek. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Un lema que s'explica tot sol, un món en flames, però que vull que m'ho expliquis tu, perquè has triat un lema i per què aquest.
1: És la primera vegada que tenim com un... una frase així que representa l'edició. Són molts els motius. De vegades la gent se confonia i pensava que com fem un foco professional, les pel·lícules estaven triades per aquest foco, no? El so, el muntatge, i realment mai ha estat així. Va ser una coincidència també de que com cada any convidam una pensadora a xerrar d'un tema que mos interessa, i enguany me vaig topar amb el llibre de la Natàlia Castropicón, que es diu... com és?
0: El tinc aquí també, sí. La punta de la llengua, ai, però ara t'ho diré. Sí.
1: La fiesta del fin del mundo. La fiesta del fin del mundo, Apocalipsis cultural, que és un llibre d'una pensadora menorquina que viu als Estats Units i que va fer com a tesis i que va estar el Premi Anagrama d'Assaig de l'any passat. Un llibre que xerra de justament aquesta idea apocalíptica de quan el món sembla que se'n va a la merda, no? Que quan cada vegada que fas el mòbil l'obres i mires el que està passant, dius, això, què més ha de passar, no? A nivell climatològic, a nivell guerres, desplaçaments...
0: Odi, crispació.
1: Exacte, són tantes les coses que ja realment no pots aturar. I justament xerra d'una cosa que ens va agradar molt, que és aquesta idea com a de celebrar, de fer una festa per pensar, quan tot sembla que se'n va que se'n va a la merda, celebrar-ho, per pensar quin futur volem, perquè realment no serà el final, la vida continuarà, i com imaginem aquest món, no? Quan tot sembla que s'enfonsa. Aleshores, aquest món en flames, que justament ho vàrem pensar quan tot Espanya estava en flames, tampoc és que no era el títol més idoni, però sí que pensàvem aquesta idea com a de convulsió, no? I de combustió, alguna cosa que s'està com a cremant, i quines seran les cendres, què farem amb aquestes cendres. I realment, totes les pel·lícules, d'una manera o una altra, parlen de descriuen un món en flames des de perspectives més socials, ètiques, migratòries, etc. No?
0: Després, ara parlarem de la secció oficial i d'aquests temes, d'aquestes temàtiques, no? que transiten, que travessen els diferents documentals, però te vull fer com una reflexió prèvia. Ets plenament conscient, tu més que ningú, d'allò que costa mantenir un festival 8 anys, i més encara si és un festival de documentals, un gènere, diguem, minoritari, que no genera, diguem, grans traspassos de dobbers i de públic, però ben cuidat i dimensionat. Jo me'n record que diverses vegades que has passat pel programa has dit no vull créixer més, no vull que això se me'n vagi de les mans, està bé així, i així se manté.
1: Sí, perquè és que si no ja deixaria de ser la proposta. Vull dir, hi ha molts de festivals que proposen moltes pel·lícules. Crec que el gran problema aquí és, ho parlàvem abans de començar, no? És poder tenir disposar del temps per deixar que aquestes pel·lícules te puguin atravessar a una sala de cinema on el so i la imatge, la foscor també, i la impossibilitat d'agafar la petita pantalla és la que fa que aquesta pel·lícula realment t'atreveixi i te quedis amb ella i la puguis saborejar a dies, no? Pensam que no hi ha alternativa a aquest tipus. Vull dir, aquestes pel·lícules necessiten ser vistes així, o si no, segurament no causaran l'efecte que s'espera.
0: Clar, tu llegeixes els arguments, la sinopsi d'aquests documentals, de la sessió oficial, i una cineasta immigrant de Bielorússia, però que viu un poble remot de Kirguistan, una artista afganesa de 16 anys que intenta fugir de l'Iran, la mina més antiga de Bolívia i tot el drama que un se pot esperar que succeeix allà, és a dir, immigració, gent que viu unes marges, i un poquet aquest és el fill, jo supos que cercaves, no? Que cercàveu.
1: Sí, però...
0: De xerrar de temes que ens interpel·len, en realitat.
1: Mira, t'he de dir que els temes ens interessen manco que les mirades.
0: Clar.
1: És una qüestió de mirades. Perquè, efectivament, si tu llegeixes aquesta sinopsis, dius, ostres, vaja, tostón, vaig anar
0: no, al cinema a sofrir. Jo estic encantadíssim
1: clar,
0: aquesta sinopsis. Però,
1: clar, però és veritat però és que d'alguna manera els drames llegits en una sinopsis són durs, no? Crec que lo més rescatable i lo que fa que aquestes pel·lícules són a Major Dogs és que hi ha una recerca per part dels autors de trobar la poètica dins d'aquestes històries, no? I, mira, ara esmentaves a Fox Under the Pink Moon, és una pel·lícula gravada tot amb un mòbil d'una noia de menor d'edat que està escapant d'Iliran i grava tot amb un Samsung, però grava... d'alguna manera, filmar és una forma de transcendir la dolor que l'envolta i també, a més, ella és escultora, per tant, la creació pictòrica i escultòrica és una forma també de resistir a lo tràgic de la vida, no? I aquesta poètica és la que fa que, d'alguna manera, l'experiència que tu tinguis com a espectador això faci que sigui més una problema més des de l'emocional i lo sensorial i no tant des de la qüestió temàtica.
0: Aquesta fragmentació, no? Perquè parla molt també d'allò que no grava, allò que no pot enregistrar, el Clar. Que passa entre gravació i gravació, que és al final el que tu veus, no? Després d'un muntatge, òbviament. Vull dir que molt interessant, Fox Under the Pink Moon, que és un dels títols. Clar, hi ha pel·lícules en segell, diguem, d'Iran, de Kirguistan, de Brasil... Com arriba en aquest títol? Quines són les fonts que te nodreixen, diguem, dels documentals que finalment se projecten al festi?
1: Doncs mira, durant anys teníem una convocatòria oberta, vàrem arribar a rebre uns 700 documentals, que imagina't que triar 8 pel·lícules entre 700 és un acte de renúncia tan dolorós que vàrem... I també que la logística tampoc ens permet sostenir això, vàrem optar enguany per primer pic perquè cada un dels 4 programadors, que tenim una programadora de Moçambic, Nara Sousa, un de Portugal, una italiana catalana i una xilena cubana castellana, aquestes 4 programadores seleccionen 25 títols cadascuna d'allò que més els ha agradat del darrer any del circuit de festivals. I amb això compartim totes aquestes pel·lícules i a partir d'aquí anem fent com una criba paca, fins que arribem a aquestes 8.
0: Que bé. També tenim curtmetratges en segell de les Illes, que també traten temàtiques molt actuals, com la salut mental, o el món rural, que està en crisi des de...
1: O la recerca de la vivenda, també.
0: Efectivament, l'habitatge, el gran temazo. Clar, 11 curtmetratges que en aquest cas no competeixen, simplement se mostren, se projecten?
1: No, competeixen el millor curt. El millor curt. L'any passat, per exemple, van tenir una pel·li de la Maro que es diu Vida Injusta, que va guanyar, sí. I després ha continuat un circuit molt interessant.
0: I acaba de guanyar Arjova.
1: Arjova, ha estat a Menorca, ha viatjat bastant. Doncs són 11 curtmetratges en guany. Són projectes que hem acompanyat des del principi, perquè són òperes primes de cineastes d'aquí que fan la seva primera incursió en el curtmetratge documental. I són pel·lis que estan molt contents de que es presenten per primera vegada aquí. I que més tenen tots ells, jo crec que han entès perfectament l'esperit Major Dogs, perquè són pel·lis molt autoral, molt arriscades. Si juguen la pell, surten ells totalment exposats, són pel·lis molt potents.
0: Parlant de Jean-Gabriel Perriot, que serà el convidat d'Ono, i també de Natalia Castro Picón, que has parlat, l'has esmentat abans, perquè serà la pensadora, diguem, convidada, perquè has triat en Perriot.
1: Jean-Gabriel Perriot és un cineasta francès que fa molt de temps que seguim, és probablement un dels cineastes contemporanis més interessants i que juga justament amb la materialitat, amb l'arxiu, per redimensionar-lo i fer-lo present amb històries que aparentment venen de lluny, però que continuen ressonant avui en dia, no? De fet, la pel·lícula inaugural, que serà Un genès alemant, una joventut alemana, sí. És una pel·lícula que utilitza arxius dels anys 70, quan una part de la joventut alemana es va revoltar davant una situació també de penosa socialment, com podria ser avui, per decidir, sortim al carrer i anem a fer la nostra revolució, no? I és una pel·lícula que fa reflexionar sobre aquest desig de canvi, sobre l'ús de la violència, sobre el poder empoderador de la joventut, no?
0: I que té el ressò actualíssim de les revoltes a França,
1: totalment.
0: Dels estudiants.
1: No sabíem encara que hi hauria això, però mira, de vegades les casualitats fan que sigui una pel·li total... I és una pel·li que és del 2015, però la veus i és un document totalment contemporani. I a més, ell fa un muntatge molt, molt contemporani, molt modern, molt de travessar-nos, no? Molt, molt majordocs. A més, ens donarà una masterclass l'endemà per explicar més d'aquests processos de treballar amb la memòria. I la Natàlia, com et dic, va ser una lectura que va venir una mica així com a de sopetón, però ens va agradar molt que el fet que fos menorquina, una menorquina que no havia presentat fins on sabem físicament el seu llibre aquí a Mallorca, malgrat ha estat Premi Anagrama d'Assaig, i tenia moltes ganes de que vingués aquí, de que d'alguna manera cada pensadora que convidam partem del seu llibre, però ella també se farà ressò una mica de lo que són les dificultats de la creació i les crisis culturals també molt vinculades a la creació de cinema.
0: Han parlat dels protagonistes, han parlat de la secció oficial dels curtmetratges de les Illes, que opten a premi. Hem parlat també de les ubicacions on se podrà veure Mallorca 2 entre el 9 i el 14 de novembre.
1: Doncs aquesta edició, per primer pic, ho concentrem tot a l'escorxador. Per tant, estarem a Cine Ciutat, tant al dematí com a l'hora baixa. Encara estem... acabem de decidir algunes dels espais concrets on farem tot, però, evidentment, les pel·lícules seran a les sales de cinema de Cine Ciutat. Per tant, si veniu per allà, tindreu tota la informació i mos veureu allà. Tant al dematí com a l'hora baixa estarem...
0: Del 9 al 14, amb un parèntesi, i no podria ser d'una altra manera, perquè un festival tan vinculat a l'actualitat, diguem que respecta aquesta vaga general de dia 11. Per tant, d'aquest dia no haurà...
1: Aquest dia reflexionarem d'una manera més... intentarem que fer alguna cosa així col·lectivament i segurament sortiran converses perquè tindrem molts de convidats i cineastes per Mallorca i segurament tindran ganes de continuar parlant i aprofitant aquesta jornada tan especial. Però sí, aquest dia no hi haurà pel·lis.
0: Me deixes demanar-te, sortim una mica de la teva vessant com a director del Majordocs per Amílcar i anem a la teva faceta de director, de creador, perquè, bueno, jo no sabia, però m'acabes de contar que anau a Cabo Verde a presentar-la, que és allà on té més sentit, no? Sí, sí, cap. La història d'Amílcar Cabral, un revolucionari, un pensador, un dels grans homes de l'Àfrica de dècades anteriors i d'aquesta descolonització, de lluita contra la colonització, no?
1: Doncs sí, amb Amílcar continuem fent una ruta per festivals, ja portem uns 50 festivals... una decena de premis. Realment estem com a molt, molt, molt satisfets de la rebuda de la pel·lícula. S'ha estrenat en sales ja comercials,

0: aquestes per reflexionar. I dies després l'estrenem a Portugal, per tant serà també...
1: L'altra cara de la moneda.
0: L'altra cara de la moneda serà el DOC Lisboa, que és el festival més important que hi ha a Portugal de pel·lis, i també serà un moment molt especial perquè Portugal és un país que, malgrat té aquest passat colonial, porta molt de temps ja reflexionant sobre el seu passat colonial, obrint el seu calaix de traps bruts i mirant això amb, crec que, molta valentia. Per tant, serà també un moment molt especial.
1: Quina responsabilitat, no, Miguel, anar a la terra de Milcar i... Perquè, clar, supos que han vist el documental, doncs, la filla i els seus camarades, algun d'ells com a mi, no? Però no és la mateixa, diguem, un grup reduït que mostrar-lo a un públic en general, no? I que han conegut o que han llegit o que han estudiat el personatge.
0: Totalment. Jo sempre ho dic. Crec que estic una mica legitimat per passat una dècada endinsat en el món de Milcar, però també sento com que...
1: I que has viscut a Cap Verd.
0: Sí, però això no tant. És més aquesta idea com a, clar, de... home blanc retratant un dels grans panafricanistes és una responsabilitat efectivament molt gran. A mi m'ha tranquil·litza el fet de que la meva coproductora capverdiana estima moltíssim la pel·lícula, l'està oferint i venent per tot arreu, i per tant això me tranquil·litza. Però bé, no deixa de ser una pel·lícula problemàtica, però és una pel·lícula neocolonial, és una pel·lícula feta per blancs amb pasta europea, i esperant també que aquesta pel·lícula pugui ser l'origen de més pel·lícules sobre Amílcar Cabral, sobre el panafricanisme, sobre la història d'Àfrica, i ara ja sí, amb un accés més... més fàcil als arxius, no? Perquè els arxius fílmics amb els quals s'ha fet aquesta pel·lícula estan a Europa, són caríssims i ells no poden accedir.
1: Amílcar, el documental que ha fet Miguel Ex sobre Amílcar Cabral, després d'aquest recorregut per festivals, per cert, en plataformes, tornarà aquí? Sabem ja quina és la projecció que tindrem pública?
0: Encara no ho sabem, perquè clar, és que... té pinta de que farem festivals durant uns mesos més, però sí que la idea, evidentment, és que vagi a plataformes perquè sigui accessible per tothom, i també, evidentment, serà a IB3, que és una ha participat d'aquesta pel·lícula. Per tant, amb moltes ganes de que la pugueu veure aquí, també a casa vostra.
1: Miguel Ech, director de Milcar, que continua de festivals i amb molt d'èxit, i també director d'aquest Majordocs, 8a edició del 9 al 14 de novembre, a l'escorxador ja a Cine Ciutat. Moltes gràcies per estar aquí a l'Aviador, Miguel.
0: I gràcies per donar veu.
1: T'agraden Los Planetas o què?
0: Sí.
1: Sí? Pues anem a acabar avui en Los Planetas. Cumpleaños total, ja sabeu que som el cap de cartell d'aquest festival de Most Beautiful Days que gaudirem dissabte a Son Fusteret. La música de Los Planetas acabant per avui. Ens escoltam demà. Vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

0: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Acabem de començar una nova edició de l'Eclèctic, avui amb una sessió que transitarà per el country folk i la tradició del bluegrass. I és que la cantant canadenca, Bella White, acaba de llançar el seu darrer àlbum, Among Other Things, el seu segon treball, amb el que es confirma en tot un referent del gènere, tot i que es tracta d'una cantant original de Calgary. 3 anys després del Just Like Living, el seu debut discogràfic torna a encapçalar les llistes de l'Americana Music.
1: Well, I fled the town

my voice? Was I just something to look at?

Als 8 anys tocava la guitarra i després s'interessà per el banjo amb la idea d'experimentar en aquest segment musical. Sempre des d'una perspectiva lliure i sense lligams amb altres conceptes, Bella White apostà per la llibertat compositiva. Among Other Things sorgeix de la col·laboració amb Jonathan Wilson, qui és el responsable de la producció de l'àlbum enregistrat als Five Stars Studios. Un disc sense pretensions aparents, amb el que dona una passa més enllà de l'anterior producció, mostrant una musicalitat country atemporal amb delicats arranjaments i instrumentacions curioses. El tema amb el que encetàvem la sessió de l'Eclèctic era The Way I Oughta Go. Després, amb sentit, Flowers in My Bedside, i ara vos proposo dos temes seguits. Dishes i Break My Heart.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Among Other Things, el nou treball de la canadenca Bella White a l'Eclectic. Un artista, cantant i multiinstrumentista de 22 anys que va créixer amb el country clàssic i la música antiga, que descobrí per primera vegada gràcies al seu pare, natiu de Virgínia, i que tocava amb bandes de bluegrass pràcticament per tot el món. Marilyn és el tema amb el que hem recuperat la sessió després de la breu parèntesis per a consells publicitaris. White es mostra senzilla i directa. De fet, totes les cançons de l'àlbum són originals, interpretades d'una forma transparent. Seguim amb Numbers i Rhododendron.

Country i folk music a la sessió d'avui de l'Eclèctic, perquè visitem totes les músiques amb aquelles propostes que ens semblen prou interessants per a trencar el silenci i enriquir l'espai sonor. Avui ho fem amb Eamon Coder Things, el segon i més recent treball de la cantant canadenca Bella White. Cada cançó, un univers, i un univers homogeneïtzat per una veu dolça que canta amb el mateix accent, la melangia, com també la denúncia. Numbers i Rhododendron són els dos temes que acabem de sentir. Ara, per tancar aquest segon bloc, sonarà Worth My While.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

És el seu segon àlbum i podrien considerar que la seva confirmació com a destacada intèrpret i compositora. Una nova veu destacada a tenir molt en compte en el món del country amb aquestes cançons de melodies de to amable, sigui quina sigui la història que ens conti. The Best of Me era el tema que acabem de sentir inaugurant la recta final de l'Eclectic. Ara sentirem Among Other Things, la cançó que dona títol a l'àlbum i també Brock.

Estimats i estimades, a poc hem anat desgranant tots i cada un dels temes que conformen el segon lliurament discogràfic de la cantant canadenca Bella White. I aquest darrer que acabem de sentir ja pertany al seu àlbum debut, el Just Like Living, àlbum que recuperem al final de la sessió per completar l'edició de l'Eclèctic. Ens acomiadarem amb Got It. Eclèctic, de dilluns a dijous, en la millor música a IB3 Ràdio. Ja ho sabeu, aquella per la que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia. Ahir va ser el Dia de la Hispanitat, la Festa Nacional d'Espanya, una diada que commemora el descobriment d'Amèrica per part de Cristòfol Colom. També hem de dir que, si fem un pot d'història, Espanya, la festa ahir també va ser coneguda com el Dia de la Raza des de l'any 1918, per decret d'Alfons XIII i també Antoni Maura. I fins al 1958, que es va canviar la seva denominació oficial per Dia de la Hispanitat. La qüestió, però, és que, a banda de la Hispanitat, ahir també hem de recordar que varen fer festa les Pilars, un nom ben conegut, Pilar. Pilar és un nom que, com sabreu, prové de la Mare de Déu del Pilar, que és la patrona de Saragossa i també de l'Aragó. Pilar és un nom propi femení d'origen castellà que ve d'un pilar, sí, és a dir, d'una columna. Ve d'una columna petita damunt la qual hi ha col·locada una imatge d'una Mare de

Déu a Saragossa. Com que aquella figura és damunt d'un pilar, la santa és coneguda com la Mare de Déu del Pilar. I de pilars, aquí a les illes en troben moltes, sense anar més enfora i vetres tenint a Pilar Seguí, o també la periodista Pilar Rubí. Fins i tot, antigament n'hi havia més. De fet, una de les pilars més conegudes és Pilar Juncosa, la que fou la dona de Joan Miró, que era mallorquina i que se va casar amb en Joan Miró justament ahir va fer 97 anys i va ser a l'Església Sant Nicolau de Palma, on ella era parroquiana d'aquesta església de Sant Nicolau. I llavors Miró i Juncosa van anar de viatge de noces a Pollença. Però bé, Joan Miró i Pilar Juncosa se varen casar el dia del Pilar. Començant.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres vos acompanya de 3 a 5 del capvespre a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui no vull fer mala estrogança, però som dimarts 13 d'octubre, tenim totes les lletres i qui avui les saben totes també són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Un dia més de taula, Maria Pons, com estàs? Ben tornada?
1: Com que dimarts 13, no m'agrada tornar amb aquest dia, eh? No m'ambiento mucho,
0: no,
1: això.
0: No, me sap greu. És una evidència.
2: Clar, anem que és dilluns i no és dilluns.
0: No,
2: dimarts,
0: és dimarts.
2: I és 13.
1: Justament.
0: Què hi farem?
2: Bé,
0: sa vida.
2: Som aquí, però.
0: Sí,
1: aquí som.
0: De moment estem bé.
2: Sí.
0: No volem passar res,
3: no,
0: sí, Miquel.
3: No, però ara no.
0: Va bé. No. Tocarem fusta, ferro, allò que faci falta. Benvinguts a tots un dia més. Celestí, tenim un bon grapat de continguts avui. Molta gent que avui vendrà a concursar, que ja són aquí, a IB3, però també altres coses.
2: Això mateix. Idò, i avui parlarem d'una exposició que es diu Vinyetes, una paraula femenina, que està marcada en el festival Comin Nostrum, que s'ha inaugurat, i que recorre 7 dècades, des dels anys 50 fins avui, la presència i l'evolució de les dones dins el sector del còmic, i que es podrà veure a partir d'aquest dijous en el Casal Sollerica.

0: Doncs sí, entre els molts festivals que aquest dia és el Còmic Nostrum, aquest festival de còmic que ja està superconsolidat moltíssim, i ens venen amb aquesta proposta avui al Casal Solleric Celestí, que té molt bona pinta.
1: Amb moltes activitats, i nosaltres des d'aquí, des de Tentol, hem volgut destacar aquesta exposició. Vinyeta és una paraula femenina perquè va sobre l'evolució de les autores en el sector del còmic.
0: Fantàstic. Doncs després en parlarem, però, Maria, avui és dimarts i tenim més temes.
2: Sí, mos toca conèixer un moment Tentol, com cada dimarts, dels oients del nostre programa. Avui mos proposen contemplar la mà.

0: Encara hi ha gent que ha nedat aquest cap de setmana.
1: És que no ha fet fred, tampoc. Per no.
2: Tu... Ha fet bo.
0: Sí, ha fet bon temps. La veritat que sí.
3: Vol dir que encara hi podem anar.
0: Jo, per la gent que ha nedat, jo som friolera. No tinc coratge. Però sí, sabeu que hi ha gent que encara ha nedat i que ha fet molt bons dies per nedar. Tot i que ara, per que s'embruta un poc els temps, encara hi ha gent que aprofita per fer els darrers capficos i avui vos proposarem un nou moment tèntol. Però també tenim un tema del dia avui dedicat a la música, Miquel.
1: Sí, el dedicarem al concert que ha fet aquest cap de setmana Maria del Bar Bonet al Teatre Olímpia de París, més de 50 anys després de la seva primera actuació a la capital francesa, i en parlarem amb el nostre cronista, en Jaume Bernat Adrobé, que ha fet de turista de Morrofí, que cap de setmana hi ha anat fins a l'Olímpia, i també amb el músic Benjamí Salom.

0: de què cantar l'Àguila Noir, l'Àguila Negra, en Abril Mabonet, aquest dissabte?
1: No ho sé.
0: Diumenge va ser.
1: No sé si la va tocar. L'únic que sé és que va fer cançons mítiques, antigues, i cançons del nou disc. Així que va ser un concert diferent en aquell de fa 51 anys.
0: Clar, han passat 51 anys, imagineu.
2: Ja ha anat temps a fer cançons noves, sí, clar. Sí.
3: Però aquesta és mítica. Jo hi vaig néixer amb aquesta.
0: Sí. I com que és una versió...
2: És clàssic, mai fallen.
3: Sí.
0: És una versió, però...
3: Sí.
0: D'aquell clàssic de Navarra, Francesc. I Ana Maria Almàbona té aquesta versió que realment és fantàstica. I després també en parlarem, com dèiem, amb en Benjamí Salom. En Benjamí és un dels músics violinista que va actuar a l'Olímpia amb Maria Almàbona aquest cap de setmana i volen conèixer com va ser aquesta experiència. Però bé, avui també hem de parlar d'història. Vendrà en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera, i avui dedica la seva secció a una peça de roba interior.
4: Avui, 13 d'octubre, celebra el Dia Sense Sostenidors, una iniciativa plena de conscienciació que ens serveix com a excusa per repassar la llarga història d'aquesta peça de roba interior. Amb una

0: Mira, avui, si em tomeu molt de sorpreses, és dia de nodos sostenidos, amb una cosa així, ja dia mundial per tot, ja ho sabeu, doncs aquest també, i parlarem de la història d'aquesta peça de roba interior, perquè, com sempre, tot té la seva història. Dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en tot en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram, @tentolib3, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
4: O sorpresa!
3: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: I de si tot a punt ja ho tenim per aquest programa. Moltes gràcies, Miquel, Maria. Fins d'aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui... avui tenim a les vies de so... Qui tenim avui? Presenta'l tu, Celestiva.
4: Clar. Oh, sorpresa. Ha tornat. En Lluís Fortesa.
3: Oh, Fortesa.
4: Oh, Fortesa. Clar, ha estat en fora, eh? En Lluís Fortesa.
0: Ah,
4: ben,
0: sí?
4: No
0: bon
4: sabem,
0: estat,
4: si ho poden dir.
0: Oh, Fortesa. Ha estat a Itàlia?
4: Sí.
0: Què
4: I ha fet una bona passejada per Itàlia.
0: Que bé.
4: S'ha passejat de punta a punta i ha tornat a una altra punta i... Sí, sí.
0: Que bé, que bé. Quina sort.
4: Sí.
0: Molt bé, idò. Ben tornat.
4: Hi seríem.
0: Lluís, gràcies. Les 3 i 16 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui, que també parlarem d'Itàlia. Bé, d'italià, més bé.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si avui la rabiositat té a veure amb els idiomes, l'italià serà un d'aquests, però molt més, perquè arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idò, i sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una efemèride, perquè aquesta mateixa setmana l'Escola Oficial d'Idiomes fa 40 anys. Són

0: et surt de casa amb intenció de no tornar, en s'esquena carregada de desitjos per demà. En s'esquena carregada de desitjos per demà. Matura França, dues hores et tornà.
1: Així és, avui volen dir que el concurs atendre els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. 40 anys al capdavant del multilingüisme, perquè a l'EOI apuntau, agafau llibreta, si podeu, i si no, se m'amori, perquè s'hi poden aprendre aquests idiomes. Alemany, anglès, àrab, català, francès, espanyol, italià, japonès, rus i xinès.
2: Genial.
1: Que trobeu tot això, i més encara, però els altres són com a més intensius, diguéssim, com a més especials, però tots aquests idiomes podeu aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes. De fet, tenen un lema, és passió pels idiomes, i aquest és molt més que un eslògan, perquè presideix la façana de l'Escola Oficial a Palma, al carrer d'Aragó, i és una declaració d'intencions de la filosofia del centre i també del seu equip, partint de la convicció que una llengua no s'aprèn només amb les regles gramaticals, sinó que l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma celebra 40 anys d'història, més enllà també de tots els diccionaris. Per fer-ho, han organitzat un festival obert a tothom, obert al barri, allà on són, a l'alumnat de totes les promocions que han passat per l'escola i a tota la ciutadania per posar en valor la cultura, les particularitats de cada idioma i allò que els fa especials. Aquesta diada començarà aquest dijous, dia 15 d'octubre, a les 10 del matí, comptarà en la presència d'autoritats, així com també una extensa programació de moltes activitats que s'allargaran fins a les vespre.
3: Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma.
1: I de si l'EOI fa 40 anys, de fet, es va posar en funcionament l'octubre de 1986, per tant, efectivament, fa 40 anys, un centre públic que depèn de la Conselleria d'Educació, Universitats i Recerca del Govern de les Illes Balears, i la seva finalitat és l'ensenyament de llengües modernes. I aquest dijous, com vos dèiem, faran aquesta festa d'aniversari, una festa gratuïta, que hi haurà cultura, gastronomia, música, esports i també benestar en aquesta seu del carrer d'Aragó de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma. Aquesta fita d'enguany, l'EOI la celebra també amb la publicació d'un primer exemplar d'una revista gratuïta que tenen, que l'acaben de llançar i que es diu Mosaic, i on hi tenen cabuda idiomes que s'imparteixen i també totes aquelles activitats culturals que se fan durant el curs i també els eixos vertebradors de l'escola pel que fa a coeducació, però també tenen biblioteca, foment de lectura, intercanvis culturals i programes de formació. Fan moltes coses, avui les voldran conèixer i també, per què no, fer aquesta festa.
2: Exacte, i doncs per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes.
1: Són les 3:21.
4: Tèntol!

I avui que parlam d'idiomes, volem demanar per una expressió relacionada amb un idioma. Bé, amb un idioma o amb una manera de ser d'un país. Perquè avui parlam de suecs. Suec no n'ensenyen de moment a l'escola oficial, crec, però tot pot arribar. I segur que heu sentit a dir qualque vegada l'expressió fet-se et suec. Fet-se et suec és una expressió que no té res a veure en Suècia, tot i que mos hi faci pensar, perquè aquest suec vendria del llatí i de la forma masculina de soca, per tant, no tindria res a veure en Suècia. Però tot i així, la majoria de gent empra aquesta expressió que hem agafat des castellà a fer-se el sueco pensant que fa referència als habitants de Suècia. Per tant, ho farem ben i bé per incloure-la a la pregunta d'avui i precisament vos volem demanar què significa fer-se et suec. Ale.

0: I en viva Suècia tenim tres opcions de resposta. Què significa fer-se et suec, Celestí?
1: I llavors fer-se l'interessant. És una
0: opció. S'ha fet et suec.
1: Sí. Et ser molt puntual, també.
0: Suec,
1: puntual,
0: fets et suec.
1: De rellotge suec.
0: Sí.
1: O fer-se es desentès.
0: Aquest s'ha fet et suec. Es desentès. Aquesta és la pregunta d'avui i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o bé telefonar-nos al 971-13-99-00 i així vos sentim. 971-13-99-00.
0: Avui demanant per aquesta expressió, què significa fer-se et suec? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a les 5...
4: Jo conec en Quico Rivera.
5: Sube el mambo.
6: Quin nivell, Maribel.
4: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros?
8: Se podría haber un pan menos en Paquirri.
6: Pues pasa el fi de la pantoja como ha pagado 200 euros.
4: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
6: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
4: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
1: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
1: Xiu-xiu.
6: I li deim que te deu 200 euros.
4: Exacte, i li tornem a recordar.
1: I bé, tres ràdio.
10: La balanguera misteriosa.
11: Misteriosa. No, fila.
10: No, misteriosa.
6: Misteriosa.
10: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
12: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
10: Molt bon dia, Miquel Àngel.
1: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
10: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
8: Què és una triatló?
10: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
1: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
10: Però per nedar no hi ha manera.
8: No.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: hores i 26 minuts som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui vos demanem per una expressió que sigui fer-se't suec. Tu t'has fet mai et suec?
1: Ui, sí. Sí.
0: Qual que pica.
1: A vegades,
0: Jo crec que tothom. Sí, qui més qui manco. Sí. De fet, els nostres oients ho tenen molt clar. Vull dir, la resposta del dia, de la pregunta del dia, recorda'm, fer-se't suec, què significa tenir tres opcions?
1: I què significa fer-se l'interessant?
0: 0%.
1: 0%?
0: 0.
1: Crec que van bé, eh? Sí. Significa ser molt puntual.
0: Desconec la puntualitat dels suecs, però tampoc.
1: Quin percentatge hi ha? Tampoc? Zero? Zero per cent?
0: Zero, zero.
1: I és fer-se el desentès, per a GSA.
0: Aquesta sí, eh?
1: Sí.
0: Aquesta sí, 100%. Avui dels nostres oients, tothom ha endevinat la resposta. Efectivament, fer-se el suec és fer es dissimulat, com si sentís ploure, vaja. També ho poden dir de moltes maneres, perquè el verb és una expressió que ens arriba des castellà i molt de filòlegs diuen que no és massa correcte, que se pot dir fer sorni, fer espagès, fer distret, o fer com si sentís ploure, fer sort. També són maneres de dir-ho.
1: Pobre pagès, però per què?
0: No ho sé.
1: Fes pagès?
0: Això ja no ho sé. Mm. Són frases populars. Però en tot cas, avui, que parlant d'idiomes ens ha servit per recordar aquesta expressió que veig que tots teniu prou clara i que qualque vegada qui més qui manco s'ha fet el suec. Però bé, en aquest programa no se podran fer suec, ni les sueques, perquè haurem de contestar les nostres preguntes.
1: Això sí.
0: Coneixem els nostres convidats.
1: Vinga.
0: Endavant.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, convidades, que aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Elisa.
0: Qui més és aquí?
7: Marta. Isabel.
8: Nacho.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: No, visc a Sauva.
0: A Sauva? I no Marta?
7: Un poc més a prop, però a Lloseta.
0: A Lloseta.
7: Jo a Palma, molt a prop. A Palma, molt a prop.
0: A Palma, sí. I a
8: també a 20 minuts.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Sorpresa. Escola Oficial d'Idiomes de Palma. Passa palabra. Això també, però... Home, el despatx de directora.
8: I jo, a la meva segona casa, que és COI de Palma.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Pregunta difícil, perquè a part de donar classe també estic a la biblioteca, per tant, depèn del moment.
0: Però si tens alumnes?
7: Alumnes, sobretot.
0: Gent interessada.
7: Tant per la biblioteca com per les classes.
10: Clar. Llibres, també.
7: Llibres.
0: Marta, tu què necessites?
7: Jo, Elisa i jo som la mateixa persona, sempre ho deim, perquè duim les dues, B2, CU i la biblioteca i la multimèdia, i si necessitem alumnes, llibres, i sobretot moltes ganes també, tant del professorat, del claustre, com dels alumnes.
0: I ensenyau anglès?
7: Anglès les dues,
0: dues, sí. Uh-huh.
7: Doncs jo necessito... Jo necessito moltes coses. A veure, primer, l'alumnat, evidentment, no? Que vingui, i també, sobretot, el meu equip de direcció, que fa molta feina i és important, i també el professorat, que és clar, implicat i genial, i també, el PAS, el personal administratiu i de servei, que sense ells seria impossible.
0: I tant. Nacho?
8: Jo necessito una pissarra blanca per escriure els traços, perquè som profe de xinès i de coreà.
0: Wow.
8: Per tant, podeu imaginar-vos com acab d'escriure, me surten, arriba a casa i me diuen que estàs xerrant, no t'entenc, perquè encara no he canviat el xip.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: No mos poden queixar.
10: Gràcies, directora.
0: Ai,
10: Marta.
7: No ho decides ella, però... No, sí. Se pot fer una crida a conselleria aquí des d'educació que millorin les situacions de tots els personals docents.
12: I l'administració.
7: Correcte.
8: Mai en tenc prou, o sigui que benvingut sigui.
10: Clar.
11: No sobretot... m'hauria pensat mai que t'ho sentiria dir.
13: No dic res, m'està venint una impressió mental. Veig Alemanya. I ha estat Alemanya?
7: Sí, diverses ocasions. També.
0: Sí, alemany també s'ensenya, no?
7: Alemany s'ensenya molt fortament. Ambition. Molt poc.
10: Bé, ja ens veu més que en altres xines, o en Corea.
12: Sí, sí, moltes vegades a Alemanya. Sí. M'agrada moltíssim, sí, sí. Schlibadisch, bueno... Xus. Poca cosa més.
7: Aquí tirant de clixés, profes, ostres.
8: Jo vaig arribar fins a B1, però perquè cercava el lot, i ja està. Ja no.
0: I podries una parella alemanya, sí?
2: Molt bé. Sap algun acudit?
0: Va, que n'hi ha molts acudits d'idiomes, o de... Era un francès, un anglès, un alemany...
7: Francès,
0: francès. Un francès,
12: mem. Isabel. Rire jaune.
0: Ah, sí?
12: Què significa, rire jaune?
0: No ho sé.
10: No ho sabem.
0: No?
10: No.
7: A veure.
0: Ai, que un examen.
8: Groc, groc,
7: riure junts. Groc, sí.
8: Groc i...
7: Reir.
8: Riure de manera groga.
7: No.
8: No.
7: Sí, seria la traducció.
8: Groviure, groviure.
7: No. Riure junts és riure amb incomoditat, que no estàs bé del tot, no? És riure junts.
10: Per compromís, vol dir?
7: No. Sí, també, però...
0: Més ja m'ho pres una paraula.
10: Sí.
14: Què penseu fer aquesta nit?
15: Jo avui he de feina de matí, així que sobre baixa seré a casa, amb la família.
16: Jo seré a casa amb la família, però que van també d'ultimar quatre coses que mos queden per aquest avui fest, que ara en parlarem, supos.
7: Jo estaré preparant el meu discurs, també, per el dia 15.
8: Jo acabaré classe a les 7. I després hauré de fer feina perquè estic en un curs de formació del professorat per plataformes Moodle. O sigui que, bé, sempre som professors, però també no deixem de ser alumnes mai.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: Les han sentit respondre aquest qüestionari la Troi i la Mar de Bé. Ja podem saludar, per una banda, Elisa Bibiloni, coordinadora de biblioteca, suport de coeducació i professora d'anglès, tot això. Benvinguda.
7: Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu també. Marta Terrassa, professora d'anglès, coordinadora de biblioteca i forma part de la comissió de dinamització.
20: Hola.
0: Organització. Companya, també periodista, mil coses.
20: Un poc bipolar en aquest punt, ja.
0: Com estàs?
20: Bé, bé.
0: Benvinguda.
20: Gràcies.
0: I ja t'has encarregat d'organitzar la festa, també?
20: Sí, he intentat ajudar, sí, sí.
0: Ara mos l'explicareu, però hem de saludar també na Isabela Morer, de dir com se pronuncia.
7: Entor. Molt fàcil.
0: Isabel, benvinguda.
7: Gràcies.
0: Ets la directora
7: sí.
0: De fa molt d'anys.
7: Bueno, fa 6 anys que estic de directora, però fa 28 anys que a l'escola i l'equip directiu 27.
10: Uau, wow. Genial.
0: Sí. Tens experiència.
7: Una mica, sí.
10: T'agrada?
7: Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí, sí, m'agrada. És una aventura humana, també. Més que també gestió, però també una aventura humana i compartir idees i ajudar, també, i tenir un contacte amb la conselleria, que tenim sort, que tenim un bon contacte. I això també és un privilegi poder fer feina amb ells, també, i explicar el que fa falta. I bé, així que estic contenta, sí, estic bé.
0: Professora de francès.
7: També. Sí,
0: les hores que poques, però
7: també poques, sí, sí, molt important per mi, és la meva vocació.
0: Sí. I també l'heu escoltat en Nacho Pérez, professor de xinès i de coreà. Nacho.
8: Exactament.
0: Uau. Com vas aprendre xinès i coreà?
8: Fa molt de temps, jo vaig començar amb 14 anys. I, per exemple, jo, evidentment, se'm nota que som de Barcelona, i anava, per exemple, al coreà vaig aprendre, anava a una escola tots els dissabtes, que era només una escola de coreans. I me posaven en el grup i vinga, i aprendré qualque cosa. I tot això me va dur primer amb el xinès, després... Primer vaig començar amb el japonès, després el xinès, i vas dir, bé, coreà, com està aquí de vora, vinga, sí. No? Uns altres, i vas fer el triplete. I la veritat és que molt bé, estic molt content. He pogut ensenyar
0: com si fos
8: tots...
0: fàcil, eh?
8: Sí, he pogut ensenyar tots tres a escola d'idiomes i estic molt content.
0: Els tres idiomes?
8: Sí. Bastants.
0: De què tens més alumnes? De xinès o de japonès, ara mateix?
8: Japonès ja no, perquè ja no me da. Ja, la vida no me da, saps? Però ara estic en xinès i coreà i tots dos grups... són quatre grups que tinc i molt content.
0: Sí, hi ha molta gent. Quins són els estudis?
10: El mateix alumnat.
8: N'hi ha alguns que són de xinès i saben que jo estic fent classes de coreà i, curiosament, s'apunten. I viceversa. És com que i un després t'adua un altre. Ah, mira, d'anglès tal, i de francès, i d'alemany, i de rus. I jo crec que és molt... Fa com molta cohesió i molt, també molta comunitat. I uns xerren. És que és una meravella tenir un grup d'alumnes tan heterogènic, perquè tots xerren, tots es coneixen, i al final t'aconsellen i te recomanen anar a un idioma, a un altre, el que sigui.
0: Clar, sobretot els estudis d'anglès són els que tenen més alumnes?
20: Som el departament amb més alumnat.
0: Des de sempre, no?
20: Diria que des de sempre, sí.
10: I quins són els idiomes que han pujat més?
12: Doncs el japonès i ell, l'espanyol per estrangers, també ha pujat molt. Fa uns anys que puja. I ara, recentment, puja una altra vegada el xinès i el francès i l'italià. Torna a pujar.
0: També francès i italià.
12: Torna a pujar, sí.
0: Clar, va per modes un poc, o per sistemes econòmics, no ho sé.
12: Sí, també les dues coses,
8: Un poc, està sempre relacionat. Jo crec que la part, diguem, de menjar, xarxes socials han fet moltíssim un efecte molt positiu, perquè coneixem ara què és el kimchi, coneixem ara què és el sushi, coneixem ara què és la...
10: És a dir, que el menjar va relacionat amb l'idioma. Em vol aprendre un idioma.
8: Sempre. Sí. Això és
10: un viatge.
8: Tenir gana és un sentit internacional. No importa quin idioma xerris.
0: Sí, tot i que el menjar anglès tampoc no té molt...
20: Això per nosaltres no funciona.
16: Bueno, però en tots els polis que vam fer tenen una gastronomia que no és pròpia com a tal, però és perquè toca de tots els pals.
8: A més, jo aquí he de corregir un poc, perquè jo tinc família política anglesa i cuinen molt bé, i fan unes coses, però puc dir...
16: No hi ha res teu propi més enllà dels vins.
10: Si és bo, però has d'encertar. De vegades difícil encertar.
8: És que també anau a llocs que dius, bueno, saps, anau per la part més tradicional, que ja veureu.
12: Però és veritat que la gastronomia està associada a l'italià i al francès, ho sento molt, però és així.
16: Has guanyat, Isabel, el barallà, ja està, no t'ho discutim.
0: No t'ho discutirem.
10: I japonès i xinès també van
12: darrere.
16: Demana'ls i que fan a classe, demana'ls. Poca gramàtica i molt dolor de cuinar.
10: Ah, sí?
8: Bueno, cuinem molt, sí.
10: Sí?
8: Sí, clar.
12: Els dos també.
0: Vosaltres també, francès?
12: És que fem tallers mensual de cuina. A l'EUI mateix tenim una cuina portàtil. Wow. I fem recepta sense... un menú sencer.
10: Que bé, fascinant.
12: Sí, sí, sí.
8: Que no pensin que només el xinès és per Temu o Xin. És a dir, que també reconeguin que hi ha altres coses i que després ells ho puguin utilitzar, per exemple, quan van a un restaurant i puguin demanar coses, o a un supermercat asiàtic i puguin demanar coses en xinès.
0: Hi ha idiomes més fàcils i més difícils d'aprendre, o això és un prejudici?
8: Això és un prejudici lingüístic. Ho dic perquè vaig fer traducció i interpretació com a carrera i allà m'ho van dir, no diguis això mai més. Però sí que és cert que des d'un punt de vista lingüístic, si ets una persona que és, diguem, hispanoparlant o de llengües romàniques, t'acosta molt manco entrar a idiomes com italià, francès, anglès, fins i tot alemany, encara que sigui germànic, igual que l'anglès. Però tot és possible. Tot és possible proposar-s'ho. I jo sempre he dit que si més de 1.400 milions de xines usen xerra xines, per què tu no? Apuntat.
10: Clar, però queda més en fora. Un professor, per exemple, de japonès i xines o coreà, cada dia n'aprèn. Clar, sempre n'aprens d'un idioma, no?
8: Cada dia aprens. Amb el llenguatge, diguem, que hi ha a les xarxes socials, això és una cosa que creix tant. Cada dia hi ha paraules noves, hi ha memes nous. És imparable. Jo cada dia he d'estar consumint per poder posar-me al dia, perquè si no, xerraré com si fos la dinastia Qin.
0: Però això sí que passa en tots els idiomes, no?
16: Sí. Realment és el mateix. Tu estudies, és a dir, ja no només estudies coses de preparar-te bé, sobretot segons quin nivell a nivell de gramàtica, sinó, un exemple, C1, C2, tot el que se demana a examen no entra en el llibre de text, per tant, s'entén que s'han de poder parlar de temes poc familiars, poc comuns, per tant, si tu no saps el que és woke, no? Ara que s'emplea molt a la campanya de les primàries als Estats Units, o consciències de classe, una sèrie de paraules, o el que sigui, llavors, si tu no estàs oferint... primer de tot, assumint tu tota aquesta informació i passant-la als teus alumnes, ells no assumiran el nivell que se'ls demana per esboip o per el decret i pel que sigui. Per tant, estàs sempre reciclant-te i estan com a pendent, a part dels memes i tot això, per poder saber que és ghosting i breadcrumbing i orbiting i benching i tot això, també.
10: Clar, i vos heu d'anar reciclant, no? No notau en qualque moment que perdeu vocabulari.
16: Sí, perquè si en Nacho serà de la dinastia Qing, nosaltres serem el Bridgerton, no. Per tant...
10: Allò que un nostre professor hi diu, no, ja he perdut vocabulari en aquell idioma que més o manco sabia.
8: Un idioma, clar, jo crec que saps quan comences i mai quan acabes.
16: Crec que no acabes mai, això et agraci.
8: Això.
0: Exacte. I quin perfil d'estudiant teniu? Persones joves?
12: De tot, depèn dels idiomes, però de tot, de 14 anys fins a 85, 80.
0: I que estimula una persona a aprendre un idioma? Depèn, no?, també de cada cas.
12: Depèn. francés es el viatge, la cultura, las películas, la gastronomía, la actualidad también, porque es un país que es muy mol, y hay muchas reivindicaciones, y su agrada también, y la manifestación, y por qué, y por qué, y por qué todo eso, y claro, se interesan, y, pero en francés es eso, ¿no? Pero bueno, en inglés
14: es diferente.
20: Sí, en inglés yo diría que sí, que es más per certificar muchas veces, porque necesiten el título, sí que tenemos un perfil... Sí. De alumnat, que també n'hi ha molts que venen perquè volen aprendre i ja sí. Està, però sí que tenim un perfil un poc una mica més de venir per una cosa en concreta que vols això certificar.
8: I molta gent també està interessada en fer comerç i fins i tot negocis amb, tant amb empreses que siguin estrangeres aquí o fins i tot empreses nacionals que vagin allà, que vagin a qualsevol altre país. I ara que cada vegada el comerç exterior està més desenvolupat i tot funciona molt més ràpid, és indispensable i aprendre idiomes. No te serveix un traductor automàtic. Necessites viure l'idioma, necessites viure la comunitat on te trobes i, no sé, com diuen en xinès, ruxan shui chu, que significa donde fueres, haz lo que vieres.
16: Quantes coses aprendreu avui, eh? Us ordeu on s'ha cobrat a classe.
10: No, no us ho podem apuntar.
16: Perquè això li fa falta la pissarra blanca, vos ho ha dit.
0: Te cerquen, Nacho, empreses perquè fais...
8: Sí, i també serveis de seguretat.
0: També?
8: Esclar, la policia, o hi ha moments que també necessiten necessiten que hi hagi gent que pugui donar no sé, resposta a aquesta demanda d'idiomes. I ja, per això faig una crida, per favor, apunteu-vos a idiomes. Per què? Perquè servirà també per donar el vostre granet d'arena a la societat, perquè cerquen molta gent, a més que obre moltes possibilitats de feina i també de gaudir de cultures i passar-ho bé i d'anar-te'n de viatge. Fer feina, que sí, però tu ja tens això. I compartir coses que potser no has vist mai en la teva vida.
0: Exacte. I doncs que, amb en Nacho, aquí tenim un eslògan preciosa. Marta, què tindrem en aquesta festa? Dijous, eh?
16: Dijous, dia 15, la data que han triat per celebrar aquests 40 anys, perquè no se diuen ràpid, però 40 han passat. Ara estàvem repassant fora de micro una mica ses fites, no?, de quan nosaltres érem petites, de quan Isabel ja hi era, quan nosaltres... Jo vaig néixer en el 86, precisament.
0: Ah, mira.
16: Faig 10 anys en l'escola. I en realitat era com una celebració que... Una petita mostra, perquè és impossible, tu ho has dit també, dins el micro són 11 idiomes. És una cosa per la qual sentir-se bastant orgullós. No tothom pot celebrar ni els 40, ni tampoc tenir aquest desplegament d'idiomes. I sobretot, la filosofia darrere tot això és molt clara. El que ha dit en Nacho, se tracta d'això, d'un idioma, no és sobretot les regles gramaticals, perquè en el final, qualsevol, i més avui en dia en intel·ligència artificial, pots aventurar-te i fer-te entendre. Però viure un idioma és viure'l com a tal, és a dir, és entendre els problemes geopolítics que ha apuntat abans Isabel, és celebrar, es poden anar a un restaurant, es poden viatjar, es poden escoltar, mira, és que se'm posa fer de gallina.
8: Es poden estimar,
16: somiar, quan somies, el dia que primer somies en l'idioma que estàs aprenent, o el dia que, jo en recordo la primera broma que vaig fer en anglès, que era absurda, superdolenta, però la gent al meu voltant va riure, va ser com, ja està, saps? Ja estic aquí, ja sóc igual o una mica més jo com us puc ser en català. I llavors tot això ho hem volgut traslladar, condensar-ho en unes quantes hores perquè no se poden fer festes cada dia. Encara no, espera, tot arribarà. I llavors començàvem a les 10 de matí amb una mica de parlaments oficials, a part de conselleries, la nostra directora en Isabel també, i després ja arrencam super en força. Per exemple, en Elisa, com que ha viscut molt de temps als Estats Units, mos farà el taller de les autèntiques cookies americanes.
0: Ah, sí? Fareu cookies?
16: Sí. Wow. Si vos portau, vos en guardant qualcuna. Bueno, això has de parlar amb Elisa.
0: Sí.
16: Va, segur que vendran a cobrir, a més els hi poden convidar, perquè és així l'hora de berenar.
8: Clar.
16: I ja arrencam, és a dir, hi ha pilates energitzant en anglès. Després tenim els tallers gastronòmics francòfons i degustació de productes sicilians a Itàlia. Aquí estem desplegant el cartell. És que això sembla el Primavera Sound, perdoneu, que hi ha solapes.
10: Festival, això, sí.
16: Tenim també taller de lletra, per exemple, t'enduràs a que té el teu propi punt de llibre, perquè no oblidem que també ensenyam català. Després, danses àrabs, no? Després anem a descansar un poquet a casa, tornem a sora baixa, danses àrabs, una part teòrica i sobretot la part pràctica, que aquí se'n volen veure la gent.
8: Per mover l'esqueleto.
16: No? Com la Shakira, hips don't lie, o que se noti. Els d'italià i els de L han muntat dos museus, és a dir, farem una visita guiada diverses vegades a la Capella Sixtina, perquè els nostres professors han tingut vides anteriors a estar a l'EOI, per tant, fent feina al Vaticà. Sí, i tens una persona que ha estat durant anys fent guis allà que t'adorà amb un paraigua dins una aula convertida a la Capella Sixtina. Després, ses atlotes de la Cata Departament de Castellà, amb el seu departament, això, munten un museu hispà, sobretot centrat en artistes que no siguin espanyols i que siguin dones. També aquí tots l'element reivindicatiu de coeducació, també que són els valors que estan molt intrínsecament lligats en l'escola. Aprendrem amb l'Institut d'Amigos del Japón de Madrid a embolicar regals sense emprar paper, sinó fent-ho amb unes teles, aposta que a part que queda superbonic, és mega sostenible, per tant, és un win-win. Després, amb Alemany, ballarem l'Indie Hop, que serà a les 5 i mitja, en el hall. Hi ha un té d'espais, hi ha... Jo vos convido, això està penjat a les nostres xarxes socials, a la nostra pàgina web. Els russos...
8: Perdona.
16: Sí, bueno, ara venc a la vostra part. Els russos, que... No tots els russos són Putin, per tant, també tenim una cultura superplena en teatre com Chekhov, amb cerimònies del té superdesconegudes, amb unes teteres que són les samovars, unes teteres gegantines que valen...
8: Que valen un
16: dineral, i tindrem la sort de poder degustar el té xinès també amb tota la cerimònia de tassons, tassetes, protocol...
8: Venen també de Xinglish a fer cerimònia del té... I també què més tenim?
16: Tu faràs banchan? Tu faràs kimchi?
8: Banchan són uns plats que s'acompanyen als menjars coreans i hi ha de molts tipus i els tenen sempre a la gelera per dir, no sé què cuinar, arròs blanc i tira pa allà. Saps? I te pots posar aquests platets tant amb un àpat normal i corrent, tens moltíssims, molt fàcils de fer i superbons. I, bueno, i flipa. Tothom flipa perquè són gustos nous, textures noves i molt fàcils de fer.
0: No, i és coreà, clar, és molt diferent del japonès.
8: Sí.
0: Perquè jo vaig anar al Japó una vegada de viatge i vaig saber que unes persones eren coreanes perquè parlaven en anglès. Jo vaig dir, per què aquestes dues persones parlen
8: en anglès? Sí, és com si tu m'acomparessis alemany i anglès. Potser sents una paraula i dius, ui, me sona això, ai, mira, bassa, aigua, what's up? I dius, bueno, pues no, saps? O sigui, te pot passar que són coses molt parescudes, però coses també molt diferents. L'escriptura és diferent, la pronunciació és diferent, però sí que tenen coses com la gramàtica molt parescuda. Te diria que un 90% igual.
0: I el xinès?
8: El xinès, totalment al contrari. El que sí que comparteix és els caràcters de... El xinès és, diguem, com el llatí, la llengua franca de tota Àsia, i a més no es xerra només a Xina, també es xerra Taiwan, Singapur, Malàisia, també tenen com llengua cooficial. I sí que és els hanzi, o caràcters xinesos. Mira, aquest és el millor exemple. Hanzi són els caràcters xinesos en xinès, kanji en japonès, hanja en coreans, perquè també a Corea s'escrivien fins a 1800, però ara ja no s'utilitza, s'utilitza l'alfabet Hangul, i ja està.
16: I si voleu saber més, matrícula oberta encara, darrere les places.
7: Fins el dia 15, fins el dia 15, 23:59.
8: Està per tu.
7: No hi ha places.
16: De
7: coreà no hi ha places.
16: Sí, bé, no, de coreà no, però que s'apuntin i venguin.
10: Perquè mos entenguem, però quin és més fàcil?
8: Uau, és que m'ha
16: quina posat. Pregunta, se l'estima és
8: lletja. Tots comences a xerrar, però sí que és cert que, per exemple, hi ha idiomes, com per exemple el japonès i el coreà, que tenen subjecte, objecte i verb, has de saber pensar. Per exemple, si tu vols dir, crec que aquella camisa verda és massa cara, has de reestructurar tot i has de dir, jo, aquella verda camisa... cara, massa, és, crec.
10: D'acord.
8: En canvi xinès ho dius directament. Jo crec aquella verda camisa, massa cara. Hasta luego, ja està.
7: És que Nacho té un cerebre increïble.
0: Sí. Doncs ja ho sabeu, si voleu aprendre tots aquests idiomes, però no només idiomes, aquesta gent s'ho passa molt bé.
16: Jo crec que és una bona excusa venir dia 15, hi hagi places o no, per conèixer-m'ho.
10: Som més que un professorat complet.
16: Total. Home, som, vull dir, que veuràs els professors fent galletes, fent pilates, ballant. Un farà un monòleg sobre 40 anys d'història, uns altres fan teatre, es cor de l'EOI també, perquè clar, canta. És una altra manera d'aprendre idiomes, és a dir, cantam en 4 idiomes? Que
7: sis idiomes, han pujat.
0: Digues, això és que no és Rosalía, no?
16: Igual, d'aquí sortirem a Saturday Night Live d'aquí un moment a l'altre.
7: També tenim una exposició de fotografia, també,
16: del 40 aniversari.
7: Quasi mil fotos.
8: Aquí
7: cap de setmana he fet una selecció de 600, així que t'ho
16: dic.
0: Doncs avui, 40 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes que celebram amb aquests 4 professors també tan motivats.
14: tinc una intuïció. Però ja juraria que el gató, que nosaltres tenim gató mallorquí, això, gató, és francès de totes, totes. Me fa...
19: És francès. Ménage à trois.
21: En francès, bueno, sé de préstecs des francès, no? Com pot ser xofer, per exemple, o bistec, o xalet.
19: La padrina de la meva dona, que se té coneguda més bé, deia xofer.
22: Et sinfonia.
14: No, i el croissant.
23: Francès, sens dubte, el croissant deu ser la més estesa.
24: Des francès hi ha erx, per exemple, que és una arada de diverses res.
25: Crec que capó en ve, gourmand.
24: O un sacardiu. M'ha agafat un sacardiu, que m'ha agafat un atac. M'he posat molt nerviós, que ve de sacre nom de Dieu.
26: Però el que sabem d'aquesta paraula és que ve d'un un capellà a Sant Lluís, perquè Sant Lluís va ser una colònia anglesa, la van fundar per dos francesos, i allà hi havia un capellà francès que quan s'enfadava molt deia sacre Dieu, que vol dir Déu sagrat. I clar, quan algú passava a tenir aquell comportament així que perdia els nervis, deia, ui, aquell li ha agafat un sacardiu.
24: En italià, per exemple, hi ha un Santi Belli, que és una estatueta petita, una cosa per adornar.
21: Sí, tot lo relacionat amb la música lírica, soprano, per exemple, tenor, baríton, i fins i tot moviments musicals, no? O sigui, allegro, allegretto, staccato, tot això. Aquí és una illa molt musical i segurament aquestes paraules molta gent les coneix. Pento.
27: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I doncs, sí, ja ho sentiu, a més, que totes aquestes paraules comunes que tenim en diferents idiomes, que és fantàstic i que ens ajuden a conèixer la nostra història, com han sentit amb aquestes persones, amb el francès i l'italià, per exemple. Però bé, tenim una prova per a vosaltres i ara tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes. Començarem per Isabel i en Nacho.
10: Vinga, sí, tindreu 30 segons per dir idiomes que al llarg d'aquests 40 anys s'han estudiat o s'estudien a l'Escola Oficial d'Idiomes.
0: Sí? Sí, vol d'enumerar idiomes.
10: 30 segons.
0: Ja
10: sí.
0: Està, fàcil.
10: Alemany,
12: anglès,
8: àrab,
12: italià, francès...
8: espanyol per estrangers.
12: Coreà.
8: Català.
12: Rus.
8: Què més, japonès.
12: Xinès.
8: Xinès. Crec que ja està. Tot.
12: L.
8: Sí, ja ho hem dit.
12: Espanyol per estrangers.
8: Ah, d'acord. Sí. L. Bueno, és dir, alemany, àrab, anglès.
12: Francès, italià.
8: Francès, italià.
12: Xinès.
8: Japonès, espanyol per estrangers, coreà...
12: Ja està.
10: S'han posat a sa pell, de concursants. Sí, sí.
0: A més, Marta, Elisa, que vos tocarà a vosaltres.
10: I d'haureu de dir maneres de dir gràcies en els idiomes que s'estudien a l'Escola Oficial d'Idiomes.
0: Bueno.
10: Tots els idiomes,
28: Va. Gràcies. Gràcies.
29: Thank you.
28: Danke.
29: Merci.
28: Grazie. Passiva?
8: Sí, sí. Sí,
28: passiva.
29: Shenzhen.
0: Això és xinès?
29: Shenzhen.
0: Japones?
29: En japones.
28: Shukram, shukram, en vara.
8: Va,
29: vinga, Elisa.
28: En
29: japones.
28: En japones.
29: Arigato.
28: Arigato, arigato.
8: I en coreà, kamsahamnida.
28: Aquesta la podem aprendre tots plegats, si voleu. Nacho, la repeteixes?
8: Kamsahamnida, kamsahamnida.
28: Kamsahamnida.
8: Kamsahamnida. Amb aquesta, amb aquesta. Sí?
0: I de gràcies. Ho fem molt bé. Heu suat un poc.
28: Fa calor, ara, que acaba.
0: Següent prova.
27: Guanya qui la sap més llarga.
0: Vale, vos hem preparat unes preguntes. Començar amb Isabel, Nacho, per vosaltres. Ja sabeu que França i Espanya han tingut molta relació. De fet, hi ha una frase que diu haver-hi França i Espanya, que vol dir que hi ha moments tensos, violents, a vegades desagradables. També, però, podem partir a la francesa. I què signifiquen els mornes a la francesa?
10: Significa anar-se'n molt tard, és a dir, ser el darrer de la festa.
0: És a dir, això seria anar de Terrassa.
28: Quina fama.
10: O significa anar-se'n sense dir res, sense dir Déu.
12: Això és. Això és. La segona.
0: Efectivament, Isabel, per què se diu...
10: Sí, ho sabem.
0: Els francesos se'n van sense dir Déu?
7: No, no sé por què.
28: Ara
7: no entenc
28: que sentireu el micròfon no que s'atura i Isabel ja no és.
10: A França no se diu. A França no,
7: no
10: se diu.
7: No, no, això, no, no.
10: No sé tampoc anar-se'n a l'Espanyola.
28: No.
0: No? No. Bé, doncs, hi ha aquesta fama. Deixarem així. Marta, Elisa, la pregunta per vosaltres, mem. També en Itàlia tenim moltes expressions. Per exemple, hi ha aquella que diu tots els que m'induen a Roma. Uh-huh. Sentida, o demanant arriben a Roma. També podem dir anar a Aliorna. De fet, encara més, Aliorna qui va no torna. Però la pregunta és, quina comunitat hi ha a Aliorna?
10: Pertany a Itàlia o a Portugal?
0: Aquesta és fàcil.
10: Itàlia o Portugal?
28: Itàlia, però no. No sé, si no, perquè demanen, digues Portugal.
29: Itàlia.
0: Clar que sí.
10: És Itàlia, clar que sí. Aliorna.
28: És que perquè m'ho volen embullar d'aquesta manera.
0: Aliorna.
28: Hauràs de Sabina, ara m'ho renyaràs, però fa italià.
0: Livorno, si us cau en el mapa. Aliorna és Livorno, i per això, com que teníem relació comercial amb allà, vas a Aliorna i no torna. També altres moments històrics i per això aquesta expressió. Bé, no mos queda més temps, però ho fem molt bé. Podríem parlar de moltes coses més. Marta, que venguin dia 15 i que, si no, que entrin a la pàgina.
28: Que mos segueixin a qualsevol de les nostres xarxes socials @eoipalma, per Instagram, @biblioteca_eoipalma, que la nostra web està superactualitzada al dia. Sobretot, estem en el carrer Aragó, número 59, estem supercèntrics, passen autobusos, passeu de qualsevol manera bicicletes, per tant, veniu, hi ha aparcament, hi haurà tots aquests professors multiplicats per 80, wow. 1.000 activitats, veniu coneixent-nos si no ens coneixeu, i sobretot veniu a viure els idiomes, que d'això se tracta, més que aprendre's, els viure'ls.
8: I poden venir amb nins, també?
28: Correcte, sí, nosaltres durem el nostre menús.
0: Nacho, Isabel, Elisa, Marta, molta gràcies.
10: Per molts anys.
0: Per molts anys més.
28: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.

0: Heu de saber que 51 anys després, Maria del Mar Bonet ha tornat a actuar a l'Olímpia de París.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: moment de començar aquesta segona hora del programa, segona hora de temps, el tenim totes les lletres. Ara també hem après un bon grapat d'idiomes, de paraules, de molt de llocs diferents. I ara mos toca saludar en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara, com dèiem, hem jugat amb aquests 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, ara mos toca saber quina és la notícia del dia. Deixa la notícia del dia, saludam a l'equip del programa. Maria Pons, com estàs?
1: Som aquí, com diria Celestí.
0: Benvinguda. No has estat a París, però has estat a prop. Bé, a prop.
1: No, Europa. Sé, però sí, per allà.
2: Queda bé això d'Europa.
0: Sí, Europa. Sí. Europa.
1: No estava una illa, no estava un continent.
0: Celestí, com
2: som
0: estàs?
2: Som aquí,
0: sí. Hauries anat a París aquest cap de setmana?
2: Sí, per tot seria.
0: Miquel, com anem?
3: Aquí som.
0: Ara ho contarem. I també tenim en Tomeu Canyelles.
4: Som aquí i no som allà.
0: No. T'hauria agradat anar a aquest concert de Marilma Bonet?
4: Mem, jo crec que... Qui hagués dit que no, mem? Ana Maria... Vull dir, no, per l'amor de Déu, no. M'hagués agradat, clar que
0: doncs,
4: sí.
0: Doncs sí, ara ho comentarem, perquè era un concert especial. Feia més de 50 anys, clar, era una efemèride com per celebrar, en aquest teatre que ens han dit que és espectacular, perquè nosaltres, òbviament, teníem els nostres cronistes, gairebé sense valeró, en aquest concert, perquè la veritat que han estat moltes les persones de Mallorca que han anat a posta a París a escoltar aquest concert de Marilma Bonet.

0: Així va sonar la cançó Abril durant l'actuació de Maria del Mar Bonet el 27 d'abril de l'any 1975 a l'Olímpia de París, un concert matinal compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, un esdeveniment que va ser ben important, ja que l'estat espanyol encara hi havia dictadura i actuar a l'Olímpia de París era un fet ben especial, era una consagració artística per als cantautors d'aquell temps.
1: És a dir, que el concert el va fer amb en Toti Soler i en Ovidi Montllor.
0: Sí, no? Era un concert compartit entre tots tres.
1: En Ovidi Montllor, que fa molt d'anys que va morir, sí, però en Toti Soler no. Encara es viu, però ara ha duit uns altres músics.
0: Ara ha duit uns altres músics.
1: Ara ho explicarà.
2: Diu, llàstima també, perquè en Toti segueix actiu i vull dir, un autèntic mestre a la guitarra, que ha estat també com una bona oportunitat per fer un poc de reunió d'aquests dos...
0: Sí, però bé, potser també volia dur la seva actuació actual, que ja du més rodada darrerament. Diumenge passat, Anna Maria del Mar Bonet va voler rememorar aquests 51 anys d'aquest mític concert a l'Olímpia de París, i totes les cròniques coincideixen en què va ser ben emocionant. Nosaltres li hem demanat en el nostre viatger de Morrofí, en Jaume Bernat de Drobé.
3: No podien tenir un enviat especial millor.
0: Un enviat especial perfecte, que hi va ser...
1: Sí, sí, també no mos ho volia dir perquè estava empagueït.
0: Sí, estava empagueït, però jo tot un li vaig dir...
3: Sabia que l'engafaríem.
0: És que m'ho haurà de fer la crònica.
1: I
0: ell ben contenta que està de fer la crònica, també.
3: Tanta sort.
0: I d'això, m'ho ha fet una petita crònica d'aquesta actuació i el primer que m'ho ha contat és el seu viatge per fer-nos una idea de com és aquesta Olímpia de París.
4: Hola, amic de Tentol, com estàu? Avui no vinc a xerrar de viatgers i viatgeres, sinó que vinc a fer-vos una espipallada de lo que va ser el concert d'Anna Maria del Mar Bonet a l'Olímpia de París. Va ser un espectacle digne de recordança. Després de superar tots els obstacles, els amics ens que venien en jo i jo mateix, després de superar coses d'aeroport i retrasos, vàrem arribar a París, vàrem aconseguir arribar d'hora en el concert, i ja quan mos apropàvem a l'Olímpia, ja record que ja vèiem les lletres vermelles d'en fora, que recordàvem fins i tot un poc en els molèngus, i ja quan eren davant ja hi havia coses, ja hi havia gent esperant, gent que se feia fotos davant el lletrero que posava Maria del Mar Bonet, Olímpia. Després vàrem entrar, vàrem fer les coses, vàrem veure l'entrada, que hal, com a tan gros, vermell, llarguer, hi havia la típica botiqueta on podies comprar vinils i productes. Molt vàrem seure, així com vàrem poder, perquè hi havia molta de gent.
1: Com?

0: llanta el vals.
1: Potser fos l'últim fet.
2: Sona aquesta versió d'homenatge a Teresa, una cançó d'Ovidi Montllor, interpretada per na Maria del Mar Bonet i en Borja Penalba, perquè qui va obrir aquesta vetllada va ser precisament en Borja Penalba, aquest cantautor valencià que ha acompanyat durant tants i tants d'anys l'artista mallorquín en directe. I en Jaume Bernat m'ho ha explicat també com va ser aquest començament de vespre.
3: Se va obrir l'estaló i va sortir en Borja Penalba. Hi havia una il·luminació increïble. La veritat és que la composició de músics, de l'escenari, la il·luminació, com estava compost tot, era espectacular, perquè a més l'escenari era molt, molt, molt gros. Jo, sincerament, no m'imaginava que fos tan gros, l'Olímpia. I va començar en Borja, amb algunes cançons seves, algunes de Ovidi Montllor, i la veritat que jo... És un cantautor que m'agrada molt, però que té una veu molt greu, que ell tot sol omple l'escenari. Sí que era veure que hi va haver alguna petita intervenció amb algun actor, també. Hi va haver amb aquesta seva filla, que era ballarina, que va sortir i va ballar una de les cançons.
1: Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar.
2: Però després d'aquest inici d'en Borja Penalba va arribar el moment que tothom esperava.
3: Va sortir la gran dama mallorquina, la gran veu de Mallorca, na Maria del Mar Bonet. Estava radiant, la veritat, amb un vestit negre com ondulat, que recorden aquests vestits una mica com a grecs que duen de l'antiga Grècia. I va contar cançons del nou disc, de l'Aigua no cansa, va cantar alguns dels grans hits seus dels himnes de tota la seva discografia. La gent, quan va acabar, la va ovacionar, va tornar a sortir, li van donar arran de flors... Bé, en definitiva, va ser un espectacle molt emotiu i després hi va haver un petit punt de trobada on hi va haver gent que hi va anar i li va donar sonora bona. I ella, la veritat, se la va veure encantada, molt, molt, molt contenta, molt en plena forma, perquè recordem que té quasi 80 anys i una persona de 80 anys damunt d'un escenari, amb la força que té ella, no se veu cada dia.

0: La Maria del Mar Bonet va ser acompanyada durant tot el concert per la seva banda habitual de darrerament, dirigida per Antoni Pastor, i hem volgut també parlar amb un dels músics que varen ser en aquesta Olímpia de París perquè mos expliqui un poc la seva experiència. Hem xerrat amb el violinista Benjamí Salom.
1: Idò, i aquest concert, i en gairebé tot el cap de setmana, poden dir que ha estat d'aquests moments que se consideren inolvidables, no? Tot el que acompanyava el concert i el seu significat, París, en el Teatre de l'Olímpia, on tant de músics i artistes hi han cantat les seves cançons, i acompanyant a Maria de Mar Bonet després de 51 anys allà, amb aquesta banda, amb músics tan bons, realment és d'aquestes coses que són difícils d'oblidar, no? I acompanyats també d'un públic entregadíssim, des del primer moment, que va respondre molt bé a tot el que significava aquest concert, i de família i d'amics que poden dir que han ajudat a fer-ho encara molt, molt millor. I res, realment, com a resum, jo crec que és això, no? És considerat com un moment únic, especial, i realment molt, molt gratificant, i molt content d'haver-hi pogut estar.
2: De totes les esperances del seu fill estudiant, ben compromès
3: n'està. I doncs sí, en Benjamí, que mos explicava com va ser aquesta experiència i toca el violí amb aquesta banda d'Anna Maria del Mar Bonet, i a més se'n va anar amb tota la seva família, son pare, sa mare, el seu germà, sa dona del germà, van anar tots d'excursió també a París i varen viure. Perquè al final tot això també és com un moment històric, no? I poder-ho viure i poder-hi anar amb la teva família i que te vagin tocar ton pare i ta mare a l'Olímpia de París no passa cada dia.
0: No, és una cosa ben única. Poder tocar ja, sí, sí.
3: I que també m'agrada molt en Jaume Bernat, la descripció que ha fet, tot detall, de com va ser aquest concert. Un teatre que no pareix molt gros, però si mateix hi caben més de 2.000 persones. Per tant...
0: Genial.
3: El més gros que és l'auditorium.
4: I se sap si s'ha enregistrat per la posteritat?
0: En principi, crec que sí.
5: Jo dono per fet que sí, ja ho vaig apuntar l'altre dia. Clar, una efemèride com aquesta, 50 anys després que hi torni per repetir aquest concert, o per fer aquesta efemèride.
0: I a més que ha fet cançons noves, i clar, això també pot donar per fer un altre disc així en
5: directe. No sé si arribarà a sortir aquest enregistrament. Per ara, no ho sé, però segurament.
3: I que també és un teatre que jo no ho sabia, però que el va fundar un català a París, en aquest teatre, fa molt d'anys, en 1893, Josep Oller, i era un empresari de Terrassa que estava instal·lat a París i va fundar l'Olímpia, també el Moulin Rouge, i després se va fer molt famós perquè també va ser com un teatre de varietés i d'espectacles, així com a més de can-can, de ballarines, té aquesta... vermelles, aquestes lletres, aquest cartell vermell com a d'en fora, que se veu molt, i han actuat molta gent, sobretot també aquella nova cançó francesa, també Edith Piaf, en Jacques Brel, tota aquella època que va ser com el seu moment àlgid, però moltíssima gent més, però també ha actuat Deep Purple, o no sé, Tina Turner, o en James Brown.
4: I tot l'esperit de París concentrat en un únic teatre, això és meravellós.
3: Sí, també és això que també li dona aquest encant encara més. En aquell lloc, en aquesta actuació, 50 anys després, que va fer Maria del Mar Bonet, i que moltes persones de Mallorca van anar a posta, van aprofitar també aquest pont per anar a París, que sempre és bo. Si no, anar a París sempre és agraït.
6: Sempre. Sempre és un bon pla, clar que sí.
3: I vas amb aquesta excusa de veure un concert i escoltar. Doncs aquesta ha estat la crònica que us hem fet. Fem una petita pausa i escoltam el Consell de la Universitat i tornem tot una.
7: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Com poden prevenir els accidents domèstics? Molts accidents domèstics es poden evitar amb una bona prevenció. Per això, convé recordar que és molt important tenir a mà una farmaciola ben equipada. Han dit farmaciola i no botiquí. Dins d'aquesta farmaciola hi ha d'haver medicaments i material de cura per atendre petites ferides o situacions d'urgència. En cas d'incendi, és recomanable disposar d'un extintor o d'una manta ignífuga, que està feta d'un material que no s'encén fàcilment i que serveix per sufocar les flames o per cobrir una persona o un objecte que s'hagi encès. Fixeu-vos, ignífug, acabat amb G, i ignífuga. També és molt útil tenir un detector de fum, que és un dispositiu que detecta la presència de fum i activa una alarma per avisar-nos d'un possible incendi. I no ens podem oblidar d'un LOT, amb piles de recanvi, per si falla el subministrament elèctric. I, és clar, és molt important revisar periòdicament les instal·lacions de gas i d'electricitat. Tot això són mesures d'autoprotecció que contribueixen a fer que nostra més segura. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimarts i supos que tu també un momentento, tu també, Tomeu.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin seria el teu?
1: Ara, per exemple, és un momentento.
2: Ah, gràcies, que pilota,
1: Tomeu. No voldria quedar bé, però...
3: Això és cert.
1: Sí, però tots els dies sempre d'una banda passar l'altra amb aquestes sabates, vull dir, escapar.
4: Ara pots seure 20 minuts.
3: Què vol dir amb aquestes sabates? T'acompanyen sempre.
1: Me veus aquí, saps?
2: Una cadira còmoda, ben acondicionat, clar.
1: Sí. Bona il·luminació, una bona cadira... Què més puc demanar?
0: Clar, un editor també demanar-li si ser un moment en tot és llegir, tampoc no sé jo si... Perquè, clar,
1: depèn de lo que
0: llegeix. O de llegir tant per feina.
1: Depèn, sí, sí.
0: Que...
1: Així m'està quedant-se vista.
0: Però bé, Maria, coneguem avui un altre moment en tot.
2: Sí, un moment de relax, de desconnexió, com dèiem. No és com aquest que comenta en Tomeu, però crec que és un molt comú escoltar aquest moment en tot de no Mercè.
5: El meu moment en tot sempre és contemplant la mà o saigo. És igual a on estigui passejant, estigui davant una carretera, a una terrassa, a un restaurant, sigui on sigui, mentre es pugui mirar la mà i contemplar-la, aquest moment de matur i no pens en res, és sempre mirant la mà.
2: I doncs, com ja havíem comentat amb altres moments en tot, contemplar la mà porta aquests beneficis per la salut mental i física avalats per la ciència i la neurociència, com la reducció de l'estrès i l'ansietat, l'aturada de la rumiació, la millora de l'estat d'ànim, l'estimulació de la creativitat, la connexió amb el present, etc.
0: Tot això, aquestes coses, mirar la mà va bé per tot això.
2: Això diuen els estudis.
0: Mira, ara sé que ho facem més, eh?
3: Ho tenim a prop, eh?
0: Nosaltres ara
2: ja,
0: sí.
2: És que sí, bé, una cosa tan bona
0: general,
2: de fer.
0: Sí. Ho tenim sí. Tot més o manco tots a prop.
3: Mos en revolta.
2: Mira, de fet, el biòleg Wallace J. Nichols va encunyar el terme Blue Mind, és a dir, ment blava, per descriure l'estat de calma, pau i benestar general que experimenta el cervell humà quan som prop de l'aigua. I aquesta resposta és universal perquè, segons la ciència, som aigua, el cos humà conté un 60% d'aigua i el cervell un 73%. Per tant, biològicament, l'aigua és sinònim de vida i supervivència, per la qual cosa el nostre cervell evolutiu se relaxa quan som a prop de l'aigua o de la mà, en aquest cas. I el so desbatet de les zones té una freqüència acústica que el cervell processa com una manca de perill, a no ser que, clar, estiguis un vaixell pirata, però això ja no són temps. I recordant...
3: I encara, sí, bé...
4: Sí,
3: sí, bé.
4: Ni d'ho va.
2: Sí, no has vist el que pic?
4: No són els mateixos que mos imaginem.
2: Bé, no és l'Odisseu, no? És a dir, ara 2026. I recordant això de manera inconscient, l'etapa uterina, això ha llegit, que mos recorda aquesta freqüència de la mà, l'etapa uterina, quan érem un fetus i estàvem dintre el ventre de la nostra mare, i se podria definir com una espècie d'estímul ancestral.

0: Ara bé, perquè els illencs, com nosaltres, tenim aquesta connexió tan profunda amb la mà. I de podríem dir que respon a una mescla de biologia evolutiva, neurociència, com havíem dit abans, i una identitat cultural arrelada en el territori. Per una banda, tenim el factor de límit i seguretat, perquè l'horitzó marí marca el final del territori físic, però alhora també actua com una frontera protectora. És a dir, en aquest sentit, els illencs solen tenir una dependència visual de la mà, que necessiten saber on és el blau per ubicar-nos geogràficament.
1: Es va això, jo una vegada vaig entrevistar Antoni Gomili i m'ha dit quin és el teu moment en li diu veure la ratxa de la mà, perquè hi ha molta gent que li diu la ratxa, perquè moltes vegades la nostra vista topa en coses i no veu l'horitzó, i és molt important a també eixamplar la vista, també per la gent que llegeix molt, també ho apunta tot.
2: Costa de més.
0: Els oculistes ho recomanen.
2: Bon
0: no sé.
2: Sí.
1: punt de top, per si un cas.
2: De moment, per és barat. No? Sí. Però és barat, per tant, no hi perds res.
0: Clar, això per provar que no quedi. Això sempre. I, històricament, per les illes, la mà ha estat la via de comunicació, de comerç, de subsistència, si la gent pescava, i d'arribada de noves cultures. Per tant, és el camí cap a fora i el camí de tornar a casa. I, evidentment, la mà també condiciona el clima, el vent i el caràcter, un altre factor que modela una psicologia més connectada amb els cicles de la natura, i per això el ritme de vida illenc és diferent a la resta, o tenim aquest caràcter, no sé, mediterrani o més, com li vulgueu dir. Perquè, clar, quin illenc no ha enyorat mai la mà? Heu tingut aquesta claustrofòbia terrestre qualque vegada vosaltres?
3: Claustrofòbia.
0: De dir, ai, fa molt de temps que no vull la mà, jo ara no sé on el nord i el sud.
4: No, però és veritat que molta gent ho diu, eh?
3: Sí.
4: Jo no m'ha passat mai, això d'enyorar la mà.
3: Claustrofòbia no. Enyorar, pot ser sí.
4: També és perquè no he passat tot un estiu fora de Mallorca.
0: Però en Sivan també fa ganes veure la mà. Jo però, si fa molt de temps ho parlo malament.
4: Jo si fos estiu, no poder trepitjar la mà en tot l'estiu, o sigui que ho passaria malament.
0: Clar, perquè per això ja és per motius de temperatura.
4: Sí.
0: No?
4: I de voler nedar un poquet.
0: Sí. Clar.
3: No, la m'enyorada quan t'he viscut a fora, això sí. Tot i que, clar, el moment que vaig viure més temps a fora va ser a Barcelona i té la mà.
0: Sí.
4: Clar.
3: Però clar, és una ciutat més gran. Pot ser que no veus tant la mà constantment bé aquí tampoc, perquè si et dins ciutat tampoc no arribes a veure la mà, no sé que vagis davant la seu, arribis fins aquí.
1: Sí, no gaire, tampoc no sé.
3: No, tampoc. D'enfora.
0: Si puges en espull,
3: si ets en espull de rans.
1: Allà sí. Però sí, sempre està bé mirar la mà i veure l'horitzó, que tothom ho recomana per ser la nostra salut, eh? No sempre tenir un obstacle davant la vista. Tu també vius a prop de la mà?
5: Ara mateix no massa, però jo diré una cosa que diu molt de mi i no precisament bo. No? Jo vaig viure molt a prop de la mà fa uns 10 anys i no vaig anar cap dia a la platja. No vaig baixar per res.
1: Però la mirava.
3: Bé, però segurament la necessitaves, la miraves, o no?
0: Per la finestra.
5: Sí, la mirava mentre aparcava, a més si m'entens. I ja m'abastava.
1: Sí, és a dir, t'ho donava tranquil·litat.
5: I mira que m'agrada la mà, però no vaig tenir l'impuls de dir, mira, ara aparcaré el cotxe i me vaig a pegar un cafè. Mai.
1: No?
5: No, durant 2 anys mai hi va haver aquest moment. Tento'l.
1: Aquí tu confirmes la teva rata de biblioteca. Sí,
0: ets un home de secà, no?
5: Depèn. Depèn de la
1: temporada. I de que no t'ha vagit sol.
5: Sí, si et puc evitar, David. No? Jo no mos duim massa bé amb el sol.
1: Molt bé, doncs aquest ha estat el moment d'entre la vida de la Mercè. Nosaltres ara també en farem un i tornem tot d'un moment meu.

TV3 Ràdio és diversitat. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquell cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
7: Quin nivell, Maribel.
5: Tenia un bolo com a DJ. I me va dir, si vienes al bolo, te hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: A 200 euros?
9: Ja se podria haver estat un poc més en Paqui Ríos. Pues,
7: bueno. Passis el fi de la Pantoja com a pagar 200 euros.
5: Sí. I vaig anar allà, tal, no sé com un amic, varen fer vídeo, el varen pujar, tal. I després, a l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del manager. I el dia següent, això va ser el dia següent.
10: Jo ja no treballo con él.
7: No.
9: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
9: Molt bé.
0: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
9: Per favor.
7: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem favor, a recordar.
0: IB3 Ràdio. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
7: Tomeu Canyelles, avui mos ha sorprès a tots. No mos esperàvem
5: sí?
7: Per res del món parlar d'aquest tema.
5: Sempre,
7: no sé què t'ha passat.
5: Sempre... No és que m'hagi passat a mi, és que ha vengut aquest dia.
7: T'ha vengut a tu.
5: M'ha vengut.
7: Sí, avui és dimarts 13, que... no sabia si parlaries de supersticions.
5: Hauria estat bé, però no és que ja ho havia fet, alguna vegada, aquesta superstició, pot ser. Però sí, m'ha creat massa preguntes, aquesta efemèride, i han dit, per què no? Reflexionar un poquet sobre
7: parlem-ne, membres. Parlem-ne. Avui és el dia sense sostenidors.
5: Sí, correcte. Ah, sí?
11: M'encanta aquesta efemèride. O sigui, jo crec que...
5: N'he duit de tot color i pot ser que aquesta siguis més, sí. No ho sé, sorprenent.
12: Sí, ja m'ha sorprès aquesta.
7: Jo crec que sí, però deu tenir la seva història, com tot.
5: Per descomptat.
7: Ara la coneixerem.
5: Per descomptat.
11: Mira, un altre moment en tot de ses dones. Quan arribàvem a casa nostra i mos llevàvem els sostenidors. Això és meravellós.
5: És un moment en tot.
11: Sí.
5: Ningú ho ha dit, però, no?
11: No, ho he dit jo.
5: Ara, ho he dit, de totes aquestes entrevistes i tots aquests àudios... No hi ha ningú que ho hagi dit, mira, però, no?
7: Jo crec que hi ha un punt de vergonya, sí, sí, encara.
11: Ho diuen els Simpson? Bé, no sé si puc dir aquesta frase. Segur quina frase dic?
5: Sí.
11: Libre los domingos y las...
12: Sí.
11: I d'això. Sí. Bé, ja està, Tomeu, no, continua, vinga.
7: Deixarem aquí.
5: És començar altíssim, aquesta
7: com
5: decepció. Ja m'ha retir, però avui...
7: Com era la vida de les dones, és clar, direm així, abans de l'arribada dels sostens moderns.
5: I també poden dir...
7: Ho diuen de les dones perquè majoritàriament eren dones.
5: Sí, per descomptat.
7: També pot
5: ser que hi hagués altres casos, però sí, evidentment, parlam d'una història de dones, principalment. Però també podien dir que amb independència de l'època, la que xerrem, les dones van fer servir elements que complien la mateixa funció, és a dir, la de comprimir o lavar els pits. No? Se feia mitjançant bandes de tela o cotilles, que en castellà seria corset. També ho hem de dir, una mica rudimentaris. No? Tornem a posar de relleu l'antiga Grècia, perquè aleshores s'utilitzaven els anomenats mastodesmos, unes tires de llana o de lli que cobrien els pits i es fermaven a l'esquena. No? Crida l'atenció que era un element que, en funció de la moda, tant podia servir com per aplanar-los com per relaçar-los. No? Per tant, ja hi havia un poc aquesta visió estètica d'espit de la dona. No? A Roma s'emprava també un recurs similar, que era el mamillare. No? Es col·locava davall de la túnica, que també podia fabricar-se amb altres materials, com podia ser el cuiro. No? I això també explica per què el mamillare també es podia ser emprat per la pràctica esportiva. No? Sempre s'ha pensat que els sostenidors són els productes resultants de les cotilles o corsers propis de l'edat mitjana, però hi ha troballes que podrien desmentir aquesta afirmació. Per exemple, en el castell de Lengberg, a Àustria, s'hi van trobar peces de roba en copes i tiranys del segle XV que ens recorden sospitosament en els sostenidors, tal i com els coneixem a dia d'avui. Això no deixa de ser una raresa, perquè a Occident, entre els segles XIV i XIX, l'element predominant eren les cotilles fetes amb materials rígids, com el cartó, la fusta o, en alguns casos concrets, a metall.
7: Sí,
5: no és que fossin, evidentment, la quintessència la comoditat, perquè anar
7: no, ja, allà
5: amb aquell metall, especialment si fos l'estiu.
7: Hi havia dones no havia que no podien respirar,
5: clar.
7: Ni bava clar en arribar a morir.
5: O deformacions de la columna vertebral.
7: Sí, sí, sí.
11: Quin horror.
5: Coses tremendes.
7: Però allò tan estret, i a vegades quan vas a museus que veus aquells corsers, aquelles
5: sí.
7: cotilles...
5: Heu vist a Titanic, quan estan allà en aquest Winslet formant allà el corser que pareix que l'han de rebentar, saps que no, pobre lota. Això és el que
11: però és una tortura, sí.
5: Sí, devien experimentar moltíssimes del notes en el seu dia a dia.
6: I més enllà d'aquests precedents històrics, Tomeu, a qui correspon sona d'haver inventat els sostenidors tal i com els coneixem avui en dia?
5: I d'obviant la curiosa troballa del castell de Lengberg, que tanmateix no es pot atribuir-se a cap persona, els sostenidors moderns són inventats, entre cometes, les primeres dècades del segle XX. La seva primera prescriptora, de fet, va ser una editora de Nova York anomenada Cares Crosby. Aquesta dona, ben, segur que estava una mica frustrada perquè tenia una cotilla que li sortia a través d'un vestit de festa, un vestit de nit, i un poc escotat, se diu, no? Per tant, què és el que va fer? Va estirar d'enginy, no? Va agafar dos mocadors, els va unir a través d'una cinta, i clar, estem parlant més o manco l'any 1914, no? Aquesta ocurrència, de fet, va crear l'atenció de les seves amigues, i en Crosby i els va confeccionar els seus primers sostenidors, que de fet els va vendre per un dòlar, no? Vull dir, els va vendre a les seves pròpies amigues, no? Clar, tot això va ser abans de patentar aquest invent, que va ser l'any 1914, i fundar una primera companyia a Boston, s'anomenada Fashion Form Brasier Company. La veritat és que el negoci li va costar arrencar, i quan de cara és que no es vigia portava més o manco mig mida de sostenidors venuts, el seu marit la va convèncer per tancar l'empresa, no? No sabem exactament les raons, però en Carés, bé, els en podem imaginar, no? Carinyo, passes poc temps a casa...
7: Sí, tens molt carinyo.
5: Vull dir, la cosa degué anar per aquí, evidentment, no? Li havia posat... Aquell home devia arribar a casa seva, no trobaves
7: el
5: sopar, s'havia posat fet una fúria, clar, de Carés... Dins aquestes circumstàncies de l'època va haver de vendre la patent a la Warner Brothers Corset Company per 1.500 dòlars, ignorant que aquesta empresa, en menys de 30 anys, facturaria prop de 15 milions amb el disseny que ella mateixa havia creat durant una nit de 1914. La història de Crosby, tràgica, segons la mirem, té contrarrelats, perquè, per exemple, els francesos treuen pit dient que els sostenidors són obra d'un inventor francès anomenat Hermini Cadoll. Però, clar, és que també parlem d'una època d'autèntica febre i explosió per les patents, no? De fet, existeixen un bon grapat de patents de sostenidors, més o manco d'aquella època, i, curiosament, la meitat d'elles varen ser creades per dones.
11: Clar, perquè nosaltres sabem, no?, el que patim i el que hem de mestir.
5: Per descomptat.
11: Però, mem, de quina manera aquest invent passa a estendre arreu del món, Tomeu?
5: Jo crec que la seva extensió s'explica per dos motius. D'una banda, la transformació de la indústria global, que passada la Segona Guerra Mundial va incorporant nous teixits elàstics i sintètics a unes fàbriques, podien dir, tecnològicament més ben preparades. No? D'altra banda, també haurien de posar damunt la taula les transformacions dels ideals de belles del cos i la moda femenina, no? Perquè certament, a partir de la segona meitat del segle XX, la influència cultural del cinema, la televisió, fins i tot de les marques de roba, van contribuir a repensar la relació de les dones amb els sostenidors, no? És en aquest context quan s'introdueixen millores significatives amb els prototips del primer terç del segle XX, no? A partir de figures fonamentals com, per exemple, Naida Rosendahl, que va ser la fundadora de la companyia Maidenform i responsable del perfeccionament del sistema de talles de copa i també, ojo, inventora d'estirany ajustable l'any 1942. No?
11: Això sí que és una gran treballa.
5: Un altre nom a reivindicar és de Naida Rosendahl, no? I tot això, al final, va fer que els sostenidors fossin adaptables a la major diversitat de cossos i, per tant, una peça de roba d'un altíssim potencial comercial gràcies a publicitat que es van convertir en definitiva, no? En un producte d'un gran reclam, no? Un altre exemple també s'ha anomenat Wonderbra, no? Creat l'any 1964 per la dissenyadora que canadenca Louise Poirier i rellançat durant la dècada dels anys 90 amb una fastuosa campanya publicitària que pot ser que algun de vosaltres encara recordeu.
7: Sí?
11: Wonderbra.
5: Wonderbra.
8: Wonderbra.
5: Era l'època d'aquelles tot models dels anys 90, i vam com una...
7: Ahir les vaig veure algunes d'elles en el concert de Shakira, saps? El moment aquest despassadís, que han anat tantes famoses, vestides amb una capa així com de metalitzada, i unes ueres... I hi havia algunes d'aquestes top models dels anys 90 que van ser tan famoses.
5: Sí,
7: m'ha agradat veure-les.
5: Que ara és curiós, perquè ja no se'n parla tant d'elles.
7: Sí.
5: En aquella època era com una figura omnipresent. Sí, sí. Naomi Campbell, per exemple, sortia tot el dia a la premsa. Mm-hmm. I ja aquesta dona du com a 20 anys fora del focus.
7: I el Wonderbra va ser una revolució, per bé i per mal, crec. Però bé, aquest és un altre tema.
5: Un altre tema, que ja ho reflexionarem un altre dia, que tingui els sostenidors.
8: El dia del Wonderbra. Sí,
5: el dia del Wonderbra.
11: Ni de boca al cul, Ventura.
8: També és cert, Tomeu, que els sostens han tingut èpoques en les quals han estat una mica impopulars, eh?
5: Sí, correcte, perquè durant els anys 60 i 70, és a dir, en l'auge de moviments contraculturals com el hipisme o també la segona onada del feminisme, hi va haver un rebuig en els sostenidors que fos sensible a les faixes, els tacons o fins i tot productes cosmètics. I la raó de rerefons era rebuig contra un determinat model social de la dona, no? El propi característic també de les societats de consum. En el cas concret dels sostenidors, se'ls considera com uns instruments d'estètica imposada en tant que modelaven el cos de les dones segons el desig masculí, no? També no oblidem que en aquell període es van popularitzar els concursos de bellesa i també aquell erotisme, no?, de cinema o la literatura, les revistes guanyava cada vegada més visibilitat, no? L'activista feminista Germaine Greer assegurava aleshores que era un invent ridícul i que fomentava la repressió, no? De fet, la crema de sostens en actes públics, principalment als Estats Units i a França, després de maig de 68, no deixa de ser una acció simbòlica i també il·lustra el desig d'alliberament, però també una declaració d'autonomia corporal a partir de la comoditat, clar que sí. D'aquests moments tento, que deia.
7: Sí, tant sí. Però que el maig del 68 va ser un moment que moltes dones varen fer aquest reclam...
5: Aquesta ruptura de tots, no?
7: Com a això, alliberació i reivindicació. Avui, però, és dia 13 d'octubre i, com dèiem, se celebra el dia sense sostenidors. Per tant, d'on surt exactament aquesta iniciativa, Tomeu?
5: I de poden resumir-ho com una campanya anual sense incidència institucional que s'emmarca dins el dia o dins el mes internacional de la conscienciació sobre el càncer de mama. No? La iniciativa parteix de l'any 2011 i, de fet, durant els seus primers anys es celebrava en el mes de juliol. Però també és vera que més tard, aproximadament l'any 2015, es va desplaçar cap als 13 d'octubre. Lluny de semblar com una frivolitat, no? Els objectius d'aquesta jornada passen per promoure la prevenció mèdica, recordar la importància de l'autoexploració mamària o difondre els símptomes del càncer de mama, en definitiva, no? També és important destacar que aquest moviment solidari ha fet que durant un dia com aquest es recaptin fons per donar suport a la investigació i també a les supervivents de càncer en situació de vulnerabilitat econòmica. Per altra banda, també hem de dir que aquest dia sense sostenidors ha servit per reivindicar l'autonomia de cada dona per triar si en vol emprar o no.
7: També perquè ara darrerament també hi ha com un... no sé si dir-li moda o com una tendència a que moltes dones han decidit no dur aquesta peça de roba interior perquè estan més alliberades o perquè estan més còmodes o per allò que sigui, però sí que de cada vegada dones més joves trien aquesta elecció.
5: Per descomptat. Si ara tinguéssim aquí en Blai Bonet, aprofitant que és el seu any, diria si hi ha qui vulgueu ser. Per tant, si heu triat no omplir-ne, no ompleu.
7: Això que cadascú que decideixi, però bé, curiós aquest dia mundial, ara lamentes un poc més.
5: Sí, no? Per així que anàvem aquí fent una frivolitat, no, jo m'havia preparat molt en sèrio aquesta secció.
11: Com sempre. Gràcies.
7: Esclar que sí. I de sí, també moltes gràcies.
5: A vosaltres.
7: T'esperam aviat, com sempre. Gràcies.

IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

Queden poc minut de programa i ara vos hem de contar que inaugurat el festival Comin Nostrum, aquest dijous s'estrena el casal Sallarich de Palma a l'exposició Vinyeta és una paraula femenina, que és un recorregut per les 7 dècades del còmic espanyol a través de 50 autores.

0: I doncs, si just aquest dijous, el casal Solleric de Palma s'inaugura aquesta exposició. Vinyeta és una paraula femenina i és a través de l'obra de 50 autores del còmic que expliquen aquestes 7 dècades de còmic espanyol en el casal Solleric des dels anys 50 fins avui. Aquesta exposició traça la presència i l'evolució de les dones dins aquest sector del còmic des dels quadernets a època franquista fins a l'actualitat, que són moltes i de cada vegada més dones, per sort, que es dediquen al còmic, que il·lustren, que fan llibres i que ara mateix doncs, viuen un moment bo per a la professió i la podreu veure, com dèiem, al casal Solleric de Palma, comissariada per Jaume Baquer. Això serà aquest dijous a partir de les 7 del capvespre i l'exposició hi serà fins dia 7 de gener de l'any que ve. És a dir que tindrem dies per visitar-la. Nosaltres en volem parlar amb una d'aquestes comicaires. Ella és la Marta Massana, que també forma part d'aquesta exposició. Marta, com estàs?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Benvinguda, moltes gràcies. Ja has pogut veure qualque cosa a l'exposició?
1: Encara no. Serà sorpresa per jo també i me fa moltíssimes ganes.
0: Sí, eh? Com va ser que te varen dir, Marta, vas participar tu d'aquesta mostra?
1: Pues va ser fa un parell de mesos i la veritat és que en el principi vaig dir que no, perquè me feia molta por i molta vergonya perquè hi ha, bueno, autores super top.
2: Clar, són 7 dècades.
1: Sí, exacte. I era com, no sé, en comparació a elles, no sabia ni què posar. Però bueno, al final en Jaume va ajudar a triar un parell de coses que havia publicat el jueves, que pareix que en el context històric jo crec que queden bastant bé. I al final, mira, estic molt contenta de poder participar.
0: Que bé, que Marta, tu deus ser una de les més joves dones que participen, no?
1: Jo, mira, jo sé que per lo menos una lota és més jove que jo, que és la Loreta Aroca, que encara és més jove que jo i és super, super bona dibuixant.
0: Que bé. I clar, tens referents dins d'aquest món?
1: Sí, claro, és que, bueno, tu pensa que és super, super o no per jo estar a una exposició així perquè persones tipo na Carla Berrocal, per exemple, na Natacha Augustos, no, l'Estudio Cosen, o sigui, són autores que jo duc duent, seguint, bueno, des de que era, vamos, super jove, i ara està en una exposició amb totes elles, és com a, que fort, no?
0: Que bé.
2: I què s'hi pot veure de tu, Marta? Què hi podrem veure en aquesta exposició, de la teva obra?
1: Pues jo publicaré, s'exposarà unes coses que vaig publicar el jueves, ja fa bastant de temps, no sé quin any va ser exactament, i són còmics d'actualitat d'aquell moment, que jo en aquell moment no sabia que si els veus ara té molt de sentit amb el moment actual que estem vivint. Mm-hmm. Coses sobre turistificació, la crisi de la vivenda, que fa un parell d'anys encara no estaven tan arrelats, però bueno, ja s'ha començat a veure i és sorprenent veure-ho ara en perspectiva.
0: Mm-hmm. Aquesta és una de les obres d'Anna Marta Massana en qui parlant que podrem veure en aquesta exposició, però com dèiem, n'hi ha moltes dones que van obrir camí. Marta, jo no sé si el còmic era un món més d'homos o no, o sempre ha estat...
1: Sempre ha estat un món d'homos fins fa relativament poc. Mm-hmm. Bueno, ja que a lo tonto ja fa temps, però com, jo crec que amb les xarxes socials se va començar a obrir molt més.
0: Sí.
1: A tots els gèneres i a tots de tots els estils, no? Però sí, sobretot, bueno, en el còmic nostre d'aquest any xerrarem amb la Marika Vila, per exemple, que és una de les superpioneres del còmic, que mos contarà com va ser el començament per una dona estar ficada a un món que era ja sigui 100% d'homes. Mm. Mm-hmm.
2: I tu, Marta, com a lectora i també com a autora, quan diries que la presència femenina en el sector del còmic comença a ser rellevant i també quan les autores comencen a reivindicar el paper de la dona en el còmic, el feminisme?
1: Jo crec que per la meva generació, per lo menos, va haver un canvi molt gran quan va començar a arribar el producte japonès amb el manga. Mm-hmm. Va ser un antes i un després, almenys que jo recordi, la meva època, el còmic europeu o americà era un poc com a més clarament masculí, i en canvi amb el manga van començar a arribar, per exemple, el Shoujo, que està especialitzat en balotes, no?, a Japó, i nosaltres de petites ja anàvem a les tendes Norma Comics, a les tendes de còmic, per comprar-me mangas perquè apel·làvem més en els nostres interessos.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I en una ocasió vaig... he tingut l'oportunitat d'entrevistar moltes dones que fan còmic i realment és molt interessant veure com és la seva trajectòria. I una de les darreres que vaig entrevistar, Marta, va ser Anna Oncina, no sé si la coneixes.
1: Sí, la conec.
0: I me va impressionar molt que ella també tenia com una part molt d'emprenedora, perquè a banda dels encàrrecs que pugui tenir o dels llibres que anar fent, que són bastant ja, també tenia com a ella mateixa, les seves xarxes socials, com una comunitat de persones sí. que ella cada setmana els envia una tira còmica, o, és a dir, que els hi va donant material i me va sorprendre aquest model. No el coneixia.
1: Sí, per nosaltres, per vostres dibuixants de còmic, pràcticament és que ho has de fer així, perquè a no ser que te dediquis a dibuixar còmic per a lo millor França, Bèlgica, Estats Units, o ja molt raro és que te puguis dedicar a publicar a la indústria japonesa perquè són supertancats. Ah, claro, això sí que són indústries que se poden dir indústries, no? Però a l'espanyola no és gens fàcil dedicar-te 100% en el còmic. I el que passa que sí que el que pots anar és muntant-te tu el teu propi negoci i com fa Anna, per exemple, no? Que té un Patreon, ella, que va enviant les seves obres per correu en els seus subscriptors, o jo, per exemple, en el meu cas, que també ho combin amb la docència, donant classes de dibuix, no? Ah. Pots anar fent híbrids en el final, perquè te doni temps a fer les dues coses, saps? Mm-hmm.
0: Clar, perquè tu, Marta, vas estudiar il·lustració a l'Escola de Disseny de les Balears, però també vas estudiar sí. Història de l'Art, un poc també, a la UIP.
1: Sí, i també, i per cert, ara l'he retomat, perquè jo fa 10 anys que estava per tercer de carrera i ho vaig deixar per dedicar-me 100% en el còmic, i ara he tornat a Història de l'Art per anar combinant.
0: Ah, sí, perquè vaig a estudis, molt bé.
1: Sí.
0: I com és això? 10 anys després. Com t'has trobat?
1: 10 anys després. Pues universitat. Com molt rara, no? Tornar a estudiar de repente, però bueno, te fa il·lusió i tot, no? Avui en dia que llegim tan poc i que amb intel·ligència artificial i tal ja quasi que no pensam, pues està bé també entrenar el cap.
2: Clar, tu, Marta, fa més de 10 anys que te dediques professionalment en els còmics, si no anem errats.
1: Sí, exacte, fa 11 anys, just.
2: Clar, des del 2015. Fins, sí. Diries que fins a la consolidació de la novel·la gràfica que a Espanya, per exemple, s'ha consolidat amb major presència de creadores, de dones, amb major reconeixement i també en diversos premis nacionals, fins i tot.
1: Sí, jo sí, totalment.
2: Clar,
1: s'ha anat consolidant molt i cada vegada se va expandint més i és algo superpositiu, jo crec.
2: Creu que ha estat gràcies a la novel·la gràfica? En quins...
1: Ha ajudat que la novel·la gràfica tingui més prestigi, no?, i que hi hagi molt de premis enfocat en la novel·la gràfica i tal. Crec que ha ajudat. Però jo crec que les xarxes socials també han fet molt. Sobretot també perquè, vulguis que no, és un format que s'adona molt per llegir, per exemple, per Instagram, no? Com és molt fàcil contar algo ajudat amb imatge i text en xarxes socials, i això fomenta que vulguis explorar el format del còmic.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, són mig centenar d'obres, bé, d'autores, en aquest cas, d'un recorregut de 7 dècades de còmic espanyol que se pot veure en aquesta exposició que s'inaugura dijous. Vinyeta és una paraula femenina, però, clar, estan xerrant de mig centenar d'autores, però, clar, a nivell social, tu creus que són prou conegudes 7 dècades després?
1: Ho haurien de ser molt més, molt més, evidentment. Haurien de fer moltes més exposicions d'aquest tipus i també exposicions a posta d'una d'aquestes autores, per exemple, o d'una dècada concreta, perquè, clar, és que 70 anys són molts.
0: I d'enhorabona per aquesta exposició. Supos que dijous anirà a la inauguració, no?
1: Sí, claro que sí. Quina il·lusió.
0: Clar que sí, Marta Massana, moltes gràcies. I com dèiem, enhorabona per formar part d'aquesta col·lectiva que podran veure el casal Sallarit de Palma. Una ferrada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, gràcies. Doncs hem de continuar. Farem una petita pausa i els darrers minuts els dedicam a un tema que tenim aquí sorpresa.

0: TV3 Radio Oix, diversió.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: hem de resoldre la pregunta del dia i avui teníem una pregunta, com que hem celebrat els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, relacionada amb un idioma, vaja, amb una expressió ben divertida, que és fer et sueca. Aquesta expressió fer et suec no té res a veure en Suècia, tot i que pugui semblar que sí, perquè suec vendria del llatí i és la forma masculina de soca, per això fer-se et suec, hi ha una soca i clar, fer un... Bé, ara ho entendreu per què. Tot això, la majoria de gent empra aquesta expressió que hem agafat des castellà pensant que fa referència als habitants de Suècia. Per tant, ho feim venir bé avui per demanar-vos què vol dir fer-se et suec. I teníem tres opcions de resposta.
1: I doncs, fer-se l'interessant és ser molt puntual. O és fer el desentès, fer-se el desentès.
0: I avui no hi ha hagut dubte perquè 100% dels nostres oients s'han declinat per la mateixa opció i ara entendreu això de la soca perquè, efectivament, és fer-se el desentès.
1: Clar, com una soca.
0: Com
1: no?
0: Una soca. Mm. I, a més, m'agrada perquè...
1: No hi mutar-se, no?
0: Sí, tot i que és vera que fer-se suec se diu molt i l'hem agafat des castellà, també hi ha moltes maneres aquí de dir-ho d'altres maneres. Per exemple, tu te pots fer et sort, ser més sort que una massa, o altres maneres també fer l'ordi, o no sé, que hi havia diferents opcions que... són el mateix significat que avui fer-se et suec. L'opció correcta era fer-se el desentès i avui, com dèiem, ho ha endevinat tothom. Aquesta era la pregunta del dia que ara hem pogut resoldre entre els nostres oients. Així que ho deixam aquí.
1: Ho deixam aquí, sí.
0: Aquest ha estat el programa d'avui. Demà tornem, demà, a més, tornarem a tenir una altra celebració. Demà també celebrarem els 40 anys, si avui celebrem els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, demà celebrem els 40 anys de la Fundació de Xalles, l'any 1986. Sembla que va ser un any molt productiu, perquè moltes institucions enguany fan 40 anys. També va ser que cap de setmana parlàvem del 40 anys de la Llei de Normalització Lingüística, per tant, 40 anys de moltes coses, i també en parlarem demà, com també parlarem de cinema i també d'unes jornades d'intel·ligència artificial que se van fer a través dels mitjans de proximitat, unes jornades molt interessants, i demà podrem saber quins han estat els resultats d'aquestes jornades, com ha fet la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació local. Així que gràcies. Qui ha fet possible aquest programa és en Toni Cardell, el control tècnic, en Maria Pons, en Miquel Junc i en Celestia Liguer.
1: I fins demà.
0: Tornem demà. Una abraçada. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, diu el refrany que en dimarts i 13 ni t'acasis ni t'embarquis, però nosaltres, que no som supersticiosos, hem preparat un programa d'alta volada que inclou una xerrada amb el comandant més conegut dels vols interilles, la visita setmanal del psicòleg Toni Riera López del Amo, que ens parlarà precisament de les supersticions. Recordarem una obra fonamental per conèixer els ocells de les Illes Balears i farem volar la falda en una ballada tradicional a Eivissa. Que això, entre altres moltes coses, així que deixeu volar la imaginació, la voluntat és vostra.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: altura. Con altura, Aina Marc, avui has tret en el carrer sa paraula vol. Com estàs?
1: Estic molt bé, començant la setmana bé, amb energia.
0: Molt bé, a més, amb un dia manco de feina, això vol dir que ja estàs més a prop de divendres.
1: Exacte.
0: Tranquil·la, exacte. Relaxada, relaxa. Ja falta manco. A veure, tu que te venes cap si te dic vol.
1: I doncs jo crec que la majoria mos ven un cap, ho vol d'un avió, ho vol d'un ocell... Però saps en què me fa pensar, jo?
0: En què?
1: En vol d'un moscard. Quan estàs massa a prop. Que molesta, saps?
0: Val, no serà en que hi ha per ser redacció, no? Uns altres.
1: Pot ser, pot ser, clar.
0: Pot ser, pot ser. Val, val, val.
1: Però bé, anem a escoltar què mos diu la gent sobre vol.
2: Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura.
3: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Has agafat molt de vols.
4: Més o manco, sí. Sí, sí, he agafat un par de vols.
1: I creus, avui és martes 13, ni te cases ni te embarques. Creus en aquestes supersticions?
4: No crec molt en les supersticions, però crec que és un dia que pots volar més barato. Si plave, flores azules y quilates, y
2: se me tira que me maten. Cultura.
1: I caminant, caminant, han trobat a molta gent que li toca agafar vols ben sovint.
5: Yo sí, vamos, sí, porque nosotros vivimos también en la península. Y te puedo decir que cada mes, dos veces por lo menos, nos vamos y venimos.
6: Como 300 vegades he creuat, se diu, l'Atlàntic, como 7 vegades, i he anat a la Xina, a Europa, Asia Central, al Pacífico, bueno, mi